0: Nens i nenes compartiran campus, però continuaran cursant els estudis en línies diferenciades. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: 4:03. Comença el Connectats.

0: Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que, com bé sabeu, fem i podeu gaudir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Rebeu la salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per a Iman Triqui, de qui us parla Carme Reverte. Avui és dijous 4 de juny i comencem amb la crònica del temps. Lluís Mi Pérez.
1: Bon dia. Una situació de canvi destacable de temps que tindrem immediatament. De fet, els núvols que hi ha entre Tarragona i Barcelona d'una forma més extensos doncs van deixant les primeres gotes, primers plogims, que de fet al llarg d'aquest matí s'han anat dispersant per aquestes comarques, bàsicament del Camp de Tarragona. Però, sens dubte, a partir d'ara mateix, i sobretot al llarg de la tarda, del vespre, de la nit, tempestes fortes a moltes comarques, aparatoses, amb molta aigua en poca estona, amb ventades, amb calamar-se. Les tempestes més destacables aniran caient al llarg de la tarda al Prepirineu i la Catalunya Central, ja avançada la tarda i el vespre, també aquesta nit, entre les comarques de Girona i Barcelona. Compte a Osona, la Selva, el Gironès, el Pla de l'Estany, la Garrotxa, el Ripollès, també el Berguedà, la comarca del Mollanès i el Vallès, és on més aigua se n'espera. I forta baixada de temperatura allà on vagi plovent. El divendres un temps una mica més tranquil, però al matí encara hi haurà algun xàfec arrapat a la costa, sobretot la de Tarragona. N'estem pendents a la xarxa.

0: Avui al Connectats parlarem de la situació que s'està donant al centre de Badalona, on fins a 6 negocis abaixaran les persianes aquest juny. En parlem i ho farem amb Edgar Tejada, propietari del restaurant Tarik, un dels locals que tanca. Acabarem aquesta primera hora amb la tertúlia ciutadana per analitzar la polèmica per l'escassa presència del català en la visita del Papa i la situació històrica en el consum de tabac a Catalunya. A partir de les 5 coneixerem la santcugatenca Cristina Urriza, presidenta de BAM. Continuarem amb l'espai dedicat al món animal des de Sabadell per referir-nos a la sobrepoblació de porc senglar. Acabarem amb cultura per parlar-vos de Júlia Càceres, artista pretenca, que presenta l'exposició Rebel·lar-se al Centre d'Art Torremuntades. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
1: Connectats amb Carme Reverte.

0: A les 4 i 6 minuts ens posem al dia. Ho fem amb la ronda d'actualitat, que avui també obrirem per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
1: Bona tarda. L'Ajuntament, a través de Terrassa Innovació, ha posat en marxa el programa Salut in Spin, una iniciativa destinada a fomentar la creació d'empreses innovadores en l'àmbit de la salut i el sector social a partir del potencial investigador, científic i tecnològic existent a la ciutat. El programa, que s'iniciarà el pròxim dilluns, dia 8 de juny, compta amb la col·laboració de la Cambra de Comerç de Terrassa, la patronal FECOT i Geta Partner, i amb el suport de la Diputació de Barcelona. Salut in Spin neix per donar resposta a una realitat detectada al territori. Tot i disposar d'un ecosistema sòlid format per centres de recerca, universitats i hospitals de referència, moltes iniciatives innovadores no arriben a transformar-se en projectes empresarials viables. El programa ofereix un itinerari complet que combina 40 hores de formació especialitzada obertes a personal investigador, professionals del sector sanitari i persones emprenedores, amb 240 hores de mentoria personalitzada distribuïda entre els projectes seleccionats segons les seves necessitats específiques. Aquest acompanyament abordarà aspectes clau per al desenvolupament dels projectes, com ara la definició del model de negoci, la validació de mercat, la regulació sanitària, la propietat intel·lectual o l'accés al finançament.
0: Gràcies, Sergi. Seguim per Sabadell. Júlia Ramon, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. L'alcaldessa Marta Ferrer se sotmet avui, d'aquí a dues hores, a l'escrutini de la 50ª d'entitats que formen part del Sabadell Cercle d'Entitats en l'acte titulat Nou Compromisos de Ciutat. L'alcaldessa haurà de respondre a les demandes que les entitats consideren rellevants i explicar els avenços que s'han fet en el darrer any. Joan Madaula, president de CIPO i també membre del Sabadell Cercle d'Entitats, ha destacat l'objectiu d'una cita com la d'avui.
3: Tenir aquest seguiment cada any, doncs, a veure tot el que es compromet a un test cada punt és molt important. Penso que és una manera, doncs, de que la ciutat i tothom sàpiga què s'està fent de tot el que se van comprometre i, per tant, volem repetir aquesta fórmula, volem repetir, no?
2: La jornada d'aquesta tarda arriba un any abans de les eleccions municipals. De fet, les entitats ja han preparat algunes preguntes que li volen traslladar a Ferrés de cara al darrer any de mandat. La cita començarà a les 6 a l'Auditori de l'Espai Cultura.
0: Gràcies, Júlia. Anem al litoral. Badalona, Martí Villegas, bona tarda.
4: Bona tarda, Carme. Badalona en Comú ha engegat una campanya de recollida de signatures per reclamar a l'Ajuntament i a la Generalitat un pla urgent per climatitzar les escoles bressol i de primària de la ciutat. Els comuns alerten que les temperatures extremes a les aules afecten la salut i el rendiment de l'alumnat i del professorat. Per això la campanya reclama la instal·lació de sistemes de climatització eficients i sostenibles, la creació de refugis climàtics als centres i l'increment de les zones d'ombra als patis. També demana una planificació d'inversions per adaptar les escoles a les noves condicions climàtiques. La campanya vol aconseguir el compromís ferm del govern municipal i de la Generalitat per accelerar les inversions necessàries en aquest sentit. Aida Llauradó és la presidenta de Badalona en Comú.
5: Les competències són de la Generalitat i nosaltres estem recollint signatures perquè la Generalitat, però també l'Ajuntament, posin diners perquè sabem que són mesures que requereixen d'inversió i, per tant, les administracions tenen l'obligació de treballar conjuntament en aquest sentit.
4: Per adherir-se a la campanya, que s'allargarà fins que acabi el curs escolar, es pot buscar l'enllaç a través de les xarxes socials de la formació. També se'n farà difusió amb cartells als carrers i repartint informació a les escoles. Segons Badalona en Comú, només en les primeres 5 hores ja s'han recollit mig miler de signatures.
0: Gràcies, Martí. Seguim al litoral, ara des del Prat de Llobregat. Lluís Rodríguez, bona tarda.
6: Bona tarda. Aquest diumenge, la Fundació Crema ha retornat al medi marí 5 tortugues recuperades al seu centre en una nova edició de l'acte més emblemàtic de l'entitat, el Torna a Casa. En aquesta ocasió, l'acte s'ha celebrat a la platja de la Pineda de Castelldefels amb una gran resposta ciutadana. I és que el CREM vol així extrapolar la seva visibilitat i les tasques de sensibilització. Escoltem Marta Mendoza, tècnica de comunicació del CREM.
7: Hem començat el que podria dir-se una etapa d'itinerant del Torna a Casa. En aquesta, doncs, associació que tenim amb la EMB, hem sortit una miqueta, per dir-ho d'alguna forma, de casa, de la nostra zona de confort, per intentar, doncs, precisament anar, doncs, a municipis de la EMB i acostar, doncs, també el que us deia, aquesta tasca de conscienciació al màxim nombre de persones possible i tenir aquest punt d'itinerància pel territori.
6: Pel que fa a les tortugues alliberades, són exemplars de careta a careta que van arribar al centre entre el febrer i el març. El que portem d'any s'han atès 62 tortugues marines, 14 cetacis i 6 aus marines.
0: Gràcies, Lluís, de retorn al Vallès. Ara ens aturem a Castellà del Vallès. Albert Sant Andrés, bona tarda.
8: Bona tarda, Carme. La jugadora castellarenca de rugbi, Marga Onsins, va rebre el premi d'il·lustre del rugbi català en la 7a nit del rugbi organitzada per la Federació Catalana. La gala de premis es va celebrar el cap de setmana passat en el Camp del Citari, un dels més mítics de Barcelona i l'últim de gespa natural de la ciutat, que desapareixerà pròximament per acollir les instal·lacions d'un nou hospital. Allà es van reunir més de 250 persones per celebrar el Dia Gran del Rugbi Català, on Onsins, també regidora de la CUP a l'Ajuntament de Castellà, va veure reconeguda la seva trajectòria en l'esport. Onsins va començar a jugar al 1986 i des de llavors sempre ha estat relacionada amb l'esport d'alguna manera. Va iniciar-se a l'INEP Barcelona mentre cursava els seus estudis universitaris. Posteriorment va passar per la secció femenina del BUC de Sant Cugat, on també va ser delegada, entrenadora i preparadora física, i actualment, amb 59 anys, juga amb el Badalona en la modalitat de Modern Series, una variant modificada del rugbi.
0: Gràcies, Albert. Abans de marxar, el repàs habitual a la crònica de Sant Cugat. Xarabella.
9: La 13a edició de la Nit en Blanc tornarà a convertir el centre de Sant Cugat en una festa del comerç i la cultura. Amb el lema «Quan la lluna minva, Sant Cugat s'encén», la ciutat s'omplirà de vida al vespre del 13 de juny amb una novetat principal, la participació de l'Enxarxada, la botiga del marxandatge de les entitats locals que tindrà una carpa als quatre cantons. La jornada també comptarà amb la presència de Polseres Candela, que recaptarà fons per al càncer infantil. En canvi, la desfilada inclusiva, que l'anterior edició va plegar desenes de persones, s'ha desvinculat de la Nit en Blanc en considerar-se, com ha explicat el tinent d'alcaldia Bernat Picornell durant la presentació de l'esdeveniment, que és una activitat que ja té entitat pròpia. L'edició d'enguany comptarà amb la participació d'un centenar de comerços i una seixantena d'establiments d'hostaleria, els quals oferiran tota mena de promocions, descomptes i degustacions. A més, es repartiran 2.000 barrets a la clientela i es decoraran els carrers amb les ja tradicionals llunes i banderoles. A més, tant a la plaça de Sant Pere com a la plaça d'Octavià hi haurà dos espais de degustació amb un total de 4 restaurants associats. Pel que fa a la faceta més cultural de la jornada, Sant Cugat tornarà a ser l'escenari de moltes de les escoles de música i dansa de la ciutat. Concretament, enguany participaran en la Nit en Blanc 9 escoles de dansa, 2 escoles de música, 9 grups de música amateur i 6 cantants, així com el Centre Jeroni de Moragas i l'escola Menxo Duran. Des de l'organització destacant la ballada de country que se celebrarà a la plaça de l'1 d'octubre i el concert per la diversitat que tindrà lloc a la plaça dels Quatre Cantons.
10: Ràdio Sant Cugat.
11: Sant Cugat lidera el rànquing de municipis catalans pel que fa a la
10: Ràdio Sabadell.
12: Bona tarda des de Sabadell, Carme, on us podem explicar que la ciutat guanyarà...
10: Ràdio Municipal de Terrassa.
13: Bona tarda, banda de Sant i teixis de Terrassa.
10: El Prat Ràdio.
14: Bona tarda, el Prat ja ho té tot a punt per commemorar demà per quart any consecutiu.
10: Ràdio Ciutat de Badalona.
15: Bona tarda, Badalona compta amb 10 noves pintes als sobreeixidors per
10: Ràdio Castellà.
16: Bona tarda, l'Ajuntament...

0: Són dies de comiats al centre de Badalona. Aquest mes de juny abaixaran la persiana fins a 6 negocis d'aquest barri. Avui en parlem amb el propietari d'un d'ells, l'Edgar Tejada, que va obrir el restaurant Taric ara fa 16 anys. Coneixerem el seu negoci, els motius que l'han obligat a tancar i què creu que està passant amb el comerç local en aquest municipi. El tenim amb en Martí Villegas. Bona tarda, Martí.
1: Hola de nou, Carme. Estic amb l'Edgar Tejada, propietari del restaurant Taric. Què tal, Edgar? Bona tarda.
2: Bona tarda, com esteu?
1: Bé, la cuina índia-pakistanesa no és gaire comuna als carrers de Badalona. Com va néixer el Taric i què et va motivar a obrir-lo el 2016?
2: Bueno, haig de dir que Taric és Maika, que és ma mare. Taric, el primer Taric ja el va obrir ma mare a un poble de València, a Burjassot, amb el seu soci, que era pakistanès. I això de fa uns 32 anys, vull dir que si fa 16 ja era estrany un indopakistanès, fa 32 encara més. Aleshores jo vaig tenir la meva primera filla i ma mare va voler venir a Badalona, volíem muntar el Taric a Barcelona i jo, que sóc molt Badalona lover, no, vaig dir no, jo vull que Taric sigui a Badalona.
1: Què creus que fa especial el Taric de Badalona? El seu menjar, l'espai, l'ambient, tipus de cuina, el tracte a la clientela?
2: Doncs, mira, ara que estem a punt de tancar, 28 de juny, doncs estem rebent molts comentaris dels que no érem conscients, no? Nosaltres, bueno, obríem cada dia, treballàvem cada dia, i ara que comuniquem que tanquem, doncs ens arriben doncs, molts missatges, sou un referent, sou especials... No érem conscients, tampoc. Nosaltres fèiem la nostra feina. Sí que és veritat que quan vam obrir, a l'octubre farà 16 anys, a la ciutat de Badalona no hi havia gaire cuina internacional. Era una ciutat amb poca oferta diferenciada. Oferta de molt bona qualitat sí que hi havia, però poca oferta diferenciada.
1: Era tot molt més local.
2: Sí, tot molt local. Tenies torrades, tenies pizzas, tenies els arrossos, però cuina internacional, ja sigui indopakistanesa, xinesa, tailandesa, japonesa, digue-li com vulguis, doncs no hi havia gaire cosa fa tants anys. I crec que una part de l'èxit de que ens coneixi tanta gent en principi va ser aquest, no? Fer una cosa diferent en una ciutat doncs, que en el seu moment, ja et dic, i no parlo de qualitat, perquè sí que hi havia restaurants molt bons, però no hi havia una oferta diferenciada.
1: Abans has comentat que fins que no heu anunciat que tancàveu, potser com no us havíeu adonat de tot el que havíeu significat per la vostra clientela, us ha costat valorar-vos durant aquests 16 anys?
2: Sí, ens ha costat. A veure... Estàvem contents cada dia, no? Cada dia que venia gent i cada dia que s'anava gent contenta, doncs el dia a dia estàvem contents. Però clar, ara estàs, diguem, d'alguna manera recopilant clients de 15 anys, no? Gent que em deia, te'n recordes del meu bebè que venia amb el cotxet? Doncs mira, ara veiem la seva xicota, no? O clients que ja no estan amb nosaltres perquè han passat molts anys. Aleshores, vas recopilant totes aquestes històries i veus que hi ha gent que fa molts anys que està venint, encara que sigui un cop a l'any. Hi ha parelles que només venen el 14 de febrer, el dia dels enamorats, sí, però venen cada any aquell dia, per tant, superespecials. I ara ens estem trobant amb això, no? De dir, ostres, quantes històries hem viscut, perquè tothom que ve aquests últims dies et pregunta i te'n recordes el primer cop que no m'agrada el picant, te'n recordes que et vaig dir que no m'agrada el curri, te'n recordes que el meu fill no... I, bueno, doncs estem retrobant-nos en totes aquestes històries del dia a dia i ara sí, doncs ens està posant una mica en el seu lloc i estem una mica superats, la veritat. És una muntanya russa de sensacions, d'estar content per haver pres la decisió i d'estar trist per haver pres la decisió al mateix moment.
1: Ara que explicaves una mica historietes d'aquests 16 anys, de tota aquesta etapa, amb quins records et quedes? Algunes coses que recordis especialment.
2: És que hi ha moltes. És que cada dia que passa em ve alguna cosa a la ment i no et sabria concretar, sobretot, em feia gràcia això, no? La gent que venia, molta gent venia enganyada, no? Jo sempre dic que el Taric era més de dones, valentes a l'hora de provar coses, que enganyaven el seu marit. Va, anem a un lloc nou a Badalona. I el marit no sabia on anava i ja seia emprenyat, no? Me'n recordo molta gent de seure emprenyada amb mi i jo dient-li, escolti, que jo no li he fet venir, ha vingut vostè per enganyar la seva senyora,
1: sí.
2: Vull dir, i anar a poc reconduint aquesta gent, i, no és el que em pensava, era una cuina molt, molt desconeguda, i molta gent, doncs, d'entrada, a mi no m'agrada el picant, quan fem moltes coses que no són picants. Tot aquest ha sigut el nostre dia a dia, la nostra lluita, i em ve al cap això, molta gent que hem anat convencent poc a poc, i contents, i molt contents.
1: Sí. Abans de parlar dels motius del tancament del Taric, m'agradaria saber si aquesta decisió ha estat meditada durant un llarg període de temps. Fa quant que et passava la idea pel cap?
2: Aquí ha d'anar lligat segurament amb el motiu, no? El motiu que he rebut molts missatges i per què i tal. al final un posa a la seva balança vital el que és important i el que no és tan important. Durant molts anys, a la restauració en general, el sacrifici familiar, allò que diuen conciliació familiar, és molt gran. Són tots els caps de setmana, no és que treballis un, són tots els caps de setmana, són quasi totes les nits, tots els ponts. Al final, tot això, vas perdent vida familiar i comença a pujar cap a dalt dintre de les teves prioritats vitals, no? Al final ja no és tan important guanyar diners, no? Que quan montes un negoci, en principi, aquesta és la idea, sinó tenir temps amb la teva família. A mi, fa uns anys, el cos ja m'ha avisat. Jo he tingut 3 vegades que m'ha acabat a urgències i sempre, després de totes les proves que m'han fet, sempre m'han dit és estrès. Són nervis, és estrès, el cortisol, el no sé què, totes aquestes coses que vas descobrint. A partir d'aquí, doncs comença una pressió familiar de papa cuida't, papa desconnecta, i intentes tot això, aquests consells per tenir una millor vida personal en quant a salut i una millor vida familiar en quant al temps de conciliació, al final no ho he sabut trobar, no he trobat una solució. I el motiu real, principal, per tancar, és que em veig en una edat que tinc moltes ganes de gaudir de la meva dona, tinc moltes ganes de seguir gaudint de les meves filles, tinc moltes ganes de tenir més temps lliures per poder fer coses, i la decisió doncs, estava presa fa temps, però ara, doncs, finalment, doncs, ha sigut aquest moment que hem pres la decisió per tot una mica, pressió familiar, cansanci... També és veritat que la gestió d'un restaurant ha canviat molt. En 15 anys ha canviat molt. Abans era obrir la persiana, fer les compres, i ara has de fer promocions, plats nous, xarxes socials... S'ha multiplicat per X el número d'hores que has de dedicar, que no són exclusivament les que estàs allà en el restaurant, sinó les que també estàs a casa. I una mica és el que em passava a mi, que jo estava moltes hores al restaurant, però també quan arribava a casa jo estava pensant en les meves coses.
1: I has intentat delegar en segons quines tasques dins del restaurant?
2: Ho intentes, no? Ho intentes, però al final també ho comentava algú, si jo tingués 3 tarics, potser seria més fàcil. Quan som poquets és difícil delegar, perquè pensa que a casa meva doncs, tinc un cuiner, un pin, 2 cambrers, i jo. Si jo no estic, els altres han de fer el doble de feina. A vegades no arribes. És complicat delegar. Quan ets més gran, potser és més fàcil delegar, i a part també crec, perquè això ho hem vist, que si tu no estàs sempre, la gent es pensa que és diferent. No? Algun cop que jo no he estat, entre setmana, ui, ja no és el mateix. Sí, sí, és el mateix cuiner, el mateix, la mateixa compra, l'únic que l'Edgar avui no hi és.
1: Clar.
2: Ah, però ha canviat això.
1: Has personificat molt el negoci.
2: Sí, segurament sí, perquè al final els cuiners estan a dintre, no els veu ningú, i són el més important, més que jo, són el més important. I els cambrers doncs, han anat passant i estan doncs, 2 anys, 2 anys i mig, 3, o el que sigui, però el que has estat sempre ets tu, cada dia ets tu el que doncs, ve avui a la ràdio o a la tele o quan fas algun Instagram o xarxes socials, i al final, doncs, certament, la gent relaciona molt Tarik amb la persona de l'Edge. Sí. No?
1: I quins altres motius et poden venir al cap pels quals has decidit finalment plegar?
2: A veure, motius, quan un restaurant tanca o quan un autònom amb 2 o 3 treballadors tanca qualsevol negoci, i ara ens podem centrar en la restauració, et puc dir molts. Vull dir, està clar que l'augment de costos és brutal, està clar que l'augment de costos de personal, de matèria prima, d'energia, ha sigut brutal. La competència a Badalona han obert molts restaurants i un tipus de restaurant en què és molt difícil competir un petit restaurador. Un petit restaurador no podrà competir amb aquest nou local que obriran a la plaça de la Vila, que és un bufet libre xinès de 400 persones. Yeah. No podrem competir. Ni podrem competir amb cadenes que tenen 10 o 15 restaurants. No podrem competir. Haurem d'oferir una altra cosa, però competir no podrem. També el canvi d'hàbits. Han hagut, després de la Covid, han hagut uns canvis d'hàbits en totes les nostres conductes, com, per exemple, després de la Covid, el tema de la terrassa és vital. Jo quan vaig obrir hi havia 3 mesos d'estiu, com a molt.
1: Ara són 7, 8.
2: Aleshores, abans les terrasses són els 3 mesos, i ara les terrasses busques 8 o 9 mesos anar a una terrassa. Una sèrie de coses que fan, pel Tarik i per qualsevol altre restaurant segurament, que tot sigui més difícil. Que no sigui impossible, però que tot sigui molt més difícil.
1: I més enllà de l'hostaleria, centrant-nos ara en el comerç local de Badalona, fa poc el periodista Carles Carvajal va explicar que en aquest mateix mes de juny tancaven 6 negocis al centre de Badalona, un d'ells el vostre, el Taric. Què creus que està passant?
2: Home, és una mica més complicat, i jo tampoc sóc un gurú, però en quant al que dèiem a canvi d'hàbits, les noves generacions tenen uns altres hàbits de compra, i jo sempre he dit que el petit comerç i el petit restaurador té els dies comptats, sigui un any o 3 anys. Aquests canvis de compra, per exemple, doncs és més compra per aquestes plataformes, no? Que en 24 hores tens el que sigui, supereconòmic, la gent jove ja compra, fa servir i tira. Aleshores, què passa amb el petit comerç? I segurament jo crec que a Badalona, quan facin peatonal Francesc Layret, encara tindrem més el problema. Peatonal Francesc Layret significa que els lloguers pujaran, significa que un petit botiguer no podrà pagar aquest lloguer, significa que el que vindrà seran cadenes, franquícies o el que sigui. No? Per tant, segurament el petit comerç de la ciutat de Badalona, tot i les iniciatives que puguin tenir, sigui Badabons, sigui el que sigui, doncs tenen els dies comptats. També ajuntarà que la gent que tingui certa edat ja dirà, escolta, per el que em queda, jo em jubilo i tanco aquí, i noves generacions serà complicat que
1: clar,
2: es fiquin.
1: No ho segueixin.
2: Perquè, per exemple, el petit comerç, un dels valors que deien valor afegit era el tracte. Però aquest valor afegit depèn de si tu ho valores o no. Si tu no valores el valor afegit de que jo tingui un tracte excepcional amb tu, perquè tu t'és igual comprar per internet, aquell valor afegit desapareix. El valor afegit no és el que jo dono, és el que tu ja reps. Si tu el que reps no ho entens com un valor afegit, perquè jo ho veig en el restaurant, les generacions més antigues de la meva edat, els agrada que vagi l'Edgar, que els hi expliqui, que els atengui, que no sé què. Jo veig que les noves generacions ja no volen que l'Edgar vagi a explicar la seva vida. Les noves generacions ja saben el que volen abans de venir perquè ho han mirat. Si poden, demanen per QR i si és necessari no et diuen ni bona nit. Exagerant una mica, eh? Entén-me. Per tant, aquest valor afegit del Taric, del tracte personal, el consell, l'Edgar que et diu, demana això d'una o l'altra, això es va perdent perquè les noves generacions, en molts casos, ja no ho necessiten, perquè estan superinformats. Abans de venir a Taric, tu ja saps quin plat es demana més, quin plat agradarà, quina hora... Per tant, a les botigues, en part, els hi passa això. Clar. La manera de comprar ha canviat, i aquest valor afegit del petit comerciant, si l'altra persona, el que rep, no ho valora, doncs, si perds aquest valor afegit i estàs venent més car que una botiga a internet, doncs imagina't.
1: Per tant, creus que el canvi d'hàbits i potser també el preu del lloguer dels establiments d'aquí del centre són els principals problemes amb els quals us trobeu els petits comerciants de Badalona?
2: És que dius preu de lloguer, clar, preu de lloguer és important, però si agafes els sous, el sou mínim interprofessional de l'any 2019, abans de la Covid, i de l'any 2026, ha pujat molt, afortunadament per molta gent, però sí que és veritat que per un petit botiguer...
1: Que per un autònom...
2: Per un autònom això és molt complicat. Si li sumes això, suma-li les baixes, que és un tema que es podria parlar, un petit botiguer assumir... Jo he tingut una persona 30 mesos de baixa. Jo, que som 3, assumir una baixa és un 33% de la meva empresa. Una empresa de 200 persones, potser no. Vull dir que són molts casos i el problema aquí és que s'han ajuntat tots, perquè ha pujat la llum, ha pujat el gas, ha pujat el preu del personal, ha pujat Shein, Amazon i totes aquestes plataformes. Per tant, ja no és el que deia, no és un motiu que tu puguis afrontar i resoldre. Són molts motius, perquè al final dius, bueno, el personal, doncs, despedeixo una persona. Però és que no és només el personal, és el lloguer que t'ha pujat, és la llum que t'ha pujat, és la matèria prima que t'ha pujat, és l'oli, en el meu cas, que ens va pujar. Tot ha pujat. Per tant, com són tants fronts oberts, al final això et passa per sobre.
1: En el teu cas, evidentment no sabem el dels altres botiguers de Badalona, però en el teu cas, què ha estat el més difícil de prendre la decisió de tancar?
2: Bueno, ja et dic que vaig trigar fa 2 anys que ja estic rumiant. És que al final tens un tracte humà amb la gent, no? Jo deia a la meva despedida que no tinc clients, al final és gent que coneixes pel nom. Jo, quasi tota la gent que m'ha posat comentaris a Instagram, els recordo el restaurant, recordo més o menys on van seure, en quin van venir. Vull dir, al final és una relació personal i com Badalona, jo sempre he dit que és un poble, són gent que te'ls trobes. Mm. Vas a Passeig de la Salut i te'ls trobes. Passes al carrer del mar i te'ls trobes. A les festes te'ls trobes. I és una relació, no és que vinguis, paguis, te'n vagis i mai més t'he vist. No, és que vens a casa meva avui que estiguis a gust i ens trobarem fent un cafè o ens trobarem a un restaurant de Badalona i podrem xerrar encara que no vinguis al Taric. Vull dir, i jo crec que això és un valor que a mi jo sempre he posat i és el que més m'ha costat, no? Perquè al final tens Taric i ets una persona coneguda i et saluden i quan no tingui Tarit aquí dos dies no se'n recorda ni Cristo, de l'Edgar, segurament, sí, sí. Saps? Vull dir...
1: I Edgar, precisament, com t'agradaria que et recordés la gent durant aquests 16 anys?
2: Bueno, Tarit ha sigut sempre... A veure, jo vaig decidir Badalona i sempre hem intentat ajudar a altres comerços quan vam crear, per exemple, l'Associació Forquilla Badalona. Sempre hem intentat col·laborar amb la ciutat, amb entitats esportives. Ara estem patrocinant el club de hoquei i patins. Fa dos anys em van fer casteller honorífic. Imagina't, no? Un tio que té un restaurant i el fan casteller honorífic. Vull dir que sempre hem intentat retornar a la ciutat amb diferents patrocinis, promos o digue-li com vulguis, tornar a la ciutat l'agraïment de que la ciutat vingués a casa meva. M'agradaria, doncs, això, que la gent se'n recordés d'algú que va fer alguna cosa diferent i un negoci que volia formar part de la seva ciutat, no només com a negoci, sinó quasi com a teixit de la mateixa, no? I això és el que m'he intentat des del Taric, que fos algú que encara que no vinguessis al restaurant o no t'agradés el meu menjar, poguessis reconèixer, dir, ostres, aquesta gent està fent coses per la ciutat, es mou i s'implica, no? I això és el que hem intentat i això és el que m'agradaria que recordéssim.
1: Doncs tant de bo la gent es quedi amb aquest record del Taric i amb aquest record teu. Edgar Tejada, propietari del restaurant Taric, molts ànims en aquestes últimes setmanes de restaurant i molts èxits en tot el que vingui després.
2: Gràcies.
3: Tarda, no et desconnectis. Connectar.

0: Dos minuts i mig passen ja de dos quarts de cinc de la tarda i és moment d'obrir aquesta finestra a l'opinió, la tertúlia Tres Bandes, que avui la compartirem amb el Xavier Soley, director de la residència de gent gran de Santa Coloma. El tenim a Badalona. Xavier, bona tarda.
1: Hola, molt bona tarda a tots.
0: Plou a Badalona?
1: Encara no. Encara ara, quan no. He entrat aquí, encara no. Està la cosa una miqueta...
0: A punt, a punt.
1: Una miqueta grisa.
0: Anem a Terrassa. Josep Ballbé, exempleat de Caixa d'Estalvi, columnista. Com estàs? Bona tarda.
2: Bona tarda. Tot molt bé. Aquí ha caigut una petita roina fa una estona. Està molt, bastant emboirat, d'acord amb el que havien dit els de l'oratge de TV3, però no. Pèl menys de calor que feia aquests dies, que agraeix.
0: Molt
2: content
0: bé.
2: De retrobar-se.
0: Gràcies per la crònica completa, Josep. I saludem també el Francisco Gallardo, que és membre de Wise People i del Banc del Temps de Sant Cugat. Avui s'estrena la tertúlia i serà interessant també les aportacions que pugui fer. Què tal, Francisco, com estàs?
3: Molt bé, bona tarda.
0: Sí, aquí Sant Cugat gràcies. Plovisqueja, no?, una mica.
3: Plou poc.
0: Ah, mira, això és un embarbussament ben bo.
2: Molt bé. Prou que prou, però pel que plou poc. Mira, aquest és l'embarbussament sencer.
0: Vinga, això. Molt bé, doncs prou bé que ha quedat, eh? Anem a entrar en matèria i ho fem amb el primer dels temes que té a veure amb tot aquest enrenou que ha generat el català amb la visita del Papa. D'entrada us pregunto, enteneu o com valoreu, com deia, aquest enrenou, aquest malestar que ha provocat la poca presència del català, ja no només en la visita, sinó en la benedicció de la Torre de Jesús, que serà el tema clau i central d'aquesta visita de Lleó XIV. Qui vol començar?
2: No si tinc cap inconvenient. Amb...
0: Vinga,
2: va, Xavier.
0: Xavier.
1: Escolta, jo penso que era inconcebible que una visita a aquestes alçades l'any 2026 d'un papa, a més Lleó XIV, amb el perfil que ha anat adquirint a Catalunya, no fes servir el català. És bastant inconcebible. Per tant, jo aquí penso que el disseny d'aquest programa, que no, evidentment, el detall del programa no el fa el papa diu, escolta, vull anar aquí, vull anar allà, i després el disseny del programa, doncs, lògicament, per això hi ha un Vaticà, que és una estructura, evidentment, amb tot una organització que li ha preparat tot això, que m'imagino que després aquí també haurà influït, doncs, en bona part, doncs, la Conferència Episcopal de Madrid, i haurà... i és qui potser ha de tallar tot aquest programa, que em sembla que aquí la relliscada grossa és presentar aquest programa amb aquesta inexistència de la llengua catalana aquí, a Barcelona. Quan el sentit comú fa, escolta, primer que és imprescindible, això ja no, escolta, no estem parlant, no estem l'any 80, ni l'any 76, ni l'any 77, estem a l'època que estem, i a més, entenc que el papa és coneixedor, ell, com a nivell personal, és coneixedor de la realitat de Catalunya, de la realitat socioeconòmica i de la realitat, a més, lingüística d'aquest país. Per tant, jo crec, penso que ell, quan hagués revisat aquest programa, ell li deu haver dit i li deu haver arribat per totes bandes, però quan hagués revisat aquest programa... segurament això no hagués... No sé si ho hagués compartit. Però, de fet, ha sigut... A veure, el que és inconcebible és presentar aquest programa de la manera que s'ha presentat, tenint en compte aquesta inexistència del català. I el que em semblaria també una miqueta... Allò que s'utilitzés el català, especialment a la benedicció de la Torre de Jesús a la Sagrada Família, només com una cosa merament anecdòtica, també em semblaria una poca deferència a tota l'Església catalana i a tots els fidels i cristians de Catalunya.
0: I a l'autor de l'obra.
1: Forma, doncs, poden, exacte, per descomptat, no? Que a més tots sabem que és Antoni Gaudí, a més en el seu moment doncs, una persona que en idees, evidentment, catalanistes, com tots sabem, no? Però deixant de banda això, penso que d'alguna forma això espero que s'hagi rectificat i que rectifiqui bé i ho veurem la setmana que ve, esperem que ho vegem d'una altra manera del que se'ns ha presentat.
0: El Francisco, em sembla que tu em comentaves abans que hi ha novetats,
4: sí,
0: respecte al tema.
4: Fa una o dues hores, parlaré en castellà, hace una o dos hores que ha habido unas declaraciones del cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, en el que confirmaba que sí que hablará catalán la benedicción de la Sagrada Familia. No deia en què, quant temps i tot això. També deia que no fa falta discutir sobre aquest tema, perquè, bueno, lo importante es que el Papa viene a decir eso.
0: Bueno, però aquí entraríem en la sensibilitat, no?, que és el que ens estranya una mica a tots quan estem parlant d'un papa que va estar al Perú i que va conèixer un dels dialectes, dels molts que n'hi ha, va conèixer un dels dialectes, el va aprendre per poder tractar amb la població autòctona. Per tant, no sabem a veure on ha estat realment l'error d'aquí, tampoc potser ja no caldrà apuntar, però aquesta falta de sensibilitat, aquesta falta de vista que ha fet aquesta bola tan grossa.
2: Josep? La meva aportació, li comentaré una cosa, sobretot en el francès, que m'ha semblat molt oportuna la seva intervenció. A veure, les declaracions del cardenal Omella per mi arriben tard i malament. El cardenal Omella té 79 anys, és a punt de fer-ne 80. El 75 hauria d'haver presentat la renúncia com a capdavanter, com a cap visible de la diòcesi de Barcelona, i no ho va fer perquè era en aquell moment el president de la Conferència Episcopal. Quan ja, per tant, com que un càrrec era absolutament compatible amb l'altre, no podia ser president de la Conferència Episcopal un cardenal o un bisbe que no estigués escrit a una diòcesi. Aleshores, està pendent, i això pot ser una fruita madura que pot ser d'aquí 2 mesos o pot ser d'aquí 6, però està al caure qui el substituirà. Els rumors que corren no és el tema que ens ocupa avui. Aleshores, qui el va substituir com a capdavanter, com a màxim responsable dels bisbes espanyols? El cardenal Argüello, que és un senyor que políticament tots sabem a quin peu calça, perquè és més de dretes que tot plegat. Aleshores, a mi el que em sembla de totalment inconcebible, una falta de respecte, de tota manera, haver polititzat el tema de l'idioma aprofitant la visita del Papa, quan diguem-ne que el nucli central hauria de ser, diguem-ne, el tema religiós, el tema social, el tema, si m'apureu, filosòfic, sociològic, però mai polític. Fa molt temps que es lluita, per part sobretot dels partits nacionalistes catalans, que sempre s'estan tirant pedres l'un al damunt de l'altre, Junts i Esquerra bàsicament, doncs intenten que l'idioma català tingui presència al Parlament Europeu, i això és una promesa que jo em moriré i segurament encara no, tant de bo que m'equivoqui i ho arribi a poder veure. Em dol molt que s'aprofiti la visita del Papa i concretament a Barcelona mateix el fet de la inauguració de la Torre de Jesús, que no s'utilitzi gens el català. Una fórmula molt fàcil hauria estat repetir la mateixa fórmula de la maledicció en català, en castellà i en anglès. Ja veureu com a Montserrat, que en aquest aspecte són més saballuts, i són més durs, allà el català tindrà una presència de ben segur que important. Per què? Per raons òbvies.
0: Veurem quina és la presència del català al llarg de les diferents visites i accions que protagonitzarà el Papa al llarg d'aquests 2 dies. Però
2: el meu resum era: per què no fer una fórmula trilingüe? Català,
0: perquè no s'acabaria mai, perquè necessitaries no 2 dies, sinó 5, 6, 7.
2: La fórmula pot durar 10 segons, que allargarem la cerimònia. 20 segons més, costa molt gens, això.
1: Fixa't, Josep, però fixa't una cosa. Fins ara, fins que va sortir aquesta polèmica, el contingut de la visita, més que polític, s'estava debatent sobre el fet de a quins llocs volia anar, quina era la simbologia d'aquests llocs on volia visitar, una presó, la comunitat, també la visita a la comunitat dels agustins aquí a Barcelona, als Gais de Sant Medí.
2: Sí, el barri més degradat de Barcelona.
1: La trobada a Montserrat. És a dir, d'alguna manera era una simbologia que s'allunyava de la discussió política de la llengua, perquè es donava per sobreentès, em sembla, que utilitzaria amb una certa
2: voluntat de català.
1: El problema ha sortit quan surt un programa que diu no, escolta, això ho farà en castellà, no? Que dius, home, aquí ha sortit la polèmica. O sigui, si no s'hagués
2: presentat,
1: si el programa s'hagués presentat sense especificar la llengua en què parlaria el Papa, segurament no hi hauria polèmica, perquè la gent donaria per sobreentès que utilitzaria amb una certa normalitat a Catalunya, i especialment a la Sagrada Família, doncs el català. Compartit amb el castellà? D'acord. De forma exclusiva? Mira, a mi ja m'agradaria, però bueno, si es comparteix amb el castellà, doncs escolta, és una llengua oficial en aquest país. Però vaja, entenc que veurem, i penso que ho veurem rectificat.
5: Déu t'escolti, eh? Déu t'escolti. Sí, home.
1: Bueno, escolta, primer que m'escolti el Papa.
0: Bueno, el Papa segur que haurà escoltat a algunes de les
1: el
0: indicacions,
1: programa.
0: Sí, clar, que se li han
1: el
0: donat.
1: El programa l'escolta, sí. Sí,
0: bueno, el Connectats, no ho sé si l'escolta.
1: Sí. Limpirem el podcast així per WhatsApp.
0: Llavors. No, però és veritat que estem parlant, sobretot, la visita del Papa, l'origen d'aquesta visita és de fer la benedicció de la creu de la Torre de Jesús, que, a més, coincidirà amb el dia que farà 100 anys de la mort d'Antoni Gaudí, un referent de la defensa de la catalanitat, del català, i que dius, home, és que sobta que el català hagués quedat relegat a un segon pla en una circumstància com aquesta. Que el castellà s'ha de fer servir? Doncs, evidentment, que és legítim que en un país on hi ha cooficialitat d'aquestes dues llengües, doncs es pugui fer servir. Però vaja.
2: Deixeu-me fer un afegitó en línia amb tot això.
0: Vinga, ràpid.
2: Probablement, no se sabrà mai pel secret del conclave, eh? Probablement el segon candidat més votat en el darrer conclave va ser l'actual cardenal de Rabat, el Cristóbal López Romero, que ve, arriba a Barcelona el dia 8, aquest divendres, i estarà fins al 13 per participar en unes jornades de tema caire social polític, que en diuen unes jornades no sé què del Mediterrani, s'han fet en altres punts europeus. Aquest senyor, el Cristóbal, havíem estat companys de classe, m'honora i m'enorgulleix el poder-ho dir perquè tinc una gran amistat amb ell, és fill de la província d'Almeria. Quan ha vingut aquí, l'han entrevistat a TV3, l'han entrevistat a diferents canals de periodístics, de mitjans de comunicació. Ell, que és andalús, doncs, fa servir indistintament quan convé el català i quan convé el castellà. Això el Cristóbal ho tindria no clar, claríssim. Quan l'entrevistin en aquestes jornades que hi haurà altres ponents d'altres països, tindrà molt clar a on es juguen els quartos. Si estem a Catalunya, hi ha una cooficialitat, i si ha de parlar en anglès, doncs parlar en anglès, punto. Això no s'hauria d'haver arribat a aquest punt.
0: Ja, segurament, si s'hagués entès què s'havia de fer i on venia el papallaó. No sé si hi ha alguna aportació més, voleu fer alguna aportació més sobre el tema?
4: Estoy seguro de que acabará saliendo bien y que acabarán hablando en catalán tiempo suficiente.
0: Com per satisfer aquestes...
4: Com per satisfer, perquè és bàsic. El públic, parlem en castellà i en català, el públic que hi ha aquí.
2: És com hauria de ser.
0: Bé, doncs, a l'espera de veure com surt tot, i esperant que surti bé, anem a parlar del tabac, perquè la setmana passada es va celebrar la 27a setmana sense fum, amb el lema Inhala Vida, que promou hàbits saludables especialment dirigits als joves. I aquí doncs, tenim una notícia amb una cara A i una cara B. Una bona notícia, que és el fet doncs, que cada vegada doncs, va baixant el nombre de fumadors, fumadors habituals i els que fumen de manera, diríem, tradicional, tabac, i després la cara B seria aquest increment dels joves, un 25% d'entre 14 i 18 anys, que troben la seva porta d'entrada a través dels vapejadors, no? Jo pregunto a la sala, algun fumador o exfumador?
4: Jo.
2: No.
4: Jo.
2: Jo gens.
0: Tú eres exfumador, Francisco.
4: Sí, sí.
0: Exfumador.
4: Pero estuve poco tiempo, unos 30 años, una cosa así.
0: ¿Poc temps?
2: La vida es tu vida, ¿eh? Jo no he fumat mai.
0: Mai a la vida, mai. Ni a un casament, mai. No?, que acostumaven a donar...
2: Mira, no m'ho facis dir perquè vaig inhalar una miqueta de fum i em vaig marejar com una perdiu.
0: Vaja.
2: I em vaig tenir prou.
3: De humo de tabaco o de humo de otras cosas?
2: No, de humo de tabaco. No, no seas mal pensat.
0: I el Xavier, tu has fumat o fumes?
1: Fa molts anys. No fumo actualment. Fa molts anys que no fumo. I havia fumat puntualment amb allò, algun acte així social, perquè fumava tothom, no? Allò, un casament, aquestes coses. Però no. Ara, en aquest,
2: ja malgrat tot, tots no. Hem sigut fumadors passius, eh?
1: Això sí.
0: Segurament, sí,
1: però, vaja,
0: sí.
1: El tema és interessant.
0: El tema és interessant, eh? Perquè és veritat que és una bona notícia, una part de la notícia és una bona notícia, però l'altra part dius, home, és que estem tornant a les andades, no? O sigui, no sortim d'un lloc que ens hi fotem a l'altre. Com vas deixar de fumar tu, Francisco?
4: Pues mira, probé de todo. La Seguridad Social me intentó ayudar, pero no tiene suficientes medios o yo no tuve la paciencia. Probé pastillas, probé parches.
2: ¿Acupuntura?
4: No, acupuntura no. Hasta que se me ocurrió ir a un dentista para arreglarme los dientes y el dentista, aparte de decirme que era una barbaridad lo que tenía en la boca y que me la tenía que arreglar inmediatamente, pues no me lo arreglaba si no dejaba de fumar.
0: Mira,
4: Como tenía ganas de gastar dinero, pues me busqué un psicólogo que por hipnosis me ayudó. Y entonces la hipnosis, yo pensé que me iba a hacer cuatro pases mágicos y dormirme en algún momento, pero no. El punto clave fue que me hizo pensar tres veces en momentos de mi vida que hubiese estado estupendamente feliz. Y cuando acabó los tres momentos me dijo, oye, en alguno de esos tres momentos estabas fumando. Pues no. Entonces, eso me dijo luego que era un mensaje a mi subconsciente que me dio la orden de olvidarme del tabaco. Y me olvidé del tabaco.
0: ¿Y fins avui?
4: Sí, hasta ahora sí. Bueno, todavía no he ido a ninguna boda, pero... pero sí, hasta ahora sí.
2: ¿Y te has pasado al club de los chicles o del chupachup del Cruyff?
4: No, nada. Ni los antitabaco... Ni nada de nada. Nada, no existe. En mi cerebro no existe el tabaco. No existe.
2: Está bien eso.
4: Y de mal genio, pues no se me notó que había dejado de fumar, porque como siempre estoy de mal genio, pues...
0: Parlem, per exemple, del tema més preocupant, que és el dels joves, no? 14, 18 anys, hi ha un 25% de la població que s'incorpora a l'hàbit de vapejar, de tenir aquest contacte amb la nicotina. No sé, què se'ls hi pot... Per què comencem a fumar?
2: Diré una cosa molt dràstica en aquest aspecte i algú poder dirà que m'he begut l'enteniment. Fa una setmana, encara no la fa, doncs que l'Estat, Hisenda, va convenir que deixava de bonificar l'IVA de la llum i del gas, si mal no recordo, i en algun cas dels carburants, pel tema de que la situació havia canviat. Jo crec que en aquest aspecte el Ministeri d'Hisenda, d'acord amb el de Sanitat, hauria d'incrementar d'una forma brutal, si realment la Seguretat Social hi ha tanta despesa amb gent que deriva a temes oncològics per culpa del tabac i dels vapejadors, i en comptes d'augmentar l'IVA del 10 al 21, doncs en aquest cas posar-los, com hi havia les joieries anys enrere, el 33%, i posar-los un preu prohibitiu. I aquesta és una manera de forçar, perquè el jovent de butxaca poden anar justets, no tenen un estalvi consolidat com pot tenir una persona adulta que ha estat corrent i pencant tota la vida. Crec que una de les formes fiscalment s'hauria de penalitzar molt més el que és l'addicció al tabac. S'haurien de posar més obstacles.
0: Aquest és un argument.
2: És un argument. No cosa... crec que sigui el centre de la qüestió, però és la meva primera visió.
1: Hi ha una cosa parlant, centrant-nos en el col·lectiu dels joves, que fixa't, ha baixat molt, en qüestió de 20 anys, ha baixat quasi un 15 o un 17% diguéssim, la població fumadora. Estem parlant, en caràcter general, que estem parlant d'un 21% aproximadament. Els joves, com que a més els hi ha fet tanta campanya que el tabac és dolent, han pensat i pensen que el vapeig doncs és menys perjudicial, que efectivament, d'entrada, no hi ha una combustió, no consumeixen el paper ni el fum, i evidentment, però conté nicotina, que és un additiu, nicotina. Clar, i, però d'entrada, la valoració que fan és dir, escolti, miri, saps què? Com que després m'han convençut que el fumar és dolent, a veure, el vapeig, que això, doncs, d'alguna forma, no és tan dolent. I amb aquest no és tan dolent tenim aquest 25% de població, que, a més, el risc és que després es passin perquè diguin, bueno, escolta, saps què? Ja

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. El Teatre Auditori Emma Vilarasau ha presentat aquest dimecres al vespre la primera part de la temporada 26-27, que inclourà un total de 37 espectacles entre setembre i gener. La programació combinarà grans noms de l'escena catalana, produccions teatrals de primer nivell, concerts de música popular, dansa, òpera, circ i propostes familiars. La temporada arrencarà el 20 de setembre amb Permajé, l'adaptació de la novel·la d'Eva Baltasar, protagonitzada per Maria Rodríguez Soto i dirigida per Victoria Spumberg. I es tancarà el 30 de gener amb la truita de Baptista Amant amb Emma Vilarasau al capdavant del repartiment. La Generalitat ha aprovat definitivament el planejament pendent per reformar els carrers Colònia Oller i General Prim, segons ha informat l'Ajuntament a Cugat Mèdia. El consistori assegura que aquest pas ha de permetre avançar en l'urbanització definitiva de la zona després d'anys de reclamacions veïnals pel mal estat dels carrers. La resposta municipal arriba setmana després que diversos veïns denunciessin a Cugat Mèdia problemes d'infraestructura i manteniment als dos carrers amb incidències recurrents relacionades amb inundacions, canonades trencades, cablejat aeri i el pas de vehicles pesants. Anar a la piscina municipal costarà més aquest estiu. El ple de Sant Cugat ha aprovat una nova estructura de preus per les instal·lacions del Parc Central i la Floresta, que comporta increments generalitzats en la majoria de tarifes. Les pujades més importants afecten els abonaments de 10 banys, que en alguns casos superen el 100%, mentre que les entrades individuals s'encareixen fins a un 62% al Parc Central. L'augment més destacat es produeix precisament en els abonaments de 10 banys. Al complex aquàtic Parc Central, l'abonament per adults passa de 27,88 a 68,81 euros, un increment del 147%. A la piscina de la Floresta, el mateix abonament passa de 25,70 a 52,53 euros. I les nenes que actualment cursen I5 al Col·legi Viaró de Sant Cugat no hauran de desplaçar-se a l'Escola Canigó de Barcelona per continuar els estudis de primària com feia ben habitualment. A partir del curs vinent, el Viaró Global School incorporarà una línia de primer de primària per nenes, tal com va avançar el Tot Sant Cugat i ha confirmat Cugat Mèdia amb el centre. Des de l'escola remarquen que aquesta ampliació no suposa cap modificació del model pedagògic actual. Així, nens i nenes compartiran campus, però continuaran cursant els estudis en línies diferenciades. Doncs això és tot, la informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat 91.5 FM.
2: Cinc i tres minuts de la tarda, reprenem el Connectats. Amb l'inici de la segona i última hora, anem fins al Servei Català de Trànsit. Mireia Camats, bona tarda.
3: Hola, bona tarda. A hores d'ara, la GI-674 està tallada a Caldes de Malavella en tots dos sentits per un accident a la C-17 i retencions de Parets de Mollet en sentit sud. A l'AP-7 i a l'Antitud i aturades de Santa Propeta de Mogoda de Barberà del Vallès en sentit sud. La B-30 lateral de la P-7 va carregada de Cerdanyola a Barberà en tots dos sentits. A la C-58 i a la C-33 i retencions de Montcada a Barcelona en sentit sud. A l'A-2 i retencions de Cornellà a Sant Feliu de Llobregat en tots dos sentits, però sobretot en sentit Lleida. La B-23 va carregada de Molins de Rei al Papiol i d'Esplugues a Barcelona, a la C-32 i a l'Antitud i aturades a Sant Boi de Llobregat en tots dos sentits, a la 60 Quart Gentona en sentit Mataró. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la Ronda Dalt i a retencions de Cornellà, Collserola en sentit Besòs per un accident que deixa només un carril obert per circular, per tant precaució, i a la Ronda Litoral i a retencions d'Esna Franca a la Barceloneta i a Bonpastor en sentit Besòs i de Rambla Prima a la Barceloneta en sentit Llobregat. En aquesta ronda està tallada la sortida 18 de Mercabarna en sentit Besòs per una manifestació. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
2: Gràcies, Mireia. Bona tarda.
4: A la tarda, no et desconnectis. Connectats.

0: Nascuda a Barcelona i santcugatenca des dels 6 anys, la Cristina ha construït una trajectòria marcada per la responsabilitat, la capacitat de superació i el compromís social. Advocada de formació i vinculada des de fa dues dècades a Avant, Cristina Urriza comparteix en aquesta entrevista que li farem les experiències personals i professionals que més l'han transformada. Cristina, benvinguda.
1: Hola, bona tarda.
0: Tu vas arribar de Barcelona amb 6 anys. Què va portar la teva família a venir a Sant Cugat?
1: Bueno, els meus pares buscaven pis a Barcelona, no van acabar de trobar el que els encaixava, on van aparèixer aquí a Sant Cugat, els hi va agradar i van trobar un pis que s'adaptava a les nostres necessitats i ens van venir a viure aquí a Sant Cugat.
0: Quins records d'aquell Sant Cugat, de la teva infantesa, tens?
1: Ui, pues que era un poble, i davant de casa meva pastaven les ovelles. Me'n recordo que de casa meva jo vivia a la Rambla Riba Tallada, amb el que era abans Cànovas del Castillo, que ara sí. És l'Avinguda de Gràcia, i quan anava a l'estació, pues anaves a l'estació a les 6 de la tarda i no trobaves a ningú pel camí. Clar, era com les afores, allò ja, de Sant Cugat. Sí, sí, era un poble, sí, sí.
0: I l'escola, els amics, sí. Com era aquella...
1: Sí. Jo vaig començar anant a l'escola Santa Isabel, que eren llavors les franciscanes, i que estava molt a prop, al costat de casa meva, i després ja el sisè de primària, bueno, el sisè de GB, que era llavors vaig anar a Pureza de Maria, que feia molt poquet que l'havien obert, i llavors ja fins al final del BUP el vaig fer al Pureza de Maria, perquè, a més, llavors allà no feien cou, i després ja el cou ja el vaig fer a Barcelona. Però, bueno, clar, jo considero Sant Cugatenca, perquè des dels 6 anys no he deixat de viure mai aquí a Sant Cugat, i l'he vist evolucionar, clar.
0: Què és el que més et feia sentir vinculada a Sant Cugat? Al llarg de tots aquests anys?
1: Bueno, perquè al final les meves amistats i tot les vaig fer, les inicials les vaig fer també aquí a Sant Cugat, i la veritat és que em vaig involucrar, tot i que sí que és veritat que avui a mi m'encanta viure a Sant Cugat i no canviaria per res, però també m'agrada molt Barcelona, també sóc molt urbanita.
0: Com descriuries l'ambient familiar en el que vas créixer i després en la família que tu has construït després?
1: Molt bé. Bueno, jo vivia, a més, amb els meus avis. Tinc una germana més jove, molt més jove que jo. I, bueno, doncs, bueno, era, jo que sé, la clàssica família dels anys 70, no? Que el pare treballava, la mare estava a casa cuidant-nos a nosaltres. I, bueno, una família normal i corrent d'aquella època.
0: I la que construeixes després?
1: Després jo em vaig casar l'any 91, que llavors el que era llavors el meu marit es va incorporar també aquí a Sant Cugat, que ell venia de Barcelona, i bueno, tinc dos fills, ja de 32 i de 30 anys, i ara fa dos mesos que he sigut àvia.
0: Ostres, sí, aquesta sí que és una bona notícia.
1: Sí.
0: Dos mesos, i com estàs vivint aquesta nova etapa, tu?
1: Pues molt contenta. Molt, molt contenta. Home, penso que per edat ja em tocava, tot i que avui en dia sabem que les maternitats i el ser àvio cada vegada és més tard, perquè la gent jove, la veritat, ho té més complicat potser que ara que ho teníem nosaltres. I, bueno, doncs em considero, tot i ja tenint una edat, doncs una àvia jove. Hi ha moltíssima, moltíssima il·lusió.
0: Tens clar una mica quin és el paper de les àvies d'avui dia? Ho dic perquè les parelles joves d'ara doncs tenen molt clar quins són els límits, quin paper ha de fer cadascú, no?
1: Sí. La veritat és que ha canviat molt, el tema de la criança i tot. Bueno, ara, per començar, clar, els pares també fan la baixa maternal igual que les mares, s'involucra molt més potser a la creixença i a la criança de les criatures a el que era abans. Vull dir, això no vol dir que els pares d'abans també s'involucran, però de diferent manera. I no, això de que, bueno, jo encara no he arribat a aquest punt, no? Perquè diuen que no poden veure ni una pantalla, que no poden menjar ni un caramel, bueno, aquestes coses que dius, bueno, però bueno, em toca també fer el paper d'àvia, ja he fet el paper de mare, no? De senyorita Rottenmeier, d'educar. Jo penso que als avis ja no ens toca educar, que eduquin els pares. Nosaltres...
0: És el que jo t'anava a preguntar. En quin paper et veuràs més fent d'àvia? Com a l'àvia aquella que, ostres, que no deixes passar ni una, o com aquella àvia que consentirà?
1: Home, jo penso que consentiré, tot i que per la meva manera de ser jo sóc molt, molt disciplinada i em costa a vegades ser flexible per el meu tarannà, perquè jo sóc així a mi mateixa també, però no, jo penso consentir al màxim. Tot i que, clar, estan a Barcelona i bueno, també per la meva situació tampoc no és tan fàcil poder gaudir tant com voldria del meu net, no? Però bueno, quan sigui més gran llavors sí que ja me'l podré emportar a casa i llavors ja faré de les meves.
0: a tu, tu reconeixes que a tu t'ha agradat estudiar sempre,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí.
0: Et vas llicenciar en dret per la Universitat Autònoma de Barcelona,
1: sí,
0: amb un postgrau que vas fer en estudis fiscals i financers per la Universitat de Barcelona, en
1: sí,
0: aquest cas.
1: Sí.
0: Per què vas triar aquest carrer i aquest camí acadèmic? Tenies una idea clara de què et volies dedicar?
1: Sí, a veure, tenia molt clar que m'agradava molt, vull dir, m'agradava tot el tema del dret, també m'ha agradat molt sempre el món econòmic i de l'empresa, de fet, llavors no existia el doble grau que existeix ara de dret i econòmiques, que si hagués existit en aquella època jo crec que l'hagués fet, perquè sempre m'ha agradat el dret, el món del dret, però molt vinculat a el que és el món de l'empresa. Tot el que fa referència al dret fiscal, al dret mercantil, jo, per exemple, tot el que és el dret penal, aquest altre tipus de dret, el dret civil, ja no m'agrada, no m'agrada tant. Llavors, bueno, doncs, ja de ser... Bueno, va ser així sobre la marxa, però jo crec que ho tenia bastant clar, eh? No vaig dubtar, eh? No vaig dubtar, tenia molt clar que... I m'agrada moltíssim el dret, eh? Tot i és ara, que bueno, jo fa molts anys que no exerceixo per un tema que em vaig posar malalta molt jove, però m'agrada molt.
0: A casa hi havia algun antecedent familiar, és a dir, en el teu entorn, algú que influís en aquesta decisió,
1: bueno,
0: o no?
1: Bueno, meu pare era economista. Meu pare era economista, i bueno, però no necessàriament va ser per influència, sinó simplement pues, és un tema que m'agradava.
0: Sí?
1: Sí, sí, sí. M'han agradat les lletres, però m'agradava, per exemple, també molt les matemàtiques, i, bueno, m'agradava.
0: Quines eren les teves habilitats de petita? O sigui, a classe, quina és la teva assignatura aquella que se't donava... Superbé.
1: A veure, era bona estudiant, era treballadora i bueno, era bona estudiant, em anava molt bé doncs, la història, la literatura, però per exemple les matemàtiques també se'm donaven molt bé. De fet, jo vaig fer matemàtiques, les matemàtiques que feien els que anaven a Ciències o Enginyeria les vaig fer fins al final i m'agradaven molt. I una de les coses que em va fer potser una mica de pena fer dret és que vaig haver de deixar les matemàtiques. Tot i que després dedicar-me sobretot al tema del dret fiscal ja vaig poder també tenir vinculació amb les mates, perquè a més jo quan vaig acabar la carrera vaig estar 2 anys preparant oposicions per inspectora de finances de l'Estat, llavors vaig continuar també fent matemàtiques i bueno, sempre vinculada una mica al món, però és ahir el dia del dret i el dret fiscal i dels impostos en general.
0: Quan t'arriba la primera feina?
1: La primera feina, bueno, quan vaig acabar la carrera, això vaig estar 2 anys preparant aquestes oposicions, que llavors tenia una beca de la Caixa, i vaig començar doncs, els 2 anys de la carrera. Vaig acabar la carrera als 88, als 90, al 90. Al 90 vaig començar a treballar, que vaig començar a treballar a Arthur Andersen, en el Departament Legal i Tributari, també aportant temes de dret fiscal, i després ja vaig passar a un grup d'empreses del món editorial i del món de l'educació, i bueno, fins que llavors em vaig posar malalta i va canviar la meva vida totalment.
0: Mm-hmm. Anem a aquest episodi de la teva vida. Aquesta malaltia que et va obligar a deixar la teva carrera quan tenies només 33 anys.
1: Sí, sí, sí. Tenia 33 anys i tenia el meu fill amb 4 anys i la meva filla amb 2 anys i em vaig posar malalta de cop. Vaig tenir un infart medular, va provocar una lesió medular incompleta i clar, estem pensant ara la gent potser se li diria no, com és que no pot treballar, però que llavors no hi havia teletreball, tot just quan això, l'any 98, tot just començàvem a enviar correus electrònics o començàvem a utilitzar internet, però clar, tot el tema, vull dir, totes les feines es feien en paper, vull dir, tot era físic i bueno, era impossible compaginar, vull dir, per la meva situació, a més, bueno, després he anat evolucionant, però bueno, vaig haver de deixar de treballar, vull dir, vaig passar de ser una supermami d'aquestes, no?, que treballava, que tenia els nens petits, perquè a més tenia una professió intensa i una vida laboral intensa, a, bueno, a quedar-me sense... No.
0: O sigui, era un canvi molt bèstia.
1: Sí, vaig estar un any ingressada en un centre per fer rehabilitació, que em portava el meu marit el dilluns al dematí i estava fins al divendres a la tarda. Va ser clar, durillo, perquè deixava aquí els meus fills, el meu marit amb els nanos, i bueno, per recuperar-me el màxim possible. I llavors ja vaig tornar cap a casa. I clar, però llavors no... Bueno, encara l'empresa on treballava em passaven coses però una mica doncs, perquè estigués vinculada, però bueno, era una cosa molt, molt, molt light. Sí, va ser un canvi brutal.
0: I com ho vas afrontar?
1: Pues bueno, sobre la marxa. Sempre he tingut una actitud positiva i bueno, i sempre he intentat adaptar-me a les circumstàncies. Vull dir, jo crec que és una de les meves de les coses que se'm dona bé, adaptar-me sempre a les situacions que venen. I llavors, bueno, sí que és veritat que sempre s'ha de mirar per positiva, em vaig poder dedicar més als meus fills, que amb la vida professional que portava pues, no hagués pogut dedicar tant, I, bueno, doncs mira, mirar la part positiva. Llavors, bueno, ja és quan vaig, al poc temps ja vaig començar a conèixer l'Avant i llavors vaig involucrar i vaig, bueno, vaig anar trobant el camí, no? Vaig apuntar-me a fer el nivell C de català, a fer més anglès, bueno, el que podia fer.
0: És difícil afrontar una situació com aquesta, no? Dura, necessites temps, necessites, doncs, pair, com et canvia la vida. Què és el que a tu et va ajudar més a tirar endavant?
1: Bueno, evidentment, la meva família. I la meva família em va ajudar moltíssim, els meus fills, tirar endavant, perquè, clar, tenia els fills petits i ells, bueno, no tenia cap culpa, bueno, jo tampoc no tenia cap culpa del que m'havia passat, però clar. Vull dir que, bueno, que ells tenien que ser uns nens normals, no perquè la seva mare estigués així en aquesta situació, havien de deixar de fer coses. I sempre és el que vaig intentar. I bueno, home, evidentment va haver-hi una època, un dol, com tot, sí. No? Però, bueno, jo crec que el vaig fer el dol i, bueno, em vaig anar adaptant a les circumstàncies. I si tocava anar-se a esquiar, doncs ens n'anàvem a esquiar. Jo em quedava al bar i això. Vull dir, jo sempre he intentat normalitzar al màxim la meva vida i focalitzar-me molt en el que puc fer, no en el que no puc fer. Que hi ha moltes coses que no puc fer, però, bueno, jo sempre intento pensar en el que puc fer. Els amics també m'han ajudat moltíssim. Pues intentar, bueno, pues quan es feien sortides, pues mirar que poguessi també anar jo, que això també ha evolucionat molt, perquè clar, estem parlant de fa 27 anys, hi ha unes barreres arquitectòniques brutals, i això cada vegada també ha millorat més, i bueno, pues això adaptar-se a les circumstàncies, bueno, i poc a poc, perquè a més, clar, dintre d'aquests anys que m'ha passat, m'han passat més coses, vull dir, tinc més problemes de salut, em vaig trencar la cadera, vull dir que he tingut entrebancs forts, però bueno, és això, intentant entomar-ho i mirar la part positiva de les coses i tenir un suport, això està clar, de la família, no?
0: Aquesta és una de les etapes dures de la teva vida, però també has explicat que la maternitat també t'ha marcat allò molt profundament, no?
1: Bueno, jo penso que en tota dona i en tot pare, bueno, no, en tota persona, la maternitat o la paternitat és una fita fonamental a la seva vida. I això ho va fer, vull dir, per mi els meus fills ho són tot. Però bueno, penso que tampoc no és diferent que les altres persones, no? Tot i que no sóc tampoc una marassa d'aquestes, no ho sóc, tampoc, però bueno, pels meus fills són el més important.
0: Què t'han ensenyat?
1: Què m'han ensenyat? Doncs pues molta cosa. És també pues saber-se adaptar a les circumstàncies que hi havia a casa. La meva filla, de molt petita, s'havia d'escalfar el biberó al microones. I que els nens... diuen que són esponges, i és veritat, són esponges, i s'han sapigut adaptar també sempre a les situacions que hi ha hagut a casa.
0: Parlem d'Avant. Quan coneixes a l'entitat?
1: Pues mira, va ser, bueno, pues fa això, 20 anys, sí, no, uns anys abans, 22 o 23, de la mà del meu neuròleg, del Miquel Aguilar, em va explicar el que era l'Avant. Llavors jo, en un principi, tampoc no vaig fer gaire cas, però llavors em va dir, bueno, per què no poses a la Junta? I tal, llavors vaig pensar, dic, ja que tinc uns coneixements... pues que es pugui retornar, no a la societat, vull dir, també és una cosa que es pot aprofitar a la societat dels meus coneixements, i per mi també és enriquidor, perquè em servirà per mantenir-me activa i després per ajudar també els altres, no? Perquè d'alguna manera pues, també la meva experiència pues, també em serveix per entendre molt bé la situació de totes aquestes persones també que tenen malalties neurològiques, no? I bueno, vaig començar pues, com es comença tot, no? Una miqueta poquet a poquet, i cada vegada em vaig involucrar més, i bueno, pues ara, clar, ara ja fa pues, 10 anys pues, que soc també ja, que soc la presidenta, i bueno, clar, la veritat, també s'ha crescut molt, i per mi ha sigut un creixement professional, perquè he après molt. Sí, perquè tot i que sí que miro les coses de els temes legals i tot això, doncs jo me'ls miro, però clar, tot també ha evolucionat, jo fa molts anys també que no exerceixo, però clar, he après molt també en temes de gestió, en temes això de neurorehabilitació, tot i que evidentment no sóc especialista, però bueno, al final també t'empapes, no?
0: Acabes, clar.
1: T'empapes a tot. Bueno, a més, clar, són 20 i pico d'anys que faig també fisioteràpia i rehabilitació. Jo els hi dic en broma al cap de Vall d'Oreig, i que a mi només em falta el títol, perquè ja sé, la gent, clar, de tants anys també vas aprenent. I després m'ha fet créixer també molt personalment, perquè realment t'adones de que... És a dir, que tu tens un problema, però al final ets una privilegiada enfront de les situacions que hi ha al voltant teu.
0: Com ha crescut, Avant? en tot aquest temps, des que vas entrar fins ara?
1: A l'Avant?
0: Sí.
1: Una barbaritat. Vull dir, va passar primer que érem una associació, vull dir, era un grup de famílies que van veure que, clar, que els serveis públics no tenien les seves necessitats, es van unir doncs, per fer coses junts, per fer sortides de cap de setmana, per donar-se suport emocional entre ells. Després es va començar a fer teràpies de neurorehabilitació, però clar, era una cosa molt petitona, i bueno, hem arribat ara que sí, que estem atenent a més de 1.300 persones cada any. L'any passat vam atendre 1.300 persones. I clar, amb molta més especialització, amb molta més professionalització, bueno, una mica hem fet el recorregut propi de les entitats, no? Que primer pues, són tot voluntaris, tot com es pot, no? I a poc ens hem anat professionalitzant i ara, bueno, són més de 60 treballadors i penso que és una entitat que està molt professionalitzada però sense perdre mai l'horitzó de que és una entitat social i que està per ajudar a la gent.
0: Enguany sou l'entitat beneficiària de la venda del llibre als relats,
1: relats solidaris
0: de l'esport.
1: Sí.
0: Com va néixer aquesta relació, aquesta vinculació?
1: Bueno, a vegades el que són casualitats. Una persona que formava part d'una entitat que li havien donat l'any anterior o feia 2 anys havien sigut l'entitat beneficiària de relats solidaris, va venir al nostre sopar solidari i es van dir, per què no us presenteu? I bueno, van començar a presentar totes les coses que feien falta i ens van escollir, i bueno, supercontentíssims, perquè bueno, això es permetrà amb l'obtenció del que es digui d'aquell llibre, volem comprar un exoesquelet. Que això pues, permetrà a molta gent pues, que no pot caminar absolutament res, pues, que pugui caminar, no? I amb això estem, no? A més, ja, a part del que et suposa amb el tema, evidentment, de l'exoesquelet, és la projecció que et dona, no?, de visibilitat. Però l'altre dia, inclús, vaig dir, mira, hem tornat a sortir el Telenotícies, no? Vull dir que, clar, i això és molt important, perquè sembla mentida que al final, vull dir, que penso que són bastant grans, però la gent a vegades diu, és que no us coneixia, no us sabia. Clar, per exemple, a Barcelona que no es conegui pues, pot ser lògic, no?, perquè és molt gran i estem allunyats, però que la zona del Vallès cada vegada passa menys, no? I clar, pues, això ens ha donat una projecció molt, molt, molt gran, molt gran.
0: Mm. En el teu dia a dia, quin paper tenen aficions com la lectura o el teatre? Et serveixen per desconnectar-te i connectar amb altres mons?
1: Sí, a veure, la lectura m'agrada molt, tot i que a vegades he passat èpoques, eh? Vull dir, he passat èpoques que he llegit molt i de sobte m'he quedat com una mica empatxada i he hagut de descansar, però m'agrada molt la lectura, m'agrada molt també llegir la premsa, no m'agrada quedar-me només amb un diari, sempre que tinc l'oportunitat miro més coses, m'agrada molt mirar, cada dia miro Cugat.cat, a veure què passa a Sant Cugat, a la meva ciutat, i després el teatre també m'agrada molt.
0: Alguna recomanació que volguessis fer? Un llibre? Una obra? No sé, d'alguna lectura recent?
1: Mira, ara
0: o alguna...
1: l'última, vaig llegir el llibre d'Uramburu, del Maite, que em va agradar força, i ara estic llegint un, que és la típica novel·la british, però british absoluta, que està escrita dels anys 50, que es diu Jane i Prudence. I m'està agradant molt, vull dir, bueno, lectures fàcils, eh? Vull dir que tampoc no... No.
0: Per relaxar la ment.
1: Sí, sí, sí.
0: Per desconnectar sí. Una mica,
1: també,
0: no?
1: I també, com tothom, jo penso avui en dia, doncs miro sèries, no?
0: Mm. Tu de petita eres molt somiadora o no?
1: No, he sigut sempre molt... Jo crec que soc bastant realista i que, bueno, que això també forma part de la meva professió, no? I que no faig volar gaires coloms, no.
0: I un viatge com el Japó, creus que és factible, és realista?
1: M'agradaria, però se'n fa... Tot i que el Japó, jo crec que amb tema de barreres arquitectòniques està bastant bé, però bueno, hem de reconèixer que viatjar amb problemes de mobilitat no és fàcil, eh? Tot, a part del tema econòmic, et costa tot molt més, que bueno, pues això, pues, bueno, t'organitzes i ja està. És una gincama, és una odissea, eh? Viatjar amb avió, amb cadira de rodes. Bueno, us ho podeu imaginar. L'estiu passat vaig estar a Viena amb la meva filla i, bueno, per la bateria de la cadira de rodes, bueno, no sabeu el que vam haver de fer. I és complicat, eh? No és fàcil. I sempre, bueno, sempre hi ha sorpreses, però, bueno, també forma part del viatge. Però no faria molta il·lusió a Japó, eh?
0: Tot i per què? M'impressiona...
1: Perquè, bueno, perquè m'agrada, no sé, m'agrada, m'atrau aquella cultura. M'agrada. El que se'm fa una mica enrere són tantes hores d'avió, però bueno, a veure si encara mentalitzo i vaig.
0: Sí, dona. La salut, la família, els amics, el compromís social són molt importants per tu, però quines diries que són les coses que més et preocupen en la societat actual?
1: En la societat actual? Bueno, sobretot el benestar de la gent, però vincular precisament al canvi climàtic, al tema de les guerres, i que dona la sensació de que en comptes de que cada vegada la gent visqui més tranquil·la i millor, cada vegada s'estan complicant més les coses. Això em preocupa força. Vull dir, quan obres la tele, la veritat és que és depriment. Quan mires les telenotícies, és molt, molt, molt depriment, perquè veig que no aprenem dels nostres errors.
0: I davant d'aquest panorama, com veus l'ampolla? Mig plena o mig buida?
1: Jo sempre miro, soc positiva i la miro i la veig mig plena, però haig de reconèixer que a vegades em costa veure-la mig plena.
0: T'agradaria deixar algun missatge per la societat?
1: Jo el que desitjo que la gent s'involucri amb les entitats socials, que penso que et fan créixer molt i penso que és important, perquè, a veure, tampoc no podem deixar-ho tot a l'administració pública, és impossible, no es pot fer. Llavors, us animo a això, que la gent faci de voluntària, perquè el que reps, ja sé que és com una mica eslògan, però el que reps és més que el que tu dones. I és necessari.
0: Cristina, un plaer. Gràcies per deixar-nos descobrir-te, no? De conèixer la Cristina que hi ha darrere de la presidenta de BAM. I moltíssimes gràcies per acceptar la nostra invitació.
1: Gràcies a vosaltres per convidar-me.

Doncs ara connectats per parlar del món animal. Mig any després de l'esclat de la pesta porcina africana, és hora d'aprofundir en el quid de la qüestió, els porcs senglars. Avui, la secció d'animals, parlarem d'aquest espècimen que fa tants mesos que tenim a la Diana. Ho farem amb la nostra companya Núria García i en Carlos Conejero, doctor en veterinària i expert en gestió de fauna urbana. Anem fins a Sabadell.

0: L'aparició del brot de pesta porcina africana a l'entorn del campus de la UAB a Cerdanyola del Vallès ha obert el debat sobre com s'ha de controlar la població de porcs senglars. Una qüestió que avui volem abordar amb el Carles Conejero. Ell és propietari d'una empresa de gestió de fauna urbana i, a més, és doctor en veterinària de la Universitat Autònoma de Barcelona. Molt bon dia, Carles.
1: Molt bon dia.
0: A veure, per començar, hi ha massa porcs senglars?
1: A veure, és que depèn. Això de les densitats de porc senglar... A veure, un porc senglar en un centre comercial és altíssima densitat, no? Depèn de l'entorn. Si hi ha masses o n'hi ha massa poc, depèn de l'entorn. O sigui, en general, sí, podríem dir que sí. Però el que és, això és a conseqüència del, bueno, de tota la deriva social que portem a dia d'avui. O sigui... Les ciutats, totes les ciutats i tots els pobles tenien abans un cercle de camps que feien aquesta franja, no? feien aquest impàs, aquesta...
0: Una mena de barrera.
1: Sí, una mena de barrera. Cap animal es sent a gust a la intempèrie i al descobert. Llavors, què passa? Aquests camps que abans envoltaven les ciutats i els pobles, doncs avui dia és bosc jove sense treballar, sense estar ben brut. O sigui, tu no veus 5 metres a través. Llavors, l'ungulat, que millor s'hi està en aquests ecosistemes, és el porc senglar. Llavors, és això, tot això, juntament amb el malbaratament alimentari que tenim a dia d'avui, que acaba, bueno, des del meu punt de vista, és com a mínim immoral que una tercera part dels aliments produïts acabin a les escombraries. Això per un cantó. I per l'altre cantó tenim els problemes de soledat no desitjada de molta gent, sobretot als entorns urbans, que fa que... Clar, una persona que no es relaciona amb ningú, al final acabes posant-li nom a les pedres. Si, llavors, és això. Hi ha gent que massivament alimenta gats, coloms, senglars, gavines... I clar, i això són aquestes temàtiques que s'haurien d'abordar i, com pots veure, no tenen res a veure amb el porc senglar, però sí que la població de porc senglar doncs, es veu beneficiada. És això.
0: Aquesta superpoblació de porc senglar, quan es detecta, com es pot gestionar?
1: Doncs, a veure, en primer lloc, hi ha tres tipus de mesures de gestió a aplicar. A mi m'agrada agrupar-les en tres grups. Per un cantó hi ha totes les mesures de caire social, que serien totes aquelles, doncs, atenció a la gent que pateix soledat no desitjada, doncs, campanyes de conscienciació i etc. Llavors hi ha tota la sèrie de mesures que s'aplicarien sobre l'entorn, sobre l'ambient, les mesures ambientals, que serien el desbrossament de les zones de bosc més properes als entorns urbans. Per un cantó, la protecció de contenidors amb barreres físiques. Bàsicament, les mesures ambientals són totes aquelles destinades a crear un ambient que no sigui atractiu per al porc senglar. I ja per últim, I els poso per últim perquè si les mesures socials i les mesures ambientals estiguessin ben assolides, no caldrien mesures de control de la població. Són totes aquelles mesures sobre la mateixa població de senglars. En la mateixa població de senglars, clar, tenim diferents tipus d'actuacions, no? Nosaltres dividim en actuacions reactives, que són aquelles que tenim un animal ja a la via pública que està causant una incidència i s'ha de retirar. Val? Això seria el menys eficient, no? Quan el dany ja està hecho, no? Diguem-ne. Anem allà i retirem l'animal. Llavors hi ha captures programades, que ja sigui amb caixa trampa, amb corral trampa o amb xarxa caiguda, no? que són totes aquelles que ja sabem que actuarem, no? Que activem d'un dia per l'altre. Són les programades. Amb les caixes trampa, nosaltres les utilitzem per capturar aquells animals en dispersió, les situem en punts de pas dels animals i llavors capturem animals entre 12, 16, 18 mesos que estan buscant un lloc nou on establir-se. No? Després hi ha la xarxa caiguda i el corral trampa els utilitzem per capturar grups sencers. Grups sencers que nosaltres anem a buscar aquells grups reproductors, o sigui, liderats per femelles, una o diverses femelles reproductores, que el que fan és que viuen al límit entre la zona urbana i la zona forestal, viuen allà, i quan tenen molta gana, que és quan crien, doncs baixen a la ciutat a menjar escombraries. I clar, aquells són els animals productors de senglars 100% habituats a l'entorn urbà. Són animals que els tires una gla i no saben què fer amb ella. Que són animals que quan toca dispersar-se, doncs baixen cap a la zona urbana i segueixen l'asfalt i els contenidors perquè no coneixen una altra cosa. També el menjar del gat, no? O sigui, el fet de tenir colònies felines, que està molt bé, a veure, que està molt bé que les entitats gestionin aquestes colònies felines perquè ja veiem que arriben on no arriben les administracions. El que sí que no és bo és tot aquell... l'alimentador freelance, que li dic. És aquella persona que per voluntat pròpia doncs es posa a alimentar de manera no gestionada, de manera no controlada, una colònia de gats. O una colònia de gavines, també. I és això que gent amb molt bona intenció doncs genera veritables desastres. És que no hi ha res pitjor que un incompetent amb iniciativa, la veritat. I a veure, ningú va néixer ensenyat, però també és estar en mans de tothom doncs posar-hi remei. Són aquelles responsabilitats que són de tothom, de ningú i de cadascú a la mateixa vegada. I és per a tots.
0: No sé com veieu la resposta també que s'està donant des de l'administració, no? Si creieu que ha estat una mesures que s'han pres ràpidament per contenir aquest brot, sobretot també per l'impacte econòmic que està tenint tot plegat en el sector porcí.
1: No, fa anys que s'està planificant això. O sigui, l'amenaça de la peste porcina africana fa molts anys que la tenim a sobre. I penso que ja fa anys, t'ho dic de memòria, no? Uns 5 anys, o sigui que ja bueno, va afectar la Xina, i la Xina és el primer productor mundial de porcí, i llavors va afectar Alemanya. Alemanya és el segon productor mundial de porcí. I amb tots aquests esdeveniments, doncs Espanya ha esdevenit el país ha esdevenit el principal productor mundial de porcí. Llavors, què passa? Que tenim la major part del porcí que es produeix, s'exporta. I llavors això, clar, és una crisi sanitària, però deriva en un desastre econòmic, més que res. I la gestió que s'està portant, des del meu punt de vista, és correcta. És correcte i és un pla que, tot i que sembli improvisat, no és improvisat. Fa molts anys que ens estem preparant per això, però tot i així, doncs, el primer cop que s'aplica una mesura, la mesura que sigui, el primer cop que s'aplica, doncs sempre hi ha aspectes a millorar. Sí, segur que hi ha aspectes a millorar, però el desplegament que s'ha fet és l'adequat i des del meu punt de vista la resposta ha estat ràpida i està sent contundent.
0: Aquestes mesures de control, l'altre dia explicaven des dels agents rurals que s'intenten concentrar com molt a la zona zero, no?, de l'aparició d'aquests casos, i que l'objectiu era intentar que aquests animals no sortissin d'aquest radi, perquè a més estem parlant d'un virus, el de la pesta porcina africana, que es transmet molt, no?, tot i que no hi hagi risc per als humans.
1: Sí, és altament contagiós, i és que el virus, també el medi, té molta persistència dins el medi. Llavors, clar, també aprenem d'altres situacions, no? Ja hi ha hagut altres brots, altres països d'Europa, i ho han gestionat com bonament han pogut. Llavors tenim l'avantatge de comptar amb aquestes experiències prèvies. Llavors, per això, per exemple, no s'apliquen batudes allò massives, perquè les batudes, bueno, la caça, l'activitat cinegètica, el que fa és dispersar els animals. Llavors es procura que aquests no es dispersin. També l'indret on ha succeït el brot inicial, doncs és molt acotat, no? És un triangle entre la C-58, la C-16 i la P-7. Llavors, sí que això dona facilitat per treballar sobre el terreny.
0: Les carreteres fan com de mur de contenció.
1: Clar. O sigui, no és el mateix protegir un límit, tot sense que protegir només els passos, no? Hi ha passos tant per sobre com per sota de les carreteres, que és el que es va protegir. Si aquelles zones, aquells passos queden blindats, és perfecte. Ara, tot i que si després la gent passa per allà i veu una cinta i passa igual, llavors cagada pastoret, saps? O sigui, no farem res. No, la gent, el que en aquest context, la gent ha de ser molt conscient de que estem davant d'una amenaça real, d'una amenaça que, tot i que afecti el sector per si, i que part de la societat no s'hi senti identificada o no s'hi senti que pugui patir la repercussió, el sector porcí en aquest país és molt i molt important. I sí, i ens afectaria a tots, això. Llavors, és això, simplement la gent ha de ser conscient de que la població ha de ser conscient de que està en mans de tots, protegir, bueno, col·laborar-hi. No són només agents rurals, no és només la UME, no és només... No, aquí estem tots implicats. I simplement, sí, tenim l'opció de passejar el gos al parc de baix de casa en lloc d'anar a donar una volta per Collserola, doncs és molt desitjable, estem fent molt.
0: Per acabar, Carles, et volia preguntar, no sé si tens una mica d'idea de quan es podria contenir el brot o és molt difícil aventurar-se en això?
1: És que la bola de l'oràculo encara no la tens, no? Encara
0: no
1: la tinc. Però de la manera que s'està fent, de la manera que s'està actuant i jo sóc optimista.
0: Carles Conejero, expert en gestió de fauna urbana i doctor en veterinària per la Universitat Autònoma de Barcelona. Gràcies i bon dia.
1: Moltes gràcies, tingueu molt bon dia. Adéu-siau.
2: A la tarda, connecta't a l'actualitat de la teva ciutat. Teatre, literatura, ciència, música i molt més. El magazín de tarda que uneix milers de veus. De dilluns a divendres, connectats.
3: Hola, què tal? Soc el Dani, et recomano la cançó La Graciosa, de Quevedo i Elvis Crespo, perquè ara que ve l'estiu tots tenim ganes de ballar i de passar-ho molt bé.
4: El baile sigue, el chiquillo, el caprichoso.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM. Els hits de tots els temps.
1: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. El Teatre Auditori Emma Vilarasau ha presentat aquest dimecres al vespre la primera part de la temporada 26-27, que inclourà un total de 37 espectacles entre setembre i gener. La programació combinarà grans noms de l'escena catalana, produccions teatrals de primer nivell, concerts de música popular, dansa, òpera, circ i propostes familiars. La temporada arrencarà el 20 de setembre amb Permagé, l'adaptació de la novel·la d'Eva Baltasar, protagonitzada per Maria Rodríguez Soto i dirigida per Victoria Spumberg. I es tancarà el 30 de gener amb la truita de Baptista Amant amb Emma Vilarasau al capdavant del repartiment. La Generalitat ha aprovat definitivament el planejament pendent per reformar els carrers Colònia Oller i General Prim, segons ha informat l'Ajuntament a Cugat Mèdia. El consistori assegura que aquest pas ha de permetre avançar en la urbanització definitiva de la zona després d'anys de reclamacions veïnals pel mal estat dels carrers. La resposta municipal arriba setmana després que diversos veïns denunciessin a Cugat Mèdia problemes d'infraestructura i manteniment als dos carrers amb incidències recurrents relacionades amb inundacions, canonades trencades, cablejat aeri i el pas de vehicles pesants. Anar a la piscina municipal costarà més aquest estiu. El ple de Sant Cugat ha aprovat una nova estructura de preus per les instal·lacions del Parc Central i la Floresta, que comporta increments generalitzats en la majoria de tarifes. Les pujades més importants afecten els abonaments de 10 banys, que en alguns casos superen el 100%, mentre que les entrades individuals s'encareixen fins a un 62% al Parc Central. L'augment més destacat es produeix precisament en els abonaments de 10 banys. Al complex aquàtic Parc Central, l'abonament per adults passa de 27,88 a 68,81 euros, un increment del 147%. A la piscina de la Floresta, el mateix abonament passa de 25,70 a 52,53 euros. I les nenes que actualment cursen I5 al Col·legi Viaró de Sant Cugat no hauran de desplaçar-se a l'Escola Canigó de Barcelona per continuar els estudis de primària com feien habitualment. A partir del curs vinent, el Viaró Global School incorporarà una línia de primer de primària per nenes, tal com va avançar el Tot Sant Cugat i ha confirmat Cugat Mèdia amb el centre. Des de l'escola remarquen que aquesta ampliació no suposa cap modificació del model pedagògic actual. Així, nens i nenes compartiran campus, però continuaran cursant els estudis en línies diferenciades. Doncs això és tot, la informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat 91.5 FM.
2: Bon dia, són les 10:03 i això és el Faves Comptades.

Salutacions, comencem amb Faves Comptades, el magazín dels matins de Ràdio Sant Cugat, amb Aiman Triquí, el control tècnic, i sota la batuta de Carme Reverte, de qui us parla, Alba Triador. Avui és dijous, 4 de juny, i farem bullir l'olla amb tots aquests ingredients.

Començarem amb una bona dosi d'actualitat amb la tertúlia ciutadana. Avui amb Xènia Amorós, Àgata Guinó i Xavier Fornells. Tot seguit ens endinsarem en l'hibristofília de la mà de la santcuatenca Carlota Elías, criminòloga, jurista i autora del llibre Hibristofília, un cuento de encerradas, la realitat del por qué nos gustan los chicos malos. Després de les notícies de les 11, potenciarem el xup-xup de la ciutat amb Carme Reverte al capdavant. Ho farem amb un polsim de salut sexual. Amb la sexòloga Ruth Canals parlarem de les relacions obertes i de com la calor ens desperta la libido. I afegirem una mica de patrimoni per conèixer com Sant Cugat s'està convertint en un campus d'arqueologia de la UAB gràcies al potencial del monestir i del patrimoni de la ciutat com a recurs formatiu pels professionals del futur. I per posar la cirereta al programa, a l'Enseria farem un repàs per les estrenes que arriben a les plataformes aquest cap de setmana. Comença a bullir l'olla, això és el Faves Comptades.

0: I quan passen 5 minuts del punt de les 10, el Faves Contades comença a fer xup-xup amb la tertúlia. Una tertúlia, ja ho sabeu, que sempre ens servirà per veure la ciutat des de diferents punts de vista. Avui posarem el focus en els 3 anys de mandat, just quan falta un any per a les pròximes eleccions municipals. Per abordar aquesta qüestió, ens acompanyen a l'estudi Ramon Bernís, la Xènia Amorós, veïna de la Floresta i membre de l'Ateneu Popular del districte. Molt bon dia.
1: Bon dia.
0: El Xavier Fornells, exdirector de Ràdio Sant Cugat i director d'Infraestructures Culturals Estratègiques de l'Ajuntament. Molt bon dia.
2: Bon dia.
0: I la Gata Guinó, periodista i director adjunta del Tot Sant Cugat. Molt bon dia, benvinguda.
3: Molt bon dia.
0: Posem una mica en context a l'audiència. Sant Cugat i la resta de municipis de l'Estat entren en el compte enrere de les eleccions municipals del 2027, que seran el 23 de maig de l'any que ve. Quan falta menys d'un any per la cita amb les urnes, és moment per fer balanç de la feina feta, dels compromisos complerts i de les assignatures pendents. També és moment d'analitzar l'estat dels partits polítics, la solidesa del pacte de govern, les alternatives que es dibuixen per al pròxim mandat i l'aparició de noves forces que podrien alterar o no l'equilibri polític de la ciutat. Comencem un xic amb el que és més bàsic, no? Quin balanç faríeu d'aquests 3 anys de mandat? Si li haguéssiu de posar una nota, quina seria i per què?
1: Començo jo?
3: Sí.
1: Sabeu que la calor fa pujar la libido, però en canvi la valoració de la legislatura la fa baixar bastant. Si més no, com a mínim, parlem des de la Floresta. Jo sóc veïna de la Floresta, com bé has dit, i al barri de la Floresta la veritat és que no recordarem absolutament res d'aquesta legislatura. L'únic que recordarem serà que hem seguit oblidats, com sempre. No? L'única cosa que ha passat a la Floresta en aquests 3 anys que portem és que s'han anat executant algunes de les propostes dels pressupostos participatius molt lentament, com sempre. I bé, com a símbol tenim el nostre ascensor, no?, que porta una legislatura espatllat i es veu que és una cosa llarga d'arreglar, tot just ara s'hi està treballant, però sí, sí, és un ascensor d'una legislatura. Volem imaginar què hauria passat, no?, si l'ascensor de l'estació de Sant Cugat o de Valloreig o de Vullpalleres hagués estat espatllat durant tota la legislatura, que al final hasta fa sospitar que s'arregli ara, no?, quan ja estem en el compte enrere de les eleccions. No sé, que s'hagi d'organitzar tot el moviment veïnal al voltant d'un ascensor, doncs jo crec que no parle massa bé de quin és el paper de l'Ajuntament en el nostre barri. I aquest és el resum simbòlic, per mi, de la legislatura.
0: Agata, Xavi.
3: Començo jo, les dones primer, Xavi. Vale. És una vergonya el tema de l'ascensor de la Floresta, però jo crec que aquí també hi ha hagut pues, problemes amb competències, perquè teòricament ho havia d'arreglar Ferrocarrils. Però bé, jo notes no posaré, que segur que ens estan escoltant i això és una mica perillós. Crec que aquest mandat, les expectatives que hi havia posades per una bona part de la població que s'arreglessin el tema manteniment de la ciutat, ara més lent de la que esperaven, per exemple, perquè a més era una de les apostes de l'actual govern. Crec que el tema burocràtic fa que s'alenteixin molt les coses. El Xenia deia, va tot molt lent, és que sí que va tot molt lent, però és que va tot molt lent, governi qui governi, el tema burocràtic, tema, al final, crec que el Xavi estarà d'acord amb mi, al final hi ha una paperassa que han de fer els tècnics, que han de passar tot una normativa que fa que s'alenteixin molt, per exemple, també les obres. Crec que ara hi ha un problema, també, amb unes obres que ara no recordo quines, que s'han presentat al·legacions... Ah, Pere Grau, per exemple, que parlàvem de barris, no?, que l'altre dia ho deia la regidora de Cultura. Pere Grau no estarà per Festa Major perquè un particular ha presentat unes al·legacions sobre aquest projecte. Llavors, això fa que s'alenteixi tot molt. Crec que això ha fet baixar la libido també de la ciutadania, que ha vist que no van les coses tan ràpides o tan de pressa com esperarien. Llavors crec que també el tema econòmic, o sigui el forat aquest econòmic que es va trobar aquest govern, ha fet que no s'hagin pogut desenvolupar molts projectes que tenien, jo crec, sobre la taula. Bé, més coses, podríem dir, però bueno, una mica...
0: Anem pas a pas, si voleu.
2: Jo penso que la qüestió de la burocràcia no és nova, ja ens ve de fa uns quants anys que hi ha hagut modificacions importants en les tramitacions que ens porten a resultats a vegades molt heavies, no? En el cas, per exemple, de la Unió, algunes de les empreses que feien la Unió van marxar emprenyades perquè es van parar les obres i se'n van anar, i ara per fer obretes petites, posar la porta del carrer Colom, etc, que són obres d'una setmana...
0: Tindríem un monogràfic.
2: Estàs 6 o 7 mesos per tramitar-ho. Clar, per una setmana de feina. Però, esclar, dius... jo crec que convindria un front comú general de ciutadans i càrrecs electes i partits en veure com es pot transformar això. No pot ser que quedi inhabilitat una gran quantitat de qüestions o retardin molt per aquesta qüestió, no? I fa pinta que no és així. Jo veig a l'Ajuntament que la contractació d'advocats, de gent en els equips de contractació, de gent en els equips de...
0: Serveis jurídics.
2: Serveis jurídics, en general, són els que creixen. I els equips que són els que han de traduir les polítiques en fets, diguéssim, els equips aquests són els mateixos. Jo m'he trobat amb la mateixa gent a Cultura que quan jo era director fa amb la Mercè Conès. És la mateixa gent, i Esports també. I no ha canviat res. Vull dir que, i la ciutat ha crescut molt més. O sigui, tot això... no sé, aquest pes que se li està donant o que la llei se suposa que dona, perquè mai acabes de saber on està això i és molt difícil, però que les lentituds són enormes. Aquest és un tema. Però després hi ha el tema de dels incompliments. O sigui, he de dir, anem a fer una cosa, no la faig. Per exemple, la Unió, que tot de cop es paren les obres de Cenotècnia a la meitat del mandat anterior. Són unes obres que havien de durar 2 anys i mig. Ara s'acabarà al setembre, però no hauria d'haver estat així, això. Això hauria d'haver estat acabat.
3: Jo, perquè ho dius tu, però ja si és que no ho vegi la Unió, no ho creuré.
2: Es
0: que va de llarg.
2: Serà
0: el tercer mandat amb la Unió sense estar en marxa.
2: Clar, aquest teatre porta un retard de 6 anys. Sí. Es diu de seguida.
3: Balanç, molt de retard.
0: Reconduint això, en tot cas, i lligant-ho amb el que deia, amb la metàfora que feia la Xenia de la libido, vosaltres heu centrat la vostra primera intervenció en la burocràcia i com fa que tot vagi més lent, no? I la Xenia deia que la libido està pels terres davant de que la ciutat no avança, la Floresta en aquest cas. Esclar, també és veritat que els regidors i regidores que tenim a dia avui a l'Ajuntament, molts tenen anys d'experiència, la llei no ha canviat en aquest mandat, i per tant, a l'hora de fer un programa electoral, saben bé, tots els grups polítics que hi ha a l'Ajuntament saben bé com funciona l'administració. No ho sé si us sembla potser que a l'hora de fer aquestes promeses, aquestes propostes electorals, també s'hauria de ser més realista per no donar un missatge fals o de difícil compliment, per dir-ho d'una altra manera, més enllà de voluntats, a la ciutadania, i que això que faci que la libido aquesta baixi, que la confiança en la política sigui cada cop més baixa, que hi hagi desafecció i, per altra banda, faci pujar també grups municipals i partits polítics amb discursos molt simplistes.
1: Jo crec que una de les coses importants que ella ha dit és el creixement de la ciutat, no? Tenim els mateixos serveis, jo torno a posar l'exemple de la Floresta, però crec que el podem extrapolar. Per exemple, en mobilitat, no? La Floresta fa 20 anys tenia 3.000 persones, ara en té 5.000 i té exactament els mateixos autobusos, no? Per exemple. Això va més enllà del mercat del peix, que són els programes polítics per a les eleccions, no? Perquè allò sembla que tu vas al mercadillo i mira, compres la millor oferta, no? Jo crec que hi ha una qüestió estructural sobre decisions polítiques a l'hora de gestionar la ciutat i els barris, i aquestes decisions polítiques nosaltres des de la Floresta veiem que en cap moment no es tenen en compte. A mi em sembla que per apetar-se darrere de la lentitud de la burocràcia és que no em sembla massa acceptable, no? Jo crec que aquí hi ha una qüestió de responsabilitat política, i si ha de passar per contractació de personal per a executar el que s'ha d'executar, doncs passarà per aquí, i si ha de passar per prioritzar unes propostes davant d'unes altres, passarà per allí. Però vaja, jo me semblaria gairebé infantil acceptar que, mira, no, estem aquí i l'únic que podem fer és esperar, doncs aleshores marxeu a casa, ja ho faig jo. saps què et vull dir? Que no tindria massa sentit. Jo penso que, no, tornant amb això, no, del creixement, si quan la Floresta era més gran tenia, per exemple, un metge cada dia, i ara, quan la Floresta era més petita tenia un metge cada dia, i ara que som més, tenim un metge un matí i una tarda a la setmana, doncs al barri vivim pitjor. Si a la Floresta tenim des de fa 30 anys dos línies d'autobús amb unes freqüències determinades i ara som més i seguim amb el mateix servei, és que a la Floresta vivim pitjor que fa 30 anys. Si a la Floresta, ara que hi ha més vehicles, tenim les carreteres, els paviments fets malbé, com és el cas de Meteorio Escudero, que ja és com una mena de mite, no? Els forats de Meteorio Escudero formen part de la identitat florestana. No tenim voreres, no? I no tenim llum, tenim passatges sense arreglar, escales en mal estat. Doncs ara vivim pitjor que abans. O sigui, la vida al barri es va empitjorant i jo veig que no ha passat res en aquesta legislatura que hagi permès que la vida millorés ni una miqueteta, no? Vull dir que aviat arribaran les festes majors, sisplau, que s'ho pensi bé l'alcalde a vindre, perquè a nosaltres no ens fa cap falta la seva presència. Ens porta més ràbia de l'alegria que provoca la seva visita en aquesta situació. Llavors, no necessitem paripès, necessitem accions que en 3 anys no han passat, pues no sé, passaran totes ara, concentrades.
3: No crec. Has dit el tema de contractació, tampoc l'Ajuntament no pot contractar, perquè també la llei tampoc permet, i no sé si la ciutadania està molt d'acord això d'anar contractant treballadors públics, perquè la sensació és, són molts, però no sé si la sensació, si treballen, i de fet l'Ajuntament...
0: Podria convidar la ciutadania, sí, a passar un dia amb alguns treballadors i les hores que hi fan, també, sí, per veure també com es treballa a tot arreu.
3: També, si fem balanç d'això, també hi ha moltes protestes últimament de treballadors municipals, serveis socials,
0: tenim les
3: biblioteques, tenim en general...
0: Vaga, les biblioteques.
3: Sí. Xavi, que s'ha manegat el cap el que anava a dir.
0: La ciutat està millor que fa 3 anys o no?
2: En alguns temes crec que sí. En el tema de manteniment crec que s'ha posat en marxa una maquinària diferent. I en el tema de transport crec que també, però no sé, en el cas de la Floresta ho desconec, no puc parlar, però en general s'ha renovat una flota, s'ha fet tot un procediment important també en el camp, en l'àmbit de la neteja, coses d'aquestes, no? Però...
0: La flota no ha arribat encara, no? Està licitada, però...
2: Va arribant a trossos.
3: Jo quan els vegi també m'ho creuré.
0: Però fins a principi, ho dic de memòria ara, però fins a juliol i agost no arribarien els primers vehicles.
2: Els trams de gestió de qualsevol cosa s'han multiplicat i això té una afectació.
0: Però pot ser excusa?
2: Bueno, és que és el que hi ha. I jo suposo que la tinenta d'alcalde de... d'obres i serveis i mobilitat, etcètera, voldria tenir això ja, però si no ho té és perquè no pot tenir-ho. Vull dir, no és que no ho vulgui, jo no crec que ningú volgués anar a tirar-se pedres a la seva teulada. Això no és així. Però aquí també venim d'una fase, diguéssim, de paràlisi, que és la que a mi em toca més, que és la d'infraestructures culturals, en el cas de la biblioteca, no? Tot de cop no es fa la biblioteca. I dius, jo em vaig quedar en el govern tripartit per fer la biblioteca, vaig quedar amb l'alcaldessa per fer-ho, i al cap de 9 mesos em diu que no es fa.
0: No hi havia majoria.
2: No hi havia majoria dintre del govern, però fora del govern sí que n'hi havia, es podia trobar. A vegades s'han fet coses buscant més acords més amplis, no? Clar, ara passem a iniciar, ara iniciarem una altra vegada tot aquest procés amb 5 milions més de valor, de preu, perquè el preu que teníem, que era de 10, era la primera biblioteca d'aquestes noves biblioteques que s'han anat instal·lant, totes han nascut, Vic, Cerdanyola, que té una magnífica biblioteca, aquesta de la García Márquez, etcètera, que es transformen, no només són biblioteques, sinó són cases de cultura, no?, que és una visió diferent, doncs, bueno, portem un retard extraordinari amb aquesta història. Ningú es posa vermell, tothom ho troba, però jo no ho trobo normal. Vull dir, són elements bàsics igual que el manteniment. O sigui, el gran problema de la biblioteca que va tenir que estar fent reparant-se era que ningú havia de treure les fulles dels tubs, diguéssim, de desaigua. Això és gravíssim.
0: A part de problemes estructurals que venen...
2: No, això és que l'estructural és que queda embossat i l'aigua es va acumulant i va filtrant i fins que cau una placa, no? Vull dir, això... Hi ha coses, diguéssim, però jo demanaria més responsabilitats aquí, perquè no pot ser que una cosa que ja està aprovada, que ja la pots començar, no la comences, perquè ara vol dir que trigarem la tira, no? I crec que són necessitats d'aquesta ciutat gran, diguéssim, que hi ha... Que, bueno, jo estic d'acord amb les queixes dels bibliotecaris. Falta més mà d'obra allà, més treballadors a les biblioteques. I hauríem de donar un servei de moltes més hores. I no s'està donant. I tenim ara la nostra mitjana del punt de la piràmide de població són 15 anys. Abans era 7, 6, 5, però ara ja som 14, 15, no? Necessiten aquests espais. I, per tant, jo crec que aquest és un element... Jo penso que s'hauria de trobar un consens ampli. Si algú no vol fer la biblioteca, doncs que ho digui, però en els acords, jo crec que allà hem 20... Quan són? 21 regidors?
3: 25.
2: Ai, 25, sí, és veritat.
0: I seran 27 si la ciutat supera...
3: No, però encara no, eh? Els
0: 100.000 habitants.
3: No. Deies, perdonable, que sí que deies que aquesta desafecció, no, que fa que pugin partits que tenen uns discursos simplistes, no? Tots els hi posem nom. Jo no veig tan clar que... Parlem d'Aliança, que tothom està pendent a veure qui es presenta per Aliança i si finalment acaba tenint representació. Jo no veig tan clar que aquí Sant Cugat pugui entrar al ple. S'haurà de veure. Eh?
0: Si voleu, parlem una mica justament de majories. El mandat anterior van tenir un tripartit. De fet, el mandat anterior de l'anterior fan dos mandats, va necessitar també el govern de Convergència i Unió el suport del PSC. Ara estem amb un bipartit amb Junts i Esquerra. La primera pregunta seria quina valoració feu d'aquest govern bipartit? I l'altra és si s'han acabat les èpoques de majories simples, com sembla que és a la resta d'institucions també, i si caldrà també noves aritmètiques de cara al mandat que ve, si es pot repetir el format actual, si caldran altres majories perquè possiblement potser quedarà més repartit, com veieu el panorama?
3: Majories sí. Absolutes acabades.
1: Jo volia només fer un incís sobre el tema anterior de la biblioteca, només per recordar que va haver una moció institucional ja fa més de 10 anys per fer una biblioteca a la Floresta. Encara no en tenim notícia. Es veu que ha de passar, doncs, diverses dècades.
3: Aquest mandat també n'hi va haver una.
1: Sí. Aquest, però que l'anterior és de més de 10 anys. Que té més de 10 anys. I que no s'ha fet, no? Llavors, bueno,
0: podríem fer una altra tertúlia del compliment o no de les mocions.
1: Sobre coses aprovades, que sembla que ja estan per licitar-se, doncs també tenim una carretada a la Floresta, potser la més simbòlica és el camí escolar, que havia de resoldre problemes greus de seguretat en el del pont del Diari fins a la rotonda de l'escola, i sembla ser que tampoc no s'ha trobat el moment d'acabar de fer el plec. Sí que volia fer aquest incís sobre el tema anterior. I ara, si voleu, parlem del bipartidisme, no sé, del pacte bipartit aquest. Jo he de dir que a efectes pràctics, crec que si sortíssim ara aquí fora i preguntéssim quins partits formen part del govern, crec que ningú sabria dir-nos que Esquerra també hi és. I crec que difícilment ens sabrien dir quins són els regidors, de quin partit són els regidors que ocupen cada regidoria. A mi em sap greu per Esquerra Republicana, però diria que una mica el que ha passat, com diuen els castellans, és que Junts li ha comido la tostada, no? Al final aquest ha estat un govern de Junts, ha fet una política de Junts, va començar traient les pilones de separació del primer acte simbòlic de l'anella verda, i a partir d'allí, acompanyat del cap de llista d'Esquerra Republicana, que va ser tota curiosa la posada en escena d'aquella situació, i a partir d'allí jo crec que Esquerra Republicana ha quedat completament difuminada. No sé si perquè ja li van bé les polítiques o perquè no ha trobat una forma de visibilitzar-se en aquesta situació, però sí, sembla que aquesta és la realitat. I a saber, a mi no me sembla malament que no hi hagin majories absolutes i que s'hagi de fer pactes, no? Crec que en el fons ens va una mica millor, perquè això frena certes actituds que són més autoritàries, no? Jo crec, i n'hem viscut moltes al municipi, amb les majories absolutes anteriors de Convergència i de més, però per fer el que han fet, pues també me quedo jo amb una mica de recança, no?
0: Mira, per fer una... Estava buscant l'última onada de l'Observatori Sociològic,
3: sí, que
0: pel que la Xènia ha dit al principi, no? Des de si sortim al carrer, qui sabrà dir qui hi ha al govern i quin forma part, no? Doncs només el 46,4% de les persones encastades a l'última onada de l'Observatori Sociològic van dir que el govern era bipartit i que era de Junts i Esquerra. Per tant, 4 sancovatencs i mig de cada 10, segons aquesta...
1: Doncs ja em semblen molts, però jo era menys optimista.
0: Em semblava que hi havia la dada, sí, i dic, sí. anem-la a recuperar per veure quin era el sentit.
2: Bueno, perquè aquesta
0: sentit.
2: Ciutat té premsa local. Si no, estaries desdibuixat. Les ciutats que no tenen premsa local o poblacions que on tenen molt poca, la visió sempre és què passa a Catalunya o a Espanya. I es reprodueixen, diguéssim, aquí també, ja han començat a reproduir debats que no són locals en els plens, ara que n'hi ha més, però jo crec que la premsa local té un joc important i és el que informa, doncs, de més a prop del que hi ha i del que passa, i penso que això és un valor per la ciutat, aquest coneixement, que vol dir que potser quasi la meitat segueix la vida local, o més o menys, no? La resta, també tenim un creixement molt alt i un creixement molt important d'estrangers, dels quals una gran part tindran dret a vot en aquestes eleccions, que no sé si exerciran o no, però tots els europeus, diguéssim, que resideixen aquí tenen dret. Els que són americans o d'altres països no, però els europeus sí. No sé si això tindrà impacte o no, jo crec que molt poc. Tinc la impressió de que no
0: tindran. Sentiran interpel·lats.
2: Bueno, perquè els arrelaments han de ser llargs, i a vegades aquí hi ha gent que estan per un contracte de 3 anys amb una empresa, estan 3 anys i se'n van, després també un altre, i és un tema. I després, bueno, no sé, de política local, no sé, el gran tema que és l'habitatge, tenim el mateix regidor d'habitatge des de fa 8 anys, ara farà 8 anys aquest...
0: Tot i que comparteix responsabilitats en aquest cas
2: amb urbanisme,
0: amb el regidor Pedrós, vull dir que no té totes les competències com si tenia Francesc Duc, que és el regidor al mandat anterior.
2: Sí, bueno, és igual, però el resultat és que les úniques cases que es van inaugurar es van iniciar amb la Mercè Conesa i la Carmela en aquest mandat, i les que es faran ara no sabem qui els inaugurarà d'aquí no sé quants anys. Vull dir que és molt problemàtic el tema aquest, molt difícil, però potser s'hauria d'anteposar passar per davant d'altres qüestions i fer, per exemple, mecanismes que són difícils, eh? Per exemple, Barcelona ha construït més habitatge comprant pisos que fent-los.
0: Sempre es queixem que no hi ha diners, en tot cas.
2: No, però Barcelona ha pogut comprar pisos, perquè hi ha una gamma de preus, des de molt cars a molt grats, i tenen capacitat de fer-ho. Aquí el problema és que els pisos no baixen en cap moment, estan pujant, no? Els habitatges, no? Pisos, el que sigui.
0: Justament, una de les discrepàncies que hi ha hagut en el bipartit és en qüestions d'habitatge. Si bé Esquerra és partidària de regular el preu de l'habitatge, Junts sempre s'ha manifestat en contra. De fet, em sembla que a l'últim ple hi va haver un posicionament en aquest
3: sí,
0: sentit.
3: De totes maneres, no és competències, hi ha posicionaments, no són competències,
2: no hi ha competències municipals. Sol, tot aquest discurs, perquè no depèn de tu, i exacte. Saps que no passarà.
0: Però és un posicionament, en tot cas.
3: Bueno, en tot cas...
2: Però de posicionaments no en viu la gent.
3: No, exacte. Però en tot cas sí que és veritat que hem vist molts més posicionaments en contra entre els diferents, perdoneu, entre Junts i Esquerra en aquest mandat que no pas entre el tripartit el mandat anterior entre ells. Jo també, amb això que deia, estic una mica d'acord amb la Xènia, no? Però bueno, les dades diuen que la gent no sap molt bé tampoc qui governa. Hi ha ciutadans que diuen, ah, també governa Esquerra, no? Perquè és clar, també la figura de l'alcalde, al final la gent pensa, ah, governa, sí, l'alcalde és de Junts, doncs governa Junts. I, ja està, i potser també perquè venguent d'un tripartit que l'alcaldessa era d'Esquerra, potser la gent també es fica una mica les mans al cap, potser, ah, i però ara governen amb els altres perquè van estar 4 anys dient que aquest pacte d'Esquerra era necessari per fer fora els convergents i venen a ve el 2023 i acaben pactant un altre cop amb els convergents i fan alcalde a un... Bueno, algú que ve de, no, de l'Eix Convergència.
2: Neoconvergència.
3: Sí, en tot cas, també, jo faig una reflexió que la ciutadania també té una responsabilitat a informar-se i a saber què passa al seu voltant, no? O sigui, quin governa? Qui és el regidor de mobilitat? Qui és el regidor d'habitatge? No sé, crec que... i llegint la premsa local, no? Direm, es comprem cap a casa.
0: És que ningú més els explicarà, això.
3: Exacte. Crec que jo crec que Esquerra sí que se l'ha vist amb alguns temes. El tema de Caramaller, que se va presentar fa un mes, al final era un projecte que ja venia heredat, que l'han canviat, que al final han hagut de pactar alguns canvis per estar d'acord els dos socis de govern, però al final era un projecte que ja venia d'abans. Sí que s'han vist discrepàncies amb algun tema, per exemple, el tema de la mirada, que al final l'han reconduït. Però
0: la mirada va suposar gairebé un trencament del govern. Recordem un ple extremadament tens, on el tinent d'alcaldia Bernat Picornell va abandonar fins i tot la sala perquè formava part del seu programa.
3: No sé si va abandonar.
0: Es va parar el ple?
3: No sé si es va parar o va començar tard. No es va parar.
0: Va començar tard.
3: Sí, va començar tard perquè hi havia una tensió evident.
2: Jo no he vist mai perillar aquest pacte.
3: Tu no l'has vist mai per allà. En aquell moment jo crec que sí, que en un moment va per allà. I les meves apostes eren... Clar, jo sí, la meva aposta era que no acabaven. Però ara crec que sí.
0: Queda
3: un any.
0: Qui ha sortit guanyant d'aquest pacte?
3: Crec que sí.
1: Jo, abans de fer aquestes valoracions, que entenc que tenen el seu interès, no?, i per l'estratègia i una mica el que passarà i tal, jo crec que hem de fer una paradeta una mica més intensa al tema de l'habitatge, perquè estem en una situació d'emergència. Jo avui, abans de venir, he dit...
0: És el tema que més preocupa la ciutadania, eh? Tornant a remetre a l'Observatori Sociològic.
1: Avui, abans de venir, ho faig periòdicament, una mica per saber com està el barri, no? He mirat una d'aquestes plataformes de
2: compra-venda.
1: Exacte, compra-venda i lloguer, sí, no? I us puc dir quina és la situació al meu barri en aquest moment. Actualment hi han 3 anuncis, 3, 1, 2, 3 d'habitatges en lloguer a la Floresta. Els seus preus són: el primer, per 60, de 60 metres quadrats, 1.200 euros, un lloguer de temporada. El segon, 80 metres quadrats, 1.950 euros. I el tercer, no n'hi ha més, 170 metres quadrats, garatge inclòs, s'indicava, per 2.320 euros. Aleshores, en un context amb un salari mínim interprofessional de 1.380 euros, bàsicament és impossible viure-hi. És impossible, vull dir, no n'hi ha, i el que hi ha està fora de l'abast de molta gent, perquè el salari mínim interprofessional sembla, no? Aquí deu d'haver Sant Cugat gent que creu que només el tenen determinades persones, però ja que estem entre periodistes, vosaltres bé sabeu que el conveni de la premsa diària és un conveni realment molt justet, per precari, exemple, no? Molt justet. Per tant, una persona que es dediqui al periodisme tindria serioses dificultats per viure a la Floresta, eh? Si igual és un dirigent, no. Per parlar de persones amb formació... que venen, no?, que serien els antics colls blancs, no?, que se'n parlava de colls blancs. Vull dir que aquesta és la realitat. I ja no parlem de lloguer. Un habitatge de lloguer, el mínim són 550.000 euros.
0: De compra.
1: De compra. No hi ha res per sota. Només hi ha una cosa per sota que està ocupada i que val 219.000. O sigui, la situació és així d'extrema. És així d'extrema. Ja no els joves, és que una família que, pel que sigui, hi ha una separació, on van a viure? És que no es pot, és que no pots viure sol amb els teus fills. no? Has d'anar-te'n amb els teus fills i compartir pis amb una altra mare que també se separi. No sé, t'has de trobar situacions d'una creativitat brutal i d'una precarietat brutal, no? Llavors, a mi, si això no se resol, és que està clar que fins ara ho hem deixat tot a mans del mercat i segurament molts dels votants de l'actual alcalde doncs els han prou bé la regulació del mercat en això, vull dir, són dels que han sortit guanyant. Hi ha molta gent que no ens va bé, o sigui, que ens posen situacions molt complexes en el nostre quotidià. Per tant, jo crec que això no podem fer veure que no passa res, o no podem posar-nos només en càlculs estratègics de qui diu què o qui fa què. O sigui, a mi que em donin polítiques concretes, específiques, sobre què faran aquí i què faran en el Parlament de Catalunya al respecte. Perquè al final, Junts, ja ho sabem quina és la seva posició, ho ha deixat ben clar, és contrària a la regulació en qualsevol context. Sempre que pot, vota que no a la regulació. Bueno, pues, què ha de fer després quan arribi aquí? Aquí sí que no és el lloc per votar sí o no a la regulació, però és que és contrari i fa aquesta política a tot arreu, no?
0: Molt breument, si voleu fer un apunt, perquè estem fora de temps.
2: Ah, carai, jo volia fer un apunt més de fons, diguéssim, del tema...
0: Dos minuts, et dono.
2: Del tema de l'habitatge.
0: I em peto la publicitat.
2: No, és que és una qüestió de com està pujant el preu a tot arreu, o sigui, comença a Barcelona i després això es va reproduint i vas passant de poble i continua pujant. Per què? Perquè avui la propietat, tenir una propietat és tenir diners que et donen un rendiment que no et donen en el banc. Els principals tenidors són els bancs. Els principals tenidors d'habitatge són els bancs. Per tant, si tu no poses un dipòsit per dos percentatge, perquè et pots treure més rendiment amb l'habitatge.
0: Perquè la llei t'ho permet.
2: Perquè la llei ho permet, i això no canviarà de cap manera, t'ho dic ara, perquè això anirà al Constitucional i et dirà, si es volgués revertir, acabaria que no serà així.
0: La Constitució també es pot canviar, que ja fa molts anys que dura.
2: Això estaria
1: un rendiment
2: estaria
1: que no
2: dona
1: el banc i que no dona el treball, i això és greu. Mhm. Que el treball no doni tant rendiment com
2: també,
1: les rendes...
2: També pot ser que la gent s'ha comprat estalviant un pis. Això tampoc jo diria
1: això
2: que...
1: Pares,
2: això també és treball. Això també és treball.
1: Els meus pares que... ho van fer.
2: Bueno, ja no dic res més perquè...
0: Se'ns acaba el temps. Continuarem parlant perquè l'habitatge...
2: Podem repetir un altre dia sobre...
0: Podem fer la segona part.
3: Haurem de fer l'aposta a veure com quedarà, no?
0: No us volia fer en directe per si es posaven un compromís. Però
3: després... Ah, no, la faré segur.
0: Vinga, la farem a veure qui l'encerta. Jo us dic que jo soc dolentíssima. Xènia, Xavier, Àgata, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
3: Gràcies.
2: Adéu. Merci.

0: Avui volem posar el focus en un fenomen tan desconegut com, a priori, inquietant, l'atracció cap a persones que han comès delictes o que exerceixen violència. Té nom, és la hibristofília. I tot i que pot semblar un concepte extrem, està més present del que pensem, especialment en una època en què les xarxes socials amplifiquen i fins i tot romantitzen determinats perfils. Per entendre què hi ha darrere d'aquesta atracció, avui ens acompanya la criminòloga i jurista sancoatenca Carlota Elías, autora del llibre Hibristofília, un cuento de encerrades. Amb ella parlem de psicologia, cultura, gènere i també dels riscos de confondre control, poder o violència amb amor. Primer de tot, Carlota, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui.
1: Moltes gràcies a vosaltres, també.
0: Carlota, la primera pregunta és obligada i és que ens expliquis bé què és la hibristofília, aquest concepte que segurament la majoria de la gent desconeix.
1: Doncs la hibristofília s'entén des dels estudis del principi d'aquest concepte com una parafília sexual que explica per què les dones senten atracció per persones que estan dins de la presó per haver comet un delicte violent. Què passa? Que arrel de que s'ha anat estudiant aquest concepte, ha anat evolucionant a que no és una parafília sexual, sinó que és una tendència femenina, on també hi ha la part de les emocions i la part també sexual, però majoritàriament el que s'engloba més és arrel de la part emocional, d'aquesta tendència a sentir atracció per aquest tipus de persones. Llavors, aquest concepte també s'ha relacionat amb que no només explica l'atracció per criminals, sinó que també explica l'atracció per persones violentes, com el que coneixem com el típic malote de la classe.
0: Mm-hmm. Com neix, Carlota, la idea de fer aquest llibre?
1: Doncs jo vaig estudiar criminologia i dret, i en el treball de fi de grau de criminologia se'm va plantejar haig d'escollir un tema que sigui suficientment interessant, no?, com perquè estigui doncs, una temporada doncs, bastant llarga estudiant un concepte. I aleshores doncs, jo llegia molt sobre criminologia i de més i vaig veure un dia que s'explicava aquest terme. No? Llavors em va donar l'interès per voler veure si realment la hibristofília, la població de Barcelona, existia, si existien trets que dones de 18 a 25 anys a la població de Barcelona estiguessin relacionats amb la hibristofília i sentissin atracció per el típic noi malote a la classe. Llavors va ser arrel del treball de fi de grau, que després es va desenvolupar en l'oportunitat de poder fer un llibre, i la meva intenció amb el llibre doncs, va ser explicar un treball de fi de grau de criminologia de manera que li interessés a qualsevol persona que no ha estudiat criminologia, és a dir, qualsevol ciutadà de Sant Cugat, Barcelona, d'on sigui, i que li generés interès de per què entenem que un concepte com tots coneixem, de que a les noies sempre els atrau el noi malote de la classe, doncs que existeix un nom que explica això. Llavors va ser com aquesta la idea.
0: Carlota, aprofitant que expliques això, per què? Per què hi ha noies que els agrada, diguem, el dolent, el malote de la classe?
1: Doncs la veritat és que, clar, jo vaig estudiar de 18 a 25 anys, però sí que s'ha vist en l'estudi que no és un tema generacional, sinó que pot passar a qualsevol edat. Sí que és veritat que acostuma a passar a l'adolescència, doncs perquè quan vas a classe doncs, comences a conèixer i comences a experimentar les primeres relacions sentimentals, llavors és on es dona més. I hi ha bastants factors que expliquen aquesta atracció. En primer lloc seria un sentiment maternal i un sentiment de voler salvar a la persona, que normalment està més desenvolupat per un constructe social que existeix avui dia a les dones. Llavors, el sentiment de voler canviar o voler salvar a una persona l'involucrem dins de la parella i fins i tot el sentiment de fer de mare d'aquesta parella, no? Perquè des de petites doncs, se'ns ensenya a cuidar, se'ns prepara molt més doncs, per exemple, tenir un fill, i això ho relacionem amb hi ha una persona que està pitjor que jo des del meu punt de vista, aleshores jo el que vull és ser jo l'escollida per voler salvar-lo i voler canviar-lo i que torni el nen que hi havia abans de que, doncs, per exemple, cometés un delicte. No? I per altre costat, també un factor que influeix molt és la forma en què aprenem què és l'amor i què és estimar. Des dels mitjans de comunicació i també des de les pel·lícules o les sèries que nosaltres doncs, ens nutrim des de que som molt petites, hi ha moltes sèries i moltes pel·lícules que hi ha molts trets de la hibristofília. Aleshores, si des de les escoles o des de un àmbit familiar no rebem educació sentimental en aquest sentit, ho aprenem a base d'allò, no? Llavors entenem que les relacions tòxiques on hi ha trets d'hibristofília és lo normal. Llavors sorgeix com, sobretot d'aquestes dues, i després hi ha una que és la que més s'ha estudiat i és la que menys es dona, que és la fama i notorietat, no? També s'ha estudiat que hi ha moltes dones, doncs, que més que un sentiment d'amor és un interès per persones que estan dins de la presó o per un delicte violent que són mediàtics, de voler-se apropar. I és el que sempre s'ha relacionat amb la hibristofília, però que en realitat és el que menys es dona.
0: Aquesta tendència, Carlota, es dona més a l'adolescència o realment després sí que hi ha un perfil que ho manté, que amb 20, 25, 30 anys segueix sentint aquesta atracció cap a aquest perfil d'home?
1: És un tema que el que acostuma a passar és que comencen a tenir aquestes relacions a l'adolescència, però si no és un patró que tu no talles i que no li poses nom, perquè per mi és molt important quan tens una situació que t'incomoda o et fa patir, posar-li nom a aquest concepte per entendre que s'ha de canviar. Llavors, si tu no fas aquest... aquesta teràpia, perquè realment hi ha criminòlegs i psicòlegs que s'especialitzen en aquest tema, doncs per poder canviar aquest patró de voler conèixer persones que són tòxiques i que compleixen amb aquesta figura que acostuma a traure, probablement sigui per tota la vida que tinguis relacions amb persones que són violentes. I es relaciona molt, doncs, amb les relacions tòxiques o fins i tot amb les relacions de violència de gènere, on hi ha una figura molt esquematitzada i molt quadrada de com són aquests perfils dins de la parella. Llavors, si no es canvia i no es tracta, pot ser que sigui de per vida.
0: Hi ha algun tret psicològic que expliqui aquesta contradicció aparent de voler estar carrota amb algú, no? Que al final és violent?
1: És molt interessant això que dius, perquè és la pregunta que jo em feia i el motiu pel qual jo vaig voler estudiar això. I el que s'ha vist és que hi ha un concepte molt clau dins de les dones que senten atracció per aquest tipus de persones, que és el confondre la violència amb protecció. És a dir, nosaltres veiem a un home que potencialment des de fora sembla una persona molt violenta, no? Tu vas pel carrer i potser pues, aquesta persona té problemes amb una altra persona i comencen a pegar-se, imaginem una situació així. I aquesta persona, des de fora, el que tu estàs rebent és que és una persona violenta i, per tant, és una persona forta. I això, el que entra dins d'aquest tipus de dona, en aquest sentit, és que confonem que aquesta violència ens protegirà a nosaltres de tercers. Però el que no som conscients és de que aquesta violència també pot repercutir dins de la parella i dins de la relació. Llavors, s'ha vist, en casos molt extrems de persones que estan dins de la presó, que un fet molt potencial que fa que les dones estiguin amb persones que estan dins de la presó és la institució penitenciària que hi ha de pel mig. És a dir, que jo estic amb una persona que està dins de la presó perquè hi ha una protecció entre la persona que està a la presó i jo, que és la institució penitenciària. Per tant, aquesta persona, com no pot sortir fora i com hi ha una vigilància quan jo estic amb aquesta persona, jo em sento més protegida. I aquí està el problema.
0: Com dèiem al principi, Carlota, has publicat aquest llibre i et volia preguntar si se t'ha apropat o t'ha escrit alguna dona que s'hi hagi vist identificada.
1: Doncs la veritat és que sí que arrel d'escriure el llibre jo no m'esperava per res que tingués la conseqüència que ha tingut, no? Positiva, evidentment. I sí que hi ha moltes dones, fins i tot conegudes del meu institut, que jo no havia tingut mai relació o persones que, dones sobretot que havia conegut de vista, m'han escrit personalment dient-me doncs, que els hi havia servit molt, no perquè haguessin estat amb persones que estaven dins de la presó, sinó per entendre per què havien estat en una relació tòxica. Llavors, això, per una banda, doncs, sí que he rebut molts missatges de què els ha servit, i per altra banda també he rebut doncs, missatges i fins i tot quedades presencials amb dones que estan, amb homes que estan dins de la presó i que s'han llegit el llibre i han considerat doncs, que el millor era finalitzar la relació o prendre mesures, no? de tractar-se doncs, aquesta situació, que no és un trastorn mental, que hi ha moltes persones que pensen que sí que ho és, sinó que és una tendència femenina. Llavors, que no sigui un trastorn mental no significa que no es pugui tractar, no? Amb teràpia, amb psicòlegs i criminòlegs. i ha sigut molt interessant i per mi, bueno, m'ha alegrat moltíssim que hagi servit, perquè era com el meu objectiu d'escriure el llibre i de poder connectar, doncs, amb persones que en algun moment de la vida, doncs, han tingut una relació així, que crec que, desgraciadament, doncs, són moltes, i bueno, doncs, l'objectiu en aquest sentit, doncs, s'ha complet.
0: Expliques, Carlota, que en la hibristofília no està considerada un trastorn mental. Per tant, quins mecanismes i vies té algú que tingui aquesta tendència i què pot fer per tractar-ho?
1: Jo crec que el que serveix més o el que pot ajudar més és, primer, considerar que acceptar que no és un trastorn i, segon, no victimitzar la dona que es troba en aquesta situació. O sigui, el meu objectiu no va ser ni culpabilitzar ni molt menys a la dona que es troba en aquesta situació, sinó ser conscient de que arrel d'una societat que és la que tenim i del procés d'aprenentatge que tenim des de que naixem fins que som grans, pels rols de societat i pel constructe social que hi ha, això passa. Llavors, crec que és molt important, doncs, el que et deia abans, en el moment que se li posa nom a una situació que et passa, crec que és molt més fàcil ser conscient de que potser ja no m'agrada dir un problema, sinó una situació que s'ha de solucionar o s'ha de tractar i fer-li, bueno, posar-li cara i ulls, no? Llavors, jo amb les dones que he parlat que els hi passava això, no ha sigut tant una teràpia o buscar solucions molt complexes, sinó simplement adonar-se de que es trobaven en una situació així i poder evitar patrons que compleixin amb aquest perfil, no?, que hi ha. Llavors, jo crec que això és el més important.
0: Anant als extrems, Carlota, hi ha assassins i criminals que han sigut mediàtics, que per molt que pugui ser sorprenent, no?, tenen clubs de fans. Penso, per exemple, en el cas del Miquel Carcaño, l'assassí de la Marta del Castillo, que té un club de fans i que rep cartes a la presó. Com s'explica que algú que ha comès un assassinat, en el cas del Miquel Carcaño, que hagi amagat, no?, el cos de la persona assassinada i que avui en dia encara no se sàpiga on és, com pot ser que algú així tingui un club de fans?
1: Això també és molt interessant perquè sempre s'ha relacionat tant. Hi ha club de fans, doncs, per una tensió mediàtica. I és com la punta de la muntanya que hi ha de tot el que s'ha d'explicar. Llavors, no nego que potser sí que hi hagi aquest condicionant, però per mi el més important és que des de petits nosaltres hem vist pel·lícules i hem vist sèries i hem vist, sobretot això, on la maldat, on la persona dolenta que ocupa aquest personatge acostuma a ser lletja, acostuma a ser un monstre, no? Llavors, el que entenem és que la maldat és una cosa lletja. Què passa en aquests contextos? Que normalment els casos mediàtics d'assassinats són nois joves, d'aparença, doncs, que acostumen a ser guapos, acostumen a ser atractius. Llavors, aquí entra una dissonància del nostre cap de no entendre per què una persona que aparentment és guapa o que entra dins del constructe que entenem com a bellesa, ha fet ha comès un delicte que el converteix d'alguna manera en el monstre de la pel·lícula, no? Llavors, aquí entra la necessitat de voler entendre de per què una persona que ens sembla atractiva ha comès un delicte violent. I sobretot també entra molt la part de voler justificar, perquè en molts cops jo he escoltat: ostres, però aquesta persona no té cara d'haver fet això, no? I què vol dir que no té cara? O sigui, té una cara, una persona que comet un delicte. Llavors, això és el punt inicial de voler interessar-se o entendre per què ha comès un delicte. Llavors, normalment, per història criminològica, hi ha moltes persones que cometen assassinats on anteriorment han tingut una vida amb antecedents, doncs, d'abús cap a ells, o una situació, una vida molt complicada. Llavors, aquí entra la part de voler justificar, o, clar, ell va patir, doncs, una situació així de petit, doncs, s'entén per què ha comès aquest delicte. Llavors, jo el que dic sempre és, evidentment, es pot entendre la situació i la història de vida de per què una persona, doncs, es converteix en un assassí en sèrie, però no el punt de justificar-lo és el punt perillós on entrem en el concepte de la hibristofília, de voler entendre per què i justificar i inclús defensar, no? I actualment sí, hi ha molts clubs de fans on defensen només per l'aparença física. Hi ha molts comentaris de: és guapo, no creo que haya hecho eso.

0: no ha de ser així. Llavors és un treball que crec que com a societat s'ha de fer, no? L'humanitzar les persones que han comès delictes per no caure en justificar-los posteriorment.
1: No sé, Carlota, si aquí també entra potser el tema de la mitificació, no? Si se li afegeix a aquesta persona aquesta aura de misteri.
0: Exacte. Bueno, dins d'aquesta situació també el que es veu és que el mitificar doncs, aquestes persones i deshumanitzar-les genera tot el contrari del que crec que s'intenta amb mitificar-lo, no? I en aquest sentit doncs, crec que falta molt treball ja a nivell de societat, a nivell de també implementar criminòlegs dins de moltes, moltes situacions, no? per voler explicar que no s'ha de mitificar, sinó que s'ha d'humanitzar i s'ha d'entendre doncs, per què les persones cometen delictes, que les persones que cometen delictes no són monstres, que no s'ha d'apartar de la societat i no creure doncs, en una reinserció, que jo entenc que és un tema supercontrovertit, però crec que s'ha d'estudiar molt més sobre això i s'ha de donar-li la importància que té doncs, perquè després no ens trobem en situacions com situacions d'hibristrofília, situacions de parella, que desgraciadament hi ha molt avui dia.
1: Al principi, Carlota, també comentaves que la hibristrofília és una tendència femenina. Et volia preguntar si això significa que no hi ha aquesta tendència en homes i també m'agradaria preguntar-te si hi ha algun estudi o alguna explicació que determini o que expliqui si les dones, en general, se senten més atretes per la criminologia.
0: No és que sigui una tendència femenina no vol dir que no passi de la forma inversa. És a dir, sí que és una tendència que habitualment acostuma a passar molt més en la part femenina. Però sí que també hi ha molt pocs estudis, i és un tema que a mi m'agradaria seguir estudiant, del factor de la inversa, no? D'homes que senten atracció per dones que estan dins de la presó o per haver comès un delicte violent. Els pocs estudis que hi ha el que expliquen és que els motius pels quals es genera aquesta atracció són molt diferents. No són tan emocionals, sinó que sí que connecten més amb la part sexual, amb la part del morbo, no? De voler tenir relacions sexuals amb una dona que és una dona dolenta, no? Aquest sentiment d'experimentar en la seva vida una situació així, no? Com per fer el check, perquè m'entenguis. Llavors, és el que s'ha estudiat fins ara. Jo crec que hi ha molt més dins d'això. Sí que pot ser un motiu, però sí que crec que hauríem d'investigar molt més del per què, no? Perquè no crec que sigui A i B i ja està. I per altra banda, el fet de que hi hagi molt més interès en la criminologia, jo també ho he vist quan vaig fer la carrera, o sigui, quan jo vaig fer la carrera, la majoria de les persones que estàvem dins del grau de criminologia eren dones, i els que eren homes, que eren 10, volien ser Mossos d'Esquadra. Yeah. Llavors, no entrava tant en l'objectiu de la criminologia englobat, no? I jo crec que entra molt en que no vull generalitzar, però sí que és veritat que les dones connectem més per com se'ns educa, no perquè naixem així, en la part emocional, en la part de voler entendre, d'empatia cap als altres, no? Aleshores, una carrera, un grau que t'explica, que et vol fer entendre per què la gent comet delictes o la ment dels criminals o de les persones que són víctimes, doncs genera molt interès. I jo crec que el component de gènere igual seria, no?, més aquesta, la part emocional que tenim més desenvolupada, doncs majoritàriament, perquè després jo també doncs m'he trobat amb molts homes que també tenen aquesta part molt desenvolupada, però si hi hagués de, en modo de generalitzar, doncs explicar el perquè, et diria que és per això.
1: Ara sí, per acabar, Carlota, aquest és el teu primer llibre. Què hem d'esperar de la teva faceta literària? Hi haurà algun llibre més, primer i últim?
0: La veritat és que no tinc pensat res ara mateix. És un llibre doncs, que ha sortit des de, la part més personal meva, que ha sigut una experiència molt xula, que ho he disfrutat moltíssim. No sé si més endavant buscarà un altre llibre o no, però ja et dic que jo estic satisfeta i molt contenta. Així que, evidentment, seguiré estudiant perquè m'encanta llegir, m'encanta investigar, que es converteixi no en llibre, no ho sé, però en estudi segur.

0: Doncs Carlota Elías, com dèiem, criminòloga i jurista de Sant Cugat i autora del llibre Ibristofilia, un cuento de encerrades. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat.
1: Moltes gràcies a vosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. El Teatre Auditori Emma Vilarasau ha presentat aquest dimecres al vespre la primera part de la temporada 26-27, que inclourà un total de 37 espectacles entre setembre i gener. La programació combinarà grans noms de l'escena catalana, produccions teatrals de primer nivell, concerts de música popular, dansa, òpera, circ i propostes familiars. La temporada arrencarà el 20 de setembre amb Permagé, l'adaptació de la novel·la d'Eva Baltasar, protagonitzada per Maria Rodríguez Soto i dirigida per Victòria Spumberg. I es tancarà el 30 de gener amb la truita de Baptista Amant amb Emma Vilarasau al capdavant del repartiment. La Generalitat ha aprovat definitivament el planejament pendent per reformar els carrers Colònia Oller i General Prim, segons ha informat l'Ajuntament a Cugat Mèdia. El consistori assegura que aquest pas ha de permetre avançar en la urbanització definitiva de la zona després d'anys de reclamacions veïnals pel mal estat dels carrers. La resposta municipal arriba setmana després que diversos veïns denunciessin a Cugat Mèdia problemes d'infraestructura i manteniment als dos carrers amb incidències recurrents relacionades amb inundacions, canonades trencades, cablejat aeri i el pas de vehicles pesants. Anar a la piscina municipal costarà més aquest estiu. El ple de Sant Cugat ha aprovat una nova estructura de preus per les instal·lacions del Parc Central i la Floresta, que comporta increments generalitzats en la majoria de tarifes. Les pujades més importants afecten els abonaments de 10 banys, que en alguns casos superen el 100%, mentre que les entrades individuals s'encareixen fins a un 62% al Parc Central. L'augment més destacat es produeix precisament en els abonaments de 10 banys. Al complex aquàtic Parc Central, l'abonament per adults passa de 27,88 a 68,81 euros, un increment del 147%. A la piscina de la Floresta, el mateix abonament passa de 25,70 a 52,53 euros. I les nenes que actualment cursen i 5 al Col·legi Viaró de Sant Cugat no hauran de desplaçar-se a l'Escola Canigó de Barcelona per continuar els estudis de primària com feia ben habitualment. A partir del curs vinent, el Viaró Global School incorporarà una línia de primer de primària per nenes, tal com va avançar el Tot Sant Cugat i ha confirmat Cugat Mèdia amb el centre. Des de l'escola remarquen que aquesta ampliació no suposa cap modificació del model pedagògic actual. Així, nens i nenes compartiran campus, però continuaran cursant els estudis en línies diferenciades. Doncs això és tot, la informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat 91.5 FM.

0: 11 i 7 minuts d'inici d'aquesta segona hora del Faves Comptades, aquest especial que fem en directe des de la plaça d'Octavià motiu d'aquesta diada de Sant Jordi. Acabem d'escoltar les Montses amb aquest nou senzill, La meva essència, el Martí González, el Joan Prat, el Xavi Esteve, que els tornarem a recuperar al final d'aquesta hora. Serà el tancament d'aquest especial Sant Jordi des de la plaça d'Octavià. Hem agafat el relleu i ara ens n'anem novament a investigar per les parades que hi ha en aquesta plaça. Tenim la nostra companya Sara Vella, que doncs, va remenant per aquestes piles de llibres, parlant amb la gent i veient una mica què és el que es cou. Sara, molt bon dia.
1: Hola, Carme, bon dia. Doncs mira, sí, ara mateix sóc aquí, en realitat, al vostre costadet, a la parada de La Salvatge, i tenim el llibreter Àlex Pla, que ha recollit uns quants llibres dels que a ell li agradaria que la gent regalés més. Ara l'escoltarem, perquè si voleu saber el que més s'està venent, el que més la gent li agrada, això ja ho trobareu ràpidament. Clar. A totes les parades.
0: Sí, sí, segur.
1: En canvi, ell potser ens parlarà d'algunes joies més desconegudes i que poden agradar molt, oi, Àlex?
2: Exacte. Hi ha llibres que es venen sols i nosaltres encara mantenim la fe en que existeix el llibre de capçalera. Intentarem recomanar-te perquè surtis del mainstream.
1: I són llibres d'actualitat o són clàssics de sempre?
2: Aquests són tres llibres que han sortit ara. Un és una autora catalana que es diu Maria Rovira, que ha escrit un llibre que es diu Garlanda, que són un recull de contes, assajos, amb un sentit de l'humor impressionant. És una visió irònica, àcida. El recomana la gran escriptora, la Marta Rosals, que és això és una garantia de que aquest llibre t'agradarà molt.
1: A tothom o hi ha un públic específic?
2: És que quin llibre agrada a tothom? No n'hi ha, això no existeix. Però pot agradar... Hi ha un ampli sector de públic que pot disfrutar. Són històries curtes, com que vivim en temps així de pressa, passar pantalles i anar de pressa, no estàs per llegir Guerra i Pau. A vegades vols llegir una història de 5 pàgines i tirar milles, no? I a més que t'aixequi el cor, et faci riure o somriure.
1: Doncs sí, hi ha alguna temàtica específica o va tocant molts temes diferents?
2: Toca de tot. Aquí rep tothom.
1: Molt bé, doncs ganes de llegir-lo. Què més ens recomanes?
2: Mira, aquí recomano un llibre de la Rita Bullwinkle, que es diu Cop de llum. L'ha publicat Segona Perifèria, que és una editorial en la qual tenim molta fe, perquè busca gent poc coneguda, gent que mereix que li prestin atenció, perquè dissortadament els mediàtics, etc, tenen gairebé l'atenció del públic garantida. Ella explica aquí una història que parla d'un món que desconeixem completament, que és el de la boxa femenina, i a més de menors de 18 anys, no? De 18 fins a 18 anys. I això és un torneig on hi ha 8 boxejadores que competiran per un premi, no hi ha gairebé públic, només estan els pares i algun d'allò, i llavors va explicant combat a combat, una al combat, després què els hi passa pel cap, què els ha portat aquí, doncs la pressió de la família, les seves germanes havien sigut campiones i bueno, m'ha tocat aquí seguir la tradició, passen moltes coses pel cap. Alhora és com si duguessin una càmera i saps com es boxeja. Diu, mira, aquesta davanta la cama esquerra, me te la fotran amb la dreta, m'haig de cobrir les costelles, tot el que els hi passa pel cap. Llavors, combat a combat fins la final. Hi ha una cosa que és molt bona, és que tots apostaríem per una, no? Però al final s'imposa la realitat.
1: Doncs mira, em sembla molt adequat també perquè aquí s'han jugat l'últim any, han obert un parell de centres de boxa, justament. Molta gent es sentirà identificada. I el tercer, quin seria?
2: És un autor coreà que parla d'uns pobres desgraciats que estan en un psiquiàtric que han après a obeir. I el títol és El que hem fet bé és demanar perdó. Però un bon dia la situació canvia, s'inventen un negoci que no revelaré i els hi canvia la vida.
1: Dins de la mateixa residència?
2: No, surten fora i, bueno, no vull dir res.
1: Molt bé, és d'aquells llibres que més val...
2: A descobrir. Sí, l'autor es diu Lee Ki-ho, i l'ha publicat també a Males Herbes.
1: Molt bé, doncs moltes gràcies, Àlex. Tres opcions diferents per qui vulgui sortir del que llegeix tothom, no?, una mica. Doncs gràcies, que vagi molt bé la diada. I Carme, si et sembla bé, me'n vaig cap a una floristeria amb la que volia parlar, perquè...
3: Molt bé.
1: És una floristeria molt especial de Sant Cugat, que a més aquest any he vist que tenien per allà alguna cosa relacionada amb el rosetó del monestir.
3: Molt
1: típic. I els hi vull preguntar, aviam, què és. Mira, tenim aquí l'Ariadna Guillamón, que és la propietària de Made for You. Mira, està atenent justament a dues persones que volen comprar una rosa. Tenen unes roses precioses. Aquestes, concretament, Carme, t'he de dir que me deixen un metre d'alt. Vull dir que no passen desapercebudes. I el que ara m'interessaria és, quan ens pugui atendre, que ens expliqui què han fet relacionat amb el rosetó, perquè tenen unes postals precioses en les quals tu pots dedicar-li la rosa que compris a la persona qui li regalis, que també és un detall, ja que és el dia de l'amor i de ser una mica romàntic. No sé si tu, Carme, ja has regalat o t'han regalat alguna rosa avui.
3: No, avui no, serà una mica més tard. Com que el dia és llarg, que hi ha moments per tot, ja arribarà, i segur que arriba.
1: Sí.
3: I si no, no passa res, eh?
1: Tot just acabem de començar. I tu en regalaràs alguna per això o no?
3: No, acostumo a regalar llibres, però a veure, que això de les tradicions també estan per trencar-les, quan convingui.
1: Doncs sí.
3: Sí o no?
1: Sí, i tant. S'ha d'innovar, i no pot ser que nosaltres només rebem roses i...
3: Oh, clar, a mi també m'agradaria que em regalessin un llibre.
1: Sí, i no? Si no, ens l'autoregalarem, no?
3: Això és el que fem, això és el que fem. Escolta, tenim la possibilitat de poder parlar amb algú?
1: Ara estic intentant aviam si l'Ariadna pot atendre en un momentet, però és que ara ja és un moment en el que s'ha de dir que hi ha bastant...
3: Hi ha molta gent.
1: Bastanta clientela, però sí, ara l'agafo, Carme.
3: Val, doncs...
1: 3 segons?
3: Sí, i tant. Sí. D'aquí una estona, doncs, parlarem d'una altra qüestió, mirarem d'aprofitar que quedi alliberada la persona que estem esperant perquè ens pugui explicar algun detall sobre aquestes roses. Ho farem molt ràpidament perquè haurem de continuar el programa, aquest especial Sant Jordi que fem des de la plaça d'Octavià, perquè tenim altres temes, tenim convidats, sí. I els tenim a punt a la taula.
1: Carme, la
3: digues.
1: Tinc aquí, mira.
3: Som-hi.
1: Volia que m'expliqués, aviam, veig aquí... Hola, Ariadna.
4: Hola, bon dia.
1: Ja he explicat que ets la propietària de Made for You.
4: Exacte, Made for You, una empresa dedicada a crear experiències florals per esdeveniments.
1: Sempre ens agrada venir-vos a veure per Sant Jordi, perquè és que teniu una parada preciosa amb unes roses precioses, i aquest any hem vist una postal on posa Diada de Sant Jordi, hi ha un rosetó del monestir de Sant Cugat. Què és això?
4: Exacte, aquest any hem volgut fer un homenatge a la nostra ciutat, Sant Cugat, i llavors ens hem inspirat en el rosetó, que és al final doncs, la figura icònica, no?, de la nostra ciutat. Llavors en aquesta postal està feta a mà per la meva mare, Maribel Guillamón.
1: És molt maca.
4: I també volem que les paraules també floreixin en aquest acte tan generós de regalar una flor amb amor. Llavors aquí, perquè les persones també puguin escriure unes paraules sentides i de record amb cadascuna de les creacions de les roses.
1: Doncs sí, concretament el que proposeu és que la persona que regali la rosa pugui dir el que més admiro de tu és, i ho ompli, avui celebro amb tu i ho ompli, i si aquesta rosa pogués parlar, diria una forma de facilitar una mica el romanticisme.
4: Exacte, i aquesta generositat en nom de la bellesa, l'amor i la cultura.
1: Doncs molt maco, gràcies, Ariadna. Bona diada.
4: Doncs molt bona diada. Vale, que vagi molt bé i moltíssimes gràcies.
1: A tu, fins aviat, Carme.
3: Gràcies.
1: Us deixo.
3: Gràcies,
1: tornem
3: Sara.
1: Després.
3: Perfecte, fins després. Bé, doncs ara sí que continuem des de taula, des d'aquesta celebració de la Diada de Sant Jordi, com dèiem abans, amb convidats que ens acompanyen a la carpa de Cugat Mèdia. Saludarem a l'alcalde de la ciutat, Josep Maria Vallès. Molt bon dia.
5: Molt bon dia, Carme.
3: Com estem?
5: Molt bé, i tu? Bona dia de Sant Jordi.
3: Bona dia de Sant Jordi. Molt bé, igualment. I ens acompanya també la Montse Collazos, que és la directora de les biblioteques de Sant Cugat. Montse, molt bon dia.
6: Hola, molt bon
3: avui
6: dia.
3: Avui repeteixes, eh?
6: Avui torno, que estic...
3: Perquè vegis...
6: Tan contenta amb els audiollibres a les mans.
3: Hem parlat abans dels audiollibres, veus de conte. Parlarem de biblioteques després, però abans sí que m'agradarà preguntar-vos com viviu la Diada de Sant Jordi com a alcalde, com a directora de les biblioteques. En l'àmbit privat cadascú doncs fa i desfà com pot. Però com a alcalde de la ciutat, com ho viu, Josep Maria
5: doncs,
3: Vallès?
5: Doncs intensament, i la jornada de Sant Jordi comença dies abans, perquè és tradició a l'Ajuntament de Sant Cugat que els alcaldes o alcaldesses doncs, passen, per exemple, per tots els casals d'avis del municipi, que n'hi ha molts, a repartir roses als avis i àvies de tothom, no només a les àvies, sinó roses per tothom. I això ja ho vaig començar a primers d'aquesta setmana. És una part de la de Sant Jordi que els avis doncs, ho agraeixen molt aquest detall de l'Ajuntament de la ciutat amb tots ells. No? Ara mateix vinc del casal de Santa Rosa, d'aquí a prop, i a banda, doncs, hi ha, com bé saps, gairebé jo, millor que jo, la quantitat d'activitats programades que hi ha per Sant Jordi, com per exemple enguany hi ha una novetat, aquest trivial literari, que es farà a la Unió Centre Cultural, ara es diu la Unió Centre Cultural, i avui vivim doncs, aquí a la plaça d'Octavià a l'entorn, que ara ho comentàvem, no? Com ha canviat això? Jo recordo, i tu recordaràs, Carme, i tu potser Montse també, doncs fa 30 anys, aquí al matí, no hi havia ningú.
3: Tothom anava a Barcelona.
5: Eren dues paradetes petitonetes i a la tarda la cosa s'animava, però és que ara passes al matí, primer que han augmentat moltes les parades, hi ha més llibreries, i també la gent doncs, també té l'oportunitat de passejar i gaudir del matí, que realment es pot consultar les novetats i tafanejar llibres o comprar roses millor al matí que no pas a la tarda, perquè a la tarda això és una bogeria.
3: Sí, això serà impossible. Montse, com a directora de les biblioteques, tu com ho celebres? Com és una diada com la d'avui?
6: Sincerament, nosaltres, les biblioteques públiques, considerem que la diada és una diada més per les llibreries que per les biblioteques. Tot i així, tenim diverses iniciatives, no només el dia 23, sinó dies anteriors o dies posteriors, vinculades amb la Diada de Sant Jordi, perquè creiem que el 23 el protagonisme màxim ha d'estar donat per les llibreries. Nosaltres contínuament som centres prescriptors de lectura. A la biblioteca, per exemple, Gabriel Ferreter, tenim un parell d'expositors on hem proposat una iniciativa que es diu Cita a cegues amb un llibre, i els llibres estan embolicats amb un llacet vermell on queda tapada la coberta, només es veu el codi de barres i un parell de cors de detall. I ho hem fet tant a la secció d'adults com a la secció infantil. Aquest és un petit exemple d'una de les iniciatives. Avui la celebració és global i completa vinculada al món de la lectura.
3: Està clar que celebreu, però seguiu la tradició o, com jo comentava abans, les tradicions estan una mica també per trencar-les? És a dir, tu reps la rosa, Montse, i regales llibre o com va la cosa?
6: Jo fa anys que el que rebo són llibres, no més llibres. Les roses són a casa els rosers del jardí. Avui, de bon matí, a 6:45 del matí, he sortit al jardí i he vist 3 rosers plenament florits. He gaudit dels seus colors i de l'aroma i me n'he tornat cap a dintre. I després hi haurà llibres.
3: Clar que sí. Alcalde.
5: Jo aquest matí, a primera hora, doncs, ja he regalat la rosa i també he regalat dos primers llibres. Perquè a la tarda... Perquè són dos llibres especials, que no tenen res a veure amb les novetats editorials, però aquesta tarda regalaré el llibre. O sigui, jo regalo un llibre i la rosa. Jo crec que no només s'ha de regalar un llibre, s'ha de regalar un llibre i una rosa.
3: El pack complet.
5: El pack complet.
3: Molt bé.
5: Jo no he rebut res encara, eh?
3: Encara no. Mai no és tard. El dia és llarg.
5: El casal de Santa Rosa m'ha regalat aquesta rosa tan bonica.
3: Molt xula.
5: Fet artesanal, amb paper.
3: Groga.
5: Exacte.
3: Mira, una groga i una vermella,
5: sí,
3: no? Que porta la solapa.
5: Sí.
3: Molt bé. Fa un mes que Cugat Mèdia presentava en públic una sèrie documental, Lletra B, una coproducció de la xarxa de comunicació local que aborda les històries personals de les biblioteques públiques de Catalunya i també la funció social i cultural que desenvolupen totes elles. Estem parlant de 13 capítols que s'emeten els diumenges a partir de les 10 de la nit a Cugat Mèdia, també les televisions locals que estan adherides a la xarxa i, si voleu, estan sempre disponibles a la xarxa Més. És una sèrie que ens recorda la importància de les biblioteques i el seu paper vertebrador de la societat i la cultura d'un municipi. I per això avui, dia de Sant Jordi, dia de llibres, hem pensat, per què no podem parlar de les biblioteques, per exemple? Fa un any, alcalde, el ple municipal va aprovar un projecte d'aquest equipament, aquest nou equipament, nova biblioteca central, que ha d'anar al parc de Ramon Barnils. Com està el projecte? En quin punt es troba ara mateix?
5: Doncs, si hem de ser... hem de dir-ho resumidament, ara estem buscant el finançament. En qualsevol cas, cosa que no és fàcil, perquè històricament hi havia un acord no escrit que les biblioteques es feien a tres parts, finançades a tres parts. Una part de l'Ajuntament de la ciutat o del poble, una altra part la Diputació i una altra part la Generalitat. Avui dia doncs, sembla que la cosa ja no va per aquí. També és cert que les biblioteques doncs, avui dia són un equipament d'un pressupost molt, molt elevat. Pensem que la biblioteca aquesta de Sant Cugat ja hauria d'estar feta. Aquesta anava alineada amb la Vilarín Vallès, de fet és fins i tot el mateix arquitecte, anava alineada també pràcticament amb una de Cerdanyola i anava alineada pràcticament també amb la Vázquez Montalbán de Barcelona. Però el mandat anterior es va decidir, decisió política, de deixar el projecte en el calaix. Nosaltres l'hem recuperat, vam fer algunes modificacions i si tot va com ha d'anar en el pressupost del 27 de l'any que ve, doncs farem la reserva de crèdit que es diu per tenir prevista les partides per iniciar a fer la biblioteca amb l'objectiu de que el proper mandat estigui feta. Ho deies una mica al principi, la gent avui dia tampoc pensi una biblioteca com un lloc només on va a buscar un llibre i llegeix, vull dir, en una biblioteca avui dia jo diria que és com un espai sociocultural, una centralitat cultural que passen moltíssimes coses. Només cal veure aquests reportatges que heu elaborat. Jo vaig tenir l'oportunitat fa un parell d'anys de visitar la Vilarín Vallès i vaig quedar doncs, en bocabadat del que és una biblioteca on passen moltes coses, no? Per tant, quan tinguem aquesta biblioteca, no només hi haurà llibres, es podrà consultar, sinó que passaran moltes altres coses. Per exemple, a la biblioteca de Sant Cugat, jo sempre dic que serà la nova biblioteca serà una triple bona notícia. La biblioteca en si, perquè la ciutat la necessita, no és que sigui un caprici de l'Ajuntament o de l'alcalde o de la directora de la directora de les biblioteques de Sant Cugat, sinó que ho diuen les dades, la quantitat d'usuaris que tenim a la nostra ciutat, i també ho diu el mateix Servei de Biblioteques de la Diputació. Per tant, ja hauria d'estar feta, no? Doncs com serà un gran equipament, una gran centralitat cultural, doncs d'una part també servirà per destensionar doncs, la Casa de Cultura, perquè hi haurà alguns espais que aniran a parar doncs, a la nova biblioteca, i quan tinguem la nova biblioteca, la biblioteca actual tindrem, o sigui, la ciutat guanyarà un altre equipament cultural. Per tant, per exemple, una de les possibilitats que poden anar en aquesta biblioteca actual serà doncs, una sala d'exposicions, que jo crec que Sant Cugat, una ciutat de prop de 100.000 habitants, també mereix una sala d'exposicions del segle XXI. Tenim la Casa de Cultura, que està molt bé, però no crec que sigui el lloc més adient. I fins i tot podria estar, per què no, doncs, els estudis de Cugat.cat, per exemple, no? Seria una centralitat que jo crec que guanyaria moltíssim. Tenim el Teatre Auditori, tenim els cinemes, tenim el Conservatori, tenim la biblioteca, la nova biblioteca, etc. I tindrem doncs, aquesta sala d'exposicions.
3: Estem parlant d'un projecte de tres plantes, d'una capacitat per unes 700 persones, una sala d'actes per 200 persones més. Un projecte ambiciós, però que sí que necessita la ciutat, perquè la ciutat ha crescut i necessita també d'oferir molts altres serveis, com ara comentava l'alcalde, no, Montse?
6: Sí, actualment la Biblioteca Gabriel Ferrater ofereix la majoria dels serveis que també oferiria una central, però d'una forma molt limitada i també perjudicant a infants i famílies cada vegada que es du a terme una activitat col·lectiva, perquè tant les activitats adreçades a infants i famílies es duen a terme a la sala infantil, però durant l'estona que dura l'activitat no s'hi pot fer res més, i les activitats per adults, com que la Biblioteca Gabriel Ferrater no disposa de sala d'actes, també s'han de dur a terme en aquest espai, de manera que infants i famílies queden doncs excloses de l'ús de l'espai i del fons mentre dura l'activitat. Però per coherència i democràcia, si duen a terme un mínim d'activitats, un mínim de xerrades, els clubs de lectura, les hores del conte, els bibliojocs, que considerem que donen coherència i sentit al que és una biblioteca pública en una ciutat.
3: Quan tinguem aquesta nova biblioteca, de quina manera penseu que contribuirà a reestructurar l'acció social i cultural, aquest nou equipament a la ciutat? Perquè això crearà noves sinergies, vull dir, replantejarà tot aquest teixit d'una altra manera, no? Amb més opcions.
5: Home, sí, serà una gran centralitat cultural, primer pel que dèiem, on estarà, i per les dimensions que tindrà, inclús també per l'edifici en si, no? que és un projecte preciós, que estarà allà emplaçat en part del Parc Ramon Barnils. També dir que en paral·lel hi ha una altra feina a fer, que s'ha començat però que també serà lenta, i és que totes aquelles casetes que hi ha, diguéssim, a prop de la Rambla del Celler, doncs han d'anar desapareixent. Això és una feina lenta perquè s'ha d'anar pactant amb els propietaris perquè, diguéssim, que la biblioteca tingui un entorn el més amable possible i que sigui una centralitat realment que la ciutat la conegui. Jo crec que quan hagi la nova biblioteca també segurament hi haurà molta gent que descobrirà, doncs, que tenim biblioteques, quan fa molts anys que tenim biblioteques. La de Gabriel Ferrater és de l'any 93, aproximadament. Va coincidir pràcticament amb la inauguració del Teatre Auditori. Després tenim la de Mirasol i la Marta de Sardona. També tenim la de Volpelleres, no? Vull dir que, i molts usuaris, ara, de memòria, dades del 24, perquè el 25 sí que va passar que una biblioteca, doncs, va estar molts mesos tancades, però va superar els 300.000 usuaris.
6: Així és.
5: És així, vull dir, sí, estem parlant de molts usuaris, eh? Molta gent que acudeix o que es connecta o que necessita, doncs, fer l'ús de la biblioteca. O, per exemple, també hi ha uns usuaris no tant de biblioteca, diguéssim, formalment, que són els estudiants, no? Que també, doncs, necessiten i busquen espais fora de casa, lluny de l'ambient familiar, per poder tenir unes hores de silenci, de poder estudiar i preparar exàmens, no? Doncs aquesta nova centralitat, aquesta nova biblioteca, doncs oferirà tot això i molt més. Per tant, jo crec que la ciutat guanyarà moltíssim, moltíssim.
3: Montse, sota el teu punt de vista, de quina manera contribuirà aquest nou equipament, no? A la reestructuració, a la reconfiguració de...
6: Jo crec que aquest nou equipament el que significarà és una expansió, una possibilitat d'expansió per part dels usos dels serveis de les persones usuàries. Si la ciutadania disposarà d'uns espais molt més agradables, de més fons, d'una oferta d'activitats molt més ampliada, jo diria que disposarà d'uns drets més equiparats a la a les seves necessitats reals, també.
3: Hem parlat d'aquesta sèrie documental de Cugat Media, que ja s'ha començat a emetre. Aquest diumenge arribarà el tercer episodi, que es titula Barrejar, on es mostra la Biblioteca Fondo de Santa Coloma de Gramenet. Surten unes quantes biblioteques del territori. També surt la de Sant Cugat, que surt més cap al final, el 5 de juliol. Es titula Balcó i comparteix protagonisme amb una biblioteca de Helsinki, no?
6: Així és, amb la Dodi.
3: Què podrem veure en aquest documental? Què es mostra?
6: Sobre el capítol de Sant Cugat et refereixes, sí.
5: Tu l'has vist?
6: Jo l'he vist.
5: Jo encara no.
6: Jo l'he vist. El vaig veure ahir. Vaig demanar, sisplau, que avui, abans de l'entrevista, me'l deixessin veure de forma exclusiva per tenir més coneixement de causa a l'hora de la...
3: Però hi participes, també.
6: I tant, sí, sí, i tant que hi participo. Crec que el treball de guió que s'ha fet d'aquest capítol és preciós, és harmònic, perquè els continguts no ballen dividits, no estan dividits d'una forma molt dràstica del que és el contingut de Sant Cugat i el contingut d'Odi, sinó que hi ha parts que parlen de Sant Cugat i, de forma paral·lela, parts que parlen d'Odi, i és preciosa la manera com focalitza l'efecte que té un servei de biblioteca pública en les persones i de quina manera una biblioteca pot arribar a transformar societats, i també com aquestes persones són protagonistes i partíceps de l'estructuració de l'espai i de l'activitat de les biblioteques.
3: L'alcalde no ha vist l'episodi de Sant Cugat, però sí que ha vist el de la Biblioteca Pilarín Vallès de Vic. i és fantàstic veure un equipament transformat, com s'ha transformat també a mida de com ha evolucionat la societat i les necessitats dels usuaris, no? Allà hi ha gent que fa vida, pràcticament.
5: Va ser un encert, inclús, on van triar fer aquesta biblioteca. Jo ho deia abans, jo abans de veure el reportatge fa 2 anys i bueno, vam anar junts.
6: Vam anar-hi junts, Josep Maria, sí.
5: Vam anar junts, jo vaig quedar bueno, increïble. Jo convidaria els santcugatencs a anar a visitar la Biblioteca Pilarín Vallès, no? Perquè també és un referent on passen moltíssimes coses. Curiosament, només entrar a mà dreta trobes un piano en una biblioteca. No? Dius, què fa un piano? Doncs hi ha l'oportunitat. També hi ha un senyor que crec que va quasi cada dia, surt en el reportatge, a tocar unes peces, no? Jo convido a que tothom el recuperi aquest reportatge o que la vagi a veure, no? La Biblioteca Pilarín Vallès és excepcional. A més, està emplaçada en un lloc molt especial, entre dos barris, pràcticament, que uneix dos barris, i en un lloc molt especial on va haver-hi un atemptat molt, molt bèstia de... Bueno, tots els atemptats són bèsties, evidentment. Un atemptat d'ETA allà a Vic, no? I, per tant, també hi ha un petit homenatge a l'entrada, que totes les víctimes que van haver-hi, vull dir que relliga moltíssimes coses aquell espai i la biblioteca en si. I, a més, clar, que porti el nom de Pilarín Vallès, que hi hagi espais, doncs, il·lustrats per ella, que truquis per telèfon...
3: I contesti
5: ella... I clar, és impressionant, vull dir, no sé si ho millorarem tot això que s'ha encobat, ho intentarem, però està molt bé.
6: Jo crec que sí, Josep Maria, estarem a l'alçada, i tant com sí.
3: Acabem, i m'agradaria acabar amb una recomanació que feu vosaltres mateixos, als oients, al públic en general, sobre un llibre que us hagi marcat i que penseu que és una lectura imprescindible. Segons la vostra experiència. Vols començar, Montse?
6: Sí, ho tinc molt fàcil,
3: Sí?
6: Perquè aquest dimarts va haver-hi la trobada de clubs de lectura de ciutat a la Sala Claver amb gairebé 120 persones i vam poder compartir, després d'haver-lo llegit, la tertúlia d'Argelagues de la Gemma Ruiz amb l'autora. Argelagues és una novel·la que dona protagonisme a figures femenines anònimes que han viscut vides possiblement sense una connotació intel·lectualment molt destacada, però vitalment molt de gran valor.
3: Uh-huh.
6: amb un treball de llenguatge increïble, i la seva autora a més és una gran comunicadora. Ella té una nova publicació aquest any que es diu Una dona de la teva vida. Una dona de la teva edat. Ara no recordo exactament el títol de la novel·la que aquest 2026 publica la Gemma Ruiz, però Argelagues és una joia. Jo recomano aquesta novel·la de totes.
3: Molt bé. Josep Maria.
5: A mi ho poses difícil. Clar, jo com
3: que no sigui teu,
5: No, més d'aquest any no he tret cap. Ara fins al 2030 no em toca. Però com a alcalde de Sant Cugat jo crec que he de recomanar llibres escrits per autors i autores de Sant Cugat, que en tenim
3: Molts, cada vegada més.
5: Mm-hmm. És increïble la quantitat d'autors i d'autores. L'altre dia es podia veure la taula d'escriptors, eren 70 novetats editorials.
3: Correcte.
5: No vol dir que hagin 70, n'hi ha molts més, perquè no tothom escriu cada any, no? I per tant se'm fa difícil, però mira, si he de triar un que tu hi col·labores i que tu vas participar en la presentació, que és el llibre Allò que importa, de la Judit Martínez, que aquesta noia de Sant Cugat, doncs aquesta periodista de Sant Cugat, ha fet 31 converses amb 31 persones diferents de Sant Cugat, ha exprimit tota l'essència d'aquella conversa i ha fet un petit relat a cadascuna, i jo crec que és el que es recomanaria.
3: Molt bé, doncs ens quedem amb aquestes recomanacions. Anem molt ràpid. Us agraïm molt que ens hagueu acompanyat en aquesta estoneta que hem passat aquí en aquesta taula compartint la celebració de la Diada de Sant Jordi, i ens anem molt ràpidament, gràcies als dos.
6: Moltes gràcies.
3: Ens anem molt ràpidament a veure per on para la nostra companya Sara Vella, remenant
1: Hola.
3: Llibres encara...
1: Hola, Carme, doncs no, ara estic aquí una mica fent de tafanera preguntant a la gent. Estava preguntant a la gent quins llibres regalaria, més o menys sentia respostes bastant semblants, fins que m'he topat amb un molt conegut de la casa, l'Eduard Jané, col·laborador, i ens ha contestat una cosa que m'ha deixat una mica parada. Quin llibre regalaràs per Sant Jordi aquest any, Eduard?
7: No cap.
3: Cap llibre?
1: Ni el regalaràs ni te'l compraràs?
7: No, a veure, jo, per la meva condició l'escriptor, la col·laboradora amb la ràdio. Jo penso que llibres s'han de comprar tot l'any. I és el que faig, comprar-ne tot l'any, regalar-ne inclús tot l'any. És veritat que hi havia un moment, va haver-hi un moment a la meva vida personal, que el dia de Sant Jordi, amb la meva dona, veníem amb els nets, petits, i aquell dia sí que compraven llibres, és a dir, compraven amb ells. És a dir, ells escollien els llibres, òbviament, i els hi compraven. Però penso que a partir d'un moment determinat, tot i que considero aquesta festa única, i que per molt que ho intentin copiar en alguns llocs, no funciona igual, perquè hi ha aquesta integració. Ja sé que últimament algú ha dit que una cosa és la festa del llibre i altra cosa és el dia de Sant Jordi. Però jo penso que...
1: Això és polèmic, no?
7: Sí, això és polèmic, però jo penso que no es pot desenganxar una cosa a l'altra. Quan va cansar el dia del llibre, quan va començar, era estrictament això. Era un dia perquè hi haguessin parades al carrer. És a dir, les llibreries sortien al carrer per presentar lo que ja tenien habitualment. I es considerava, doncs, que això, si no me recordo malament, el 1932. Però després això ha anat evolucionant i ha arribat un punt en què aquesta conjunció entre dia del llibre, dia de la rosa, dia de Sant Jordi, va creant un tipus, diguéssim, de sistema, un sistema que és mental, que és moral, que és estètic i que és sobretot cultural, que és el que hauria d'imaginar-nos a tots, que és el que interessa, en el fons, i que en alguns casos pot passar que una persona que la primera vegada que li compren un llibre o compra un llibre és precisament el dia d'avui, a partir d'aquell moment es converteix en un consumidor de llibres, en el bon sentit de la paraula consumidor.
1: Doncs sí. Doncs m'ha agradat molt la reflexió, Eduard, que no cal esperar aquest dia per això, per comprar, que podem ser lectors tot l'any i consumidors de llibres tot l'any. Moltes gràcies. Segueix passejant, disfruta d'aquesta diada.
7: Moltes gràcies a tu i que vagi molt bé el dia de Sant Jordi, el dia del llibre.
1: Igualment, gràcies. I aquí tenim també a tota una colla de noies que són estudiants de l'Institut FP de Sant Cugat. Hola.
8: Hola, bon dia. Som de l'Institut FP Sant Cugat. Som alumnat amb discapacitat intel·lectual i fem una formació d'atenció al públic i ventes. I avui hem preparat productes de Sant Jordi. Ens trobareu llibretes, punts de llibres i llaminadures. Tots els productes estan fets per nosaltres i us convidem a tothom a venir a la plaça 1 d'octubre, ja que els nostres productes tenen les 3 B's. Bueno, bonito y barato. Us esperem.
1: Molt bé, molt bé. O sigui, més ben venut impossible. Jo crec que intentarem passar tots per allà a veure què teniu. Volia aprofitar també per preguntar-vos, aviam, si ja heu anat a mirar les paradetes, si us heu fet amb algun llibre o si us han regalat algun o espereu que us el regalin. Digue'm tu mateixa.
8: Pues avui m'han regalat el llibre de com mandar a la mierda de forma educada.
1: Perquè acostumes a fer-ho de forma no educada o què passa?
8: Bueno, el llibre no té res que veure amb el títol, sinó que va de com posar límits amb les persones.
1: Ah, molt bé, molt interessant. I tu, que em pots explicar quin llibre t'han regalat?
9: Art del Crepúsculo.
1: Ah, aquesta és una saga que mai falla, oi? La professora també, aviam, que ens expliqui.
9: Doncs jo sóc molt fan de la Regina Rodríguez i estava esperant el segon llibre i sí, me l'han regalat, així que crispetes a matinada.
1: Molt bé. Algú més? Ens pots explicar tu?
10: A mi que em regalin una rosa.
1: Ah, mira, hi ha gent que, clar, que prefereix que li regalin una rosa. Molt bé, doncs esperem que algú te la regali. Mira, Carme, doncs aquí ja ho tindríem.
3: Completeta, aquesta connexió. A part de les recomanacions, o les no recomanacions del nostre company, l'Eduard Gené, també aquesta iniciativa d'aquestes joves. Sara, moltíssimes gràcies. Jo crec que aquí podem tancar la paradeta, t'alliberem del micròfon inalàmbric, si et sembla.
1: Molt bé, doncs que acabi d'anar molt bé el programa, Carme.
3: Gràcies, fins després, adeu-siau. I ara continuem amb aquest especial Sant Jordi parlant de literatura, però us he de dir que parlarem d'un gènere que no acostuma a sortir a les llistes dels supervendes d'aquesta diada. Em refereixo a la literatura eròtica i per fer-ho avui ens acompanya una veu coneguda del programa, la psicòloga i sexòloga Ruth Canals. Què tal? Com estàs?
11: Hola, molt contenta. M'encanta aquest dia.
3: T'encanta?
11: M'encanta.
3: Ja, Ja ho
6: veig. A tu
3: no? I tant. I tant, és un dia molt especial, ens permet de compartir una celebració com aquesta en directe des de la plaça.
6: Tant a nivell personal com professional, m'encanta. És un dia que obre moltes coses.
3: Escolta, avui parlarem de literatura eròtica, que segurament no és el tema més típic pel Sant Jordi, no?
6: Bueno, no és que sigui molt o poc típic, sinó que realment la gent no en compra massa o no sé.
3: S'amaga,
6: no? Sí? Fins i tot per llegir-ho, o potser ho llegeixen més amagat a casa, no sé. Però no veus que es faci massa propaganda, no?, de llibres d'aquest tipus. Però per això estem aquí, tu i jo, avui.
3: Doncs mira...
6: Per ajudar.
3: I tant, el que farem serà repassar algunes propostes, algunes recomanacions per endinsar-nos dins d'aquest gènere, què et sembla?
6: Perfecte, jo em porto uns quants.
3: Vinga,
6: val?
3: Comencem.
6: Haig de dir que passejant n'he descobert uns quants més.
3: Jo també he descobert un.
6: Que déu-n'hi-do,
3: Sí que
6: n'hi ha,
3: sí que n'hi ha.
6: Ah, que guai. El de...
3: Després
6: me l'ensenyes, perfecte. Bueno, comencem. Mira, jo, per exemple, n'hi ha un que són Les edades de Lulú, del Modena Grandes, que és una novel·la molt intensa i també psicològica, val? Per exemple, hi ha una frase, no? M'he anat apuntant coses per poder-ho comentar avui, perquè, clar, evidentment no me'l sé de memòria, aquests llibres. Doncs hi ha una frase que diu: "Quería que no terminara nunca, quería perderme dentro de esa sensación", no? Què ens diu això? Pues moltíssima intensitat i la idea de deixar-nos emportar per aquest desig, no? Una mica.
3: Aquest és un clàssic, eh? Les edades de, sí,
6: de Lulú. Sí, sí. També tenim...
3: Més opcions.
6: I tant. La vida sexual de Catherine M., val? De Catherine Millet, que aquesta és molt directa. Val? Per exemple, quan diu... "Mi cuerpo estaba siempre disponible para el deseo". Quina frase, no? Guai.
3: Home, clar,
6: potent, exacte.
3: Clar
6: i no català, ara
3: no
6: parlarem d'això.
3: Clar i castellà.
6: Clar i no català.
3: Però vaja, bueno, qualsevol idioma que ho diguis, si ho dius directament, millor, no?
6: I tant. I després, bueno, evidentment, el més molt popular que es va fer fa uns anys és el de 50 sombres de Grey, que, bueno, pel·lícules i de tot, però, bueno, que va haver una trilogia increïble que la gent es va aficionar bastant més a la literatura eròtica gràcies a aquest llibre i pel·lícula.
3: Sí.
6: Sí, aquesta, bueno, el que passa que hi ha una part aquesta de control, de submissió, que...
3: Jo he vist la pel·lícula, que no he llegit el llibre.
6: Doncs jo diria que el llibre està millor... Perquè
3: segurament.
6: Perquè la teva imaginació vola més, vola molt més, com passa normalment, entre llibres i pel·lícules, però imagina't ja amb aquest temazo.
3: Què explica? A 50 sobres de Grey? Sí. Perquè quan hi ha pel·lícula i hi ha llibre, sempre hi ha diferències. Vull dir, hi ha la pel·lícula no acostuma a ser ben bé el que s'explica en el llibre...
6: És bastant semblant a la pel·lícula en si. El que em refereixo jo és que quan tu l'estàs llegint, al final, al no tenir la imatge directa, com passa amb les pel·lícules, tu et deixes anar i a lo millor t'imagines el protagonista d'una manera que no és com a la pel·lícula, sinó com a tu t'agrada.
3: Clar.
6: Val? Si jo m'imagino el protagonista com a mi m'agrada, segurament se'm dispararà el desig molt més. Perquè imagino el que a mi m'agrada, no el que la pel·lícula em posa, sí?
3: I, per cert, no sé si en català hi ha gaire literatura eròtica.
6: Doncs la veritat és que no.
3: No?
6: Haig de dir que no.
3: No n'hem trobat.
6: No. Ens adonem que moltes d'aquestes referències que hem estat parlant doncs, són en castellà o les podem trobar traduïdes, però en si en català no. I a mi això doncs, bueno, no m'acaba d'agradar massa i penso que la gent s'hauria d'animar una mica a escriure literatura eròtica perquè... La necessitem, realment. Ens porta moltes coses.
3: I no sé si hi ha alguna recomanació que sigui actual, perquè hem passat una mica pels clàssics...
6: Sí, i més novel·la i tal, no? Jo també recomanaria, si és un apropament a lo que és la nostra sexualitat, a viure la nostra realitat sexual d'una manera més conscient i més sana, és llegir llibres com, per exemple, el de Laura Morán, el d'Orgasmitos. És que el porto aquí, sí, el porto aquí, val? I porto un tou de pòssits perquè és que realment és un llibre que té moltíssima infografia del que és l'aparell reproductor femení, de com arribar a l'orgasme, de que l'orgasme no només és la penetració, o sigui, coses que haurien de ser tan bàsiques.
3: Molt pedagògic, no?
6: Molt pedagògic, il·lustratiu i confrontatiu també, perquè trenca molts tabús que al final ens han fet creure. I, evidentment, doncs, ens ajuda a tenir una sexualitat molt més plena, evidentment, aquests llibres. Després tinc l'altre, el de Mindful Love, de l'Emma Ribas, que també té el Mindful Sex,
3: sí,
6: val? Que també és molt pedagògic, però en aquest ens parla més aviat de, des d'un lloc de connexió amb nosaltres mateixos, de viure el sexe des de la connexió, val? Des de... no algú només físic, sinó el sentir. El sentir ja està molt connectats en el que estem fent. Bueno, el nom ja ho diu, no? Mindful Love o Mindful Sex, d'Emma Ribas. Aquests dos a mi m'agraden molt a nivell pedagògic i per centrar-nos una mica, no? En tenir una sexualitat doncs més enriquidora.
3: Molt bé, sí, ja ens cal, no?
6: Que, totalment.
3: Que entre que sembla que encara estem a la caverna.
6: Mm-hmm. Que no hem sortit, en moltes ocasions, sí.
3: Sí, que no hem sortit de la cova i que ens queda descobrir el món exterior. Mm-hmm. Segurament, si passéssim per aquests llibres o aquests llibres passéssim per les nostres mans, ens ajudarien això a descobrir i a després ens ajudaria a posar en pràctica,
6: exacte.
3: I a posar en pràctica tot això que
6: exacte,
3: podem...
6: a potenciar la nostra vida sexual, també. Després... I, ai,
3: digues,
6: perdona, Carme.
3: No.
6: També digues. Tinc llibres per recomanar per joves, val?
3: Això em va preguntar.
6: Això és superimportant, perquè al final sempre estem parlant de que s'ha de treballar la sexualitat des de petits, des de joves, per després en la vida adulta, doncs...
3: Però joves a partir de quina edat estem parlant?
6: Bueno, és que jo penso que la sexualitat sempre s'ha de treballar. Ja ho saps, que això ho parlem a ràdio normalment, que sempre, sempre, sempre, des de ben petits...
3: Des de que naixem fins que morim.
6: Sí, a veure, des de diferents matisos i diferents maneres, però sempre hem de parlar de sexualitat, val? Però mira, si ens endinsem més a la part més adolescent, més als joves, no?, que al final és quan, bueno, fan aquest despertar, no?, més brutal a nivell d'hormones i tal. Hi ha llibres com, per exemple, El sexe mola, de Bell Olid, que ens parla doncs, que el desig, per exemple, no és perfecte, però és real, no? I que tots podem tenir desig i no igual que els altres. És a dir, parla molt de les diferències de cadascú a nivell sexual i que totes són vàlides, sempre i quan et respectis a tu i respectis l'altre, val? Hi ha una condició molt de responsabilitat sexoafectiva en aquest llibre. I després hi ha un altre, el de La regla mola, d'Anna Sàlvia, no sé si el coneixes.
3: Em sona molt, sí.
6: La regla mola, que està molt bé perquè al final ens ajuda doncs, a entendre el cos, saps, des de ben jovenetes, i és el primer pas per viure també la menstruació, la regla, sense vergonya.
3: Sí, és veritat, abans parlaves de la Bell Olid, que són autores que connecten molt bé i d'una manera molt directa amb aquest públic jove.
6: Sí, molt, molt, perquè és que i connecten perquè és que realment aquest jovent també necessita que algú els digui les
3: clarament.
6: Coses clares, no?
3: Quan, sí.
6: Sense tantes històries rocambolesques, val? O sigui, al final
3: exacte.
6: El sexe és vida i és per tots i, per tant, hauríem de poder-ho parlar d'una forma més natural com fan aquestes autores.
3: Sí, per tant, podríem dir com a conclusió que llegir literatura eròtica ens pot ajudar.
6: Moltíssim, moltíssim. Activa el nostre desig... Al final la imaginació vola, ens connecta amb la sexualitat, que hi ha persones també, no?, que al llarg de la vida passen moments en què està com apartada o tapada, val? O sigui, com que no li donem massa importància.
3: Està en un segon pla, no?
6: Està en un segon pla i a vegades en un tercer, val? Depèn de quin moment de la vida ens trobem amb això. Llavors, llegir ens fa reconnectar amb aquesta part sexual que tots tenim i que al final el sexe és vida i que si a més ho fem des d'aquest lloc amb literatura il·lustrativa, pedagògica i després hi ha novel·la eròtica que ens porta ja al món que més ens agradi a cadascú de nosaltres, fantàstic, no?
3: Mira, ara he trobat, perquè he fet una fotografia
6: del llibre,
3: d'aquella recomanació que et deia.
6: Sí.
3: Es titula Sex Story.
6: També l'he vist.
3: La primera història de la sexualitat en còmic.
6: Sí.
3: Va per la segona edició.
6: Sí, sí.
3: L'he fullejat...
6: L'has fullejat,
3: una mica. I la veritat, estava interessant. Clar, és que, a veure, són gèneres. Si resulta que tu una novel·la no t'atrapa,
6: clar.
3: Segurament amb un còmic et serà més fàcil.
6: No, a més, és superil·lustratiu, clar, el còmic, i realment ja només per... Dius tu, és que tu ja t'has posat a fullejar-lo perquè realment els dibuixos són... molt clars.
3: Sí, clar. Són explícits.
6: Totalment, molt
3: aquí
6: explícits.
3: Aquí sí que també t'ajuda.
6: I tant, perquè aquí. A vegades diu, això està aquí i funciona així. Està molt bé, sí, que hi hagi dibuixets i tant.
3: Bé, doncs, jo no sé, tu has comprat ja el llibre? Has comprat llibre?
11: Jo sí, he comprat el llibre ja per la meva parella i he rebut la rosa. Sí, sí.
3: Molt bé.
11: I tu?
3: Feina feta. No, jo sóc sempre d'última hora. Bueno, he fet alguna reserva, però sí, vaig a última hora. Vaig
11: molt
3: a última
11: bé,
3: hora. Escolta, doncs...
11: Doncs te'n recomano, que te'n llegeixis algun d'aquests.
3: Sí? Quin?
11: Sí. Mira, el d'Orgasmitos és molt, molt xulo. De veritat,
3: Orgasmitos, que no vol dir orgasmes petits.
11: No, no, no. Vol dir orgas i posa entre parèntesis mitos. Vull dir, per trencar mites també en relació a l'orgasme femení.
3: Correcte, era un acudit ràpid.
11: Vale.
3: Okay. Rut, escolta, que tinguis una bona diada de
11: Igualment.
3: Sant Jordi. Ara se'ns ha tapat el dia, eh? Ara fa una mica de fresqueta, corre, passa l'aire i la veritat és que no passarem calor.
11: No, millor.
3: Millor.
11: Perquè amb tanta gent, si a més a més passem calor.
3: Molt bé, Rut. Escolta,
11: molt bé,
3: moltíssimes gràcies.
11: A vosaltres, un plaer. Bona diada.

0: punt el cotxe de l'avi, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
1: Club Health Team Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
2: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
1: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
2: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
1: Club Health Team Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
2: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.

0: Tens més de 50 anys i vols escoltar històries que parlen de tu? A Fogots posem llum, veu i energia a les dones que enceten el tercer cicle de la vida. Amb Charo Sebastián i professionals de tots els àmbits, descobrirem com viure aquesta etapa amb alegria, humor i informació rigorosa. Fogots, cada dimarts a les 8 del vespre a Ràdio Sant Cugat i també disponible en videopodcast a cugat.cat.
1: Perquè això, estimades, és Fogots, el teu podcast sense regles.
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
3: Vinga, a veure si ens ajuda una mica.

0: Bé, doncs acabem d'escoltar les Montses. Vaig amb tot, me la sua. Aquest tema que serveix per tancar aquest especial Sant Jordi des de la plaça d'Octàvia. Torna a sortir el sol, que agraïm. Gràcies al Martí González, al Joan Prat, al Xavi Esteve, les Montses, que si voleu continuar escoltant com sonen, podeu anar aquesta tarda, aquest vespre, al Festival XS de Sant Vicenç dels Horts, a partir de les 8 a la plaça Catalunya, ja els hi trobareu. També, moltíssimes gràcies, nois.
1: A vosaltres.
0: Que vagi molt bé. I això s'acaba. S'acaba el Faves Comptades, però no la Diada de Sant Jordi, que la podeu continuar celebrant i gaudint fins a última hora. La plaça continua bullint de públic, que passeja, que remena, que busca, que saluda, que celebra aquesta jornada no festiva a casa nostra, però que celebrem amb moltíssima il·lusió. Gràcies a tots, ho deixem aquí. Adéu-siau, serà fins demà.
2: Ràdio Sant Cugat.

0: Cugat. Cugat Mèdia. Són les 6.
1: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
0: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
2: Salutacions, us parla Latina Forest. El no al preacord assolit entre els sindicats majoritaris i el Departament d'Educació divendres passat ha guanyat en la consulta els docents amb 39.502 vots, que equival a un 65,1% del total. Els hi ha recollit 21.184 vots, un 34,9%. La consulta l'han impulsat USTEC, CGT i la Intersindical. Han participat 60.686 docents d'un total de 99.305, que equival a un 61,11% de participació. Els professionals havien d'escollir entre dir sí al preacord o no i comprometre's a fer les vagues necessàries fins a final de curs. USTEC i professors de secundària, signants del preacord, han fet campanya pel sí, mentre que la CGT i la Intersindical han defensat el no. La consulta es va obrir dilluns al migdia i s'ha tancat aquest dijous al migdia. USTEC va signar el preacord i va decidir consultar els docents abans de decidir si signaven o no definitivament el document, com ja van fer el març amb l'acord amb Comissions Obreres i UGT. Professors de secundària també ha fet una consulta, però entre els seus afiliats. La 13a edició de la Nit en Blanc tornarà a convertir el centre de Sant Cugat en una festa del comerç i la cultura. Amb el lema "Quan la lluna minva, Sant Cugat s'encén", la ciutat s'omplirà de vida al vespre del 13 de juny amb una novetat principal, la participació de l'Enxarxada, la botiga del merchandatge de les entitats locals, que tindrà una carpa als quatre cantons. La jornada també comptarà amb la presència de Polseres Candela, que recaptarà fons per al càncer infantil. En canvi, la desfilada inclusiva, que en l'edició anterior va aplegar desenes de persones, s'ha desvinculat de la Nit en Blanc en considerar-se, com ha explicat el tinent d'alcaldia Bernat Picornell durant la presentació de l'esdeveniment, que és una activitat que ja té entitat pròpia. L'edició d'enguany comptarà amb la participació d'un centenar de comerços i una seixantena d'establiments relacionats amb l'hostaleria, els quals oferiran tota mena de promocions, descomptes i degustacions. A més, es repartiran 2.000 barrets a la clientela i es decoraran els carrers amb les ja tradicionals llunes i banderoles. La Cristina Urriza és nascuda a Barcelona i santcugatenca des dels 6 anys i ha construït una trajectòria marcada per la responsabilitat, la capacitat de superació i el compromís social. Ella és advocada de formació i està vinculada des de fa dues dècades amb l'associació Vallès Amics de la Neurologia, AVAN, de la qual n'és la presidenta des de fa 10 anys. El magazín Faves Comptades l'ha entrevistat per parlar de les seves experiències personals i professionals que més l'han transformat, i podeu recuperar l'entrevista sencera a www.cugat.cat. La Neus Solà quasi va tenir clar que des que va saber que estava embarassada volia parir a casa. Després de convèncer el seu company que aquesta era la millor opció per ella, li va tocar fer pedagogia amb tot el seu entorn. Es tracta d'una experiència que en el seu cas l'ha fet madurar molt i diu connectar amb una memòria antiga de la dona. El part de la seva filla Lea va començar la matinada del 15 d'abril de 2021 i va avançar amb naturalitat durant hores. La Neus recorda haver-se sentit molt tranquil·la gràcies a tota la informació i preparació prèvia. Amb l'acompanyament de la llevadora Imma Marcos, el menjador de casa seva es va convertir en un entorn càlid i segur que unes hores més tard esdevindria l'escenari del naixement de la seva filla. Amb motiu del Dia Mundial del Part a Casa, recuperem la història de la Neus, que forma part del podcast Aigües Trencades. I abans d'acabar, la història sovint recorda els grans noms, però hi ha persones que des dels barris, les associacions i els moviments socials han contribuït de manera decisiva a transformar la societat. És el cas d'Isabel Roig i Franci Torra, activista veïnal, militant comunista cristiana de base i protagonista de moltes de les lluites socials i democràtiques de la segona meitat del segle XX a Barcelona. La periodista del Cugatenc, Laia Coronado Nadal, ha recuperat el seu llegat al llibre Isabel Roig i Franci Torra, cristiana, comunista i lluitadora veïnal. I n'ha explicat els detalls al magazín Faves Comptades. També podeu recuperar l'entrevista sencera a www.cugat.cat. I fins aquí les notícies. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a xarxes i cugat.cat.
3: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
4: Infopodcast, Sant Cugat.
2: Salutacions, us parla Sara Vella i avui a l'Infopodcast repassarem els actes més rellevants del cap de setmana. En aquest primer cap de setmana de juny destaca l'espectacle per als més menuts, ideal per a infants de 0 a 3 anys, Concertino, un viatge sonor. Es tracta d'un concert variat, sensible i minimalista en un format proper i delicat on puguin gaudir tant els nadons com els seus acompanyants. La iniciativa, a càrrec de Músiques Menudes, té la música com a principal protagonista i és amb el seu poder que el públic s'endinsarà en un viatge sonor i ple de sensibilitat. L'Estela i l'Anna, conductores i artistes de l'espectacle, interactuaran amb el públic desplaçant-se per l'espai i creant intervencions per tal de fomentar la participació de les famílies. La varietat tímbrica, instrumental i d'estils, combinada amb l'ús d'elements visuals minimalistes, ajudaran a centrar al màxim l'atenció de la música. També dissabte a les 12 del migdia dins del cicle Passejar la Història hi haurà la visita a botigues, bars i restaurants en punt de sortida davant del claustre del monestir. Es tracta d'un itinerari pels carrers de la ciutat, tot revisant i recordant els comerços i establiments més emblemàtics, entranyables i carismàtics que encara hi són o que han desaparegut, fent especial esment a productes relacionats amb el Nadal. Entre ells destacant Cal Cavallo, el bar Mono, a la bodega 1860, la pastisseria Sabat, la xarcuteria Grífol o l'estanc Eva Segalés. Per tancar la jornada, la Casa Museu Cal Gerrer presenta un concert acústic de la cantant i guitarrista d'Aida Carbonell, qui presenta un nou espectacle musical inspirat en l'univers emocional i cinematogràfic de Marilyn Monroe, coincidint amb el centenari del seu naixement. A través d'una selecció d'algunes de les cançons més icòniques de Marilyn, juntament amb altres clàssics i reinterpretacions especialment escollides per evocar la seva sensibilitat artística, el concert proposa un viatge delicat, elegant i atemporal. En format íntim, només veu i guitarra, l'espectacle s'allunya de la imitació i del tribut convencional. L'entrada és gratuïta amb reserva prèvia. De cara a diumenge tindrà lloc la primera cursa solidària Quilòmetre contra el Càncer, un esdeveniment esportiu i solidari que vol esdevenir una tradició al municipi. El recorregut serà de 5 quilòmetres i es pot participar corrent o caminant. La sortida serà a les 10 del matí des del carrer Salvador Espriu, on també serà l'arribada. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans. Braseria La Bolera.
2: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
1: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
2: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
1: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
2: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
1: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
3: Club Health in Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
4: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
3: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
4: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
3: Club Health in Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
4: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
5: Acabes de parir, però tu no tens el nen al costat, perquè se te l'han endut, perquè l'han d'ajudar, no?
6: Realment, nosaltres no sabíem si les tres criatures tirarien endavant durant l'embaràs. No sabíem si un cop haguessin nascut prematures aniria tot bé, quanta ajuda necessitarien. Si et posaves a pensar massa enllà, podia ser que embogissis.
7: Bart, baixa'm els pantalons, para el cotxe i baixa'm els pantalons perquè el nen surt. I el nen va sortir en un pujo només.
8: Aigües Trencades, un podcast molt ben parit de Cugat Mèdia, ja disponible a cugat.cat.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Occident t'ofereix els titulars de la jornada. Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
9: Salutacions, us parla Latina Forest. El no al preacord assolit entre els sindicats majoritaris i el Departament d'Educació divendres passat ha guanyat en la consulta els docents amb 39.502 vots, que equival a un 65,1% del total. Els hi ha recollit 21.184 vots, un 34,9%. La consulta l'han impulsat USTEC, CGT i la Intersindical. Han participat 60.686 docents d'un total de 99.305, que equival a un 61,11% de participació. Els professionals havien d'escollir entre dir sí al preacord o no i comprometre's a fer les vagues necessàries fins a final de curs. USTEC i professors de secundària, signants del preacord, han fet campanya pel sí, mentre que la CGT i la Intersindical han defensat el no. La consulta es va obrir dilluns al migdia i s'ha tancat aquest dijous al migdia. USTEC va signar el preacord i va decidir consultar els docents abans de decidir si signaven o no definitivament el document, com ja van fer el març amb l'acord amb Comissions Obreres i UGT. Professors de secundària també ha fet una consulta, però entre els seus afiliats. La 13a edició de la Nit en Blanc tornarà a convertir el centre de Sant Cugat en una festa del comerç i la cultura. Amb el lema "Quan la lluna minva, Sant Cugat s'encén", la ciutat s'omplirà de vida al vespre del 13 de juny amb una novetat principal, la participació de l'Enxarxada, la botiga del merchandatge de les entitats locals, que tindrà una carpa als quatre cantons. La jornada també comptarà amb la presència de Polseres Candela, que recaptarà fons per al càncer infantil. En canvi, la desfilada inclou inclusiva, que en l'edició anterior va aplegar desenes de persones, s'ha desvinculat de la Nit en Blanc en considerar-se, com ha explicat el tinent d'alcaldia Bernat Picornell durant la presentació de l'esdeveniment, que és una activitat que ja té entitat pròpia. L'edició d'enguany comptarà amb la participació d'un centenar de comerços i una seixantena d'establiments relacionats amb l'hostaleria, els quals oferiran tota mena de promocions, descomptes i degustacions. A més, es repartiran 2.000 barrets a la clientela i es decoraran els carrers amb les ja tradicionals llunes i banderoles. La Cristina Urriza és nascuda a Barcelona i santcugatenca des dels 6 anys i ha construït una trajectòria marcada per la responsabilitat, la capacitat de superació i el compromís social. Ella és advocada de formació i està vinculada des de fa 2 dècades amb l'associació Vallès Amics de la Neurologia, AVAN, de la qual n'és la presidenta des de fa 10 anys. El magazín Faves Comptades l'ha entrevistat per parlar de les seves experiències personals i professionals que més l'han transformat, i podeu recuperar l'entrevista sencera a www.cugat.cat. La Neus Solà quasi va tenir clar que des que va saber que estava embarassada volia parir a casa. Després de convèncer el seu company que aquesta era la millor opció per ella, li va tocar fer pedagogia amb tot el seu entorn. Es tracta d'una experiència que en el seu cas l'ha fet madurar molt i diu connectar amb una memòria antiga de la dona. El part de la seva filla Lea va començar la matinada del 15 d'abril de 2021 i va avançar amb naturalitat durant hores. La Neus recorda haver-se sentit molt tranquil·la gràcies a tota la informació i preparació prèvia. Amb l'acompanyament de la llevadora Imma Marcos, el menjador de casa seva es va convertir en un entorn càlid i segur que unes hores més tard esdevindria l'escenari del naixement de la seva filla. Amb motiu del Dia Mundial del Part a Casa, recuperem la història de la Neus, que forma part del podcast Aigües Trencades. I abans d'acabar, la història sovint recorda els grans noms, però hi ha persones que des dels barris, les associacions i els moviments socials han contribuït de manera decisiva a transformar la societat. És el cas d'Isabel Roig i Franci Torra, activista veïnal, militant comunista cristiana de base i protagonista de moltes de les lluites socials i democràtiques de la segona meitat del segle XX a Barcelona. La periodista del Cugatenc, Laia Coronado Nadal, ha recuperat el seu llegat al llibre Isabel Roig i Franci Torra, cristiana, comunista i lluitadora veïnal. I n'ha explicat els detalls al magazín Faves Comptades. També podeu recuperar l'entrevista sencera a www.cugat.cat. I fins aquí les notícies. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a xarxes i cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
10: Infopodcast, Sant Cugat.
11: Salutacions, us parla Sara Vella i avui a l'Infopodcast repassarem els actes més rellevants del cap de setmana. En aquest primer cap de setmana de juny destaca l'espectacle per als més menuts, ideal per a infants de 0 a 3 anys, Concertino, un viatge sonor. Es tracta d'un concert variat, sensible i minimalista en un format proper i delicat on puguin gaudir tant els nadons com els seus acompanyants. La iniciativa, a càrrec de Músiques Menudes, té la música com a principal protagonista i és amb el seu poder que el públic s'endinsarà en un viatge sonor i ple de sensibilitat. L'Estela i l'Anna, conductores i artistes de l'espectacle, interactuaran amb el públic desplaçant-se per l'espai i creant intervencions per tal de fomentar la participació de les famílies. La varietat tímbrica, instrumental i d'estils, combinada amb l'ús d'elements visuals minimalistes, ajudaran a centrar al màxim l'atenció de la música. També dissabte a les 12 del migdia, dins del cicle Passejar la Història, hi haurà la visita a botigues, bars i restaurants en punt de sortida davant del claustre del monestir. Es tracta d'un itinerari pels carrers de la ciutat, tot revisant i recordant els comerços i establiments més emblemàtics, entranyables i carismàtics que encara hi són o que han desaparegut, fent especial esment a productes relacionats amb el Nadal. Entre ells destacant Cal Cavallo, el Bar Mono, a la Bodega 1860, la pastisseria Sàbat, la Xarcuteria Grífol o l'estanc Eva Segalés. Per tancar la jornada, la Casa Museu Cal Gerrer presenta un concert acústic de la cantant i guitarrista d'Aida Carbonell, qui presenta un nou espectacle musical inspirat en l'univers emocional i cinematogràfic de Marilyn Monroe, coincidint amb el centenari del seu naixement. A través d'una selecció d'algunes de les cançons més icòniques de Marilyn, juntament amb altres clàssics i reinterpretacions especialment escollides per evocar la seva sensibilitat artística, el concert proposa un viatge delicat, elegant i atemporal. En format íntim, només veu i guitarra, l'espectacle s'allunya de la imitació i del tribut convencional. L'entrada és gratuïta amb reserva prèvia. De cara a diumenge tindrà lloc la primera cursa solidària Quilòmetre contra el Càncer, un esdeveniment esportiu i solidari que vol esdevenir una tradició al municipi. El recorregut serà de 5 quilòmetres i es pot participar corrent o caminant. La sortida serà a les 10 del matí des del carrer Salvador Espriu, on també serà l'arribada. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Música a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia. Són 6:45 del matí.
1: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
0: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
2: Salutacions, us parla Latina Forest. El no al preacord assolit entre els sindicats majoritaris i el Departament d'Educació divendres passat ha guanyat en la consulta els docents amb 39.502 vots, que equival a un 65,1% del total. Els hi ha recollit 21.184 vots, un 34,9%. La consulta l'han impulsat USTEC, CGT i la Intersindical. Han participat 60.686 docents d'un total de 99.305, que equival a un 61,11% de participació. Els professionals havien d'escollir entre dir sí al preacord o no i comprometre's a fer les vagues necessàries fins a final de curs. USTEC i professors de secundària, signants del preacord, han fet campanya pel sí, mentre que la CGT i la Intersindical han defensat el no. La consulta es va obrir dilluns al migdia i s'ha tancat aquest dijous al migdia. USTEC va signar el preacord i va decidir consultar els docents abans de decidir si signaven o no definitivament el document, com ja van fer al març amb l'acord amb Comissions Obreres i UGT. Professors de secundària també ha fet una consulta, però entre els seus afiliats. La 13a edició de la Nit en Blanc tornarà a convertir el centre de Sant Cugat en una festa del comerç i la cultura. Amb el lema "Quan la lluna minva, Sant Cugat s'encén", la ciutat s'omplirà de vida al vespre del 13 de juny amb una novetat principal, la participació de l'Enxarxada, la botiga del marxandatge de les entitats locals, que tindrà una carpa als quatre cantons. La jornada també comptarà amb la presència de Polseres Candela, que recaptarà fons per al càncer infantil. En canvi, la desfilada inclusiva, que en l'edició anterior va aplegar desenes de persones, s'ha desvinculat de la Nit en Blanc en considerar-se, com ha explicat el tinent d'alcaldia Bernat Picornell durant la presentació de l'esdeveniment, que és una activitat que ja té entitat pròpia. L'edició d'enguany comptarà amb la participació d'un centenar de comerços i una seixantena d'establiments relacionats amb l'hostaleria, els quals oferiran tota mena de promocions, descomptes i degustacions. A més, es repartiran 2.000 barrets a la clientela i es decoraran els carrers amb les ja tradicionals llunes i banderoles. La Cristina Urriza és nascuda a Barcelona i santcugatenca des dels 6 anys i ha construït una trajectòria marcada per la responsabilitat, la capacitat de superació i el compromís social. Ella és advocada de formació i està vinculada des de fa 2 dècades amb l'associació Vallès Amics de la Neurologia, AVAN, de la qual n'és la presidenta des de fa 10 anys. El magazín Faves Comptades l'ha entrevistat per parlar de les seves experiències personals i professionals que més l'han transformat, i podeu recuperar l'entrevista sencera a www.cugat.cat. La Neus Solà quasi va tenir clar que des que va saber que estava embarassada volia parir a casa. Després de convèncer el seu company que aquesta era la millor opció per ella, li va tocar fer pedagogia amb tot el seu entorn. Es tracta d'una experiència que en el seu cas l'ha fet madurar molt i diu connectar amb una memòria antiga de la dona. El part de la seva filla Lea va començar la matinada del 15 d'abril de 2021 i va avançar amb naturalitat durant hores. La Neus recorda haver-se sentit molt tranquil·la gràcies a tota la informació i preparació prèvia. Amb l'acompanyament de la llevadora Imma Marcos, el menjador de casa seva es va convertir en un entorn càlid i segur que unes hores més tard esdevindria l'escenari del naixement de la seva filla. Amb motiu del Dia Mundial del Part a Casa, recuperem la història de la Neus, que forma part del podcast Aigües Trencades. I abans d'acabar, la història sovint recorda els grans noms, però hi ha persones que des dels barris, les associacions i els moviments socials han contribuït de manera decisiva a transformar la societat. És el cas d'Isabel Roig i Franci Torra, activista veïnal, militant comunista cristiana de base i protagonista de moltes de les lluites socials i democràtiques de la segona meitat del segle XX a Barcelona. La periodista del Cugatenc, Laia Coronado Nadal, ha recuperat el seu llegat al llibre Isabel Roig i Franci Torra, cristiana, comunista i lluitadora veïnal. I n'ha explicat els detalls al magazín Faves Comptades. També podeu recuperar l'entrevista sencera a www.cugat.cat. I fins aquí les notícies. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a xarxes i cugat.cat.
3: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
4: Infopodcast, Sant Cugat.
5: Salutacions, us parla Sara Vella i avui a l'Infopodcast repassarem els actes més rellevants del cap de setmana. En aquest primer cap de setmana de juny destaca l'espectacle per als més menuts, ideal per a infants de 0 a 3 anys, Concertino, un viatge sonor. Es tracta d'un concert variat, sensible i minimalista en un format proper i delicat on puguin gaudir tant els nadons com els seus acompanyants. La iniciativa, a càrrec de Músiques Menudes, té la música com a principal protagonista i és amb el seu poder que el públic s'endinsarà en un viatge sonor i ple de sensibilitat. L'Estela i l'Anna, conductores i artistes de l'espectacle, interactuaran amb el públic desplaçant-se per l'espai i creant intervencions per tal de fomentar la participació de les famílies. La varietat tímbrica, instrumental i d'estils, combinada amb l'ús d'elements visuals minimalistes, ajudaran a centrar al màxim l'atenció de la música. També dissabte a les 12 del migdia dins del cicle Passejar la Història hi haurà la visita a botigues, bars i restaurants en punt de sortida davant del claustre del monestir. Es tracta d'un itinerari pels carrers de la ciutat, tot revisant i recordant els comerços i establiments més emblemàtics, entranyables i carismàtics que encara hi són o que han desaparegut, fent especial esment a productes relacionats amb el Nadal. Entre ells destacant Cal Cavallo, el bar Mono, a la bodega 1860, la pastisseria Sabat, la xarcuteria Grífol o l'estanc Eva Segalés. Per tancar la jornada, la Casa Museu Calgerrer presenta un concert acústic de la cantant i guitarrista d'Aida Carbonell, qui presenta un nou espectacle musical inspirat en l'univers emocional i cinematogràfic de Marilyn Monroe, coincidint amb el centenari del seu naixement. A través d'una selecció d'algunes de les cançons més icòniques de Marilyn, juntament amb altres clàssics i reinterpretacions especialment escollides per evocar la seva sensibilitat artística, el concert proposa un viatge delicat, elegant i atemporal. En format íntim, només veu i guitarra, l'espectacle s'allunya de la imitació i del tribut convencional. L'entrada és gratuïta amb reserva prèvia. De cara a diumenge tindrà lloc la primera cursa solidària Quilòmetre contra el Càncer, un esdeveniment esportiu i solidari que vol esdevenir una tradició al municipi. El recorregut serà de 5 quilòmetres i es pot participar corrent o caminant. La sortida serà a les 10 del matí des del carrer Salvador Espriu, on també serà l'arribada. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat. Vols viure la dansa i el teatre musical aquest estiu?
1: Arriben els intensius de fusió, música i dansa. Formació, tècnica i emoció per a tots els nivells i edats, de la mà d'artistes i professors de renom i a un preu immillorable.
0: Gaudeix de la dansa clàssica, la contemporània i diverteix-te preparant els musicals més populars.
1: Intensius d'estiu de dansa i teatre musical de fusió. Una experiència única per créixer, compartir i expressar-te.
0: Aquest estiu, canta i balla amb fusió. Informa't a escolafusió.cat.
2: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
3: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
2: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
3: Perquè la teva salut és el nostre futur.
2: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
4: Busques tranquil·litat i la millor atenció? A Cugat Natura Residència t'oferim atenció 24 hores amb més professionals per resident. Rehabilitació inclosa, espais luminosos i pàrquing privat. També estades temporals. Truca'ns al 935917100 i informa't sense compromís. Residència Cugat Natura a Sant Cugat.
5: Us sobta veure una persona amb discapacitat sortint de festa? 3, 2, 1... Discapacitades! Jugar al pedra, paper, tisores amb tu seria massa previsible.
6: Ah, no tens mans?
7: Sí! Yeah, quina hòstia tens!
5: Sexe a la primera cita, sí o no?
8: Aquesta...
9: Oh! Bon menjar!
10: I mal menjar.
9: Hola!
10: Ah, spoiler, per cert.
5: Carinyo, paga un psicòleg.
9: Vaig a fer-me en vermut amb les meves amigues. Soy feliz.
10: Com es diu això?
5: Poliamor.
10: No se recomienda hacer en sus casas, háganlo.
9: Red flag.
11: No entrem en aquest tema.
10: Què passa, que ets lesbiana o què llavors ara?
9: Oi que sí? Que sí, digues que sí.
10: Sí.
5: De verdad.
0: Ja disponible a cugat.cat.
6: Mare meva.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Occident t'ofereix els titulars de la jornada. Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
12: Salutacions, us parla la Tina Forest. El no al preacord assolit entre els sindicats majoritaris i el Departament d'Educació divendres passat ha guanyat en la consulta els docents amb 39.502 vots, que equival a un 65,1% del total. Els hi ha recollit 21.184 vots, un 34,9%. La consulta l'han impulsat USTEC, CGT i la Intersindical. Han participat 60.686 docents d'un total de 91.305, que equival a un 61,11% de participació. Els professionals havien d'escollir entre dir sí al preacord o no i comprometre's a fer les vagues necessàries fins a final de curs. USTEC i professors de secundària, signants del preacord, han fet campanya pel sí, mentre que la CGT i la Intersindical han defensat el no. La consulta es va obrir dilluns al migdia i s'ha tancat aquest dijous al migdia. USTEC va signar el preacord i va decidir consultar els docents abans de decidir si signaven o no definitivament el document, com ja van fer al març amb l'acord amb Comissions Obreres i UGT. Professors de secundària també ha fet una consulta, però entre els seus afiliats. La 13a edició de la Nit en Blanc tornarà a convertir el centre de Sant Cugat en una festa del comerç i la cultura. Amb el lema "Quan la lluna minva, Sant Cugat s'encén", la ciutat s'omplirà de vida al vespre del 13 de juny amb una novetat principal, la participació de l'Enxarxada, la botiga del merchandatge de les entitats locals, que tindrà una carpa als quatre cantons. La jornada també comptarà amb la presència de Polseres Candela, que recaptarà fons per al càncer infantil. En canvi, la desfilada inclou inclusiva, que en l'edició anterior va plegar desenes de persones, s'ha desvinculat de la Nit en Blanc en considerar-se, com ha explicat el tinent d'alcaldia Bernat Picornell durant la presentació de l'esdeveniment, que és una activitat que ja té entitat pròpia. L'edició d'enguany comptarà amb la participació d'un centenar de comerços i una seixantena d'establiments relacionats amb l'hostaleria, els quals oferiran tota mena de promocions, descomptes i degustacions. A més, es repartiran 2.000 barrets a la clientela i es decoraran els carrers amb les ja tradicionals llunes i banderoles. La Cristina Urriza és nascuda a Barcelona i santcugatenca des dels 6 anys i ha construït una trajectòria marcada per la responsabilitat, la capacitat de superació i el compromís social. Ella és advocada de formació i està vinculada des de fa dues dècades amb l'associació Vallès Amics de la Neurologia, AVAN, de la qual n'és la presidenta des de fa 10 anys. El magazín Faves Comptades l'ha entrevistat per parlar de les seves experiències personals i professionals que més l'han transformat i podeu recuperar l'entrevista sencera a www.cugat.cat. La Neus Solà quasi va tenir clar que des que va saber que estava embarassada volia parir a casa. Després de convèncer el seu company que aquesta era la millor opció per ella, li va tocar fer pedagogia amb tot el seu entorn. Es tracta d'una experiència que en el seu cas l'ha fet madurar molt i diu connectar amb una memòria antiga de la dona. El part de la seva filla Lea va començar la matinada del 15 d'abril de 2021 i va avançar amb naturalitat durant hores. La Neus recorda haver-se sentit molt tranquil·la gràcies a tota la informació i preparació prèvia. Amb l'acompanyament de la llevadora Imma Marcos, el menjador de casa seva es va convertir en un entorn càlid i segur que unes hores més tard esdevindria l'escenari del naixement de la seva filla. Amb motiu del Dia Mundial del Part a Casa, recuperem la història de la Neus, que forma part del podcast Aigües Trencades. I abans d'acabar, la història sovint recorda els grans noms, però hi ha persones que des dels barris, les associacions i els moviments socials han contribuït de manera decisiva a transformar la societat. És el cas d'Isabel Roig i Francí Torra, activista veïnal, militant comunista cristiana de base i protagonista de moltes de les lluites socials i democràtiques de la segona meitat del segle XX a Barcelona. La periodista del Cugatenc, Laia Coronado Nadal, ha recuperat el seu llegat al llibre Isabel Roig i Francí Torra, cristiana, comunista i lluitadora veïnal. I n'ha explicat els detalls al magazín Faves Comptades. També podeu recuperar l'entrevista sencera a www.cugat.cat. I fins aquí les notícies. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a xarxes i cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
8: Infopodcast, Sant Cugat.
11: Salutacions, us parla Sara Vella i avui a l'Infopodcast repassarem els actes més rellevants del cap de setmana. En aquest primer cap de setmana de juny destaca l'espectacle per als més menuts, ideal per a infants de 0 a 3 anys, Concertino, un viatge sonor. Es tracta d'un concert variat, sensible i minimalista en un format proper i delicat on puguin gaudir tant els nadons com els seus acompanyants. La iniciativa, a càrrec de Músiques Menudes, té la música com a principal protagonista i és amb el seu poder que el públic s'endinsarà en un viatge sonor i ple de sensibilitat. L'Estela i l'Anna, conductores i artistes de l'espectacle, interactuaran amb el públic desplaçant-se per l'espai i creant intervencions per tal de fomentar la participació de les famílies. La varietat tímbrica, instrumental i d'estils, combinada amb l'ús d'elements visuals minimalistes, ajudaran a centrar al màxim l'atenció de la música. També dissabte a les 12 del migdia dins del cicle Passejar la Història hi haurà la visita a botigues, bars i restaurants en punt de sortida davant del claustre del monestir. Es tracta d'un itinerari pels carrers de la ciutat, tot revisant i recordant els comerços i establiments més emblemàtics, entranyables i carismàtics que encara hi són o que han desaparegut, fent especial esment a productes relacionats amb el Nadal. Entre ells destacant Cal Cavallo, el Bar Mono, a la Bodega 1860, la pastisseria Sàbat, la Xarcuteria Grífol o l'estanc Eva Segalés. Per tancar la jornada, la Casa Museu Cal Gerrer presenta un concert acústic de la cantant i guitarrista d'Aida Carbonell, qui presenta un nou espectacle musical inspirat en l'univers emocional i cinematogràfic de Marilyn Monroe, coincidint amb el centenari del seu naixement. A través d'una selecció d'algunes de les cançons més icòniques de Marilyn, juntament amb altres clàssics i reinterpretacions especialment escollides per evocar la seva sensibilitat artística, el concert proposa un viatge delicat, elegant i atemporal. En format íntim, només veu i guitarra, l'espectacle s'allunya de la imitació i del tribut convencional. L'entrada és gratuïta amb reserva prèvia. De cara a diumenge tindrà lloc la primera cursa solidària Quilòmetre contra el Càncer, un esdeveniment esportiu i solidari que vol esdevenir una tradició al municipi. El recorregut serà de 5 quilòmetres i es pot participar corrent o caminant. La sortida serà a les 10 del matí des del carrer Salvador Espriu, on també serà l'arribada. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Nova jornada de vaga general a les aules aquest divendres després que un 65% dels docents hagin rebutjat el preacord entre els sindicats majoritaris i el govern. El resultat a la consulta ha estat aclaparador i dos de cada tres professionals han optat per tombar les millores pactades. Davant de tot plegat, el sindicat USTEC admet que potser es va precipitar a l'hora de donar-lo per bo i

0: crida a escalar el conflicte amb noves jornades de lluita fins a final de curs. De la seva banda, professors de secundària avala l'acord i desconvoca la vaga d'avui. La consellera Esther Niubó convoca avui mateix els sindicats per analitzar els conflictes, però USTEC ja ha dit que no hi anirà perquè és dia de protesta. Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest divendres 5 de juny i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Expresidents de la Generalitat i del Parlament i entitats com el Futbol Club Barcelona, l'ANC i Òmnium Cultural signen una carta que es publica avui a diaris catalans i italians en què reivindiquen la presència del català a la visita del Papa de la setmana que ve a Catalunya. L'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, garanteix que Lleó XIV parlarà en català durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. El tram de la línia 1 del metro entre Plaça de Sants a Barcelona i la Florida, l'Hospitalet de Llobregat, estarà sense servei durant 6 setmanes aquest estiu per fer-hi obres de millora. També hi haurà afectacions a les línies 4, 9 i 10. Preacord a Nestlé per treure una 60ena de treballadors de l'ERO que afecta les plantes de Catalunya. Finalment, la direcció deixa en 119 les persones afectades a les plantes d'Esplugues de Llobregat, Girona i Reus. Les parts han pactat recol·locacions a tot l'estat. Dels esports, el Barça ha perdut al Palau contra el Múrcia el segon partit dels quarts de final del play-off de l'ACB. La derrota, per 87 a 90, deixa l'eliminatòria igualada i obliga els blaugranes a guanyar demà a la pista murciana per no quedar eliminats i ser a les semifinals. I en cultura, la pluja que ha caigut en les últimes hores no ha deslluït la primera Patum completa a la plaça de Sant Pere de Berga. No s'han pogut evitar algunes aturades intermitents, però les comparses han desplegat tot el seu potencial festiu, culminant una festa en què han participat 200 plens. Passen gairebé 3 minuts de les 7 del matí. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana, si hi ha gaires problemes. Per això connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
1: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui divendres amb un accident a la AP7 a l'altura de Barberà del Vallès, en sentit nord, on es talla un carril de circulació que ja provoca fins a 3 quilòmetres de retencions. Per altra banda, també arrosseguem una avaria des d'ahir a mitja tarda que a hores d'ara doncs, encara continua també tallant un carril en sentit nord, també a la AP7, però en aquest cas entre Cambrils i Vilaseca, en direcció Barcelona. Per altra banda, tenim alguns punts també amb retencions als voltants i accessos de Barcelona. Tenim cues ja arreu del nus de la Trinitat, que afecta, com és habitual, també les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. Al Vallès també tenim congestió a la AP7, com dèiem, a Barberà del Vallès, però en els dos sentits de la marxa, també en sentit sud. Pel que fa a la C58, cues de manera intermitent des de Sant Quirze, en direcció a la capital catalana. Pel Llobregat també tenim retencions a hores d'ara al punt del Papiol i Sant Feliu durant un quilòmetre i mig. De moment, això seria tot des del RAC. Paciència i bon dia.
0: Pel que fa al transport públic, està interrompuda la circulació entre Manlleu i Ripoll per la caiguda d'un arbre durant les pluges d'ahir a la tarda. S'ha establert un servei alternatiu per carretera entre les estacions de Fabra i Puig a Barcelona i la de Puigcerdà. I pel que fa al temps, després de l'últim episodi de pluges, pendents també de l'avís vigent per precipitacions intenses a la comarca del Montsià. Lluís Miquel Pérez, molt bon dia.
2: Bon dia. Després de les fortes tempestes de les últimes hores a moltes comarques, ens queda un divendres al matí ben ensupit, també enrarit. Hi ha molts núvols que encara a les immediates hores continuaran sent més abundants a la costa, al prelitoral i també amb boirines o boires. A la Catalunya central i sobretot també aquest matí que ha refrescat i força respecte ahir al matí. La tarda serà una mica més oberta, però no del tot. Serà cap a Lleida, bàsicament, on el sol serà més present, a Tarragona, sobretot cap a l'Ebre, amb alguna gota, a l'igual que algun ruixat a l'interior gironí, també a la comarca d'Osona. El cap de setmana serà més suau, sobretot el diumenge, però amb núvols matinals a la costa i també alguns ruixats de tarda al nord del país, sobretot el dissabte. N'estem pendents a la xarxa.
3: Notícies en xarxa, edició matí.
0: Nova jornada de vaga educativa aquest divendres després que un 65% dels docents hagi rebutjat el preacord assolit entre els sindicats majoritaris i el govern. El no a les millores salarials i de condicions laborals pactades ha estat aclaparador a la consulta en què han participat 2/3 dels professionals. Un missatge que un dels principals sindicats negociadors, USTEC, llegeix com una demanda clara del col·lectiu d'escalar encara més el conflicte i una crida a decidir noves protestes fins a final de curs. Els professors de secundària, per contra, donen per bones les noves condicions i han desconvocat la vaga d'avui. Ens ho explica tot plegat l'Ester Minguell.
4: USTEC fa una crida a la vaga d'aquest divendres i prepara noves mobilitzacions després del rebuig dels 2/3 dels docents a la consulta sobre el preacord. 40.000 hi han votat en contra i 21.000 a favor dels 61.000 professors i mestres que hi han participat. USTEC reclama al govern que reobri immediatament les negociacions i que vagin més enllà de l'acord del març pactat amb la UGT i Comissions Obreres. Ara elaboraran un document per prioritzar les reivindicacions i també per concretar noves protestes que consensuaran amb el col·lectiu. Per ara descarten la vaga indefinida que havien anunciat si guanyava el no. Yolanda Segura és portaveu d'USTEC.
5: Ara la conselleria s'ho ha de replantejar en aquests termes i que si hem de tornar a la negociació ha de ser per realment elaborar un nou acord. I creiem que aquest és un missatge molt clar i que la conselleria s'ha de conscienciar que ha de ser així. No pot basar la seva negociació en salvar els mobles d'un acord que el col·lectiu va dir majoritàriament que no.
4: La CGT celebra els resultats de la consulta i demana el cessament de la consellera Esther Niubó. Fa una crida a participar a la manifestació d'avui al migdia a Barcelona, que començarà Arc de Triomf i acabarà al Parlament, i demanen que reobrin les converses amb el govern. El sindicat Professors de Secundària ha anunciat que sí que signaran el preacord perquè en la consulta interna els seus afiliats, 3 de cada 5 docents hi han donat suport. Anuncien, però, que continuaran la lluita per aconseguir millores educatives.
0: La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha expressat el compromís del govern per desplegar el preacord malgrat el resultat de la consulta i ha demanat responsabilitat a la comunitat educativa. En aquest sentit, ha convocat avui mateix els sindicats a una ronda de contactes, USTEC, que reclamava d'inici un retorn immediat a la taula de negociació, ha declinat però l'oferiment al·legant que avui és jornada de vaga.
6: Considerem que el preacord, el que vam poder signar fa uns dies, no només era un bon preacord, segueix sent un bon preacord, és un acord positiu que enfortia i que enforteix el sistema educatiu, enfortia i donava reconeixement als docents i, per tant, millorava també les seves condicions laborals. I entenem que hem fet la nostra feina. Vull demanar també a totes les organitzacions que van signar aquest preacord una reflexió profunda i és en aquest sentit que convocaré una ronda.
0: Recordem que la UGT i Comissions Obreres ja van signar al març l'acord amb el Departament d'Educació. Un pacte, però, recordareu que no van ratificar mai els sindicats majoritaris. Doncs bé, durant una jornada d'UGT a Tona, el seu secretari general, Camil Ros, ha defensat de nou l'acord i insisteix que millora notablement les condicions dels professors.
7: Nosaltres, entre el tot o el res, nosaltres som del camí gradual cap al tot. I jo crec que l'acord d'educació que van fer en el seu moment més l'annex és un acord gradual cap a canviar el model educatiu en inversió i especialment en inversió en les persones, en les condicions de treball i salarials.
0: I enmig dels conflictes, precisament 11 centres educatius de l'Hospitalet de Llobregat s'han sumat a la iniciativa Aules que cremen, on es mesura la temperatura de les escoles per evidenciar la calor que pateixen alumnes i docents en alguns centres i que també és motiu de reivindicació. El seu objectiu és demanar més recursos per a la climatització de les aules. En Jordi Busson, de Televisió de l'Hospitalet, ha visitat 2 centres que s'hi han adherit.
8: L'Institut Provençana és un dels 11 centres educatius de l'Hospitalet adherit al projecte Aules que cremen, una iniciativa que vol denunciar la calor que alumnes i docents han d'aguantar a classe. Gràcies a aquests sensors connectats a la xarxa, han elaborat un mapa que recull a temps real la temperatura i humitat a les aules d'arreu de Catalunya. A l'Institut Provençana registren habitualment temperatures superiors als 30 graus i asseguren que van arribar als 39. Malgrat estar equipats amb ventiladors, la calor es fa insuportable. l'aula, especialment en espais com l'aula d'informàtica o el laboratori.
9: La llei diu que amb més de 27 graus ja no s'hauria de fer classe, i nosaltres l'estem fent en temperatures molt superiors, 30-35 graus, depèn de les hores del dia.
8: Un altre centre que s'ha acollit al projecte Aules que cremen és l'Institut Margarida Xirgu. Han patit diversos desmais i la setmana passada van haver d'aturar una classe perquè es va superar el llindar dels 33 graus.
10: Això afecta l'alumnat, fa que les coses siguin més complicades, estan més distrets, estan més moguts, generen problemes de convivència.
8: Des d'Aules que cremen volen fer pressió al Departament d'Educació i denunciar la situació a Inspecció de Treball. També animen a la comunitat educativa dels centres a enviar queixes a la síndica de Greuges.
0: Els pressupostos de la Generalitat del 2026 continuen el seu camí i s'aprovaran a principis de juliol, després que el PSC, Esquerra Republicana i els Comuns hagin rebutjat les esmenes a la totalitat. El govern ha demanat a Junts i al PP que votin a favor del nou finançament autonòmic quan arribi al Congrés dels Diputats. L'oposició ha criticat durament els comptes. És una informació de Lamont Carvajal.
11: Per només un vot de diferència, els pressupostos del 2026 tiren endavant. El govern d'Illa se n'ha felicitat i agraït als socis d'investidura, Esquerra i els Comuns. Amb mirada futura, la consellera d'Economia, Alícia Romero, ha acollat Junts i el Partit Popular amb el finançament autonòmic.
12: Per això jo faig una crida, doncs sobretot al grup parlamentari de Junts i del Partit Popular, que quan això arribi al Congrés no es bloquegi, que pensem en el país.
11: Els dos al·ludits han defugit respondre i han carregat contra el pressupost. Mònica Sales és de Junts i Alejandro Fernández del Partit Popular.
13: El seu propòsit és anestesiar Catalunya, fer veure que tot funciona mentre Catalunya es deteriora lentament, fer oblidar tot el seu potencial, el potencial del país, fer adormir la nació.
14: Creant places absurdes pels seus, organismes inútils pels seus, sempre tot pels seus. Resultat, un PSC fort i una Catalunya decadent. I això són aquests pressupostos, al servei del PSC, de la gran menjadora socialista, però dolents. Molt dolents per Catalunya.
11: Pel que fa als socis, Esquerra ha dit que no són tot el que voldrien, però que calien acords per avançar, i els Comuns han advertit que el seu suport no serà incondicional ni permanent.
0: De l'àmbit judicial, destaquem que la Guàrdia Civil ha demanat a l'Audiència Nacional que emeti un requeriment a un conglomerat empresarial perquè aporti tota la informació que tingui de transaccions econòmiques relacionades amb el PSOE i el PSC dels anys 2024 i 2025. La nova petició es produeix arran del primer informe dels investigadors que apuntava a un pagament de 20.000 euros d'una campanya publicitària de les eleccions al Parlament del PSC. La Guàrdia Civil sospita que aquests pagaments podrien haver servit per finançar la suposada trama de presumpta corrupció que afecta el PSOE. Expresidents de la Generalitat i del Parlament i entitats com el Futbol Club Barcelona, l'ANC i Òmnium Cultural signen una carta que es publica avui a diferents diaris catalans i també italians en què reivindiquen la presència del català a la visita del Papa de la setmana que ve a Catalunya. Tot plegat, una mesura de pressió més, malgrat que l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, ha assegurat en les darreres hores que Lleó XIV parlarà en català en algun moment durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, el proper dimecres 10 de juny. Per tot plegat, ha demanat que no es posi més llenya al foc a la polèmica per no alimentar, diu, la polarització de la societat.
15: El moment de la benedicció jo farà el que pugui, jo no, això no li he parlat a net. El més important és que, mireu, el més important és que ve. El més important és la celebració de l'Eucaristia i de fer també bé la benedicció de la creu. Ja està, que sigui aquí o sigui allà el català, però segur que en cada moment de les intervencions seves n'hi haurà alguna de català, no faltaria més, clar que sí.
0: També el bisbe de Tortosa, Sergi Gordo, es mostra convençut que el papa parlarà en català en la seva visita a Catalunya. Gordo diu que entén el rebombori d'aquests dies, però assegura que li consta que la situació s'està reconduint. El bisbe tortosí, d'altra banda, demana escoltar l'homilia que el papa Lleó XIV farà a Barcelona.
16: El papa, jo estic segur que utilitzarà el català, em consta que ho farà, que em consta que la Santa Seu està atenta. Jo en discreció demanaria, no? Doncs, i clar, jo no estic a l'organització, però tinc molta esperança que sí que comprenc el soroll que hi ha aquests dies per la publicació del que ha sigut el ritual de benedicció. Em consta que bueno, que nosaltres hem de tenir confiança.
0: Mentrestant, i en aquest context, Càritas Diocesana de Barcelona alerta que es cronifica l'exclusió residencial. L'entitat va atendre 63.500 persones l'any passat que vivien, la major part, 3 de cada 4, en habitatges sense condicions dignes, pràcticament el mateix percentatge que el 2024. Ens en dona més detalls la Maite Polo.
17: Gairebé la meitat de les persones ateses per Càritas viuen de relloguer, en habitacions o bé acollides de forma precària, i una de cada 10 es troba sense llar. És el 5% més que el 2024. Davant d'aquesta situació, Càritas reclama mesures urgents per garantir el dret a un habitatge digne i assequible. El director de Càritas Barcelona, Salvador Sala, apressa el govern de Salvador Illa a aprovar la llei contra el sensellarisme.
18: Sisplau, què passa amb la llei de sensellarisme? Que a què... Què esperen? Les persones continuen estant a les ciutats i als pobles dormint al carrer, amb sostre, sense sostre, o estan en situacions d'ensellada amb habitatges indignes, no? Llavors, a veure, senyors, si us plau, partits polítics, posin-se ja d'acord les piles i treballin i acabin, aprovin la llei del sensellarisme en aquesta legislatura.
17: La població en situació d'exclusió ha vist com augmenta l'aïllament social a què està sotmesa. Segons la memòria de Càritas, l'aïllament s'ha duplicat en aquest col·lectiu en 6 anys. I per contrarrestar-lo, el director de Càritas Barcelona fa una crida a tothom, enfortint en la mesura del possible les relacions socials.
0: Un quart de vuit, el tram de la línia 1 del metro entre Plaça de Sants a Barcelona i la Florida, l'Hospitalet de Llobregat, estarà sense servei durant 6 setmanes aquest estiu per fer-hi obres de millora. Mentre durin els treballs, que arrencaran el 17 de juliol, TMB habilitarà un servei alternatiu d'autobusos, tot i que recomana als usuaris que facin servir la línia 5. També aquest estiu hi haurà afectacions a les línies 4, 9 i 10. És una crònica de Jordi Casino.
19: El projecte de reforma inclou el canvi del balast, les pedres que subjecten l'estructura de les vies per una base de ciment, com ja s'ha fet en gairebé 30 quilòmetres del metro en els últims 5 anys. Un canvi que millora l'estabilitat i permet reduir les vibracions i ampliar l'oferta.
20: Com sempre, recomanar com a transport alternatiu, en la mesura del possible, sempre prioritat al ferroviari, que és el que dona una millor resposta. I, evidentment, com a complementari, sempre tenim els autobusos.
19: A la línia 1, TMB tallarà també el tram de la línia 9-10 Nord entre la Sagrera i 11 de setembre, del 25 de juny al 30 d'agost, per les obres del Macropou de la Sagrera, una afectació que s'estendrà fins a Bon Pastor entre el 31 d'agost i el 6 de setembre. I també tancarà l'estació de Verdaguer de la línia 4 entre el 6 de juliol i el 30 d'agost, mentre que el passadís d'enllaç entre la 1 i la 3, l'estació de Catalunya, estarà tancat del 6 de juliol al 7 de setembre.
0: Sindicats i direcció de Nestlé Espanya han tancat un preacord que rebaixa de manera notable l'abast de l'expedient de regulació d'ocupació que va plantejar la companyia. L'acord evita una part de la destrucció de llocs de feina i s'ha pactat la creació d'uns 25 nous llocs de treball a la planta de Girona. Ens ho explica en Pau Pasqual, d'ETB.
21: El text redueix les afectacions de 301 a 242 a tot l'Estat, una rebaixa que, segons Comissions Obreres, equivale a un 41% menys d'acomiadament. La clau d'aquesta retallada són les recol·locacions. UGT xifra en 68 els llocs que es recuperen, mentre que Comissions Obreres parla de fins a 64 vacants noves. A Catalunya, l'ERO afectava 178 treballadors de les plantes d'Esplugues de Llobregat, Girona i Reus. L'empresa va justificar l'ajust per l'auge de la marca blanca, la digitalització i l'automatització de la producció. Esplugues, al ser el centre més important, encara és difícil calcular l'impacte.
22: Y entonces hemos hecho un mix. Hemos intentado cubrir estas personas que van a salir por otras personas, cubrir estas personas con unas indemnizaciones que entendemos que superan la legislación.
21: Queden fora del procés col·lectiu protegits persones amb discapacitat igual o superior al 33%, dones víctimes de violència masclista, famílies monoparentals i parelles que treballin totes dues a l'empresa.
0: Els Mossos d'Esquadra investiguen la troballa aquest dijous del cadàver d'una persona en una zona d'accés difícil del Montseny. L'avís l'ha donat un excursionista que caminava per la zona. De moment, no consta cap hipòtesi del que ha pogut passar. i la jutgessa que instrueix el cas per la mort d'Helena Jubany ha denegat la petició del principal acusat, Santi Laiglesia, d'ampliar el termini per presentar l'escrit de defensa. Els lletrats de l'investigat argumentaven que estan a l'espera d'un contrainforme d'ADN per rebatre l'elaborat per la policia, que assegura que hi havia restes biològiques de Laiglesia a la roba de Jubany i demanen un termini de 20 dies. Demanaven, de fet, un termini de 20 dies. La magistrada no atén, doncs, aquesta petició, però permet que l'informe es presenti durant l'audiència preliminar. Alhora, reprèn el termini de 5 dies que havia donat a Laiglesia perquè presenti l'escrit de defensa. En 10 minuts arribarem just a 8:15 del matí. L'episodi de tempestes d'aquest dijous ha deixat com a principal conseqüència el tall de la línia R3 de Rodalies entre Manlleu i Ripoll. El servei encara es troba interromput després que un tren xoqués amb un arbre caigut a la via en un incident que no va deixar ferits. Renfe ha establert un servei alternatiu per carretera entre Fabra i Puig i Puigcerdà. La pluja ha afectat de ple la circulació a la C-17 entre Osona i el Ripollès i s'ha hagut de tallar durant una estona en els dos sentits a l'altura de Ripoll. Segons el Meteocat, s'han registrat fins a 41,6 litres per metre quadrat en mitja hora al Santuari de Caral o 34,3 a Montesquiu. Els bombers han atès 89 avisos entre les 17 i les 23 hores, 33 dels quals a la regió d'emergències de Girona. Els bombers han atès 89 avisos entre, com us dèiem, les 5 de la tarda i les 11 de la nit. Aquest divendres 5 de juny és el Dia Mundial del Medi Ambient i des de la Federació d'Ecologistes de Catalunya reiteren la seva disconformitat amb el model impulsat pel govern, que titllen d'obsolet. La Sílvia Fernández ens n'amplia la informació.
1: La gestió de l'aigua, la cacera o els residus, el model turístic amb l'anunci de l'ampliació de l'aeroport del Prat, la pèrdua de biodiversitat i la manca de models de mobilitat sostenible són algunes de les carpetes que més preocupen a la Federació d'Ecologistes de Catalunya. L'ENS denuncia que els indicadors de l'estat de conservació del medi s'han agreujat al territori i reiteren la urgència de recuperar la Conselleria de Medi Ambient i Transició Ecològica. Asseguren que el govern incompleix la seva promesa i demanen obertament el cessament dels consellers Sílvia Paneque i Òscar Ordeig. També critiquen durament el Plater, el Pla Territorial pel Desenvolupament de les Energies Renovables, perquè apunten que és un obstacle per a implantar un model de generació distribuït i de proximitat. Més d'un centenar d'entitats van subscriure la declaració del moviment ecologista català abans de la constitució de l'actual govern.
0: Us ho hem destacat en titulars. El Barça ha perdut al Palau contra el Múrcia. El segon partit dels quarts de final del play-off de l'ACB va caure per 87-90 i està obligat a guanyar demà a la pista murciana per no quedar eliminat i ser a les semifinals. El partit va estar ajustat fins al final quan els blaugranes van desaprofitar una última possessió per fer l'empat i forçar la pròrroga. Xavi Pasqual, que es va mostrar molt empipat per l'actuació arbitral, explica com afronten el decisiu duel a la pista murciana.
2: Bueno, serà un nou partit, una nova situació, amb un ambient extremadament hostil, com sempre que anem allà, i difícil de jugar. Serà un partit on primer de tot anímicament ens hem de recuperar i preparar-nos bé mentalment i estarem llestos pel partit. Serà un partit molt disputat i qualsevol dels dos pot guanyar. Ara torna, tot això torna 50-50 i haurem de jugar molt bé si volem guanyar.
0: El Joventut rep a les 9 el Baskonia a l'Olímpic en el segon partit de la sèrie de quarts. Els verd i negres han de guanyar per portar l'eliminatòria al tercer partit, que es disputaria diumenge de nou a la pista basca. Simon Birgander destaca la capacitat de l'equip verd i negre d'imposar-se als vitorians.
3: Podemos competir contra este Baskonia, es un muy buen equipo, pero como enseñamos que estuvimos ganándole uno antes de empezar el cuarto periodo y creo que si seguimos en este camino podemos llevar la victoria.
0: I els màxims responsables de Girona han fet balanç de la temporada per primera vegada després del descens a segona divisió. Han explicat que el canvi de categoria suposarà reduir a la meitat el pressupost i que encara no hi ha lligat cap entrenador per buscar el retorn a primera. Ens amplia la informació des de Televisió de Girona, el Bru Ortega.
4: Seriosos i tocats. Així és com han comparegut diversos membres de la propietat del Girona a la sala de premsa de Montilivi després del cop més dur encaixat pel club gironí durant els últims 5 anys. Un sotrac esportiu i econòmic, com indiquen les xifres del pressupost del que disposarà l'entitat la pròxima campanya.
5: Aquest any haurem tingut una xifra de negoci o uns ingressos operatius d'uns 75 milions d'euros i calculem que la propera temporada baixaran més o menys el 50% i estarem a uns 37 milions d'euros, tenint en compte que aquí dintre ja està l'ajuda al descens, que serà al voltant de 16 milions d'euros.
6: Que no tinguem la claretat de l'entrenador i comencem a treballar sota el paraigües de lo que ell pensa, de lo que ell vol, que el mercat serà llarg, ja ho dic avui, dic abans de que tothom comenci a dir que no fem res, la nostra intenció és mantenir el màxim gruix possible de jugadors.
4: Així doncs, el Girona tornarà a la segona divisió 4 anys després amb el propòsit més clar que mai: tornar a l'elit el més aviat possible.
0: Tot i la pluja que ha caigut amb intensitat durant tota la tarda a Berga, els patumaires han pogut celebrar la Patum completa. Amb aturades intermitents i moltes figures tapades amb plàstics, però és sens dubte que s'ha pogut celebrar aquesta festa. De fet, han fet bona aquella dita, aquella màxima, que diu que la Patum no se suspèn mai. La pluja ha marcat, això sí, el ritme del salt de plens, el punt culminant de la festa en el qual hi han participat prop de 200 plens repartits entre els dos salts programats. Després de l'any passat, el salt de plens s'hagués hagut d'interrompre en dues ocasions per motius de seguretat. L'Ajuntament ha optat enguany per reforçar els missatges preventius per megafonia i recordar de manera reiterada les normes bàsiques als assistents. Ni Massif Attack, ni Doha Cat, ni Bad Gyal. El temporal ha castigat la primera jornada del Primavera Sound amb els 18 escenaris oberts al fòrum, que ha hagut de cancel·lar les actuacions dels caps de cartell. Les incidències s'han acarnissat especialment a l'esplanada, on s'ubiquen els dos escenaris principals, on els concerts s'han suspès a les 9 del vespre. Fins les 11 de la nit no s'ha actualitzat la informació, moment en què es confirmava que els caps de cartell de la jornada, els britànics Massif Attack, tocarien una hora i mitja després. El concert, però, s'ha acabat anul·lant del tot passada la 1 de la matinada per les condicions climatològiques i tècniques, amb milers d'assistents esperant ja a la zona. Amb tot, la programació de la tarda ha pogut celebrar-se segons el previst. Un dels primers artistes en obrir la jornada ha estat, de fet, Clara Vinyals, la cantant i compositora de Renaldo i Clara.
23: La xarxa de comunicació local. El diccionari 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
24: Posar a punt el cotxe de l'AVE, viatjar junts per carretera, perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Cuidar de la família, començar a córrer, perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts, perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
23: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
25: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos la nova jornada de vaga general a les aules d'aquest divendres després que un 65% dels docents hagin rebutjat el preacord entre els sindicats majoritaris i el govern. El resultat a la consulta ha estat aclaparador i 2 de cada 3 professionals han optat per tombar les millores pactades. Davant de tot plegat, el sindicat USTEC admet que potser es va precipitar a l'hora de donar-lo per bo i crida a escalar el conflicte amb noves jornades de lluita fins a final de curs. De la seva banda, professors de secundària avala l'acord i desconvoca la vaga d'avui. La consellera Esther Niubó convoca també avui mateix els sindicats per analitzar el conflicte, però l'USTEC ja ha dit que no hi anirà perquè és dia de protesta. De seguida us ho ampliem, connectarem en directe amb una de les accions de protesta que ha de sortir a aquesta hora en forma de bicicletada a Mataró per confluir en la manifestació unitària d'aquest migdia a Barcelona. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest divendres 5 de juny. Expresidents de la Generalitat i del Parlament i entitats com el Futbol Club Barcelona, l'ANC i Òmnium Cultural signen una carta que es publica avui a diaris catalans i també italians en què reivindiquen la presència del català a la visita del Papa de la setmana que ve a Catalunya. L'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, garanteix que Lleó XIV parlarà en català durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. El tram de la línia 1 del metro entre Plaça de Sants a Barcelona i la Florida, l'Hospitalet de Llobregat, estarà sense servei durant 6 setmanes aquest estiu per fer-hi obres de millora. També hi haurà afectacions a les línies 4, 9 i 10. Preacord a Nestlé per treure una 60ena de treballadors de l'ERO que afecta les plantes de Catalunya. Finalment, la direcció deixa en 119 les persones afectades a les plantes d'Esplugues de Llobregat, Girona i Reus. Les parts han pactat recol·locacions a tot l'estat. Dels esports, el Barça ha perdut al Palau contra el Múrcia el segon partit dels quarts de final del play-off de l'ACB. La derrota, per 87 a 90, deixa l'eliminatòria igualada i obliga els blaugranes a guanyar demà a la pista murciana per no quedar eliminats i ser a les semifinals. I en cultura, la pluja que ha caigut en les últimes hores no ha deslluït la primera Patum completa a la plaça de Sant Pere de Berga. No s'han pogut evitar algunes aturades intermitents, però les comparses han desplegat tot el seu potencial festiu, culminant una festa en què han participat 200 plens. Obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, un accident a l'AP7 a Barberà del Vallès i en sentit nord deixa els vehicles al voral provocant 5 quilòmetres de cues. També tenim una avaria d'ahir a mitja tarda que a hores d'ara encara deixa un carril tallat en sentit nord a l'AP7 entre Cambrils i Vilaseca. Per altra banda, tenim algunes retencions als voltants de Barcelona amb cues al nus de la Trinitat i a les dues rondes en sentit Llobregat. Pel que fa al Vallès, congestió a l'AP7 també a Barberà, amb 4 quilòmetres de cues en sentit sud. Al Llobregat, retencions des de Sant Feliu durant 1,5 km. Pel que fa al transport públic, està interrompuda la circulació entre Manlleu i Ripoll per la caiguda d'un arbre durant les pluges d'ahir a la tarda. S'ha establert, això sí, un servei alternatiu per carretera entre les estacions de Fabra i Puig, a Barcelona, i la de Puigcerdà. I pel que fa al temps, després de les fortes tempestes d'ahir al vespre i a la nit, ens queda un divendres enrarit, amb molts núvols que continuaran sent abundants a la costa i al prelitoral. Es preveuen boires també a la Catalunya central. Aquest matí ha refrescat i la tarda serà una mica més oberta. El sol, però, només serà present a Lleida. A Tarragona s'espera alguna gota fins i tot i algun ruixat a l'interior gironí. Ens espera un cap de setmana més suau, sobretot diumenge.
2: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Passen ara gairebé 5 minuts de 8:15 del matí. Hem tancat portada i ara entrem de ple en matèria. Nova jornada de vaga educativa aquest divendres després que un 65% dels docents hagi rebutjat el preacord assolit entre els sindicats majoritaris i el govern. El no a les millores salarials i de condicions laborals pactades ha estat aclaparador a la consulta en què han participat 2/3 dels professionals. Un missatge que un dels principals sindicats negociadors, USTEC, llegeix com una demanda clara del col·lectiu d'escalar encara més el conflicte i una crida a decidir noves protestes fins a final de curs. Els professors de secundària, per contra, donen per bones les noves condicions i han desconvocat la vaga d'avui. Ens ho explica l'Esther Minguell.
3: USTEC fa una crida a la vaga d'aquest divendres i prepara noves mobilitzacions després del rebuig dels 2/3 dels docents a la consulta sobre el preacord. 40.000 hi han votat en contra i 21.000 a favor dels 61.000 professors i mestres que hi han participat. USTEC reclama al govern que reobri immediatament les negociacions i que vagin més enllà de l'acord del març pactat amb la UGT i Comissions Obreres. Ara elaboraran un document per prioritzar les reivindicacions i també per concretar noves protestes que consensuaran amb el col·lectiu. Per ara descarten la vaga indefinida que havien anunciat si guanyava el no. Yolanda Segura és portaveu d'USTEC.
4: Ara la conselleria s'ho ha de replantejar en aquests termes i que si hem de tornar a l'anunciació ha de ser per realment elaborar un nou acord. I creiem que aquest és un missatge molt clar i que la conselleria s'ha de conscienciar que ha de ser així. No pot basar la seva negociació en salvar els mobles d'un acord que el col·lectiu va dir majoritàriament que no.
3: La CGT celebra els resultats de la consulta i demana el cessament de la consellera Esther Niubó. Fa una crida a participar a la manifestació d'avui al migdia a Barcelona, que començarà Arc de Triomf i acabarà al Parlament, i demanen que reobrin les converses amb el govern. El sindicat Professors de Secundària ha anunciat que sí que signaran el preacord perquè en la consulta interna els seus afiliats, 3 de cada 5 docents hi han donat suport. Anuncien, però, que continuaran la lluita per aconseguir millores educatives.
1: Precisament, la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha expressat el compromís del govern per desplegar el preacord malgrat el resultat a la consulta i ha demanat responsabilitat a la comunitat educativa. En aquest sentit, ha convocat avui mateix els sindicats a una ronda de contactes. USTEC, que reclamava d'inici un retorn immediat a la taula de negociació, ha declinat l'oferiment, al·legant que avui és jornada de vaga.
5: Considerem que el preacord, el que vam poder signar fa uns dies, no només era un bon preacord, segueix sent un bon preacord, és un acord positiu que enfortia i que enforteix el sistema educatiu, enfortia i donava reconeixement als docents i, per tant, millorava també les seves condicions laborals. I entenem que hem fet la nostra feina. Vull demanar també a totes les organitzacions que van signar aquest preacord doncs, una reflexió profunda i és en aquest sentit que convocaré doncs, una ronda.
1: Expresidents de la Generalitat i del Parlament i entitats com el Futbol Club Barcelona, l'ANC i Òmnium Cultural signen una carta que es publica avui a diferents diaris catalans i també italians en què reivindiquen la presència del català a la visita del Papa de la setmana que ve a Catalunya. Tot plegat, una mesura de pressió més, malgrat que l'arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, ha assegurat en les darreres hores que Lleó XIV parlarà en català en algun moment durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família el proper dimecres 10 de juny. Per tot plegat, ha demanat que no es posi més llenya al foc a la polèmica per no alimentar, diu, la polarització de la societat.
6: Al moment de la benedicció jo farà el que pugui, jo no, això no li he parlat a net. El més important és que, mireu, el més important és que ve. El més important és la celebració de l'Eucaristia i de fer també bé la benedicció de la creu. Ja està, que sigui aquí o sigui allà el català, però segur que en cada moment de les intervencions seves n'hi haurà alguna de català, no faltaria més, clar que sí.
1: De la plana judicial destaquem que la Guàrdia Civil ha demanat a l'Audiència Nacional que emeti un requeriment a un conglomerat empresarial perquè aporti tota la informació que tingui de transaccions econòmiques relacionades amb el PSOE i el PSC dels anys 2024 i 2025. La nova petició es produeix arran del primer informe dels investigadors que apuntava a un pagament de 20.000 euros d'una campanya publicitària de les eleccions al Parlament del PSC. La Guàrdia Civil sospita que aquests pagaments podrien haver servit per finançar la suposada trama de presumpta corrupció que afecta el PSOE. El tram de la línia 1 del metro entre Plaça de Sants a Barcelona i la Florida, l'Hospitalet de Llobregat, estarà sense servei durant 6 setmanes aquest estiu per fer-hi obres de millora. Mentre durin els treballs, que arrencaran el 17 de juliol, TMB habilitarà un servei alternatiu d'autobusos, tot i que recomana als usuaris que facin servir la línia 5. També aquest estiu hi haurà afectacions a les línies 4, 9 i 10. És una crònica d'en Jordi Casino.
7: El projecte de reforma inclou el canvi del balast, les pedres que subjecten l'estructura de les vies per una base de ciment, com ja s'ha fet en gairebé 30 quilòmetres del metro en els últims 5 anys. Un canvi que millora l'estabilitat i permet reduir les vibracions i ampliar l'oferta.
8: Com sempre, recomanar com a transport alternatiu, en la mesura del possible, sempre prioritat al ferroviari, que és el que dona una millor resposta. I, evidentment, com a complementari, sempre tenim els autobusos.
7: A la línia 1, TMB tallarà també el tram de la línia 9-10 Nord entre la Sagrera i 11 de setembre, del 25 de juny al 30 d'agost, per les obres del macropou de la Sagrera, una afectació que s'estendrà fins a Bon Pastor entre el 31 d'agost i el 6 de setembre. I també tancarà l'estació de Verdaguer de la línia 4 entre el 6 de juliol i el 30 d'agost, mentre que el passadís d'enllaç entre la 1 i la 3 a l'estació de Catalunya estarà tancat del 6 de juliol al 7 de setembre.
1: Sindicats i direcció de Nestlé Espanya han tancat un preacord que rebaixa de manera notable l'abast de l'expedient de regulació d'ocupació que va plantejar la companyia. L'acord evita una part de la destrucció de llocs de feina i s'ha pactat la creació d'uns 25 nous llocs de treball a la planta de Girona. Ens ho explica en Pau Pasqual, d'ETV.
9: El text redueix les afectacions de 301 a 242 a tot l'Estat, una rebaixa que, segons Comissions Obreres, equival a un 41% menys d'acomiadament. La clau d'aquesta retallada són les recol·locacions. UGT xifra en 68 els llocs que es recuperen, mentre que Comissions Obreres parla de fins a 64 vacants noves. A Catalunya, l'ERO afectava 178 treballadors de les plantes d'Esplugues de Llobregat, Girona i Reus. L'empresa va justificar l'ajust per l'auge de la marca blanca, la digitalització i l'automatització de la producció. Esplugues, al ser el centre més important, encara és difícil calcular l'impacte.
10: Y entonces hemos hecho un mix. Hemos intentado cubrir estas personas que van a salir por otras personas, cubrir estas personas con unas indemnizaciones que entendemos que supera la legislación.
9: Queden fora del procés col·lectiu protegits persones amb discapacitat igual o superior al 33%, dones víctimes de violència masclista, famílies monoparentals i parelles que treballin totes dues a l'empresa.
1: I els comitès d'empresa dels centres de Nissan a Catalunya acusen la companyia de practicar terrorisme empresarial i demanen al govern la màxima duresa legal. Així ho han verbalitzat després de manifestar-se a les portes del Parlament. No descarten dur l'expedient de regulació d'ocupació als tribunals si la mediació amb la direcció de la companyia s'encalla. Els treballadors també han anunciat les pròximes mobilitzacions com una manifestació oberta a altres empreses en processos similars per aquest dissabte. L'episodi de tempestes d'aquest dijous ha deixat com a principal conseqüència el tall de la línia R3 de Rodalies entre Manlleu i Ripoll. El servei encara es troba interromput després que un tren xoqués amb un arbre caigut a la via, en un incident que no va deixar ferits. Renfe ha establert un servei alternatiu per carretera entre Fabra i Puig i Puigcerdà. La pluja ha afectat també de ple la circulació a la C-17 entre Osona i el Ripollès i s'ha hagut de tallar durant una estona en els dos sentits a l'altura de Ripoll. Segons el Meteocat, s'han registrat fins a 41,6 litres per metre quadrat en mitja hora al Santuari de Caral, o 34,3 a Montesquiu. Els bombers han atès 89 avisos entre les 5 de la tarda i les 11 de la nit, 33 dels quals a la regió d'emergències de Girona. Mig any després de l'aparició de la pesta porcina a Collserola, els porcs senglars tornen a fer acte de presència a les nits al barri de Vallvidrera de Barcelona. Els veïns afirmen que, lluny de reduir-se en el nombre amb les batudes de caça, s'han reproduït de manera important. A més, reclamen a l'Ajuntament que es reculli la brossa a les 7 de la tarda en lloc de fer-ho al matí per evitar que els animals assaltin els contenidors i escamprin la brossa. El consistori defensa, però, que la freqüència de recollida s'ajusta a les necessitats del barri. D'altra banda, la Generalitat ha emès una autorització especial per caçar coipús a l'Alt i al Baix Empordà amb arma de foc per frenar la proliferació d'aquesta espècie exòtica invasora. La brigada específica que els capturava, volíem dir, ha deixat d'operar des de principis d'any perquè depenia de fons europeus. Ara, arran dels danys que provoca el coipú, el govern ha autoritzat pagesos i caçadors a capturar-ne fent servir una munició especial sense plom. La vigència del permís s'estén fins a finals de juliol i des de mitjans de setembre a finals d'octubre. I recuperem en aquest punt la notícia de portada d'aquest informatiu, la nova jornada de vaga educativa d'aquest divendres després que un 65% dels docents hagi rebutjat la consulta al preacord assolit entre els sindicats majoritaris i el govern. El no a les millores salarials i de condicions laborals pactades ha estat aclaparador a la consulta en què han participat 2/3 dels professionals. Doncs bé, 24 hores després d'aquest no rotund, volem saber com ho ha paït la USTEC i quina lectura en fa. Ens acompanya ara mateix la portaveu Iolanda Segura. Iolanda, bon dia i gràcies per atendre'ns.
11: Hola, molt bon dia.
1: El resultat és un cop molt dur per USTEC. Com expliqueu aquest desencaix tan gran entre la direcció del sindicat i la vostra pròpia base?
11: Doncs nosaltres ho agafem, ens ho prenem amb esportivitat, que es diu. Nosaltres tenim molt clar que el que vam posar a consulta era una proposta que el Departament d'Educació ens feia i que ja no podia anar més enllà, no? Després d'uns dies d'esgotament, de negociació, d'una negociació molt complexa i molt complicada, doncs els màxims que se'ns oferien en aquell moment, i nosaltres doncs vam fer el que estàvem compromesos, que era posar-ho a consulta. Ara nosaltres agafem el guà del col·lectiu, ens diu que això no és suficient i nosaltres pues, actuem en conseqüència i anem a lluitar pues, per ampliar aquesta proposta o fins i tot per reconsiderar una mica tot el sistema educatiu en general. Jo crec que aquí necessitem donar una volta tot plegat. Això no va només de 4 reivindicacions, sinó va d'un canvi estructural profund.
1: Vostè que queda desautoritzada per la votació, com afecta això el vostre lideratge en el conflicte? Us heu plantejat dimitir?
11: Bueno, hauríem de dimitir tot el sindicat, perquè són decisions que prenem des del sindicat i, home, i això voldria dir desaparèixer l'USTEC. Crec que no es tracta d'això. Evidentment, potser hem pres decisions desencertades i es tracta de reconduir-les. Penso que el més honest que podem fer és fer això, és fer la lectura pertinent del que ha passat. Sabem que hi ha un desgast molt gran, que necessitem canvis molt grans, en som conscients. Si nosaltres ho vam llançar a consulta i que no és una votació electoral ni a que ens guanyem, els ser majoritaris o no, sinó que ha estat una consulta sobre una qüestió en concret, però nosaltres seguim lluitant igual. De fet, la gran part de la feina, la majoria de la feina que s'ha fet durant tot aquest temps de mobilització l'han fet l'USTEC, i si s'ha aconseguit ni que sigui aquest preacord ha estat gràcies a l'USTEC, que no ens hem aixecat de la mesa en cap moment. Però si no és suficient, nosaltres, evidentment, anirem a batallar al costat del col·lectiu, no? I dins del col·lectiu, perquè també som treballadores i treballadors, doncs a millorar o a anar fins allà on faci falta, perquè realment en els centres educatius es notin aquestes les millores. És veritat que no es pot continuar treballant a les aules com s'està treballant, que l'educació necessita uns canvis profunds, que es necessita que les persones treballadores puguem fer la nostra feina amb garanties, però no només això, sinó que no haguem de patir, sinó que l'haguem de gaudir, que la puguem gaudir, aquesta feina. I això és evident. Per tant, bé, nosaltres a disposició i a treballar el que faci falta.
1: Estàveu demanant, de fet ahir ho demanàveu vostè mateixa, de demanar reobrir la negociació avui mateix. Sabem que Esther Niubó, en principi, havia de cridar-vos a consultes avui mateix. Hi anireu? Heu decidit, heu rebut ja aquesta convocatòria?
11: Sí, nosaltres primer vam llançar aquesta crida, però després potser creiem que avui mateix que tenim aquesta jornada de vaga no és el dia més adient, tampoc per nosaltres, que també necessitem resituar-nos, encara que nosaltres ho tenim molt clar i tirem endavant, però també una mica d'espai ens va bé. Així que no descartem reunir-nos amb la consellera, perquè crec que és important que ens reunim, perquè crec que s'ha de fer una anàlisi de fons de tota de la situació en la qual ens trobem, que no es tracta de continuar com estem, de que si hem de negociar de nou no pot ser en un marc encotillat, que és el que va ser l'acord del març, amb unes organitzacions sindicals que han anat impedint fer passes endavant. Això, evidentment, aquesta fórmula no ha funcionat, i l'evidència està en que el col·lectiu ha dit que no. I aquest no té un significat molt gran, no? Llavors, crec que aquí tots hem de fer la reflexió. També els sindicats del no, que van potenciar el no, també hem de fer una reflexió al respecte, perquè, evidentment, el conflicte no es pot eternitzar. Per tant, hem de remar tots junts en la mateixa direcció. Nosaltres hem fet el que hem fet per ser conseqüents amb el moment, però, evidentment, Això és un conflicte que s'ha de resoldre.
1: Doncs esperem que sí sigui. Iolanda Segura, gràcies i bon dia per atendre'ns.
11: Molt bon dia a vosaltres. Moltes gràcies.
1: Doncs bé, en el marc de la jornada de lluita d'avui, l'Assemblea de Treballadors de l'Educació del Maresme han convocat una bicicletada que ha de sortir en els pròxims minuts des de Mataró, amb l'objectiu d'arribar, com dèiem, fins a Barcelona per sumar-se a la manifestació unitària que hi ha convocada. Volem saber quina és l'última hora de la mobilització. Connectem amb els companys de Televisió de Mataró, en Jaume Dormuà i la Clara Sánchez. Molt bon dia.
12: Molt bon dia, Helena. Doncs ens trobem just davant de l'estació de Mataró, com veieu, que és el punt de trobada d'aquest inici de recorregut cap a Barcelona en bicicleta. Com veieu, ja s'han començat a congregar alguns dels docents que avui se sumen a aquesta nova jornada de vaga i doncs, el que faran és aquest recorregut per la Nacional 2, fent parada a diferents municipis de la comarca del Maresme per poder arribar a les 12 del migdia a aquesta manifestació unitària que hi ha convocada a Barcelona. Nosaltres tenim aquí a un dels membres de l'Assemblea de Treballadores de l'Educació del Maresme, en Joan Barón, perquè ens expliqui una miqueta doncs, com entomen aquesta nova jornada després del resultat d'aquesta consulta que es va fer i que va donar el no com a resultat. Joan, bon dia.
13: Hola, bon dia.
12: Això, com encareu aquesta jornada després del no i de tot el que s'ha anat succeint les darreres hores?
13: Home, molts ànims, perquè semblava que l'acord havia de ser un punt i final i sembla que és el contrari, que no només és un punt i final, sinó que és un punt d'inici nou. La veritat és que molts ànims i avui doncs marxem tots cap a Barcelona perquè estem convocats a les 10 a la columna que li toca al Maresme, que és centrar pel Besòs, i a les 12 del migdia hi ha la manifestació unitària Arc de Triomf.
12: Una miqueta, el seguiment. Què preveieu a nivell de seguiment? Perquè són molts dies i encara en queden.
13: Són molts dies, però també és l'últim dia que avui hi ha prevista una vaga unitària, una vaga de tot Catalunya, perquè se n'ha anat fent per territoris, per tant pensem que serà una vaga bastant sentida, bastant massiva. Hem de veure quines són les xifres després, però la comunitat està molt, molt, molt mentalitzada, molt mobilitzada i sobretot després del no, que va ser rotund, que va sortir ahir.
12: Per què aquest no? Seguireu amb protesta, entenc, com pinta el final de curs i també l'inici del curs que ve.
13: Exacte, perquè la gent veu que estem en un moment que l'educació pública s'està enfonsant per tot arreu, que necessitem més recursos, que no es tracta d'un tema de sou o de condicions laborals nostres, sinó que es tracta sobretot dels recursos que té la infància, l'adolescència, per poder tirar endavant. És a dir, l'educació és l'únic ascensor social que tenim les classes treballadores, i aquest ascensor social està completament espatllat des de fa molt de temps. Llavors arriba un moment que ja no ens serveixen pedaços, és a dir, necessitem una reforma, un pacte nacional per l'educació que tiri endavant una manera nova d'entendre aquesta educació.
12: Moltíssimes gràcies, Joan. Doncs, com veieu, a poc a poc es va sumant més professionals de l'educació que se sumen a aquesta reivindicació i que d'aquí ben pocs minuts arrencarà aquesta marxa ciclista per la Nacional 2 que vol arribar doncs, a aquesta convocatòria unitària de Barcelona.
1: I aquest docent que deixava clar el titular, que demanen un pacte nacional per a l'educació i per a l'ensenyament a aquest país. Gràcies, Clara, que vagi bé. El Barça ha perdut al Palau contra el Múrcia el segon partit dels quarts de final del play-off de l'ACB. Va caure per 87-90 i està obligat a guanyar demà a la pista murciana per no quedar eliminat i ser a les semifinals. El partit va estar ajustat fins al final quan els blaugranes van desaprofitar una última possessió per fer l'empat i forçar la pròrroga. Xavi Pasqual, que es va mostrar molt empipat per l'actuació arbitral, explica com afronten el decisiu duel a la pista murciana.
14: Bueno, serà un nou partit, una nova situació, amb un ambient extremadament hostil, com sempre que anem allà, i difícil de jugar. Serà un partit on primer de tot anímicament ens hem de recuperar i preparar-nos bé mentalment. I estarem llestos pel partit, serà un partit molt disputat i qualsevol dels dos pot guanyar. Ara torna, tot això torna 50-50 i haurem de jugar molt bé si volem guanyar.
1: El Joventut rep a les 9 el Baskonia a l'Olímpic en el segon partit de la sèrie de quarts. Els verd i negres han de guanyar per portar l'eliminatòria al tercer partit, que es disputaria diumenge de 9 a la pista basca. Simon Birgander destaca la capacitat de l'equip verd i negre d'imposar-se als vitorians.

0: Que diu, la Patum no se suspèn mai. La pluja ha marcat, això sí, el ritme del salt de plens, el punt culminant de la festa, en el qual hi han participat prop de 200 plens, repartits entre els dos salts programats. Després que l'any passat els salts s'haguessin d'interrompre en dues ocasions per motius de seguretat, aquest any l'Ajuntament ha reforçat els missatges preventius per megafonia i ha recordat de manera reiterada les normes bàsiques als assistents. Ni Massif Attack, ni Doha Cat, ni Bad Gyal. El temporal ha castigat la primera jornada del Primavera Sound amb els 18 escenaris oberts al fòrum que ha hagut de cancel·lar les actuacions dels caps de cartell. Les incidències s'han acarnissat especialment a l'Esplanada, on s'ubiquen els dos escenaris principals, on els concerts s'han suspès a les 9 del vespre. Fins a les 11 de la nit no s'ha actualitzat la informació, moment en què es confirmava que els caps de cartell de la jornada, els britànics Massif Attack, tocarien una hora i mitja després. El concert, però, s'ha acabat anul·lant passada la 1 de la matinada per les condicions climatològiques i tècniques amb milers d'assistents esperant ja a la zona. Amb tot, la programació de la tarda sí que ha pogut celebrar-se segons el que estava previst. Una de les primeres artistes en obrir la jornada ha estat Clara Vinyals, la cantant i compositora de Renaldo i Clara. Per al cap de setmana s'espera una actuació sorpresa.
1: La xarxa de comunicació local. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Tornar a casa. Viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Adoptar un nou amic. Descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
3: Música a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia. Són les 8.
1: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
0: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
2: Salutacions, us parla Latina Forest. El no al preacord assolit entre els sindicats majoritaris i el Departament d'Educació divendres passat ha guanyat en la consulta els docents amb 39.502 vots, que equival a un 65,1% del total. Els hi ha recollit 21.184 vots, un 34,9%. La consulta l'han impulsat USTEC, CGT i la Intersindical. Han participat 60.686 docents d'un total de 91.305, que equival a un 61,11% de participació. Els professionals havien d'escollir entre dir sí al preacord o no i comprometre's a fer les vagues necessàries fins a final de curs. USTEC i professors de secundària, signants del preacord, han fet campanya pel sí, mentre que la CGT i la Intersindical han defensat el no. La consulta es va obrir dilluns al migdia i s'ha tancat aquest dijous al migdia. USTEC va signar el preacord i va decidir consultar els docents a

0: abans de decidir si signaven o no definitivament el document, com ja van fer al març amb l'acord amb Comissions Obreres i UGT. Professors de secundària també ha fet una consulta, però entre els seus afiliats. La 13a edició de la Nit en Blanc tornarà a convertir el centre de Sant Cugat en una festa del comerç i la cultura. Amb el lema "Quan la lluna minva, Sant Cugat s'encén", la ciutat s'omplirà de vida al vespre del 13 de juny amb una novetat principal, la participació de l'Enxarxada, la botiga del merchandatge de les entitats locals, que tindrà una carpa als quatre cantons. La jornada també comptarà amb la presència de Polseres Candela, que recaptarà fons per al càncer infantil. En canvi, la desfilada inclusiva, que en l'edició anterior va aplegar desenes de persones, s'ha desvinculat de la Nit en Blanc en considerar-se, com ha explicat el tinent d'alcaldia Bernat Picornell durant la presentació de l'esdeveniment, que és una activitat que ja té entitat pròpia. L'edició d'enguany comptarà amb la participació d'un centenar de comerços i una seixantena d'establiments relacionats amb l'hostaleria, els quals oferiran tota mena de promocions, descomptes i degustacions. A més, es repartiran 2.000 barrets a la clientela i es decoraran els carrers amb les ja tradicionals llunes i banderoles. La Cristina Urriza és nascuda a Barcelona i santcugatenca des dels 6 anys i ha construït una trajectòria marcada per la responsabilitat, la capacitat de superació i el compromís social. Ella és advocada de formació i està vinculada des de fa 2 dècades amb l'associació Vallès Amics de la Neurologia, AVAN, de la qual n'és la presidenta des de fa 10 anys. El magazín Faves Comptades l'ha entrevistat per parlar de les seves experiències personals i professionals que més l'han transformat, i podeu recuperar l'entrevista sencera a www.cugat.cat. La Neus Solà quasi va tenir clar que des que va saber que estava embarassada volia parir a casa. Després de convèncer el seu company que aquesta era la millor opció per ella, li va tocar fer pedagogia amb tot el seu entorn. Es tracta d'una experiència que en el seu cas l'ha fet madurar molt i diu connectar amb una memòria antiga de la dona. El part de la seva filla Lea va començar la matinada del 15 d'abril de 2021 i va avançar amb naturalitat durant hores. La Neus recorda haver-se sentit molt tranquil·la gràcies a tota la informació i preparació prèvia. Amb l'acompanyament de la llevadora Imma Marcos, el menjador de casa seva es va convertir en un entorn càlid i segur que unes hores més tard esdevindria l'escenari del naixement de la seva filla. Amb motiu del Dia Mundial del Part a Casa, recuperem la història de la Neus, que forma part del podcast Aigües Trencades. I abans d'acabar, la història sovint recorda els grans noms, però hi ha persones que des dels barris, les associacions i els moviments socials han contribuït de manera decisiva a transformar la societat. És el cas d'Isabel Roig i Franci Torra, activista veïnal, militant comunista cristiana de base i protagonista de moltes de les lluites socials i democràtiques de la segona meitat del segle XX a Barcelona. La periodista del Cugatenc, Laia Coronado Nadal, ha recuperat el seu llegat al llibre Isabel Roig i Franci Torra, cristiana, comunista i lluitadora veïnal. I n'ha explicat els detalls al magazín Faves Comptades. També podeu recuperar l'entrevista sencera a www.cugat.cat. I fins aquí les notícies. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a xarxes i cugat.cat.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
2: Infopodcast, Sant Cugat.
3: Salutacions, us parla Sara Vella i avui a l'Infopodcast repassarem els actes més rellevants del cap de setmana. En aquest primer cap de setmana de juny destaca l'espectacle per als més menuts, ideal per a infants de 0 a 3 anys, Concertino, un viatge sonor. Es tracta d'un concert variat, sensible i minimalista en un format proper i delicat on puguin gaudir tant els nadons com els seus acompanyants. La iniciativa, a càrrec de Músiques Menudes, té la música com a principal protagonista i és amb el seu poder que el públic s'endinsarà en un viatge sonor i ple de sensibilitat. L'Estela i l'Anna, conductores i artistes de l'espectacle, interactuaran amb el públic desplaçant-se per l'espai i creant intervencions per tal de fomentar la participació de les famílies. La varietat tímbrica, instrumental i d'estils, combinada amb l'ús d'elements visuals minimalistes, ajudaran a centrar al màxim l'atenció de la música. També dissabte a les 12 del migdia, dins del cicle Passejar la Història, hi haurà la visita a botigues, bars i restaurants en punt de sortida davant del claustre del monestir. Es tracta d'un itinerari pels carrers de la ciutat, tot revisant i recordant els comerços i establiments més emblemàtics, entranyables i carismàtics que encara hi són o que han desaparegut, fent especial esment a productes relacionats amb el Nadal. Entre ells destacant Cal Cavallo, el bar Mono, a la bodega 1860, la pastisseria Sàbat, la xarcuteria Grífol o l'estanc Eva Segalés. Per tancar la jornada, la Casa Museu Cal Gerrer presenta un concert acústic de la cantant i guitarrista d'Aida Carbonell, qui presenta un nou espectacle musical inspirat en l'univers emocional i cinematogràfic de Marilyn Monroe, coincidint amb el centenari del seu naixement. A través d'una selecció d'algunes de les cançons més icòniques de Marilyn, juntament amb altres clàssics i reinterpretacions especialment escollides per evocar la seva sensibilitat artística, el concert proposa un viatge delicat, elegant i atemporal. En format íntim, només veu i guitarra, l'espectacle s'allunya de la imitació i del tribut convencional. L'entrada és gratuïta amb reserva prèvia. De cara a diumenge tindrà lloc la primera cursa solidària Quilòmetre contra el Càncer, un esdeveniment esportiu i solidari que vol esdevenir una tradició al municipi. El recorregut serà de 5 quilòmetres i es pot participar corrent o caminant. La sortida serà a les 10 del matí des del carrer Salvador Espriu, on també serà l'arribada. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
2: Cuidar de la família. Començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
3: La criança és meravellosa, però també caòtica. Animam Animomo t'acompanyem perquè trobis la teva manera de criar sense judicis i amb molta calma. Eines de criança positiva, consells pràctics i un toc d'humor per recordar-te que ho estàs fent millor del que penses. Ni mama ni momo, el teu espai per criar amb serenor. Cada setmana a Ràdio Sant Cugat i també disponible en videopodcast a cugat.cat.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
4: Occident t'ofereix els titulars de la jornada. Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
5: Salutacions, us parla Latina Forest. El no al preacord assolit entre els sindicats majoritaris i el Departament d'Educació divendres passat ha guanyat en la consulta els docents amb 39.502 vots, que equival a un 65,1% del total. Els hi ha recollit 21.184 vots, un 34,9%. La consulta l'han impulsat USTEC, CGT i la Intersindical. Han participat 60.686 docents d'un total de 99.305, que equival a un 61,11% de participació. Els professionals havien d'escollir entre dir sí al preacord o no i comprometre's a fer les vagues necessàries fins a final de curs. USTEC i professors de secundària, signants del preacord, han fet campanya pel sí, mentre que la CGT i la Intersindical han defensat el no. La consulta es va obrir dilluns al migdia i s'ha tancat aquest dijous al migdia. USTEC va signar el preacord i va decidir consultar els docents abans de decidir si signaven o no definitivament el document, com ja van fer al març amb l'acord amb Comissions Obreres i UGT. Professors de secundària també ha fet una consulta, però entre els seus afiliats. La 13a edició de la Nit en Blanc tornarà a convertir el centre de Sant Cugat en una festa del comerç i la cultura. Amb el lema "Quan la lluna minva, Sant Cugat s'encén", la ciutat s'omplirà de vida al vespre del 13 de juny amb una novetat principal, la participació de l'Enxarxada, la botiga del marxandatge de les entitats locals, que tindrà una carpa als quatre cantons. La jornada també comptarà amb la presència de Polseres Candela, que recaptarà fons per al càncer infantil. En canvi, la desfilada inclusiva, que en l'edició anterior va aplegar desenes de persones, s'ha desvinculat de la Nit en Blanc en considerar-se, com ha explicat el tinent d'alcaldia Bernat Picornell durant la presentació de l'esdeveniment, que és una activitat que ja té entitat pròpia. L'edició d'enguany comptarà amb la participació d'un centenar de comerços i una seixantena d'establiments relacionats amb l'hostaleria, els quals oferiran tota mena de promocions, descomptes i degustacions. A més, es repartiran 2.000 barrets a la clientela i es decoraran els carrers amb les ja tradicionals llunes i banderoles. La Cristina Urriza és nascuda a Barcelona i santcugatenca des dels 6 anys i ha construït una trajectòria marcada per la responsabilitat, la capacitat de superació i el compromís social. Ella és advocada de formació i està vinculada des de fa dues dècades amb l'associació Vallès Amics de la Neurologia, AVAN, de la qual n'és la presidenta des de fa 10 anys. El magazín Faves Comptades l'ha entrevistat per parlar de les seves experiències personals i professionals que més l'han transformat, i podeu recuperar l'entrevista sencera a www.cugat.cat. La Neus Solà quasi va tenir clar que des que va saber que estava embarassada volia parir a casa. Després de convèncer el seu company que aquesta era la millor opció per ella, li va tocar fer pedagogia amb tot el seu entorn. Es tracta d'una experiència que en el seu cas l'ha fet madurar molt i diu connectar amb una memòria antiga de la dona. El part de la seva filla Lea va començar la matinada del 15 d'abril de 2021 i va avançar amb naturalitat durant hores. La Neus recorda haver-se sentit molt tranquil·la gràcies a tota la informació i preparació prèvia. Amb l'acompanyament de la llevadora i Ma Marcos, el menjador de casa seva es va convertir en un entorn càlid i segur que unes hores més tard esdevindria l'escenari del naixement de la seva filla. Amb motiu del Dia Mundial del Part a Casa, recuperem la història de la Neus, que forma part del podcast Aigües Trencades. I abans d'acabar, la història sovint recorda els grans noms, però hi ha persones que des dels barris, les associacions i els moviments socials han contribuït de manera decisiva a transformar la societat. És el cas d'Isabel Roig i Franci Torra, activista veïnal, militant comunista cristiana de base i protagonista de moltes de les lluites socials i democràtiques de la segona meitat del segle XX a Barcelona. La periodista del Cugatenc, Laia Coronado Nadal, ha recuperat el seu llegat al llibre Isabel Roig i Franci Torra, cristiana comunista i lluitadora veïnal. I n'ha explicat els detalls al magazín Faves Comptades. També podeu recuperar l'entrevista sencera a www.cugat.cat. I fins aquí les notícies. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a xarxes i cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
4: Infopodcast, Sant Cugat.
6: Salutacions, us parla Sara Vella i avui a l'Infopodcast repassarem els actes més rellevants del cap de setmana. En aquest primer cap de setmana de juny destaca l'espectacle per als més menuts, ideal per a infants de 0 a 3 anys, Concertino, un viatge sonor. Es tracta d'un concert variat, sensible i minimalista en un format proper i delicat on puguin gaudir tant els nadons com els seus acompanyants. La iniciativa, a càrrec de Músiques Menudes, té la música com a principal protagonista i és amb el seu poder que el públic s'endinsarà en un viatge sonor i ple de sensibilitat. L'Estela i l'Anna, conductores i artistes de l'espectacle, interactuaran amb el públic desplaçant-se per l'espai i creant intervencions per tal de fomentar la participació de les famílies. La varietat tímbrica, instrumental i d'estils, combinada amb l'ús d'elements visuals minimalistes, ajudaran a centrar al màxim l'atenció de la música. També dissabte a les 12 del migdia dins del cicle Passejar la Història hi haurà la visita a botigues, bars i restaurants en punt de sortida davant del claustre del monestir. Es tracta d'un itinerari pels carrers de la ciutat, tot revisant i recordant els comerços i establiments més emblemàtics, entranyables i carismàtics que encara hi són o que han desaparegut, fent especial esment a productes relacionats amb el Nadal. Entre ells destacant Cal Cavallo, el bar Mono, a la bodega 1860, la pastisseria Sabat, la xarcuteria Grífol o l'estanc Eva Segalés. Per tancar la jornada, la Casa Museu Calgerrer presenta un concert acústic de la cantant i guitarrista d'Aida Carbonell, qui presenta un nou espectacle musical inspirat en l'univers emocional i cinematogràfic de Marilyn Monroe, coincidint amb el centenari del seu naixement. A través d'una selecció d'algunes de les cançons més icòniques de Marilyn, juntament amb altres clàssics i reinterpretacions especialment escollides per evocar la seva sensibilitat artística, el concert proposa un viatge delicat, elegant i atemporal. En format íntim, només veu i guitarra, l'espectacle s'allunya de la imitació i del tribut convencional. L'entrada és gratuïta amb reserva prèvia. De cara a diumenge tindrà lloc la primera cursa solidària Quilòmetre contra el Càncer, un esdeveniment esportiu i solidari que vol esdevenir una tradició al municipi. El recorregut serà de 5 quilòmetres i es pot participar corrent o caminant. La sortida serà a les 10 del matí des del carrer Salvador Espriu, on també serà l'arribada. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Els hits de tots els temps.
2: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem destacant la nova jornada de vaga general convocada a les aules aquest divendres després que un 65% dels docents hagin rebutjat el preacord entre els sindicats majoritaris i el govern. El resultat a la consulta ha estat aclaparador i 2 de cada 3 professionals han optat per tombar les millores pactades. Davant de tot plegat, el sindicat USTEC admet que potser es va precipitar a l'hora de donar-lo per bo i crida a escalar el conflicte amb noves jornades de lluita fins a final de curs. De la seva banda, professors de secundària avalen l'acord i desconvoca la vaga d'avui. La consellera Esther Niubó també els crida avui mateix per analitzar el conflicte, però USTEC ja ha dit que no hi anirà perquè és dia de protesta. La seva portaveu, Iolanda Segura, ha destacat com a prioritari des del Notícies en xarxa recosir la unitat sindical per fer front comú. Mentrestant, deia el president de l'Associació de Federacions de Famílies d'Alumnes, Jordi de Carreras, ha demanat un esforç més a Educació per revertir el bloqueig.
2: Si hem de negociar de nou, no pot ser en un marc encotillat, que és el que va ser l'acord del març, amb unes organitzacions sindicals que han anat impedint fer passes endavant. Això, evidentment, aquesta fórmula no ha funcionat i l'evidència està en què el col·lectiu ha dit que no. Tots hem de fer la reflexió, també els sindicats del no.
3: Esperem que aquest esforç realment es materialitzi i apel·lem a que el govern sigui responsable i afronti això i no quedi com que ha fet ja els deures. Sabem que encara no estan fets i que cal afrontar això perquè tingui un sentit. I només una solució que incorpori tots els agents i que sigui realment participativa pot donar solucions amb més garanties d'èxit.
1: A tot plegat, el Departament d'Educació s'ha refermat en la decisió d'aplicar el preacord malgrat el resultat de la consulta. El secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, ha reclamat als sindicats des del Notícies en xarxa que posin en valor els avenços assolits per mirar endavant.
4: Portem més d'una dècada des del moment en què es varen produir les retallades que hi ha una situació de malestar en el conjunt del sistema educatiu. Això és evidentíssim. Però si no ens arremanguem i comencem a aplicar mesures que puguin atendre aquest malestar, serà molt difícil de poder-li donar resposta.
1: Expresidents de la Generalitat i del Parlament i entitats com el Futbol Club Barcelona, l'ANC i Òmnium Cultural signen una carta que es publica avui als diaris catalans i també italians en què reivindiquen la presència del català a la visita del Papa de la setmana que ve a Catalunya. L'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, garanteix que Lleó XIV parlarà en català durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. En parlarem d'aquesta visita tot seguit amb el pare Bernat Juliol, majordom i sotsprior de l'abadia de Montserrat. El tram de la línia 1 del metro entre Plaça de Sants a Barcelona i la Florida a l'Hospitalet de Llobregat estarà sense servei durant 6 setmanes aquest estiu per fer-hi obres de millora. També hi haurà afectacions a les línies 4, 9 i 10. Pel que fa al transport públic, s'ha recuperat fa poca estona la circulació de trens a la línia R3 entre les estacions de la Garriga i Torelló. A la resta de la línia no hi ha servei i es cobreix amb transport alternatiu per carretera. Tot plegat arran de la caiguda d'un arbre durant les pluges d'ahir a la tarda. Pel que fa als esports, el Barça ha perdut al Palau contra el Múrcia el segon partit dels quarts de final del play-off de l'ACB. La derrota per 87 a 90 deixa l'eliminatòria igualada i obliga els blaugranes a guanyar demà la pista murciana per no quedar eliminats i ser a les semifinals. És divendres i toca fer una ullada a les estrenes de cinema. La cartellera es renova amb Backrooms, un film de terror que triomfa als Estats Units. Alberto San Juan és un capellà acusat d'abusos a la Luz i pensat pels que un dia van jugar amb els ninots de Mattel, s'estrena He-Man i los Masters de l'Universo.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho dèiem suara en titulars, nova jornada de vaga educativa aquest divendres, després que un 65% dels docents hagi rebutjat el preacord assolit entre els sindicats majoritaris i el govern. El no a les millores salarials i de condicions laborals pactades ha estat aclaparador a la consulta en què han participat 2/3 dels professionals. Un missatge que un dels principals sindicats negociadors, USTEC, llegeix com una demanda clara del col·lectiu d'escalar encara més el conflicte i una crida a decidir noves protestes fins a final de curs. Ara elaboraran un document per prioritzar les reivindicacions i també per concretar noves protestes que consensuaran amb el col·lectiu. La seva portaveu, Yolanda Segura, ha destacat com a prioritari des del Notícies en Xarxa recosir la unitat sindical per fer front comú. Mentrestant, el president de l'Associació de Federacions de Famílies d'Alumnes, Jordi de Carreres, ha demanat un esforç més per revertir el bloqueig i la participació de tots els col·lectius afectats.
2: Si hem de negociar de nou, no pot ser en un marc encotillat, que és el que va ser l'acord del març, amb unes organitzacions sindicals que han anat impedint fer passes endavant. Això, evidentment, aquesta fórmula no ha funcionat i l'evidència està en què el col·lectiu ha dit que no. Tots hem de fer la reflexió, també els sindicats del no.
3: Esperem que aquest esforç realment es materialitzi i apel·lem a que el govern sigui responsable i afronti això i no quedi com que ha fet ja els deures. Sabem que encara no estan fets i que cal afrontar això perquè tingui un sentit. I només una solució que incorpori tots els agents i que sigui realment participativa pot donar solucions amb més garanties d'èxit.
1: A tot plegat, el Departament d'Educació s'ha refermat en la decisió d'aplicar el preacord malgrat el resultat de la consulta. El secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, ha reclamat als sindicats des del Notícies en Xarxa que posin en valor els avenços assolits per mirar endavant, al mateix temps que ha reconegut les mancances de l'actual sistema educatiu.
4: Portem més d'una dècada des del moment en què es varen produir les retallades, que hi ha una situació de malestar en el conjunt del sistema educatiu. Això és evidentíssim. Però si no ens arremanguem i comencem a aplicar mesures que puguin atendre aquest malestar, serà molt difícil de poder-li donar resposta. Evidentment que l'acord de país, ni tan sols l'annex, pot donar resposta a tots aquests dèficits històrics que hi ha en el món de l'educació. Però escolteu, aquesta és una proposta, és la proposta que permet com a punt de sortida poder començar a donar resposta en aquesta situació de malestar.
1: Doncs encara en el marc d'aquest conflicte, és una notícia d'última hora, un centenar de docents han entrat fa poca estona a l'edifici dels Serveis Territorials d'Educació i Formació Professional al Barcelonès amb consignes contra la consellera Esther Niubó i pancartes que exigeixen la seva dimissió. Es tracta de manifestants convocats pels sindicats CGT, la COS i la Intersindical.
0: Notícies en Xarxa. Actualitat local.
1: Expresidents de la Generalitat i del Parlament i entitats com el Futbol Club Barcelona, l'ANC i Òmnium Cultural signen una carta que es publica avui a diferents diaris catalans i italians en què reivindiquen la presència del català a la visita del Papa de la setmana que ve a Catalunya. Tot plegat, una mesura de pressió més, malgrat que l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, ha assegurat en les darreres hores que Lleó XIV parlarà en català en algun moment durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família el proper dimecres 10 de juny. Per tot plegat, ha demanat que no es posi més llenya al foc a la polèmica per no alimentar, diu, la polarització de la societat.
5: Al moment de la benedicció jo farà el que pugui, jo no, això no li he parlat a net. El més important és que, mireu, el més important és que ve. El més important és la celebració de l'Eucaristia i de fer també bé la benedicció de la creu. Ja està, que sigui aquí o sigui allà el català, però segur que en cada moment de les intervencions seves n'hi haurà alguna de català, no em faltaria més, clar que sí.
1: Però a banda de la benedicció de la Torre de Jesús, dimecres vinent, el Papa Lleó XIV dedicarà també el matí a visitar el monestir de Montserrat, una de les parades més significatives del seu viatge a Catalunya. El pontífex serà a la Muntanya Santa en plena celebració del mil·lenari, en un moment especialment rellevant per a la comunitat benedictina i per al país. S'hi esperen milers de persones i Montserrat es prepara per rebre una visita que combina dimensió espiritual, cultural i simbòlica. Per entendre què representa aquesta jornada per al monestir, ens acompanya ara el pare Bernat Juliol, que és coordinador dels preparatius per a la visita del Papa a Montserrat. És també majordom i sotsprior de l'abadia. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
6: Bon dia, gràcies a vosaltres.
1: A pocs dies de la visita del Sant Pare, amb 10.000 persones i moltes autoritats confirmades, com esteu vivint aquesta espera i com us heu preparat?
6: La primera paraula que diria que em canvia el cap és la il·lusió. Una visita com aquesta són visites històriques. El darrer papa que va visitar Montserrat va ser Sant Joan Pau II l'any 1982. Per tant, hi ha hagut poques ocasions en què papes poguessin visitar Montserrat. Estem davant d'una ocasió històrica. I per tant, nosaltres tenim molta il·lusió i moltes sanes. Evidentment, també ho estem preparant el màxim de bé possible per aconseguir que tant el papa com totes les persones que esperem el proper dimecres a Montserrat doncs estiguin al màxim de bé acollides amb el màxim de comunitat possible.
1: Montserrat viu un moment important amb el mil·lenari encara obert. Que el papa vingui just ara, què representa per a la comunitat?
6: Sí, hem tingut la sort que el mil·lenari pròpiament dit el vam finalitzar el mes de desembre. No va ser possible una visita del papa durant l'any del 2025. Primer perquè el papa francès va passar els darrers mesos de la seva vida i, per tant, ja estava malalt. I llavors, al maig, va haver l'elecció del papa Lleó XIV i encara no feia viatges. Per tant, no va ser possible durant l'any passat. Però, en canvi, sí que ara s'ha pogut organitzar i podrem tenir aquesta visita del papa. Jo crec que ho podem considerar com una clausura d'aquesta celebració del mil·lenari inesperada, perquè, com deia, no ens ho esperàvem fa uns mesos, i per tant jo crec que és un dels motius pels quals també el papa ha volgut venir a Montserrat aquesta celebració dels mil·lenars de la Fundació de Montserrat del Monestir Benedictí.
1: Bernat Juliol, la veneració de la Moreneta serà un moment íntim, però també molt observat, molt icònic. Què creu que pot significar per al país, per Catalunya, per als creients catalans, veure el papa davant la imatge més estimada del país?
6: Sí, la Mare de Déu de Montserrat és la imatge que ens estimem tots, no? Jo diria fins i tot molta gent que no és creient s'aprecia la Moreneta, no? És com una imatge compartida per una gran part, sinó per tota la societat catalana. Jo crec que el papa s'hagi pogut fer peregrí un mes de nosaltres, que hagi pogut ja la Mare de Déu, doncs em sembla que d'alguna manera ens dona aquest testimoni d'esperança, ens dona testimoni de pau, ens dona testimoni de fe cristiana, no? Per tant, em sembla que poder veure el papa davant de la Mare de Déu és una imatge molt, molt gràfica, una imatge molt, molt clara
1: Bernat Juliol, acabo. En la trobada privada que mantindreu amb el papa, el tema dels abusos que la comunitat ha hagut d'afrontar en els últims anys, creu que podria ser un espai per parlar-ne?
6: Desconec que seran els temes de conversa durant la visita del papa. És possible que sigui un dels temes, evidentment, és un dels temes importants que hi ha hagut a Montserrat els darrers anys, per tant, és possible que sigui un dels temes que es parli amb el papa. Si bé jo no tinc una llista de tots els temes que es parlaran, perquè és una trobada, és una trobada formal, és una trobada familiar, és una trobada amb la comunitat monàstica, però és possible que sigui un dels temes que es portin.
1: Pare Bernat Juliol, doncs res, que vagi molt bé aquesta trobada, que no hi hagin gaires nervis, que tot surti perfecte, i això que marqui la història un cop més, aquesta visita de Montserrat, que ja és prou icònica i és prou històrica, ja té prous fites assolides. Una més. Gràcies per atendre'ns. Bon dia.
6: Moltes gràcies. Bon dia.
0: Notícies en xarxa. Informació al detall.
1: El tram de la línia 1 del metro entre Plaça de Sants a Barcelona i la Florida, l'Hospitalet de Llobregat, estarà sense servei durant 6 setmanes aquest estiu per fer-hi obres de millora. Mentre durin els treballs, que arrencaran el 17 de juliol, TMB habilitarà un servei alternatiu d'autobusos, tot i que recomana als usuaris que facin servir la línia 5. També aquest estiu hi haurà afectacions a les línies 4, 9 i 10. És una crònica d'en Jordi Casino.
7: El projecte de reforma inclou el canvi del balast, les pedres que subjecten l'estructura de les vies per una base de ciment, com ja s'ha fet en gairebé 30 quilòmetres del metro en els últims 5 anys. Un canvi que millora l'estabilitat i permet reduir les vibracions i ampliar l'oferta.
8: Com sempre, recomanar com a transport alternatiu, en la mesura del possible, sempre prioritat al ferroviari, que és el que dona una millor resposta. I, evidentment, com a complementari, sempre tenim els autobusos.
7: A la línia 1 TMB tallarà també el tram de la línia 9-10 Nord entre la Sagrera i 11 de setembre, del 25 de juny al 30 d'agost, per les obres del Macropol de la Sagrera, una afectació que s'estendrà fins a Bon Pastor entre el 31 d'agost i el 6 de setembre. I també tancarà l'estació de Verdaguer de la línia 4 entre el 6 de juliol i el 30 d'agost, mentre que el passadís d'enllaç entre la 1 i la 3, l'estació de Catalunya, estarà tancat del 6 de juliol al 7 de setembre.
1: Tres quarts de nou, és moment per a la crònica esportiva amb la Marta Casas. Marta, molt bon dia.
9: Hola, bon dia.
1: El Barça que ha tornat a cedir el factor pista als quarts de final del play-off de l'ACB.
9: Tenia l'opció de segellar per la via ràpida la classificació per les semifinals d'aquest play-off de l'ACB, però va acabar perdent contra el Múrcia al Palau i, per tant, com deies, cedeix aquest factor pista. La derrota per 87-90 l'obliga a guanyar demà a domicili per no quedar eliminat i ser a les semifinals. El partit va estar ajustat fins al final, quan els blaugranes van desaprofitar una última possessió per fer l'empat i forçar la pròrroga. Xavi Pasqual, que es va mostrar molt empipat per l'actuació arbitral, explica com afronten el duel decisiu a la pista murciana.
10: Bueno, serà un nou partit, una nova situació, amb un ambient extremadament hostil, com sempre que anem allà, i difícil de jugar. Serà un partit on, primer de tot, anímicament ens hem de recuperar i preparar-nos bé mentalment. I estarem llestos pel partit, serà un partit molt disputat i qualsevol dels dos pot guanyar. Ara torna, tot això torna 50-50 i haurem de jugar molt bé si volem guanyar.
9: I el Joventut rep a les 9 el Bascón i a l'Olímpic en el segon partit de la sèrie de quarts. Els verdinegres han de guanyar per portar l'eliminatòria al tercer partit, que es disputaria diumenge de nou a la pista basca. Els màxims responsables del Girona han fet balanç de la temporada per primera vegada després del descens a la segona divisió. Han explicat que el canvi de categoria suposarà reduir a la meitat el pressupost i també que encara no hi ha lligat cap entrenador per buscar el retorn a primera. Ens amplia la informació des de Televisió de Girona, el Bru Ortega.
11: Seriosos i tocats. Així és com han comparegut diversos membres de la propietat del Girona a la sala de premsa de Montilivi després del cop més dur encaixat pel club gironí durant els últims 5 anys. Un sotrac esportiu i econòmic, com indiquen les xifres del pressupost del que disposarà l'entitat la pròxima campanya.
12: Aquest any haurem tingut una xifra de negoci o uns ingressos operatius d'uns 75 milions d'euros i calculem que la propera temporada baixaran més o menys el 50% i estarem a uns 37 milions d'euros, tenint en compte que aquí dintre ja està l'ajuda al descens, que serà al voltant de 16 milions d'euros.
13: Que no tinguem la claretat de l'entrenador i comencem a treballar sota el paraigües de lo que ell pensa, de lo que ell vol, que el mercat serà llarg, ja ho dic avui, ho dic abans de que tothom comenci a dir que no fem res. La nostra intenció és mantenir el màxim gruix possible de jugadors.
11: Així doncs, el Girona tornarà a la segona divisió 4 anys després amb el propòsit més clar que mai: tornar a l'elit el més aviat possible.
9: El Barça debutarà aquest migdia a la Copa del Rei d'handbol, que es disputa a Alacant. Els blaugranes jugaran els quarts de final contra el Valladolid a partir de la 1, jugant partint com a favorits després d'haver aixecat el títol en les 12 darreres edicions. En cas de victòria, el proper rival a semifinals serà el vencedor del Nava Conca, Carlos Ortega, que té disponible tota la plantilla, tindrà el repte de repartir la càrrega de minuts quan només falta una setmana per la gran cita de la temporada, la Final Four de Colònia. I a l'hoquei lliga masculina d'hoquei patins, aquest vespre es disputaran els tercers partits de les semifinals del play-off pel títol. El Calafell rebrà el Liceu, obligat a guanyar per no tancar la temporada. L'altra eliminatòria arriba al pavelló de les Comes completament equilibrada. L'Igualada rep el Barça després d'haver-se imposat dilluns al Palau. Qui surti vencedor tindrà l'opció d'accedir a la final en el quart partit, previst per diumenge al migdia. Doncs l'Igualada, que parteix en aquest cas amb una miqueta més de favoritisme per jugar a casa, però davant del Barça mai es pot dir això.
1: Molt bé, doncs ja ens ho explicaràs. Bon cap de setmana.
9: Vinga,
1: fins dilluns.
9: Cap de setmana.
1: Gràcies, Marta. Doncs, tot i la pluja intensa que va caure ahir a la tarda a Berga, això no va frenar els patumaires, que van poder celebrar la Patum completa a la plaça de Sant Pere. Tot i aturades intermitents i moltes figures tapades amb plàstics, les comparses han tirat endavant, de fet, la festa, i han fet bona aquella màxima que diu que la Patum no se suspèn mai. La pluja, això sí, ha marcat el ritme de sal de Plens, el punt culminant de la festa, en el qual hi han participat prop de 200 plens, deia, repartits entre els dos salts programats. I nova edició del Corpus Christi, una festa tradicional arrelada a diversos municipis catalans. En el cas de Barcelona, enguany es fan activitats a 45 espais de la ciutat fins diumenge. A més de les catifes florals, el gran protagonista és l'ou com balla, que s'ha instal·lat a una vintena d'indrets emblemàtics de Barcelona, entre ells la catedral. I allà hi tenim el Marc Ortiz i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Giravolta o no giravolta aquest ou?
14: Bon dia, Helena. Hores frenètiques aquí a la Catedral de Barcelona per preparar la visita del Papa dimarts vinent. La seva presència aquí a la catedral forma part de l'agenda del programa del Sant Pere durant la seva visita a la capital catalana. Una visita que està influint i marcant i molt la celebració del Corpus Christi aquí a Barcelona, una de les tradicions més arrelades amb la ciutat i amb l'historiador Nil Ridé. Nil, bon dia.
15: Bon dia.
14: Volem conèixer de quina manera la visita del Papa està influint en la celebració del Corpus aquest any, el 2026.
15: Està influint en tot. Fixa't que, per exemple, el lema de la visita de l'Avinguda del Sant Pare és alçar la mirada, i per mirar-lo quan va bé hi ha un moment que és d'alçar la mirada. Però també en la decoració. Totes les flors de la part central són blanques i grogues, com la bandera vaticana. Estarà muntat fins al dimarts, tot i que porta tancada, perquè la catedral tancarà després del Corpus per acabar de preparar aquesta visita del Sant Pare, però estarà muntat fins dimarts, quan Lleó XIV vingui a la catedral, pugui veure i gaudir d'un dels elements més icònics del Corpus barceloní i de la catedral.
14: La visita del Papa, Nil, marca aquest Corpus, però també hi ha un segon factor que hem de tenir molt present, i és l'any Gaudí. De quina manera també l'ombra, la figura, l'obra de Gaudí influeix en aquest Corpus?
15: Influeix en l'ou com balla, perquè ens trobem en que cada any encarreguem un disseny nou, una mica més contemporani a el que es venia fent, i en aquest any, doncs, que sempre hi ha un punt d'actualitat. Doncs, hi ha els colors, aquestes flors de diferents colors que hi ha per terra i en tota l'enramada superior volen significar aquelles tasseles, aquell trencadís de colors vius que Gaudí feia, i també amb uns tons pastel, perquè el pregó de Corpus que fem sempre amb una vessant més caritativa, més de humana, l'ha fet una fundació que acull infants amb diversitats funcionals. I també a la part de dalt una cosa nova totalment d'enguany, que és aquesta hipèrbole que vol emular amb aquestes formes gaudinianes penjades de cordes, tal com ho feia ell, diuen, per fer aquelles formes arrodonides, buscar aquestes formes això gaudinianes amb aquesta rèplica de la torreta de l'enramada superior de l'ou com balla invertida.
14: I aprofitem ja la teva formació com a historiador per conèixer més de la tradició de l'ou com balla, la gran tradició dins del Corpus. Què és? Què significa?
15: Significa l'Eucaristia, és una forma popular. Les enramades, de fet, aquí al clos de la catedral hi havia diverses enramades d'autor contemporanis, que amb motius teològics molt complexos, que les cròniques dels segles XVII i XVIII esmenten i o critiquen o glorifiquen, depèn de l'any i depèn de l'autor, evidentment. I l'ou com balla era aquella manifestació popular que aprofita per fer catequesi, d'entendre del que estem parlant, la cirera, l'espanera, aquell cistell de cireres vermelles vol representar el calze, la forma, el vi, i l'ou, perdó, blanc, que gira volta, que es mou, la forma dins d'aquesta custòdia de flors, d'aquesta custòdia floral que emula aquest Santíssim Sagrament a la custòdia, que és el que se celebra per Corpus.
14: I l'element visual per excel·lència al Corpus, les catifes?
15: Totalment, sí, les catifes. Aquí a la catedral tenim aquesta, que també ens vincula amb aquest any Gaudí, amb aquest trencadís de colors. Diuen que hi ha uns 15 colors diferents de serradura tenyida, també el carbonat càlcic que separa, que juga a fer aquest morter tant ens ve a Gaudí, i al mig, pensant del Corpus, això de l'Eucaristia, el pa i el vi, la forma, el calze, que tot de matèria orgànica, matèries florals i treballades i ben definides, doncs ens fa tenir aquesta catifa que també durarà fins dimarts. aquí a la Catedral.
14: Ja per acabar, Nil, som a la zona zero de la celebració del Nou Company a la ciutat de Barcelona.
15: Totalment. De fet, la Catedral de Barcelona és el primer lloc on el documentem. El 1636 ja es parla dels ous per fer... per posar el brollador de la font del claustre i es paga per girar l'aigua, diuen, clar, aquí no hi ha aigua corrent al 1600, eh? I fins al final del segle XIX no n'hi ha cap més documentat, per tant, sí, la zona zero.
14: Nil Rider, historiador, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquests minuts i, Helena, tal com insistíem al començament, la catedral s'està posant a punt per rebre el papa dimarts vinent.
1: Doncs nosaltres, Anna, tot i conèixer el truc de l'ou com balla, no deixa d'embadalir-nos cada vegada que el veiem. Gràcies per la fotografia, que vagi molt bé. Bé, doncs ara és moment de fer un cop d'ull a les estrenes de cinema que, com sempre, ens acosta en David Navarro.
16: ¿Qué has encontrado?
17: Un lugar. He encontrado un lugar.
18: Backrooms és una pel·lícula de terror de baix pressupost que triomfa als Estats Units. El plantejament és senzill. Una porta estranya apareix al soterrani d'una exposició de mobles. Quan el pacient d'una terapeuta desapareix en una dimensió més enllà de la realitat, ella haurà d'endinsar-se en territori desconegut per salvar-lo.
17: És maravilloso. ¿A que sí?
19: ¿Cómo es que quiere colgar los hábitos? ¿Ha perdido la fe?
20: No, lo he meditado mucho y quiero vivir una vida nueva.

0: La xarxa de comunicació local. Som el pecat original. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Posar a punt el cotxe de l'avi, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Tornar a casa. Viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Adoptar un nou amic. Descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
2: Vols gaudir de la música nostàlgica? Sintonitza Ràdio Sant Cugat al 91.5 de la FM. Escoltaràs cada diumenge a les 6 de la tarda Torna-la a tocar, Sam.
0: Ràdio Sant Cugat.
3: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres. Malgrat

0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia. Són les 9.
1: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
2: Salutacions, us parla Latina Forest. El no al preacord assolit entre els sindicats majoritaris i el Departament d'Educació divendres passat ha guanyat en la consulta els docents amb 39.502 vots, que equival a un 65,1% del total. Els hi ha recollit 21.184 vots, un 34,9%. La consulta l'han impulsat USTEC, CGT i la Intersindical. Han participat 60.686 docents d'un total de 99.305, que equival a un 61,11% de participació. Els professionals havien d'escollir entre dir sí al preacord o no i comprometre's a fer les vagues necessàries fins a final de curs. USTEC i professors de secundària, signants del preacord, han fet campanya pel sí, mentre que la CGT i la Intersindical han defensat el no. La consulta es va obrir dilluns al migdia i s'ha tancat aquest dijous al migdia. USTEC va signar el preacord i va decidir consultar els docents abans de decidir si signaven o no definitivament el document, com ja van fer al març amb l'acord amb Comissions Obreres i UGT. Professors de secundària també ha fet una consulta, però entre els seus afiliats. La 13a edició de la Nit en Blanc tornarà a convertir el centre de Sant Cugat en una festa del comerç i la cultura. Amb el lema "Quan la lluna minva, Sant Cugat s'encén", la ciutat s'omplirà de vida al vespre del 13 de juny amb una novetat principal, la participació de l'Enxarxada, la botiga del marxandatge de les entitats locals,

0: tindrà una carpa als quatre cantons. La jornada també comptarà amb la presència de polseres candela, que recaptarà fons per al càncer infantil. En canvi, la desfilada inclusiva, que en l'edició anterior va plegar desenes de persones, s'ha desvinculat de la Nit en Blanc en considerar-se, com ha explicat el tinent d'alcaldia Bernat Picornell durant la presentació de l'esdeveniment, que és una activitat que ja té entitat pròpia. L'edició d'enguany comptarà amb la participació d'un centenar de comerços i una seixantena d'establiments relacionats amb l'hostaleria, els quals oferiran tota mena de promocions, descomptes i degustacions. A més, es repartiran 2.000 barrets a la clientela i es decoraran els carrers amb les ja tradicionals llunes i banderoles. La Cristina Urriza és nascuda a Barcelona i santcugatenca des dels 6 anys i ha construït una trajectòria marcada per la responsabilitat, la capacitat de superació i el compromís social. Ella és advocada de formació i està vinculada des de fa 2 dècades amb l'associació Vallès Amics de la Neurologia, AVAN, de la qual n'és la presidenta des de fa 10 anys. El magazín Faves Comptades l'ha entrevistat per parlar de les seves experiències personals i professionals que més l'han transformat, i podeu recuperar l'entrevista sencera a www.cugat.cat. La Neus Solà quasi va tenir clar que des que va saber que estava embarassada volia parir a casa. Després de convèncer el seu company que aquesta era la millor opció per ella, li va tocar fer pedagogia amb tot el seu entorn. Es tracta d'una experiència que en el seu cas l'ha fet madurar molt i diu connectar amb una memòria antiga de la dona. El part de la seva filla Lea va començar la matinada del 15 d'abril de 2021 i va avançar amb naturalitat durant hores. La Neus recorda haver-se sentit molt tranquil·la gràcies a tota la informació i preparació prèvia. Amb l'acompanyament de la llevadora Imma Marcos, el menjador de casa seva es va convertir en un entorn càlid i segur que unes hores més tard esdevindria l'escenari del naixement de la seva filla. Amb motiu del Dia Mundial del Part a Casa, recuperem la història de la Neus, que forma part del podcast Aigües Trencades. I abans d'acabar, la història sovint recorda els grans noms, però hi ha persones que des dels barris, les associacions i els moviments socials han contribuït de manera decisiva a transformar la societat. És el cas d'Isabel Roig i Franci Torra, activista veïnal, militant comunista cristiana de base i protagonista de moltes de les lluites socials i democràtiques de la segona meitat del segle XX a Barcelona. La periodista del Cugatenc, Laia Coronado Nadal, ha recuperat el seu llegat al llibre Isabel Roig i Franci Torra, cristiana, comunista i lluitadora veïnal. I n'ha explicat els detalls al magazín Faves Comptades. També podeu recuperar l'entrevista sencera a www.cugat.cat. I fins aquí les notícies. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a xarxes i cugat.cat.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
2: Infopodcast, Sant Cugat.
3: Salutacions, us parla Sara Vella i avui a l'Infopodcast repassarem els actes més rellevants del cap de setmana. En aquest primer cap de setmana de juny destaca l'espectacle per als més menuts, ideal per a infants de 0 a 3 anys, Concertino, un viatge sonor. Es tracta d'un concert variat, sensible i minimalista en un format proper i delicat on puguin gaudir tant els nadons com els seus acompanyants. La iniciativa, a càrrec de Músiques Menudes, té la música com a principal protagonista i és amb el seu poder que el públic s'endinsarà en un viatge sonor i ple de sensibilitat. L'Estela i l'Anna, conductores i artistes de l'espectacle, interactuaran amb el públic desplaçant-se per l'espai i creant intervencions per tal de fomentar la participació de les famílies. La varietat tímbrica, instrumental i d'estils, combinada amb l'ús d'elements visuals minimalistes, ajudaran a centrar al màxim l'atenció de la música. També dissabte a les 12 del migdia, dins del cicle Passejar la Història, hi haurà la visita a botigues, bars i restaurants en punt de sortida davant del claustre del monestir. Es tracta d'un itinerari pels carrers de la ciutat, tot revisant i recordant els comerços i establiments més emblemàtics, entranyables i carismàtics que encara hi són o que han desaparegut, fent especial esment a productes relacionats amb el Nadal. Entre ells destacant Cal Cavallo, el Bar Mono, a la Bodega 1860, la pastisseria Sàbat, la Xarcuteria Grífol o l'estanc Eva Segalés. Per tancar la jornada, la Casa Museu Cal Gerrer presenta un concert acústic de la cantant i guitarrista d'Aida Carbonell, qui presenta un nou espectacle musical inspirat en l'univers emocional i cinematogràfic de Marilyn Monroe, coincidint amb el centenari del seu naixement. A través d'una selecció d'algunes de les cançons més icòniques de Marilyn, juntament amb altres clàssics i reinterpretacions especialment escollides per evocar la seva sensibilitat artística, el concert proposa un viatge delicat, elegant i atemporal. En format íntim, només veu i guitarra, l'espectacle s'allunya de la imitació i del tribut convencional. L'entrada és gratuïta amb reserva prèvia. De cara a diumenge tindrà lloc la primera cursa solidària Quilòmetre contra el Càncer, un esdeveniment esportiu i solidari que vol esdevenir una tradició al municipi. El recorregut serà de 5 quilòmetres i es pot participar corrent o caminant. La sortida serà a les 10 del matí des del carrer Salvador Espriu, on també serà l'arribada. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Cuidar de la família, començar a córrer, perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Cricket in Barcelona. Posar a punt el cotxe de l'AVE, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Cricket in Barcelona. Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Cricket in Barcelona.
2: Hola, sóc el Tomàs Cascante. Cada setmana et porto al Món és Digital, un programa d'actualitat i entrevistes sobre la revolució digital que ja estem vivint.
3: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia.
2: Ja saps, posa't al dia sobre el món digital cada setmana a la teva emissora local.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
4: Hora Sant Cugat. A Cugat Mèdia.
5: Continguts en xarxa.

0: Hola, amics. Això és Cinema a la xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre. Aquesta era una escena de La núvia de Frankenstein, una de les millors versions cinematogràfiques que s'han fet basades en la novel·la Frankenstein o el modern Prometeu de Mary Shelley. Mary Shelley serà, de fet, la nostra protagonista d'avui, commemorant els 175 anys de la seva mort. 175 anys. Havia nascut el 1697 i va morir el 1851, als 53 anys. Una edat que avui, als 53 anys, seria molt jove. En realitat es deia Mary Goodwin. El cognom Shelley era el cognom de casada que va tenir després. I era filla del filòsof William Goodwin i també de la filòsofa i activista feminista Mary Wollstonecraft. En realitat, Mary Shelley no va arribar a conèixer la seva mare perquè va morir just 11 dies després d'haver-la infantat per culpa d'una infecció del part. La mare, Mary Wollstonecraft, tenia només 38 anys, però va deixar un llibre que és una obra importantíssima del feminisme, Vindicació dels drets de la dona. Mary, la filla, Mary Shelley, va seguir les seves passes, va adoptar els seus principis i va ajudar econòmicament algunes dones que havien patit discriminació social. De joveneta, amb poca formació escolar, no podia sospitar que un dia escriuria una història que es mantindria viva al llarg dels segles, fins al punt que l'any 1915 el cinema mut ja es va interessar per Frankenstein. De tota manera, va ser el director James Whale qui va fer dos films sobre el tema que han esdevingut clàssics. Frankenstein, el 1931, ja sonora, i una, que era, per cert, una colpidora obra mestra, una obra mestra del gènere de terror, i tot seguit La núvia de Frankenstein, el 1935, que era una altra obra mestra. Totes dues amb Boris Karloff en el paper del monstre. Recordem que Frankenstein no és el nom del monstre, sinó del metge que el crea, el doctor Victor Frankenstein. El monstre no té nom, i això el perjudica perquè no li permet ser vist amb rostre humà. Escoltem ara una escena del film gòtic de Ken Russell que no se centrava en l'obra de Frankenstein, sinó a la reunió d'amics que va propiciar la concepció de la novel·la. Ara en parlarem. En aquesta escena, Mary Shelley explica que va tenir una criatura setmesona i que va morir.
1: Bien, conjuremos todos los espíritus.
2: En ocasiones no les entiendo. Algunas veces...
3: Es fácil entenderles, doctor. Tienen en mente resucitar a los muertos.
2: ¿Puedo traerle algo?
3: Algo para el miedo, si es que existe algo.
2: ¿El miedo?
3: El miedo a los muertos. No, lo siento.
2: No, no, por favor, dígame.
3: Mi esposo, Shelley, tiene demasiados miedos como para soportar los míos.
2: Oh, quizás si no tuviera ya una esposa en Inglaterra, estaría casado con usted.
3: Hubo un tiempo en que fuimos muy felices. Nos conocimos en la tumba de mi madre. Él me escribía poemas de amor. Nos besábamos y nos jurábamos amor eterno. El año pasado, en marzo, tuvimos un hijo. Nació prematuro y murió.
2: Oh, lo lamento.
3: En mis momentos de ocio sueño que mi bebé vuelve otra vez a la vida. Que solo se había quedado frío, que le calentábamos delante del fuego y que sobrevivía. Mi miedo, doctor, es que daría cualquier cosa para devolverle la vida a ese niño.
0: Una escena de gòtic, de Ken Russell. El paper de Mary Shelley l'interpretava Natasha Richardson. Julian Sands feia el paper del seu marit, Percy Shelley, i Gabriel Byrne el de Lord Byron. El film situava l'acció en la trobada que va tenir lloc a Ginebra, a prop del llac Leman, l'estiu del 1816, en una mansió llogada per Lord Byron, que va ser l'escenari d'on va sorgir la idea, una idea competitiva, que cadascun dels convidats escrivís una obra de terror. Gòtic, però, la pel·lícula, era un film expressionista que es prenia moltes llicències perquè utilitzava la pèrdua d'un fill de Mary Shelley per tractar-la de mig boja, cosa que no és certa. El que sí que és cert és que aquell repte competitiu entre amics a Ginebra, Mary Shelley va començar escrivint el seu Frankenstein com si fos un relat curt. I a mesura que anava escrivint, es va adonar que el tema donava per a molt més. Tot i així, no és pas un llibre gruixut, Frankenstein. Una de les traduccions que se n'han fet al català ha estat la de Quim Monzó. I hi ha un film, que és més nou, del 2017, que aborda la persona de Mary Shelley. El va rodar la directora d'Aràbia Saudita, Haifa Al-Mansur, basant-se en una novel·la de l'escriptora australiana Emma Jensen. És un film que dona al personatge de Mary Shelley una entitat feminista. Mary Shelley s'adonava dels privilegis professionals de què gaudien el seu marit o Lord Byron, pel sol fet de ser homes, mentre que d'ella, pel fet de ser dona, no se n'esperava gaire cosa.
4: Cada uno de nosotros escribirá un cuento de fantasmas. Es un concurso. Una mujer no es suficientemente inteligente para formarse sus propias ideas.
5: ¿Qué te ocurre?
4: Señorita Godwin, tiene la oportunidad de demostrarme lo contrario.
5: ¿No reconoces a Víctor Frankenstein?
6: Esto no es un cuento de fantasmas. Me ha dejado temblando. Debes conseguir que publiquen tu historia, Mary.
7: Curioso tema de discusión para una damita.
5: ¿Está insinuando que la obra es del señor Shelley? ¡Es mi historia! ¿Y se atreve a cuestionar la capacidad de una mujer para experimentar la pérdida? La traición. La muerte. Si no hubiera aprendido a superar la angustia, no habría encontrado esta voz. Mis elecciones me hicieron lo que soy y no me arrepiento de nada.
0: Mary Shelley, una visió feminista d'aquesta autora en un film que va protagonitzar l'actriu nord-americana Elle Fanning. L'any 1922, Percy Shelley, el marit de Mary Shelley, va morir ofegat en aigües italianes, atrapat en una tempesta, quan navegava amb el seu veler. Tenia només 29 anys, i amb ell van morir també tots els ocupants de la nau. Per sort, Mary no anava amb ells. Mary Shelley és universalment coneguda pel seu llibre Frankenstein, però no és autora d'un sol llibre. En va escriure més, i algun està traduït al català, com Matilda, una novel·la curta amb molts elements autobiogràfics, traduïda per Marta Pere Cucurell. Passa, però, que Frankenstein, o el modern Prometeu, és una novel·la tan potent, tant que ha eclipsat els altres escrits de Mary Shelley. Per exemple, L'últim home, una novel·la de ciència-ficció, on va aparèixer, bé, on ella feia aparèixer el seu marit després d'haver-se ofegat. O també La vella vídua, una novel·la en favor de la igualtat entre homes i dones. A la darrera etapa de la seva vida, que va ser curta, Mary Shelley va tenir problemes de salut. Quan tenia 42 anys, va començar a tenir molts mals de cap i paràlisi en algunes parts del cos, que no la deixaven escriure, ni tan sols llegir. Després es va descobrir que patia un tumor cerebral i l'1 de febrer de 1851, quan tenia 53 anys, va morir. Ella havia demanat ser enterrada amb els seus pares, però el seu fill va considerar que era un cementiri molt lleig. Aleshores va fer exhumar la tomba dels pares i els va enterrar a tots tres al petit cementiri d'una església. A l'escriptori de Mary Shelley, on ella treballava, hi van trobar cabells dels seus fills morts i la pàgina d'un poema del seu marit. Nosaltres, recordant els 175 anys de la mort de Mary Shelley, li hem dedicat aquest cinema a la xarxa, que ha tingut Ayman Trickey a les vies de so, i que ara tancarem amb la cançó Putting on the Ritz, que Irving Berlin va compondre l'any 1927. Ho farem amb aquesta cançó perquè apareix a la banda sonora del film El jove Frankenstein, del 1974, de Mel Brooks. De pel·lícules que, de prop o de lluny, hagin abordat el mite de Frankenstein, n'hi ha moltíssimes. La darrera, de moment, la de Guillermo del Toro, del 2025, però El jove Frankenstein, que era una divertidíssima paròdia en blanc i negre, ho va fer de manera magistral. El mite de Frankenstein ens parla del bé i del mal, dels límits de la ciència i del perill de travessar aquests límits, però sobretot de l'ambició i de l'arrogància humanes. Víctor Frankenstein no és un ésser malvat, és només l'antítesi del que ha de ser un bon científic. És un pobre home que aspira a trobar la glòria jugant a ser Déu. Mary Shelley va dir una vegada: cap persona tria el mal perquè és el mal. El confon amb la seva felicitat. Fins la setmana vinent, amics.

0: continguts en xarxa.
1: Hora Sant Cugat és un programa de Ràdio Sant Cugat 91.5 FM.

0: La campanya de la renda acostuma a centrar-se en ingressos i deduccions, però sovint oblidem un factor clau, la situació familiar i convivencial. Separacions, custòdies compartides, fills que treballen puntualment o persones a càrrec poden tenir un impacte directe en l'IRPF. Avui ens ocupem d'aquests casos amb en Lluís Besar, advocat i soci d'Auren Legal i professor, col·laborador de la UOC. Lluís, benvingut, com estàs?
1: Hola, bon dia, gràcies.
0: S'està acostant al final de la campanya, no?
1: Bueno, podríem dir que ara estem al bell mig.
0: Sí?
1: La campanya s'acaba... Bueno, al mig. Estem
0: finals
1: cap al final,
0: juny?
1: Però queda tot el mes de juny. Estem en el moment més àlgid de la campanya, perquè maig-juny són els mesos més importants, i estem a 2, a 3 de juny, no? Amb la qual s'acaba el 30 de juny. Queda encara, diguem-ne, tot el mes de juny per davant.
0: Per tant, a temps de valorar algunes qüestions que són importants, com comentàvem al principi. Mm-hmm. Comencem per una pregunta clau. Quan surt més a compte fer la declaració de la renda conjunta i quan surt millor fer-la... per separat, individualment.
1: Sí, això és un clàssic, de fer la conjunta individual. La majoria de programes ja calculen la doble opció, per tant, pots agafar la més beneficiosa, la que et surti més a compte, val? Però com a regla general, quan es pot fer conjunta és quan hi ha un matrimoni, val? No es pot fer com a parella, de fet, encara, és a dir, legalment, si hi ha un vincle matrimonial, sí que es pot fer conjunta o separada, es pot optar, però si és una parella de fet, per molt que estigui reconeguda, de moment, jo crec que no tardarà massa en equiparar-se, però de moment no es pot fer conjunta. Però quan interessa, en el cas que és un vincle matrimonial, fer la conjunta o individual? Bàsicament és quan un dels dos cònjuges o no té ingressos o té ingressos molt baixos. Val? Com que la renta és un impost progressiu, i quan sumes ingressos i al fer la conjunta ho sumes tot en una sola bossa, diguem, si els dos tenen ingressos, mitjans, surt millor fer l'individual. Però si un té ingressos i l'altre no en té o en té molt pocs, normalment surt millor fer la conjunta, perquè també hi ha una deducció per familiar, diguem-ne, més alta. Però no, insisteixo que sempre és millor, i de forma automàtica ja passa, fer el doble càlcul, perquè a vegades pot ser enganyós, depèn dels números, i veure quina és l'opció més favorable. En el cas de que sigui una o l'altra, doncs s'opta per aquella i ja està. Una cosa important és, un cop optem, si s'acabés el període de declaració i volguéssim fer una rectificació, no podem canviar. Val? Un cop s'ha optat per la conjunta o l'individual, un cop passa el 30 de juny, això, si m'he equivocat, per entendre, ostres, que em sortia molt millor de l'altra manera. Si està el 30, la puc rectificar, però més enllà del 30, si la vull rectificar, no puc. L'opció ja queda fixada.
0: En qualsevol cas, si un any ens hem equivocat l'any següent, podem continuar triant si la fem conjunta o individualment.
1: Correcte, cada any puc variar d'opció, canviar d'opció.
0: Anem a situacions, per exemple, en famílies monoparentals o en situacions de separació i divorci. Quines serien les principals claus fiscals que sovint es desconeixen?
1: Sí, aquí tenim que anar en compte perquè, com dèiem, l'opció és pot ser conjunta també amb una família monoparental, val? I per tant tinc que tenir cura de veure quina és l'opció que m'interessa més. Si hi ha hagut una situació de separació o divorci i tenim i tenim fills, no? Aquest matrimoni té fills, si no estaríem al primer supòsit, seria, bueno, cada un aniria per separat i per tant seria individual segur. Però si tenen fills, cada un dels dos cònjuges, diguem-ne, en el cas de que un tingui la custòdia exclusiva, la pot fer conjunta amb els fills, val? És a dir, tot i no havent vincle
0: matrimonial... Es dedueix als fills.
1: Exacte, perquè hi ha hagut separació o divorci, el d'haver fills, un fill o més d'un fill, es pot fer conjunta monoparental, que en diuen. És a dir, que es pot fer conjunta amb els fills. I surt millor que fer-la individual amb els fills, val? En cas de custòdia exclusiva. Si tenim una custòdia compartida, que és molts dels casos, aleshores no es pot repartir. O aplica un cònjuge o aplica l'altre. És a dir, un dels dos dels excònjuges ho aplicarà la modalitat conjunta com a família monoparental, i aleshores al ser compartida diràs, bueno, això és injust, no? El que se sol fer habitualment és que amb alternància d'un any, cada any ho fa un dels dos. És a dir, un dels dos excònjuges un any ho fa la renta en modalitat conjunta amb els seus fills, val? I l'any següent, l'altre excònjuge fa la renta conjunta amb els seus fills. El que no es pot fer és dir, mira, si tinc dos fills, per exemple, doncs, que un la faci conjunta amb un fill i l'altre conjunta amb l'altre fill. No, això no pot ser. És a dir, s'ha de fer conjunt, es pot fer, val, amb els fills, però o un o l'altre. Llavors, si es vol ser equitatiu o just, doncs que un any sí, un any no, ho fa un i fa l'altre. Si els dos es veuen beneficiats de forma alternativa, un any sí, un any no, de la tributació conjunta. La conjunta, més enllà dels ingressos que dèiem abans, sempre és més beneficiosa en quant a deduccions. Té uns mínims familiars més alts. Per tant, fer-la individual, insisteixo, amb els fills sortiria a pagar més o a tornar menys, fer la conjunta amb els fills sortirà a tornar més o a pagar menys. Val?
0: Fins a quina edat, ja estic pensant, edat dels fills, es pot fer aquesta declaració conjunta amb els fills?
1: Sí, correcte. Els fills, diguem-ne, formen part de la unitat familiar, bé sigui cònjuges no separats o divorciats, o cònjuges ja que no són cònjuges i que estan separats o divorciats, fins als 25 anys. Hi ha diverses diversos punts que fan que el fill surti de la unitat familiar i, per tant, ja no es pugui fer conjunta amb aquest fill, val? Una és que compleixi 25 anys, a no ser que tingués una discapacitat superior o igual al 33%, que aleshores no hi ha límit d'edat, val? L'altra és si deixen de conviure. Evidentment, si aquest fill surt de casa a viure en un altre lloc, a no ser que sigui un viatge d'estudis, un Erasmus o un viatge amb una beca...
0: Que sigui puntual.
1: Que sigui puntual, aleshores no compta com a que se'n va de casa... Si se'n va viure pel seu compte, de forma permanent, doncs també deixa de formar part de la unitat familiar i, per tant, es perd aquest mínim per descendents. L'altra manera també és si tenen rentes, si obtenen rentes durant un any, els fills, superiors a 8.000 euros. Si un fill cobra perquè fa un treball puntual durant diversos mesos a l'any i cobra més de 8.000 euros, també ja no es pot fer conjunta amb el fill. Val? Això són els tres supòsits més habituals, per edat, per convivència o perquè ja comença a tenir uns ingressos que, bueno, que la llei estableix. Al meu entendre són baixos, són molt baixos, 8.000 euros. Per tant, això fa que els pares o els excònjuges, no, segons la situació, no puguin fer-la ja conjunta amb el fill, i per tant gaudeixin de menys reduccions, i el fill la fa pel seu... Bueno, la fa o no, segons estigui obligat, això és un altre tema, pel seu compte.
0: I si aquest fill superat els 25 anys conviu en aquesta unitat familiar, però no té cap aportació perquè no treballa?
1: Bueno, en principi, si no té un grau de discapacitat com deia abans, igual ho supera el 33%, que discapacitat reconeguda, que aleshores no hi ha límit d'edat, no podria, quedaria fora de la unitat familiar en quant aplicar el mínim per descendents per part dels pares.
0: Per acabar d'aclarir la qüestió, hi ha diferències entre aquesta qüestió, hi ha diferències sobre la separació legal, divorci o simplement cessament de la convivència, és a dir, una separació?
1: No, quan parlem de separació i divorci no hi ha diferència, és el mateix.
0: No hi ha diferència.
1: No hi ha diferència. Clar, quan parlem d'un cessament de la convivència de mutu acord sense que passi per cap mena de tràmit legal, aleshores, evidentment, aquests excònjuges a la pràctica, podien fer la conjunta. O sigui, jo he tingut algun cas d'algun client que estan separats de fet, per entendre'ns, de fet, no de dret, sinó de fet, o sigui, que materialment cada un viu pel seu costat i estan separats, però hi ha bona entesa i com que fiscalment els hi surt millor, doncs decideixen fer la conjunta. Però clar, és que no s'ha trencat el vincle matrimonial perquè no ha hagut una separació legal ni un divorci legal. Val? Per tant, clar, una separació de fet no consta a cap lloc, no? És com dues persones poden viure juntes, estan casades o no.
0: Hem parlat abans de les parelles de fet, que de moment haurien de mantenir-se amb la declaració per separat.
1: Exacte.
0: Però quan hi ha convivència amb els fills d'aquesta parella, quina és la situació?
1: Sí, aquesta és una de les situacions que jo imagino que a futur canviaran. Les parelles, de fet, no s'equiparen encara per poder-la fer conjunta i tampoc s'equiparen per poder-la fer conjunta com a família monoparental. Val, és a dir, que una parella, de fet, que tingui fills, no es podria acollir a la modalitat conjunta que dèiem abans amb els fills. Val? O sigui, no, perquè no està reconegut com a vincle els efectes de les deduccions fiscals de renta. Per tant, la parella ha fet ara mateix, i per això dic de moment, perquè crec que això canviarà, no pot tardar massa en canviar en els propers anys, de moment la parella ha fet no la pot fer conjunta si no té fills, no? Que seria si la pot fer un matrimoni en vincle, val? I tampoc pot fer aquests cònjuges, diguem que eren parella de fet i han deixat de ser parella de fet, no la poden fer en modalitat conjunta amb els fills. Val? Per tant, l'ha de fer individual, necessàriament. I això vol dir que els sortirà una mica més car. Amb altres impostos, sobretot a Catalunya, la parella fet s'equipara totalment a un vincle matrimonial. Per exemple, successions. Val? Successions està equiparat, però renta no. Successions és un impost autonòmic, un impost català, i renta segueix sent encara un impost estatal.
0: No oblidem que hi ha altres situacions com per exemple les persones a càrrec,
1: sí,
0: no? O situacions de convivència, d'ajuda mútua. Quins avantatges fiscals poden existir en aquests casos?
1: Sí. Aquí tenim, exacte, sempre evidentment quan fem la declaració de renta doncs, tenim que intentar optimitzar el que seria la tributació, per tant com més la reduïm millor. No hem d'oblidar que si estem com a contribuents que som de renta, no? Estem vivint o tenim a càrrec, no? Amb un ascendent, amb un pare o una mare, no? Si aquesta persona, diguem-ne, està empadronada a casa, es pot deduir, igual que es poden deduir, igual que hi ha un mínim per fills, també hi ha un mínim per ascendents, val? És a dir, també el fet de conviure, diguem, això vol dir estar empadronat, eh? Està empadronat aquell ascendent, aquell pare o aquella mare està empadronat al mateix domicili que el contribuïen, doncs té un mínim per ascendents, val? Aleshores, depèn, els números són, si fem un repàs molt ràpid, el mínim per ascendent, normalment, si aquest ascendent té més de 65 anys, són 1.150 euros, val? Això redueix la base imposable, vol dir que és com si hagués més tinc un més sou, no? Em redueix l'import que jo declaro com a sou. Si té més de 75 anys, són 2.550 euros que puc reduir de la meva renta. Jo contribuent que estic vivint o que tinc a casa meva, convivint amb mi el meu pare o la meva mare, no? Si aquest ascendent té un grau de discapacitat, val? I depèn del grau de discapacitat, hi ha una reducció addicional d'entre 3 i 9.000 euros. Depèn si té una discapacitat superior al 33 o al 66. Val? Per tant va pujant una mica el que jo em puc reduir de la meva renta pel fet de tenir un ascendent vivint a casa, no? Val? I si aquest ascendent, malauradament, té una mobilitat reduïda, això està acreditat mèdicament, òbviament, puc afegir inclús addicionalment 3.000 euros més de reducció per aquesta persona que necessita posar assistència. Val? Per tant, els ascendents... Bueno, aquí una cosa important és, quan un pensa en un ascendent que dona dret a deducció, com els fills, perquè viu a casa, perquè està empadronat, dius, bueno, i si l'ascendent està en una residència, ja perdo la reducció aquesta que estem dient? No, això ho preveu la llei. Si aquesta persona segueix depenent, diem, del fill o la filla, encara que no visqui físicament, estaria empadronat a casa, però hi ha un moment que, malauradament, doncs, té que anar a viure en una residència perquè necessita atenció contínua i els fills no li poden donar, i aleshores aquest ascendent que segueix depenent del fill o la filla, a efectes fiscals de renta, segueix podent deduir com a ascendent. Val? O sigui, això sí que la llei preveu que l'estar en una residència no impedeix aplicar, si depèn del fill que seria el contribuent, aquestes reduccions per tenir un ascendent, diguem-ne, a càrrec, si vols dir-ho així, no?
0: I es podria donar el cas que fossin els dos pares que estiguessin a càrrec d'una persona o no és possible?
1: Sí, podria ser, evidentment. Sí. Normalment, bueno, com a màxim són dos, no? Poden ser més, però no. Poden ser dos i podria passar amb els dos. O sigui, cada un dels dos ascendents, igual que els fills també, com més fills, més mínim tens, no? Com més fills tens a càrrec, diguem, sí, menors de 25 anys, ascendents el mateix. Si tens un, doncs tens aquestes quantitats que hem dit. Si en tens dos, doncs tens una deducció més gran. Uh-huh. A més, un apunt que em comentaves, lo de la relació convivencial d'ajuda mútua. És un tema interessant, no és estrictament de renta, però potser cal comentar-ho perquè és un tema molt poc conegut i està, diguem-ne, regulat al Codi Civil de Catalunya. Val? Això té incidència sobre successions. I què vol dir això? Com el seu nom indica, una relació convivencial d'ajuda mútua, no cal un vincle efectiu, no cal que sigui parella, no cal que sigui fill, que sigui pare, sinó que simplement dues germanes, dues germans, un germà o una germana, dos amics que porten vivint junts molt de temps, inclús la cuidadora que porta molt temps vivint amb una persona. Si aquesta persona fos destinatària de l'herència de l'herència d'una d'elles, val, sempre que aquesta relació convivencial estigui reconeguda davant de notari, o bé es pugui acreditar que es porten més de 2 anys en aquesta situació de convivència, val, es tracta com si fos un fill, val, efectes successoris. Vull dir, la factura fiscal de successions és molt barata perquè tributa no com un tercer, que és el que seria, un tercer, una persona que no té parentiu, sinó que tributa el que en diuen, bueno, tècnicament és el grup 2, que és com si fos un fill, diguem. Per tant, bueno, efectes successoris, és interessant saber que existeix aquesta figura només a Catalunya. Això és pels que viuen i resideixen a Catalunya. Val?
0: Parlem ara de les famílies nombroses, que continua sent una ajuda important. Qui té dret exactament i quines novetats o requisits convé revisar aquest any?
1: Sí, aquí bàsicament, això és molt senzill, bàsicament la família nombrosa és quan es tenen més de 3 fills, 3 o més, el 3 ja és família nombrosa. Hi ha 2 categories de família nombrosa, que és la general, té una deducció, és una deducció de la quota, de 1.200 euros, i l'especial té una deducció de 2.400 euros. I això s'aplica per mesos. Pot passar que s'entra en aquesta situació de tenir un fill a mig any, però no, es calcularia progressivament per mesos. Si els 3 fills o més es tenen durant tot l'any, doncs són 12 mesos, i tens aquests 100 euros per mes, en el cas de famílies amb carnet de família general, que són 1.200, 100 per mes, més o menys, o el doble, si és especial. Val? Especial vol dir que tens, sembla que són més de 5 fills. Ja, bueno, seria molts fills, no? Un petit debat que hi ha sempre és dir, si no tinc el títol de família nombrosa vigent, el títol l'otorga la Generalitat, val? I se m'ha caducat, no compta, m'ha caducat, ja no puc aplicar la deducció. I gent d'entrada deia això, deia, no, si no el tens vigent, has perdut el dret. Però bueno, aquí ha hagut molta moguda els últims anys i finalment queda claríssim que sí que es pot aplicar la deducció si es donen els fets objectius. És a dir, si tinc el títol caducat, no passa res. No patiu perquè puc aplicar la deducció. I si gent m'ho qüestiona...
0: La família hi és igualment,
1: exacte,
0: encara família... que s'hagi caducat.
1: Correcte, és un fet. No? Per tenir el carnet vigent o no, deixo de tenir família nombrosa.
0: Clar.
1: O la tinc. No?
0: I pel que fa als fills, als petits, la deducció per guarderia genera també molts dubtes, no?
1: Sí, sempre ha generat bastants dubtes. Ara, finalment, sembla que és un pèl més clar, però ha generat dubtes. La deducció aquesta, que també és una deducció de la quota, aplica a mares treballadores, val? I en alguns casos, però molt reduïts, a pares també, però sobretot a mares, val? Que tinguin fills al seu càrrec de menys de 3 anys, una edat inferior de 0 a 3 anys, val? És una deducció de 1.000 euros a l'any, tampoc és una gran deducció, val? I el que és particular, i s'ha d'anar en compte, és una deducció per mesos complerts. És a dir, el setembre no compta, val? Perquè el fill comença, per exemple, les classes, o la guarderia, la guarderia, el 15, per exemple, a setembre. El juliol, com que no, i l'agost tampoc compten. El mes de juny, si s'acaben, la guarderia s'acaba... Bueno, guarderia a vegades és més llarg que un curs acadèmic, però és a dir, s'ha de comptar per mesos complerts.
0: Serien uns 9 mesos,
1: sí,
0: aproximadament,
1: exacte, serien,
0: no?
1: Uns 9 mesos, que al final acaben sent 6.000, acaben sent uns 80 euros al mes. Bueno, és algo més deducció. Comentar que aquesta deducció per guarderia, de 1.000 euros, és compatible amb la deducció per maternitat, val? Que és una altra deducció diferent. La per maternitat són 1.200 euros, val? Són 100 euros al mes, 1.200 euros a l'any, i són 1.200 euros per fill. Val? És la deducció per maternitat, per cada un dels fills que tingui la persona amb menors de 3 anys, té una deducció de 1.200, i les dues són compatibles. Són 1.200 més 1.000 per guarderia. Val? Per tant, bueno, tot suma. Al final dius una miqueta d'aquí, una miqueta d'allà, va reduint en alguns casos amb el que és el mínim de redueix la base imposable, amb el que són les deduccions redueix la quota, i la factura fiscal acaba sent una mica més baixa.
0: Com que aquí no podem presentar el fet d'anar al gimnàs, no? Com una deducció.
1: No.
0: Encara no ens ha arribat aquesta sort.
1: Ni la farmàcia.
0: Ni la farmàcia.
1: Abans ho era, però ara no. Mm.
0: Sí, sí. També hi ha situacions que afecten a joves, no? Mm. Joves que fan feines puntuals o temporals durant l'any. Quan convé que un fill presenti declaració de la renda i quan podria ser contraproduent?
1: Correcte, això és un tema interessant perquè sol ser un tema que el que fa és pagar més en el sentit de que fomenta l'error. O sigui, hi ha un error molt clàssic, és el següent. Hem dit abans, hem comentat, no?, que els fills, quan guanyen més de 8.000 euros a l'any, ja no formen part de la unitat familiar i, per tant, no tenen el mínim per descendents, els pares no tenen dret al mínim per descendents. Val? Per tant, els que tinguin ingressos superiors a 8.000 euros, el que ara direm no aplica perquè està clar que tenen que fer, bueno, faran o no la renta segons els mínims i punt. El que és molt important és el següent. Un fill ha treballat, per exemple, en un treball d'estiu i ha guanyat 3.000 euros, per exemple, no? Evidentment, no està obligat a fer renta, perquè els mínims per fer renta són, en cas que tinguis un pagador, 22.000 euros, per tant, no està obligat, però en aquest fill, en aquests 3.000 euros, li han retingut 200 euros, vale? Li han fet una retenció aquells 3 mesos de 200 euros. Què passa? Tot i no estar obligat a fer la renta, si la presenta voluntàriament, li tornen els 200 euros. Com que té uns ingressos molt petits, li tornen tota la retenció, ens vol dir 200 euros. Què passa? Que el pare o la mare perd el mínim, si ell presenta la declaració i els ingressos són superiors a 1.800, tots són numerets a la renta, per tant, entre 1.800 i 8.000, per tant, aquests 3.000 que dèiem, si el fill se li ocorreix presentar la renta per recuperar els 200 euros, el pare o la mare no pot deduir-lo com a fill. Per tant, amb una renta mitja estaríem perdent 720 euros. ¿Vale? Què vol dir això? Perquè si el fill recupera 200 i els pares paguen 720 euros més, seria més raonable que ho calculessin abans, que parlessin amb el fill i li diguessin fill o filla.
0: Ja t'ho donaré jo.
1: Exacte, correcte, no presentis la renta que
0: no,
1: jo...
0: No m'empipis més.
1: Exacte, que jo perdo 720 euros i tu, jo et dono els 200 euros i tots contents. Menys 60, clar.
0: Perquè veieu com és d'important valorar no únicament a la persona que pot fer aquesta declaració de la renda, sinó quina és la seva situació, no? El seu entorn.
1: Correcte.
0: Lluís, quins són els errors més habituals que detecteu relacionats amb la situació familiar?
1: Sí.
0: De tot el que hem comentat.
1: Bueno, una mica ho he anat comentant, però si fem una mica de resum, hem de tenir cura amb el tema de la conjunta individual, val? És a dir, a vegades és un error que sembla tonto, però hi ha qui, bueno, qui pot equivocar-se i fer-ho amb una modalitat que li surti més cara. Per tant, mirem bé el doble càlcul i agafem la més beneficiosa. El tema de persones que estiguin, que s'hagi trencat, diguem, s'hagi dissolt el vincle matrimonial, aquí també mirem bé si la podem fer i quan, si un any un sí, un any no, fer-la conjunta, perquè augmenten els mínims per descendents, per tant, pagaré bastant menys, quan la puc fer conjunta amb la situació de família monoparental. En general, quan fas la renta, i són tants numerets per tot arreu, és veritat que els programes avui en dia ajuden molt perquè tu vas posant números i els càlculs els fa el programa, però tenim compte en posar bé els números, perquè això és un error també molt absurd, a vegades un cavall de números, que diuen, en vez de posar 78, poso 87, o en vez de 1.300, 3.100, no sé. Aquestes, fixar-se bé si la fa un gestor, és responsabilitat del gestor o de l'assessor que li faci, però si la fas tu, que això pot ser, pues, mirar-ho bé. És veritat que hi ha la modalitat amb rentes més senzilles de confirmar l'esborrany, però és el mateix. No ens en fiem 100% de l'esborrany que ens dona Hisenda, revisem-lo, mirem-lo, que estigui bé, perquè a vegades en errors sembla raro, sembla que hauria de ser...
0: S'equivoquen.
1: Hisenda, sí. No sempre ho reconeix, però també s'equivoquen. I per últim, lo dels fills. Sobretot que si el fill ha tingut algú d'ingressos, ja té una edat, ja té 16 anys, 17, 18, i encara té menys de 25, encara pot pot comptar com a mínim per descendents en els pares, la renta dels pares, cuidado, perquè si ha treballat una mica, pues, potser val la pena que no faci la renta i que el pare o la mare li aboni aquella quantitat que Hisenda li tornaria de retencions. I si em permets, a més per acabar, recordem que el termini per domiciliar la renta, això vol dir que jo poso el meu compte i ells m'ho carreguen automàticament el 30 de juny, acaba el 25 de juny, tot i que la campanya acaba el 30, jo només puc domiciliar-ho fins al 25. Entre el 25 i el 30, evidentment estic en termini i puc presentar la renta, però aleshores ja tinc que demanar un codi al banc per poder-la presentar, on diuen un NRC, o bé tinc que fer-ho per transferència bancària. És a dir, és molt més còmode domiciliar-ho. No tinguem por a dir, si jo domicilio avui, que és 3 de juny, no m'ho cobren avui. M'ho cargaran amb compte, la compte que jo posi la renta, el dia 30 de juny. És a dir, no vol dir que domiciliat em cobren la renta si és que s'ha pagat abans, no, sempre la carreguen el dia 30 de juny. Per tant, fins al 25 és l'últim dia que es pot domiciliar. I per últim, si surt a pagar, i bueno, això em suposa un petit ensurt de tesoreria, sabem que de forma automàtica puc fraccionar el pagament de la renta, fraccionant-se el 60% del que surti a pagar el 30 de juny, i el restant 40% me'l carreguen en compte, si ho domicilio també, que es pot domiciliar, el 5 de novembre. Val? Per tant, el 60% al juny i el 40% al novembre de la renta a pagar es pot fer sense cap problema, de forma automàtica, marcant la casella corresponent a l'imprès de l'impost de la renta, val? I sense pagar interessos. No et cobren, en aquest cas, són bons, i no et cobren cap interès des de juny fins a novembre.
0: Doncs l'únic que l'esperar és que la sort ens acompanyi i que surti el més favorable possible. Lluís, moltíssimes gràcies.
1: A vosaltres, com sempre.
0: Que vagi molt bé.
1: Bon dia.

0: I fins aquí les notícies. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a xarxes i cugat.cat.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Bon dia, són les 10:03 i això és el Faves Comptades.

Salutacions. Comencem el Faves Contades, el magazín dels matins de Ràdio Sant Cugat. Amb Oriol Coromina, el control tècnic i conduït per Carme Reverte, qui us parla, Alba Triador. Avui és divendres, 5 de juny, i farem bullir l'olla amb tots aquests ingredients.

Començarem amb una bona dosi d'actualitat amb la tertúlia ciutadana. Avui a Mireia Llevener, Roser Casamitjana i Juan Merino. Tot seguit coneixerem, coincidint amb el centenari del naixement de Marilyn Monroe, conversarem amb en Frederic Cabanes, marilinòfil que fa més de 40 anys que col·lecciona objectes relacionats amb l'actriu. I després de les notícies de les 11, potenciarem el xup-xup de la ciutat amb Carme Reverte al capdavant. Preguntarem als Mossos d'Esquadra tots els consells que hem de tenir en compte per evitar les estafes d'internet quan fem una reserva d'un allotjament per vacances. I afegirem un pessic d'inclusió amb el repàs de l'actualitat de la mà dels usuaris del taller Jeroni de Moragues i, per posar la cirereta al programa, farem safareig amb la Cuca Fernández i l'Eva Garrido, que ens posaran al dia de la crònica rosa i social de la setmana. Comença a bullir l'olla, això és el Faves Comptades.

0: Faves comptades, el xup-xup de Sant Cugat.
1: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
2: L'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
3: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
2: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, 12 els dies de l'any.
3: Perquè la teva salut és el nostre futur.
2: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
4: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.

0: I quan passen 7 minuts del punt de les 10, el Faves Contades comença a fer xup-xup amb la tertúlia. Una tertúlia, ja ho sabeu, que sempre ens servirà per veure la ciutat des de diferents punts de vista. Avui posarem el focus en la relació dels joves amb el mòbil i les xarxes socials i també amb els 3 anys que portem de mandat i l'any que queda per a les pròximes eleccions municipals. Per abordar aquestes qüestions ens acompanyen a l'estudi Ramon Bernils, la Roser Casamitjana, regidora d'Iniciativa Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa. Molt bon dia.
1: Bon dia.
0: La Mireia Llevenés, educadora sexual, escriptora i artista. Bon dia.
2: Gràcies, bon dia.
0: I el Juan Merino, veí i activista de La Floresta. Hola, Juan.
3: Hola,
0: què tal?
3: Bon dia.
0: Comencem pel primer d'aquests temes, i és que un 35% dels estudiants de secundària de Catalunya consulta les xarxes socials més de 6 hores al dia durant el cap de setmana. Ho conclou la recent enquesta sobre l'ús de drogues en l'ensenyament secundari de la Generalitat a partir d'una mostra de 2.700 alumnes. Si parlem de les hores dedicades a internet durant la setmana, és a dir, de dilluns a divendres, la mitjana és de 4,8 hores al dia. A Sant Cugat, l'assessoria Un Segon de l'Oficina Jove presta assessorament en prevenció de drogues des del 2016 i en pantalles des del 2020. A l'inici, les atencions en els dos àmbits es repartien en un 50%, però la tendència ha canviat en els últims anys amb un 80% de les atencions per abús o mal ús de les pantalles. Us sorprèn que hi hagi aquest canvi i totes aquestes atencions per part d'Un Segon que estan a l'Oficina Jove per aquest abús de pantalles, tenint en compte aquestes xifres a través de 2.700 estudiants, 4,8 hores de dilluns a divendres, és a dir, quan hi ha horari escolar, activitats extraescolars, deures, estudis i altres coses, i més de 6 hores al cap de setmana?
1: Home, jo penso que són, per mi, han resultat com... no sé, abismals, aquestes d'això. Però bé, no. O sigui, em sorprèn i no em sorprèn, m'entens? Em sorprèn perquè és veritat que els joves hi dediquen, però els adults també. Vull dir, tothom anem pel carrer mirant el mòbil a qualsevol hora, en qualsevol moment, com si la vida depengués de lo que ens porta el mòbil, que no sé exactament què ens ha de dir, si són els WhatsApps, si són les... no sé exactament. Per tant, sorprenents, però no. I després, perquè la vida en general l'ha comportat per tothom, però jo crec que pels adolescents i els joves més, doncs estan més exposats, estan més subjectes a lo que opina el veí, a lo que opina el company, que no pot fallar res, que tot ha d'anar a l'hora, etc. I llavors suposo que això és una manera de consumir la vida, com si diguéssim. Mm-hmm. Però jo crec que és fruit de tot el sistema que hem muntat tots plegats, els adults sobretot.
2: És fort com s'ha anat, no? com si fossin peces, anaven sortint noves aplicacions, noves funcions de les aplicacions. Llavors és com que cada vegada més va escalant cap a una banda que és esgarrifosa, no? I que és com, podem aturar-ho? Perquè això no està per ningú. Però efectivament penso el mateix, crec que els adults ho estem fent i jo penso que els adolescents el que fan és performar la vida adulta com la veuen. Llavors, si a nosaltres ens veuen també enganxats als telèfons i simulant aquest estil de vida, doncs ells ho performen també, és normal.
3: Sí, bueno, jo penso, però de tota mena jo penso que hi ha que separar dues qüestions, no? I una és, per exemple, los grans, la gent gran, pues, si mira tots els grups que n'hi ha, que tothom té grups, això és el sumo ja. Jo no sé qui està més enganxat, si els joves o la gent gran. Si mirem lo que és tot el dia a dia, que és el dia a dia, que s'enganxen i estan pum, pum, pum. I una altra cosa és la utilització que fem del mòbil. I a vegades la gent gran, tampoc no tenim molt de temps, los que més o menys movem una mica, i vas con el mòbil al tren, vas mirant el tren, però sempre vas mirant coses que són per lo que estàs fent, no? Estàs llegint articles o estàs fent coses, no? O és una cosa que és per tu, no? No és lo de los WhatsApp que de la gent gran. I al jove, pues, més o menys, li passa lo mateix. Al jove, penso que ahí se passen una mica, bastant, perquè jo penso que és massa, estan massa enganxats, sobretot los caps de setmana. Bueno, es cada día, los ves que surten del colegio, cuando van de casa al colegio, yo lo veo ya en La Floresta, que van ya a almorzar, ¿no? Pero es la relación que tienen ellos amb los amigos, los compañeros, todo eso. Pero crees que es masa, ¿eh? Es masa. Uh-huh. Y eso no tiene difícil solución ya.
0: Jo crec que el diagnòstic hi és, no? De fet, s'han començat a prendre mesures perquè els joves no tinguin telèfons mòbils, els tinguin més endavant, com és la prohibició de l'ús del telèfon mòbil a escoles i a instituts, reduir l'ús de tecnologia també a les aules relacionats amb el telèfon mòbil, i de fet, el febrer passat, el govern espanyol anunciava l'aprovació de mesures legislatives i regulatòries per prohibir l'accés dels menors de 16 anys a les xarxes socials, que és un dels motius pels quals passen tantes hores amb el dispositiu mòbil. Jo no sé si penseu que la regulació és la solució, tenint en compte que hi ha altres països on aquesta regulació és existent, com per exemple Austràlia, i s'acaba demostrant que, com que no va acompanyat de mesures per controlar que això es compleixi, no acaba de funcionar del tot.
1: Mira, jo penso que la regulació és correcta. Vull dir, a mi no em fa por ni em sobra. Ara, no és la solució. Evidentment que no. Jo crec que no.
2: Vull dir, jo crec no és suficient, oi?
1: No és suficient. No. És necessària, però no suficient, podríem dir, no? Llavors, jo crec que això ha d'anar acompanyat, i sobretot quan parlem de joves. Primera, jo crec que també s'ha de diferenciar què és l'addicció i el que és l'ús. I crec que això, no sé, suposo que els psiquiatres, els psicòlegs, ho poden definir bé, jo no ho sabria definir, però que en fi, que hi ha una graduació i una d'això. Però a part de tot, jo crec que hi ha d'haver tot un acompanyament i una educació en aquest sentit. Simplement prohibir, jo crec que no resol res, no només l'ús de les xarxes, sinó gairebé res més. Però jo crec que ha d'anar d'un acompanyament, un acompanyament que ha de ser de les escoles, evidentment, però no tot ho poden fer els mestres, no tot ho pot fer l'escola. Per tant, hi ha d'haver un acompanyament i una mena de sensibilització per part de les famílies, digue-li pares, digue-li tutors, digue-li el que vulguis, de que quin és el problema que això pot comportar i com es pot revertir, perquè només dir no ho pots utilitzar i punto, no sé si això...
2: En això estic jo, per exemple, totalment d'acord amb tu, però jo que he estat a les aules, com a profe, tu no tens temps
1: de fer tot això.
2: És que cada dia, vull dir, per això estan el professorat i els mestres estan als carrers, perquè cada dia s'ha de fer més coses. És a dir, jo abans era mestra d'educació primària i ja no és donar les assignatures troncals i acompanyar emocionalment el teu grup classe. És que a sobre, ara què, hem de fer reeducació de les xarxes, ara hem de fer... No? Acabes fent de policia, de psicòleg, d'infermera, d'advocada...
1: Que les escoles fan el que poden, però no
2: han de fer més. I el propi sistema està cremant els mestres, per molt vocació que sigui, no hi ha vocació que se sostingui si el propi sistema t'està ofegant en fer moltes més coses de les que tu vols fer en realitat, que el que vols és ensenyar i punt, saps?
1: Com per el que estàs capacitat també, perquè tampoc ningú t'ha ensenyat a tu.
2: Per tant, jo no sé si aquesta realment seria la solució. No. Jo crec que potser estic sent molt utòpica, però crec que això hauria de ser com no només pels joves, sinó per tothom. Crec que haurien de canviar les aplicacions. Entenc que puguin ser molt útils per algunes coses, no? Com el que tu deies, de poder, doncs vas al tren, estàs llegint un article o estàs... Però també fins a quin punt això és sa per nosaltres? No era més sa quan aquest article te'l preparava a casa i li dedicaves una estona? És a dir, com que se'ns ha fet creure que el fet de poder portar un petit ordinador en el mòbil és molt pràctic perquè pots anar per tot arreu, però el que et fa és anar caminant sense mirar entre pitxes, no mirar la cara de la resta de persones, ens accelera, no? En tot en el que anem fent, estem fent més d'una cosa alhora, i això l'única cosa que fa és emmalaltir la societat cap a amb aquest estrès i ansietat de... Vull dir, ja no només els joves, sinó els grans o els més grans, no? Vull dir, com en totes les edats. Sí, llavors, en el moment en el que s'ha fet, com s'ha capitalitzat l'ús de les tecnologies en el sentit de que si els algoritmes, que si fer-ho de manera que siguin més addictius, clar, això és pel propi consum, no? Llavors, aquí és on hauria de canviar, doncs, que si realment que sigui útil, però que no sigui perjudicial per nosaltres.
3: Bueno, una cosa és l'ús normal i altra cosa és l'ús que fan normalment molta gent, no? Dintre d'ells, la joventut. Jo penso que també que la regulació té que fer-se, té que anar bé, no solament que el govern decreti una regularització, sinó que se compra a partir dels ajuntaments, totes les institucions, però a part d'això, si fas una regulació i no tens una... No sé com dir-lo... Si no parles amb la gent, els proveïdors, aquesta multinacional i aquesta gent, per què limite el que és l'asset de la joventut, si no llega a uns acords amb els que fan aquestes coses, pues entonces no farem res.
2: però ni no però joventut i adults.
3: Per a tot, no, per a tot. I una altra cosa, jo el que sí, ja veiem com estan, perquè com que el problema essencial ve de que van començar els mòbils a donar-li al fill perquè... perquè nosaltres sí que és segur quan anaven al col·legi, quan anaven al col·legi, has arribat ja, no has arribat, sí, mama, estic bé. O sea, i d'ahir ja s'ha desmadrat tot. Doncs jo, un altre dels punts que faria seria fer cursillos con la gent gran, con los pares, de dir-les exactament què és la problemàtica tan gran que hi ha d'una certa edat hasta los 16 o 18 anys, que no poden agafar el mòbil, que no poden fer certes coses. Educar-lo a ell també, perquè hay que educar-lo. Si no fem los tres treballs, o sea, regulació, parlar amb les empreses per acordar aquest tema i que els pares i la societat esté en aquest sentit, no farem res, continuarem igual.
0: Has obert com dos melons, no?
2: Sí, sí.
0: Un seria la regulació d'aquestes empreses, parlem sobre de les xarxes socials, que possiblement són aquelles aplicacions on els adolescents passen més temps perquè tenen uns algoritmes que fan que t'hi enganxis i que, de fet, cada cop és més difícil sortir de l'aplicació. Quan tu, per exemple, per consumir notícies, que hi ha gent que segueix mitjans de comunicació, entre d'altres, quan tu vols aplicar l'enllaç de la notícia per llegir-ne més, diguéssim, l'aplicació et diu, escolta, que estàs a punt de marxar, no? Abans hi podies anar directament. Ara ja t'està dient, tu no estàs segur que vols marxar d'aquí? A poc a poc s'ha anat sofisticant aquest algoritme per atrapar-nos i tenir-nos més estona consumint, que és allà on té benefici l'empresa. Dins de les regulacions que hi ha al món, possiblement Europa encara és de les que són una mica, que vellen una mica més pel benestar de la ciutadania en aquest sentit, i posa certs límits, que ara parlarem, si voleu, si són suficients o no, a les empreses tecnològiques per operar aquí. Als Estats Units, per exemple, aquests límits no existeixen. Cal demanar responsabilitats a aquestes empreses també perquè aquestes aplicacions no generin aquest consum abusiu, i com es fa i on són els límits?
1: Jo penso que, de fet, penseu que dir regular i, per tant, prohibir, en aquest cas com dels joves, que és el tema, diríem, que tenim sobre la taula, que els joves no l'utilitzin, és el més fàcil de tot. M'entens? Tu dius, es prohibeix l'ús dels mòbils als menors de 16 anys.
2: Però
1: això és molt fàcil.
2: El més ineficaç.
1: És més ineficaç, però és el més fàcil de cara a les institucions, si m'entens. És molt més complexa dir, escolta'm, eduquem els pares, fem que les famílies facin això, el contorn, bla, bla, bla, bla, bla. I sobretot, ja, tercer nivell, fem que les empreses tinguin unes limitacions. Això encara és més difícil, tal com tenim el món muntat. Sembla molt fàcil, però és a dir, que hem optat per la solució més evident.
2: Més accessible.
1: Més accessible i més fàcil, enteneu? Però, evidentment, que les empreses hi tenen un d'això. I sí que és veritat que algunes ja han rebut algun
0: toc d'atenció.
1: Toc d'atenció.
3: Sí, però
1: per exemple,
3: molt poc,
1: ara mateix, pues, Meta, no? Va haver de pagar no sé quan. A mi em sembla una milionada, però suposo que per ells, com el xocolata del loro, ridícul, de pagar doncs 2 milions d'euros o de dòlars perquè ha fet no sé què, no sé quantos, ¿vale? Però jo crec que aquí també s'ha d'incidir. És a dir, vull dir, no sé, igual que, doncs, no sé, qualsevol cosa que inciti a l'odi o inciti a l'incivisme o el que vulguis, bueno, pues jo crec que sí. Però això és el més complicat. Aparentment seria fàcil, si els governs ho regulessin, seria fàcil. Però jo crec que és el més complicat. I, per tant, hem optat pel més accessible, el més fàcil i el més senzill que tenim a mà, patapam, ja està.
3: Però una qüestió que se tindria que tenir en compte quan se parlés amb aquestes empreses i això és la problemàtica que tenen per la joventut. O sigui, si tenen que anar a psicòlegs, tenen que anar a psiquiatre o tenen que anar a cursos per desintoxicar-se d'aquesta situació, aquesta addició a les empreses tenen que són culpables d'això, diguem-ho-la així.
1: S'ha de demostrar.
3: Però s'ha de demostrar. Si ja si està bé que hi ha molta gent que està treballant amb aquesta situació, com la declaració del professor Saqués, que hi ha del DAS, no se llama, d'aquí de Sant Cugat, que són els que estan tratant a l'addició que tenen els xavals.
0: Els d'un segon.
3: Sí. O sigui, si ja comença a haver grups així que s'estan dedicant a tot això, ja és un toc d'atenció per a tots els governs I de la societat.
0: I per a les famílies, no, també,
3: per a les famílies,
0: no?
3: Clar, perquè aquí ja hi ha una responsabilitat de les empreses. Doncs això, hay que parar-lo bé. I és conseqüència d'això. Per tant, tenen una responsabilitat, perquè totes aquestes coses luego després repercuten en la societat. I repercute econòmicament i, bueno, de tot, o sigui... Tenim tots els temes aquí. Però, bueno, queda sent difícil, no? És molt difícil, però...
2: Jo penso que també és un punt de responsabilitat personal que això hauríem d'agafar tots i totes.
3: Sí, clar, el que...
2: Per començar. Sí, sí. Tenés l'edat, però... Crec que de vegades el fàcil és agafar i dir el jovent que està enganxat, doncs anem a prohibir-los el jovent. El jovent està en un procés d'immaduresa, anant cap a la maduresa, que és un procés que tots hem passat per allà i que no els hi demanem més coses del que ja els hi estem demanant. Vull dir que, no, que em sembla molt bé intentar-ho amb aquestes prohibicions, però l'altre dia, quan era això, dimarts, vaig estar en una escola a Barcelona, tercer de l'ESO, i els vaig preguntar, tercer d'ESO, és a dir, 15 anys, que si ells, no m'interessava com saber concretament ells o algú del seu voltant, si se coneixien d'algú que hagués utilitzat Tinder. I em van dir que sí. Però, i els deia, però això no et posa, no et pregunta si ets major d'edat. Clar. Sí, però li dius que sí i ja està.
1: Clar.
2: No?
3: Clar, sí, sí.
2: Clar, i els deia, no, jo us pregunto perquè jo quan tenia la vostra edat, jo com a molt tenia l'SMS que pagaves, que posàvem les paraules més curtes perquè els caràcters tenies 100 i si passaves pagaves un altre missatge, no? No és com ara que poses, tia, envies missatge, què? Què tal? Com estàs? No? I tres missatges diferents.
0: Tot està a la tarifa.
2: No? Com, i em miraven com dient, però de quin món ets? I només tenia el doble d'edat d'ells. O sigui, només tinc el doble d'edat d'ells, que tampoc és...
1: No, no ets una iaia, no.
2: No soc, vull dir, tinc 32 anys, és a dir, que no estic tan lluny. Però tot i així em miraven com si, però esta senyora...
3: De què planeta?
2: Des d'on vens, no? Però, i jo, en aquest sentit, ho vaig sentir com molt més amable, aquesta cosa que hi havia un messenger, però t'havies d'esperar a casa, connectar-te amb l'ordinador
0: i que els teus pares no et desconnectessin el cable perquè esperaven una trucada.
2: Exacte.
0: Perquè no podies estar connectat a internet i tenir telèfon.
2: O sigui, que potser
0: hora.
2: Seria com tornar una mica a aquell internet que teníem abans que et permetia fer aquestes connexions, perquè també trobo que, ostres, jo tinc una de les meves millors amies que venia per... M'he despistat, anava justa perquè anava parlant amb ella perquè viu a Viena, no? Té aquesta cosa meravellosa que pots parlar amb gent que està vivint a Austràlia, no? Sí. I pots videotrucar-te, vull dir que té coses molt bones. Sí. O que pots aprendre d'un projecte que està no sé on, perquè o llegir un article de no sé on, no? Perquè té aquesta cosa accessible, però clar, prohibir és com fer a la llei, fer a la trampa, o sigui, igual que la pornografia.
1: Jo penso que, diguem-hi, a veure, molts d'aquests joves, jo crec que té avantatges també, i sobretot per la socialització. Hi ha persones doncs, que han trobat amics, o que han fet amistats, o que han descobert coses noves gràcies
2: a... O han trobat l'amor.
1: O han trobat l'amor, fins i tot, sí senyor.
3: I el desamor també.
1: Vull dir que, han fet, vull dir que se n'han derivat coses bones d'utilitzar. Per tant, diguem-li, separem una cosa de l'altra. No tot és dolent, no tot és horrorós, no tot... Llavors... Jo crec que l'addicció aquesta no és la causa, moltes vegades, de l'estrès o de l'ansietat. Al revés, és el reflex de, o en això s'hi aboquen o s'hi adhereixen gent que ja té una ansietat o que pateix bullying a l'escola o que no se sent valorat o que no sap gestionar els fracassos, etc. Llavors, sembla que llavors les xarxes és com la solució que busquen. Que busquem tots una mica, no només els joves, perquè sembla que els joves tinguin la culpa de tot en aquest món, ja, saps? Són d'extrema dreta, no sé què, no sé...
2: Quan ells en realitat estan, és això, repetint, performant el que veuen dels adults...
1: Estic totalment d'acord.
2: Perquè volen veure com es fa això de ser adult.
3: En aquell sentit de buscar amiga i buscar una altra qüestió, jo crec que els majors, no sé si estan a la mateixa altura o superior a els joves, eh? Jo crec que avui en dia... hi ha molta gent que busca en les redes, però gent gran, el que estem parlant de la solitud...
0: Companyia.
3: O sea, estan buscant que s'obren unes portes... Que
0: perquè hi ha un món físic emmalaltit, no?
3: Exacte.
0: I busquem unes solucions possiblement en un
3: que
0: luego, món digital.
3: Que després això a vegades pues, te comporta una sèrie també de problemes perquè no trobes a la gent, o si ja trobes a algú, pues, no és com tu, no? Hi ha moltes coses aquí, però clar, tots hi ha que buscar i tenir una mica de mesura.
0: Probablement també estem en un context on podríem parlar centrar-nos en aquesta qüestió, en tres generacions diferents, no? Estem convivint aquella generació que és 100% analògica, és a dir, que la irrupció del món digital ja els ha agafat molt grans i que els ha estat molt difícil entrar, una generació híbrida, que potser podria ser la meva, no sé si dels 30 als 50 anys, en què vam néixer sense internet, sabem com era el món amb cintes de caset, anar a tocar el timbre per jugar, etc. Però que va entrar a internet, no? El 94, a finals dels 90, i ja hem sigut una mica natius amb els telèfons intel·ligents, etc. I després hi ha les noves generacions, que ells no han conegut un món sense que estigués interconnectat d'aquesta manera. No sé si també que aquestes generacions més analògiques, que possiblement són les primeres que van educar aquestes generacions que són més híbrides i les altres, no han tingut les eines per ensenyar, ni per conèixer com funcionava, quins límits s'havien de posar, perquè és una cosa que ha arribat molt nova, molt ràpid, i ens ha fotut a tots un canvi de paradigma que era molt, que és molt difícil
2: de gestionar. I venia molt llaminera, a més, perquè venia amb, mira quantes coses bones puc oferir-te, no? I llavors, clar, així qui no vol provar a veure què és aquesta cosa tan meravellosa, no? Que ara que ja l'hem tastada i estem veient que ens porta més mal que bé, ara és quan comencem a dir...
1: Tu fixa-t'hi, per exemple, ara, el que t'has dit, no? Tu dius, bueno, dius, Kinder. Tinder, no? Tinder.
3: Tinder.
1: Jo Tinder me sona, però si em fas dir el que és, t'ho juro que no ho sé.
2: És una aplicació de cites.
1: Val, sí. Molt bé, d'acord, però m'entens? O sigui, jo sóc incapaç d'explicar-los als meus nets que no utilitzin Tinder, perquè no sé què és Tinder. I TikTok, pues l'he sentit anomenar també, no sé què, però no sé exactament com funciona. T'ho juro. No em faci l'idiota, és que no ho sé. No. Llavors, hi ha coses que jo mateixa sóc incapaç d'ensenyar. Per exemple, doncs els meus nets, no? I dir-los, escolta, no utilitzis això, o fes-ho d'aquesta manera, o tal. No sé si les... Suposo, espero, i que els meus fills que siguin d'això, però m'explico. És a dir, que és aquestes tres generacions que tu dius, jo estic amb una generació que no he viscut tot això, que faig un esforç terrorífic per entrar en segons quines aplicacions o quines coses, perquè em sembla que em són útils i que em poden servir, però que no... no
2: que se t'escapen.
1: Que se m'escapen, totalment. I ara quan tu has dit això he pensat, sí, em sona el nom, però si ara...
0: Buscant a la carpeta.
2: Que no em preguntin què és ara mateix, no?
1: Però no em facis dir exactament què és i com funciona, perquè no t'ho sabré.
3: A mi me passa el mateix que tu.
1: Mira, som dos.
3: És que jo no... A veure, jo Tinder, jo lo conec a Tinder perquè el que comenten d'ell, a vegades en els periòdics, diuen que l'ex també, o sigui, alguna cosa així, però jo soc incapaç de fer això. Bueno, el problema que jo tinc per el Telegram i aquestes coses encara. Ara estic descobrint algunes coses, però, bueno, és que no trobo... I a vegades, lo que no entro, o sea, no entro en el rotllo aquest, perquè és que la inseguretat, tinc inseguretat, i diu, no sé on me meto, no sé com fer-lo, no sé com quedarà, no? I a vegades, dic, pa, fora. Ja, i ja vaig a lo meu. Però bueno, això són la gent gran que nos ha pillat ja així, que, bueno, per això s'estan...
0: Per tant, és difícil posar límits o ensenyar a algú quina és la bona manera d'utilitzar-ho, no?
3: Per això s'estan fent tantes cursillos per la gent gran, cosa d'aquesta.
2: Jo penso que un bon antídot com transgeneracional podria ser fomentar l'esperit crític. És a dir, tant siguis més jove, més mitjà, més gran, més, no? Com si tinguis l'edat que tinguis, tothom pot desenvolupar aquest esperit crític de dir, vale, moment. Què és això? Per què serveix? Pros, contres. Quins contres té? Aquests contres afecten a la meva salut. Potser els he de limitar, no? Com poder desenvolupar críticament aquest anàlisi de què és el que tenim, aquesta eina. Ah, és una eina, té coses bones. D'acord, l'aprofitaré com a eina. I llavors, autolimitar-nos. Doncs, jo he vist, perquè també estic en un projecte amb joves entre 18 i 24 anys, i un d'ells, jove, ha agafat i un mòbil d'aquests d'abans, dels que havies d'apretar tres vegades ara...
3: El Nokia
2: que havies d'apretar tres cops el 3 per fer la F, saps? Com per escriure així. Ha agafat un d'aquests amb trucades i ja està. I llavors qualsevol cosa truquen.
3: Bueno, hi ha gent...
2: I a mi em sembla estupendo, vull dir que també hi ha molts joves han tingut prou experiència com per veure que això els està fent més mal que bé i tenen bon esperit crític per dir, mira, doncs a casa amb un ordinador per treballar em permet fer coses estupendes, però si després m'enganxa, doncs torno a recuperar el Nokia, el ladrillòfono que li dic jo, que sembla que et cau a terra i es trenca abans el terra que el mòbil, i llavors tiro amb això,
1: tens,
2: no?
1: Tens raó, i per això jo penso que aquesta diríem, eliminació, aquesta prohibició, penseu que només s'ha fet fet pràcticament dirigit a les, als escolars i a les escoles. És a dir, que una vegada més carreguem la responsabilitat sobre els pobres joves, deixeu-m'ho dir així, i sobre els mestres, que no tenen res més a fer que... Deixa'm dir això. I llavors, per exemple, no hem insistit que aquesta prohibició s'entrés dins de les cases i dir, escolta, tu, que ets el pare, la mare, el tutor, o qui sigui que estàs per allà, ets el que dius això. És el que li expliques que Kinder, per exemple, si és que es
2: Tinder,
1: diu...
2: Tinder, amb T.
1: Amb T, imagina't. Doncs no es pot utilitzar perquè és una borrada, perquè no t'aporta res positiu, etcètera, etcètera. Però la prohibició, fixeu-s'hi, que ha anat directament als escolars, dins de les escoles i dins de les aules.
2: Però també és diferent a promoure la prohibició, que jo no la faria, perquè... és que la prohibició genera tabú i el tabú genera més ganes de, corrompir, seria el verb, corrompre, gràcies, la norma, sinó l'esperit crític, el dir, vale, això per què et serveix? Què té de bo? I que ells mateixos vegin que Tinder pot estar bé, però que també pot portar-los coses dolentes. Tinder és per conèixer algú i després quedar en directe.
1: Però això ho ha de fer el que tu consideris que és una mica el teu referent.
2: Però no en termes de prohibició, penso.
1: Regulació més que potser de prohibició, regulació. I la regulació jo crec que ha de venir més per l'ensenyament o per l'educació.
2: A casa.
3: Com jo deia abans, això ha de començar per les pares. Jo no sé si hi ha que fer cursillos o no sé com hi ha que fer-lo, però té que dedicat a les pares.
0: És una responsabilitat. No? Al final, mira, jo us posaré dos exemples. Jo el meu telèfon, a partir de les 10 fins a les 7 del matí, es posa en blanc i negre, i no entra ni trucades, ni whatsapps, ni entra res, a no ser que em truquin una persona tres vegades que voldré que és una urgència, no? Jo no tinc un alt consum de telèfon, no arriba una hora, de fet, i molta d'aquesta estona és perquè l'utilitzo també per la feina, no? Però com que sé que té un gran poder addictiu i que jo no sóc més llesta que els altres, doncs ja em poso una limitació. Quan jo treballava, quan era jove de cambrera, quan a vegades teníem al restaurant moltes parelles per un sopar, sopars romàntics, la gent tenia... Estic parlant de persones adultes.
1: El telèfon
0: sobre la taula.
2: Mentre estàs davant d'una persona.
0: I dic parelles, com també dic grups d'amics, que possiblement que has de fer una instància per quedar amb el teu grup d'amigues o amb el teu grup d'amics. I era això, clar... Si els adults ja no tenim aquesta dependència, quan no som els directors d'un hospital, ni, no ho sé, ni feines que ens requereixin una connectivitat molt alta, què els estem demanant als joves que tenen un cervell madur? O quan jo vaig a casa dels meus pares i sona un WhatsApp a l'hora de dinar i s'aixequen de taula. Què és això? No? I no els vull assenyalar ni els vull culpar perquè ells no han tingut aquesta educació, però no és important. Hem de saber tenir el telèfon a un costat i si una cosa és urgent, ja ens trucaran. Per tant, potser centrem-nos també en aquesta educació dels que som més adults i que tenim el cervell una mica amb més eines per donar exemple i no, com diu la Roser, culpabilitzar aquells que són més joves que s'estan formant.
1: Sí, però ja us explico una anècdota també de l'altre dia, vull dir, amb un company i tal, i jo dic, ostres, dic, pues no he mirat. Bueno, no sé, quan m'aixeco miro a veure si tinc alguna cosa. Però igual puc estar tot el dematí sense mirar-ho. Escolta, em va renyar i em va dir que això no era possible, perquè el mòbil hi és per alguna cosa. Per tant, jo vaig pensar, ostres, no, de veritat us ho dic, eh? O sigui, jo que no estic pendent i vaig mirant de tant en tant per si hi ha algun
0: WhatsApp... I que un no està obligat a respondre.
1: O alguna cosa rara o tal i qual... I abans d'anar a dormir a vegades ho miro per si ha passat alguna cosa, però... Pues escolta, em va renyar, eh? Em va dir... Bueno, em va renyar, a veure, em va cridar l'atenció, com vulguem dir, noia, tu...
2: Estava pagant amb tu la seva frustració per alguna altra cosa.
1: Però jo em vaig quedar... potser sí que sóc un animal paleolític, perquè resulta ser però escolta, el mòbil és per algú, si passa algú, pues, escolta, tu tota la vida ha passat algú, no? Tota la vida s'ha mort gent, on hi ha hagut accidents, o ha passat el que vulguis, i no ho hem sabut a l'instant, ho hem sabut, no? Però jo vaig pensar, pues no sé, tu, de veritat, us ho dic, perquè no... O sigui, em vaig quedar com, saps, allò de dir...
2: Amb mal cos.
1: Sí, amb mal cos, com de dir... Bueno, pues tu què
0: com
1: fas
0: si haguessis fet alguna cosa malament.
1: Tu ets del paleolític inferior, perquè...
3: Serà normal en ell, perquè, no sé, tu surts de casa per fer qualsevol feina i el mòbil està apagat.
1: Jo et dic el que em va passar a mi, no fa massa.
3: I quan surto, si tinc un moment... pues lo agafo, i a la tarda, si no, pum. Però bueno, això està tot el dia con el mòbil...
0: Bé, que hi ha molta feina per fer, Sí. Per regular l'ús del mòbil, no cal centrar-se només en els joves, que al final són qui estan pagant el plat de la manca de la nostra educació en la relació amb la tecnologia. Fins aquí la tertúlia. Moltes gràcies, Roser, Juan, Mireia. Que passeu un bon cap de setmana.
2: Igualment.
0: I no estigueu gaire estona amb el mòbil. Vinga.
1: Farem lo just.
3: Vinga.

0: Vols viure la dansa i el teatre musical aquest estiu?
1: Arriben els intensius de fusió, música i dansa. Formació, tècnica i emoció per a tots els nivells i edats, de la mà d'artistes i professors de renom i a un preu immillorable.
0: Gaudeix de la dansa clàssica, la contemporània i diverteix-te preparant els musicals més populars.
1: Intensius d'estiu de dansa i teatre musical de fusió. Una experiència única per créixer, compartir i expressar-te.
0: Aquest estiu, canta i balla amb fusió. Informa't a escolafusió.cat.
2: Tornar a casa, viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
3: Braseria La Bolera.
4: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
3: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
4: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
3: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
4: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
3: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
2: Cuidar de la família, començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
5: Francesc Balanyà, el periodista agrari de Catalunya, presenta cada setmana Arrela, l'espai agroalimentari de referència de les Terres de Lleida. Expliquem i analitzem les qüestions més rellevants de l'agricultura i la ramaderia del nostre país amb els principals agents d'aquest sector primari. Arrela, el programa agrari d'UAU Lleida Ràdio, cada setmana amb Francesc Balanyà.
6: Escolta'l els diumenges a la una del migdia a Ràdio Sant Cugat.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
7: Busques tranquil·litat i la millor atenció? A Cugat Natura Residència t'oferim atenció 24 hores amb més professionals per resident. Rehabilitació inclosa, espais luminosos i pàrquing privat. També estades temporals. Truca'ns al 935917100 i informa't sense compromís. Residència Cugat Natura a Sant Cugat.
8: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
2: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
9: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
10: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
9: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
10: Perquè la teva salut és el nostre futur.
9: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquirón Salut.

0: Vols gaudir de la música nostàlgica? Sintonitza Ràdio Sant Cugat al 91.5 de la FM. Escoltaràs cada diumenge a les 6 de la tarda Torna-la a tocar, Sam.
1: Helsin Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
2: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
1: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
2: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
1: Club Helsin Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
2: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
3: Vols viure la dansa i el teatre musical aquest estiu?
2: Arriben els intensius de fusió, música i dansa. Formació, tècnica i emoció per a tots els nivells i edats, de la mà d'artistes i professors de renom i a un preu immillorable.
3: Gaudeix de la dansa clàssica, la contemporània i diverteix-te preparant els musicals més populars.
2: Intensius d'estiu de dansa i teatre musical de fusió. Una experiència única per créixer, compartir i expressar-te.
3: Aquest estiu, canta i balla amb Fusió. Informa't a escolafusió.cat.
4: Tornar a casa, viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
5: Braseria La Bolera.
6: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
5: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
6: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
5: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
6: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
5: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
7: FM. Ràdio Sant Cugat.
8: Faves comptades.

0: Aquest dilluns s'ha commemorat el centenari del naixement de Marilyn Monroe, una de les icones més universals del segle XX. A Sant Cugat, parlar de Marilyn és parlar inevitablement del Frederic Cabanes, pintor, escriptor, col·leccionista i autoproclamat marilinòfil, que fa més de 4 dècades que investiga i reuneix objectes relacionats amb l'actriu. La seva passió va cristal·litzar amb la creació del Museu Marilyn Monroe de la Casa Museu Cal Gerrer, considerat l'únic museu permanent dedicat a l'actriu a Europa i que conserva una de les col·leccions més importants del món sobre la seva figura. Frederic Cabanes, molt bon dia.
1: Molt bon dia a tothom.
0: Benvingut.
1: A vosaltres, home, molt bé.
0: 100 anys ja del naixement de Marilyn Monroe.
1: Sí.
0: Què significa això per tu?
1: Sí, una data que l'esperàvem ja feia un grapat d'anys. Anàvem pensant, quan faci 100 anys, què farem? I la veritat és que sí, significa molt, perquè, a més, ho deia, mira, ahir en una conferència ho deia, dic, normalment, quan et conviden als medis de comunicació per parlar de la Marilyn Monroe, és per algun aniversari referent a la seva mort, no? Uh-huh. I aquesta vegada estic content que no sigui així, que sigui pel seu naixement. Per tant, 100 anys del seu naixement, quina cosa més bonica. Què hauria sigut aquest món sense Marilyn Monroe?
0: Tu et consideres a tu mateix com a marilinòfil. Tu recordes quan va començar aquesta fascinació per Marilyn Monroe i si hi ha alguna cosa que te l'oregin és?
1: Parles de mi personalment.
0: Sí.
1: Sí, jo, aviam, el meu enamorament per Marilyn Monroe no va vindre tant del món del cinema, com pots pensar, perquè el Marilyn Monroe, de les facetes que se la reconeix més, és com a actriu. Uh-huh. I dius, bueno, doncs aquest home li agrada molt el cinema, va veure les seves pel·lícules i es va quedar enganxat amb ella, no? Doncs no ha estat així, no ha estat així. Jo em considero... M'agrada molt el cinema, però m'agrada molt la fotografia. I amb ella li he vist molt la faceta com a model de fotografia, molt. És reconegut per ella mateixa que es trobava més còmode és davant de la càmera sense tindre que dir cap diàleg, ni tindre que interpretar un paper preestablert, no? Era una dona, era una artista de cap a peus, i amb ella el que li agradava més és improvisar. I a la càmera del fotògraf li permetia aquest punt d'inflexió, de creació, d'estar davant de la càmera i que ningú li tingués que dir el que tenia que fer, no? Mentre que el cinema l'obligava a seguir un guió molt estricte, els directors la feien repetir una i una altra vegada. Això s'ha dit moltes vegades. Ah, és que Marilyn Monroe, la pel·lícula, Los Caballeros... Con Faltas y el Loco, va tindre que repetir una escena no sé quantes vegades, no? 20, 30 vegades, no? Esclar, això no només amb ella, sinó qualsevol, això l'incomoda, no? Uh-huh. I ella trobar-se davant de la càmera, com deia jo, una càmera de fotografiar, és on millor s'hi trobava. I jo l'art d'ella l'he trobat en aquí. I personalment, jo sóc un enamorat de la dona, vull dir, jo he dibuixat, he pintat, he fet escultura, he fet moltes, totes les facetes artístiques les he fetes gairebé totes. I sempre ha estat la dona el meu denominador comú, no? Ha estat la meva font d'inspiració. I amb ella hi vaig trobar aquesta cara, aquest cos que els artistes anem buscant, i jo quan vaig pel carrer, no, qualsevol persona que es creu en mi, en seguida l'analitzo, no? I amb ella hi vaig trobar això, hi vaig trobar l'encant, el glamour que jo, la meva art, necessitava.
0: És allò que et va donar ella que cap altra persona t'ho ha donat, entenc, eh?
1: Pues sí.
0: Tant és la teva fascinació, la teva estima, no?, per Marilyn Monroe, que el 2015 vas obrir el primer museu d'Europa dedicat a l'actriu. Tens la llibreria temàtica més important del món sobre Marilyn i fa més de 40 anys que col·lecciones objectes relacionats amb ella. Tu recordes quin va ser el primer objecte d'aquesta col·lecció?
1: Sí, i tant, sempre, perquè com que és una pregunta que molt recurrent, que la gent et fa...
0: No tenim originalitat.
1: Sí, bueno, no, però és normal, eh? És normal de pensar quin va ser la primera cosa que vas comprar d'ella, no? Perquè realment una col·lecció es basa d'objectes, no? Encara que sigui una cosa molt materialista, però és que és així. Vull dir, el col·leccionista tenim un punt de... Com deia el meu amic, que ja no hi és, Josep Maria Gavín, deia, els col·leccionistes som els drapaires de l'art, els drapaires del paper, qualsevol cosa ens agrada i ens agrada guardar-ho, no? Doncs... Jo, com et deia fa un moment, vinc del món de l'art, món com la meva família, no? El meu pare, els meus tiets, vinc marcat per aquest desig de la pintura, el dibuix i de la inquietud artística. I jo llavors era un dia a la tarda, no recordo si en què queia, no? Havia quedat amb uns amics pintors per anar a veure algun museu de Barcelona, no? I estava a la plaça del Pi, i allà hi havia una llibreria petita de llibres d'importació, i a l'aparador vaig veure un volumen que em va cridar l'atenció, un volumen bastant gros, diguem que gran, on es veia una cara reproduïda d'una model, era Marilyn Monroe, no? I a sota posava, si tenies algun dubte, amb lletres grosses, Marilyn Monroe. Jo no havia tingut mai un contacte directe amb ella, vull dir, l'havia vist, com tots coneixem l'actriu, d'haver-la vist per alguna vegada per televisió, aquí i allà, no? I vaig entrar, vaig fullejar aquell llibre i vaig quedar impressionat del poder, del magnetisme que tenia davant, com deia, davant de la càmera, no? És un llibre de fotografies de Berta Stern. Exactament. Vaig començar per lo més fort, pel final de la seva carrera, perquè era un llibre que recull, perquè encara, evidentment, encara hi és, existeix, recull l'última sessió fotogràfica de Marilyn Monroe. Berta Stern era un gran fotògraf i va fer l'última sessió fotogràfica durant diversos dies. Em sembla que va durar, no sé si va durar 10 o 15 dies, la sessió, no? Era per la revista Vogue, va fer unes fotografies precioses, i en aquest llibre recull les fotografies, i no només les fotografies que van quedar bé, que són una ampliació, sinó que els negatius del fotògraf surten tots negatius. I per un fotògraf això és molt llaminer, perquè quan comences a veure el fotògraf davant com treballa amb la model, el gest que va canviant cada vegada que fa una fotografia, com va canviant la model, és quasi bé com si estiguessis dintre de l'estudi fotogràfic, no? I em vaig quedar enganxat amb aquest llibre. I aquest llibre va ser el primer que vaig comprar. El primer que vaig comprar de tots aquests 3.000 llibres que venen després amb aquesta biblioteca, com deies fa un momentet, que la tenim considerada com la més completa que existeix arreu sobre Marilyn Monroe.
0: Aquest és el primer objecte, el primer contacte d'alguna manera on tu tens aquesta fascinació.
1: Sí.
0: Hi ha algun moment en què tu te n'adones que allò que havia començat, no?, potser com una afició, s'acaba convertint gairebé en una tasca de recerca i per què no dir-ho també, no?, de preservació històrica?
1: Pues sí. Suposo que tots aquests elements hi van dintre meu, perquè si jo no tingués tot això que acabes de dir, jo no hauria fet el que he fet. El sentit meu de protecció de les coses, de deixar història, m'agrada, va amb mi, és com la casa de Cal Gerrer, que la tenim aquí davant del monestir. És una casa que molt fàcilment hauria hagut d'anar enderrocada perquè estava en molt mal estat, però la meva capacitat, diguem, de conservar va poder més que tots els interessos que hagués pogut fer de fer una casa nova, no? I conservar aquesta casa tal com havia estat ha estat per mi un goig, i d'aquí hem fet el museu, i del museu ha vingut la Marilyn. Mm-hmm. Vull dir, una cosa bé l'altra. Jo crec que a la vida t'has de deixar portar, és el més normal. Ens deixem portar i d'una cosa ens ve l'altra, i sense donar-nos compte, arribem, si tens sort, allà on t'arribes, no? A vegades no arribes enlloc, però has d'intentar també reconduir una miqueta les teves aficions. Si jo, per exemple, si en lloc de dedicar-me només a Marilyn Monroe, m'hagués dedicat a altres actrius que potser em podien agradar, com podria ser la Natalie Wood, una noia també amb una cara molt bonica, no? M'hagués perdut en aquest món, perquè està ple de coses. Llavors t'has de centrar, has de saber què vols anar a buscar, i si dius, no, és que jo vull aprofundir en aquesta persona, doncs has de saber també prescindir de moltes altres coses.
0: Hi ha algun objecte que tinguis que sigui especial per tu, ja sigui pel seu valor històric o emocional?
1: Sí, jo quan em parleu d'un objecte no puc per menys que parlar de l'objecte que ara fa un grapat d'anys, mira, exactament fa uns 11 anys que vaig rebre una trucada d'una persona en el qual em demana els meus serveis per verificar si un paper que havia trobat perdut, amagat dins d'un estuig d'un bolígraf, no? Això n'he parlat diverses vegades, però és que és així, és que és una casualitat tan gran que se'ns posa la pell de gallina. Com pot ser que una cosa tan important estigués amagada a dins d'un estuig de cartró i passessin dècades i dècades, mira, gairebé 60 anys, amagat allà dintre, sense que ningú sapigués que allò existís? I quan va arribar a mi, vaig dir, evidentment, quan vaig veure aquest paper, vaig saber segur que era autèntic, que era de Marilyn Monroe. Després ha passat per estudis de grafologia, estudis sobre el paper, em van dir, no, diu, si tu no fas un estudi previ de tot això, la gent no poden pensar que el que dius tu és cert, perquè tu a última hora ets un col·leccionista i un artista, però tampoc ets un, un entès en grafologia, en aquest cas, i ha passat pels estudis necessaris. És una carta que Marilyn Monroe va escriure, i el més...
0: A Truman Capote.
1: A Truman Capote, és així mateix. I el més fort de tot, per això és tanta importància aquest escrit, és que el va fer molts pocs dies abans que la trobessin morta a casa seva.
0: I això també va fer que totes aquestes sospites que ja existien, i que envolten moltes vegades aquestes morts de persones que són molt joves i de maneres poc clares, tornés a ressuscitar d'alguna manera el misteri. Per què decideixes que tota aquesta col·lecció, que és teva, no? D'alguna manera, i que és una cosa molt personal, el 2015 decideixes fer el museu i compartir-la amb la ciutadania? Clar. Què et va dur fer aquest pas?
1: Molt bé, per la teva pregunta, perquè és així mateix. Aviam, el meu pare era un artista, era poeta, era pintor, molts els que ens sentiu ja sabreu de qui parlo, Miquel Cabanes Alibau, no? I deia d'això, que si tot el que no comparteixes no existeix, vull dir, no pots quedar-t'ho per tu sol, les coses, no? I aquest desig de poder compartir una col·lecció com aquesta és un desig innat, jo crec, a qualsevol persona, mínimament amb una mica de cap, no? I vaig tenir l'ocasió, com deia abans, jo he heredat la casa de Cal Gerrer pels meus pares, els meus pares l'havien comprada feia un grapat d'anys abans, i la casa estava en un mal estat, i jo no podia pensar en res més que fer-ne un museu. I aquest museu tenia que allotjar aquesta obra que diem del meu pare, de la família que jo vinc, dels Cabanes Alibau, que eren tres germans, no? Pintors, poetes, escriptors, fotògrafs, el primer va ser el Joan Cabanes, el fotògraf.
0: Que tenim al fons de l'arxiu municipal.
1: Això mateix, tot el fons de l'arxiu que hi ha és fet del meu tiet, el Joan Cabanes, no? Doncs que encabís aquesta obra d'aquesta família que ha sigut tan important per Sant Cugat. I està clar que jo ja portava molts anys a casa meva, que em venien els fans, em venien la premsa, em venia tothom a visitar, i vaig tindre només l'ocasió, petita ocasió, de dir, bueno, doncs aquí posarem també la part de la col·lecció, o no, no la part, sinó tota la col·lecció de la Marilyn que jo tenia a casa meva, la vam portar aquí, era quasi obligat de fer-ho, no? I m'ha anat molt bé, perquè ha sigut una manera també de donar a conèixer l'obra, no?
0: Quan es parla de la Marilyn, moltes vegades, la majoria de persones que no en tenim un coneixement exhaustiu, no, és gairebé un mite, no? I veiem la seva faceta més pública, tot i que la història es coneix, i de fet recentment se'n va fer una pel·lícula protagonitzada per Ana de Armas, no? Tu com descriuries la persona que hi havia al darrere del personatge?
1: Sí, aquesta pel·lícula que acabes de dir ara, d'Ana de Armas, per aquells que ens esteu escoltant, no patiu, aquella pel·lícula és una ficció, està tot, és una novel·la, però tant, tot el que diu allà no és real, no és autèntic, i això em sap molt greu, perquè, no pels més grans, que ja coneixem poc o molt la vida de Marilyn Monroe, però sí pels més joves. Els més joves a vegades es queden amb el que veuen i es pensen que allò va succeir d'aquesta manera, no? I allà hi ha un drama d'una persona que això, ja sé que la vida de Marilyn Monroe no va ser gens fàcil, no? I una part de la seva vida era un drama, no? Però no era tota la seva vida així. Per tant, aquesta pel·lícula és molt dramàtica, és molt dura, i no reflexa la realitat de Marilyn Monroe. Marilyn Monroe era un personatge molt intel·ligent. Era una dona que tot el que no va tindre de joveneta, que va tindre una infància difícil i no va tindre

0: aquella que només sap que obrir la porta quan li venen fent de secretària, no? Sinó que era una dona que va omplir... en fi, que va arribar molt lluny.
1: Si poguessis parlar amb ella i fer-li, no sé si alguna pregunta o dir-li alguna cosa...
0: Maco, aquesta pregunta també. Si jo pogués parlar amb ella. Té un poema que vaig escriure jo que diu una mica el que acabes de dir tu ara mateix, no? És a dir, i el poema diu, tinc por d'haver-la coneguda, o sigui, que l'hagués conegut, no? Perquè no fos la dona que jo em sembla que és, perquè no em fes cas, per el típic de, sobretot dels famosos, no? Que passes pel costat i diuen, escolta, pots fer-se una foto amb mi? Està molt bé, però ja no busquis res més, no? Vull dir, aquestes pors jo les reflectia amb aquest escrit que vaig fer. I és una mica la sensació que tinc. És una sensació una miqueta d'incomoditat, de no saber què hagués trobat darrere del personatge, no? Però jo estic segur que allà on està...
1: Què és per tu Marilyn Monroe?
0: Marilyn Monroe és algo més que un personatge, és un sentiment molt gran. Per mi ha estat tota la meva vida dedicada a aquesta dona, no? Han passat, com tu deies, més de 40 anys, gairebé vaig cap als 50 anys de darrere de col·leccionar coses d'ella. Per tant, he conegut a moltíssima gent, a gent que l'havia conegut, a gent, fans com jo, que han deixat la vida també per ella. Vull dir, he conegut el món aquest, l'he conegut tot, he viatjat per tot arreu. Bueno, la meva vida ha estat al voltant d'ella. Era molt maca. Era una dona que a mi personalment m'enamora. Cada fotografia que veig és que a vegades jo mateix em faig creus de pensar el magnetisme que arriba a tindre les seves fotografies. Jo crec que com jo, els que ens esteu escoltant, hi ha molta gent que li passa, eh? Hi ha molts que ens passa. Hi ha d'altres que es queden més... Bueno, mira, això dels gustos, no hi ha res escrit, eh? Uh-huh. Però els que senten, els que tenen aquesta sensibilitat per Marilyn, saben perfectament de lo que parlo. És que és una dona que t'enamora. I no només a les pel·lícules, sinó a qualsevol fotografia, i quan la veiem de carrer, que va amb la seva roba de carrer, i la veus amb aquella vibració que tenia... Acabaré dient aquest comentari que faig ara, acabaré dient doncs que quan ella anava pel carrer o entrava en un local o allà on fos, tothom que es quedava aquest veient-la amb ella, al marge que haguessin conegut qui era o no era, al marge de la seva fama que tenia, no parlo d'això, parlo del seu magnetisme natural que tenia. Mira, l'altre dia llegia una cosa molt curiosa, llegia que hi havia un magnate d'aquests del cinema, no? Ara no recordo ben bé qui era, si era un director de cinema, que li va fer una entrevista i la volia agafar per una pel·lícula o per uns estudis, no sé si són estudis de la Fox, no? I li van fer una entrevista. I la van entrevistar i tal, i no interessa. Vull dir, ell va pensar, no m'interessa, uh-huh. ja pot marxar. I al moment de marxar, diu, per favor, tanqui la porta i torni a entrar una altra vegada. Vostè queda contractada. Diu, només per la manera que va marxar, la soltura que ella tenia, que no et deixava indiferent.
1: Podríem parlar de la Marilyn hores i hores amb el Frederic, perquè en sap moltíssimes coses.
2: Bueno.
1: Però ho hem de deixar aquí. En tot cas, bueno. Heu organitzat activitats també al voltant de la Marilyn. Aquest dissabte hi ha una nova cita amb el concert Tribut.
0: Sí.
1: Més endavant també hi haurà una exposició. Tot això ho trobareu tant a la web de Cal Gerrer com a l'agenda de Cugat Media.
0: Mira, pel setembre estem preparant una exposició molt bonica, que ja us convido a tots, perquè hi haurà...
1: Pintors per la Marilyn.
0: Durarà molts dies, Pintors per la Marilyn, que és bonic el títol també, perquè hem recollit els millors pintors de la zona i de més lluny. Tots han accedit a fer un quadre dedicat a Marilyn Monroe, que bonic serà veure cada un d'ells com la veuen i com la senten, no? I han acabat afegir perquè aquest diumenge no, el pròxim faig una visita guiada, que on faig una cada 3 mesos. Uh-huh. També aquells que vulgueu vindre a veure el museu i a la vegada que jo us convidi i us ensenyi la col·lecció, teniu l'ocasió personalment d'aquí 15 dies, el diumenge aquest, ja dic, no, el pròxim, a les 12 del matí us espero tots.
1: Doncs tothom convidat a visitar Cal Gerrer, aprofitar aquesta visita comentada pel Frederic Cabanes del Museu de la Marilyn Monroe. Frederic, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
0: A tu, per haver-me convidat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Latina Forest. El nou al preacord assolit entre els sindicats majoritaris i el Departament d'Educació divendres passat ha guanyat en la consulta els docents amb 39.502 vots, que equival a un 65,1% del total. El sí ha recollit 21.184 vots, un 34,9%. La consulta l'han impulsat USTEC, CGT i la Intersindical. Han participat 60.686 docents d'un total de 99.305, que equival a un 61,11% de participació. Els professionals havien d'escollir entre dir sí al preacord o no i comprometre's a fer les vagues necessàries fins a final de curs. USTEC i professors de secundària, signants al preacord, han fet campanya pel sí, mentre que la CGT i la Intersindical han defensat el no. La consulta es va obrir dilluns al migdia i s'ha tancat aquest dijous al migdia. La 13a edició de la Nit en Blanc tornarà a convertir el centre de Sant Cugat en una festa del comerç i la cultura, amb el lema «Quan la lluna minva Sant Cugat s'encén, la ciutat s'omplirà de vida al vespre del 13 de juny», amb una novetat principal, la participació de l'Enxarxada, la botiga del marxandatge de les entitats locals, que tindrà una carpa als quatre cantons. La jornada també comptarà amb la presència de Polseres Candela, que recaptarà fons per al càncer infantil. La Cristina Urriza és nascuda a Barcelona i santcugatenca des dels 6 anys i ha construït una trajectòria marcada per la responsabilitat, la capacitat de superació i el compromís social. Ella és advocada de formació i està vinculada des de fa dues dècades amb l'Associació Vallès Amics de la Neurologia, AVAN, de la qual n'és la presidenta des de fa 10 anys. El magazín Faves Comptades l'ha entrevistat per parlar de les seves experiències personals i professionals que més l'han transformat i la podeu recuperar a www.cugat.cat. I la Neus Sula Cassi va tenir clar des que va saber que estava embarassada que volia parir a casa. Després de convèncer el seu company que aquesta era la millor opció per ella, li va tocar fer pedagogia amb tot el seu entorn. Es tracta d'una experiència que en el seu cas l'ha fet madurar molt i diu connectar amb una memòria antiga de la dona. Amb motiu del Dia Mundial del Part a Casa, recuperem la història de la Neus, que forma part del podcast Aigües Trencades. I fins aquí les notícies. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a xarxes i cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Posar a punt el cotxe de l'avi, viatjar junts per carretera... Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot. I tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
3: Busques tranquil·litat i la millor atenció? A Cugat Natura Residència t'oferim atenció 24 hores amb més professionals per resident. Rehabilitació inclosa, espais luminosos i pàrquing privat. També estades temporals. Truca'ns al 935917100 i informa't sense compromís. Residència Cugat Natura a Sant Cugat.
2: Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot. I tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
4: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
5: Tots sabem que Sant Cugat és una ciutat molt activa i cada dia es fan moltíssimes activitats. No et perdis les que t'interessen. Cugat Media adapta l'agenda a tu perquè gaudeixis de manera fàcil i senzilla les activitats de Sant Cugat. Els filtres de cerca de la nova agenda et permeten trobar ràpidament l'activitat que busques per tipus, cultura, música, infantil, esports, per localització, data i preu. Fes la teva cerca des de l'ordinador o el mòbil a www.cugat.cat/agenda i incorpora directament al teu calendari les activitats que no et vols perdre. L'agenda de Cugat Mèdia és la més completa de Sant Cugat i ara també la més útil.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.

0: Arriben les vacances d'estiu a tocar. Moltes persones ja estan buscant apartaments, cases rurals, allotjaments per les vacances, però aquesta època també és temporada alta per als estafadors digitals, anuncis d'habitatges que no existeixen, fotografies robades, preus irresistibles o missatges que suplanten plataformes de reserva són algunes de les trampes més habituals. Per saber què hem de tenir en compte i per no caure en aquests paranys, avui ens acompanya el Paco Buscos, Paco Bustos, que és agent de l'Oficina de Relacions amb la Comunitat de Mossos d'Esquadra. Paco, benvingut.
1: Bon dia.
0: Quina època, no? Teniu molta feina en aquesta temporada de l'any o no?
1: D'unidó, sí. És veritat que ara és quan la gent fa les reserves, quan intenta anar-se, i és veritat que ara és quan arriben algunes denúncies i a vegades arriben més tard, quan realment hi van i es troben de que les han enganyat.
0: L'estiu passat vam poder llegir a la premsa el cas de més d'una persona que havia reservat un allotjament i quan va arribar al lloc, doncs, com deies tu, no existia ni tenia reserva. Us consta que amb l'arribada de l'estiu augmenten aquest tipus d'estafes relacionades amb els allotjaments turístics?
1: Doncs sí, per això intentem fer prevenció i agraïm a la Cugat Media que ens convidi per donar aquests consells de que la gent intenti evitar que ser estafats, que siguin víctimes d'aquests delictes, que ho comprovin tot, perquè si no es troben aquesta situació de cada estiu ens anem trobant més persones enganyades.
0: I quins són els fraus més habituals que us trobeu en aquest àmbit? Quins serien les situacions?
1: La situació més habitual és que el delinqüent es fa passar per una pàgina coneguda o semblant a una coneguda, envien anuncis d'habitatges de lloguer per l'estiu a un preus molt, molt baixos, i el que fan és enganyar, enredar, la gent hi pica, intenta passar, desconnectar la setmana o el mes que puguin fer de vacances, i ho veuen com una oferta bona, i entren i paguen, i a partir d'aquí es troben en mal engany. Aquest
0: però
1: és el més habitual.
0: Segur que hi ha algun senyal que ens ha de fer sospitar que allò és una trampa, que allò és
1: sí,
0: un engany.
1: Com n'hi ha,
0: ja, quines alertes?
1: Com podem... hi ha molts casos, el que ha, sí, el ciutadà el que ha de fer és intentar evitar-ho. Com? Les alertes, doncs, que comprovar que siguin pàgines oficials realment, si han rebut una propaganda entre ells a l'anunci, a Airbnb o a l'empresa que sigui, realment comprovar realment que existeixen les fotografies, són reals, que no hi hagi marques d'aigua d'un altre tipus d'empresa, que l'hagin capturada, que les imatges siguin nítides, que no siguin borroses, comprovar els comentaris d'altres hostes que han estat i que...
0: És important, les ressenyes que fan?
1: Sí, perquè normalment els estafadors agafen ràpid i no copien, i si copien, són molt antics. Llavors hem de veure si són de molt recents, són de l'any passat, que, el que diuen, que ha estat bé o no, i també comprovar que hi ha telèfons de contacte i que poden parlar amb realment a la persona que està jugant, etc. Són alguns indicadors que han de mirar-ho.
0: Per tant, estaria bé, primer, que ens fixem que la pàgina és una pàgina oficial, després que ens hi fixem a les ressenyes, que hi ha ressenyes, que n'hi ha bastant ressenyes i que n'hi ha també d'actuals, i després que intentem contactar amb l'anfitrió, per exemple.
1: Això seria una bona decisió, perquè és parlar amb una persona concretament, que no és un estafador que sigui d'un altre país amb un altre idioma i que ho fan, perquè aquestes estafes són a nivell internacional. Llavors és bo poder parlar amb la persona que està jugant realment, no amb la plataforma que s'ha anunciat. Perquè a vegades hem trobat estafes de plataformes que existeixen, però que han posat un anunci allà o han copiat un anunci,
0: no?
1: Han suplantat l'anunci i s'han trobat amb això. També la forma de pagament. Quan un decideix pagar per avançar, avançat, o sigui que no és quan vas de vacances, sinó amb anterioritat, el que han de fer és comprovar el pagament que està fent, si és una part només, si t'ho fan pagar tot, cuidado, aquí hem de posar l'agulla de que no sigui realment una estafa, perquè pagar-ho tot per avançat no és normal. Allò que fan ofertes, faig un 40% de descompte, si ho pagues tot per avançat. Desconfiem d'aquestes, comprovar-ho molt bé, hem de comprovar-ho. I moltes vegades, inclús, n'hi ha vegades que només posant un buscador, encara que sigui el Google o qualsevol altre buscador d'internet, posar l'anunci que tu veure, a vegades no és el primer que han intentat estafar i surt com que és una estafa. Això també s'han trobat, eh?
0: Uh-huh. I si ens demanen que ho paguem a través de... fora de la plataforma...
1: Aquí ja, ve
0: una, aquí ja una, és bastant una, més evident, no?
1: Ja és evident que t'estan buscant que paguis i que no... perquè a més la plataforma ja no fa responsable.
0: Uh-huh. Hem parlat de la suplantació, no?, d'aquestes pàgines webs que hi ha a l'oficial i la que ens intenta estafar. Com distingim l'una de l'altra? Hi ha d'haver algun element que diguis això és una pàgina oficial?
1: Bueno, quan nosaltres veiem un anunci de qualsevol pàgina coneguda que ve un anunci d'una casa, un apartament, a qualsevol lloc que volen anar-hi, i ho veiem, el que hem de fer és, vale, sabent el que estan oferint-me, ara entro jo de nou aquesta pàgina oficial, aquest buscador o aquest intermediari, i buscar realment si aquest anunci hi és dintre de la seva pàgina. No per l'anunci que s'arriba, perquè si no, veient un anunci a qualsevol lloc, el fiquem dient, oh, que bé, quina sort que he tingut, i és el que estic buscant, i no. I és una estafa. Hem d'anar a buscar l'origen, entrar nosaltres a la pàgina oficial.
0: També s'han detectat casos en què els delinqüents suplanten allotjaments reals i contacten amb clients que ja tenen feta una reserva. Com funciona aquesta modalitat?
1: Bueno, hi ha dues parts. Una, que agafen un anunci real d'un apartament real, d'una plataforma real, i el que fan és copiar-ho, i el que fan és estar darrere a ells, ho envien, i clar, i un pot entrar i diu, ah, pues sí que està la casa aquesta. Doncs el que ha de fer és contactar amb la pàgina que han entrat realment, perquè l'altra és una còpia i t'estafen. I després, perdó, m'has dit lo de l'estafa aquesta, de que suplanten i la...
0: No, la dels allotjaments. O sigui, un allotjament real, els delinqüents suplanten aquest allotjament, sí. Contacten directament amb els clients...
1: Sí. Ah, vale,
0: que ja tenen la reserva feta.
1: La que tenen la reserva feta, sí. Això també ha passat, de que han fet... han comprovat tant l'empresa com la plataforma, han agafat les dades i a partir d'aquí el que fan és contactar perquè ja saben que ho fan. Això estem trobant en altres àmbits, eh? També amb una empresa gran de comerç que tenen també de viatges, agència de viatges dintre, i tenen també assegurances i tot, ha estat ja, bueno, han agafat totes les dades i han utilitzat aquestes dades per oferir assegurança o millorar l'assegurança, o que falta un pagament d'aquesta assegurança, o del viatge, o del lloguer que tenia pagat, i ho estan utilitzant. I això, per sort, aquesta empresa va detectar que l'havien agafat les seves dades, l'havien entrat al seu servidor, i ara ha avisat a tots els clients dient-li, cuidado, no us refieu, no? Però és veritat que aquesta s'ha donat compte i ha avisat als seus clients, altres no s'han donat compte de moment i poden a fer això.
0: Però a més és que tot això va molt ràpid. Vull dir que potser passa un dia i ja te l'han fet, la malifeta.
1: Sí.
0: No? Si rebem un missatge dient que hi ha un problema en el pagament, amb la targeta... també haurem de sospitar.
1: Sempre. Això és un altre mètode, que saben que tenen les teves dades i el que volen és, hi ha aquest problema, doncs ho arreglen, has de pagar-lo a través d'aquí, ja que no pots, o donen les dades que ho tornaran a cobrar. I és quan entra l'estafa.
0: I quin tipus d'informació hauríem d'exigir, demanar, abans de reservar?
1: Sempre, si és a través d'una plataforma, hem de buscar el propietari real. Hem d'intentar veure el propietari. Si no, s'ha de pagar sempre a través de la plataforma, no amb una altra persona que digui que és ell. No. Demanar dades, hem de saber que l'allotjament que estem agafant realment sigui un allotjament legal, que té la seva...
0: que està registrat com
1: està registrat com allotjament turístic.
0: Uh-huh.
1: Que no, perquè si no et poden entrar en un altre tipus d'estafa i no, i ara i hem d'evitar-ho. I quan tens tota la informació adequada de on és, de la plataforma que és adequada, del propietari, i tens la informació, la forma de pagament ha de ser o a través de la plataforma o no, per no donar les dades. No hem de donar la targeta, ni hem de donar el número de compte corrent, de res.
0: Val. Quina informació ens poden demanar i quina no hauríem de donar mai fins que no siguem a l'allotjament?
1: Ja, agraeixo aquesta pregunta perquè hem tingut també problemes de que han demanat els DNIs, perquè quan un va de turisme a un hotel o un allotjament, apartament,
0: sempre
1: et demanen perquè això és obligatori, perquè hi ha un registre de la gent que s'està allotjant. Però això quan estàs en situ. no te poden demanar abans perquè ho envies per internet. I si ho fas, que és estrany que ho demanin, ha de fer a una marca d'aigua que només sigui, pugui ser utilitzat només per això. Que això n'hi ha aplicacions del mòbil, hi ha llocs que t'ho fan perquè no es pugui utilitzar per una altra cosa. Perquè en altres estafes és que han demanat la documentació, han demanat el DNI i després s'utilitza per en altres fins no lícits.
0: Com... O sigui que sí, fer-ho, però present a l'allotjament.
1: Sí, present. Quan un va a l'allotjament, sigui un hotel, un apartament, estan obligats a apuntar el DNI, a agafar les dades per poder... El registre que hi ha d'hostes és obligatori, ho han de fer i han de comunicar.
0: Però és que, a més d'aquest registre, a més d'agafar-te el teu nom i les teves dades del DNI, també registren el número de suport del DNI, o no?
1: No. No, no, no, en principi
0: no. No és necessari?
1: No, no és necessari. Hem d'agafar... La plataforma que hi ha és el nombre i cognoms i el DNI, el número del DNI.
0: Uh-huh. Vinga, doncs ara ens posem en la situació que hem fet una reserva i sospitem... Ostres, tu, ja ens l'han fotut, no?
1: Bueno, ja...
0: Ens hem equivocat i ens han estafat. Què hem de fer?
1: Doncs això que pot passar a qualsevol, allò que diem, no? m'ha passat a mi perquè, mira, he estat una mica tonto. No. Això són tan professionals que ens enreden, ens enganyen i tothom pot caure. Llavors el que hem de fer és tindre la màxima informació possible, no esborrar els missatges de mail que han enviat o whatsapps que hagin enviat o rebut i fer la denúncia pertinent sempre. Encara que digui, no, m'han estafat poca quantitat i mira, és igual, ha sigut culpa meva. No, culpa és del delinqüent, del que fa el delicte. I llavors el que hem de fer és denunciar-ho perquè segur que hi ha més persones que cauen i hem d'intentar evitar-ho. I amb això és, amb la màxima informació que es tingui, portar-lo i el més aviat possible.
0: Fem la denúncia,
1: sí.
0: Però clar, sempre esperem que hi hagi una resolució. Algú trobarà aquella persona que ens ha estafat? En aquestes situacions, en aquests casos, s'acostuma a obtenir bons resultats en la cerca o és difícil?
1: No, hi ha... Clar, el ciutadà el que vol és una solució de que he pagat no sé quants diners i me'l retornen. A vegades, moltes vegades, a la denúncia feta i segons com ha estat produït l'estafa i els bancs, per l'assegurança que tenen les targetes, li retornen a la denúncia posada. Però el fet delictiu de que tingui una resolució adequada de part dels cossos de seguretat, n'hi ha vegades que sí, que han enxampat i han resolt i han detingut persones i màfies, grups criminals que es dediquen a això, ni altra vegada és molt més complicat perquè està molt, molt enrevesat, perquè hi ha darrere una empresa que està en un altre país, un tercer país, i es complica molt, i aquí és a través de la coordinació policial a nivell internacional que es poden resoldre o no, però que arribi al ciutadà de que ja s'ha resolt, s'ha enganxat, és complicat.
0: Mm-hmm. Com que ja estem a tocar de l'estiu i qui més qui menys ja està programant les seves vacances, molta gent marxarà, deixarà casa seva per uns dies, recordem consells de seguretat?
1: Sí, és sentit comú moltes vegades. Ara ja la correspondència que es rep a la bústia no és com antigament,
0: ja,
1: eh?
0: No, ja no és
1: de
0: com
1: carta,
0: abans.
1: No, com molt la publicitat que pot un rebre, però ja no és la quantitat que abans es rebia. Doncs és això, comprovar que hi hagi un veí o familiar que pugui buidar la bústia, que no estigui molt plena, perquè és un indicador de que allí algú està fent estiu, no? Que està de vacances. Comprovar que hi hagi el veí... El propi ciutadà i els veïns comprovar que al voltant no hi hagi ningú observant, que sigui aliè al veïnat, i si ho veu alguna persona d'aquest tipus que diu aquesta persona que està fent, mirant, no és el veí, no? I sap que el veí està de vacances, doncs trucar al 112 i que nosaltres anem a fer la comprovació realment si aquesta persona està per allà perquè està buscant algú, per una equivocació, o realment està intentant fer alguna cosa no adequada. També hem de no tancar totalment les finestres. Ja sé que la sensació inicial és de tanquem bé per...
0: Seguretat.
1: Per seguretat, no?
0: Sí.
1: Però estem indicant que si totes les finestres, les persianes, estan tancades totalment i tot, estan indicant que aquest habitatge està buit. I que si porta uns dos o tres dies que no hi ha ningú i sempre estan tancades, vol dir que estan de vacances. I més a l'estiu. Llavors estàs indicant que pots entrar a robar. Llavors hem de deixar alguna finestra que estigui una mica oberta, una oberta, pujada a la persiana, mig pujada, no cal oberta de sencera. Si podem posar amb un temporitzador alguna llumeta de llum, aquesta de LED, que no gasta molt i que a la tarda o quan es fa de nit al principi que s'encengui a primera hora de la nit, s'encengui una mica, que sembla que hi hagi gent dintre, també va bé. Les claus. Hi ha gent que perquè ha de passar un dia a la setmana algú, un familiar, va, deixant les claus sota la catifa de l'interior o un test que hi ha al costat o... Cuidao, no, perquè això ho miren, ho comproven els delinqüents i han tingut la sort de trobar claus de cases que tenen jardí, ho han posat fora i ho han trobat la cosa, no fer-ho. Intentar no deixar tampoc, pensant de que entren a robar-nos, i hem connectat l'alarma, hem fet el que tingui l'alarma, hem fet totes les coses adequadament, tancar bé en clau, sobretot les coses de valor, no les deixem, almenys, si la podem portar a sobre, millor, si no, no la guardem on sempre la guardem. Sempre la guardem a la tauleta de nit, sempre la guardem a l'habitació de matrimoni o l'habitació principal, doncs hem d'intentar buscar un altre indret que no donaré pistes, perquè no, als dolents no donaré pistes, que sé que no escolta la ràdio, però bueno...
0: No,
1: però sí que hem d'intentar buscar un altre lloc o portar-li a un familiar les coses que tinguin valor perquè no... I les coses que tinguin valor però són grans, com pot ser un portàtil, un ordinador, coses d'aquest tipus, hem d'agafar com un inventari, allò de dir, agafant...
0: Sí, per si hem de fer denúncia, sí, després,
1: perquè
0: no?
1: Perquè si després hem de fer denúncia, no podem dir, no s'han robat un portàtil de la marca que sigui...
0: Ja no te'n recordes.
1: I de color blanc. No, hem de dir les xifres, el número de registre, l'IP que tenen per poder, si el trobem, poder retornar-li amb ell, o si intenten vendre aquest ordinador o vendre alguna cosa, poder detectar que és un objecte sostret i poder retornar-lo al propietari.
0: Però, Paco, a banda de casa nostra, que marxem uns dies i volem que es mantingui aquesta seguretat, marxar de vacances també ens ha de fer estar alertes, no? No baixar la guàrdia, perquè allà on anem, doncs, sí. Si anem a un apartament turístic, hem de tenir també cura de les nostres pertinences. Si estem en un aeroport, per exemple, si sortim i anem a passejar per llocs on hi ha molta gent... Aquí també hem d'estar,
1: sí. Nosaltres aquí
0: a la guait.
1: Fem prevenció molta gent als turistes que venen aquí a visitar-nos, tant a Sant Cugat com a Barcelona, i ho fent i ho dient, o estudiants que venen aquí a fer l'Erasmus o venen a fer intercanvi, o universitat d'estius, que també aquí a Sant Cugat es fan, doncs també li fent un recordatori de la mesura de seguretat que han de prendre, perquè a vegades venen d'un altre país i pensen, no, bueno, jo vinc de turista i no em passa res. Doncs sí, sempre s'ha de portar la documentació a sobre, sempre s'ha de portar el bolso, com s'ha de tindre la cura que normalment s'ha de tenir quan un va a un lloc desconegut on hi ha molta gent i no saben si hi ha un delinqüent allà de que es poden robar. Llavors, el bolso sempre davant, sempre les coses guardades. No deixar les coses a l'apartament o a l'hotel allà vistes perquè de valor, perquè poden ser que entri algú i que robin a la qual cosa. La mateixa mesura de seguretat que tindrien aquí, la mateixa mesura de seguretat que donen als turistes que venen aquí, nosaltres quan anem fora hem de prendre aquesta seguretat. Per exemple, si anem amb vehicle privat, un altre exemple de cura és a les àrees de servei que hi ha a les autopistes, el cotxe està ple de la maleta, de coses que portem, i ens anem a prendre un cafè perquè hem de fer un descans, doncs el cotxe ha d'estar en un lloc el més proper a la nostra visió d'on estiguem, del bar, el que sigui, perquè és un lloc que estan també incidint, i per això Mossos d'Esquadra a nostres àrees d'aquí, de les autopistes, tenim un servei de paisà fent aquest control, perquè es han trobat situacions de robatoris a turistes que venen, a nosaltres si anem fora també, encara que sigui a la Costa Brava o a la Costa Dorada, també es pot passar.
0: Bé, doncs esperem que amb això tinguem suficient per passar un estiu tranquils, que no tinguem gaires ensurts, i agraïm moltíssim als agents de l'Oficina de Relacions amb la Comunitat de Mossos d'Esquadra, tant el Paco com l'Anna, que ens han acompanyat durant aquest curs. Que tingueu bon servei, però que tingueu també molt bon estiu.
1: Igualment, esperem que tothom gaudeixi de l'estiu, de les vacances, ben escudes segur, i que vinguin en aquesta alegria i que es trobin tot perfecte, i que per això estem, per donar seguretat.
0: Gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Bon dia.

0: l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
1: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
0: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
1: Perquè la teva salut és el nostre futur.
0: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut.
2: Club Helsinki Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
3: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
2: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
3: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
2: Club Helsinki Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
3: Ens trobaràs al passeig de Xavi Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a help-in.club.
4: Vols viure la dansa i el teatre musical aquest estiu?
5: Arriben els intensius de fusió música i dansa, formació, tècnica i emoció per a tots els nivells i edats. De la mà d'artistes i professors de renom, hi ha un preu immillorable.
4: Gaudeix de la dansa clàssica, la contemporània, i diverteix-te preparant els musicals més populars.
5: Intensius d'estiu de dansa i teatre musical de fusió. Una experiència única per créixer, compartir i expressar-te.
4: Aquest estiu, canta i balla amb Fusió. Informa't a escolafusió.cat.
6: Cuidar de la família. Començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.

0: Sabíeu que Eric Clapton va estar a punt de ser membre dels Beatles sense que el propi Clapton ho sabés? Doncs tot això i molt més, la música i les seves històries, cada dissabte a les 5 de la tarda, després de les notícies, clar, al Club Tortuga de Ràdio Sant Cugat, al 91.5 de la FM o a cugat.cat. No hi falteu.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.

0: Escombraseria La Bolera.
1: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
0: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
1: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
0: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
1: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
0: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
2: Tornar a casa, viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
3: Busques tranquil·litat i la millor atenció? A Cugat Natura Residència t'oferim atenció 24 hores amb més professionals per resident. Rehabilitació inclosa, espais luminosos i pàrquing privat. També estades temporals. Truca'ns al 935917100 i informa't sense compromís. Residència Cugat Natura a Sant Cugat.
4: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.

0: i per tant hem de tancar la setmana. I com ho tanquem? De la millor manera possible, fent una ullada a les portades de la premsa del cor, la crònica de societat, no?, que ens porten cada setmana la Cuca Fernández i l'Eva Garrido i la Cuca Fernández. Què tal, noies? Com esteu?
1: Molt bé.
2: Molt bé.
1: M'agrada això que digui la Carme, de que no es pot acabar de la millor manera possible la setmana, i som nosaltres, Cuca.
0: Exacte. Home, amb aquesta musiqueta de fons, és que això convida
2: com a les portes. Com sempre diem, és que arribem nosaltres i arriba el dissabte ja.
0: Setmana. O sigui que... Sou senyal indicador, sí, que arriba el cap de setmana.
1: Ei, aquesta setmana estic molt contenta, perquè així com la setmana passada vaig ser honesta i vaig dir que em semblaven un rotllo i un avorriment els personatges de les portades, aquesta setmana tenim molta teca i sobretot molt d'amor, molt casament, molta parella sorpresa.
0: Que així guai que és la Life, no?
1: Som-hi. Sí.
2: S'ha remogut tot una mica.
1: I com es nota que és primavera, perquè aquí també ja veiem personatges a la platja, mar, ja la setmana passada us en recordeu, Bàrbara Rey a la platja, i això, sí. Pues aquesta setmana, mira, comencem a 10 minuts. Imatges exclusives de la relació entre el futbolista Mbappé i l'actriu Esther Expósito. Passión en Ibiza, muntats en una moto d'aigua.
2: Això confirma ja aquesta relació va en sèrio.
1: Sí. Sí. Va, a la revista Hola, la protagonista, més monàrquica, no? Ja ho sabem que l'Hola és més així. Charlene de Mónaco, perquè ha vingut de visita a Espanya, uh-huh, i feia molt que no venien.
2: Feia
1: si és que
2: moltíssim.
1: Molts anys que no venien.
2: Se li ha vist amb la reina Letícia, sí, o sigui, tot molt protocolari, però feia molt temps que no es veien visites així, al nostre país, no sé.
1: No,
2: perquè hem vist amb presidents, sí, però així que monarquies que ens visitin i situacions com les
0: que... És que això de les monarquies ja no es porta, clar, tant. Jo ara em preguntava, el dia que s'acabin les monarquies, si arriba el dia, què farà Ola?
2: Pues parlarà
0: adéu,
1: no? Ja ni de les Isabels Preisler i totes,
2: sí, ja
1: aquestes.
2: Ja
1: bueno, les influencers, sí, són les noves, per exemple,
0: de la burgesia.
1: Jo recordo que Ola va retransmetre el casament de la Maria, de la Maria Pombo. Pombo. Sí. Llavors són les noves cares. Va, i en finestreta, el primer casament, que també es repeteix en altres portades i ara ho veuràs, Carme, que és el de Rocío Cruzet, que és la filla dels periodistes de Mariló Montero i del Carlos Herrera, que s'ha casat a Nova York perquè ella viu allà, perquè el seu marit és d'allà, és un empresari, i a Hola, en finestreta, tenim casament.
2: Ara... Un vestit que ha dissenyat ella mateixa, anava guapíssima.
1: Preciós.
2: Molt senzilla, una boda molt, molt, molt fina, molt discreta, no, sense molta ostentació, d'aquelles, sí, que m'agraden a mi. I també comentar que el ball el van començar els nuvis, però després va sortir el Carlos Herrera i van fer unes sevillanes i van ballar.
0: Ah, ja el veia jo aquí amb els braços aixecats.
2: Sí, això. Bueno, és un moment molt emotiu, que va donar una mica la nota d'on venen, no?
1: Sí, jo també trobo que anava guapíssima.
0: Per cert, el nòvio o marit ja d'aquesta noia és aquest amb el cabell llarg,
1: sí,
0: i les ulleres de sol.
1: Aquest que sembla un surfer australiano.
0: Sí.
1: Sí, sí, sí, sí, sí. Ah. És economista
0: i
1: és americà.
2: Sí, sí, sí.
0: Que feia molt de sol.
1: Sí, bueno, és que no sé si ho van fer en una església o en un...
2: No sé, ja ben bé, que... sí, jo crec, no, que va ser una boda una mica...
1: Molt...
2: És que és el que dic, no és una boda tradicional com entenem nosaltres.
0: És que no sembla, sí, un nuvi, sembla un acompanyant.
2: Bueno, de fet, no el coneixíem gaire.
1: No.
2: És un personatge nou, eh?
1: Sí, i a més, llegint, no, preparant el guió, porten força anys junts, però que... no eren una parella que sortís molt a les portades, i ell va sortir com se'l va donar a conèixer, perquè quan Mariló Montero estava participant a Masterchef i va arribar a la final, no, allò que porten a la família perquè doni suport als finalistes, va venir la filla amb el nòvio, i llavors és com... El va,
2: sí,
1: presentar, però fins aleshores res.
2: Sí, que no estem acostumats,
1: no,
2: a veure'l amb cap fotografia ni cap revista.
1: I parlant de casaments...

0: Allò a Anglaterra?
1: D'Ascot.
0: D'Ascot.
1: I a lectures en portada tenim una entrevista a cor obert, no?, amb Mercedes Milà, i saltem a setmana on les protagonistes també són Rocío Cruzet i la seva mare, Marilo Montero, no? No? Que vindria, no? Vindria a ser que, com que la Rocío ara tata aquesta bellesa, no?, de la seva mare.
0: Són iguals. Com són dos clones.
1: Una parella de guapes.
0: Sí.
1: Sí, sí. I aquí aquestes imatges, no?, que deia la Carme, de que es veia el Carlos Herrera ballant sevillanes. I de casaments a parelles que es casaran, perquè aquesta setmana Lídia Torrent, la filla del Sanca, ens ha sorprès amb una imatge del seu compromís amb el Jaime Astrain, amb qui porta 7 anys, tenen una filla en comú que va néixer el 2022 i el Sanca, que ha anat a un fotocall d'una festa que ara ens explicarà la Cuca.
2: Ella, ah, li vas anar tu també, Cuca?
0: No, no he anat, però l'he seguit. Ah.
1: Doncs en aquest fotocall els periodistes li preguntaven: ah, tu sabies que el teu gendre li preguntaria a la teva filla per casar-se? I ella diu: sí, sí, jo era una mica còmplice de tot plegat. I me n'alegro que es casin, perquè fa uns mesos havien dit que estaven passant una crisi, que es demanaven una mica d'intimitat i que els periodistes frenessin una mica perquè estaven ahir, i doncs m'alegro que es casin.
0: Ha sigut una relació molt pública, no? Llavors, totes aquestes coses, crec que al final pagues una mica les conseqüències. Però bueno, sí. Com deies,
1: on estava l'El
0: Sanca? Com deies, l'El Sanca estava al 45è aniversari de la marca Maite Casademunt, que, bueno, que feien tota una celebració, que ha sigut un esdeveniment aquí a Barcelona. L'esdeveniment s'ha fet a la Llotja de Mar. Bueno, ha sigut amb 500 convidats, que ha sigut una meravella. Recordem que Lola Casademunt és una marca que va néixer el 1981 aquí a Cardedeu, quan la Lola inicialment confeccionava diademes i complements de manera, pues, molt artesanal i molt, això, amb un petit taller familiar. I aquesta marca, clar, després de 45 anys s'ha convertit ara en Maite Casademunt, que és la filla, clar, de la fundadora creadora de la Lola Casademunt, que ha volgut fer aquesta evolució de la marca, canviant la L de Lola Casademunt per la M de Maite Casademunt. Llavors s'ha vist que en tot l'esdeveniment es veien moltes M's. Llavors aquí també hem pogut veure que bueno, s'ha organitzat una festa por todo lo alto i han celebrat, pues, aquest aniversari. Com us deia, s'ha celebrat a la Llotja de Mar i han fet una desfilada que s'anomenava La Joia, que, bueno, que es va presentar com una col·lecció inspirada en el modernisme de Barcelona. Han sortit també un moment molt icònic, va ser la desfilada de les tops models dels 90, com la Judith Mascó, la Verónica Blume, la Martina Klein, que és de la nostra ciutat. Uh-huh. O sigui que hem de dir que hem tingut molta presència. El Sanca i Martina Klein viuen aquí a Sant Cugat, llavors, bueno, molta presència de la nostra...
2: De la Sant Cugató. Sí.
1: Ara que dius això, Cuca, de que la Maite Casademunt, no?, heretat, no?, continua el llegat de la seva mare Lola Casademunt, ara també ho veig molt també amb les filles del matrimoni Tous, que s'estan quedant amb Tous, que estan renovant la marca, les joies, la imatge, li estan donant un nou sentit, no?, a l'icònic os, no?, una mica aquestes famílies, a excepció d'Isaac Andic i el seu fill, que en una altra banda sembla que ha acabat molt malament, aquestes famílies, aquestes filles i fills, sí que veig que no, que...
0: Bueno, són negocis familiars que han de tenir una continuïtat. Sí. Com comentaves, la Rosa Tous han trencat també, hem de comentar, que han trencat amb la Eugenia Martínez Irujo.
1: Jo crec, és una opinió personal meva, però que es deu precisament a que Eugenia Martínez Irujo, amb qui tenia molt bona relació, és amb el matrimoni Tous, i que ella, la filosofia que tenia de dissenyar joies, anava molt en consonància amb el matrimoni Tous, i ara les filles de Rosa Tous volen modernitzar la marca. També ho veig en campanyes, trien cantants com Amaya per promocionar els seus bolsos i les seves joies, i jo crec que pensar que Eugenia Martínez de Irujo ja es queda una mica desfassat pel públic al que volen arribar.
0: És trencar una mica amb el passat de la marca.
1: Però és una opinió.
0: Parlant de la Maite Casademunt, una mica també ho estàs fent molt bé, perquè què fa? Visibilitzar la seva roba mitjançant a gent, doncs, com aquestes top models. Hem de dir que també va estar la Nieves Álvarez, que a mi m'encanta aquesta model. Sí. Bueno, va ser tot un esdeveniment brutal, acompanyat d'aquesta música que estem escoltant, que també és, no sé si saps que és feta per la Sara Abad, que és la filla de l'Alejandro Abad.
1: Que també viu a Sant Cugat.

0: també de
1: vivia.
0: Vivien a Sant
1: vivia,
0: Cugat.
1: Vivia.
0: Doncs ha fet aquest hit que es diu Call Me Lola, que també ha sigut... Bueno, jo he mirat a YouTube i té quasi bé 1 milió de reproduccions, eh?
2: Sí, sí.
0: És pegadizo. Sí. És aquest rotllo així com pegadizo.
2: És com la Nena, sintonia de la nostra secció.
1: Els testos i les olles, eh? No? Que ens semblen, dius?
2: És com la sintonia de la nostra secció, moguda... No? Com tu dius, de bola de discoteca,
1: Carme, no? Sí, festiu,
2: però
1: festiu, és veritat.
0: Sí, dona bon rotllo, sí, dona bona vibra. Doncs així ha sigut un esdeveniment, de veritat, que ha sortit a xarxes, a mi m'ha sortit per tot arreu. O sigui que hi ha, clar, 500 convidats i tots d'ells famosos i del món de la moda, del que és el món empresarial, hi ha hagut moltes cares conegudes, del Boris Izaguirre,
2: sí.
0: Bueno, hi ha hagut molta gent així com coneguda,
1: La gent guapa, no?, que diuen.
2: Sí, sí. Carme, vols més... Tenim temps per més amor? Perquè tenim,
1: una miqueta d'amor,
2: vinga.
1: Sí, va, si us plau.
2: Amor, amor. I això ja no sabem si riure, si és amor o què passa. I és que Álvaro Morata, el futbolista, i l'Alice Campello es donen una tercera oportunitat, i és que el futbolista i la model italiana han tornat a donar-se una altra oportunitat. Aquesta seria la tercera oportunitat.
1: Ostres.
2: Ja ho diu la dita, a la tercera va la vencida,
0: sí.
2: No ho sé.
0: No hi ha dos sin tres.
2: Això. És una oportunitat que arriba 5 mesos després que diguessin que ho havien deixat per complet, que no hi havia marxa enrere en el seu divorci / separació. I porten gairebé una dècada de relació, tenen
1: així?
2: 4 fills. No, però vull dir que són
1: una
2: parella.
1: Porten una dècada
2: i
1: ja porten la tercera oportunitat.
0: No, però sí, això
1: vols dir que ho tenen clar? No,
0: això
1: sé si
0: serà
1: clar.
0: Un tuve continuet, com diuen a les pel·lis.
2: No ho sé, però vaja.
0: Ja veurem, aviam què passa.
2: Sí, a veure.
0: El que està enamorat de nou és l'Iker Casillas, eh?
2: Sí, perquè la revista Pronto l'ha enganxat, els paparazzis l'han enganxat i la revista Pronto ha publicat unes imatges d'Iker Casillas amb l'actriu Irene Esser.
0: Que és l'ex de l'actor Ivan Sánchez. Saps aquest actor que és tan guapo?
2: Sí, que sortia a Hospital Central,
0: guapíssim,
2: si no m'equivoco, és un noi guapíssim, Carme. Sí, sí,
0: que
2: sí.
0: També li han preguntat i ell ha dit que ell no té res a veure, que ell mai parla de terceres persones i que li és igual. Però sí que hem de comentar que Iker Casillas se'l veu molt, amb molta intenció de tornar a tenir parella, que és probablement és de les primeres que veiem una mica així més serioses des que es va separar de la Sara Carbonero.
2: I, a veure, Iker Casillas, que és un bon personatge... O sigui, a veure,
1: quin però li troba?
2: No, aquesta noia, aquesta Irene Esser, jo li diria, per favor, huye.
0: Sal corriendo.
2: Huye, perquè això? És que ho diuen... Mira, la periodista Laura Fa sempre ho diu. Marxeu dels futbolistes i els toreros, sisplau, marxeu corrents, huit, i no mireu-se atràs.
0: L'Aitana ho diu dels cantants. O sigui, que ja no sé, no ens quedaran molts perfils.
1: A veure, a tot arreu cou amb faves, o sigui que...
2: I però és que l'Iker Casillas...
1: A veure, segurament té fama de soso. Què vols? Doncs
0: pues no és tan soso, que jo me'l trobo...
1: Mira, se l'ha trobat de festa.
0: ...en algun sarau i no és tan soso,
1: Escolta, anem acabant. Una fava? Una fava per
2: sí.
1: Lliure?
2: Sí,
0: sí, sí, tenim sí. Fava, tenim fava.
2: La fava és per... Precisament, doncs, pel Álvaro Morata i l'Alice Campello, perquè aquesta oportunitat, doncs, què, Cuca? Ens la creiem o no?
0: Jo no sé, aviam. Jo no jutjo, perquè al final cada un amb la seva vida fa el que vol. Li donem la fava una mica perquè es fa passadet, això de vinga, ara sí, ara no. Escolta'm, aclariu-vos. I si no, no ho dieu, no?
2: Sí,
0: ho feu clar. I ja està, per vosaltres.
2: I tantes anades i vingudes, també pels fills, per tot. És... Ara sí, ara no. Ara els papes estan junts. Ara no, ara sí. Ai, mira, no ho sé.
0: No sé, és una mica... Jo critico una mica, si haig de criticar alguna cosa, que no sé si tinc opció de criticar, però bueno, ja estem aquí.
2: Perquè és la nostra secció.
0: Bueno, opinem, no? Més que criticar.
1: Però molt ràpida la crítica.
0: Vale, doncs que això, que una mica d'immaduresa, no? Que ja som grandets. No?
1: Doncs llavors una mica de maduresa.
2: Sí.
0: Exacte. Ho he dit al revés.
1: Senyores, moltíssimes gràcies. Que tingueu molt bon cap de setmana. Tornem la setmana que ve. Adéu a tots.

0: I era 8 xocolatines i un llibre ple de mapes del tresor. Sant Cugat tenia tresors per tot arreu. El ratolí va agafar les xocolatines i en Guillem no va dubtar gens i va agafar el llibre. Estava tan cansat que va decidir tornar a casa. Ja miraria el llibre amb els seus pares i germans l'endemà. No es creuria en l'aventura que havia viscut. Quan per fi va ser al seu llit, va somiar que anaven a buscar amb la seva família la resta de tresors, amb el seu nom o amic, el ratolí. Fi.
1: Quart curs. Primer premi. Roger Verdú, de l'Escola Tau, amb l'obra Afeblits.
2: Dos nois de quart de primària, en Jaume i en Quim, van arribar a classe a 8:45 del matí, molt cansats. Mai no ho havien estat tant. «No notes a tothom molt cansat?», va preguntar-li en Quim a en Jaume. En Quim tenia raó, fins i tot la professora estava cansada i no responia a cap de les preguntes que li feien els alumnes. «Sí, és cert», va dir en Jaume. «Me n'informaré a través del Mini Information i al pati et dic el què». En Jaume es va informar molt més ràpid del que s'esperava. Tothom se n'havia adonat. Tot estava causat pel gran núvol de la feblesa. Científics, la NASA, les estacions meteorològiques i fins i tot alguns lectors extremadament informats penjaven contínuament informació a internet o a les xarxes socials. Inclús li havien posat nom. Al núvol li deien Nubes Magna Infirmitatis. En Jaume ho van explicar als seus amics, tan ràpidament com va poder. Havien de fer tot el possible per salvar la població d'aquella catàstrofe. Moltes vegades havien salvat el camp de futbol de ser destruït per un arbre o havien evitat una gran caiguda de roques. Fins i tot havien sortit de l'escola per defensar-la d'una banda de criminals molt coneguda al país, que volien atacar l'escola. Però aquest cas era diferent. Era un problema còsmic en tots els sentits. En Quim va fer un gran discurs davant de tota l'escola. Va parlar de moltes coses, però el més important que va dir va ser això. Haurem de col·laborar amb moltes agències i de molt diferents, però tot això ho haurem de fer afeblits. I va haver una grandíssima riuada de visques i de així ho farem, però ho havien de fer de debò. Dir-ho és molt fàcil, fer-ho no tant. I com va dir Abraham Lincoln, dona'm 6 hores per tallar un arbre i me'n passaré 4 esmolant la destral. Necessitaven preparació. Just quan van arribar a casa, en Quim i en Jaume van començar a comunicar-se amb les agències a les quals haurien d'ajudar. Com que eren nens, els hi va costar molt convèncer els caps de les agències, però era un assumpte molt complicat i ho sabien, de manera que van acceptar la seva ajuda. Al cap d'una setmana, mentre tothom s'afablia, van descobrir que tenia aquell núvol. Era el gas apodinamono. Ara necessitaven la solució. Van passar hores, dies, minuts, segons, fins que amb l'ajuda d'alguns laboratoris la van trobar. La solució es deia Eshairetiki Lisi, però ara havien de posar en marxa el líquid químic. I com? Com farien que aquest núvol que estava envoltant gairebé la Terra sencera desaparegués? I havien d'espavilar molt. La gent estava en perill de desfer-se com glaçons de tant que s'afablia. I si perdien gaire temps, corrien ells també perill d'aigualir-se. Malgrat patien i s'afablien, les recerques continuaven, i continuaven fortes. Els del Centre de Recerca Meteorològica de l'Antàrtida van dir que els podrien donar més informació al cap de 5 dies. Van passar els 5 dies i, efectivament, els hi van donar una solució. Amb l'ajuda de la NASA, podien destruir aquell núvol, que els havia portat tants problemes i que tant els amenaçava. Crear un coet amb una càpsula que pogués orbitar la Terra sense sortir de l'atmosfera i que portés un dispensador de Eshairetiki Lisi, potser eliminarien el gran núvol de la feblesa. Per provar, res no passaria. I si a més funcionava, haurien salvat el món. Al final ho van fer. Al cap d'un mes i mig ja estava tot preparat i tothom molt content, per molt que feble. Quan es van enlairar el coet, estaven més nerviosos que mai, en especial en Quim i en Jaume. Estaven patint més que en els penals d'un partit empatat 1-1. Mentre miraven l'evolució del coet per l'ordinador i veien com funcionava de primera, van flipar. Però en el fons estaven contents. I podien estar-ho, perquè havien salvat el planeta. Fi.
1: Cinquè curs, primer premi, Ona Gómez, de l'escola Gerbert d'Urlac, amb l'obra La lletra que s'esborrava.
3: Hola, jo sóc la lletra I, i si em deixeu, us explicaré un relat que va succeir a una bufona caseta de platja a Calacrit, en el Baix Empordà. En aquesta casa hi vivia una famosa escriptora de contes. En aquella llar s'inspirava gràcies a les vistes al mar i a la pineda que l'envoltava. Havia escrit nombroses obres reconegudes arreu del món. Però, pel que fa a aquesta història, l'escriptora no és important, sinó el missatge que us explicaré seguidament. Hi havia una vegada la lletra A, que es trobava cansada, farta i avorrida de ser sempre partícip d'alguns dels contes més injustos que s'havien escrit i que encara, a dia d'avui, es continuaven escrivint. La Blancaneus, la Ventafocs i contes de l'època de les nostres àvies i alguns d'altres més moderns que havien normalitzat una imatge que mostrava la dona com a princesetes poc eixerides, en un segon terme sempre com a febles, incapaces de destacar o de fer algun tipus de proesa. La A volia passar pàgina. Estava tipa de participar en contes on les nenes vestien de rosa, duien vestits llargs, sabates de taló i on sempre eren rescatades per algun príncep o cavaller musculós i amb una melena sedosa i llarga de pantent, on es valorava més l'aparença física que no pas l'intel·lecte. Nenes ingènues que es deixaven enganyar pel primer llop que les ensarronava amb aire senyorial. Doncs bé, ja en tenia prou. Feia massa que durava tot allò. No era que no li agradés el color rosa, o l'olor de les flors, o els vestits llargs, o les sabates de taló, i tant que li feia goig. Però també li agradava córrer, embrutar-se, pensar per si mateixa, saltar, cantar, destrossar, construir, dissenyar... En fi, un munt de coses. Per aquest motiu es va revelar. Quan aquella escriptora famosa es trobava escrivint el seu darrer conte, cada vegada que s'anava a dormir, a l'endemà la lletra A desapareixia. Va trigar a adonar-se'n, però quan es va posar a revisar el text escrit, va veure que la lletra A s'havia esborrat. Primer, va pensar que havia estat un error de l'ordinador i va tornar a refer el text. La segona vegada va pensar que havia sigut un pirata informàtic que li estava fent la guitza i el va tornar a repetir. La tercera vegada va refer el conte a mà, amb paper i bolígraf. Així ningú li podria esborrar de cap manera. Però, de nou, a l'endemà, la A havia tornat a desaparèixer. Ara sí estava ben amoïnada. Què estava passant? Semblava un malson. De sobte, es va adonar que la tinta es movia arreu del paper, formant un missatge. A l'escriptora li va entrar tal canguelo que va sortir de casa cames ajudeu-me. Fins i tot es va deixar la porta oberta. Al cap d'una estona, quan ja li mancava l'alè de córrer, es va aturar. Tenia mil preguntes al cap. Així doncs, va decidir tornar. Havia de saber què posava en aquell missatge i si estava relacionat amb la desaparició de la lletra A. Fent el cor fort, va entrar dins la seva llar, es va fer un te i va seure davant del paper. Deia el següent. Hola, sóc la lletra I. Com ja t'hauràs adonat, la lletra A s'esborra del teu compte. Aleshores, li vaig explicar a l'escriptora els motius pels quals la lletra A es negava a aparèixer de nou en un conte com el que estava escrivint. Aleshores, l'escriptora es va aixecar i va anar de pet a la prestatgeria, on tenia totes les seves obres publicades. Les va estar repassant en silenci, una a una, i després d'una bona estona, es va adonar que la lletra A tenia raó. Encara que tots els seus contes eren diferents, les noies que apareixien eren, en el fons, unes figaflors. La tenia raó, va xisclar l'escriptora. Què he estat fent? Durant una bona estona, es va quedar en blanc. De sobte, li va venir al cap quins havien estat els seus referents al llarg de la seva vida. Ràpidament va pensar en la seva àvia, també en la seva mare, en la seva editora i, per descomptat, ella mateixa. Finalment, va reescriure un nou conte. Les idees li venien soles al cap. Es va adonar que tenia molta facilitat, perquè fins ara havia estat escrivint contes que no tenien una imatge fidel al món. Quan va finalitzar el conte, va deixar tota aquella pila de papers damunt la taula i se'n va anar a dormir. Quan es va llevar, es va dirigir directament cap al seu escriptori. A la taula es trobava el seu conte, en perfecte estat, amb totes les lletres i una nota d'agraïment de la lletra A. Estimada escriptora, sabia que ho acabaries entenent. Canviem el guió.
1: Sisè curs, primer premi. Ximena Clavell de la Guàrdia, de l'Escola European International School of Barcelona, amb l'obra L'amic invisible.
2: En Mateu era un nen molt curiós. Sempre tenia preguntes al cap. Per què els núvols són blancs? Com saben els ocells cap on volar? Però no sempre trobava respostes. Una de les coses que més li agradava fer era escriure cartes. No per enviar-les a ningú, sinó perquè li feia sentir bé posar per escrit el que pensava. A vegades explicava coses divertides que li havien passat a l'escola. Altres vegades es preguntava sobre coses estranyes o simplement escrivia històries que s'inventava. Però el més curiós de tot era que cada nit, quan acabava d'escriure, plegava la carta i la deixava sota el seu llit. Però el matí següent havien desaparegut. Al principi, el Mateu va pensar que potser l'havia mogut sense voler, però després de diversos dies es va adonar que sempre passava el mateix. Així que va decidir fer una prova. Aquella nit, en comptes d'explicar el seu dia, va escriure només una pregunta. Qui s'endú les meves cartes? Quan es va despertar, es va afanyar a mirar sota el llit. La carta no hi era, però al seu lloc n'hi havia una altra. Amb el cor bategant d'emoció, la va desplegar i va llegir. Sóc algú que escolta. Pregunta el que vulguis. En Mateu es va quedar bocabadat. Algú li estava responent. Però qui? Des d'aquell dia, cada nit escrivia preguntes i cada matí rebia una resposta. Algunes vegades li donaven consells. Altres cops eren frases misterioses que el feien pensar. I una vegada va escriure: com puc deixar de tenir vergonya quan parlo davant de la classe? L'endemà, la resposta va ser: practica davant del mirall. Ningú et mirarà més seriosament que tu mateix. En Mateu li va semblar una bona idea i va començar a fer-ho. Però un dia, en comptes d'una pregunta, va escriure sobre una cosa que li havia passat. Havia discutit amb el seu millor amic, en Roger, i no sabia com fer les paus. No era res greu, però li sabia greu havia acabat el dia enfadat. Així que va escriure: crec que hauria d'haver dit ho sento, però ara em fa vergonya. Què faig? Al dia següent, la resposta no eren paraules, sinó un petit dibuix. Dues persones parlant. En Mateu ho va entendre de seguida. No calia fer un discurs llarg ni complicat, només anar i parlar. Així que aquell mateix dia, quan va veure en Roger, li va dir: ei, perdona per ahir, no passa res, va contestar el Roger amb un somriure. I així, tal com havia començat la discussió, es va acabar. Aquella nit, en Mateu va escriure una última carta. Gràcies per ajudar-me, però encara no sé qui ets. Però l'endemà, la carta seguia allà. Ningú no l'havia canviada. Sorprès, en Mateu es va aixecar del matalàs i va trobar una capseta amb totes les seves cartes a dins. Algú les havia estat guardant. Va córrer a la sala i es va trobar la seva germana gran asseguda al sofà, amb un somriure. Eres tu? Va preguntar en Mateu. Sí, va dir ella. Volia veure si t'agradaria que algú llegís les teves cartes. I quan vaig veure que sí, doncs vaig pensar que potser t'agradaria tenir algú amb qui parlar. En Mateu va somriure. Gràcies, va dir. I des d'aquell dia va seguir escrivint, però ja no deixava les cartes sota el llit. Ara, quan tenia alguna cosa important a dir, simplement ho deia.
1: 8è Premi Literari de Narrativa Infantil de Sant Cugat a Cugat Mèdia. Recupera aquest espai a cugat.cat.
4: Hora Sant Cugat a Ràdio Sant Cugat. El programa del Centre de Formació d'Adults a Ràdio Sant Cugat.

0: Hola, bon dia, sóc l'Antonio, presentant els meus companys i companyes del Centre de Formació de Persones Adultes de Sant Cugat. Avui estem aquí alumnes de IES-U, que ja han vingut altres vegades, i alumnes d'Instrumental. Us presento l'equip, Cherno.
1: Hola, companys i companyes.
0: Absalom.
2: Hola, bon dia.
0: Karen.
3: Hola, com va?
0: Pablo.
4: Hola, bon dia a tothom.
0: Salva.
5: Com va?
0: Estàs escoltant Connexió Instrumental 3-4, el programa de ràdio del CFA Sant Cugat. Comencem les notícies.
1: Un diada molt especial al CFA Sant Cugat. Durant Sant Jordi, a escola va gaudir de diferent activitat. Va decorar tot el passadís del centre. Va fotos, los racos de lectura del tot alumne del centre. Ta a la matí con la tarda va compartir una lectura de buenas. Després dia una va fer una teatro a la Residencia Rosa y ya dos un curs de pastitos. Después tus junts va fer una volta el pueblo.
6: Instrumental 3-4 s'anima amb l'anglès. Aquest tercer trimestre introduint l'anglès a l'aula instrumental 3-4. Hem fet un bingo amb les lletres de l'abecedari i els números. Aquest alumne està molt preparat a l'aula 3-4. Hem començat amb l'obertura d'informació en el català. Hem tingut l'oportunitat de presentar diferents països mitjançant la digitalització i el català.
1: Voluntària del Pla Tareras. El alumne instrumental a 1-2 han vingut a la visita dels alumnes del batxillerat del cicle Plan Fareras i hi ha hagut una activitat transfacial de la jornada amb el supermercat, com són els noms de cadascun dels hamburguers, compres en hamburguers, botigues, llaunes, paquetes, ampolles. Va ser una gran abertura d'aprenents.
6: Experiment de química, IES-U. Els companys de IES-U al mòdul de física i química han realitzat un experiment de diferents densitats líquides, creant capes de diferents per veure clarament com funciona, una manera pràctica d'entre què passa i per què passa.
0: Estàs escoltant Connexió Instrumental 3-4, el programa de ràdio del CFA Sant Cugat. Acomiadem els nostres companys i companyes que ens han presentat la secció de notícies. Gràcies, nois i noies, i donem la benvinguda a Salva, Karen i Pablo a la seva secció de coneixement.
3: Soc la Karen, benvingut i benvingudes. Avui a l'associació de coneixement us volem explicar algunes curiositats sobre els nostres països d'origen que han estat treballant a la classe de català. El primer país que us explicaré és Colòmbia, un país d'origen d'una de les nostres companyes.
4: Ei, sabies que Colòmbia és el segon país més biodivers del món? Només darrere de Brasil.
3: No en tenia ni idea. De debò, té tanta varietat?
5: Sí, de fet, ocupa el primer lloc en espècies d'orquídies i d'aus.
3: Quin impressionant. A més, crec que també té molta gent que parla castellà, oi?
4: Exacte. És el segon país amb més hispanoparlants del món després de Mèxic, amb més de 52 milions d'habitants.
5: Uau! He sent que el seu cafè és dels millors.
4: Així és. Colòmbia és famós per produir cafè arbitjà d'altíssima qualitat.
3: També em sembla increïble que tingui costes en dos oceans.
4: Sí, és l'únic país d'Amèrica del Sud amb més costes tant al Pacífic com al Carib.
5: Que país tan complet! I això no és tot. La moneda oficial és el peso Colòmbia.
3: Que bé!
4: Doncs et recomano que viatgis a la capital, que és Bogotà, que és un lloc preciós.
5: El segon país del que parlarem és el Magoc. Tenim molt companyes a la classe que venen d'allà.
4: Sabies que la capital del Marroc, que és Rabat, i que la seva moneda oficial és el dirham marroquí?
5: Sí, és on està situat al nord d'Àfrica, limita amb l'oceà Atlàntic a l'oest, amb l'estret de Gibraltar i la mar Mediterrània al nord, i també amb Espanya a través de Ceuta i Melilla.
3: I encara més, limita amb Algèria a l'est i amb Mauritània al sud. A més, va ser l'únic estat d'Àfrica que no va formar part de la Unió Africana durant molt de temps.
4: Uau, això és impressionant! Segons la seva Constitució, el Marroc és una monarquia constitucional parlamentària. El rei actual és Mohamed VI.
5: Pel que fa a la gastronomia, tenim plats molt aromàtics, com el tagine, el couscous amb espècies com el safra i el comí.
3: I una figura molt destacada és Ibu Batuta, un explorador que va viatjar més de 120 milions de quilòmetres durant gairebé 30 anys. És considerat un dels viatgers més grans de tot el temps.
4: Impressionant! El Marroc té molta més història i cultura del que pensava. Hola, jo en representació de l'Antonio, el nostre presentador d'avui, us explicarà unes curiositats sobre el seu país d'origen, Hondures. Hondures compta amb dues costes principals, una extensa franja al nord, al mar Carib, coneguda per les seves platges blanques, esculls de coral i cultura garifuna, i una costa més petita al sud del golf de Fonseca, a l'oceà Pacífic.
5: Que interessant! I què és el plat típic d'Hondures?
3: La balejada és un platet molt senzill però molt bo, preparat amb truita de farina de blat, montesa fregida amb crema.
5: Hosti, que bo! Si vol comprar-me una balejada, amb què pago?
4: La moneda d'Honduras és l'Imperians, en l'honor de l'heroi l'imperià que amb la valentia va defensar el seu poble de la invasió espanyola.
5: També m'hi ha parlat de les cuevas de Taulavi.
3: Són impressionants. Estan a Comayagua i es va descobrir el 1969. Estan reconegudes com el monument natural i ofereixen recorreguts subterranis, normalment obert de 8 a 4 de la tarda.
5: Per cert, coneixes Luis Palma?
4: Sí, és un futbolista hondureny amb una carrera internacional a Europa. Actualment juga al Celtic Football Club. Per últim, us parlarem sobre el Perú. Un dels nostres companys és d'allà i és un país molt interessant. Al Perú trobem una de les 7 meravelles del món modern, el Machu Picchu, situada a 2.430 metres d'altitud.
3: El gos viringo, o gos sense pèl del Perú, és una raça mil·lenària que fa més de 3.000 anys, considerada patrimoni cultural peruà. Quin és el plat típic de Perú?
4: El ceviche peruà és un plat emblemàtic reconegut com el patrimoni cultural de la nació, preparat amb peix cru, marinat en suc de llimona, ají, ceba i sal. Tradicionalment serveix en fresc amb camote, xoclo i pasta, reflectint una herència mil·lenària des de la cultura mochicha.
5: Però el temps. En Coca-Cola és una beguda gasosa peruana. Té un sabor dolç i un color groc daurant. El principal ingredient és la planta herba Luisa. Encara que és la seva fórmula es guarda en absoluta reserva industrial.
0: Moltes gràcies, companys, per totes aquestes curiositats. Dono pas a Absalom, l'encarregat de la sessió de música. Us deixo en bones mans.

La tierra del olvido, Carlos Vives. La següent cançó que hem escollit és La tierra del olvido, de Carlos Vives. La cançó tracta sobretot de la nostàlgia per la terra d'origen i de la connexió amb les arrels. Els cantants parlen de Colòmbia, descrivint els paisatges i transmeten com enyoren aquest lloc quan és lluny la terra de l'olvid. No vol dir que s'hagi oblidat, sinó al contrari. És un lloc que sempre queda dins seu, encara que el temps passi o la distància sigui gran.

Take My Home, John Denver. La cançó Take My Home, Country Roads de John Denver, tracta sobretot de la nostàlgia per la llar i del desig de tornar a un lloc que sents com a casa. El narrador pensa en els paisatges de West Virginia, muntanyes, rius i camins rurals, i sent una connexió molt forta amb aquell lloc, amb aquell entorn. A mesura que avança la cançó, expressa com enyora aquell lloc i com voldria tornar, perquè és on se sent realment en pau i on pertany. Fent el seu aire.

reste un content, que tot va bé, diu que està content, que tot va bé.

0: Luciana i els camps de cotó, amics de les arts. Per acabar, us presentem aquesta cançó mítica dels amics de les arts. Parla sobre l'altra cara d'un procés migratori, cercant la llibertat. En aquesta carta d'un fill als seus pares, parlant-li d'un germà que va marxar i amb el que manté contacte, malgrat que ell no els hi explica les novetats i com sent una manera d'evidenciar que les coses no sempre surten com un creu, però l'esperança és que tot acabi trobant el seu lloc.
1: Això és TEM Instrumental 3-4, el programa del Centre de Formació de Persones Adultes de Sant Cugat. Gràcies, Absaló, així com els altres col·laboradors, tornem al llum amb més històries. Fins la propera.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Veus de conte.
2: Les tres cabretes i el troll.

0: havia un pont i a sota d'aquell pont hi vivia un troll. El troll acostumava a seure sobre el fang, la brossa i la porqueria. I escoltava, esperava, desitjós que algú creués el pont que tenia sobre seu.
1: Soc un troll. Només penso a menjar. M'encanta com sonen les peulles i les potes, i les grapes i les urpes sobre la llamborda. M'anuncien el menjar que em duré la boca.
0: El troll feia servir una ungla fastigosa per treure's la cera de les orelles. Tot el que havia menjat darrerament era una bota de pell i una mica de greixum que s'havia trobat al melic. Estava gairebé mort de gana. Va fer el pont sobre seu. El troll es va posar ràpidament dempeus i va grimpar fins a la llum, tot cridant:
1: qui vol anar al prat d'enfront? Qui gosa creuar el meu pont?
0: Era una cabreta petita i tremolosa.
2: Només sóc jo,
0: va dir la cabreta.
2: Una cabreta de la família Gruff.
0: El troll va començar a ballar i a picar de peus.
1: M'encanta menjar cabrit. Deixa'm que et digui com. M'agrada la cuixa de cabrit amb melmelada, el cabrit fumat, a la cassola o caramelitzat, el cabrit amb torrades o en un remenat, també en amanida, però sense enciam. Oh, cabrit amb cargols, ben saltejat, tant per dinar com per sopar, a tu, cabreta, et vull menjar.
2: No ho facis, si us plau,
0: va dir la cabreta.
2: No et val la pena, estic feta una pellaringa.
0: El troll va menys aclucar els ulls. Ben mirat, aquella cabreta era més aviat escanyolida. La petita cabreta va somriure.
2: Si em deixes creuar el pont, t'explicaré un secret. La meva germana gran passarà per aquí ben aviat. I ella és molt més grossa i saborosa que jo.
1: La teva germana gran, dius?
0: Va comentar el troll, tot estirant-se un pèl llarg que li sortia de la barbeta.
1: D'acord, pots passar.
0: I d'aquesta manera, la primera de la família Gruff va creuar el pont al trot. Sota el pont, el troll reia tot sol.
1: No em puc creure que hagi enganyat la cabreta perquè em digui que la seva germana gran creuarà el pont. Sóc tan llest i tan divertit i ben plantat.
0: Va fer el pont del seu. El troll es va posar ràpidament dempeus i va grimpar fins a la llum, tot cridant:
1: qui vol anar al prat d'enfront? Qui gosa creuar el meu pont?
0: Era una altra cabreta.
3: Només sóc jo,
0: va dir la cabreta.
3: La segona de la família Gruff.
0: El troll es va emocionar de veure que aquella cabreta no era tan petita i es va posar a aplaudir i a cridar:
1: m'encanta menjar cabrit. Deixa'm que et digui com. Cabrit ferrat amb patates i maionesa, cabrit assecat al sol amb salsa holandesa, o també amb bolognesa, cabrit flamejat amb meló, o ben fresquet amb un glaçó, tant per dinar com per sopar, a tu, cabreta, et vull menjar.
3: No ho facis, si us plau, no et valc la pena.
0: El troll va arrufar les celles.
1: Per què no? Sembles deliciosa.
0: La segona cabreta va somriure.
3: Amb mi perdries la gana. Si em deixes creuar el pont, t'explicaré un secret. La meva germana gran passarà aviat per aquí i ella és molt més grossa i saborosa que jo.
1: La teva germana gran, dius?
0: Va xiuxiuejar el troll.
1: Ben segur que la vull veure.
0: El troll jugava a recargolar-se el pèl de la barbeta amb el dit.
1: D'acord, pots passar.
0: I d'aquesta manera, la segona de la família Gruff va creuar el pont al trot. Ajupit allà a la penombra, el troll no cabia la pell de l'emoció.
1: Em fa salivar de valent aquesta tercera germana. Quines ganes de menjar-me-la.
0: El troll es va arrencar una crosta.
1: Quines altres rimes podria fer?
0: El troll va començar a bevejar.
1: Quina alegria! Ja és aquí!
0: Es va posar ràpidament dempeus i va grimpar fins a la llum, tot cridant:
1: qui vol anar al prat d'enfront? Qui gosa creuar el meu pont? Ostres!
0: Va dir el troll.
1: Vaja, és que, mare meva, ets molt grossa.
0: El troll es va estirar tant com va poder. Per semblar alt, va tossir i va dir en veu baixeta:
1: et menjaré, cabreta.
0: La cabreta gran va esclafiar. Va baixar les banyes i va fer picar les potes.
4: No,
0: va dir la cabreta gran.
4: No em menjaràs.
0: I la tercera cabreta de la família Gruff va embestir el troll, que va sortir volant pel pont i va anar a parar als ràpids. Hi ha una cascada coneguda pel nom de la Gran Cascada. I després va anar a parar a l'enorme cascada. I més tard va arribar a la que anomenen la més que enorme cascada. El troll va surar riu avall, més enllà d'on gira el seu curs. On va anar a parar, no en tinc ni idea. Mai he anat tan lluny. Hi ha massa mosquits. Pel que fa a la tercera cabreta, d'aquesta manera va creuar el pont i es va reunir amb les seves dues germanes al prat d'enfront. Les tres cabretes de la família Gruff ara viuen allà. Mengen tot el que volen i creixen sanes i estàlvies. Si vols, les pots anar a visitar. Tan sols has de creuar el pont.
4: Una producció de Cugat Mèdia amb el suport de Escola Joan Maragall i 11.
5: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia 90.

0: resposta conta.
1: Sopa de pedra.
2: És de nit, ple hivern. Un llop vell s'acosta al poble dels animals. La primera casa és la casa de la gallina. El llop truca a la porta.
3: Què hi ha?
2: Pregunta la gallina. El llop respon.
4: Sóc el llop.
2: La gallina s'esvera.
3: El llop!
4: No tinguis por, gallina. Sóc vell, ja no em queda cap dent. Deixa que m'escalfi a la vora de la llar del foc i em prepari una sopa de pedra.
2: La gallina dubta. No les té totes, no cal dir-ho, però és molt tafanera. No ha vist mai el llop de debò. Només el coneix per les històries que conten d'ell i li agradaria molta estona sopa de pedra. Així que obre la porta. El llop entra, sospira i demana.
4: Sisplau, gallina, porta'm una olla.
3: Una olla!
2: S'esvera la gallina.
4: Escolta, gallina, per preparar una sopa de pedra fa falta una olla.
3: No ho sé,
2: confessa la gallina.
3: No n'he tastada mai.
2: Aleshores, el llop recita la recepta.
4: En una olla fiqueu-hi una pedra grossa. Afegiu-hi aigua i espereu que bulli.
3: I res més?
4: Res més.
3: Jo a les meves sopes hi afegeixo sempre una mica d'api.
4: Se n'hi pot ficar, dona gust.
2: I treu una pedra grossa del seu sac. El porc, però, ha vist com el llop entrava a casa de la gallina. Està neguitós i truca a la porta.
5: Va tot bé?
3: Entre porc, el llop i jo estem preparant una sopa de pedra.
2: El porc no se'n sap avenir.
5: Una sopa de pedra? Només de pedra?
3: I tant!
2: Diu la gallina.
3: Però si pots ficar api, dona gust.
2: El porc pregunta si s'hi poden ficar carbassons.
4: Se n'hi poden ficar,
2: diu el llop. Aleshores, el porc corre cap a casa seva i torna amb uns quants carbassons. L'ànec i el cavall, però, també han vist com el llop entrava a casa de la gallina. Estan neguitosos i truquen a la porta.
3: Entreu,
2: diu la gallina.
3: El llop, el porc i jo estem preparant una sopa de pedra.
5: Amb una mica d'api i carbassons,
2: precisa el porc. L'ànec, que ha viatjat molt, pretén que una vegada a Egipte va tastar una sopa de pedra i que hi havia ficat porros. Diu que se'n recorda perfectament perquè és el que li agrada més de la sopa, els porros. La gallina pregunta al llop.
3: Es pot fer una sopa de pedra amb porros?
4: Es pot fer.
2: Aleshores, l'ànec i el cavall corren cap a casa seva i tornen amb uns quants porros. El moltó, la cabra i el gos, però, estan neguitosos perquè també han vist com el llop entrava a casa de la gallina. No els fa falta trucar. La porta és oberta de bat a bat.
5: Què feu?
2: Pregunta el moltó.
3: El llop, el porc, l'ànec, el cavall i jo estem preparant una sopa de pedra.
2: Respon la gallina. Ja us podeu imaginar què passa llavors. Un hi vol naps, l'altre proposa ficar-hi col. Després, cadascú corre cap a casa seva i torna amb hortalitzes. Hortalitzes per a tots els gustos. Ara seuen tots en cercle al voltant de la llar de foc. S'expliquen acudits, discuteixen.
3: Que agradable que és estar tots junts. Hauríem de fer sopars com aquests més sovint.
5: Al principi em pensava que menjaríem sopa de gallina,
2: diu el porc. I l'ànec li demana al llop que conti algunes seves terribles històries per conèixer el seu punt de vista. Però l'aigua de l'olla ja bull i el llop hi enfonsa el cullerot.
4: Em sembla que la sopa ja està llesta.
2: El llop serveix tots els animals. Tothom repeteix tres vegades i el sopar s'allarga fins molt tard. Després, el llop treu un ganivet punxegut del seu sac i punxa la pedra.
4: Ah, encara no està del tot cuita. Si m'ho permeteu, me l'emporto pel sopar de demà.
2: La gallina li pregunta.
3: Ja se'n va?
4: Sí, però us agraeixo aquesta vetllada tan agradable.
5: Que tornarà aviat, el trobarem a faltar,
2: pregunta el moltó. El llop no respon, però no crec que torni. Dies més tard, el llop vell s'acosta a un altre poble d'animals. La primera casa és la casa del gall dindi. El llop truca a la porta.
6: Una producció de Cugat Mèdia amb el suport de Escola Joan Maragall i 11.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
6: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, la una us parla, Maria Lara. Nova jornada de vaga avui a les aules després d'aquest 65% dels docents que hagin rebutjat el preacord entre els sindicats majoritaris i el govern. Anem ara a saber com s'està anant aquesta jornada de vaga amb la manifestació unitària que està tenint lloc a Barcelona, concretament a Arc de Triomf. Allà hi tenim a la nostra companya Esther Minguell. Com estan tot plegat? Bon dia.
2: Bon dia. Doncs la manifestació avança pel passeig Lluís Companys, direcció al Parlament de Catalunya, una marea groga que reclama millores pel sistema educatiu, la dimissió de la consellera Esther Niubó i que crida proclames a favor de l'educació pública i de qualitat. La jornada d'avui està convocada per la CGT, la Intersindical, la COS i USTEC, que hi participa després del rebuig dels docents a la consulta. Els sindicats reclamen al govern reobrir les negociacions amb el comitè de vaga i anuncien una nova aturada el dimarts 9 de juny. Isard Pardas és el portaveu de la CGT.
3: Nosaltres fem una crida a la mobilització del dia 9 perquè no pot ser que tinguem una educació concertada, una educació privada que té molts tints de religiosa i a la qual nosaltres no hi estem d'acord. Tota l'educació ha de ser pública i alhora perquè el dia 9 també és la discussió del capítol de pressupostos que fa referència a educació i nosaltres li exigim al govern del PSC però també als grups de l'oposició que s'omplen la boca defensant els serveis públics, defensant l'educació i després voten uns pressupostos que no afecten i que no aborden l'emergència educativa.
2: Vostè que ha dit que consultarà centre a centre per establir un document clar de les reivindicacions dels professors i mestres. Seguiran pressionant el govern en noves protestes, però adverteixen que cal un procés de reflexió que continuarà el proper curs.
1: Gràcies, Esther. Estarem pendents. Bon dia.
2: Fins ara, bon dia.
1: I en clau política, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha demanat al seu executiu que posi la directa, aprofitant l'estabilitat que, segons ha dit, aportaran els pressupostos que el Parlament preveu aprovar, com sentíem, al juliol. Illa ha fixat com a prioritats dels pròxims dos anys la condonació del deute del FLA, el desplegament del nou model de finançament i també l'aplicació efectiva de la llei d'amnistia. I el Servei Català de Trànsit impulsarà una nova campanya de sensibilització adreçada als motoristes davant l'augment de la sinistralitat mortal d'aquest col·lectiu a les carreteres catalanes. Fins al 31 de maig, 21 motoristes han perdut la vida en accidents de trànsit a Catalunya, el 40% del total de víctimes mortals registrades aquest any. La majoria dels sinistres mortals s'han produït a la demarcació de Barcelona, sovint en accidents en solitari, i afecten principalment homes de més de 45 anys. I el Primavera Sound ha defensat la suspensió d'una part de la programació d'ahir a la nit per motius de seguretat davant la pluja intensa i les fortes ratxes de vent. L'organització assegura que els escenaris principals eren els més exposats al temporal i que no es podien garantir les condicions de seguretat.
0: Notícies en xarxa.
4: Bon dia i bon divendres, 5 de juny de 2026, això és l'Enjoc.
0: Enjoc. Amb Martí González.

Divendres 5 de juny, avui parlarem de futbol perquè arriba el partit més important. De moment esperem per al Sabadell, que avui rep a la nova Creu Alta el Real Madrid Castilla, el filial del Real Madrid, havent de remuntar un 2-0 de l'anada dels play-offs d'ascens a la segona divisió, amb una nova Creu Alta que s'espera plena, amb un gran ambient per completar aquesta gesta. També parlarem de les seleccions espanyoles, masculina i femenina. Ahir la masculina va empatar un contra Iraq en un partit de preparació per al Mundial, i avui ja, a hores d'ara, viatja cap als Estats Units per disputar aquesta cita mundialista.

La femenina juga avui a Mallorca Son Moix contra Anglaterra, en un partit que decidirà la primera plaça del grup per classificar-se per al Mundial, que jugarà l'estiu vinent, el del 2027, en aquest cas al Brasil. Molt futbol, però també bàsquet, hoquei, patins i molt més. Tot això avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: Amb l'Alba Triadó, hola, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí.
0: En futbol, la selecció espanyola masculina viatja a hores d'ara cap als Estats Units per acabar d'ultimar la preparació del Mundial.
1: Ahir el combinat estatal va empatar una Riazor a la Corunya contra Iraq. Sis jugadors del Barça van participar, inclòs Marc Bernal, que no està convocat per la cita mundialista, però hi va debutar com a titular amb l'absoluta. També va sortir d'inici el porter Joan Garcia, que no va estar massa encertat en el gol iraquià, a més de Gavi, Dani Olmo i Ferran Torres, l'autor del gol d'Espanya. Eric Garcia i l'agarenc Marc Pubill, que també debutava amb l'absoluta, van tenir minuts a la segona meitat.
0: Espanya tornarà a jugar un amistós de la matinada dilluns a dimarts que ve contra el Perú a Mèxic. El debut del Mundial serà el dilluns 15 de juny a Atlanta, Estats Units, contra Cap Verd. I avui també juga la selecció espanyola femenina.
1: I ho farà amb 8 jugadores del Barça, sense comptar amb Alexia Mapi i Iona Batlle, que també són a la convocatòria, a més de les catalanes, Laia Codina i Jana Fernández. El combinat estatal rep avui a Son Moja, a Mallorca, a Anglaterra, en un duel que decidirà la primera plaça del grup de classificació per al Mundial de l'estiu del 2027, que es farà al Brasil.
0: En competició de clubs, avui el Sabadell afronta el partit més important del que va de temporada.
1: El conjunt arlequinat rep a la nova Creu Alta el filial del Real Madrid en la tornada de la primera eliminatòria del play-off d'ascens de segona divisió. L'objectiu, remuntar el 2-0 de l'anada, tot i que els vallesans els valdria guanyar de 2 gols de diferència per passar. El duel, amb més de 11.000 entrades venudes, serà a les 9 del vespre.
0: L'altre català que disputa aquest play-off d'ascens de segona, l'Europa jugarà diumenge a Vigo, a Balaïdos, contra el filial del Celta, amb un empat a 1 de l'anada. Per cert, avui l'Europa fa 119 anys d'història. En bàsquet, la penya està obligada a guanyar avui el Baskonia si no es vol acomiadar de la temporada.
1: El conjunt verd i negre rep els bascos a l'Olímpic en el segon partit de la sèrie de quarts de final dels play-off de l'ACB. Els badalonins, que van caure dimecres a Vitoria en un partit competit fins a l'últim quart, miraran de forçar el tercer i definitiu enfrontament que jugaria diumenge de nou en terres basques. El duel d'avui serà a les 9 de la nit.
0: També avui es juga el segon partit de la sèrie entre el Bilbao i el València, amb avantatge per a l'equip de Pedro Martínez. I a l'altra banda del quadre, les dues eliminatòries es decidiran el tercer partit.
1: El Barça va caure ahir de 3, 87-90 contra l'UQAM al Palau, i haurà de tornar a guanyar demà a Múrcia si vol ser a semifinals. En un final molt igualat, amb algunes decisions arbitrals polèmiques de les quals es va queixar molt el tècnic blaugrana Xavi Pascual, els murcians es van acabar enduent el segon assalt, tot i que el Barça va tenir 2 tirs en última possessió que podrien haver forçat la pròrroga. D'altra banda, també es decidirà demà, en aquest cas al Movistar Arena de Madrid, la sèrie entre Tenerife i Real Madrid, després que els blancs guanyessin ahir per un clar 83-118 en terres canàries per empatar l'eliminatòria.
0: En handbol, ara mateix tenim en joc ja el primer partit de la fase final de la Copa del Rei, que es disputa a Alacant, amb el Barça com a principal favorit. Els blaugranes s'enfronten des de la 1, acaba de començar, 5 minuts porten a l'Atlético Valladolid. De moment no ha començat gens bé el partit per als blaugranes, que ho perden, en aquest cas 0-3.
1: En cas que això canviés i el Barça guanyés, s'enfrontarà a semifinals contra el vencedor del Nava Conca, que juga avui a 2:15 de la tarda. A l'altra banda del quadre, a les 4 també avui tindrem un Vidasoa a Torrelavega i a 9:15 un Alacant Osca. Per al Barça, recordem, és la preparació per a la Final Four de la Champions que es disputa la setmana vinent a Colònia.
0: Anirem seguint aquest Barça Atlético Valladolid, que com dèiem està en joc des de la 1, 0-3, com dèiem, perd el Barça de moment. En hoquei patins, també avui juguen els tercers partits del play-off de semifinals, en aquest cas el millor de 5 de l'hoquei lliga masculina.
1: En l'eliminatòria catalana, la sèrie es trasllada a les Comes empatada 1-1 després de la victòria de l'Igualada de l'altre dia al Palau Blaugrana. Avui juga el tercer enfrontament entre Igualada i Barça a les 7 de la tarda.
0: I a 9:15 es jugarà el tercer partit de l'eliminatòria entre Calafell i Liceo, amb 2-0 favorables gallecs.
1: El conjunt penedesenc està obligat, per tant, a guanyar els dos partits al Joan Ortoll, començant pel d'avui, si vol allargar aquestes semifinals.
0: I a l'hoquei lliga femenina, demà mateix ja comença la final.
1: La que enfronta de nou Vilassana i Fraga, els dos protagonistes de la final de Copa i d'una de les semifinals de la Champions. El primer partit de la sèrie, el millor de 3, començarà demà a la 1 al Pla d'Urgell.
0: En tennis tenim en joc ara mateix també el partit de quarts de final de Roland Garros del quadre masculí de dobles, del català Marcel Granollers i l'argentí Horacio Ceballos, contra els italians Bolelli i Babasori. De moment, 6-5 en el primer set per als italians, tot i que 40-0 estan a punt de forçar el primer tiebreak Granollers i Ceballos.
1: Granollers i Ceballos, de fet, que són els caps de sèrie número 1 que defensen el títol aconseguit l'any passat a París.
0: I en últim punt, en motor, ja tenim en marxa el Gran Premi d'Hongria de MotoGP.
1: Els primers entrenaments lliures disputats aquest matí, Marc Márquez ha fet el millor temps per davant de Raúl Fernández i Pedro Acosta. El líder de la general, Marco Bezzecchi, ha estat 9è i el seu company d'equip, Jorge Martín, 12è. Pel que fa a la resta de catalans, Maverick Viñales ha marcat el 14è millor registre i Àlex Rins el 20è.

0: I com cada divendres hem de repassar tot el que podrem veure aquest cap de setmana amb les retransmissions esportives de la xarxa. Demà dissabte, Alba, tindrem futbol, waterpolo, hoquei, patins i el Patina Fest.
1: Sí, la setmana passada vam poder seguir la modalitat de parc d'aquest Patina Fest. Aquesta setmana torna a la xarxa més el millor skateboarding, l'scootering i el roller freestyle. En aquest cas, a la modalitat street des del Prat de Llobregat. Serà demà, quan faltin 20 minuts per les 4 de la tarda. I també en exclusiva a la plataforma de streaming, demà a les 7 de la tarda podrem veure l'anada de la semifinal de la final del play-off d'ascens a la tercera federació masculina de futbol entre el Sant Mauro i la Pobla de Mafumet a l'estadi municipal de Santa Margarida de Montbui. Abans, però, l'Enjoc TV, hoquei patins, amb el primer partit de la final per pujar a l'hoquei lliga femenina entre el Club Hoquei Mataró i el Club Hoquei Calderracamp Làser a les 4 de la tarda. I per acabar, a un quart de 7, tornada del play-off d'ascens a la divisió d'honor femenina de waterpolo amb el duel entre el Club Natació Rubí i el Club Natació Barcelona.
0: Tot això demà, diumenge, més futbol i també més hoquei patins.
1: Això sí, serà a partir de les 4 de la tarda amb la tornada de l'eliminatòria de descens de l'hoquei lliga masculina entre el Digitec Club Patí Vilafranca, capital del Vi, i el Martinelli a Club Patí Manlleu, amb un 2-3 favorable als penedesencs. I per rematar-ho, a un quart de 7, tornada de la final del play-off descens a la segona federació masculina de futbol entre el Club de Futbol Badalona i la Unió Esportiva Cornellà, amb el 4-1 favorable als del Baix Llobregat.

0: Divendres 5 de juny, 12 minuts passant de la una, comencem parlant d'handbol, perquè ara mateix tenim en joc ja, ara en parlàvem, el primer partit de la fase final de la Copa del Rei, que es disputa a Alacant, amb el Barça un cop més com a principal favorit. Els blaugranes s'enfronten a quarts de final a l'Atlético Valladolid, i de moment no ha començat massa bé la cosa. 2-4 perden el Barça, en aquest cas amb molt poc encert en atac, patint per superar la defensa del Valladolid, que, com dèiem, de moment està per davant el marcador, tot i que només portem 8 minuts de temps en joc. Com dèiem, acaba de començar ara a la una, a gairebé 9 minuts de joc, aquest Barça 2, Atlético Valladolid 4, el primer partit de quarts de final d'aquesta Copa del Rei, que es disputa, com dèiem, a Alacant. Si el Barça guanya, s'enfrontaria a semifinals contra el vencedor del Nava Conca, que juga avui a 6:45 de la tarda. A l'altra banda del quadre, a les 4, avui tindrem un Bidasso a Torrelavega, i a 8:45 del vespre, un Alacant, l'anfitrió, contra l'Osca. Per al Barça, recordem, és la preparació per a la Final Four de la Champions, que es disputa la setmana vinent a Colònia, com sempre. D'altra banda, en futbol, el Sabadell juga avui el partit més important de la temporada de moment, esperem que no sigui l'últim, ara en parlem, però és que abans, en seleccions, avui juga la selecció espanyola femenina, un partit contra una de les millors millors seleccions del món, que és Anglaterra, en joc la primera plaça del grup de classificació per al Mundial de l'estiu del 2027. Escoltem la seleccionadora Sònia Bermúdez quan li preguntàvem per les 8 jugadores del Barça, 11 comptant Alexia Mapi i Ona Vall, i l'ambient que hi ha després d'aquest final de temporada, i també per la tornada d'Aitana després de la lesió.
1: Nada, con mucha tranquilidad. Evidentemente estamos aquí para hablar del partido de mañana. Yo creo que el momento del club pasó. Entiendo tu pregunta, pero es verdad que estaban muy centradas en el partido de contra Inglaterra. Pensamos en eso, el grupo está bien, está alegre, está feliz, así que con ganas de que llegue mañana. Nada, estamos encantados de tener a Aitana. Sabemos que viene de una lesión dura y bueno, recuperar un poco a todas esas jugadoras que han pasado por lesiones, estamos contentos de tenerlas con nosotras y bueno...
0: Avui a les 9 del vespre som Moja, Mallorca, aquest Espanya-Anglaterra, i a la selecció espanyola masculina avui ja viatja cap als Estats Units des d'aquest matí per acabar de preparar-se per al Mundial que comença la setmana vinent. Ahir el comiat estatal va rejugar a Riazor, a la Corunya, un amistós contra Iraq, en el qual va acabar empatant a 1 amb un gol del Lorena Ferran Torres. De fet, van jugar 6 jugadors al Barça, 5 d'ells titulars, inclòs, per exemple, Joan Garcia a la porteria, que no va acabar d'estar encertat en el gol iraquià, i també Marc Bernal, un dels jugadors de reforç en aquesta preparació que no anirà al Mundial. També va debutar amb l'absolut alagarenc Marc Pubill, jugador de l'Atlètic de Madrid. El seleccionador Luis de la Fuente parlava dels objectius que tenien en el partit d'ahir quan li preguntaven per si havia canviat la seva idea de l'11 del debut del Mundial el dia 15 de juny contra Cap Verd.
2: No entendemos de partidos amistosos. Era un partido que buscábamos un objetivo, unos objetivos. Primero, competir para ganar, pero luego también cumplir la serie de condiciones que queríamos haber marcado a cada jugador y a cada... Fundamentalmente, insisto, en el plano físico, ¿no? Condicional. La idea que tenemos, que tengo, sigue siendo la misma. Ahora, vamos a ver cómo se desarrollan estos días. Todavía estamos, quedan 11 días hasta el partido inicial del campeonato para nosotros, campeonato del mundo. Queda mucho, mucho de preparación, distribuir cargas, pero tenemos claro en un principio cuál es el equipo que va a empezar, con portero y otros 10 más.
0: Com dèiem, la selecció espanyola ja viatja des d'aquest matí als Estats Units. La matinada de dilluns a dimarts jugarà un altre amistós, en aquest cas contra el Perú a Mèxic, i dilluns 15 de juny debut al Mundial amb el primer partit de la fase de grups contra Cap Verd.
3: Penso que hem de viure el partit amb una energia molt positiva entre tots, de màxima confiança, de saber que hem d'estar vius dins del partit i molt atents. Al final, aquesta sobreexcitació que ha d'haver-hi a les graderies, nosaltres l'hem de convertir en foco, en tenir molt clar què volem, i això no vol dir quedar-nos aparats dins del partit. O sigui, hem d'anar amb tot, jugar amb determinació, córrer com animals, lluitar cada pilota com si fos l'última, i estic segur, doncs, que aquest factor ambiental serà determinant, i jo vaig dir a l'acabar, 90 minuts al temple són molts minuts.
0: Aquest era Ferran Costa, l'entrenador del Sabadell, que, com dèiem, convençut d'aconseguir la remuntada d'aquest vespre, en aquest cas a la Nova Creu Alta, en aquest Centre Esport Sabadell-Real Madrid-Castilla, tornada de la primera eliminatòria del play-off d'ascens a segona divisió, en què el conjunt alacantí ha de remuntar un 2-0 en contra del partit d'anada, tot i que li val guanyar de 2 gols per forçar la pròrroga i també per passar l'eliminatòria al final del temps extra. Tot plegat per seguir aspirant a tornar, com dèiem, al futbol professional, amb l'ascens a segona divisió masculina. Avui a les 9 del vespre aquest Sabadell al Madrid-Castilla. Diumenge serà el torn de l'altre equip que lluita per pujar a segona, l'altre català, l'Europa, que s'afronta un partit històric en un escenari com és Balaïdos, contra el filial del Celta, en aquest cas, el Celta de Fortuna, amb tot obert després de l'empat a 1 de l'anada a Can Dragó. I parlant de play-offs, diumenge es decideix la fase final catalana de la promoció d'ascens a segona federació masculina, amb la tornada de l'eliminatòria entre Badalona i Cornellà. Els verds ja arriben amb un avantatge important després del 4-1 de l'anada, però el Badalona es vol fer fort a casa. Qui passi aquesta eliminatòria s'enfrontarà al vencedor del play-off gallec per pujar a aquesta segona federació. I demà a les 7 de la tarda arrenca la final del play-off per pujar a tercera federació masculina i que enfronta el Sant Mauro i la Pobla de Mafumet amb l'anada al municipal de Santa Margarida de Montbui. Ràdio Municipal de Tarragona, Ràdio Ciutat de Tarragona, volíem dir, Adrià Tella.
4: La Pobla de Mafumet juga aquest dissabte l'anada de la final del play-off d'ascens a tercera federació. El filial de l'Nàstic visita el camp del Sant Mauro amb l'objectiu d'aconseguir un bon resultat que li permeti afrontar la tornada a casa amb les màximes garanties. Tant la Pobla com el Sant Mauro han arribat a la final de forma èpica. La Pobla remuntant un 0-2 al Rubí en el partit de tornada, arribant a la pròrroga. El Sant Mauro es va classificar al camp del Prat en una tanda de penals amb polèmica. S'espera una darrera eliminatòria molt igualada. En els enfrontaments en Lliga, la Pobla va guanyar 1-2 al camp del Sant Mauro i els de la Noia van vèncer 0-1 a la Pobla. El tècnic dels pobletans, Xavi Vilagut, destaca el bon moment del Sant Mauro i la complexitat del partit.
5: Un partit de 180 minuts, per tant, és molt important doncs, saber llegir en cada moment el que demanda el partit i pensant en l'eliminatòria en conjunt, en un equip que té molt d'ofici, en un equip que sap gestionar molt bé els temps del partit, amb molt bones individualitats a nivell ofensiu. Per tant, crec que és un partit molt i molt complicat, en un camp seu que estarà ple, on el públic també apreta, i per tant, bé, crec que requerirà un partit de la nostra millor versió i de ser molt intel·ligents.
4: El duel es disputarà aquest dissabte a les 7 de la tarda a l'estadi municipal de Santa Margarida de Montbui. Es podrà seguir en directe per la plataforma La Xarxa Més.
0: Gràcies, Adrià. En bàsquet, la penya està obligada a guanyar avui al Baskonia a casa, a l'Olímpic, si no vol acomiadar-se de la temporada. Els verdinegres afronten el segon partit de la sèrie de quarts de final del play-off pel títol de la ACB, convençuts que es podran imposar el conjunt basc per forçar el tercer i definitiu partit que jugaria diumenge a Vitòria. Ràdio Ciutat de Badalona, Ferran Vinaixa.
6: El Joventut intentarà allargar la sèrie aquest vespre a partir de les 9 dels quarts de final i forçar el tercer partit. Els verdinegres reben el Baskonia en un palau olímpic que viurà un ambient espectacular. L'afició no fallarà i s'ha organitzat una rua per anar fins al pavelló i generar així més ambient. La plantilla va tornar ahir al migdia des de Bilbao i aquest matí han fet una suau sessió de tir. El que té clar Dani Miret és que ha d'haver-hi més jugadors que s'assumin a la batalla perquè amb Ricky Hunt no n'hi ha prou. La penya va competir en el primer assalt a Vitòria, però es va quedar sense benzina als últims minuts i jugadors com Drell, Crack, Hanga, Parker o Vives no van mostrar la seva millor versió. El tècnic verd i negre explicava el cas.
7: Ens hem frustrat perquè ofensivament hem estat molt lluny del nostre joc. És veritat que el nostre joc hi ha hagut moments que ha depengut del triple, hi ha hagut moments que el triple ens ha fet brillar, però durant l'any hem tingut maneres de jugar també doncs, buscant els grans, sent un equip doncs, que ha tingut la paciència, que ha mogut la pilota, i avui el nostre joc ofensiu ha sigut menys col·lectiu, però no per un tema d'egoisme, per un tema de que no ens sortia res, que no ens anaven les cames.
6: En el cas que els verdinegres guanyin, el tercer definitiu partit de l'eliminatòria seria diumenge a Vitòria. En el cas que el València superi 2-0 al Bilbao en un dels altres emparellaments de quarts, el partit de la penya seria a les 7 de la tarda. Si en canvi el Bilbao iguala la sèrie, la penya jugaria a les 9 del vespre.
0: Gràcies, Ferran. També avui es juga, en aquest cas, a les 7 de la tarda, el segon partit de la sèrie entre Bilbao i València, en què els de Pedro Martínez poden certificar el bitllet per a semifinals. I a l'altra banda del quadre, les dues eliminatòries es tiren al tercer i definitiu assalt. Ahir el Barça va caure al Palau 87-90 contra el Camp Múrcia en un tram final de partit molt igualat amb decisions arbitrals polèmiques que van emprenyar i molt a Xavi Pascual. L'escoltem al tècnic blaugrana.
8: El que sí que puc dir és que han estat decisives, tant la falta d'atac del Vesely com la falta d'atac contra el Vesely, i que cada un pensi el que tingui que pensar, però s'ha decidit el partit aquí, també la falta d'atac del Fol. Tenim que veure el partit una miqueta, però sobretot el KP acaba amb dues faltes rebudes en tot el partit. Bueno, mirarem una mica el partit després i valorarem. Lògicament no tenim cap bona sensació. Poseu-li l'adjectiu que vulgueu, m'estimo més no dic gaire cosa més, però portem 80 minuts amb la mateixa línia.
0: En tot cas, ara ja toca pensar en aquest tercer enfrontament, que jugarà demà dissabte a les 9 del vespre de nou al Palacio de los Deportes de Múrcia. També demà, en aquest cas, a les 6, es jugarà el tercer partit de la sèrie entre Madrid i Tenerife, després que de la victòria blanca d'ahir en Terres Canàries, 83-118, per empatar a una eliminatòria. I en hoquei patins, avui es juguen també els tercers partits del play-off de semifinals, en aquest cas del millor de 5, de l'hoquei lliga masculina. En l'eliminatòria catalana, la sèrie es trasllada a les Comes empatada 1-1, després de la victòria de l'Igualada de l'altre dia al Palau Blaugrana. Escoltem el jugador del Barça, Sergi Llorca.
9: És una final, tenim molt clar les coses que vam fer malament l'últim partit i confiem molt amb el treball, amb l'equip. Si sortim com hem de sortir, amb totes les ganes i molt concentrats, tindrem moltes opcions i així encarem el partit. Sobretot aquests partits de play-off tan decisius, molts cops es decideixen per detalls, sabem que són molt llargs, allà a casa seva el públic també apretarà, així que crec que hem de tenir paciència, defensar molt bé, confiar molt en nosaltres i segur que tindrem moltes opcions.
0: Avui a les 7 de la tarda aquest Igualada Barça i a 8:45 es jugarà el tercer partit de l'eliminatòria entre el Calafell i Liceo, amb 2-0 favorable als gallecs. El conjunt penedesenc, per tant, està obligat a guanyar els dos partits que venen al Joan Ortoll, el primer, sobretot el d'avui, si vol allargar aquestes semifinals. Ràdio Bellvei, Toni Cansino.
10: El Calafell a menorquina ja no té cap marge de maniobra i necessita guanyar avui per forçar el quart partit el proper diumenge. L'entrenador local, Guillem Cabestany, diu que tenen dos objectius.
11: Nosaltres tenim moltes ganes de complir dos objectius. En primer lloc, que sigui un gran partit, com han sigut molts aquí a l'Ortoll, o les finals que hem jugat, o els partits de play-off que hem jugat a fora. I per tant, esperem que l'afició i que l'equip donin el seu màxim per viure un altre partit històric.
10: Evidentment, l'altre objectiu s'ha convertit en un malson per l'equip del Baix Penedès.
11: I en segon lloc, i és amb l'únic que pensem, és en guanyar el Liceu. És un equip que se'ns ha posat travesser, que ni la temporada passada ni aquesta els hem pogut guanyar. Creiem que hem anivellat bastant la balança el segon partit, malgrat el resultat, i volem acabar de ser més efectius, de poder obrir el marcador, posar-nos per davant, ens aniria molt bé, la veritat.
10: No sabem, a hores d'ara, què passarà avui, però tant de bo diumenge al pavelló Joan Ortoll obri portes, seria senyal que s'ha guanyat a la Bèstia Negra i que el Calafell vol tornar a fer història.
0: Gràcies, Toni. I a l'hoquei lliga femenina, demà mateix ja comença la final, que enfronta de nou el Vilassana i el Fraga, dels dos protagonistes de la final de la Copa i una de les semifinals de Champions, i el primer partit serà, el millor de tres en aquest cas, al Pla d'Urgell, demà a la 1. I tornant a la categoria masculina, diumenge jugarà, es decidirà l'equip que acompanya el Lloret a l'hoquei lliga masculina el curs vinent, amb la tornada de l'eliminatòria d'ascens entre Vilafranca i Manlleu. Els penedesencs que juguen a casa i arriben amb un gol d'avantatge després del 2-3 de l'anada en terres usonenques. Ràdio Vilafranca, Eric Guijarro.
12: Després del triomf per 2-3 a la pista del Manlleu la setmana passada, el sènior masculí del Patí Vilafranca es troba una mica més a prop de tornar a l'hoquei lliga. Per davant, 50 minuts decisius, que determinaran quin dels dos conjunts aconsegueix l'objectiu de l'ascens. Els homes de Cito Expósito buscaran fer bo el gol d'avantatge aconseguit a l'anada. En el partit d'aquest diumenge a les 4:10 de la tarda, amb la tornada del play-off contra el Manlleu. L'equip no estarà sol. S'espera i es demana un ple a la graderia com els de les grans ocasions a la poliesportiva. Escoltem a Fede Insensé, president del Club Patí Vilafranca.
13: Esperem que diumenge, primer de tot, la poliesportiva estigui a rebentar de gent animant el Patí Vilafranca i que el resultat sigui favorable a nosaltres i puguem gaudir d'una tarda memorable per tots. Hem de tornar a repetir el partit de dissabte passat a Manlleu, hem de sortir a guanyar el partit, no ens hem de refiar ni confiar gens ni mica, nosaltres al nostre joc, com hem fet les últimes 6 jornades, i si juguem com nosaltres vam jugar a Manlleu, estic segur que tenim moltes possibilitats de tirar endavant l'eliminatòria.
12: L'equip arriba en un gran moment, com s'ha demostrat en aquest tram final de temporada. Vilafranca i Manlleu es veuen les cares en el darrer i decisiu partit de la temporada a l'Hockey Plata, amb un gran premi en joc. El Patí vol tornar a estar entre els millors.
0: Gràcies, en aquest cas, a Eric, en aquest cas de Ràdio Vilafranca, per aquest últim punt, en aquest cas de hoquei patins, perquè fins aquí l'enjoc, acaba l'enjoc amb mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor Martí González, l'Oriol Coromina al control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem ben aviat. Fins llavors, com sempre, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: La xarxa de comunicació local.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: Club Helsin Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
3: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
2: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
3: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
2: Club Helsin Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
3: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a help-in.club.
4: Tornar a casa, viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
5: Braseria La Bolera.
6: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
5: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
6: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
5: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
6: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
5: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
7: Francesc Balanyà, el periodista agrari de Catalunya, presenta cada setmana Arrela, l'espai agroalimentari de referència de les Terres de Lleida. Expliquem i analitzem les qüestions més rellevants de l'agricultura i la ramaderia del nostre país amb els principals agents d'aquest sector primari. Arrela, el programa agrari d'UAU Lleida Ràdio. Cada setmana amb Francesc Balanyà.
8: Escolta'l els diumenges a la una del migdia a Ràdio Sant Cugat.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
9: Música a Ràdio Sant Cugat.

0: Bon dia i bon divendres 5 de juny de 2026, això és l'Enjoc.
1: Enjoc. Amb Martí González.

Divendres 5 de juny, pendents avui d'Esport en directe amb els quarts de final de la Copa del Rei d'handbol que tenim en joc amb aquest Barça Atlético Valladolid. Encara perd el Barça, ara mateix d'un 7-8 contra el conjunt de Valladolid, que en aquesta fase final de la Copa Rei que juga a Alacant, i dels quarts de final de Roland Garros en el quadre masculí de dobles amb un català. L'únic que queda en competició, Marcel Granollers i l'argentí Horacio Ceballos, que han guanyat el primer set i de moment guanyen també el segon per 1-0. Això en tennis, però també tenim futbol, en aquest cas amb aquest importantíssim Sabadell-Madrid-Castilla, que juga avui a la nova Creu Alta per pujar a segona divisió, play-offs d'ACB, de bàsquet, d'hoquei Lliga i molt més. Tot això avui a l'enjoc, mitja hora d'Esport Català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: Amb l'Alba Triadola, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí.
0: En futbol, la selecció espanyola masculina viatja hores d'ara cap als Estats Units per a ultimar la preparació del Mundial.
1: Ahir, el combinat estatal va empatar una Riazor a la Corunya contra Iraq. I jugadors del Barça hi van participar, inclòs Marc Bernal, que no està convocat a la cita mundialista, però que ahir va debutar amb titular amb l'absoluta. També va sortir d'inici el porter Joan Garcia, que no va estar massa encertat en el gol iraquià, a més de Gavi, Dani Olmo i Ferran Torres, l'autor del gol d'Espanya, Eric Garcia, i l'agarenc Marc Pubill, que també debutaven l'absoluta, van tenir minuts a la segona meitat.
0: Espanya tornarà a jugar un amistós la matinada de dilluns a dimarts contra el Perú, en aquest cas ja a Mèxic. El debut al Mundial serà el dilluns 15 de juny, a les 6 de la tarda, hora catalana, Atlanta, Estats Units contra Cap Verd. I avui també juga Alba, la selecció espanyola femenina.
1: Sí, ho farà amb 8 jugadores del Barça, sense comptar Alexia Mapi i Iona Batlle, que també són a la convocatòria, a més de les catalanes, Laia Codina i Jana Fernández. El combinat estatal rep avui a Son Moja, a Mallorca, a l'Anglaterra, en un duel que decidirà la primera plaça del grup de classificació per al Mundial de l'estiu de l'any que ve al Brasil.
0: En competició de clubs, avui el Sabadell afronta el partit més important del que va de temporada.
1: El conjunt arlequinat rep a la nova Creu Alta, el filial del Real Madrid, en la tornada de la primera eliminatòria del play-off d'ascens a segona divisió. L'objectiu és remuntar el 2-0 de l'anada, tot i que els vallesans els valdria guanyar de 2 gols de diferència per passar. El duel, amb més de 11.000 entrades venudes, serà a les 9 del vespre.
0: L'altre català que disputa aquest play-off d'ascens a segona divisió a l'Europa jugarà diumenge a Vigo, a Balaïdos, contra el filial del Celta, amb empat a un, recordem, de l'anada a Can Dragó. Per cert, l'Europa, que avui fa 119 anys d'història. En bàsquet, la penya està obligada a guanyar avui al Baskonia si no es vol acomiadar ja de la temporada.
1: El conjunt verd i negre rep els bascos a l'Olímpic en el segon partit de la sèrie de quarts de final dels play-offs de l'ACB. Els badalonins, que van caure dimecres a Vitòria en un partit competit fins a l'últim quart, miraran de forçar el tercer i definitiu enfrontament, que jugaria diumenge a les 9 en terres basques. El duel d'avui serà a les 9 de la nit.
0: També avui juga el segon partit de la sèrie entre Bilbao i València, amb avantatge per a l'equip de Pedro Martínez, i a l'altra banda del quadre, les dues eliminatòries es decidiran totes dues al tercer partit.
1: El Barça va caure ahir de 3, 87-90 contra l'UCAM al Palau, i haurà de tornar a guanyar demà a Múrcia si vol ser semifinals. En una final molt igualat, amb algunes decisions arbitrals polèmiques de les quals es va queixar molt el tècnic blaugrana Xavi Pasqual, els murcians es van acabar enduent el segon assalt, tot i que el Barça va tenir 2 tirs en l'última possessió que podien haver forçat la pròrroga. D'altra banda, també es decidirà demà, en aquest cas al Movistar Arena de Madrid, la sèrie entre Tenerife i Real Madrid, després que els blancs guanyessin ahir per un clar 83-118 en Terres Canàries per empatar l'eliminatòria.
0: En handbol, ara mateix tenim en joc ja el primer partit de la fase final de la Copa del Rei, que es disputa a Alacant amb el Barça com a principal favorit. 24 minuts de partit, a 6, per tant, del descans. Ja ha premut l'accelerador el Barça contra l'Atlético Valladolid. Guanya 10-8 el conjunt blaurana.
1: En cas de victòria, el Barça s'enfrontarà a semifinals contra el vencedor del Nava Conca, que juga avui a 6:45 de la tarda. A l'altra banda del quadre, a les 4, també avui tindrem un Bidasoa a Torrelavega, i a 9:45, un Alacant Osca. Per al Barça, recordem, és la preparació per a la Final Four de la Champions, que es disputa la setmana vinent a Colònia.
0: En hoquei patins, avui també juguen els tercers partits del play-off de semifinals, en aquest cas el millor de 5 de l'hoquei lliga masculina.
1: En l'eliminatòria catalana, la sèrie es trasllada a les Comas, empatada 1-1 després de la victòria de l'Igualada l'altre dia al Palau Blaugrana. Avui es juga el tercer enfrontament entre Igualada i Barça a les 7 de la tarda.
0: I a 9:45 també avui jugarà el tercer partit de l'eliminatòria entre Calafell i Liceo, amb 2-0 favorables gallecs.
1: El conjunt penedesenc està obligat, per tant, a guanyar els 2 partits al Joan Ortoll, començant pel d'avui, si vol allargar aquestes semifinals.
0: A l'hoquei lliga femenina, demà ja comença la final,
1: que enfronta de nou Vilassana i Fraga, els dos protagonistes de la final de la Copa i d'una de les semifinals de la Champions. El primer partit de la sèrie, el millor de 3, començarà demà a la 1 al Pla d'Urgell.
0: En tennis, també tenim en joc ara mateix el partit de quarts de final de Roland Garros, del quadre masculí de dobles, del català Marcel Granollers i l'argentí Horacio Ceballos, contra els italians Bolelli i Babasori. Ara mateix, a Granollers i Ceballos, recordem, han guanyat el primer set i també estan per davant en el segon, per 2-1.
1: Recordem que Granollers i Ceballos, caps de sèrie número 1, defensen el títol que van aconseguir l'any passat a París.
0: I un últim apunt en motor, ja tenim en marxa també el Gran Premi d'Hongria de MotoGP.
1: Els primers entrenaments lliures disputats aquest matí, Marc Márquez ha fet el millor temps per davant de Raúl Fernández i Pedro Acosta. El líder de la general, Marco Bezzecchi, ha estat 9è, i el seu company d'equip, Jorge Martín, 12è. Pel que fa a la resta de catalans, Maverick Viñales ha marcat el 14è millor registre i Àlex Rins el 20è.

0: és divendres i hem de repassar, per tant, tot el que podrem veure aquest cap de setmana amb les retransmissions esportives de la xarxa. Demà dissabte, Alba, tindrem futbol, waterpolo, hoquei patins i el Patinafest.
1: Sí, sí, la setmana passada vam poder seguir la modalitat de parc d'aquest Patinafest. Aquesta setmana torna a la xarxa més el millor skateboarding, scootering i roller freestyle, en aquest cas en la modalitat street des del Prat de Llobregat. Serà demà quan faltin 20 minuts per les 4 de la tarda. I també en exclusiva, en la plataforma de streaming, demà a les 7 de la tarda podem veure l'anada de la final del play-off d'ascens a la tercera federació masculina de futbol entre el Sant Mauro i la Pobla de Mafumet. Serà a l'estadi municipal de Santa Margarida de Montbui. I abans, a l'Enjoc TV, hoquei patins amb el primer partit de la final per pujar l'hoquei lliga femenina entre el Club Hoquei Mataró i el Club Hoquei Calde Recamp Làser a les 4 de la tarda. I finalment, a un quart de set, tornada del play-off d'ascens a la divisió d'honor femenina de waterpolo amb el duel entre el Club Natació Rubí i el Club Natació Barcelona.
0: Tot això demà, diumenge, tindrem més futbol i també més hoquei patins.
1: Serà a partir de les 4 de la tarda amb la tornada de l'eliminatòria d'ascens a l'hoquei lliga masculina entre el Digitècnic, Club Patí Vilafranca, Capital del Vi i el Martinelli Club Patí Manlleu, amb un 2-3 favorable als penedesencs. I per rematar-ho, a un quart de set, tornada de la final del play-off d'ascens a segona federació masculina de futbol entre el Club de Futbol Badalona i la Unió Esportiva Cornellà, amb el 4-1 favorable als del Baix Llobregat.

0: Divendres 5 de juny, 8 minuts passant ja de 2:15, comencem parlant d'handbol, perquè ara mateix ja tenim en joc, ara en parlàvem, el primer partit de la fase final de la Copa del Rei, que es disputa a Alacant, amb el Barça un cop més com a principal favorit i ja per davant en el marcador, en aquest primer partit de quarts de final contra l'Atlético Valladolid. A falta de 3 minuts, una mica més, perquè arribi el descans, els blaugranes guanyen 11-10, això sí, ataquen els el conjunt de Castellà per situar l'empat a 11, això sí, també ho fa amb la porteria buida, per tant una recuperació blaugrana podria suposar en aquest cas l'empat a 11, ara mateix d'entre amb el gol que ha marcat el conjunt castellà, 11-11, per tant aquest Barça Atlético Valladolid, que anirem seguint des d'aquí fins que acabi el programa, un partit que ha començat a la 1. En cas de victòria, el Barça s'enfrontarà a semifinals contra el vencedor del Nava Conca, que juga avui a 6:45 de la tarda. A l'altra banda del quadre, a les 4, també avui tindrem un Bidasso a Torrelavega, i a 8:45 del vespre, un Alacant, el conjunt anfitrió, que s'enfronta a l'Osca. Per al Barça, recordem, és la preparació per a la Final Four de la Champions, que juga ja la setmana vinent a Colònia. D'altra banda, en futbol, el Sabadell juga avui el partit més important de la temporada de moment, esperem que no sigui l'últim, ara en parlem, però és que abans, en seleccions, avui juga la selecció espanyola femenina, un partidàs contra una altra de les millors seleccions del món, com és Anglaterra, en joc la primera plaça del grup de classificació per al Mundial a l'estiu del 2027. Escoltem la mallorquina, ex del Barça, que avui juga a casa, Mariona Caldentei.
1: Crec que és la darrera vegada que vaig jugar a Mallorca, deu fer 12 anys o així, així que ja te pots imaginar, per jo, per la meva família, pues, òbviament és un dia superimportant, i aquests dies pues, estan anant molt ràpid i s'estan fent curs, però no, supercontentes, les quatre, la resta també estan contentes d'estar a Mallorca, sabent que és un puesto molt privilegiat, però bueno, concentrades sobretot en poder guanyar Anglaterra i poder classificar per Mundial.
0: Avui a les 9 a Somoja, Mallorca, aquest Espanya-Anglaterra i la selecció espanyola masculina, que ja viatja a hores d'ara cap als Estats Units per acabar de preparar-se per al Mundial que comença la setmana vinent. Ahir el comitè estatal va jugar a Riazor, a la Corunya en aquest cas, un amistós contra Irak en el qual va acabar empatant a 1 amb gol de Lorena Ferran Torres. De fet, van jugar 6 jugadors del Barça, 5 d'ells titulars, inclòs, per exemple, Joan García a la porteria, que no va acabar d'estar encertat en el gol iraquià, i també Marc Bernal, un dels jugadors de reforç en aquesta preparació que no anirà al Mundial. Així en parla del jove migcampista blaugrana, el seleccionador Luis de la Fuente.
2: Estamos contentísimos con el debut de todos los jugadores, los 9 que han podido debutar esta noche, muy contentos, creednos, y especialmente ahora me hablas de Mar, pues Mar ha seguido demostrando la categoría que tiene, un chico muy joven, que juega con mucha personalidad, que tiene mucho criterio a la hora de desempeñarse en esa demarcación tan importante como es para nosotros, que es esa posición de 6 de medio centro, y mejorar, como todos los jóvenes tienen muchas cosas que mejorar, pero la mejor noticia es que tiene tanto potencial que tiene un margen de mejora grandísimo. Entonces, de él dependerá hasta dónde pueda llegar, porque evidentemente tiene pinta de ser un futbolista muy importante de futuro.
0: També va debutar ahir amb l'absoluta l'agarenc Marc Pubill, que sí que està convocat per al Mundial. Com dèiem, la selecció espanyola ja viatja des d'aquest matí cap als Estats Units. La matinada de dilluns a dimarts jugarà un altre amistós, en aquest cas contra el Perú a Mèxic, i dilluns 15 de juny serà el debut del Mundial amb el primer partit de la fase de grups, en aquest cas contra Cap Verd. Recordem que tenim en joc, en aquest cas, el partit d'handbol del Barça contra l'Atlético Valladolid, quart de final de la Copa del Rei. Ara mateix acaba de marcar el Barça el 14-12 a favor dels blaugranes. 2 gols, per tant, d'avantatge, quan falta menys d'un minut per arribar al descans. I ara sí, parlem en futbol d'aquest Centre d'Esport Sabadell Real Madrid Castilla, que juga avui a la nova Creu Alta. El conjunt arlequinat ha de remuntar un 2-0 en contra del partit d'anada, tot i que li val guanyar de 2 gols per forçar una pròrroga i, en aquest cas, d'aguantar per passar també la eliminatòria, tot plegat per seguir aspirant a tornar al futbol professional amb l'ascens de segona divisió masculina. S'espera un ambient, per cert, espectacular a l'estadi, amb 11.000 entrades venudes per aconseguir aquesta gesta. Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
3: I aquests dos gols són els que ha d'intentar aixecar el Centre d'Esport. Recordem un cop més, en cas d'igualar el resultat global, el partit aniria a la pròrroga, però després no hi hauria tanda de penals. Passaria a la final el conjunt arlequinat per haver acabat més ben classificat durant la fase regular. Ferran Costa, el tècnic, ho afronta així.
4: Ara mateix no tenim res a perdre, tenim moltíssim a guanyar, ells ara mateix tenen molt a perdre i no tenen res a guanyar, i el que hem de fer és, dins del partit, estic convençut que fent les coses com les farà l'equip i com les sap fer i com ha demostrat una i mil vegades que les sap fer, jugant a casa amb la nostra gent, amb l'estadi empantant, hi haurà un moment on tindrem l'eliminatòria molt a prop, i el que hem de fer entre tots és lluitar-ho i tindre bona mentalitat dins del partit per tenir confiança.
3: Un Ferran Costa que podrà comptar amb tota la plantilla i amb el suport de tot l'estadi. Els socis també han pagat per aconseguir una entrada, però les localitats pràcticament s'han esgotat. El centre d'esports es concentrarà a l'Hotel Sabadell, des d'allà arribarà amb autocar a l'estadi i s'espera una gran rebuda per part de l'afició. A més, es muntarà una fanzone durant la prèvia i es desplegarà un dispositiu especial de mobilitat per facilitar l'arribada dels seguidors al temple. El veterà Rubén Ruy Pérez Marín serà el col·legiat del partit. El xiulet inicial a les 9 de la nit.
0: Gràcies, Sergi. Avui a les 9, com dèiem, aquest Sabadell Madrid-Castilla, Real Madrid-Castilla. Diumenge serà el torn de l'altre equip català que lluita per pujar segon a l'Europa, que afronta un partit històric en un escenari com és Balaïdos contra el filial del Celta, amb tot obert després de l'empat a 1 de l'anada a Can Dragó. I parlant de play-offs, diumenge es decideix la fase catalana de la promoció d'ascens a segona federació masculina, amb la tornada de l'eliminatòria entre el Badalona i el Cornellà. Els verds hi arriben amb un avantatge important després del 4-1 de l'anada, però el Badalona es vol fer fort a casa. Ràdio Ciutat de Badalona, Ferran Vinaixa.
5: El Badalona necessita fer una gesta aquest diumenge per eliminar el Cornellà. Els escapolats hauran de guanyar com a mínim de 3 gols de diferència si volen passar la següent i definitiva eliminatòria. Després de la derrota de diumenge al camp del conjunt del Llobregat per 4-1, les esperances per capgirar la situació eren pràcticament nul·les, i a mesura que ha anat evolucionant la setmana han anat augmentant de mica en mica, sempre amb la realitat per davant d'una gran dificultat. El tècnic badalona, Miquel Azparren, confia plenament en el seu equip i espera que l'afició pugui respondre per ser el jugador número 12.
6: Cada uno está en su derecho de cuanto cree, ¿vale? Cada uno está en su derecho, lleva muchos años aquí, y a la afición yo siempre digo que no hay que pedirle, que hay que darle. Lo que sí que tengo muy claro es que con ellos, en cuanto marquemos el primero, el equipo va a volar.
5: El duel entre el Badalona i el Cornellà es disputarà diumenge a 6:15 de la tarda.
0: Gràcies, Ferran. En bàsquet, la penya està obligada a guanyar avui el Baskonia a casa a l'Olímpic si no vol acomiadar-se de la temporada. Els verdinegres afronten el segon partit de la sèrie de quarts de final del play-off pel títol de l'ACB, convençuts que es podran imposar el conjunt basc per forçar el que seria el tercer i definitiu partit, que jugaria diumenge a Vitoria. En parlava el pivot de la penya, Simon Birgander.
7: Tenemos que jugar como los primeros 30 y hacer nuestro trabajo bien, cerrar el rebote como hicimos en los 30 primeros minutos, aprender un poco a jugar mejor contra la zona suya, que nos jodió un poco en el último cuarto, y ser más sólidos. Creo que podemos competir contra este Baskonia, es un muy buen equipo, pero como enseñamos que estuvimos ganándole uno antes de empezar el cuarto periodo, creo que si seguimos en este camino podemos llevar la victoria y es muy importante.
0: Avui a les 9 a l'Olímpic de Badalona, aquest assís a Joventut Kosner-Baskonia, sense, evidentment, Antti Tomić. Ahir el club badaloní publicava una entrevista amb el pivot croat de 39 anys que explicava com es recupera de la lesió que l'ha impedit participar en aquest tram final de temporada. També avui es juga, en aquest cas, a les 7 de la tarda, el segon partit de la sèrie entre Bilbao i València, en què els Pedro Martínez poden certificar el bitllet per a semifinals, i a l'altra banda del quadre, les dues eliminatòries es estiren en el tercer i definitiu assalt. Ahir el Barça va caure de 3 al Palau, 87-90, contra un bon Camp Murcia en un tram final de partit molt igualat, amb decisions arbitrals polèmiques que van emprenyar i molt a Xavi Pasqual. En tot cas, ara ja toca pensar en aquest tercer enfrontament, que es jugarà demà dissabte de nou al Palacio de los Deportes de Múrcia.
8: Bueno, serà un nou partit, una nova situació, amb un ambient extremadament hostil, com sempre que anem allà, i difícil de jugar. Serà un partit on, primer de tot, anímicament ens hem de recuperar i preparar-nos bé mentalment. I estarem llestos pel partit, serà un partit molt disputat i qualsevol dels dos pot guanyar. Ara torna, tot això torna 50-50 i haurem de jugar molt bé si volem guanyar. Els jugadors estaran completament motivats i, evidentment, no vull que sigui el meu últim partit al Palau.
0: Demà a les 9, aquest tercer i definitiu partit de la sèrie de quarts entre Camp Murcia i Barça, aquests play-offs de la CB. També demà, en aquest cas a les 6, es jugarà el tercer partit de la sèrie entre Real Madrid i Tenerife, després de la victòria blanca d'ahir en Terres Canàries, 83-118, per empatar a 1 l'eliminatòria. En hoquei patins, avui també juguen els tercers partits del playoff de semifinals, en aquest cas el millor de 5, de l'hoquei lliga masculina. A l'eliminatòria catalana entre Igualada i Barça, la sèrie estrellada de les Comes empatada a 1, després de la victòria del conjunt igualadí de l'altre dia al Palau Blaugrana. Escoltem el porter de l'Igualada, Arnau Martínez.
9: L'equip està bé, està confiat. Evidentment, penso que aquesta victòria de dilluns ens ha servit, sobretot, per sumar aquest primer punt de les semifinals, però també per trencar aquesta barrera potser que teníem d'haver jugat tantes vegades contra el Barça aquest any i només haver pogut aconseguir un empat, i crec que psicològicament aquesta barrera de sentir-nos capaços de guanyar-los i a sobre de fer-ho allà al Palau Blaugrana, penso que és important.
0: Avui a les 7 de la tarda aquest Igualada-Barça i a 8:45 es jugarà el tercer partit de l'eliminatòria entre Calafell i Liceo, amb 2-0 favorable als gallecs. El conjunt penedesenc està obligat, per tant, a guanyar els dos partits al Joan Ortoll, el primer, el d'avui, evidentment, si vol allargar aquestes semifinals. I a l'hoquei lliga femenina, demà ja comença la final, que enfronta de nou Vilassana i Fraga, els dos protagonistes, per exemple, de la final de Copa i d'una de les semifinals de Champions d'aquest any. El primer partit de la sèrie, el millor de 3, demà a la 1, al Pla d'Urgell, UAUlla de Ràdio, Sergi Guiu.
10: El passat 8 de maig, a les semifinals de la Champions, que va acabar aixecant el Fraga, el conjunt fragatí va superar el Vilassana. El 16 del mateix mes, a les semifinals de la Copa de la Reina que va guanyar el Vilassana, el conjunt del Pla d'Urgell va superar 0-2 al Fraga. Una victòria i un títol pel Vilassana i una victòria i un títol pel Fraga. A partir d'aquest cap de setmana comença el desempat, amb dos equips se tornen a citar ara per lluitar per l'hoquei lliga femenina. La primera passa és a la pista del Vilassana. Lluís Rodero, l'entrenador, ens explicava a 1-1 com estan les jugadores.
11: Estan molt mentalitzades, de moment no estic veient els nervis, i això també em dona molta tranquil·litat. Bé, nosaltres sabem que aquest any se'ns va escapar un títol amb uns minuts de partit on realment pues, no vam ser nosaltres, estem avisades, sabem el que hem de fer, crec que la culpa ho hem corregit i hem de sortir amb un plus més per poder ser nosaltres, per no donar ni concedir res al Fraga i per tirar endavant doncs, el primer partit, que és l'única cosa que ara tenim en ment.
10: A l'altre costat de la moneda, amb el factor pista en contra, hi ha un Fraga que dimarts va haver de jugar per obtenir el bitllet per ser a la final. Preguntat per la importància de guanyar o perdre el primer partit, Jordi Capdevila, el tècnic lleidatà de les fragatines, ens en deia això en aquesta casa.
12: Si som capaces de guanyar aquest dissabte, que lògicament anem amb aquesta idea i portar el mini factor pista aquest a casa per un partit, doncs evidentment per nosaltres seria important. Nosaltres a casa som un equip molt fort, portem uns registres molt bons a casa nostra i allà ens sentim molt còmodes. Evidentment, ens agradaria poder-hi donar la volta i portar el factopista pues, davant de la nostra gent i poder tindre l'opció de guanyar el títol de Lliga a casa. Però ja et dic, crec que ni l'una ni l'altra seran determinants en aquest primer partit.
10: El primer partit a Vilassana donarà el tret de sortida demà a la 1 del migdia. La segona cita serà Fraga el següent cap de setmana i, si cal, el tercer i definitiu partit es jugarà al municipi del Pla d'Urgell el cap de setmana del 20 i 21 de juny.
0: Gràcies, Sergi. Tornant a la categoria masculina, diumenge es decidirà l'equip que acompanya el Lloret a l'hoquei lliga a la principal categoria del curs vinent, amb la tornada a l'eliminatòria d'ascens entre Vilafranca i Manlleu. Els penedesencs que juguen a casa i arriben amb un gol d'avantatge després del 2-3 de l'anada en terres usonenques. Ràdio Manlleu, Arnau Casals.
5: El Club Patí Manlleu afrontarà el partit més important de tota la temporada. El conjunt de Jordi Boada necessita guanyar per 2 gols o més de diferència. Enfront al Club Patí Vilafranca per capgirar el 2-3 en contra i obtenir el darrer bitllet per tornar a la màxima categoria. El conjunt guadiabarrat podrà comptar amb tots els seus efectius per buscar la remuntada. L'entrenador del Manlleu, Jordi Boada, creu que l'eliminatòria està oberta i confia en que l'equip pugui donar la volta per tornar a la màxima categoria de l'hoquei estatal.
13: L'afrontem amb confiança. Creiem que el resultat de l'anada, doncs, no és bo, però ens dona opcions, està obert. Crec que hem estat entrenant bé, l'equip doncs, creu en la possibilitat de remuntar, d'aixecar-ho. Al final tenim el 50% d'eliminatòria feta, queda l'altre 50%. I bé, sabem que hem de competir molt, molt bé. Aquesta setmana hem pogut doncs, anar recuperant mica en mica els jugadors lesionats, això també s'ha notat amb l'ambient, amb el ritme de treball, i bueno, confiem que si podem ser-hi tots, acabarem de tenir aquest plus que potser ens va faltar el primer partit i que doncs, podrem donar la volta a l'eliminatòria.
14: El Club Esportiu Manlleuenc fa una crida a l'afició perquè tothom vingui fins a Vilafranca al Penedès per donar una última empenta a l'equip i tenyir el recinte esportiu vilafranquí de groc i vermell per poder assolir l'ansiat ascens a l'Hoquei Lliga. El partit de tornada es disputarà aquest diumenge 7 de juny a partir de les 4 i 10 minuts de la tarda al Poliesportiu de Vilafranca del Penedès.
0: Gràcies, Arnau. En futbol sala, demà comencen les semifinals del play-off pel títol de la primera masculina. El Barça, que va ser quedar líder en la Lliga regular, rep demà el Movistar Inter al Palau per avançar-se en la sèrie al millor de 3. Dimarts vinent, segon partit de Torrejón d'Ardoz, al pavelló Jorge Carvajosa. I també demà, en aquest cas, es juguen dos equips catalans l'ascens a la primera divisió femenina. El Rubí visita la pista de l'Almagro, Manxeca a 2:15 amb un 1-2 en contra, i el Linyola rep el San Fernando demà a 6:15 amb un 5-3 també en contra de l'anada. Tornem a Ulla de Ràdio, Sergi Guiu.
10: La primera passa per donar-li el tom al resultat desfavorable amb el qual el Club Futbol Sala Linyola afronta la tornada de la primera eliminatòria és amb el convenciment per bandera. I així ho encara l'equip del Pla d'Urgell, Xavi Alís, el seu tècnic, ho deixava clar.
15: Les jugadores van fer un pas endavant i aquesta és la línia que hem de seguir. Hem vist que, bueno, vam evidenciar bàsicament que si volem, que si estem concentrades, que si estem pel partit, doncs tenim molt potencial per fer-los i mal, i estem convençuts, treballant aquesta setmana, que de quina manera podem tocar amb la tecla.
10: El partit, a un pavelló de Linyola que apunta el ple d'assistents, demà a 6:15 de la tarda.
0: Gràcies, Sergi. En waterpolo, la Solim Centre de Natació Mataró ja pensa en la Final Four de la Champions femenina, que es juga la setmana vinent després d'haver guanyat, recordem, aquesta mateixa setmana la final de la Lliga contra el Sant Andreu. De fet, es podria repetir duel entre aquests dos equips a la final de la màxima competició europea. Ahir va tenir el Media Day al Mataró, amb el repàs de com està l'equip de Dani Ballart. Mataró Ràdio, Oriol Debat.
16: La Solim s'estrena davant l'Olympiacos grec en les semifinals de la Final Four, que juga a partir de dimecres a Malta. Entomen aquesta fase final amb una dinàmica positiva després d'haver aconseguit el títol de Lliga i amb un grup més fort. Tant Solim com Olympiacos són dos conjunts que han patit canvis respecte ara fa 2 anys, quan les gregues van superar les matarunines també en unes semifinals de la Copa d'Europa, en un partit estrany amb 7 gols de la jugadora grega Elif Feriadou.
17: Nosaltres hem canviat moltíssim i elles també. I això jo crec que és un factor que hem d'aprofitar. Nosaltres fa 2 anys estàvem en un procés de depressió força important perquè hi havia 3 jugadores que van fer un anunci que ens va fer molt de mal, i a l'Olympiacos tenia una jugadora que ens va fer 7 gols que a dia d'avui no hi és. Nosaltres estem en una bona dinàmica, però l'Olympiacos també acaba de guanyar la Lliga grega i acaba de guanyar la 7a Lliga grega. O sigui que no ens hem d'oblidar del rival. És veritat que nosaltres arribem molt bé, a Europa realment estem jugant inclús millor que la Lliga Nacional, però respecte absolut serà una semifinal competida i espero que tinguem el mateix encert que estem tenint els últims dies.
16: El Mataró ho torna a intentar després d'una recomposició del projecte. Serà aquesta la 4ª final de la Copa d'Europa pel Centre Natació Mataró. Van ser 4tes el 2017 i el 2024 i subcampiones el 2023 davant del Sabadell. Una Final Four que es disputarà al municipi de Gisa, a la piscina nacional de Malta.
0: Gràcies, Oriol. I abans d'acabar, repassem marcadors de l'esport en directe que tenim ara mateix. El descans, el partit de quarts de final del primer partit de la Copa del Rei d'handbol entre el Barça i l'Atlético Valladolid, guanya de 3 al Barça, 15-12. Falta, evidentment, tota la segona meitat. I a Roland Garros, en tennis, en aquest cas el català Marcel Granollers amb el seu company argentí Horacio Ceballos, en el quadre masculí de dobles, han guanyat el primer set, recordem, i ara mateix lluiten per aconseguir el 5-3 en el segon. 4-3 guanyen, això sí, serveixen als italians Bolelli i Babasori per empatar a 4. It's Friday then, it's Saturday, Sunday. I fins aquí l'enjoc d'aquest divendres, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Oriol Coromina, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem dilluns a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Fins llavors, bon cap de setmana, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: La xarxa de comunicació local.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat. Vols viure la dansa i el teatre musical aquest estiu?
2: Arriben els intensius de fusió, música i dansa. Formació, tècnica i emoció per a tots els nivells i edats, de la mà d'artistes i professors de renom i a un preu immillorable.
1: Gaudeix de la dansa clàssica, la contemporània i diverteix-te preparant els musicals més populars.
2: Intensius d'estiu de dansa i teatre musical de fusió. Una experiència única per créixer, compartir i expressar-te.
1: Aquest estiu, canta i balla amb fusió. Informa't a escolafusió.cat.
3: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
4: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
5: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
4: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
5: Perquè la teva salut és el nostre futur.
4: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut.
6: Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell.
7: Ràdio Sabadell, 94.6.
6: Terrassa.
7: Ràdio Municipal de Terrassa, 95.2.
6: Sant Cugat.
7: Ràdio Sant Cugat, 91.5.
6: El Prat.
7: El Prat Ràdio, 91.6.
6: Castellà.
7: Ràdio Castellà, 90.1.
6: I Badalona.
7: Ràdio Ciutat de Badalona, 94.4.
6: Cada tarda de 4 a 6, connectats.
1: 91.5 FM.

0: Salutacions, us parla Latina Forest. El no al preacord assolit entre els sindicats majoritaris i el Departament d'Educació divendres passat ha guanyat en la consulta els docents amb 39.502 vots, que equival a un 65,1% del total. Els hi ha recollit 21.184 vots, un 34,9%. La consulta l'han impulsat USTEC, CGT i la Intersindical. Han participat 60.686 docents d'un total de 91.305, que equival a un 61,11% de participació. Els professionals havien d'escollir entre dir sí al preacord o no i comprometre's a fer les vagues necessàries fins a final de curs. USTEC i professors de secundària, signants del preacord, han fet campanya pel sí, mentre que la CGT i la Intersindical han defensat el no. La consulta es va obrir dilluns al migdia i s'ha tancat aquest dijous al migdia. USTEC va signar el preacord i va decidir consultar els docents abans de decidir si signaven o no definitivament el document, com ja van fer al març amb l'acord amb Comissions Obreres i UGT. Professors de secundària també ha fet una consulta, però entre els seus afiliats. La 13a edició de la Nit en Blanc tornarà a convertir el centre de Sant Cugat en una festa del comerç i la cultura. Amb el lema "Quan la lluna minva, Sant Cugat s'encén", la ciutat s'omplirà de vida al vespre del 13 de juny amb una novetat principal, la participació de l'Enxarxada, la botiga del merchandatge de les entitats locals, que tindrà una carpa als quatre cantons. La jornada també comptarà amb la presència de Polseres Candela, que recaptarà fons per al càncer infantil. En canvi, la desfilada inclusiva, que en l'edició anterior va aplegar desenes de persones, s'ha desvinculat de la Nit en Blanc en considerar-se, com ha explicat el tinent d'alcaldia Bernat Picornell durant la presentació de l'esdeveniment, que és una activitat que ja té entitat pròpia. L'edició d'enguany comptarà amb la participació d'un centenar de comerços i una seixantena d'establiments relacionats amb l'hostaleria, els quals oferiran tota mena de promocions, descomptes i degustacions. A més, es repartiran 2.000 barrets a la clientela i es decoraran els carrers amb les ja tradicionals llunes i banderoles. La Cristina Urriza és nascuda a Barcelona i santcugatenca des dels 6 anys i ha construït una trajectòria marcada per la responsabilitat, la capacitat de superació i el compromís social. Ella és advocada de formació i està vinculada des de fa dues dècades amb l'associació Vallès Amics de la Neurologia, AVAN, de la qual n'és la presidenta des de fa 10 anys. El magazín Faves Comptades l'ha entrevistat per parlar de les seves experiències personals i professionals que més l'han transformat, i podeu recuperar l'entrevista sencera a www.cugat.cat. La Neus Solà quasi va tenir clar que des que va saber que estava embarassada volia parir a casa. Després de convèncer el seu company que aquesta era la millor opció per ella, li va tocar fer pedagogia amb tot el seu entorn. Es tracta d'una experiència que en el seu cas l'ha fet madurar molt i diu connectar amb una memòria antiga de la dona. El part de la seva filla Lea va començar la matinada del 15 d'abril de 2021 i va avançar amb naturalitat durant hores. La Neus recorda haver-se sentit molt tranquil·la gràcies a tota la informació i preparació prèvia. Amb l'acompanyament de la llevadora Imma Marcos, el menjador de casa seva es va convertir en un entorn càlid i segur que unes hores més tard esdevindria l'escenari del naixement de la seva filla. Amb motiu del Dia Mundial del Part a Casa, recuperem la història de la Neus, que forma part del podcast Aigües Trencades. I abans d'acabar, la història sovint recorda els grans noms, però hi ha persones que des dels barris, les associacions i els moviments socials han contribuït de manera decisiva a transformar la societat. És el cas d'Isabel Roig i Franci Torra, activista veïnal, militant comunista cristiana de base i protagonista de moltes de les lluites socials i democràtiques de la segona meitat del segle XX a Barcelona. La periodista del Cugatenc, Laia Coronado Nadal, ha recuperat el seu llegat al llibre Isabel Roig i Franci Torra, cristiana, comunista i lluitadora veïnal. I n'ha explicat els detalls al magazín Faves Comptades. També podeu recuperar l'entrevista sencera a www.cugat.cat. I fins aquí les notícies. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a xarxes i cugat.cat.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Durante 1.5

0: Són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Milers de docents tornen a sortir al carrer per reclamar al govern que els escolti. La jornada de vaga general d'avui arriba l'endemà que el col·lectiu de mestres rebutgés el preacord assolit entre Educació i el sindicat USTEC. Avui s'han manifestat a Barcelona amb el suport també d'algunes famílies.
2: Tenia l'esperança de que si sortís un no contundent, perquè des del meu punt de vista continua sent un acord de mínims.
3: Que ja no és una qüestió de sou, que dins les aules passen coses i que tot això s'ha d'anar transformant.
4: Com a famílies avui hem volgut venir aquí a donar tot el nostre suport a la lluita docent.
0: Mentrestant, Educació referma la decisió d'aplicar el preacord malgrat el fracàs de la consulta. Avui s'ha reunit amb els sindicats que sí que l'han signat. És divendres 5 de juny de 2026 i tenim més titulars. Pedro Sánchez assegura que mai no va tenir coneixement de les activitats de Leire Díez. Sònia Kerr.
5: El president del govern espanyol assegura que les informacions relatives al cas li generen decepció, preocupació i indignació. I ha negat haver tingut cap coneixement de les seves activitats.
6: Nunca he conocido ni nunca se me ha informado sobre las andanzas de la señora Leire Díez. Y si no se ha hecho es precisamente porque nunca las hubiera tolerado.
0: La Generalitat aposta per la repotenciació de parcs eòlics amb un primer pas a la central de Culladetes, al Perelló.
5: Que ha passat de 54 aerogeneradors a 8 més grans i amb més potència. L'objectiu és produir més energia i reduir l'impacte visual. Es vol fer extensiva aquesta repotenciació a la resta de parcs eòlics catalans.
0: L'Ajuntament de Barcelona detecta 31 pisos turístics il·legals en un edifici del districte d'Horta-Guinardó.
5: Les multes poden oscil·lar entre els 60 i els 600.000 euros. La capital catalana ha recuperat en 10 anys més de 6.000 pisos turístics per a ús residencial.
0: En cultura, el Castell de Montjuïc estrena espais expositius amb la mostra Viure, conviure i sobreviure, brigades internacionals i multilingüisme.
5: Amb l'ajuda de documents d'època, l'exposició parla de l'aprenentatge de llengües i la lluita contra l'analfabetisme entre els voluntaris estrangers de la Guerra Civil Espanyola.
0: Als esports, el Barça juga l'accés a les semifinals de la Copa del Rei d'handbol. Joan Barberà.
7: En joc el partit de quarts de final de la competició del CAU, el conjunt blaugrana s'enfronta a l'Atlético Valladolid. Últims minuts de partit, clar domini català. El Barça guanya 35 a 22.
0: Cop d'ull al temps després de l'episodi de pluges que ha afectat Catalunya. Lluís Mi Pérez, bon dia.
8: Bon dia. Ha arribat la calma meteorològica a gran part de Catalunya i això que les últimes hores hem tingut una bona festa atmosfèrica. Ahir a la tarda i al vespre, registres de pluja que gairebé arriben als 150 litres per metre quadrat a l'Alt Berguedà. I també aquesta matinada, a primera hora del divendres, plovia a bots i barrals cap a les Terres de l'Ebre, 62 litres per metre quadrat, per exemple, a les cases d'Alcanar. Tot això va de baixa. Aquesta tarda quedarà algun remet, algun ruixat molt aïllat, bàsicament al voltant de la Garrotxa, del nord d'Osona, les muntanyes del Cabrerès, també del sud del Ripollès, i alguns núvols que encara es faran al ronso a gran part de la costa, del prelitoral, però ja deixant de banda les pluges de les últimes hores. També podem dir que la tarda es presenta molt suau, no pas calorosa, una temperatura, podríem dir, de luxe. Al llarg del dissabte, força núvols matinals amb alguna pluja a la costa i durant la tarda s'entonem amb els ruixats al nord del país. De fet, demà a la nit, alguna tempesta tornarà a ser bastant forta al voltant del Berguedà. Estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís. Mi, al control de so i tenim l'Ivan López a la redacció i coordinació, la Sònia Kerr. Passen 3 minuts de 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Nova jornada de vaga general a l'educació en un moment de màxima tensió després del rebuig dels docents al preacord assolit amb USTEC. El matí ha començat amb pedalades reivindicatives i talls de carretera als Vallesos i també al Maresme, tot plegat, per acabar confluint en la gran manifestació unitària amb milers de persones que ha sortit de l'Arc de Triomf de Barcelona. Han desfilat fins al Parc de la Ciutadella sota el lema "Ha guanyat la dignitat educativa". Allà hi tenim l'Esther Minguell. Bon dia, Esther.
9: Bon dia. Milers de docents amb samarretes grogues ocupen encara el parc de la Ciutadella i són molts els que ara es concentren davant del Parlament després de la manifestació en què han participat 15.000 persones segons la Guàrdia Urbana i 90.000, diuen els sindicats, que xifren també el seguiment de la vaga en el 80%, mentre que Educació la rebaixa al 28%. Professors i mestres reclamen millores al sistema educatiu, exigeixen la dimissió de la consellera Esther Niubó i criden proclames a favor de l'educació pública pública i de qualitat. Afirmen que això no és pel sou i reclamen que se'ls escolti. Així ens ho expliquen.
2: Tenia l'esperança de que sí, sortís un no contundent, perquè des del meu punt de vista continua sent un acord de mínims.
3: Que ja no és una qüestió de sou, que dins les aules passen coses i que tot això s'ha d'anar transformant.
10: Elles contra nosaltres, ells diran que no i nosaltres direm que sí i continuarem lluitant. Necessitem un canvi.
9: La vaga d'avui està convocada per la CGT, la Intersindical, la COS i també USTEC, que hi participa després del rebuig dels docents a la consulta sobre el preacord. La seva portaveu, Yolanda Segura, reclama al govern que negociï en el comitè de vaga i explica que cal reflexionar, anar centre per centre i concretar les reivindicacions dels docents que se senten sobrepassats.
11: Nosaltres fem la nostra reflexió, però crec que la conselleria ha de fer la seva. I si vol resoldre aquest conflicte, no pot mirar cap a una altra banda i ha de seure a admetre els seus errors i a reconsiderar la manera en com d'enfrontar doncs, aquest conflicte. Si no, continuarem igual el curs que ve i l'altre i l'altre.
9: El dimarts que ve hi ha convocada una nova jornada de vaga coincidint amb la visita del Papa. Laura Gené, secretària d'Ensenyament de la CGT.
12: Sembla que el govern, una vegada darrere l'alt, no està entenent el missatge. Doncs si no l'entén, haurem de ser més que li cridem quin és el missatge. Ja n'hi ha prou, estem en una emergència educativa i s'ha de solventar el govern, s'ha de seure a parlar de veritat i deixar de posar pedaços a aquesta situació de problemàtica estructural que tenim.
9: Es manté la concentració doncs, de docents repartits a aquesta hora per la Ciutadella i també davant del Parlament amb un to més elevat de protesta.
0: Gràcies, Esther. Mentrestant, Educació es referma en la decisió d'aplicar el preacord. En declaracions a la xarxa, el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, ha reclamat als sindicats que valorin els avenços assolits per mirar endavant, al mateix temps que ha reconegut les mancances de l'actual sistema educatiu.
13: Portem més d'una dècada des del moment en què es varen produir les retallades que hi ha una situació de malestar en el conjunt del sistema educatiu. Això és evidentíssim. Però si no ens arremanguem i comencem a aplicar mesures que puguin atendre aquest malestar, serà molt difícil de poder-li donar resposta. Evidentment que l'acord de país, ni tan sols l'annex, pot donar resposta a tots aquests dèficits històrics que hi ha en el món de l'educació. Però escolteu, aquesta és una proposta, és la proposta que permet com a punt de sortida poder començar a donar resposta en aquesta situació de malestar.
5: Jiménez també ha lamentat que USTEC no assisteixi a la reunió convocada avui pel departament després de demanar-la ahir, un cop sabut el resultat de la votació.
1: Notícies en xarxa.
0: Pedro Sánchez promet que mai no va tenir coneixement de les activitats de la militant socialista Leire Díez i diu que està decebut, preocupat i indignat per la informació que es va sabent sobre el cas.
5: El president del govern espanyol ha assegurat que les informacions conegudes els darrers dies en el marc de la investigació sobre Leire Díez li generen decepció, preocupació i indignació i ha negat haver tingut cap coneixement de les seves activitats.
6: Nunca he conocido ni nunca se me ha informado sobre las andanzas de la señora Leire Díez. Y si no se ha hecho es precisamente porque nunca las hubiera tolerado. Por eso quiero ser en este caso absolutamente rotundo, que los ciudadanos y ciudadanas no tengan ninguna duda al respecto. Es el momento de la justicia, vamos a dejar trabajar la justicia, como siempre hemos dicho desde el Gobierno de España y también desde el partido que me honro en dirigir, que es el Partido Socialista Obrero Español.
5: També ha anunciat que els serveis jurídics del PSOE estan analitzant tota la documentació de la causa per determinar quines accions judicials emprendran.
0: A Catalunya, el president Salvador Illa demana en clau interna al seu govern que posi la directa, sense manies ni mitges tintes, ha dit, per aplicar els projectes previstos durant els 2 anys que queden de legislatura. Com a objectius polítics, Illa s'ha fixat aconseguir la condonació del Fons de Liquiditat Autonòmic, també el nou model de finançament autonòmic i l'efectivitat real de la llei d'amnistia. Mont Carvajal, bon dia.
14: Bon dia. Amb els pressupostos encarrilats, el president Illa s'ha adreçat als directius de la Generalitat. Els ha dit que en els 2 anys que queden de legislatura han de posar la directa sense manies per executar les mesures que s'inclouen als comptes.
15: Sense manies i sense mitges tintes. Posar la directa i executar, reformar tot el que hem de reformar i posar en pràctica tot el que hem anat treballant durant aquests darrers anys.
14: Illa ha dit que s'esforçarà a aconseguir al Congrés de Diputats la condonació del deute del Fla i el finançament autonòmic, que portaria 4.700 milions d'euros més a Catalunya. El president ha criticat les autonomies del Partit Popular que rebutgen el nou model.
15: Ningú hi perd. El que està sobrefinançat no hi guanya. Però en lloc de queixar-se hauria de donar les gràcies d'haver estat 14 anys sobrefinançat. I hauríem de preguntar-li com aprofitar d'aquest sobrefinançament, no?
14: També ha dit que li agradaria que la llei d'amnistia s'apliqués totalment. El president ha fet balanç dels seus 2 anys de mandat i ha assegurat que està complint amb els acords d'investidura i amb el pla de govern.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: 20 minuts i seran les 3 de la tarda. Seguim coneixent detalls de la visita del Papa a Catalunya. Els Mossos demanen a la ciutadania que programin amb temps els desplaçaments i s'informin sobre les restriccions de mobilitat per l'arribada de Lleó 14 la setmana vinent. Un dispositiu policial que desplegarà més de 6.000 agents, recordem, i que esdevé un dels més grans i rellevants que s'han organitzat mai a Catalunya. Carina Bellver, bon dia.
16: Bon dia. Es tracta del dispositiu Albus, que significa blanc en llatí en relació amb el color que representa el Sant Pare. Aquest dispositiu mobilitzarà 500.000 d'agents de la Guàrdia Urbana i fins a 5.600 de gairebé totes les seccions dels Mossos d'Esquadra, des de la unitat d'antiexplosius fins a l'aèria, passant per la unitat del subsol o la canina. Un dispositiu que esdevé dels més grans i rellevants que s'han desplegat mai a Catalunya per l'impacte i la projecció internacional que representa la visita del punt sense oblidar que planeja el nivell 4/5 d'amenaça terrorista. El coordinador Joan Salamanya fa aquestes recomanacions a la ciutadania.
17: Comportarà sí o sí problemes de mobilitat que intentarem minimitzar al màxim i en aquest aprofito aquí per demanar que la gent també planifiqui els desplaçaments, miri els mitjans de comunicació, miri les xarxes socials, que hi ha tots els consells de seguretat relacionats amb els desplaçaments, transport, utilització del transport públic.
16: Els objectius d'aquest dispositiu passen per la protecció de les autoritats, la seguretat dels assistents a la visita del Sant Pare i la gestió de la mobilitat.
0: La visita també implicarà un reforç important del transport públic els dies 9 i 10 de juny, tant a Barcelona com a Montserrat.
5: Ferrocarrils de la Generalitat, Rodalies i Tram incrementaran l'oferta de freqüències i disposaran també d'operatius especials d'atenció i regulació de fluxos als principals punts de concentració. En el cas de la visita del pontífex a Montserrat, es preveu una afluència de 8.000 persones i 386 periodistes acreditats a l'abadia.
0: Ens situem ara al Baix Ebre per conèixer el primer cas de repotenciació d'un parc eòlic de Catalunya. Es tracta de la central de Colladetes, al Perelló, que ha passat de 54 a només 6 aerogeneradors. Això sí, són més grans i amb més potència. Tot plegat en una aposta del govern per renovar les instal·lacions d'arreu del territori i reduir-ne l'impacte en el paisatge i l'entorn. Canal T, Caterina Avinyó.
18: La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha inaugurat la renovació del parc eòlic de les Colladetes del Perelló. Es tracta del primer cas de renovació d'un parc a Catalunya on s'han substituït 54 aerogeneradors per només 6 unitats. Paneque ha destacat que aquesta actuació permet disposar de més energia amb la mateixa potència i alhora preservar el paisatge. Escoltem la consellera de Territori.
19: És una innovació que ens permet reduir l'impacte alhora que augmentar la producció energètica. Aquest és el camí que volem impulsar. Aquest és el camí que, fixin-se, ja no només el govern, estic segura que Catalunya vol impulsar. Renovar abans d'ocupar més territori.
18: Catalunya té 52 parcs eòlics. D'aquests, 46 s'hauran de renovar en els propers 10 anys. Es podrà passar de 756 generadors a 240, augmentant un 31% la producció. Una estratègia de repotenciació que la consellera Paneque presentarà al govern el proper dimarts.
0: Els aiguats de les darreres hores han obligat els bombers de la Generalitat a atendre més d'un centenar de trucades, en concret 123, fins a primera hora del matí. Ha estat especialment a les comarques de Girona.
5: El fet més destacat de l'episodi de pluges ha estat el tall a la R3 de Rodalies pel xoc d'un tren amb un arbre que havia caigut a la zona de vies. Això ha fet tallar la línia entre Sant Quirze de Besora i Ribes de Freser fins a la 1 del migdia. Una altra conseqüència ha estat la cancel·lació de concerts al Primavera Sound, entre ells els caps de cartells com Massive Attack, Guiel o Doja Cat. El festival ha anunciat que retornarà l'import de les entrades.
1: Notícies en xarxa.
0: L'Ajuntament de Barcelona ha detectat 31 pisos turístics il·legals en un sol edifici del districte d'Horta-Guinardó. Per això el consistori ha obert ja els corresponents procediments sancionadors que preveuen multes d'entre 60 i 600.000 euros. Fruit d'inspeccions com aquesta, la capital ha recuperat en 10 anys més de 6.000 pisos que eren turístics per a ús residencial. Jordi Casino, bon dia.
20: Bon dia, Marta. Del total dels pisos de l'immoble, 13 sí que tenien llicència d'activitat, però havien fet obres per segregar-los per la meitat i, per tant, oferir dos habitatges amb una sola autorització. Quatre, que també s'havien dividit en dos, no estaven registrats. I els dos restants, un sí que era legal i l'altre s'havia detectat sobreocupació. Laia Bonet és la primera tinenta d'alcaldia.
21: Són pisos d'una superfície de 60 metres quadrats i que havien estat, en molts dels casos, dividits per la meitat i operaven com a dobles pisos turístics de 30 metres quadrats. Vull posar de relleu, per tant, que a l'hora d'exercir aquesta tasca inspectora de forma intensa i constant, a vegades hem de pensar que no ens trobem només amb il·legalitats allà on no hi ha llicència, sinó també allà on n'hi ha.
20: Una Bonet que ha recordat que d'aquí a dos anys l'Ajuntament no renovarà cap de les 10.000 llicències turístiques que encara hi ha en vigor i que, per tant, Barcelona recuperarà aquests habitatges per a ús residencial.
0: I tenim encara més actualitat local. Són notícies que avui ens arriben des de Ràdio Sant Vicenç i Ona Torelló.
22: Sant Vicenç dels Horts presenta la seva primera comunitat energètica, la cooperativa Bona Energia, que preveu començar a funcionar el 2027, arribar a més d'un miler d'autoconsumidors i destinar un 20% de l'energia a famílies vulnerables. Lluís Cosí n'és el president.
23: No triar si arribar a final de mes o arribar a final de segle. Ja siguis llogater, tinguis un pis, puguis disfrutar de l'energia sostenible.
22: El projecte compta amb el finançament de la Generalitat i el suport tècnic de la Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal del Baix Llobregat.
24: L'Ajuntament de Torelló prepara una campanya per explicar la nova ordenança municipal de residus que preveu un sistema de bonificacions per premiar la responsabilitat ciutadana. Totes les llars rebran material didàctic per conèixer el funcionament d'aquest servei. Ho explica Laia Pedrós, tècnica mediambiental.
25: Estem preparant un díptic que aviat el tindrem acabat. Juntament anirà un imant amb els productes que van a cada fracció i farem una bustiada a tots els ciutadans perquè puguin tenir aquesta informació.
24: Amb aquest sistema, l'ús correcte de les fraccions d'orgànica, resta i multiproducte pot suposar una reducció directa de fins a 15 euros.
0: És moment per a la cultura. El Castell de Montjuïc estrena espais expositius amb la mostra Viure, conviure i sobreviure, brigades internacionals i multilingüisme. Amb l'ajuda de documents d'època, l'exposició parla de l'aprenentatge de llengües i la lluita contra l'analfabetisme entre els voluntaris estrangers que van participar en la Guerra Civil Espanyola. David Navarro, bon dia.
26: Bon dia. Les sales de l'antic Museu Militar, acabades de reformar, acullen l'exposició. Un mural i una recreació d'una zona de descans de militars republicans a la Guerra Civil reben el visitant. Més endavant, panells i documents de l'època serveixen per explicar, segons la comissària Lourdes Prades, la importància del multilingüisme a les línies republicanes.
27: Com una comunitat tan heterogènia com la de les brigades internacionals va poder viure, conviure i sobreviure durant el conflicte bèl·lic i tenint en compte que eren més de 40.000 persones parlant multitud de llengües.
26: Perquè entendre's, deixa clar el comissari Ramon Naya, era una qüestió de supervivència.
28: I també a la premsa es publica en llistes de vocabulari, que això és molt important perquè quan parlem nosaltres de sobreviure és que una sola paraula et pot permetre sobreviure al camp de batalla, perquè tens la informació suficient endavant, endarrere, a terra, avancem, retirada, o fins i tot van trobar llistes de vocabulari, o sigui, en camps semàntics de parts del cos. I això, clar, ho associem després als hospitals.
26: L'exposició també parla de la tasca d'alfabetització de soldats i població i de com les mateixes brigades van recollir informació sobre la situació dels infants darrere les línies republicanes.
0: Atenció a la troballa fortuïta que s'ha fet a la finca de Casa Coll, situada a Vilalba dels Arcs. Ha permès documentar els primers textos escrits en hebreu de les Terres de l'Ebre.
5: Els textos van ser localitzats a les cobertes de dos dels volums i formarien part d'un rotlle de la Torà o Bíblia jueva. Els experts asseguren que es tracta d'una troballa excepcional.
0: Canal T, Leonor Bartomeu.
29: L'any 2024 van ingressar al fons de l'Arxiu Comarcal de la Terra Alta 33 volums del fons de la Casa Coll de Vilalba dels Arcs. En dos d'estos volums s'hi amagaven els primers textos escrits en hebreu localitzats a les Terres de l'Ebre. Les inscripcions es trobaven a les cobertes dels llibres i després de ser digitalitzats i analitzats per diferents experts s'ha pogut confirmar que es tracta de fragments d'un rotlle de la Torà, una troballa excepcional, segons Laura Tienda, directora de l'Arxiu.
30: El fet de que aquí a Terres de l'Ebre no s'havia fet una troballa d'aquesta magnitud, és a dir, sí que hi havia alguna làpida en què s'havia trobat una escriptura hebrea, però trobar textos, i a més una Torà, perquè la Torà va lligada al fet d'una sinagoga, no deixa de ser un text bíblic i va lligat a aquest fet.
29: L'informe apunta que els textos datarien de finals del segle XIV i principis del XV i es treballa en la hipòtesi que els pergamins podrien haver estat sostrets d'una sinagoga durant episodis de violència contra la comunitat jueva.
0: Al Baix Empordà, la Fira de Circ al carrer de la Bisbal aposta per la nova creació en la 31a edició. Més de 50 espectacles i 11 estrenes formen part de la programació d'enguany. La cita reunirà 46 companyies del 17 al 19 de juliol i amb una forta presència de talent català. Televisió de Costa Brava, Raül Martín.
2: La Bisbal d'Empordà ja escalfa motors per la 31a edició de la Fira del Circ al carrer, que se celebrarà del 17 al 19 de juliol amb una programació que reunirà més de 50 espectacles a càrrec de 46 companyies i artistes. Òscar Aparicio, alcalde de la Bisbal d'Empordà, explica la importància de la Fira del Circ pel municipi.
3: Per nosaltres, com dic, sempre és molt important doncs, donar suport en la cultura, en aquest cas a la Fira de Circ, perquè és una activitat molt arrelada. Després de 31 edicions encara la gent ho demana, els carrers de la Bisbal s'omplen i que, per tant, per nosaltres doncs, poder participar i poder portar part del nostre garet de sorra en aquesta activitat doncs, ens omple d'orgull.
2: La programació també inclou projectes en procés de creació i espectacles vinculats a residències artístiques, reforçant el paper de la Fira com a espai de suport al talent emergent. A més, aquesta edició destacarà per l'àmplia presència de companyies catalanes i de proximitat. L'objectiu és consolidar la Bisbal com un punt de referència on el circ contemporani pugui créixer, experimentar i connectar amb el públic.
0: Al Vallès Occidental, la música de cambra torna a Sant Cugat. Seran les nits de juliol dins el cicle Nits de Música al Claustre. El cicle comptarà amb 3 concerts enguany. Cugat Mèdia, Mireia Puente.
4: El quartet Gerard estrena el cicle el 4 de juliol amb el concert Quartets de Beethoven i Ravel. El 10 de juliol serà el torn de la Cobla Juvenívola de Sabadell, que enguany celebra el 50è aniversari, i el 17 de juliol actuarà Cris Joanico, que presentarà el seu darrer disc Rosa dels Vents. La regidora de Cultura, Núria Escamilla, defineix què és aquest festival.
6: Parlar de les nits del claustre és parlar, doncs, de viure, no? Una experiència musical i artística amb una autèntica joia del romànic català i europeu. I que sempre és un espai privilegiat, un marc incomparable que tenim els santcugatencs.
4: Els concerts tindran un preu de 12 euros i les entrades es podran adquirir anticipadament al web santcugat.cat/nitsalclaustre i a l'oficina de turisme a partir d'avui mateix. Si saps on vols anar,
0: estem escoltant el grup Buhos, que acaba de publicar No hi ha pla B, una nova cançó de pop vitalista i accelerat, que compta més amb la col·laboració de Leire Martínez, l'exvocalista de l'Oreja de Van Gogh, que canta en català. Escollit per mi. Ara que estic convençut que no viuré empresonat i que ja no poso escollit.
5: Si saps on vols anar, posa't a caminar. És la tornada de la cançó que defensa la idea de triar un camí propi i dedicar-hi tota l'energia. La col·laboració arriba en un moment especialment significatiu per a tots dos artistes. Buhos es troben immersos en la celebració del seu 20è aniversari i Leire Martínez es troba en plena etapa de presentació del seu nou àlbum en solitari, Històries d'aquella niña. Posa't a caminar.
0: Arriben amb els esports amb molt de ritme. I arriba també en Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. El Barça s'ha classificat per a les semifinals de la Copa del Rei d'handbol.
7: Bon dia, Marta. El conjunt blaurana ha guanyat l'Atlético Valladolid 38-24 i jugarà demà les semifinals de la competició del CAO. El Barça de bàsquet es jugarà demà a les semifinals del play-off al títol de la Lliga ACB a Múrcia. Ahir el Palau Blaugrana van perdre contra el equip murcià en el segon partit 87-90 i tot es decidirà demà. La penya rep aquest vespre el Baskonia a l'Olímpic de Badalona en el segon partit de la sèrie de quarts amb l'obligació de guanyar per evitar l'eliminació. En futbol a la Lliga F, l'Espanyol ha anunciat la renovació de la defensa Lucía Vallejo fins al 2028. A la Primera Federació, avui a les 9 de la nit, Sabadell-Real Madrid-Castilla, partit de tornada de les semifinals en lluita el bitllet per ser a la final del play-off d'ascens a segona divisió A. A l'anada, el conjunt català va perdre per 2-0. Per tant, avui han de remuntar. Ferran Costa és el tècnic del conjunt arlequinat.
8: Ara mateix no tenim res a perdre, tenim moltíssim a guanyar. ells ara mateix tenen molt a perdre i no tenen res a guanyar, i el que hem de fer és, dins del partit, estic convençut que fent les coses com les farà l'equip i com les sap fer i com ha demostrat una i mil vegades que les sap fer, jugant a casa amb la nostra gent, amb l'estadi empantant, hi haurà un moment on tindrem l'eliminatòria molt a prop, i el que hem de fer entre tots és lluitar-ho i tindre bona mentalitat dins del partit per tenir confiança.
7: Queden unes 200 entrades per arribar al màxim de 12.000 entrades venudes, de posar el cartell de no hi ha entrades. Demà a les 7 de la tarda i en directe a la xarxa Més, Sant Mauro, poble de Mafumet, partit d'anada de la final per pujar a tercera federació. Diumenge a 6:45 de la tarda, també en directe a les televisions locals i a la xarxa Més, Badalona, Cornellà, amb el 4-1 de l'anada favorable al Cornellà. Els badalonins que entrenen Miquel Azparren volen la gran remuntada.
9: Cada uno está en su derecho de cuanto cree, ¿vale? Cada uno está en su derecho, lleva muchos años aquí, y a la afición yo siempre digo que no hay que pedirle, que hay que darle. Lo que sí que tengo muy claro es que con ellos, en cuanto marquemos el primero, el equipo va a volar.
7: En hoquei sobre patins, a l'hoquei Lliga Masculina, avui es disputen els tercers partits de les semifinals del play-off pel títol, Calafell, Liceo i Igualada, Barça. En futbol sala, demà comença la semifinal Barça Inter Movistar. La cita a les 9 de la nit al Palau Blaugrana. Javi Rodríguez, tècnic del Barça.
10: Al final, estos partidos se suelen ganar por pequeños detalles, por el que cometa menos errores, por hacer fuerte el factor cancha. Yo creo que mañana se va a ver un partido de los que, bueno, de los que gusta aquí en el Palau, ¿no? De los que esa afición quiere, que ha recuperado esa ilusión con su equipo, pues quiere volver a disfrutar, y nosotros queremos que disfruten.
7: En tenis, el català Marcel Granollers s'ha classificat per la final de dobles de Roland Garros. I en hoquei sobre patins, notícia d'última hora, el partit de tornada per pujar a l'hoquei Lliga Masculina entre el Vilafranca i el Manlleu queda suspès fins a nova resolució, segons ha informat el Club Patí Manlleu. El Tribunal Administratiu de l'Esport ha concedit la mesura cautelar sol·licitada pel club osonenc després que guanyessin la Lliga, celebressin l'ascens, però una impugnació del Lloret contra el Mataró va canviar la classificació i va ser l'equip gironí qui va acabar pujant-se suspès un partit que s'havia de fer en directe diumenge a la xarxa Més i a les televisions locals.
0: Gràcies, Joan, per aquesta última hora dels esports. Veurem en què acaba tot plegat. De moment, nosaltres ens hem d'acomiadar. Falten una mica més de 3 minuts per les 3. Ens retrobarem dilluns, com sempre, a les 2. Bona tarda i millor cap de setmana.
11: La xarxa de comunicació local. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
12: Tornar a casa, viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
13: Cada setmana arriba a la teva emissora local l'Això va en sèrie. L'espai de sèries du a un Lleida Ràdio. Ets un seriefil i no tens amb qui comentar-ho? Nosaltres et portem estrenes, recomanacions i l'actualitat del sector explicada com ho faries tu. Això va en sèrie. Cada setmana 30 minuts de riures i sèries a la teva ràdio de proximitat.
14: Escolta-la els dimarts a 6:45 de la tarda a Ràdio Sant Cugat.
11: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
14: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres. Ràdio.

0: 25% de participació. Els professionals havien d'escollir entre dir sí al preacord o no i comprometre's a fer les vagues necessàries fins a final de curs. USTEC i professors de secundària, signants del preacord, han fet campanya pel sí, mentre que la CGT i la Intersindical han defensat el no. La consulta es va obrir dilluns al migdia i s'ha tancat aquest dijous al migdia. USTEC va signar el preacord i va decidir consultar els docents abans de decidir si signaven o no definitivament el document, com ja van fer al març amb l'acord amb Comissions Obreres i UGT. Professors de secundària també ha fet una consulta, però entre els seus afiliats. La 13a edició de la Nit en Blanc tornarà a convertir el centre de Sant Cugat en una festa del comerç i la cultura. Amb el lema "Quan la lluna minva, Sant Cugat s'encén", la ciutat s'omplirà de vida al vespre del 13 de juny amb una novetat principal, la participació de l'Enxarxada, la botiga del marxandatge de les entitats locals, que tindrà una carpa als quatre cantons. La jornada també comptarà amb la presència de Polseres Candela, que recaptarà fons per al càncer infantil. En canvi, la desfilada inclusiva, que en l'edició anterior va aplegar desenes de persones, s'ha desvinculat de la Nit en Blanc en considerar-se, com ha explicat el tinent d'alcaldia Bernat Picornell durant la presentació de l'esdeveniment, que és una activitat que ja té entitat pròpia. L'edició d'enguany comptarà amb la participació d'un centenar de comerços i una seixantena d'establiments relacionats amb l'hostaleria, els quals oferiran tota mena de promocions, descomptes i degustacions. A més, es repartiran 2.000 barrets a la clientela i es decoraran els carrers amb les ja tradicionals llunes i banderoles. La Cristina Urriza és nascuda a Barcelona i santcugatenca des dels 6 anys i ha construït una trajectòria marcada per la responsabilitat, la capacitat de superació i el compromís social. Ella és advocada de formació i està vinculada des de fa 2 dècades amb l'associació Vallès Amics de la Neurologia, AVANT, de la qual n'és la presidenta des de fa 10 anys. El magazín Faves Comptades l'ha entrevistat per parlar de les seves experiències personals i professionals que més l'han transformat, i podeu recuperar l'entrevista sencera a www.cugat.cat. La Neus Solà quasi va tenir clar que des que va saber que estava embarassada volia parir a casa. Després de convèncer el seu company que aquesta era la millor opció per ella, li va tocar fer pedagogia amb tot el seu entorn. Es tracta d'una experiència que en el seu cas l'ha fet madurar molt i diu connectar amb una memòria antiga de la dona. El part de la seva filla Lea va començar la matinada del 15 d'abril de 2021 i va avançar amb naturalitat durant hores. La Neus recorda haver-se sentit molt tranquil·la gràcies a tota la informació i preparació prèvia. Amb l'acompanyament de la llevadora i ma Marcos, el menjador de casa seva es va convertir en un entorn càlid i segur que unes hores més tard esdevindria l'escenari del naixement de la seva filla. Amb motiu del Dia Mundial del Part a Casa, recuperem la història de la Neus, que forma part del podcast Aigües Trencades. I abans d'acabar, la història sovint recorda els grans noms, però hi ha persones que des dels barris, les associacions i els moviments socials han contribuït de manera decisiva a transformar la societat. És el cas d'Isabel Roig i Franci Torra, activista veïnal, militant comunista cristiana de base i protagonista de moltes de les lluites socials i democràtiques de la segona meitat del segle XX a Barcelona. La periodista del Cugatenc, Laia Coronado Nadal, ha recuperat el seu llegat al llibre Isabel Roig i Franci Torra, cristiana, comunista i lluitadora veïnal. I n'ha explicat els detalls al magazín Faves Comptades. També podeu recuperar l'entrevista sencera a www.cugat.cat. I fins aquí les notícies. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a xarxes i cugat.cat.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. FM. Ràdio Sant Cugat.
2: Cerveseria La Bolera.
3: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
2: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
3: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
2: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
3: Visita també la Flama de la Bolera.

0: a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
1: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
2: Cuidar de la família, començar a córrer, perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
3: Nosaltres som feliços.
4: Nosaltres som així.
5: Nosaltres, un programa de ràdio mensual amb el grup Catalònia Fundació Creativa, que treballa amb persones amb discapacitat intel·lectual o trastorn de conducta.
6: Benvinguts una altra vegada al programa de ràdio d'Espassur Valldoreix. Avui entrevistarem el Francesc Orella.
7: La entrevista de este mes la dedicamos a una de las modelos y presentadoras más destacadas de nuestra localidad.
8: Me parece súper elegante, un coche de color cava. ¿A ti te gusta el color cava, Miguel?
9: Sí. Hombre.
6: Avui entrevistarem a la Gemma Mengual.
8: De festa un dia amb les amigues també, si podíem.
9: Igual que jo.
8: Clar que sí, s'ha de fer això, s'ha de fer.
5: Nosaltres, cada mes, a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
3: Nosaltres som genials.
10: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
5: A continuació, escoltem la reemissió de la tertúlia d'avui.

0: I quan passen 7 minuts del punt de les 10, el Faves Contades comença a fer xup-xup amb la tertúlia. Una tertúlia, ja ho sabeu, que sempre ens servirà per veure la ciutat des de diferents punts de vista. Avui posarem el focus en la relació dels joves amb el mòbil i les xarxes socials i també amb els 3 anys que portem de mandat i l'any que queda per a les pròximes eleccions municipals. Per abordar aquestes qüestions ens acompanyen a l'estudi Ramon Bernils, la Roser Casamitjana, regidora d'Iniciativa Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa. Molt bon dia.
1: Bon dia.
0: La Mireia Llevenés, educadora sexual, escriptora i artista. Bon dia.
2: Gràcies, bon dia.
0: I el Juan Merino, veí activista de La Floresta. Hola, Juan.
3: Hola, què tal? Bon dia.
0: Comencem pel primer d'aquests temes, i és que un 35% dels estudiants de secundària de Catalunya consulta les xarxes socials més de 6 hores al dia durant el cap de setmana. Ho conclou la recent enquesta sobre l'ús de drogues en l'ensenyament secundari de la Generalitat a partir d'una mostra de 2.700 alumnes. Si parlem de les hores dedicades a internet durant la setmana, és a dir, de dilluns a divendres, la mitjana és de 4,8 hores al dia. A Sant Cugat, l'assessoria Un Segon de l'Oficina Jove presta assessorament en prevenció de drogues des del 2016 i en pantalles des del 2020. A l'inici, les atencions en els dos àmbits es repartien en un 50%, però la tendència ha canviat en els últims anys amb un 80% de les atencions per abús o mal ús de les pantalles. Us sorprèn que hi hagi aquest canvi i totes aquestes atencions per part d'Un Segon que estan a l'Oficina Jove per aquest abús de pantalles, tenint en compte aquestes xifres a través de 2.700 estudiants, 4,8 hores de dilluns a divendres, és a dir, quan hi ha horari escolar, activitats extraescolars, deures, estudis i altres coses, i més de 6 hores al cap de setmana?
1: Home, jo penso que són, per mi, resultat com... no sé, abismals, aquestes d'això. Però bé, no, o sigui, em sorprèn i no em sorprèn, m'entens? Em sorprèn perquè és veritat que els joves hi dediquen, però els adults també. Vull dir, tothom anem pel carrer mirant el mòbil a qualsevol hora, en qualsevol moment, com si la vida depengués de lo que ens porta el mòbil, que no sé exactament què ens ha de dir, si són els WhatsApps, si són les... no sé exactament. Per tant, sorprenents, però no. I després, perquè la vida en general l'ha comportat per tothom, però jo crec que pels adolescents i els joves més, doncs estan més exposats, estan més subjectes a lo que opina el veí, a lo que opina el company, que no pot fallar res, que tot ha d'anar a l'hora, etc. I llavors suposo que això és una manera de consumir la vida, com si diguéssim. Mm-hmm. Però jo crec que és fruit de tot el sistema que hem muntat tots plegats, els adults sobretot.
2: És fort com s'ha anat, no? com si fossin peces, anaven sortint noves aplicacions, noves funcions de les aplicacions. Llavors és com que cada vegada més va escalant cap a una banda que és esgarrifosa, no? I que és com... podem aturar-ho, perquè això no està per ningú. Però, efectivament, penso el mateix, crec que els adults ho estem fent i jo penso que els adolescents el que fan és performar la vida adulta com la veuen. Llavors, si a nosaltres ens veuen també enganxats als telèfons i simulant aquest estil de vida, doncs ells ho performen també, és normal.
3: Sí, bueno, jo penso, però de tota mena, jo penso que hi ha que separar dues qüestions, no? I una és, per exemple, los grans, la gent gran, pues, si mira tots els grups que n'hi ha, i tothom té grups, això és el sumum ja, és, jo no sé qui està més enganxat, si els joves o la gent gran. Si mirem lo que és tot el dia a dia, que és el dia a dia, que s'enganxen i estan pum, pum, pum. I una altra cosa és la utilització que fem del mòbil. I a vegada la gent gran, tampoc no tenim molt de temps, los que més o menys movem una mica, i vas con el mòbil al tren, vas mirant el tren, però sempre vas mirant coses que són per lo que estàs fent, no? Estàs llegint articles o estàs fent coses, no? És una cosa que és per tu, no? No és lo de los WhatsApp que de la gent gran. I al jove, pues, més o menys, li passa lo mateix. Al jove, penso que ahí se passen una mica, bastant, perquè jo penso que és massa, estan massa enganxats, sobretot el cap de setmana. Bueno, es cada día, los ves que surten del colegio, cuando van de casa al colegio, yo lo veo ya en La Floresta, que van ya a almorzar, ¿no? Pero es la relación que tienen ellos con los amigos, los compañeros, todo eso. però crec que és massa, eh? És massa. I això no té difícil solució ja.
0: Jo crec que el diagnòstic hi és, no? De fet, s'han començat a prendre mesures perquè els joves no tinguin telèfons mòbils, els tinguin més endavant, com és la prohibició de l'ús del telèfon mòbil a escoles i a instituts, reduir l'ús de tecnologia també a les aules relacionats amb el telèfon mòbil, i de fet, el febrer passat, el govern espanyol anunciava l'aprovació de mesures legislatives i regulatòries per prohibir l'accés dels menors de 16 anys a les xarxes socials, que és un dels motius pels quals passen tantes hores amb el dispositiu mòbil. Jo no sé si penseu que la regulació és la solució, tenint en compte que hi ha altres països on aquesta regulació és existent, com per exemple Austràlia, i s'acaba demostrant que, com que no va acompanyat de mesures per controlar que això es compleixi, no acaba de funcionar del tot.
1: Mira, jo penso que la regulació és correcta. Vull dir, a mi no em fa por ni em sobra. Ara, no és la solució. Evidentment que no. Jo crec que no.
2: Vull dir, no és suficient, oi?
1: No és suficient. No. És necessària, però no suficient, podríem dir, no? Llavors, jo crec que això ha d'anar acompanyat, i sobretot quan parlem de joves. Primera, jo crec que també s'ha de diferenciar què és l'addicció i el que és l'ús. I crec que això, no sé, suposo que els psiquiatres, els psicòlegs, ho poden definir bé, jo no ho sabria definir, però que en fi, que hi ha una graduació i una d'això. Però a part de tot, jo crec que hi ha d'haver tot un acompanyament i una educació en aquest sentit. Simplement prohibir, jo crec que no resol res, no només l'ús de les xarxes, sinó gairebé res més. Però jo crec que ha d'anar d'un acompanyament, un acompanyament que ha de ser de les escoles, evidentment, però no tot ho poden fer els mestres, no tot ho pot fer l'escola. Per tant, hi ha d'haver un acompanyament i una mena de sensibilització per part de les famílies, digue-li pares, digue-li tutors, digue-li el que vulguis, de que quin és el problema que això pot comportar i com es pot revertir, perquè només dir no ho pots utilitzar i punto, no sé si això...
2: En això estic jo, per exemple, totalment d'acord amb tu, però jo que he estat a les aules, com a profe, tu no tens temps
1: de fer tot això.
2: És que cada dia, vull dir, per això estan el professorat i els mestres estan als carrers, perquè cada dia s'ha de fer més coses. És a dir, jo abans era mestra d'educació primària i no, ja no és donar les assignatures troncals i acompanyar emocionalment el teu grup classe. És que a sobre, ara que hem de fer reeducació de les xarxes, ara hem de fer... No? Acabes fent de policia, de psicòleg, d'infermera, d'advocada...
1: Les escoles fan el que poden, però no han de fer més.
2: I el propi sistema està cremant els mestres, per molt vocacional que sigui, no hi ha vocació que se sostingui si el propi sistema t'està ofegant en fer moltes més coses de les que tu vols fer en realitat, que el que vols és ensenyar i punt, saps?
1: Com per acompanyar el dia a dia. Per estàs capacitat també, perquè tampoc ningú t'ha ensenyat a tu.
2: Per tant, jo no sé si aquesta realment seria la solució. No. Jo crec que, potser estic sent molt utòpica, però crec que això hauria de ser com no només pels joves, sinó per tothom. Crec que haurien de canviar les aplicacions. Entenc que puguin ser molt útils per algunes coses, no? Com el que tu deies, de poder, doncs vas al tren, estàs llegint un article o estàs... Però també fins a quin punt això és sa per nosaltres? No era més sa quan aquest article te'l preparaves a casa i li dedicaves una estona? És a dir, com que se'ns ha fet creure que el fet de poder portar un petit ordinador en el mòbil és molt pràctic perquè pots anar per tot arreu, però el que et fa és anar caminant sense mirar entre pitxes, no mirar la cara de la resta de persones, ens accelera, no? En tot en el que anem fent, estem fent més d'una cosa alhora, i això l'única cosa que fa és emmalaltir la societat cap a amb aquest estrès i ansietat de... Vull dir, ja no només els joves, sinó els grans o els més grans, no? Vull dir, com en totes les edats.
1: Això, no?
2: Sí, llavors, en el moment en el que s'ha fet, on s'ha capitalitzat l'ús de les tecnologies en el sentit de que si els algoritmes, que si fer-ho de manera que siguin més addictius, clar, això és pel propi consum, no? Llavors, aquí és on hauria de canviar, doncs, que si realment que sigui útil, però que no sigui perjudicial per nosaltres.
3: Bueno, una cosa és l'ús normal i altra cosa és l'ús que fan normalment molta gent, no? Dintre d'ells, la joventut. Jo penso que també que la regulació té que fer-se, té que anar bé, té que anar, no solament que el govern decreti una regularització, sinó que se compra a partir dels ajuntaments, totes les institucions, però a part d'això, si fas una regulació i no tens una... No sé com dir-lo, si no parles amb la gent, els proveïdors, aquesta multinacional i aquesta gent, perquè limite el que és l'asset de la joventut, si no llega a uns acords amb els que fan aquestes coses, pues entonces no farem res.
2: però ni
3: no
2: per joventut i adults.
3: I tot, no, per tot, per tothom. Tot. I una altra cosa, jo el que sí, ja, veiem com estan, perquè com que el problema essencial ve de que van començar els mòbils a donar-li al fill perquè perquè nosaltres sí que és segur quan anaven al col·legi, quan anaven al col·legi, has arribat ja, no has arribat, si mama estic bé. O sea, i d'ahir ja s'ha desmadrat tot, s'ha desmadrat tot. Doncs jo, un altre dels punts que faria seria fer cursillos con la gent gran, con los pares, dir-los exactament què és la problemàtica tan gran que hi ha d'una certa edat hasta los 16 o 18 anys, que no poden agafar el mòbil, que no poden fer certes coses. Educar-lo a ell també, perquè hay que educar-lo. Si no fem los tres treballs, o sea, regulació, parlant les empreses per acordar aquest tema i que els pares i la societat estigui en aquest sentit, no farem res. Continuarem
0: Has
3: igual.
0: Has obert com dos melons, no?
2: Sí,
0: un seria la regulació d'aquestes empreses, parlem sobre de les xarxes socials, que possiblement són aquelles aplicacions on els adolescents passen més temps perquè tenen uns algoritmes que fan que t'hi enganxis i que, de fet, cada cop és més difícil sortir de l'aplicació. Quan tu, per exemple, per consumir notícies, que hi ha gent que segueix mitjans de comunicació, entre d'altres, quan tu vols aplicar l'enllaç de la notícia per llegir-ne més, diguéssim, l'aplicació et diu, escolta, que estàs a punt de marxar, no? Abans hi podies anar directament. Ara ja t'està dient, tu no estàs segur que vols marxar d'aquí? A poc s'ha anat sofisticant aquest algoritme per atrapar-nos i tenir-nos més estona consumint, que és allà on té benefici l'empresa. Dins de les regulacions que hi ha al món, possiblement Europa encara és de les que són una mica, que vellen una mica més pel benestar de la ciutadania en aquest sentit, i posa certs límits, que ara parlarem, si voleu, si són suficients o no, a les empreses tecnològiques per operar aquí. Als Estats Units, per exemple, aquests límits no existeixen. Cal demanar responsabilitats a aquestes empreses també perquè aquestes aplicacions no generin aquest consum abusiu, i com es fa i on són els límits?
2: Clar, és que... Ai, perdona.
1: Però no, jo penso que, de fet, penseu que dir regular i, per tant, prohibir, en aquest cas, com dels joves, que és el tema, diríem, que tenim sobre la taula, que els joves no l'utilitzin, és el més fàcil de tot. M'entens? Tu dius, es prohibeix l'ús dels mòbils als menors de 16 anys.
2: Però
1: això és molt fàcil.
2: El més ineficaç.
1: És més ineficaç, però és el més fàcil de cara a les institucions, si m'entens. És molt més complexa dir, escolta'm, eduquem els pares, fem que les famílies facin això, el contorn, bla, bla, bla, bla, bla. I sobretot, ja, tercer nivell, fem que les empreses tinguin unes limitacions. Això encara és més difícil, tal com tenim el món muntat. Sembla molt fàcil, però és a dir, que hem optat per la solució més evident.
2: Més accessible.
1: Més accessible i més fàcil, enteneu? Però, evidentment, que les empreses hi tenen un d'això. I sí que és veritat que algunes ja han rebut algun
0: toc d'atenció.
1: Toc d'atenció.
3: Sí, però
1: per exemple,
3: molt poc,
1: ara mateix, pues, Meta, no? Va haver de pagar no sé quan. A mi em sembla una milionada, però suposo que per ells és com el xocolata del loro.
3: Ridícul.
1: Sí. De pagar, doncs, 2 milions d'euros o de dòlars perquè ha fet no sé què, no sé quantos, vale? Però jo crec que aquí també s'ha d'incidir. És a dir, vull dir, no sé, igual que, doncs, no sé, qualsevol cosa que inciti a l'odi o inciti a l'incivisme o el que vulguis, bueno, pues jo crec que sí. Però això és el més complicat. Aparentment seria fàcil, si els governs ho regulessin, seria fàcil. Però jo crec que és el més complicat. I, per tant, hem optat pel més accessible, el més fàcil i el més senzill que tenim a mà, patapam, ja està.
3: Però una qüestió que se tindria que tenir en compte quan se parlés amb aquestes empreses i això és la problemàtica que tenen per la joventut. O sigui, si tenen que anar a psicòlegs, tienen que anar a psiquiatra o tienen que anar a cursos para desintoxicar-se d'aquesta acció, aquesta addició a les empreses tienen que són culpables d'això, diguem-ho-la així.
1: S'ha de demostrar.
3: Però, s'ha de demostrar, però no, s'ha de demostrar. Si està bé que hi ha molta gent que està treballant amb aquesta situació, com la declaració del professor Saqués, que hi ha del DAS, no se llama, d'aquí de Sant Cugat, que són els que estan tratant a l'addició que tenen els xavals.
0: Els d'un segon.
3: Sí. O sigui, si ja comença a haver grups així que s'estan dedicant a tot això, ja és un toc d'atenció per a tots els governs I a la societat.
0: I per a les famílies, no, també,
3: per a les famílies,
0: no?
3: Clar, perquè aquí ja hi ha una responsabilitat de les empreses. Doncs això, hay que parar-lo bé. I és conseqüència d'això. Per tant, tenen una responsabilitat, perquè totes aquestes coses luego després repercuten en la societat. I repercute econòmicament i, bueno, de tot. O sea, tenim tots els temes aquí. Però, bueno, queda sent difícil, no? És molt difícil, però...
2: Jo penso que també és un punt de responsabilitat personal, que això hauríem d'agafar tots i totes.
3: Sí, clar, el que...
2: Per començar, tenés l'edat, però crec que a vegades el fàcil és agafar i dir, el jovent que està enganxat, doncs anem a prohibir-los el jovent. El jovent està en un procés d'immaduresa, anant cap a la maduresa, que és un procés que tots hem passat per allà i que no els hi demanem més coses del que ja els hi estem demanant. Vull dir que, no, que em sembla molt bé intentar-ho amb aquestes prohibicions, però l'altre dia, quan era això, dimarts, vaig estar en una escola a Barcelona, tercer de l'ESO, i els vaig preguntar, tercer d'ESO, és a dir, 15 anys, que si ells, no m'interessava com saber concretament ells o algú del seu voltant, si se coneixien d'algú que hagués utilitzat Tinder. I em van dir que sí. Però, i els deia, però això no et pregunta si ets major d'edat. Sí, però li dius que sí i ja està.
1: Clar.
2: No?
3: Clar, sí, sí.
2: Clar, i els deia, no, jo us pregunto perquè jo quan tenia la vostra edat, jo com a molt tenia l'SMS, que pagaves, que posàvem les paraules més curtes perquè els caràcters tenies 100 i si passaves pagaves un altre missatge, no? No és com ara que poses, tia, envies missatge, què? Què tal? Com estàs? No? I tres missatges diferents.
0: Tot està a la tarifa.
2: I tot a la tarifa, no? I miraven com dient, però de quin món ets? I només tenia el doble d'edat d'ells. O sigui, només tinc el doble d'edat d'ells, que tampoc és...
1: No soc, no ets una iaia, no.
2: No soc, no, vull dir, tinc 32 anys, és a dir, que no estic tan lluny. Però tot i així em miraven com si, però esta senyora...
3: De què planeta?
2: Des d'on vens, no? Però, i jo, en aquest sentit, ho vaig sentir com molt més amable, aquesta cosa que hi havia un messenger, però t'havies d'esperar a casa, connectar-te amb l'ordinador
0: i que els teus pares no et desconnectessin el cable perquè esperaven una trucada.
2: Exacte.
0: Perquè no podies estar connectat,
2: exacte,
0: a internet i tenir telèfon.
2: O sigui, que potser seria com tornar una mica a aquell internet que teníem abans, que et permetia fer aquestes connexions, perquè també trobo que, ostres, jo tinc una de les meves millors amies que venia per... M'he despistat, anava justa perquè anava parlant amb ella, perquè viu a Viena, no? Té aquesta cosa meravellosa,
1: sí, clar,
2: que pots parlar amb gent que està vivint a Austràlia, no?
3: Sí.
2: I pots videotrucar-te, vull dir que té coses molt bones. Sí. O que pots aprendre d'un projecte que està no sé on, perquè o llegir un article de no sé on, no, perquè té aquesta cosa accessible, però clar, prohibir és com fer a la llei, fer a la trampa, o sigui, igual que la pornografia.
1: Jo penso que, diguem, a veure, molts de jo crec d'aquests joves, jo crec que té avantatges també, i sobretot per la socialització. Hi ha persones, doncs, que han trobat amics, o que han fet amistats, o que han descobert coses noves gràcies a...
2: O han trobat l'amor.
1: O han trobat l'amor, fins
3: però,
1: i tot, sí senyor.
3: I el desamor, entens? També.
1: Vull dir que, han fet, vull dir que se n'han derivat coses bones d'utilitzar. Per tant, diguem-li, separem una cosa de l'altra. No tot és dolent, no tot és horrorós, no tot... Llavors... Jo crec que l'addicció aquesta no és la causa, moltes vegades, de l'estrès o de l'ansietat. Al revés, és el reflex de, o en això s'hi aboquen o s'hi adhereixen gent que ja té una ansietat o que pateix bullying a l'escola o que no se sent valorat o que no sap gestionar els fracassos, etc. Llavors, sembla que llavors les xarxes és com la solució que busquen. Que busquem tots una mica, no només els joves, perquè sembla que els joves tinguin la culpa de tot en aquest món, ja, saps? Són d'extrema dreta, no sé què, no sé...
2: Quan ells en realitat estan, és això, repetint, performant el que veuen dels adults.
1: Estic totalment d'acord.
2: Perquè volen veure com es fa això de ser adult.
3: En aquell sentit de buscar amigues i buscar una altra qüestió, jo crec que els majors, no sé si estan a la mateixa altura o superior a els joves, eh? Jo crec que avui en dia hi ha molta gent que busca en les redes, però gent gran, lo que estem parlant de la solitud,
0: companyia.
3: O sea, estan buscant que s'obren unes portes...
0: Perquè hi ha un món físic emmalaltit,
3: exacte,
0: no? I busquem unes solucions possiblement en un món digital.
3: Que després això a vegades pues, te comporta una sèrie també de problemes perquè no trobes a la gent, o si ja trobes algú, pues, no és com tu, no? Hi ha moltes coses aquí, però clar, tots hi ha que buscar i tenir una mica de mesura.
0: Probablement també estem en un context on podríem parlar, centrar-nos en aquesta qüestió, en tres generacions diferents, no? Estem convivint aquella generació que és 100% analògica, és a dir, que la irrupció del món digital ja els ha agafat molt grans i que els ha estat molt difícil entrar, una generació híbrida, que potser podria ser la meva, no sé si dels 30 als 50 anys, en què vam néixer sense internet, sabem com era el món amb cintes de caset, anar a tocar el timbre per jugar, etc. Però que va entrar a internet, no?, el 94, a finals dels 90, i ja hem sigut una mica natius amb els telèfons intel·ligents, etc. I després hi ha les noves generacions, que ells no han conegut un món sense que estigués interconnectat d'aquesta manera. No sé si també que aquestes generacions més analògiques, que possiblement són les primeres que van educar aquestes generacions que són més híbrides i les altres, no han tingut les eines per ensenyar, ni per conèixer com funcionava, quins límits s'havien de posar, perquè és una cosa que ha arribat molt nova, molt ràpid, i ens ha fotut a tots un canvi de paradigma que era molt, que és molt difícil de gestionar.
2: I venia molt llaminera, a més, perquè venia amb, mira quantes coses bones puc oferir-te, no? I llavors, clar, així qui no vol provar a veure què és aquesta cosa tan meravellosa, no? Que ara que ja l'hem tastada i ja estem veient que ens porta més mal que bé, ara és quan comencem a dir...
1: Tu fixa-t'hi, per exemple, ara, el que t'has dit, no? Tu dius, bueno, dius, Kinder. Tinder, no? Tinder.
3: Tinder.
1: Jo, Tinder me sona, però si em fas dir el que és, t'ho juro que no ho sé.
2: És una aplicació
0: de cites.
1: De cites. Val, molt bé, d'acord, però m'entens? O sigui, jo sóc incapaç d'explicar-los als meus nets que no utilitzin Tinder, perquè no sé què és Tinder. I TikTok, pues l'he sentit anomenar també, no sé què, però no sé exactament com funciona. T'ho juro, no em faci l'idiota, és que no ho sé. No. Llavors, hi ha coses que jo mateixa sóc incapaç d'ensenyar, per exemple, doncs els meus nets, no? De dir-los, escolta, no utilitzis això, o fes-ho d'aquesta manera, o tal. No sé si les... Suposo, espero, i que els meus fills que siguin d'això, però m'explico. És a dir, que és aquestes tres generacions que tu dius, jo estic amb una generació que no he viscut tot això, que faig un esforç terrorífic per entrar en segons quines aplicacions o quines coses, perquè em sembla que em són útils i que em poden servir, però que no...
2: Que se t'escapen.
1: Que se m'escapen, totalment. I ara quan tu has dit això he pensat, sí, em sona el nom, però si ara...
0: Buscant a la carpeta.
2: Que no em preguntin què és ara mateix, no?
1: Però no em facis dir exactament què és i com funciona, perquè no t'ho sabré.
3: A mi me passa el mateix que tu.
1: Mira, som dos.
3: És que jo no... A veure, jo Tinder, jo lo conec a Tinder perquè lo que comenten d'ell, a vegades en els periòdics, diuen que l'ex també, o sigui, alguna cosa així, però jo soc incapaç de fer això. Bueno, el problema que jo tinc per el Telegram i aquestes coses encara. Ara estic descobrint algunes coses, però, bueno, és que no trobo... I a vegades, lo que no entro, o sea, no entro en el rotllo aquest, perquè és que la inseguretat, tinc inseguretat, i diu, no sé on me meto, no sé com fer-lo, no sé com quedarà, no? I a vegades dic, pa, fora. Ja, i ja vaig a lo meu. Però bé, això són la gent gran que no s'ha pillat ja així, que, bueno, per això s'estan...
0: Per tant, és difícil posar límits o ensenyar algú quina és la bona manera d'utilitzar-ho, no?
3: Per això s'estan fent tantes cursillos per la gent gran, cosa d'aquesta.
2: Jo penso que un bon antídot com transgeneracional podria ser fomentar l'esperit crític. És a dir, tant siguis més jove, més mitjà, més gran, més, no? Com si tinguis l'edat que tinguis, tothom pot desenvolupar aquest esperit crític de dir, vale, moment. Què és això? Per què serveix? Pros, contres. Quins contres té? Aquests contres afecten a la meva salut. Potser els he de limitar. No? Com poder desenvolupar críticament aquest anàlisi de què és el que tenim, aquesta eina. Ah, és una eina, té coses bones. D'acord, l'aprofitaré com a eina. I llavors, autolimitar-nos. Doncs jo he vist, perquè també estic en un projecte amb joves entre 18 i 24 anys, i un d'ells, jove, ha agafat i un mòbil d'aquests d'abans, dels que havies d'apretar tres vegades
3: ara... El Nokia
2: que havies apretat tres cops al 3 per fer la F, saps? Com per escriure així. Ha agafat un d'aquests amb trucades i ja està. I llavors qualsevol cosa truquen.
3: Bueno, hi ha gent...
2: I a mi em sembla estupendo, vull dir que també hi ha molts joves han tingut prou experiència com per veure que això els està fent més mal que bé i tenen bon esperit crític per dir, mira, doncs a casa amb un ordinador per treballar em permet fer coses estupendes, però si després m'enganxa, doncs torno a recuperar el Nokia, el ladrillòfono que li dic jo, que sembla que et cau a terra i es trenca abans el terra que el mòbil, i llavors tiro amb això, no?
1: Tens raó, i per això jo penso que aquesta diríem, eliminació, aquesta prohibició, penseu que només fet pràcticament dirigit als escolars i a les escoles. És a dir, que una vegada més carreguem la responsabilitat
2: en ells, pobres,
1: sobre els pobres joves, deixeu-m'ho dir així, i sobre els mestres, que no tenen res més a fer que...
4: Recordeu.
1: I llavors, per exemple, no hem insistit que aquesta prohibició s'entrés dins de les cases i dir, escolta, tu, que ets el pare, la mare, el tutor, o qui sigui que estàs per allà, ets el que dius això. És el que li expliques que Kinder, per exemple, si és que es
2: Tinder,
1: diu...
2: Tinder, amb T.
1: Amb Tinder. T, imagina't. Doncs no es pot utilitzar perquè és una borrada, perquè no t'aporta res positiu, etcètera, etcètera. Uh-huh. Però la prohibició, fixeu-s'hi, que ha anat directament als escolars, dins de les escoles i dins de les aules.
2: Però també és diferent a promoure la prohibició, que jo no la faria, perquè és que la prohibició genera tabú i el tabú genera més ganes de, corrompir, seria el verb,
0: corrompre,
2: gràcies, la norma, sinó l'esperit crític, el dir, vale, això per què et serveix? Què té de bo? I que ells mateixos vegin que Tinder pot estar bé, però que també pot portar-los coses dolentes. Tinder és per conèixer algú i després quedar en directe.
1: Però això ho ha de fer el que tu consideris que és una mica el teu referent.
2: Sí, però no en termes de prohibició, penso. O en termes de regulació,
1: més que potser de prohibició o regulació. I la regulació jo crec que ha de venir més per l'ensenyament o per l'educació.
2: A casa.
3: Com jo deia abans, o sigui, això ha de començar per les pares. No sé si hay que fer el cursillos o no sé com hay que fer-lo, però té que dedicat a los pares.
0: És una responsabilitat. No? Al final, mira, jo us posaré dos exemples. Jo el meu telèfon, a partir de les 10 fins a les 7 del matí, es posa en blanc i negre, i no entra ni trucades, ni whatsapps, ni entra res, a no ser que em truquin una persona tres vegades que voldré que és una urgència, no? Jo no tinc un alt consum de telèfon, no arriba una hora, de fet, i molta d'aquesta estona és perquè l'utilitzo també per la feina, no? Però com que sé que té un gran poder addictiu i que jo no sóc més llesta que els altres, doncs ja em poso una limitació. Quan jo treballava, quan era jove de cambrera, quan a vegades teníem al restaurant moltes parelles per un sopar, sopars romàntics, la gent tenia... Estic parlant de persones adultes, telèfon sobre la taula.
2: Mentre estàs davant d'una persona.
0: I dic parelles quan també dic grups d'amics, que possiblement que has de fer una instància per quedar amb el teu grup d'amigues o amb el teu grup d'amics. I era això, clar. Si els adults ja no tenim aquesta dependència, quan no som els directors d'un hospital, ni feines que ens requereixin una connectivitat molt alta, què els estem demanant als joves que tenen un cervell madur? O quan jo vaig a casa dels meus pares i sona un WhatsApp a l'hora de dinar i s'aixequen de taula. Què és això? No? I no els vull assenyalar ni els vull culpar, perquè ells no han tingut aquesta educació, però no és important. Hem de saber tenir el telèfon a un costat, i si hi ha una cosa és urgent, ja ens trucaran. Per tant, potser centrem-nos també en aquesta educació dels que som més adults i que tenim el cervell una mica amb més eines per donar exemple, i no, com diu la Roser, culpabilitzar aquells que són més joves que s'estan formant.
1: Sí, però ja us explico una anècdota també de l'altre dia, vull dir, amb un company i tal, i jo dic, ostres, dic, pues no he mirat. Bueno, no sé, quan m'aixeco miro a veure si tinc alguna cosa. Però igual puc estar tot el dematí sense mirar-ho. Escolta, em va renyar i em va dir que això no era possible, perquè el mòbil hi és per alguna cosa. Per tant, o sigui, jo vaig pensar, ostres, no, de veritat us ho dic, eh? O sigui, jo que no estic pendent i vaig mirant de tant en tant per si hi ha algun
0: WhatsApp... I que un no està obligat a respondre.
1: O alguna cosa rara o tal i qual... I abans d'anar a dormir a vegades ho miro per si no ha passat alguna cosa, però... Pues escolta, em va renyar, eh? Em va dir... Bueno, em va renyar, a veure, em va cridar l'atenció, com vulguem dir, noia, tu...
2: Estava pagant amb tu la seva frustració per alguna altra cosa.
1: Però jo em vaig quedar...
2: Potser sí
1: que sóc un animal paleolític, perquè resulta ser que bueno, pues, però escolta, el mòbil és per algú, si passa algú, pues, escolta, tu tota la vida ha passat algú, no? Tota la vida s'ha mort gent, on hi ha hagut accidents, o ha passat el que vulguis, i no ho hem sabut a l'instant, ho hem sabut, no? Però jo vaig pensar, dic, pues no sé, tu, de veritat, us ho dic, perquè no... O sigui, em vaig quedar com, saps, allò de dir...
2: Amb mal cos.
1: Sí, amb mal cos, com de dir, bueno, pues tu què
0: com
1: fas
0: aquí? Com si haguessis fet alguna cosa malament.
1: Tu ets del paleolític inferior, perquè...
3: Però això ja serà normal en ell, perquè, no sé, tu surts de casa per fer qualsevol feina i el mòbil està apagat.
1: Jo et dic el que em va passar a mi no fa massa.
3: I quan surto, si tinc un moment... pues lo gafo, i a la tarda, si no, pum. Però bueno, això està tot el dia con el mòbil...
0: Bé, que hi ha molta feina per fer, sí. Per regular l'ús del mòbil, no cal centrar-se només en els joves, que al final són qui estan pagant el plat de la manca grans, de la nostra educació en la relació amb la tecnologia. Fins aquí la tertúlia. Moltes gràcies, Roser, Juan, Mireia. Que passeu un bon cap de setmana.
2: Igualment.
0: I no estigueu gaire estona amb el mòbil. Vinga.
1: No. Farem lo just.
4: Vinga.

0: fent una ullada a les portades de la premsa del Cor, la crònica de societat, no?, que ens porten cada setmana la Cuca Fernández i l'Eva Garrido. L'Eva Garrido i la Cuca Fernández. Què tal, noies? Com esteu?
1: Molt bé.
2: Molt bé.
1: M'agrada això que digui la Carme, de que no es pot acabar de la millor manera possible la setmana, i som nosaltres, Cuca.
0: Exacte. Home, amb aquesta musiqueta de fons, és que això convida, convida...
2: Som com a sempre, les portes. Com sí. sempre diem, és que arribem nosaltres i arriba el dissabte
1: ja. El cap de setmana.
2: O sigui que...
0: Sou senyal indicador sí. que arriba el cap de setmana.
1: Ei, aquesta setmana estic molt contenta, perquè així com la setmana passada vaig ser honesta i vaig dir que em semblaven un rotllo i un avorriment els personatges de les portades, aquesta setmana tenim molta teca i sobretot molt d'amor, molt casament, molta parella sorpresa.
0: Que
1: així
0: guai
1: que
0: és la Life,
1: som-hi,
0: no?
1: Som-hi. Sí.
2: S'ha remogut tot una mica.
1: I com es nota que és primavera, perquè aquí també ja veiem personatges a la platja, mar, ja la setmana passada us en recordeu, Bàrbara Rey a la platja i això... Pues sí. Aquesta setmana, mira, comencem a 10 minuts. Imatges exclusives de la relació entre el futbolista l'Mbappé i l'actriu Esther Expósito. Passión en Ibiza, muntats en una moto d'aigua.
2: Això confirma ja aquesta relació va en sèrio.
1: Sí. Sí, sí, sí, sí. Va, a la revista Hola, la protagonista, més monàrquica, no? Ja ho sabem que l'Hola és més així. Charlene de Mónaco, perquè ha vingut de visita a Espanya i ja feia molt que no venien.
2: Feia
1: si és que
2: moltíssim.
1: Molts anys que no venien.
2: Se li ha vist amb la reina Letícia, sí. o sigui, tot molt protocolari, però feia molt temps que no es veien visites així, al nostre país, no sé.
1: No,
2: perquè hem vist amb presidents, sí. però així que monarquies que ens visitin i situacions com les
0: que... És que això de les monarquies ja no es porta
2: Clar.
0: Tant. Jo ara em preguntava, el dia que s'acabin les monarquies, si arriba el dia, què farà Ola?
2: Pues parlarà.
0: Dirà adéu.
1: No? Ja n'hi sabia, de les Isabels Preislers i totes
2: sí, ja
1: aquestes. Les influencers
2: que,
1: són les noves, per exemple.
0: De la burgesia.
1: Jo recordo que Ola va retransmetre el casament de la Maria, Maria Pombo.
2: Sí.
1: Llavors són les noves cares. Va, i en finestreta,
0: Vaja.
1: El primer casament, que també es repeteix en altres portades, i ara ho veuràs, Carme, que és el de Rocío Cruzet, que és la filla dels periodistes de Mariló Montero i del Carlos Herrera, que s'ha casat a Nova York perquè ella viu allà, perquè el seu marit és d'allà, és un empresari, i a Hola, en finestreta, tenim casament.
2: Ara... Un vestit que ha dissenyat ella mateixa, anava guapíssima,
1: Preciós.
2: Molt senzilla, una boda molt fina, molt discreta, no, sense molta ostentació, d'aquelles
1: sí.
2: que m'agraden a mi. I també comentar que el ball el van començar els nuvis, però després va sortir el Carlos Herrera i van fer unes sevillanes i van ballar.
0: Ah, ja el veia jo aquí amb els braços aixecats.
2: Sí, això. Bueno, és un moment molt emotiu, que va donar una mica la nota d'on venen, no?
1: Sí, jo també trobo que anava guapíssima.
0: Per cert, el nòvio o marit ja d'aquesta noia és aquest amb el cabell llarg
1: sí,
0: i les ulleres de sol?
1: Sí, aquest que sembla un surfer australiano.
0: Sí.
1: Sí, sí, sí, sí. sí.
0: Ah.
1: És economista
0: i
1: és americà.
2: Sí, sí, sí.
0: Que feia molt de sol.
1: Sí, bueno. És que no sé si ho van fer en una església o en un...
2: No sé ja ben bé, sí, jo crec que va ser una boda una mica...
1: Molt...
2: És que és el que dic, no és una boda tradicional com entenem nosaltres.
0: És que no sembla un nuvi, sembla un acompanyant.
2: Bueno, de fet, no el coneixíem gaire.
1: No.
2: És un personatge nou, eh?
1: Sí, i a més, llegint, no, preparant el guió, porten força anys junts, però que... no eren una parella que sortís molt a les portades i ell va sortir com se'l va donar a conèixer perquè quan Mariló Montero estava participant a Masterchef i va arribar a la final, no, allò que porten a la família perquè doni suport als finalistes, va venir la filla amb el nòvio i llavors és com... El va
2: sí,
1: presentar, però
2: no,
1: fins aleshores,
2: estem,
1: res.
2: Sí, que no estem acostumats a veure'l amb cap fotografia ni cap revista.
1: I parlant de casaments, i ara que dius en la intimitat, a Lectures, en finestreta, també parlen del casament sorpresa de la cantant Dua Lipa. I per què diem sorpresa? Perquè ella aquest cap de setmana s'ha de casar a Itàlia, però amb grans fastos, eh? El que passa que aquesta setmana s'ha casat en un ajuntament d'un municipi de Londres, Anglaterra, i mireu que guapa acabar, veieu? Així casaments
0: amb
1: senzillets.
0: Amb Pamela, no?
2: A mi no m'agrada molt l'estilisme, eh? No sé, però bueno, que això ja és qüestió
1: sí,
2: de gustos.
1: Sí, qüestió de gustos.
2: Amb una Pamela aquí, em sembla que sigui com
1: és
2: com
1: que...
2: anar als cavalls, no? Allò a Anglaterra.
1: D'Ascot. I a Lectures, en portada, tenim una entrevista a cor obert, no?, amb Mercedes Milà, i saltem a setmana on les protagonistes també són Rocío Cruzet i la seva mare, Mariló Montero, no? No? Que vindria, no? Vindria a ser que, com que la Rocío ha heretat aquesta bellesa, no?, de la seva mare.
2: Són iguals.
1: Com...
2: Són dos clones.
1: Una parella de guapes.
2: Sí.
1: Sí, sí. I aquí, aquestes imatges, no, que deia la Carme, de que es veia el Carlos Herrera ballant sevillanes. I de casaments a parelles que es casaran, perquè aquesta setmana Lídia Torrent, la filla del Sanca, ens ha sorprès amb una imatge del seu compromís amb el Jaime Astrain, amb qui porta 7 anys, tenen una filla en comú que va néixer el 2022 i el Sanca, que ha anat a un fotocall d'una festa que ara ens explicarà la Cuca.
0: Ella, ah, li vas van... anar tu també, Cuca?
2: No, no he anat, però l'he seguit.
1: Doncs en aquest fotocall els periodistes li preguntaven: ah, tu sabies que el teu gendre li preguntaria a la teva filla per casar-se? I ella diu: sí, sí, jo era una mica còmplice de tot plegat. I me n'alegro que es casin, perquè fa uns mesos havien dit que estaven passant una crisi, que es demanaven una mica d'intimitat i que els periodistes frenessin una mica perquè estaven ahir, i doncs me n'alegro que es casin.
2: És que ha sigut una relació molt pública, no? Llavors, totes aquestes coses, crec que al final pagues una mica les conseqüències. Però bueno, sí. Com deies,
1: on estava l'El Sanca?
2: Com deies, l'El Sanca estava al 45è aniversari de la marca Maite Casademunt, que, bueno, que feien tota una celebració, que ha sigut un esdeveniment aquí a Barcelona. L'esdeveniment s'ha fet a la Llotja de Mar. Bueno, ha sigut amb 500 convidats, que ha sigut una meravella. Recordem que Lola Casademunt és una marca que va néixer el 1981 aquí a Cardedeu, quan la Lola inicialment confeccionava diademes i complements de manera, pues, molt artesanal i molt, això, amb un petit taller familiar. I aquesta marca, clar, després de 45 anys s'ha convertit ara en Maite Casademunt, que és la filla, clar, de la fundadora creadora de la Lola Casademunt, que ha volgut fer aquesta evolució de la marca, canviant la L de Lola Casademunt per la M de Maite Casademunt. Llavors s'ha vist que en tot l'esdeveniment es veien moltes M's. Llavors aquí també hem pogut veure que bueno, s'ha organitzat una festa por todo lo alto i han celebrat, pues, aquest aniversari. Com us deia, s'ha celebrat a la Llotja de Mar i han fet una desfilada que s'anomenava La Joia, que, bueno, que es va presentar com una col·lecció inspirada en el modernisme de Barcelona. Han sortit també un moment molt icònic, va ser la desfilada de les tops models dels 90, com la Judith Mascó, la Verónica Blume, la Martina Klein, que és de la nostra ciutat. Uh-huh. O sigui que hem de dir que hem tingut molta presència, el Sanca i Martina Klein viuen aquí a Sant Cugat, llavors, bueno, molta presència de la nostra...
0: De la Sant Cugató. Sí.
1: Ara, exacte, que dius això, Cuca, de que la Maite Casademunt, no?, heretat, no?, continua el llegat de la seva mare Lola Casademunt, ara també ho veig molt també amb les filles del matrimoni Tous, que s'estan quedant amb Tous, que estan renovant la marca, les joies, la imatge, li estan donant un nou sentit, no?, a l'icònic os, no?, una mica aquestes famílies... a excepció d'Isaac Andic i el seu fill, que en una altra banda sembla que ha acabat molt malament. Aquestes famílies, aquestes filles i fills, sí que veig que no, que...
2: Bueno, són negocis familiars que han de tenir una continuïtat. Sí. Com comentaves, la Rosa Tous han trencat també, hem de comentar, que han trencat amb la Eugenia Martínez Irujo.
1: Jo crec, és una opinió personal meva, però que es deu precisament a que Eugenia Martínez Irujo, amb qui tenia molt bona relació, és amb el matrimoni Tous, i que ella, la filosofia que tenia de dissenyar joies, anava molt en consonància amb el matrimoni Tous, i ara les filles de Rosa Tous volen modernitzar la marca. També ho veig en campanyes, trien cantants com Amaya per promocionar els seus bolsos i les seves joies, i jo crec que pensar que Eugenia Martínez de Irujo ja... es queda una mica desfassat pel públic al que volen arribar.
2: És trencar una mica amb el passat de la marca.
1: Però és una opinió.
2: Parlant de la Maite Casademunt, una mica també ho estàs fent molt bé, perquè què fa? Pues visibilitza la seva roba mitjançant a gent, doncs, com aquestes top models. Hem de dir que també va estar la Nives Álvarez, que a mi m'encanta aquesta model. Sí. Bueno, va ser tot un esdeveniment brutal, acompanyat d'aquesta música que estem escoltant, que també és, no sé si saps, que és feta per la Sara Abad, que és la filla de l'Alejandro Abad.
1: Que viu a Sant Cugat, també.
2: De Sant Cugat.
0: vivia.
2: Vivien a Sant
0: Cugat.
2: Doncs ha fet aquest hit que es diu Call Me Lola, que també ha sigut... Bueno, jo he mirat a YouTube i té quasi bé 1 milió de reproduccions, eh?
1: Sí, sí.
2: És pegadizo. Sí. És aquest rotllo així com pegadizo.
1: És com la sintonia de la nostra secció.
0: Els trestos i les olles, eh? No? Que em s'assemblen, dius?
1: És com la sintonia de la nostra secció, moguda... No? Com tu dius, de bola de discoteca,
0: sí, festiu,
1: Carme,
0: festiu,
1: no?
0: Sí, és veritat.
2: Sí, dona bon rotllo,
0: sí,
2: dona bona vibra. Doncs així ha sigut un esdeveniment, de veritat, que ha sortit a xarxes, a mi m'ha sortit per tot arreu. O sigui que hi ha, clar, 500 convidats i tots d'ells famosos i del món de la moda, del que és el món empresarial, hi ha hagut moltes cares conegudes, del Boris Izaguirre, bueno, hi ha hagut molta gent així com coneguda,
0: La gent guapa, no?, que diuen.
1: Sí, sí. Carme, vols més... Tenim temps per més amor? Tenim,
0: una miqueta d'amor,
1: vinga.
0: Sí, va, si us plau.
1: Amor, amor. I això ja no sabem si riure, si és amor o què passa. I és que Álvaro Morata, el futbolista, i l'Alice Campello es donen una tercera oportunitat, i és que el futbolista i la model italiana han tornat a donar-se una altra oportunitat. Aquesta seria la tercera oportunitat.
0: Ostres.
1: Ja ho diu la dita, a la tercera va la vencida,
2: sí.
1: No ho sé.
2: No hay dos sin tres.
1: Això, és una oportunitat que arriba 5 mesos després que diguessin que ho havien deixat per complet, que no hi havia marxa enrere en el seu divorci / separació. I porten gairebé una dècada de relació, tenen
0: així?
1: 4 fills. No, però vull dir que són una parella.
0: Una dècada.
1: I
0: ja porten la tercera oportunitat.
2: No, però sí, això
0: vols dir que ho tenen clar?
2: Això
0: no sé,
2: serà
0: si
2: un tube continuet, com diuen a les pel·lis.
1: No ho sé, però vaja.
2: Ja veurem, aviam què passa.
1: Sí, a veure.
2: El que està enamorat de nou és l'Iker Casillas, eh?
1: Sí, perquè la revista Pronto l'ha enganxat, els paparazzis l'han enganxat i la revista Pronto ha publicat unes imatges d'Iker Casillas amb l'actriu Irene Esser.
2: Que és la ex de l'actor Ivan Sánchez. Saps aquest actor que és tan guapo?
1: Sí, que
2: guapíssim.
1: Sortia a Hospital Central,
2: guapíssim,
1: si no m'equivoco, és un noi guapíssim, Carme. Sí.
2: Que també li han preguntat i ell ha dit que ell no té res a veure, que ell mai parla de terceres persones i que li és igual. Però sí que hem de comentar que Iker Casillas se'l veu molt, amb molta intenció de tornar a tenir parella, que és probablement és de les primeres que veiem una mica així més serioses des que es va separar de la Sara Carbonero.
1: I, a veure, Iker Casillas, que és un bon personatge... O sigui, a veure,
0: jo... Quin parol li troba?
1: No, aquesta noia, aquesta Irene Esser, jo li diria, per favor, huye.
2: Sal corriendo.
1: Huye, perquè
0: això?
1: És que ho diuen... Mira, la periodista Laura Fa sempre ho diu. Marxeu dels futbolistes i els toreros, sisplau, marxeu corrents, huit, i no mireis atrás.
2: L'Aitana ho diu dels cantants. O sigui, que ja no sé, no ens quedaran molts perfils.
0: A veure, a tot arreu couen faves, o sigui que...
1: I però és que l'Iker Casillas...
0: A veure, segurament té fama de soso. Què vols? Doncs
2: pues no és tan soso, que jo me'l trobo...
0: Mira, se l'ha trobat de festa.
2: Sarau i no és tan soso, eh?
0: Escolta, anem acabant. Una fava per
2: sí.
0: Lliure?
2: Sí, tenim fava.
1: La fava és per... Precisament, doncs, pel Álvaro Morata i l'Alice Campello, perquè aquesta oportunitat, doncs, què, Cuca? Ens la creiem o no?
2: Jo no sé, aviam. Jo no jutjo, perquè al final cada un amb la seva vida fa el que vol. Li donem la fava una mica perquè es fa passadet, això de vinga, ara sí, ara no. Escolta'm, aclariu-vos, i si no, no ho dieu, no?
1: Sí,
2: ho feu
1: clar.
2: I ja està, per
1: correcte.
2: Vosaltres.
1: I tantes anades i vingudes, també pels fills, per tot. És... Ara sí, ara no. Ara els papes estan junts. Ara no, ara sí. Ai, mira, no ho sé.
2: No sé, és una mica... És jo critico una mica, si haig de criticar alguna cosa, que no sé si tinc opció a criticar, però bueno...
1: Perquè és la nostra secció.
2: Bueno, opinem, no? Més que criticar.
1: Opinem.
0: Però molt ràpida la crítica.
2: Vale, doncs que això, que una mica d'immaduresa, no? Mm. Que ja som grandets. No?
0: Doncs llavors una mica de maduresa.
1: Sí,
2: exacte. Ho he dit al revés.
0: Senyores, moltíssimes gràcies. Que tingueu molt bon cap de setmana. Tornem la setmana que ve. Adéu a

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.
2: Pels ulls de la gent normal, ella és una més del poble, és la filla del practicant.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Pedro Sánchez promet que mai no va tenir coneixement de les activitats de l'Eire 10. El president del govern espanyol ha assegurat que les informacions conegudes els darrers dies en el marc de la investigació sobre 10 li generen decepció, preocupació i indignació i ha negat avui tenir cap coneixement sobre les seves activitats. També ha anunciat que els serveis jurídics del PSOE estan analitzant tota la documentació de la causa per determinar quines accions judicials emprenen.
2: Nunca he conocido ni nunca se me ha informado sobre las andanzas de la señora Leire Díaz. Y si no se ha hecho es precisamente...

0: model de finançament autonòmic i l'efectivitat real de la llei d'amnistia.
1: Sense manies i sense mitges tintes. Posar la directa i executar, reformar tot el que hem de reformar i posar en pràctica tot el que hem anat treballant durant aquests darrers anys.
0: Els col·legis de metges demanen responsabilitat a totes les parts per buscar una sortida a les vagues de facultatius. Als òrgans col·legiats els costa d'entendre que els espais de diàleg no hagin tingut un paper central a la cerca de solucions i enfatitzen que els metges necessiten sentir-se escoltats. El Consell dels Col·legis reclama finançament suficient a la Generalitat per millorar les condicions de l'exercici de la medicina a Catalunya. Els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig al barri de Sant Roc de Badalona. És el segon en pocs dies després que diumenge una nena de 10 anys va quedar ferida de bala mentre jugava al carrer. Els fets haurien tingut lloc al mateix carrer Còrdoba, però segons els Mossos no estarien relacionats entre si. La investigació continua oberta mentre es busquen els autors d'aquests trets. I una troballa fortuita a la finca de Casa Coll, a Vilalba dels Arcs, ha permès documentar els primers textos escrits en hebreu de les Terres de l'Ebre. Els textos van ser localitzats a les cobertes de dos dels volums i formarien part d'un rotllà de la Torà o Bíblia jueva. Els experts asseguren que es tracta d'una troballa excepcional. Els informes apunten que els textos datarien de finals del segle XIV i de principis del XV i es treballa la hipòtesi que els pergamins podrien haver estat sostrets d'una sinagoga.
2: Quatre i tres minuts. Comença el Connectats.

0: Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona. Programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, El Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Rebeu la salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Oriol Coromina i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és divendres 5 de juny i comencem amb la crònica del temps. Lluís Mi Pérez.
1: Bon dia, ha arribat la calma meteorològica a gran part de Catalunya i això que les últimes hores hem tingut una bona festa atmosfèrica. Ahir a la tarda i al vespre, registres de pluja que gairebé arriben als 150 litres per metre quadrat a l'Alt Berguedà. I també aquesta matinada, a primera hora del divendres, plovia a bots i barrals cap a les Terres de l'Ebre, 62 litres per metre quadrat, per exemple, a les cases d'Alcanar. Tot això va de baixa. Aquesta tarda quedarà algun remet, algun ruixat molt aïllat, bàsicament al voltant de la Garrotxa, del nord d'Osona, les muntanyes del Cabrerès, també del sud del Ripollès, i alguns núvols que encara es faran al ronso a gran part de la costa, del prelitoral, però ja deixant de banda les pluges de les últimes hores. També podem dir que la tarda es presenta molt suau, no pas calorosa, una temperatura, podríem dir, de luxe. Al llarg del dissabte, força núvols matinals amb alguna pluja a la costa i durant la tarda s'entonem amb els ruixats al nord del país. De fet, demà a la nit, alguna tempesta tornarà a ser bastant forta al voltant del Berguedà. N'estem pendents a la xarxa.

0: Tractat parlarem d'Enable, una eina d'intel·ligència artificial per ajudar el professorat a crear, adaptar i corregir activitats. Parlarem amb Gerard Solanes, cofundador d'Enable. Acabarem aquesta primera hora amb la tertúlia ciutadana per analitzar el rebuig al preacord amb educació dels docents que mantenen la protesta i l'alerta de Nacions Unides per l'inici i l'arribada del Niño. A partir de les 5 coneixerem el terrassenc Josep Lluís Lacueva, historiador i professor jubilat. Viatjarem al centre de Ràdio Castellà per conèixer el tècnic Carlos Lecegui. Repassarem les estrenes cinematogràfiques d'aquesta setmana i marxarem de cap de setmana amb l'agenda del Connectats. Tot això i més, des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem.
1: Connectats amb

0: A les 4 i 6 minuts ens posem al dia, ho fem amb la ronda d'actualitat que obrim per Terrassa. Sergi, està bé, bona tarda.
1: Bona tarda. El règim sancionador de la zona de baixes emissions a Terrassa va entrar en vigor l'1 de desembre, però en aquests 6 mesos acabats de complir encara no s'ha multat cap vehicle. La normativa contempla fins a 24 passis diaris a l'any sense justificar i sense sanció a les matrícules no autoritzades. La suspensió de la zona de baixes emissions pel caos de Rodalies durant més de 2 mesos fa que a data d'avui encara cap vehicle hagi passat aquest topall, segons el balanç del primer mig any que s'ha presentat a la taula de mobilitat. L'Ajuntament de Terrassa ha rebut gairebé 500 peticions per entrar a la zona de baixes emissions de vehicles sense etiqueta, de les quals se n'han acceptat un 75%. La majoria de les autoritzacions són per disposar d'una plaça d'aparcament a aquesta zona i per a vehicles de persones amb mobilitat reduïda. Només un 2% dels vehicles captats per les 23 càmeres que hi ha a la zona de baixa emissions de Terrassa no disposen d'aquesta etiqueta ambiental.
0: Gràcies, Sergi. Anem ara a Sabadell. Júlia Ramon, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. L'Ajuntament de Sabadell instal·larà tendals a una desena d'equipaments esportius aquest mateix estiu per combatre les altes temperatures. Són el camp de futbol de la Roureda, de Raona, Merinals, de la Creu, de Can Oriac, de Torre Romeu, Can Deu, Can Puiganer, Sant Oleguer i Olímpia. De fet, aquest últim serà un dels primers espais on s'actuarà perquè en els pròxims mesos acollirà estades esportives i casals d'estiu. De fet, l'alcaldessa Marta Farrés ha subratllat aquest matí la importància d'adequar equipaments com aquests.
3: Hi ha un ús molt intensiu d'infants, però també de gent a la ciutat que practica esport, que fa amb instal·lacions com aquestes i que, evidentment, en aquestes temperatures d'alta calor fa que es faci en molts casos inviable poder practicar esport o que genera moltes molèsties poder-ho fer.
2: Paral·lelament, a partir del juliol, l'Ajuntament estudiarà la manera d'instal·lar ventiladors al pavelló de l'Oest, als Merinals, per adaptar també els interiors dels equipaments esportius. Si els resultats són positius, ha assegurat Farrés, s'intentarà estendre la iniciativa a la resta de pavellons.
0: Gràcies, Juli. Anem al litoral. Badalona, Martí Villegas, bona tarda.
4: Bona tarda, Carme. The Ricky Rubio Foundation, entitat amb seu a Badalona que lluita contra el càncer de pulmó, se suma a la campanya per impulsar una nova llei catalana de prevenció i control del tabaquisme i vapejadors. Aquesta aliança amb l'Associació contra el Càncer a Catalunya, entre moltes altres, neix de la preocupació de la irrupció de noves formes d'addicció a la nicotina, especialment entre adolescents i joves. El tabaquisme, assenyalen, continua sent la primera causa de mort evitable i càncer de pulmó. A Catalunya el tabac causa una mort cada hora. Per això des de la Fundació consideren imprescindible actualitzar i reforçar el marc normatiu actual per protegir la ciutadania, demanant una nova llei ambiciosa que reguli l'accés al tabac i a les cigarretes electròniques blindant els entorns infantils, educatius, esportius i comunitaris. Ho ha assenyalat el director de la Ricky Rubio Foundation, Josep Heredia.
5: Volem equiparar-los al tabac perquè realment és perjudicial, no? I no haurien d'estar a qualsevol botiga, no haurien d'estar visibles i no haurien d'estar accessibles per menors de 18 anys, no? Sinó també protegir àrees comunes, no? Com centres de salut, centres esportius, on realment fem una promoció de salut i contradiu, no?, que es puguin fumar en estadis de futbol oberts mentre estàs practicant esport, no? Això és una miqueta una contradicció que també volem que s'implementi, no?, en una nova llei per protegir aquests espais, sobretot també en entorns naturals.
4: Segons dades del Departament de Salut, per primera vegada la xifra de fumadors a Catalunya l'any 2025 es va situar en el 20,6% de la població, un nou mínim històric de fumadors. Tot i la caiguda sostinguda del consum de tabac, el Departament admet que hi ha molt marge de millora, sobretot pel que fa als joves que s'inicien en aquest àmbit a través de les cigarretes electròniques.
0: Gràcies, Martí. Seguim ara al litoral des del Prat de Llobregat. Rocío Santa Eufèmia, bona tarda.
6: Bona tarda. Promoure l'hàbit lector amb la complicitat de diferents agents locals per millorar les condicions de vida de la ciutadania i combatre desigualtats socials. Aquest és l'objectiu del Pla de Foment de la Lectura 2026-2030 que s'ha presentat aquest dijous al Cèntric Espai Cultural. El projecte impulsat conjuntament per la Gerència de Biblioteques de la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament del Prat defineix el full de ruta municipal per incrementar la competència lectora. La directora de la biblioteca, Gemma Font, detalla els 4 eixos de treball d'aquest pla.
7: S'ha fet una reestructuració de l'equip per donar resposta, no?, a aquest desemplegament del pla. Després també el tema de lectura i educació. És molt important la col·laboració que hi ha amb els serveis educatius, amb els centres educatius, i definir doncs, un projecte de foment de la lectura amb les escoles. Després l'altre eix seria el de cultura, Una de les línies centrals de cultura doncs, és la lectura i se'n fan moltes activitats, però també és el tema que ens hem d'organitzar i hem d'arribar a tots els públics i a tots els territoris. I també és visibilitzar i donar suport als autors locals, als creadors locals i a totes les entitats que també treballen la lectura.
6: Amb aquest acte culmina un procés participatiu en què han pres part entitats locals, professionals municipals, representants dels centres educatius i diversos agents vinculats al món cultural i literari del Prat.
0: Gràcies, Rocío. I ara de retorn al Vallès, ens quedarem a Castellà. Albert Sant Andrés, bona tarda.
8: Bona tarda, Carme. La Diputació de Barcelona posarà en marxa del 17 de juny al 31 d'agost la 30a edició de la campanya de vigilància i prevenció d'incendis forestals. El dispositiu compta amb un pressupost d'1,8 milions d'euros. La campanya desplegarà 89 professionals que vetllaran per les 621.000 hectàrees agroforestals de la província, que inclouen espais tan emblemàtics com el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Ubac, del qual 1.350 hectàrees pertanyen al terme municipal de Castellà del Vallès. Enguany s'ha fet una reconfiguració excepcional de la distribució de les unitats de vigilància per adaptar-les als graus de risc municipal derivats de l'alerta per pesta porcina africana, en coordinació amb altres administracions. A més, un equip de 5 enginyers i enginyeres de la Diputació estarà de guàrdia des de maig fins a setembre per donar suport tècnic immediat als ajuntaments en cas d'incendi forestal important. El pla de prevenció compta amb la participació de 285 ajuntaments beneficiaris, 129 agrupacions de defensa forestal, l'ADF, i 3 sectors territorials. Els fons es destinaran al desplegament d'agents cívics, suports a les ADF, retirada d'abocaments il·legals i manteniment de la xarxa de videovigilància.
0: Gràcies, Albert. I de Sant Cugat destaquem que la música de cambra torna al Jardí del Claustre a les nits de juliol. Amb el cicle Nits de Música al Claustre, el cicle comptarà amb 3 concerts. Ens amplia aquesta informació Mireia Puente.
9: El Quartet Gerard estrena el cicle el 4 de juliol amb el concert Quartets de Beethoven i Ravel. El 10 de juliol serà el tour de la Copla Juvenívola de Sabadell, que enguany celebra el 50è aniversari, i el 17 de juliol actuarà Cris Joanico, que presentarà el seu darrer disc Rosa dels Vents. La regidora de Cultura, Núria Escamilla, defineix què és aquest festival.
10: Parlar de les nits del claustre és parlar doncs, de viure, no? Una experiència musical i artística amb una autèntica joia del romànic català i europeu, que sempre és un espai privilegiat, un marc incomparable que tenim els santcugatencs.
9: Els concerts tindran un preu de 12 euros i les entrades es podran adquirir anticipadament al web santcugat.cat/nitsalclaustre i a l'oficina de turisme a partir d'avui mateix.

0: una plataforma d'intel·ligència artificial amb seu a Sant Cugat busca fer-se lloc a les aules amb l'objectiu d'ajudar el professorat a gestionar millor el temps i atendre la diversitat de l'alumnat. Es tracta d'Anable, una eina desenvolupada per dos enginyers catalans que permet generar, adaptar i avaluar activitats de manera automatitzada. Marc Castro ha parlat amb el cofundador, Gerard Solana.
1: Benvingut, Gerard.
2: Moltes gràcies.
1: Com neix Anable i en quin moment també decidiu tirar endavant el projecte?
2: Doncs Anable neix fa diversos anys. El moment original va ser, en realitat, durant el curs 19-20. Jo en aquell moment era professor de secundària, de matemàtiques i de física, i aquell curs tots el recordarem com a un curs molt mogut. I allà va ser molt evident, i sobretot en els anys que van venir després de postpandèmia, que els professors i professores molt sovint els hi falten eines, recursos i suport per poder fer la seva feina com voldrien, no? La frase recurrent és no arribem a tot. I ara, a més, avui en dia, no, estem veient doncs que està arribant a un punt crític tot això. Llavors, a partir d'allà i des de l'aula, comencem a donar-li voltes amb l'Eric, que és l'altre fundador del projecte, a com podem fer una eina que realment s'adapti a la manera de treballar de cada professor i professora i que l'ajudi amb el seu dia a dia, no? I li comencem a donar voltes i des d'allà anem construint la tecnologia que ara ja avui en dia doncs els permet fer un munt de coses.
1: I què fa això d'Anable? Què fa?
2: Principalment els ajudem a fer tres coses. Generar activitats i continguts, adaptar-los per a alumnes amb necessitats educatives especials i avaluar-los, tots aquests continguts, sempre des del paper i el boli. És a dir, el profe entra a la plataforma, es genera l'activitat, de forma automàtica, evidentment, la pot adaptar doncs als diferents subgrups i casuístiques del seu grup classe, la imprimeix, la porta a l'aula i l'alumne agafa el paper i el boli i la resol. Doncs el comentari de text, el problema de física, el fil blancs d'anglès. Tots aquests fulls es recullen, s'escanegen, es pengen i Anable fa l'avaluació detallada de cada exercici per cada alumne donant un feedback totalment personalitzat, no?, al que ha fet realment l'alumne a mà.
1: Quan tu, que has estat professor, què és el que veus que no funcionava? És a dir, la falta, ara parlaves de la manca de temps, no? De no s'arriba a tot. Això és el principal problema que tenim a les aules en aquest moment?
2: Jo, des del meu punt de vista, crec que hi ha dos grans reptes que s'acaben transformant en un coll d'ampolla. Per una banda, i més prioritari, és la diversitat creixent a les aules. És una realitat absoluta, no?, que la diversitat de l'alumnat és creixent i cada un té unes necessitats molt concretes i molt específiques que s'han de poder atendre, i sovint és físicament impossible, no?, poder arribar a tothom. I després hi ha tota la part més acadèmica d'avaluació, de seguiment, d'això, de la banda acadèmica, que, clar, si pretenem que l'alumne pugui anar avançant, se li ha de poder donar un feedback molt concret, molt detallat, molt ajustat al que va fent, no? I això és també una altra vegada físicament impossible poder-ho fer amb garanties i sense que el professor o la professora muera en l'intento, no? Llavors, això jo crec que són les dues parts més importants. Després, a banda, hi ha benestar del claustre, que ja estem veient, no?, el sector que està doncs ara reclamant millores en aquest sentit.
1: Quan parlem de diversitat, exactament, de què estem parlant exactament? De necessitats especials concretes emocionals només o també altres tipus de trastorns que estan aflorint també cada vegada més, com a mínim perquè hi ha més diagnòstics, no perquè hi hagi més persones tampoc?
2: És la pregunta aquesta. És una caixa realment molt àmplia i cap tot. Va des dels diagnòstics relacionats amb la banda més acadèmica, no, és una dislèxia, un TDAH, etc. Va des de realitats familiars dels alumnes a casa que són molt difícils de compaginar amb una vida escolar habitual, des de la convivència a l'aula entre alumnes... I aquí dins podem tots imaginar-nos la variabilitat de tot això, no? I és... Jo crec que no hi ha una resposta única ni molt menys. Cada cas és un món i cada cas s'ha de poder atendre de la manera que pertoca, no? Però això implica molts recursos, evidentment.
1: Aquests recursos que parlaves, no s'arriba a tot, i has dit dues vegades físicament. És a dir, falten professors a les aules, a les escoles?
2: Totalment, jo crec que sí. A l'escola on jo treballava teníem la sort de que en algunes matèries, en algunes hores, teníem la possibilitat de fer codocència, no? És a dir, entraven dos professors a l'aula si hi havia un grup on hi havia variabilitat, no? molt acusada. I realment a les hores on es donava això és que era un altre tipus de sessió, no? Un altre tipus de dinàmica. I, per tant, sí, sí, és evident que falten professors i professores, educadors, vetlladors i vetlladores. Vull dir, falten molts perfils aquí, no?
1: I com que falten persones, la IA també ha ajudat a avançar i per això neix Nabla, que tot just és el primer curs que està en marxa. Com ha estat picar les portes de les escoles i que Nabla arribi a un centre escolar? I ara no només a un, sinó, ara m'explicaràs, a més d'una vintena, eh?
2: Sí, sí, sí, exacte. Bé, nosaltres el que veiem molt evident és que, sí, no, com comentàvem, falten recursos, falten persones, però sovint no és possible, no, que això passi. I ara, per primera vegada, tenim una tecnologia que ens permet no cobrir del tot, sinó col·laborar, no?, i ajudar el professorat d'una manera molt més efectiva. És evident que totes les escoles ara estan en aquest punt, no? I jo crec que aquí hi ha dues coses. Per una banda, el que venim comentant, no?, de la diversitat i la quantitat de fronts oberts que tenen, que han de donar resposta. I després també hi ha la part de que la intel·ligència artificial és evident que està a l'ordre del dia a tots els sectors. L'educació no n'és una excepció. I també és un moment de reflexió interna com a sector de què volem que la IA faci i què volem que no faci, com volem que interactuï amb el professorat, amb l'alumnat, amb la família, amb l'equip directiu, no? I estem mirant de trobar l'encaix, no?, de com aquesta tecnologia ens aporta i definir molt bé el límit de què volem que faci i què volem que no faci, no? No volem que substitueixi la part personal i emocional del professor a l'aula, que és la base de que l'educació funcioni, no? Si el profe no pot interactuar de forma humana amb l'alumnat, ens estem perduts. Per tant, això no volem que ho faci, però potser que et corregeixi una pila d'exàmens, doncs això potser sí que volem que ho faci, no? Perquè no és del tot necessari potser que un ésser humà estigui perdent una hora revisant uns fulls, quan pot estar una hora doncs, comentant amb la família de l'alumne que té un problema a l'aula, doncs com ho resolem, no? I per tant, aquí les escoles crec que ara estan molt obertes a veure què podem fer, què no podem fer. Busquen també entitats col·laboradores que els ajudin a definir tot això, no? Sempre ho diem, Anaula, és Nadal cada dia, perquè la intel·ligència artificial doncs, va avançant a un ritme frenètic, és molt difícil. Nosaltres, ja que estem en el sector cada dia treballant en això, ja ens costa estar al dia, no?, perquè això, cada setmana tens una novetat. Doncs ja no ens podem ni imaginar a les escoles, no? Per tant, també una entitat de fora que t'ajudi, que et doni un punt de vista, que et doni una visió de què és possible fer, no? I que aquesta visió és molt dinàmica i, per tant, que sigui una relació continuada del tu a tu. I, per tant, les escoles crec que estan ara justament buscant aquest tipus de recursos complementaris a tota la part que veníem dient, no?, de que fa falta més persones al final a l'escola.
1: No els hi fa por agafar-ho a la intel·ligència artificial? Us trobeu amb molts dubtes, molts temors, o
2: sí,
1: no?
2: Hi ha de tot, i crec que és bo que hi hagi de tot. Sí que hi ha un sector de professorat que diu, ostres, això em reemplaçarà a mi? I la resposta és radicalment no. Redefinirà les tasques que tu fas al teu dia a dia? Segurament sí, a les del professor, a les nostres, a les vostres, a les de tothom, no? Però per això és important el debat i la comunicació, no? Torno a insistir, què volem que faci, què no volem que faci, no? I per tant, sí, hi ha gent que, ostres, realment impressiona, no?, segons quines coses veus, però després també hi ha tot un altre sector que diu, no, és que hem d'anar cap aquí. O sigui, com pot ser que hi hagi aquesta tecnologia, aquesta tendència global, i nosaltres no fem res, no? Hem de, com a mínim, conèixer-la, explorar-la, testejar-la, no?, de fins a quin punt és fiable o no, perquè és evident, no?, que la IA no és infal·lible. Tots, segurament, hem jugat amb el ChatGPT o amb el Claude o amb el Gemini o amb el que sigui, i fa cagades a vegades, no? I és evident. Per tant, fins a on podem enrafiar-nos, fins a on volem nosaltres revisar tot el que fa. Tot aquest debat crec que és molt interessant i les escoles s'hi estan posant amb moltes ganes.
1: On està Noble exactament ara? Quines escoles de Catalunya, quantes? Sí. I una mica com ha estat aquest procés aquest any?
2: Sí, mira, nosaltres vam arrencar l'1 de setembre d'aquest curs 25-26 amb dues escoles a Catalunya, una aquí a Sant Cugat i una a Terrassa, i ara estem ja en 27 escoles repartides per tot el territori català. A Andorra també estem entrant ara a l'escola pública. I bé, tot és el que comentàvem, no? És un moment d'inversió, jo crec, en recursos, en obrir idees noves, i crec que les escoles estan alineades en aquest sentit.
1: Quins objectius també us marqueu després pel següent curs, que ja estem a punt d'acabar aquest, i a les portes de parlar ja més del 26-27?
2: Totalment, totalment. Nosaltres, després d'aquest primer any, i sobretot en el que ens hem centrat, és en tornar a l'aula, si ho puc dir així, de tots els professors i professores que han estat provant la plataforma, utilitzant-la i veient els beneficis, seure amb ells, que crec que és fonamental perquè qualsevol projecte funcioni, seure amb la persona a la qui li estàs aportant valor, entendre ben bé com funciona, i aquí nosaltres hem vist dues màximes, que una és la de cada maestrillo tiene su librillo, no? Cada profe doncs fa les coses de la seva manera i ha de ser així, perquè és professor la professora el motor de l'educació, perquè és el que té més dades, no? Veu la família, veu l'alumne, veu el claustre, veu la matèria que ha de donar, i per tant veu també el seu estil, que és important, no? I, per tant, seure amb ells i veure com l'utilitzen, doncs és crucial. I llavors, després, també hi ha l'altra banda del coll d'ampolla que comentàvem, no?, de tota aquesta part més avaluativa. Llavors, objectius per nosaltres és, ostres, estem veient que realment aporta molt valor, que el feedback que ens dona el professorat és espectacular. Aquesta setmana justament anàvem a una escola que amb l'assignatura de tecnologia del batxillerat i feien uns diagrames d'unes molles dibuixats. Clar, el professor ens deia, això per corregir-ho jo, els dibuixos de 4 molles per 30 nanos que tinc, que són dibuixos tècnics, vull dir, em passo hores i és un desastre, no? I diu, vaig provar amb Nable i al·lucinat, vull dir que li troba a l'angle de la molla, no és correcte. Diu, això, el feedback que li dono als alumnes és brutal, perquè a més són de batxillerat, s'ho miren, els hi va... Crec que és l'únic moment de la vida on l'alumne realment s'està jugant alguna cosa important, no?, a nivell acadèmic. I per tant, doncs, ostres, aquesta que l'alumnat tingui aquesta eina per seguir millorant, doncs és espectacular. Per tant, a nivell objectius, doncs seguir aportant aquest valor al sector educatiu que ho necessita, jo diria, més que mai. I també anar establint un estàndard, un referent en quant a adaptacions, no? Perquè també després el tema de l'atenció a la diversitat és molt variable, ho ha de ser, i molt sovint el professorat es troba que, ostres, doncs no tinc ni punyetera idea de com ajudar aquest alumne amb aquesta casuística, no? Jo, en el meu cas, jo vaig estudiar la carrera de física, al cap de 2 mesos d'haver acabat la carrera estava donant classes a l'ESO, no? I clar, hi havia certes casuístiques d'alumnes que dic, jo sóc físic, no tinc ni la més remota idea de com poder-te ajudar, no? Per tant, donar aquestes eines en aquest sentit en un moment crític i de forma àgil i fàcil i pràctica, crec que és essencial també.
1: De fet, parleu d'un estalvi de fins a un 60%, crec, del temps de tasques repetitives. Mm-hmm. Com ho calculeu, això?
2: Això és complicat de calcular, perquè hi ha moltes tasques, no? Hi ha tota la part de generació, després la d'adaptació i sobretot la d'avaluació. Aquí el que hem fet nosaltres, de fet el 60 l'hem anat pujant ja una miqueta més, aquí ho mesurem de diverses maneres. Hi ha tota una banda més automàtica de que bàsicament mesurem quanta estona ha estat el professor o la professora avaluant aquella activitat i ho comparem respecte a un estàndard que és bàsicament el que trigava jo corregint 30 exàmens, no? I aquí, doncs, on jo podia estar-me una hora, potser, per avaluar tota una classe, el professor ara s'està 20 minuts, posem, no? Però després també hem fet algun experiment de... Això és amb algun professor o professora molt motivat, i per això dic que estan molt, molt posats, no? De dir, ei, mira, vale, corregiré 2 cops l'examen, un amb Nable i un sense Nable. Que això, quan ens ho va dir el professor que ho faria, dic, ostres, estic al·lucinant. Moltes gràcies, no? Ens ajuda molt. I llavors aquí va fer la prova de fer-ho a mà i després revisar-ho com ho plantegem a Nable. I aquí l'estalvi va ser del 80% llarg. Perquè, clar, bàsicament nosaltres partim de la idea de li donem el 70-80% de la feina feta i ell, el professor o professora revisa i fa l'últim 20%, que també és com l'utilitzem nosaltres la IA, no? No ens fa, no ens desenvolupa la plataforma, ens dona una base, una bona base, i aquí tu vas ajustant, afinant i acabant de modificar.
1: Què no pots fer ara, Nable, que us agradaria que fes?
2: Mira, aquí hi ha una cosa, des del principi dels temps del projecte, que tècnicament hi hem estat molt, molt posats i encara no fa, i estem, l'Eric està donant-li moltes voltes de tot plegat. Clar, quan avaluem l'examen, l'activitat, els exercicis, el feedback que els hi donem és escrit, no? És, escolta, t'has equivocat aquí, hi ha tantes faltes a nivell de coherència, si és un text, doncs... Però seria molt interessant que visualment l'alumne ho pogués veure. Ara mateix té un text... que ja li dona la informació, però a nivell visual no acaba de... No ho veu, vull dir, veu el que va fer i res més, no? I amb el comentari al costat. Poder ajudar l'alumne de forma visual, com ho faria un professor, no? Jo quan corregia mates, doncs en una cosa hi havia un error, si l'alumne ho havia escrit més o menys era fàcil de trobar, li encerclava, no? I alerta, aquí t'has deixat el negatiu, o aquests números no els has sumat bé, o aquest plantejament no has entès bé el problema perquè no has plantejat bé les dades. Aquesta ajuda visual és una de les coses amb les que estem molt, molt enfocades. I després també amb casos d'adaptacions, clar, una dislèxia, un TDAH més o menys habitual, és relativament senzill de fer una adaptació d'una activitat, no? Però després hi ha casos que evidentment són molt més extrems o fora de la norma, que és molt particular. Per tant, anar afinant el que dèiem, no? aquest estàndard d'adaptació, aquesta referència més que estàndard, no? Perquè sempre és, nosaltres proposem i el professor o la professora ho ignora o ho utilitza o ho modifica, no? Torno al mateix. El que està allà a peu d'aula és l'única persona que pot decidir com fer bé o no fer bé aquesta adaptació, no? I, per tant, li donem aquesta ajuda. Per tant, donar eines perquè el professor o la professora pugui fer adaptacions molt més precises i acurades és també el nostre objectiu principal.
1: Hem parlat amb Gerard Solanes, que és un dels impulsors d'Anable, aquesta nova intel·ligència artificial que està arribant a les aules de Catalunya i Andorra amb molta força i empenta. Moltíssimes gràcies per haver atès Cugat Mèdia.
2: Moltes gràcies per convidar-me. Come on.

0: A la tarda, no et desconnectis. Connectats. Passen 2 minuts i mig de 4:45 de la tarda i és moment d'obrir aquesta finestra a l'opinió, la tertúlia Tres Bandes, que avui la compartim amb Maribel Cayuelas, excap de protocol de l'Ajuntament de Sant Cugat. La tenim via telefònica. Maribel, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: També saludem a Jordi Gili, que és president honorífic d'Amics del Prat. No el tenim encara? Doncs el saludarem després. Aquí em sembla que sí que tenim és el Quirze Casablanques, llicenciat en Humanitats. Quirze, Sabadell,
2: hola,
0: bona tarda, com estàs?
2: Molt bé, i vosaltres?
0: També, aquí, passant el divendres.
2: Molt bé.
0: I esperant el cap de setmana, no?
2: Sí, oh, ja. sempre esperem el cap de setmana, llavors esperem el dilluns i després esperem que el dimarts també
0: vingui. Sí, anem apanyant els dies, no sé quina dèria ens ha agafat per anar apretant allò el temps, no? Mm-hmm. Com si tinguéssim pressa per arribar no sé on.
2: Mm-hmm.
0: Però vaja, és la vida, no?
2: Mm-hmm.
0: Així és. Tenim el Jordi? No tenim el Jordi encara. Val, doncs farem una cosa. Començarem mentre esperem l'entrada del Jordi i comencem amb aquest tema. Ja sabeu, m'imagino que sabeu que avui els docents han continuat les seves manifestacions, la vaga. Avui era jornada de vaga entre els docents, després que tombessin el preacord que havien assolit amb Educació, que per la seva banda diu, escolta, nosaltres tirarem endavant aquest acord després que els professors de secundària doncs, ens hagin donat el seu vistiplau. Vist des de fora, vosaltres com analitzeu, com veieu que els docents hagin rebutjat aquest preacord, que semblava que podria ser doncs, un primer pas, un punt de partida per anar solucionant totes aquestes demandes?
1: Mira, no sé, jo el que vaig veure era que, per exemple, el que els hi proposen és un augment salarial de 450 euros, però en 4 anys. Perquè vas pensar, home, bueno, doncs molt bé, 450 al mes, què va? Què seran? 60, 60 i 60, i d'aquí 4 anys ja haurà pujat la vida. És que, no sé, a banda d'això, jo crec que tots som molt conscients de que els hi falten mestres de reforç, de que la inclusió demana posar l'ajuda que es necessiti a les aules i a les escoles. No sé, jo... Mira, jo d'entrada penso que ningú no fa vaga perquè sí. Perquè, clar, fer vaga no agrada a ningú. D'entrada, ja només perquè sí que a final de mes de la nòmina que es deuen trobar.
0: Exacte.
1: Però no, ja no és només això, no. A ningú li agrada fer vaga. De manera que si ells continuen, insisteixen i porten tant de temps que ja s'hauria d'haver solucionat. No sé quins negociadors tenim que porten tant... Perquè ja no és d'aquest any, això, eh? Llavors, noia, no sé per què no han firmat el preacord, però m'imagino que hi ha coses
2: que... És que, en realitat, jo penso que aquest preacord no s'ha signat perquè és absolutament insuficient. Per tant, esclar, si fem vaga... perquè ja no em refereixo solament al tema salarial, encara que jo ho compari de forma numèrica, però si fem vaga perquè reclamem 100 i quan ens donen 2 ja firmem, home, vull dir que perquè l'hem fotut la vaga, el tató. A més, vull dir, a mi em tenen molt animat perquè aquesta vegada sembla que s'ho han pres seriosament, eh?
0: Sí. A part de les millores salarials, que no és l'únic que formava part d'aquest preacord, sembla que hi havia també el compromís de més de 6.000 professionals per reforçar l'escola inclusiva, la recuperació dels complements d'antiguitat que es van deixar de cobrar durant les retallades, que les retallades també venen de fa temps, i després també parlaven de 5.000 places de catedràtics als instituts. A veure, no és només salari, vull dir que no ens hem de fixar només en aquest concepte, el que segurament, com apuntava el Quirze, doncs encara, tot i així, continua sent insuficient. Deixeu-me que saludem el Jordi Gili. Jordi, bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
0: Què tal,
2: bona
0: tot
2: tarda,
0: bé?
2: Bona tarda, Jordi.
3: Bé, bé.
0: Jordi, tens el Quirze t'estava saludant i la Maribel també la tenim.
3: Sí.
0: Avui completeu.
1: Hola, Jordi.
0: Completeu.
3: Hola, bona tarda.
1: Els meus nets, com que és maga, els he tingut els quatre a dinar.
0: Avui.
3: Bueno. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
0: Parlàvem, Jordi, d'aquest rebuig al preacord a què van arribar la majoria de sindicats amb educació la setmana passada i que ha estat rebutjat de manera contundent amb un 65% dels vots. Què et sembla?
3: A mi em sembla que és una mena de serial que fa massa temps que dura. I d'entrada, clar, jo quan el govern negocia amb uns sindicats, signa uns acords en el marc de l'ensenyament amb uns sindicats minoritaris, i això ja ho dona per bo, penso això no ni a qui ho entengui. I per tant això és normal que cada vegada s'estigui enverinant una miqueta més. Penso que la capacitat negociadora del govern és fatal.
2: És que mira una cosa, resulta que en aquesta tombada del preacord hi ha participat la majoria. Dintre d'aquesta majoria que hi ha participat, la majoria ha guanyat. I llavors educació diu que tiraran endavant el preacord. Cony, sí. Visca la democràcia, tu.
0: Sí, perquè, de fet, hi ha l'aval dels professors de secundària que han dit que sí al preacord en un 63,2%. Vull dir, deu ser que les necessitats d'uns i altres no són les mateixes.
3: Jo no hi entenc, però probablement no són les mateixes. Jo penso que majoritària, o sigui, jo penso que pel que he sentit i tot això, una part important de la preocupació dels mestres de no de secundària, sinó de primària, o com se digui ara, perquè cada vegada també que van canviant els noms, és, per exemple, un tema de les matrícules vives que duren durant tot l'any. Esclar, si en una aula suposem que més o menys hi ha una ràtio que sigui acceptable, però durant el curs cada mes et venen dos, tres infants, nois o noies, que no parlen un borrall de català, per descomptat, català no saben ni que existeix. Esclar, aquest professor té un problema, perquè una de dos... o bé està per aquesta mainada que arriba, o bé està pels alumnes que ja van seguint el ritme normalment. Per tant, penso jo que una de les reclamacions que veig que hi fan molt d'èmfasi i que ho entenc perfectament és amb el tema de que tot aquest personal que ha d'ajudar aquestes aules d'acollida, aquestes per posar aquesta canalla en sintonia. Perquè, si no, és que és picar amb ferro fred. Vaja, em semblen a mi. I parlant amb alguns mestres, òbviament, no? Però, o sigui, aviam, aquests mateixos que quan al seu moment, encertada o equivocadament, no hi entro, van posar el crit al cel quan les famoses retallades del conseller Mas-Colell durant aquests anys tampoc ho han arreglat. Això que van fer tan malament els altres, tampoc ho han arreglat. Clar...
0: Diríem que ningú no ha acabat d'arreglar res, no? Que, per tant, estem allà on ens trobem.
3: És el que em sembla. El que passa és que han empitjorat, perquè hem passat en 25 anys,
0: clar,
3: hem passat de 6 milions a 8 milions, dels quals una part molt important, gent jove, gent que ha d'anar a l'escola, és que estem fets un grigall.
0: Estem a pràcticament les acaballes d'aquest curs. Evidentment, ningú no ha parlat dels alumnes ni de l'afectació, perquè bueno, segurament pensem és que ni se n'enteren, són festa, no van a classe, no van a col·le, total, no se n'enteren de res.
3: No hi estic d'acord.
0: Però és que ningú no ha parlat d'això.
3: Ja, ja.
1: Sí, sí, els estudiants de, a la universitat també han dit que s'adherien a la vaga, eh? El problema ha sigut els nanos aquests que tenen la selectivitat que els ha enganxat en aquesta crisi, però bueno, jo crec que també se n'han sortit, vull dir. No sé, jo crec que és el que deies, que és que plou sobre mullat, és que fa tant de temps que això s'arrossega i que no hi hagi manera, no? Dius, bueno, ara mateix estan sense pressupostos, vull dir, que no sé què estan prometent, que faran, amb quins diners.
3: Però és que, però bueno, ja ho deien els meus avis, eh? Prometre no fa pobre.
2: No, i tant, tot el contrari, és molt elegant prometre. Prometre és molt elegant.
3: I un altre enterrarà al darrer, vull dir que es fa.
2: Exacte, no? Sí. Però és que en aquest país hi ha més d'un exemple, s'ha donat més d'un exemple que això de les retallades de l'època d'en Mas Collell. És que en aquest país dir t'ho quedo a deure vol dir ja has cobrat, eh? Sí, perquè és que bé, aviam quants diners ens deuen als bancs? Deu-li tu un duro al banc i veuràs que t'empaitarà fins a la porta de l'infern i fins a dins i tot. Ah, és que, ostres, tu, en canvi, mira...
0: Home, també se'ls hi podria reclamar els que se'ls hi van deixar, no?
2: Oh, clar, i tant.
3: I si t'empaiten fins als bancs a rai? El fotut és quan t'empaita Hisenda.
0: Però escolteu-me una cosa. Jo comentava el tema de final de curs, perquè estem en un moment, podríem dir que decisiu. En un parell de setmanes o així s'acabaran les classes. I arribaran les vacances d'estiu, però clar, és que algú pensa en l'inici de curs? Jo no sé si vosaltres veieu perillar o que pugui quedar afectat l'inici de curs davant de la situació que tenim actualment.
1: No sé,
3: jo personalment no sé si...
0: A veure, anem per ordre. Jordi i Maribel.
3: Sí, perdó. Jordi. Sí. No, jo particularment no sé si es veig en perill l'inici de curs. El que sí que veig en perill és que hi ha tota una generació de nois i noies que ara estan en un moment de que això que deies d'aquí 15 dies o així, la selectivitat, amb tot aquest dalt a baix, i n'hi ha molts que s'ho prenen seriosament. I això, òbviament, tota aquesta situació els afecta. I el començament de curs, doncs, sincerament, si això acaba malament, no crec que el mes d'agost, negociïn millorar la situació. Em preocupa, sincerament, perquè és una generació molt perduda amb el tema educatiu, i això és un drama.
0: Com veieu vosaltres la situació, Maribel?
1: No, jo el que deia era que són vacances, però que els mestres al juliol treballen, precisament per preparar el curs vinent.
0: Ja, però amb aquest panorama com es farà tot això?
1: Bueno, esclar, llavors depèn una mica de fins on ells diguin que continuen les mobilitzacions, perquè potser el juliol continuem. Vull dir, ells estan treballant i per preparar precisament el curs vinent. I de totes maneres, mira, és que ara que dic això del curs vinent, hi ha mestres que encara no tenen plaça. Hi ha escoles que no saben encara quin mestre nou tindran. Cada any passa el mateix. És que quants problemes hi ha a l'ensenyament? Perdona, ara n'hi ha un nou que l'altre dia vaig estar sentint que li diuen l'adaptació climàtica. Ara se n'han adonat que a cap escola no hi ha aire condicionat ni res.
0: Escolta, ara en parlarem, segurament.
1: Adaptació climàtica, sous baixos. Per favor, és que clar, és que... El ràtio de criatures per classe. No sé, és que tot plegat, en algun moment, algú haurà d'arreglar-ho, això. Arreglar-ho conjuntament amb els mestres i fins i tot amb els pares afectats, amb les ASAs. Perquè, clar, estan tots implicats.
2: I ningú es recorda de la pèrdua de prestigi dels docents davant dels alumnes i davant de les famílies. D'això tampoc se'n recorda ningú, i és gravíssim, eh? Però gravíssim. Sí. Però això hauríem de fer una tertúlia un altre dia per parlar d'aquest tema.
0: Sí. Parlem de la pèrdua d'autoritats.
2: Sí. Sí,
0: no? Que també podríem parlar d'aquesta pèrdua d'autoritat en el món sanitari, no? Quantes notícies no ens hem trobat de gent que ha escridassat a una infermera, a un sanitari, en un centre on hem anat a que algú ens atengui?
2: Hola?
0: Sí.
2: Hola?
3: Sí, sí.
0: Quirze?
2: Hola?
0: Quirze, sí. Em sents?
2: Sí. Sí, ara sí, ara sí, que de cop i volta us he deixat de sentir-vos, eh? Sí.
0: Semblava una tertúlia paranormal, eh?
2: Sí. No, que jo no vull fer bonico, eh?
0: Mare meva, sí, sí, sí, dic, a veure si és que ens està passant alguna cosa. Doncs, ara ja m'he perdut, ara ja sí que no sé per on estava.
3: No, parlava això dels sanitaris.
0: El tema de l'autoritat, sí, el tema de l'autoritat.
3: De verbals, sí. I fins i tot físiques,
0: sí, sí, sí,
3: a personal,
0: sí, sí,
3: sanitari. Sí. Ma, és que això... Però això passa perquè aquesta persona se l'hauria d'agafar, sigui, vingui d'allà on vingui, encara que vingui del carrer del costat, i escolti, vostè durant 4 anys no té seguretat social i vagi por ahí a fer punyetes. Clar, és que no pot ser això.
1: Que radical.
3: Clar. No radical, no, però tu no pots... O sigui, amb educació es pot anar allà on sigui, però amb insults i menys amb agressions físiques o verbals, no pot ser.
0: És una falta
3: de... Si una persona que t'ha d'atendre, t'atén d'aquesta mateixa manera, també s'ha de ser radical. Però no pot ser. Jo a Bellvitge a vegades he vist algunes escenes, i no, per la mort de Déu, que escolta, que aquesta mateixa persona es posa amb la privada i li foten 4 hores d'espera i ni rut ni se li acut aixecar la veu.
0: És una...
3: Ja, com ho pagamos todos.
0: Una falta d'autoritat que s'ha anat perdent precisament per una falta de respecte, no? Ja tornem al tema dels valors i tots aquests arguments que ja fa temps que arrosseguem. Si us sembla, parlem del Niño, que no és el sorteig després de la grossa.
2: No, I tampoc és el meu net, el Niño, oi?
0: A veure, ho dic perquè ja fa temps, sobretot, mira, a Sabadell, Quirze, tenim una tertuliana, la Georgia, que no sé si la coneixes,
2: sí.
0: que fa dies, que i el Niño, n'hem parlat en alguna ocasió, però és que, a veure, quan Nacions Unides està alertant que el Niño... arribarà aviat i que segurament es pot allargar fins al mes de novembre, estem parlant de l'arribada ara a l'estiu, entre juny i agost. I la pregunta és, estem preparats per rebre tot això que se suposa que ens pot arribar, des de pics de calor, onades, sequeres extremes, precipitacions intenses en llocs on no és habitual i de tot això, les afectacions, no?, que podem tenir, com incendis forestals, esperem que no, creuarem els dits, inundacions, el tema de les collites, que també poden quedar afectades. Estem preparats? Què penseu vosaltres?
2: Jo crec que no.
1: Si no estem preparats, per això ens avisen, i a més ja ho hauríem d'estar, encara que no avisessin, de que ens preparem. Escolta, mira, jo és que a vegades m'enfado. Quants calés es gastaran ara amb la visita del Papa? Que no vull ni pensar-ho. Que ho pagui la Sagrada Família, que l'han convidat, i no diners de tothom. Bueno, és igual. Però no hi ha diners, no hi ha diners per si talla focs, no hi ha diners perquè no hi hagin incendis a parcs naturals.
2: No, hi ha diners.
1: Vol dir que no hi ha manteniment, que clar, llavors hi ha uns incendis i després els pantans, per favor. Vull dir, és que ja s'hauria d'estar revisant això. Es diu sempre que l'estiu es prepara a l'hivern. És que es posin les piles, per favor, que comencin ja. Per favor.
2: Estan molt enfeinats, els mandataris mundials estan molt enfeinats matant gent. I és clar, vull dir, ni tenen diners ni tenen temps per cuidar-se de les coses que realment preocupen a la humanitat. No.
0: Jordi... No.
3: Sí, aviam, preparats, no hi estem mai de preparats, suficientment preparats per aquestes coses, perquè Bueno, perquè l'ésser humà és així. I estem preparats ara per una nova pandèmia, suposant que no vam aprendre res de la Covid. No vam aprendre res.
1: Home, jo
3: si ara tornés a haver-hi... Jo estic convençut que no vam aprendre res. I si per desgràcia hi tornés a haver una cosa d'aquestes, cauríem exactament amb els mateixos efectes, els mateixos paranys. És una condició humana. Mira, quants anys fa que es parla d'aquella a Badalona, hi ha una zona que cada dia perden no sé quants milers de litres d'aigua i tal i qual.
0: Això ja fa temps que s'hi van posar. El que no sabem és si ja està resolt el tema. Però sí, ja fa temps que parlàvem d'això.
3: Sí, que ja. Però ara han aprovat el d'això i els plànols i farem un canvi per aquí i per allà, per la mort de Déu, que era molta quantitat d'aigua cada dia que es perdia. Vull dir que jo és que confio tan poc en aquestes coses que, sincerament, i simplement fer un petit apunt del que ha comentat la companya. La visita del Papa, que costarà tant. Aviam, la visita del Papa, fonamentalment, hi haurà un gran desplegament de policies i tot aquest tinglador. Policies cobren el sou. Vingui el Papa, vingui el rei o vinguin els reis d'Orient.
1: El que passa que hi ha molta
3: demagogia amb això, el Papa costarà tants 25 milions...
0: 25
3: no
0: milions
3: què,
0: estan,
3: no sé quantos...
0: sí. I pagaran tots menys Madrid.
2: I no se'n dona vergonya, el Papa?
0: I ell que sap.
3: Però això és normal, ja. Que Madrid no pagui. Això és normal que Madrid no pagui, vull dir, això ja se sap.
0: Home, doncs ja bé que arriba per Madrid, no?
1: A Catalunya, que ve la Sagrada Família, sí. I deixem de banda Espanya, jo sí que vaig llegir que la Generalitat havia signat un acord amb la Sagrada Família per donar-li una subvenció d'1,5 milions. Que diu, és que facin tallafocs amb això, que arreglin els pantans.
3: Pot ser. Però en aquest moment permeten que ho posi en dubte, perquè precisament una de les premisses de la Sagrada Família és que no ha de rebre diners per la construcció i tot això, no ha de rebre diners oficials. Vull dir, tots són donatius.
1: Concretament per la visita aquesta.
3: Que han de posar 25 espelmes més, que no ho sé. Bueno, potser sí.
0: L'estadi de Montjuïc és gentilesa de l'Ajuntament de Barcelona, per exemple.
3: Això és una altra història. Mm. Deixa de cobrar, sí. Però és una altra història. Però bueno, és igual. No, el problema és molt més gran que els 25 milions que diuen.
2: Sí, i tant. I tant, no. Més gran.
1: L'únic que m'agradaria és amb aquesta història del Niño, que ja ho estan ara, ens estan avisant i tot això, que potser és negacionistes, no? Que diuen que no hi ha escalfament global i que no hi ha... Totes aquestes coses són invencions. Uh-huh. Potser que vegin que la crisi climàtica incrementa els efectes del Niño, que el Niño ja hi era, deien. Clar. Però és que incrementa moltíssim. Aquest escalfament global que tenim fa que tot sigui més intens.
2: Clar, és que li posem fàcil en el Niño. Ara, Déu.
0: L'haurem d'ajudar, el nen.
3: Al final, el més fàcil és això, dir, la culpa és del Trump, i avall.
2: Que, de fet Déu-n'hi-do de la part de culpa que se n'emporta el senyor Donald, eh?
3: I tant.
0: Vinga,
3: tant,
0: doncs...
3: Perquè tots aquests coets i no sé d'això que envien, favor no n'hi fa cap en el medi ambient.
0: Estem advertits...
1: Que aquesta visita és un recordatori de la necessitat d'utilitzar energies renovables. És a dir, que ja va bé que ens vagin avisant, perquè les menys pensants que vagin recordant coses que s'han de fer, que estan molt pendents.
0: Doncs el dia que decideixi arribar, que piqui a la porta, com a mínim.
2: No, aquest entra sense trucar, eh? Aquest entrarà sense trucar.
0: Molt bé. Gràcies, Maribel, Jordi, Quirze, que vagi molt bé el cap de setmana.
2: Igualment. Adéu-siau.
3: Moltes gràcies. Adéu-siau. A reveure.
4: Ràdio Sant Cugat.
5: Posar a punt el cotxe de l'avi, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Adoptar un nou amic. Descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Cuidar de la família. Començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
6: Cinema a la xarxa, com el seu nom indica, és un programa de cinema. Però no és un informatiu de cinema. Cinema a la xarxa parla de la vida. I el cinema reflecteix la vida.
7: Cinema a la xarxa, amb en Víctor Alexandre.
4: FM. Ràdio Sant Cugat.
7: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Latina Forest. El nou al preacord assolit entre els sindicats majoritaris i el Departament d'Educació divendres passat ha guanyat en la consulta els docents amb 39.502 vots, que equival a un 65,1% del total. El sí ha recollit 21.184 vots, un 34,9%. La consulta l'han impulsat USTEC, CGT i la Intersindical. Han participat 60.686 docents d'un total de 99.305, que equival a un 61,11% de participació. Els professionals havien d'escollir entre dir sí al preacord o no i comprometre's a fer les vagues necessàries fins a final de curs. USTEC i professors de secundària, signants al preacord, han fet campanya pel sí, mentre que la CGT i la Intersindical han defensat el no. La consulta es va obrir dilluns al migdia i s'ha tancat aquest dijous al migdia. La 13a edició de la Nit en Blanc tornarà a convertir el centre de Sant Cugat en una festa del comerç i la cultura, amb el lema «Quan la lluna minva, Sant Cugat s'encén, la ciutat s'omplirà de vida al vespre del 13 de juny amb un

0: presidenta des de fa 10 anys. El magazín Faves Comptades l'ha entrevistat per parlar de les seves experiències personals i professionals que més l'han transformat i la podeu recuperar a www.cugat.cat. I la Neus Solacassi va tenir clar des que va saber que estava embarassada que volia parir a casa. Després de convèncer el seu company que aquesta era la millor opció per ella, li va tocar fer pedagogia en tot el seu entorn. Es tracta d'una experiència que en el seu cas l'ha fet madurar molt i diu connectar amb una memòria antiga de la dona. Amb motiu del Dia Mundial del Part a Casa, recuperem la història de la Neus que forma part del podcast Aigües Trencades. I fins aquí les notícies. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a xarxes i cugat.cat.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
2: Cinc i tres minuts de la tarda d'aquest divendres. Anem amb la informació de servei. Visitem el Servei Català de Trànsit, Eduard Sánchez. Bona tarda.
3: Hola, bona tarda. Doncs tarda que es va complicant per moments en diferents punts, sobretot per accidents i algunes incidències. És el cas, per exemple, de l'AP7, on hi ha hagut una topada a la zona de Bellaterra, de Cerdanyola, en sentit Girona. Ara els vehicles ja estan retirats del voral, però vaja, ha quedat un tram llarg d'uns 10 quilòmetres des del Papiol fins a aquest punt en sentit nord i afectant també de retruc a la B23, amb els altres 2-3 quilòmetres al Papiol per connectar amb aquesta autopista AP7. A la C55, també per un accident, hi ha moltes cues, és a la zona de Castellbell i el Vilà, es dona pas alternatiu i hi ha, per tant, aturades en els dos sentits de la marxa, en sentit Manresa, des de Monistrol, de Montserrat fins a aquest punt de Castellbell i el Vilà, i en sentit sud, en sentit Abrera, des de Sant Vicenç de Castellet. Per tant, aquí, en aquesta via, també força dificultats. Ja pel que fa a volum de trànsit, en tenim a la pròpia autopista AP7, la zona de Castellbisbal i de Martorell, en sentit sud, també la C58 d'entrada, entre Montcada i Barcelona, i altres vies del Maresme, com és la B20 a l'altura de Tiana, i també la C60 Argentona, en sentit Mataró. A més, a Sant Boi de Llobregat, a l'autopista C32, hi ha força aturades, tant d'entrada com de sortida, i les dues rondes en sentit Besòs van molt plenes les dues en aquesta direcció. És tot. Bona tarda.
2: Gràcies, Eduard. Bona tarda.
4: Ràdio Sant Cugat lidera el rànquing de municipis catalans pel que fa a la
5: Ràdio Sabadell.
6: Bona tarda des de Sabadell, Carme, on us podem explicar que la ciutat guanyarà
7: Ràdio Municipal de Terrassa.
8: Bona tarda, l'Ander Sánchez i de Terrassa.
9: El Prat Ràdio.
10: Bona tarda, el Prat ja ho té tot a punt per comemorar demà per quart any consecutiu.
11: Ràdio Ciutat de Badalona.
12: Bona tarda, Badalona compta amb 10 noves pintes als sobreeixidors per
13: Ràdio Castellà.
14: Bona tarda, l'Ajuntament.

0: El terrassenc Josep Lluís Lacueva va compaginar els estudis amb la feina i primer es va llicenciar en Geografia i Història i més tard es va graduar en Arxivística i ha fet de professor fins que es va jubilar. Avui passa pel Connectats. Molt bona tarda, Josep Lluís.
1: Molt bona tarda i moltes gràcies per convidar-me.
0: A tu, per acceptar la invitació. Deixa'm que saludem el company, Sergi Estapé. Sergi, bona tarda.
2: Hola, molt bona tarda a tothom.
0: Bé, doncs, Josep Lluís, tu vas estudiar mentre treballaves a la indústria química, no?
1: Sí, exactament. La veritat és que, si ho miro a distància, a 46 anys de distància, la veritat és que no estava previst caure jo en el món de l'ensenyament, de l'educació i menys encara en el món de la investigació històrica. Si tenim en compte, com comentaves, la meva trajectòria vital era impensable, no? Llavors, que en aquest precís moment estigués parlant que he publicat o he contribuït mínimament amb alguna obra històrica i que m'he dedicat durant 33 anys al món de l'ensenyament. La veritat és que ha estat un treball, una vida, diguem-ne, de treball, d'esforç, perquè començo als 14 anys a treballar,

0: i compagino treball i estudis nocturns a l'Institut Blanchard, fins que arriba un moment que em llicencio en Geografia i Història, passo per un centre concertat, després soc professor interí, fins que al 2007 aprovo les oposicions. Vaja, en definitiva, durant 33 anys he viscut, diguem-ne, directament la vida dins de les aules i ho he intentat compaginar amb, fins a un punt que em permetés, diguem-ne, la vida, pues, fer una petita investigació històrica local.
1: I com ha estat compaginar aquestes dues coses durant un període de temps? M'imagino que ha suposat, doncs, molt de sacrifici, molt d'organitzar-se, no?
0: Sí, soc persona bastant disciplinada, faig una compartimentació del temps, per tant, bueno, segurament hores de dormir poques, sobretot quan, a part de corregir, de preparar les classes d'història i de geografia, a més, et passava una cruïlla on havies de fer una investigació històrica que et seduïa i que deia, bueno, no la deixo passar i intentaré fer-la també. Sí, molt d'esforç, segurament, sí.
1: I com és que vas començar a treballar a l'edat que ens comentaves tan d'hora a la indústria química?
0: Bueno, és que també hem de pensar, a vegades fem anacronies de coses, no? En principi, l'any 1975, al barri on vivia a Camparellada, jo diria que tots els joves, el marc, avui diria marc mentals, però bueno, el marc socioeconòmic o el marc de la pròpia vida vital del barri, no hi havia un referent universitari en les famílies, no hi havia un referent d'estudi, un referent de llibres a casa, i per tant eren pares, bueno, que molts esforços havien, alguns no sabien llegir i escriure, i alguns, diguem-ne, durant la postguerra havien pogut fer, diguem-ne, petits estudis primaris que els permetia, pues, fer una assignatura i fer les quatre sumes, no? I res més. Llavors els fills, clar, quan tu tens 14, el primer que es pensa és, bueno, has acabat els estudis primaris i has de començar a treballar. I coincidències de la vida, podia haver estat un lloc de fuster o vaig començar a treballar en la indústria química. Uh-huh. I després, segurament, per l'ambient familiar que hi havia d'antifranquisme, un ambient d'inquietuds socials, que m'arribava amb lectures i soc molt de llegir llibres des de molt petit, segurament tenia certes inquietuds socials i culturals. Això va fer que m'apuntés a les classes de nocturn de batxillerat a l'Institut Blanchard. Clar, això implicava llevar-te a les 5 de la matinada. Clar. I no tornar fins a les 11 de la nit. Perquè llavors, Camparellada no és com avui, no hi existia, fem una mica de cartografia, no existia l'Avinguda del Vallès, l'enllaç havia de fer per la carretera de Rubí, agafar les quatre carreteres, no sé si m'esteu seguint, carrer Tupete i carrer sí. Tupete i Jaquart fins carretera Castellà. Per tant, l'Avinguda del Vallès era un lloc de sorra on si volies venir caminant, doncs a les fosques tenies 30 minuts des de l'Institut Blanchard.
1: Era una rambla.
0: Sí, bueno, és la Riera. Sí. I a banda i banda, pues, res. De moment, bueno, estava segurament planificat que seria algun dia l'avinguda, però en aquell moment, a l'any 75, 76, 77, encara no hi era.
1: Mm-hmm. Sergi.
2: Bueno, jo li volia preguntar al Josep Lluís per què es decanta per Geografia i Història, tot i que crec que em sembla que Medicina també t'atreia, no? Però per què et decantes per estudiar Història i Geografia?
0: Bueno, com a qualsevol jove, tens sempre al cap una mena de pluja d'idees, d'inquietuds. Segurament, jo vaig fer el batxillerat científic, però clar, estaves treballant, i per tant això segurament et limitava molt. En el meu cas no és una trajectòria directa que fas el batxillerat i després ja directament saps que faràs COU, la selectivitat i la universitat. En el meu cas no estava res previst. La vida és, com dic jo sempre, la vida és imprevisible. I vaig pensar que uns estudis que se podien acomodar per continuar rebent un salari i tenir uns ingressos que poguessin ajudar a mi, també a la família, era pues, estudiar Geografia i Història, que a vegades hi havia algun tipus d'assignatures que les podia cursar durant la tarda. I a poc a poc, i mica en mica, pues, arriba més de la meitat dels anys 80, que soc llicenciat en Història, i hi ha algun moment que s'ofereix l'oportunitat de començar a fer classes. I, per tant, i veig que dins de les aules em sento còmode, em sento bé, i la veritat és que està tot una, jo diria, una satisfacció, no? Si penso una mica en aquella trajectòria com a docent.
2: Però tu ja la docència la tenies allà una mica al costat quan comences a estudiar, o va ser una cosa que posterior que et va sortir?
0: No, va sortir després, va sortir d'una forma aleatòria, va dir, vols fer classes durant un temps determinat, i després em vaig apuntar com a professor d'interí l'any 2003, i passes per diferents instituts, com el pot passar qualsevol professor interí també actualment, i al final aproves oposicions. I els últims 8 anys he impartit classe a l'Institut Egara de Camparellada.
2: Vas estar al principi en temps a la concertada, després a la pública. Hi ha molta diferència en estar un lloc o altre, o no té diferència?
0: Sí, en aquell moment. Jo ara, clar, no puc parlar en l'actualitat, encara que puc llegir o puc escoltar companys o persones que t'informen de com ha evolucionat tot aquest tema. En aquell moment sí que vaig notar la diferència entre una classe d'una concertada i anar al sistema públic. El sistema públic hi ha més diversitat. Avui dia s'ha constatat, mireu una mica les vagues, no?, i la conscienciació que jo elogio molt, aquesta conscienciació, cosa que semblava que el món de l'educació estava anestesiat, no?, i no hi havia cap sentit crític, no?, i això partint de professors i professores que han tingut una llicenciatura i que intel·lectualment haurien de ser els més crítics, no?, de la societat, no?, per construir una bona societat amb una bona cultura. Jo crec que sí, hi ha moltes diferències, si hi ha referents familiars. Hi ha també, fins i tot aquesta cosa que us comentava de predisposició per poder estudiar alguna cosa més, no? I per tant, en el sistema públic, per aquestes qüestions socioeconòmiques i de cultura, jo crec que hi ha una desigualtat, jo crec que sí.
2: Clar, quan vas començar, quan vas acabar, també tot, bueno, suposo que l'alumne ha canviat molt, el sistema, és cert que estem en un país que el sistema educatiu ha canviat de lleis constantment, vull dir que suposo que has viscut per etapes diferents, no?
0: Sí, exacte. Mira, m'acabes de recordar que sempre que em pregunten per la meva història docent, hi ha coses que m'agraden moltíssim i hi ha coses que m'han desagradat. I és, bueno, per una banda, que s'ha inoculat com un virus, parlant de virus, no?, en aquesta època, de no valorar l'esforç, no valorar la constància. Fins i tot, una cosa que em provoca molt, no valorar el coneixement. I després, sobretot, el sistema no ajuda a canvis legislatius, 4 o 5 canvis o 6 o 7 canvis legislatius en funció de qui governava. I, per tant, també tot aquest tema de modes pedagògiques, no? Clar, jo dic que sempre dic que és important, el més important per mi és que davant d'una aula hi hagi el professor, i el professor és el director d'una orquestra, que té un coneixement, que té una partitura, no?, abans de dirigir l'orquestra. I on no sempre té garantida la música, de forma mecànica o automàtica, cuidado, per interpretar l'obra. I després, amb tots els acompanyaments digitals, jo me recordo, a principis del segle XX, que ens va arribar la moda, en el bon sentit de la paraula, de l'educat 1x1. És a dir, es tractava d'implementar el llibre digital a l'aula, i llavors tothom parlava de que les classes es convertirien en jocs hipertecnològics. I jo vaig publicar un article, me'n recordo, que es titulava Un futur incert, la tecnopedagogia a l'aula, on deia que, bueno, que jo sóc una persona oberta, no?, però que alerta que no poguéssim oblidar altres dimensions, no? Sense considerar un mal factor la tecnologia, no sé, allò d'introduir únicament que la gent fos feliç, cercar, copiar, enganxar, enllaçar, visualitzar, no?, etcètera, de forma, sí, sí, ràpida o automàtica, però clar, igual no s'oblidaven d'altres dimensions, que avui dia hi ha gent que ho està posant de relleu. La comprensió lectora, saber escriure, saber llegir, saber entendre un text. Bueno, no sé, igual m'estic estenent massa, però estic fent algunes reflexions.
2: Parlant del teu vessant d'historiador, no? Vas estudiar arxivística, no sé si anaves cap aquí, però bueno, t'has pogut dedicar-te també a escriure història, no?
0: Sí, és que la realitat és que sóc tan inquiet que m'agrada llegir molt que vaig incorporar-me al Centre d'Estudis Històries de Raça. Llavors, en una època que hi havia la Mercè Soler, directora, em va dir, José Luis, per què no fem algo de memòria? Perquè, clar, això de la paraula memòria i història, que són dos conceptes diferents, i després, en tot cas, puntualitzo la diferència, vaig pensar que era important, perquè també era un moment en què això de la memòria havia hagut una suspensió, que dic jo, la suspensió de la memòria entre l'any 1976 i 1996, semblava que, parlar de la Guerra Civil s'havia de parlar de manera equidistant, on es deia que tots van ser culpables, és amb poques dosis sobre la dictadura franquista i amb una república que era pura arqueologia. Per tant, el professor hauria de ser un militant de la cultura, de dir, no, no, hem de parlar d'aquests temes per molt que el sistema polític ha consensuat que això no està de moda. Gràcies a la societat civil, a final del segle XX, comença una recuperació de tot el tema de descobrir fosses, de saber on estan els seus familiars morts i assassinats en cunetes, que encara això està avui dia present. I en aquell moment vaig començar a fer un projecte de memòria oral. I a partir d'aquí també vaig fer articles a la revista Terme sobre història de la medicina. Vaig descobrir un dia que hi havia una topografia mèdica que descrivia sanitàriament la Terrassa del segle XIX, i gràcies a aquest article vaig publicar un llibre l'any 2021 en plena pandèmia, aquell llibre que es titula La lluita contra els enemics invisibles. Per tant, com veus, que la medicina no l'abandono del tot. I després he estat sempre fent articles o investigar sobre l'època del franquisme. Teniu el llibre Combat per la llibertat, i últimament sempre descobrint, m'interessa molt descobrir fonts primàries, que tot estigui demostrat, amb evidències primàries que dic jo, i últimament he publicat un llibre sobre cartes i dietaris d'un grup de joves, una cosa molt atractiva durant la Guerra Civil.
2: Tornava precisament a preguntar, concretament el llibre es diu Els moments decisius de Joenter Balliman, cartes i dietaris des del front i la rereguarda 1936 i 1939. Explica'ns, és un tastet de què va aquest llibre.
0: Aquest llibre és, primer de tot, el títol, El moment decisiu de Joenter Balliman. Bueno, és un llibre que la criatura ha sortit amb excés de pes, perquè té 1.106 pàgines i pesa 1.866 grams. Per tant, ja veieu que és un llibre que pot fer mal per les nits, no?, per llegir-lo al llit. Però, bueno, deixant la broma a part, el títol no fa referència a un detectiu del segle XIX anglès. Joenter Balliman és un acrònim. Van decidir, són 7 joves, hi ha 4 nois i 3 noies, i van decidir fer unes circulars des de la guerra, des del front, enviaven escrits, manuscrits, i les noies mecanografiaven i tornaven a enviar els escrits que els havien arribat del front. I van crear un acrònim, que es deia Jo de Joana, En de Gràcia i Ter de Teresa, i Balliman és el cognom dels nois, que és Vallvé, Llimona, Massana i Anglada. Llavors, és tota una reconstrucció, el testimoni directe d'aquesta trajectòria personal d'aquests joves terrassencs, que amb forces inquietuds culturals durant la República escriu molt, i el llibre presenta molts aspectes que tracten particularment de l'evolució de la guerra. Jo diria que no és un llibre estrictament d'història local, perquè va més enllà. Es descriu la batalla de l'Ebre, es descriu la batalla del Segre, també la vida de la rereguarda, evidentment, terrassenca. Llavors aquí sí que vaig fer una mica, no me vaig oblidar que havia estat professor, perquè cada capítol, com una mena de pausa, intento inventar-me una història novel·lesca en la que un professor, per última vegada, da una lliçó sobre la Guerra Civil i introdueix els alumnes en cada any de la Guerra Civil. I després tenen les cartes i els dietaris.
1: Sí que és atractiu, sí.
2: Doncs sí.
0: Sí, ha estat una feina molt feixuda, perquè jo partia de 1.104 cartes que havia de transcriure i digitalitzar, i fer un estudi d'elles i seleccionar 180, i que totes tinguessin una diacronia, una música, una partitura des del 36 fins al 39.
1: Molt bé. Què més podem conèixer molt ràpidament, que ens queden un parell de minutets per saber del Josep Lluís? Sí.
0: Doncs, passa el temps molt ràpid,
1: I tant. A la ràdio més, encara.
2: Encara més ràpid, sí. Com a mi, al Josep Lluís també li agrada molt cuinar. Explica'ns una mica.
0: Exactament. Sí. Bueno, la veritat és que em vaig jubilar, ja ho feia abans, però clar, tenia més temps. Llavors, com me compartimento el temps, quan arriben les 12 del migdia, jo em dedico a entrar a lo que es diu... I tinc una frase sempre, com amb col·legues d'història, jo soc més de cuina que d'escenari. I és veritat, o sigui, d'escenari i de coses així públiques no és que m'agradi molt, però de cuinar sí, perquè, bueno, des de fer truites, preparar sempre que a les 2:30 la gent que vingui a casa tingui el dinar preparat.
1: Mira que bé.
2: I què t'agrada cuinar?
0: La veritat és que...
2: O què diuen que fas millor?
0: L'arròs negre, que fas les truites de patates i de... pues també a bacallà molt bones, macarrons, plats molt populars, macarrons, un estofat de mongetes, prèviament sofregeixo les verdures i després ja unifico amb les faves corresponent, no sé, una mica Soc molt, molt químic amb això.
2: Sort que aquest programa no es fa a la una o a les dues. també t'agrada una cosa molt curiosa, que per mi és nedar, però al mar, no? La piscina no t'atreu,
0: sí. Bueno, la piscina ho he fet alguna vegada i ara no tinc tant temps per anar, però quan ve l'estiu i la temperatura de l'aigua, a mi em relaxa, bueno, diuen els especialistes que relaxa, i que és veritat, que relaxa. O sigui, anar al mar, nedar, la família sempre pateix molt, no?, perquè me'n vaig lluny i torno. La veritat és que em relaxa moltíssim. Crec que allò que diu popularment carregar piles, no? És molt relaxant, de veritat. Sí, sí.
1: Una última qüestió, vinga.
2: Bueno, una altra, a part de que li agrada llegir, que això ja entra dintre una mica la seva feina, no? T'agrada molt el cinema, també, no?
0: Sí, bueno, ara vaig molt poquet, però la veritat és que disfruto també, bueno, les pantalles, les plataformes, pues, també pots veure alguna pel·lícula, però sobretot això ve de quan donava classes, perquè en les classes intentava, pues, aprofitar pel·lícules que tenien a veure amb la història, no? La pel·lícula de Salvador, pues, ho aprofitava en el batxillerat, sobre, clar, tu parles què és el Garroteville i dius, bueno, i això què és? Però clar, si presentes els 5 minuts, 10 minuts, no?, de drama del pobre noi, no?, que l'estan assassinant allà, els botxins, a la presó model, això impacta molt en l'alumnat. Jo he vist l'alumnat bastant emocionat, amb emocions molt, molt fortes. Pel·lícules com, no sé, Missing, Art de Mississippi, Tierra y Libertad...
1: És dels professors, el Josep Lluís segur que és dels professors que els alumnes se'n recordaven i deien, era un profe guai, perquè ens posava pel·lícules i això és veritat, després se'n recorden i serveixen bastant més que algunes lliçons que es volen donar de manera magistral. Josep Lluís, gràcies per haver acceptat la nostra invitació, gràcies per explicar-nos una mica de la teva trajectòria i res... Aquí hem d'acabar. T'agraïm moltíssim que ens hagis acompanyat.
0: Bé, doncs gràcies a vosaltres i molt agraït. Moltes gràcies.
1: Gràcies i bona tarda.
0: Adéu. Adéu, bona tarda.
1: Adéu. Sergi, bona tarda. D'aquí una estona ens tornem a parlar.
2: D'aquí una estona al cinema.
1: Vinga.

0: A la tarda, connecta't a l'actualitat de la teva ciutat. Teatre, literatura, ciència, música i molt més. El magazín de tarda que uneix milers de veus. De dilluns a divendres, connectats. Mira pel forat del pany, el cor de les emissores del Connectats.
1: Bona tarda, la Terrassa, amb índex de criminalitat ha baixat...
2: Bona tarda, Sabadell, s'acomiada del Papa Francesc per la Porta Gran.
3: Bona tarda, Carme, Castellà del Vallès, la jornada de la pagada elèctrica.
4: Bona tarda, el Badalona ha iniciat aquest cap de setmana les obres de...
5: Bona tarda, el Prat ha celebrat el Dia Internacional dels Gitanos en l'any que...
6: Bona tarda, Sant Cugat és la ciutat catalana que més ha crescut.
0: Viatge al centre de la ràdio.
7: Bé, doncs avui fem un nou viatge al centre de la ràdio per conèixer una professió imprescindible, però no sempre visible, la del tècnic de so. Des de Ràdio Castellà coneixerem el Carlos Lecegui. Guillem Plans, bona tarda.
8: Bona tarda, Carme. Doncs sí, avui trenquem una mena de barrera física i alhora simbòlica. Donem veu a algú que normalment és qui ens en dona. Descobrim la figura del tècnic de so amb un mestre de la casa, és el Carlos Lecegui. Carlos... Molt bona tarda.
9: Molt bona tarda, Guillem.
8: Aquesta professió que a vegades és en sintonia amb el locutor, a vegades ens heu d'esbroncar. Què és un tècnic de so?
9: Ostres, què és un tècnic de so? Doncs, sempre faig la broma, però sóc, tot i que no sóc el cap, però sóc qui mana una mica, no? Una mica. Si vull... Tu no sones per la ràdio.
8: Ets el director d'orquestra.
9: Director d'orquestra, una mica, sí.
8: Sí, sí, sí. Quins són els principals reptes quan et col·loques davant de la taula de so?
9: El repte, doncs, per mi suposo que és el fet de que tot soni doncs, adequadament, no? Per una part, que tot estigui un volum correcte, i per l'altra, en segons quins programes, doncs, que tot tingui una mica més de ritme, també, no?
8: Intervens en alguns programes, per això suposo que depèn una mica de la personalitat del tècnic de so. A tu t'agrada fer ràdio.
9: Sí, sí, no és habitual. Crec, oi?
8: No ho és gens, no ho és gens, però tal com t'expresses davant del micròfon ja es nota. Quan entres en contacte d'una manera o d'una altra amb la ràdio?
9: Amb la ràdio professionalment parlant?
8: Exacte.
9: Doncs aquí a Ràdio Castellà, directament. Després dels estudis de grau superior, de realització de visuals i espectacles, doncs justament va sortir una vacant aquí a Ràdio Castellà. Jo llavors aquí vivia a Ràdio Castellà i vaig provar sort, i aquí estic.
8: Coneixies l'ofici abans de començar a exercir-lo?
9: No gaire, la veritat. Com a professió, la veritat és una cosa que no m'havia plantejat durant els meus estudis, però no, i de fet durant els 2 anys d'estudis no és una cosa que es toqui gaire, la veritat. Es deixa com davant de la ràdio.
8: Com a oient ja t'agradava escoltar la ràdio?
9: Sí, però no és una cosa que feia habitualment, eh? Una cosa que he anat sumant, diguem, les hores de ràdio al llarg dels anys, però la veritat és que en aquella època poca ràdio escoltava. Abans sí. Sí, sí que és veritat que l'impàs a l'adolescència ho vaig deixar com de fer quan m'apropava a l'edat adulta, però abans sí que escoltava ràdio.
8: I ara quan marxes de Ràdio Castellà... desconnectes de la ràdio absolutament o continues consumint-ne?
9: Continuo consumint, tot i que a vegades hi ha dies que se'm fa xuc una mica, eh? Perquè després de totes les gravacions que fem aquí a Ràdio Castellà, doncs seguint escoltant ràdio se'm fa cuesta arriba, diguem.
8: Necessites una estona de silenci.
9: Una estona de música i de desconnectar, diguem, de la professió, però a vegades és inevitable, t'agrada escoltar certes coses i tot i que estiguis aquí fent ràdio, doncs després també ho escoltes.
8: Hi ha algun perfil, algun clixé que s'ha de desmuntar del tècnic de so?
9: Ostres, un clixé... No ho sé, la veritat. No sé quins són els clixés de tècnic de so.
8: Potser com que sou allà i sou imprescindibles perquè tot funcioni, però no us feu notar, en el teu cas sí que és una excepció, perquè sí que intervens, que feu poca cosa.
9: No és veritat, això.
8: No és veritat.
9: No, només... Bueno, podeu... La gent que no sàpiga quina és la figura del tècnic de so...
8: Exacte.
9: Hi ha molts programes a ràdio a nivell nacional que accepten públic. I pots anar a veure com a públic i fer una ullada també a tot el que fa el tècnic de so durant el directe. Us convido, no? Per exemple, em sembla que a RAC1 hi ha programes que certs dies a la setmana doncs accepten públic durant el directe. Us convido que feu aquest exercici.
8: I des de Ràdio Castellà, si algú et vol venir a veure, segur que també.
9: També. Podem
8: un lloc aquí.
9: Podem fer un lloc i una ruta, si cal. Però no tenim tant d'espai, nosaltres, com RAC1, però bé. I
8: altres.
9: Ràdios locals, segurament, que també si piqueu a la porta i voleu saber més coses, us obren la porta de bat a bat.
8: Això també és un clitxe, però moltes vegades és cert és que els periodistes són bastant inútils tecnològicament i ens poseu a davant d'una taula com la que teniu vosaltres i amb tant botó ja ens maregem. No crec que... Em sembla que hi ha una única persona aquí en tota la redacció que sàpiga fer-la servir la taula.
9: De fet, una persona que era tècnica abans.
8: Que era tècnica.
9: Va passar per tècnica, després va acabar sent periodista. Sí, sí.
8: Imagina't.
9: Marina Antúnez.
8: Imagina't. Quins estudis cal cursar per ser tècnic de so?
9: Tenim, el que jo entenc, jo ara mateix, perquè clar, la formació escolar també ha canviat molt durant aquests anys, jo ja tinc 38 anys acabo de fer, i des que vaig sortir de la carrera, diguem, fa un temps i la cosa ha evolucionat. Però diria que tens una, per una banda, la carrera de comunicació audiovisual, que t'ensenyen coses tècniques. El que no sé és fins a quin punt t'ensenyen coses tècniques com per entrar directament a un lloc de tècnic de so. I llavors tenim els graus superiors. Jo en el seu moment vaig fer un grau superior de realització i d'audiovisuals i espectacles, tot i que ara mateix també hi ha un grau superior específic de so. Llavors,
8: diferents itineraris.
9: I d'altres també, com... Hi ha coses de DJ ara, s'estudia ser DJ, una cosa que a mi em fascina. Però bueno, allà està.
8: Mira, per vocacions i estudis, endavant. Com ha evolucionat el teu ofici des que vas entrar? Perquè la tecnologia ho fa constantment. Sí que actualitzar un equipament és molt car, però segur que els recursos no són els mateixos i mica en mica han anat millorant.
9: De fet, et diré, no només des que vaig entrar, sinó una mica més enrere, perquè durant els cursos que... quan vaig estar estudiant, nosaltres treballàvem, estudiàvem amb cintes. Ens van explicar com treballar amb cintes i com editar, una cosa que després no he utilitzat mai a la meva vida, perquè vaig arribar aquí i ja estava digitalitzat la major part de la meva feina. Però sí que és veritat que quan vaig començar aquí hi ha els programes que utilitzaven encara els vinils.
8: Aquí en tenim moltíssims a la redacció.
9: Aquí en tenim una pila. I, de fet, recordo uns programes de sardanes, per exemple, doncs, que vaig haver de posar vinils cada setmana durant 2 hores, una cosa que habitualment la gent de la meva generació no n'ha posat gaires. Sí que és veritat, també, que quan jo vaig arribar, justament, s'acabava d'utilitzar els minidisc, també, no? Un catxarro, diguem, forma quadrada,
8: sí, sí, sí, sí.
9: Que els periodistes anàvem a gravar amb això i després s'editava. Aquí hi havia una pila, quan vaig arribar, de minidisc i de gravadores de minidisc, però feia uns anys que s'havien acabat d'utilitzar i no vaig haver d'utilitzar-lo jo. Però sí que és veritat que al cap dels anys, digitalització, doncs les eines d'edició doncs han sigut molt més útils, molt més fàcils d'utilitzar els últims anys que no pas fa 15 o 20 anys, que no fa tant, però la cosa ha canviat.
8: Sí, la intel·ligència artificial ja es comença a notar en el teu ofici, no sé de quina manera, però no sé si facilita ja alguna mena de feina.
9: Moltes, la veritat. Ara que estem al món de les xarxes també, des d'escollir un fragment que sigui útil per xarxes socials i posar un àudio d'una hora, una hora i pico, i que t'esculli quin és el millor moment, i no haver-ho d'escoltar-los tot sencer...
8: Te'l detecta la intel·ligència artificial.
9: Et detecta quina pot ser el tros més adequat per l'audiència, per la teva audiència a xarxes, per exemple.
8: Això t'estalvia una hora d'entrada.
9: Només d'escoltar-lo ja és una hora d'entrada. No, una hora. I després, també eines de neteja de so. Al final, quan aneu a gravar els periodistes o anem a gravar nosaltres a exteriors, a vegades el cable no ha funcionat bé, o si, per exemple, hi ha molt so d'ambient, doncs a vegades era una feina com més meticulosa, no? De veure les zones i com les podies netejar, de quina manera, i que sonés bé el resultat final. Però ara mateix poses un àudio que està, el que diem, brut, i allò t'ho arregla en 0 coma. No clar, t'ho facilita, realment, sí, sí.
8: No heu de patir, no?, perquè us substitueixi la intel·ligència artificial.
9: Doncs pues no ho sé què dir-te, potser sí.
8: Has de dir que no, home.
9: Home, no ho sé. Diuen que un tant per cent molt elevat de les feines amb la intel·ligència artificial i amb altres tecnologies deixaran d'existir com les coneixem ara, avui en dia. Necessitarem igualment la figura d'un tècnic de so? Doncs no ho sé.
8: Abans parlàvem de la complicitat amb el locutor i la intel·ligència artificial no crec que mai pugui tenir aquesta capacitat, no?, de detectar emocions i de saber els tempos que requereix un programa i dinamitzar-lo. Suposo que és el valor afegit que tu defensaves, de fet, abans.
9: La complicitat, no?, la complicitat humana entre tècnic i periodista o locutor, doncs la locutora també és superimportant, clar que sí. El que sí que és veritat que avui en dia, per exemple, la realització de càmeres en certs estudis de ràdio, que ara, de fet, hi ha estudis de ràdio que semblen més programes de televisió, estudis de televisió que estudis de ràdio, que hi ha moltes càmeres, però avui en dia està sincronitzat en molts estudis el micròfon amb certes càmeres, és a dir, que quan parla doncs, el micròfon 3, ja directament aquella càmera s'activa perquè el plano sigui només d'aquella persona.
8: I això ho fa la intel·ligència artificial.
9: Clar, sí, abans necessitaves dues persones, no? Diguem, una persona que porta la part de so i una persona que porta la part de vídeo. I al final, avui en dia, doncs, t'estàs estalviant ja una persona. Mm. Et pots estalviar una persona. L'altra cosa és que vulguis aquesta, com deies tu, aquesta part humana que es nota, clar que sí, es nota.
8: A Ràdio Castellà es nota, Carlos.
9: Doncs, que bé.
8: Moltíssimes gràcies avui per explicar-nos bé com és aquesta professió des de dins i hem fet un bon viatge al centre de la ràdio.
9: I doneu les gràcies als tècnics, que a vegades ens oblidem, no? I que fem molta feina. I el que deies tu, una mica invisible, però allà estem.
8: Exacte. Abans ho hem dit. Em sembla que ens doneu veu en els periodistes. Doncs moltíssimes gràcies, Carlos Lecegui. Molt bona tarda. I molt bona tarda a tu també, Carme.
7: Gràcies, Guillem, i gràcies al nostre tècnic, Oriol Coromina, també.
10: A la tarda, no et desconnectis. Connectat.
7: Temps ara per repassar la cartellera cinematogràfica de la mà d'en Sergi Estapé i Jordi Guillem. Bona tarda.
11: Bona tarda. Comença una nova edició d'aquesta secció de cinema aquí del Connectats, que compta amb un servidor, Sergi Estapé, ja us ho han dit, i el periodista de Diari de Terrassa i cinèfil, una mica així, doncs, afincat aquí, Jordi Guillem.
12: Molt bé, bon dia.

0: Doncs anem a repassar alguns dels títols, algunes de les pel·lícules més interessants que s'estrena aquest cap de setmana. Després sabrem la resta i després felicitarem un actor no molt conegut, però que sí que us recordareu una de les mítiques pel·lícules que va protagonitzar. Comencem, Jordi, si et sembla, amb un drama, amb abusos sexuals, capellans que volen plegar i tal, es diu La Luz.
1: Sí, és la darrera pel·lícula del cineasta Fernando Franco, amb guió d'ell mateix i protagonitzada per un elenc important d'actors espanyols, com per exemple Alberto San Juan.
0: Gran actor.
1: Gran actor. Pedro Casablanc, gran actor.
0: També.
1: Miguel Reyán, també gran actor. Maria Galiana, també. Gran actriu, també. I Luis Callejo, també.
0: Home, gran Callejo.
1: Un repartiment espectacular. Per explicar aquesta història d'un capellà, en Manuel, que és molt apreciat a la seva parròquia i que està a punt de penjar els hàbits i començar una nova vida. Malgrat tot, quan el seu passat amenaça amb sortir la llum per unes coses relacionades amb els abusos sexuals, es veurà obligat, doncs, això, a afrontar el pes de les decisions que va tenir anys enrere. D'aquesta manera començarà un viatge sense retorn en el que desafiarà obertament a la institució que el va protegir, en aquest cas l'Església. És una pel·lícula en fotografia de Santiago Racaj que es va poder veure, ara ens arriba aquí, i, en fi, té, la gent que ja l'ha vist en preestrenes té molt interès aquesta pel·li, La Luz.
0: Molt bé, escoltem una miqueta d'aquest La Luz.
2: ¿Cómo es que quiere colgar los hábitos?
3: ¿Ha perdido la fe?
2: No, lo he meditado mucho y quiero vivir una vida nueva.
4: Se nos requirió documentación y ya la enviamos.
5: ¿Podría decirme usted lo que contenía?
4: Pues lo siento mucho, pero no estoy autorizado.
5: Vamos a ver, no pueden ni siquiera enumerar los documentos.
4: Tenga paciencia, ya se enterará.
0: Doncs això és La Luz, aquesta pel·lícula que s'estrena aquest cap de setmana, i també s'estrena una pel·lícula d'acció fantàstica, aquestes que no veuré mai, dels Estats Units, que es diu He-Man i los Masters de l'Universo. Es podria haver obviat.
1: Mira, ja em permeto llegir-te una crítica que he trobat de la revista Empire, que diu d'aquesta pel·lícula, diu: una pel·lícula deliciosamente tonta para una franquicia perfectamente estúpida.
0: Bueno, jo no vull dir això,
1: no ho dius
0: pensar,
1: tu, ho diu la Helen
0: O'Hara. Pensar, però no ho diré públicament, però bueno, ja la meva declaració d'intencions ha sigut que ni la penso veure i per mi tant de bo no l'havessin fet mai.
1: La versió original és Masters of the Universe i la pel·lícula aquí es titula He-Man i los Masters de l'Universo. És la història de He-Man, d'aquest nen que es convertiria en l'home més poderós de l'univers. És un nen de 10 anys, el príncep Adam, que es va estrellar a la Terra amb una nau espacial, tot molt normal, i va ser separat de la seva espasa màgica.
0: Quina pallissa.
1: Per localitzar l'espasa màgica, gairebé 20 anys després, el príncep és transportat de tornada a l'espai i ha de defensar el seu planeta natal de les malvades forces de Skeletor.
0: Molt bé.
1: Que amb aquest nom no pot ser re bo. Ha de derrotar aquest un villà molt poderós i haurà de descobrir abans per fer-ho els misteris del seu passat i convertir-se en He-Man, és a dir, és la història de He-Man, és un biòpic de He-Man, diguéssim.
0: Molt bé. Doncs,
1: protagonitzada per Nicolas Galdzine, Camila Mendes i Alison Brie, actors de segona fila.
0: De segona i de tercera.
1: Guió de Chris Butler sobre els personatges creats per Roger Sweet i, en fi, aquestes franquícies que van regirant la troca per veure si enganyen algú.
0: Com deia una persona que tu i jo coneixíem...
1: Sí.
0: Bueno, escolta'm una cosa. Tornem cap aquí, amb un drama que es diu Mi cielo, tu infierno. Què em pots explicar?
1: Doncs que és una pel·lícula valenciana. En la versió original es diu Cel meu, infern teu. Dirigida per Alberto Evangelio. I amb protagonisme per a Sandra Cervera, Tania Forte i Víctor Palmero. És una història de dues amigues, l'Adela i la Victòria. Està ambientada als anys 60-70, per tant, viuen una història d'amor impossible i són fortament castigades per la llei i per la societat que els hi va tocar viure en aquests anys 60 i 70 del segle passat a Espanya. Malgrat tots aquests impediments que se'ls posen per viure desacomplexadament el seu amor, doncs no es podran oblidar una de l'altra i veurem com acaba tot això.
0: Escoltem un tastet d'aquest Mi cielo, tu infierno.
6: Aquí está Dios. Aquí. Y entonces no os dejará nunca.
7: ¡Cuqueta! Señora.
8: Son pecados. Más oscuro.
9: ¿De verdad pensas que irás al infierno? ¿Me esperas quemarme?
0: Bueno, sentim més música que no pas paraules, però és el que té els tràilers, que a vegades doncs, són més complets i a vegades ho són menys. Ens anem als Estats Units, acabarem amb dues pel·lícules fetes al país del teu amic senyor Trump. Comencem primer amb Rebuilding, que és un drama, doncs, com dèiem, fet a USA.
1: Sí, és una pel·li sobre incendis, bàsicament, perquè és la història d'un incendi forestal que ara estan tant de moda als Estats Units, sobretot a Califòrnia, cada estiu tenim desgràcia rere desgràcia. El protagonista és Josh O'Connor i és un senyor, interpreta un senyor, el Dusty, que un incendi arrasa la seva granja. Ell és un pare divorciat i ho perd tot i es veu obligat a començar de nou en un campament de cases rodants habilitat pel govern. És aquells carromatos que són bastant habituals. Exacte, jo pensava en Nomadland, també.
0: M'agrada, Nomadland?
1: Sí, molt, sí, molt, està moltíssim,
0: bé,
1: moltíssim.
0: Està bé.
1: La pel·lícula de Zoë Tsao, per mi, no, és millor que l'última, aquesta que va fer de Hamnet. Que
0: no és la millor pel·lícula de Frances McDormand, per mi.
1: Però... No, però està bé, és interessant. Sí. Total, que enmig de tot el dolor que perd la casa i s'ha divorciat, etc., doncs troba una inesperada xarxa de suport en uns nous veïns, i juntament amb ells i amb la seva família, doncs intentarà recomposar aquells llaços trencats amb la seva exdona, interpretada per Megan Fari, i la seva filla, que interpreta Lily Latorre.
0: El Fari surt?
1: No, és una actriu que es diu Megan Fari.
0: Acabem amb Backrooms, una pel·lícula que m'ha colat el Jordi Palascaire, una de terror, intriga, thriller...
1: Sí, és una d'aquelles pel·lis de la companyia A24 que ens proposa sempre històries d'aquestes de terror, de ciència-ficció, d'intriga.
0: Hi ha algú que et té amenaçat?
1: No, no, és que a mi m'agrada el gènere i se'n fan, i per tant jo ja intento filtrar les que no són bones, les que ho són, doncs. Dirigida per Kane Parsons, protagonitzada per Renat Reisbel, Jevel Eljofor i Marc Duplas. És la història d'una estranya porta que s'amaga en un sòtan, en una exposició de mobles. Tu vas pel carrer, veus la tenda de mobles, les llums, parelles mirant els sofàs, però què passa? Doncs que hi ha una porta que allà sota, el sòtan, i on porta aquesta porta, diràs tu? Doncs una altra dimensió, un lloc desconegut, un lloc misteriós. La història comença quan el pacient d'una terapeuta desapareix en una dimensió que està més enllà de la realitat i ella s'haurà d'entrar en aquesta exposició de mobles camí d'allò desconegut per intentar salvar el seu pacient. És una adaptació d'un curtmetratge que va dirigir fa uns anys el mateix Cans Parsons.
0: Molt bé.
1: Anies a veure aquesta?
0: No.
1: Backrooms.
0: No.
1: Està bé.
0: Això de la dimensió desconeguda em recordo una magnífica sèrie que es feia.
1: Això sí, si la podem...
0: El Canal 33...
1: O... No sé si es deu poder recuperar l'antiga, eh?
0: Jo crec que sí, algun lloc deu ser. Igual a l'aplicació de TV3.
1: A l'aplicació de TV3, sí, podria ser.
0: Igual, no estem dient que es podria trobar. Doncs escoltem una miqueta d'aquesta magnífica pel·lícula que optarà 50 Oscars.
3: He encontrado algo. En la tienda.
10: Muy bien. ¿Qué has encontrado?
3: Un lugar. He encontrado un lugar.
0: Doncs ja t'hi pots quedar.
1: Sí, ja sí, no, mira, jo d'això del terror, explicant batalletes, ara em venia al cap.
0: Jo crec que estàs amenaçat.
1: Una vegada vaig entrevistar una de les més grans actrius espanyoles, catalana en aquest cas, Emma Vilarassau.
0: Sí, home, i tant.
1: I presentava, recordo, al Festival de Sitges la seva pel·li... com era? La del Jaume Balagueró, Los sin nombre, el sense nom, basada en una novel·la de Ramsey Campbell, etc. I ella no havia fet mai res de gènere, ni de terror, ni res, i recordo que em va sobtar molt que l'entrevista em va dir que, com a espectadora, a ella li agraden moltíssim les pel·lícules de terror perquè li permeten viure una experiència que a la vida real no viurà mai, segurament.
0: Però,
1: és a dir,
0: potser és millor viure, per exemple...
1: O no viure, la directa.
0: Una setmana que només et portin marisc...
1: Sí, però clar...
0: Jo prefereixo viure em portin percebes i navalles...
1: Però el que es referia...
0: Que no pas veure una pel·lícula de terror.
1: El que es referia a ella...
0: Si ja és una experiència que no has viscut, tirem un altre cantó.
1: El que referia ella és que hi ha experiències, per exemple, si tu veus una pel·li d'una ruptura sentimental, doncs tu la pots haver viscut. Si veus una pel·li de riure, tu a la teva vida pots riure molt. De plorar, doncs també et pot passar. Però l'experiència del terror, normalment...
0: Home, treballant amb tu, jo l'he experimentat, aquesta experiència.
1: Això també pot ser. No, però és veritat que, clar, tu no t'assetjarà cap monstre.
0: Sí, molt bé. Hi ha pel·lícules de terror que a mi, per exemple, l'Exorcista em sembla un pel·liculon.
1: A nivell primari, el fet de passar por.
0: Però allò de vinga... A mi, jo, més que el terror a l'uso, és aquestes de vinga i sang i fetge i vinga i coses rares.
1: Però no tot contes són així,
0: eh? I anem a una cabanya i sempre és el mateix, van desapareixent un a un. Això és molt
1: bueno, passant. Això és un subgènere dins del terror, és l'àstic.
0: També s'estrena Scary Movie, una comèdia feta als Estats Units.
1: Que va precisament dia, d'això,
0: cada dia nace un listo, una comèdia feta a Espanya, una romàntica aquí, també feta aquí, Todo lo que nunca fuimos, una romàntica també del Canadà, La ironia de l'amor, un documental fet a Espanya, Este cuerpo es mío, Los ilusos 13+13, un drama fet a Espanya, un documental fet aquí, també una pel·lícula de miedo, i NIM, Intel·ligència Artificial, un drama fet a Espanya.
1: Poca cosa aquesta setmana, eh? Més molta producció
0: molt,
1: espanyola...
0: Molt. De tota forma, és una cosa, amb la de cinema que hi ha que gent no ha vist, no cal que feu tantes pel·lícules. Restrenem les pel·lícules clàssiques.
1: I les que no s'estrenen.
0: Exacte.
1: Això és un tema que podem parlar un dia. Hi ha moltes pel·lícules que estan en un calaix i que no s'estrenaran mai i que s'han rodat
0: i
1: s'han pagat.
0: Afortunadament. I... Demà, 13 de juny.
1: De juny.
0: No, demà no és 13 de juny.
1: Ah, no. Demà és 6, no?
0: Demà
1: és 6. La setmana que ve.
0: Demà és 6. Doncs llavors jo m'he equivocat. Per tant, assumeixo el meu error. Jo assumeixo el meu error.
1: Sí, no passa res.
0: Públic, no passa res. Jo he mirat malament el calendari. Doncs, d'aquí una setmana, el dissabte que ve, 13 de juny.
1: I ho celebrem abans perquè la gent tingui temps.
0: Exacte, no, i perquè m'agrada, perquè em ve de gust.
1: Clar que sí.
0: Farà 83 anys Malcolm John Taylor. Saps qui és Malcolm John Taylor?
1: Ni idea.
0: Doncs és conegut artísticament com a Malcolm McDowell.
1: Home, sí.
0: I qui és McDowell?
1: Malcolm McDowell, el de Calígula, el de,
0: protagonista, sobretot...
1: De la gran pel·li de Stanley Kubrick.
0: La
1: Naranja
0: Mecànica.
1: Sí, senyor.
0: Aprofitant, no és que vulguem parlar molt d'ell, ell va ser un actor de televisió i de cine, és, vamos, el que deia el Jordi, la Calígula, una sèrie de pel·lícules, Time After Time, Star Trek, també la... Però volíem, sobretot, parlar d'aquesta pel·lícula. Aviam, què opines tu, no? Com a Clockwork Orange...
1: És una pel·li que jo penso que La Naranja Mecànica...
0: És l'any 71, eh?
1: Sí, l'any, un bon any. És una pel·li que és deudora, és a dir, les següents que es van fer sobre violència gratuïta, diguéssim, són deudores d'aquesta Naranja Mecànica, que parla d'una xacra que està actualment instal·lada a la societat, també, que és el tema dels skinheads, dels grups violents, no? És Malcolm McDowell era el protagonista d'aquesta banda que es dedicava a anar pels carrers de Londres i a pallissar, bé, no sé si era Londres, però
0: I a cases,
1: futurista.
0: No,
1: sí, sí. Entraven a cases de gent i els pagaven i després se n'han fet moltíssimes. És una adaptació, recordem, de la novel·la del mateix títol que va escriure una dècada abans, el 62, Anthony Burgess. La va rodar la pel·lícula al Regne Unit, i això, el protagonista es deia, que és el personatge que fa Malcolm McDowell, que es diu Alex DeLarge.
0: És pel·lícula de culte, eh?
1: Sí,
0: dir és que un, sí, per això em va agradar parlar-ne. No? És una pel·lícula que a mi em va agradar i que sempre allò típic que la vas sentint i no sé, hi ha pel·lícula. Jo recordo l'Expresso Medianoche, no? Que quan la van estrenar, jo no vaig anar al cine, els meus companys de classe, ostres, i quan la vaig poder veure, vaig, ostres, quin pel·lícula. No? Doncs amb això m'ha passat una mica el mateix, no? Aquestes pel·lícules de culte que de tant en tant, tot i que va estar nominada a Premis Òscar, però no va guanyar, el premi de la millor... Va ser la primera pel·lícula de ciència-ficció en ser nominada a la categoria de millor pel·lícula. Per tant, alguna cosa deu tenir. A més, estem parlant d'un director com ho deia el Botanit, o com la Copa d'un Pino.
1: Sí, segurament, un dels pocs, no, segurament l'únic director del món que totes les seves pel·lis són sinó obres
0: com
1: mestres.
0: Com canvia de gènere, eh?
1: Sí,
0: sense ficció, ara et faig una història, ara et faig cinema bèl·lic, vull dir, el de Kubrick és un dia podíem fer un monogràfic. Com és obvi, marxarem amb la banda sonora de La Naranja Mecànica, la cançó Funeral de la Reina Mary, i ens hem avançat una setmana, potser la setmana vinent parlem d'alguna efemèride d'aquesta setmana.
1: Del 21?
0: No, del 6.
1: Ah, bueno.
0: Del 6, anem canviant.
1: Tot cas, si serveix perquè algú vagi a les plataformes i busqui La Naranja Mecànica i la vegi, doncs mira.
0: L'heu de veure, eh? Si no l'heu vist, l'heu de veure, encara que sigui una vegada, després dieu que no val res, però almenys veure-la. Jordi,
1: ens veiem el dia 13. Que vagi molt bé. Adéu-siau.

0: A la tarda, no et desconnectis. Connectats. It's Friday then, it's Saturday,
1: Sunday. Efectivament, és divendres i és moment de repassar en el tram final les propostes per al cap de setmana. I tornem a Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
2: Bona tarda, Terrassa. Demà, dissabte, de 10 del matí a 9 del vespre, jornades Egar Còmics que celebren la Fira del Còmic amb autors, editorials i paradetes a la plaça del Vapor Ventalló. Diumenge a les 6 de la tarda i dins del cap de setmana d'escenes locals, teatre amb la Caputxeta i els Llops del grup de teatre BFF.
1: Gràcies, Sergi. Anem a Sabadell. Júlia Ramon.
3: Cap de setmana carregat de música a Sabadell, però també d'activitats familiars arreu de la ciutat. El festival Observa encarrila l'últim cap de setmana de la 5a edició. Avui serà el torn de Lia Kali i Lil Aiden, mentre que demà hi haurà una sessió per rememorar els anys 90 a l'Amfiteatre del Parc Catalunya, i diumenge un altre tardeo, però en aquest cas de reggaeton. Per la sessió de demà, però, ja no queden entrades. En canvi, sí que en queden per la botifarrada popular que han organitzat els gegants de Sabadell a la plaça del Mercat pel mateix dissabte al migdia. Serà el tancament d'un assaig obert a tota la ciutadania per poder veure de primera mà les figures més característiques de la colla. També hi ha festa major al barri d'Espronceda i de Sol i Pedrís, i a la Cavarpí demà hi haurà un tribut dels Beatles a càrrec de Magical Mystery Tour, un grup que té una interpretació fidel però carregada de frescor.
1: Gràcies, Júlia. Anem a Badalona. Martí Villegas, bona tarda.
4: Bona tarda de nou, Carme. Demà dissabte a les 5 de la tarda, l'Orfeó Badaloni organitza la primera edició de la trobada de corals infantils de Badalona, que tindrà lloc a l'Església dels Carmelites. I des de 7:45 de la tarda fins a 1:45 de la matinada, Badalona celebrarà la 12a edició de la Shopping Night, en què els comerços del centre obriran les seves portes amb música, espectacles i descomptes. I de cara a diumenge, de 10 del matí a 2 del migdia, al Passeig Marítim, Badalona celebra una nova edició de la Festa del Mar per posar en valor la cultura marítima i el seu patrimoni natural.
1: Gràcies, Martí. Des del Prat de Llobregat ens informa de les activitats. Ivan Conde.
5: Aquest vespre arriba una nova edició de la Shopping Night per dinamitzar el comerç local amb una tarda plena d'activitats. Comptarà amb la participació d'una trentena d'establiments que allargaran el seu horari fins les 10 de la nit i oferiran diferents propostes com tallers, exhibicions, degustacions i activitats per a tota la família. Entre d'altres, hi haurà pintacares infantils, sortejos, un taller de retrats creatius i classes obertes de ball. Dissabte, durant tot el dia, se celebrarà al Prat l'Aplec de Percussió Infantil de Catalunya, una trobada dedicada als grups infantils de les colles amb una cercavila a partir de les 11 del matí que arrencarà al Fondo d'en Peixo, a més de lluïments durant tota la tarda, un dinar plegats i la posterior entrega i reconeixement de premis. També dissabte al Teatre Càdix el públic podrà gaudir de Bodas de Sangre. L'obra de Federico García Lorca serà interpretada en el marc de l'entrenament guiat per a l'actor Lolo Herrero, una funció que arrenca a les 12 del migdia i que compta amb entrada gratuïta.
1: Gràcies, Ivan, i des de Sant Cugat us proposem avui a 9:45 de la nit cinema a la fresca als Jardins del Vallès amb la projecció de Lemon Tree. A partir de les 10, debat sobre la pel·lícula. Dissabte a les 11 del matí, visita guiada a les exposicions del Festival Lumínic, acompanyada dels directors. Inici des de la plaça d'Octavià. A 6:45 de la tarda, concert tribut a Marilyn a càrrec d'Aida Carbonell, a la Casa Museu Cal Gerrer, coincidint amb el centenari del naixement de l'artista. Ho deixem aquí, no ens queda més temps, tampoc no tenim més continguts per oferir-vos, però el que sí farem serà emplaçar-vos a dilluns a partir de les 4:03. Fins aleshores, acabeu de gaudir de la tarda i del cap de setmana.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Club Helsing Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
2: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
1: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
2: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
1: Club Helsing Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
2: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a help-in.club.
3: Tornar a casa, viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
4: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
5: Molta gent utilitza el concepte aquest de part natural o cesària. A veure, jo estava allà, és natural, man obert, o sigui, natural és.
6: Clar, se'ls hi anava una pacient que estava tot bé, o sigui, com podia passar? Clar, no volien que els hi passés, no només per salvar-me la vida, sinó perquè estaven com enfadats amb la situació, no? Tothom estava molt enfadat.
7: El cap és molt traïdor, però segur que he estat embarassada. Realment acabo de parir i estic deixant la meva filla anatomia patològica perquè li facin una autòpsia. Espero que se mantingui, però jo la pariria una i mil vegades.
8: Aigües Trencades, un podcast molt ben parit de Cugat Mèdia, ja disponible a cugat.cat.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
9: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Latina Forest. El no al preacord assolit entre els sindicats majoritaris i el Departament d'Educació divendres passat ha guanyat en la consulta els docents amb 39.502 vots, que equival a un 65,1% del total. El sí ha recollit 21.184 vots, un 34,9%. La consulta l'han impulsat USTEC, CGT i la Intersindical. Han participat 60.686 docents d'un total de 99.305, que equival a un 61,11% de participació. Els professionals havien d'escollir entre dir sí al preacord o no i comprometre's a fer les vagues necessàries fins a final de curs. USTEC i professors de secundària, signants al preacord, han fet campanya pel sí, mentre que la CGT i la Intersindical han defensat el no. La consulta es va obrir dilluns al migdia i s'ha tancat aquest dijous al migdia. La 13a edició de la Nit en Blanc tornarà a convertir el centre de Sant Cugat en una festa del comerç i la cultura, amb el lema «Quan la lluna minva Sant Cugat s'encén», la ciutat s'omplirà de vida al vespre del 13 de juny amb una novetat principal, la participació de l'Enxarxada, la botiga del marxandatge de les entitats locals, que tindrà una carpa als quatre cantons. La jornada també comptarà amb la presència de Polseres Candela, que recaptarà fons per al càncer infantil. La Cristina Urriza és nascuda a Barcelona i santcugatenca des dels 6 anys i ha construït una trajectòria marcada per la responsabilitat, la capacitat de superació i el compromís social. Ella és advocada de formació i està vinculada des de fa dues dècades amb l'Associació Vallès Amics de la Neurologia, AVAN, de la qual

0: Planeus, que forma part del podcast Aigües Trencades. I fins aquí les notícies. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a xarxes i cugat.cat.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

0: Benvinguts una setmana més a Valors a l'Alça, una producció de Mataró Ràdio i de la revista Valors per la xarxa de comunicació local. En aquest programa analitzem les coses que passen al nostre món des de l'òptica dels valors, de l'ètica, però sobretot ens fem moltes preguntes. Cada cop cuidem més el nostre cos i lluitem contra l'envelliment a base de sacrificis i privacions. Ens esforcem per estar sans, però pot ser que ens haguem despreocupat de la vida política? Quina relació pot tenir una cosa amb l'altra? De tot plegat en parlarem amb Jordi Pàmies, catedràtic de Llengua i Literatura Gregues a la Universitat Autònoma de Barcelona, qui ha escrit Les renúncies, un assaig publicat per Arcàdia que busca entrellaçar la cultura del culte al cos amb la desafecció política. També descobrirem el perfil en què s'ha fixat Ramon Redó, recollirem una recomanació literària de Conxa per Ramon, a Gent amb Valors coneixerem el projecte OK Plus amb Carles Garcia i escoltarem un nou conte amb valors de la veu d'Oriol Toro, de la companyia Vivint del Cuento. Per acabar, dedicarem el like al llibre El arte de no complicarse la vida d'Alexis Racionero, editat per ARPA. L'assagista busca trobar les claus per agafar aire en una societat que cada cop va més de pressa i que no ens dona marge per assimilar tot allò que vivim. Tot això serà possible amb Joan Salicru a la direcció, Carles Bancs a la producció i la redacció, Pere Sánchez a les vies de so i la selecció musical i qui us parla, Laura Cera. Comencem.
1: Si voleu contactar amb el programa, ho podeu fer a través de Twitter, Facebook i Instagram a @revistavalors o enviant un correu al mail del programa redacció@valors.org.
0: Primera parada, com cada setmana, l'anàlisi de l'actualitat que fem amb Carles Bancs. Com estàs, Carles? De què ens parles avui?
2: Hola, Laura. Avui parlarem de política perquè el Parlament escocès ha demanat al govern britànic que els transfereixi els poders per fer un segon referèndum d'independència. Abans que res, vull recordar que l'any 2014 ja se'n va celebrar un en què va guanyar el no, amb un 55% dels vots, i ara bé, això m'ha sorprès, amb un 84% de participació ciutadana, que no és gaire habitual en democràcia.
0: No, una participació altíssima. Com és que la volen tornar a votar aquesta qüestió?
2: Doncs mira, fa poc, el 7 de maig, es van celebrar les eleccions al Parlament escocès. La qüestió és que un dels candidats, John Swinney, membre del Partit Nacional Escocès i qui era primer ministre fins aquell moment, va prometre que si revalidava el seu mandat, se celebraria un nou referèndum. Doncs dit i fet, va guanyar i ha trigat ben poc a complir la seva promesa, un fet que també m'ha sorprès molt en el món de la política.
0: Pot ser que tinguin motius per pensar que el resultat seria diferent al del 2014?
2: A veure, jo crec que n'hi deuen haver, perquè si no, no tornarien a provar-ho. El motiu més clar és que els independentistes tenen majoria absoluta al Parlament, la més nombrosa que hi ha hagut fins ara, 73 diputats de 129. I l'altre fet és que quan es va celebrar el primer referèndum, el Regne Unit estava dins de la Unió Europea. I el vot també es va decantar una mica per aquí. Si voto no a la independència, estic votant a quedar-me a la Unió. En canvi, ara creuen que sortir del Regne Unit és l'única manera de tornar-ne. Ben bé que el Brexit no sé si els hi ha sortit gaire bé.
0: Em sembla que no com esperaven. Tot això, què hi diuen des de Londres?
2: Doncs fins ara, Keir Starmer, el primer ministre del Regne Unit, ha dit que no s'imagina una altra consulta mentre ell sigui primer ministre britànic. I d'altra banda, Reform UK, laboristes, conservadors i liberaldemòcrates creuen que la majoria d'escocesos volen que el govern se centri en qüestions que tenen impacte en el dia a dia, com ara millorar la sanitat o l'escola pública. És a dir, que no n'estan gaire d'acord ni tampoc crec que facin gaire cas.

0: Clar, això ja passa, no?, que cadascú prioritza els seus interessos.
1: Doncs sí, no és pas estrany. De fet, a molts ens va sorprendre la celebració del referèndum del 2014, pel simple fet també que a Espanya semblava impossible que es fes realitat. Doncs ara sembla que se'n pot celebrar un altre. Això sí, segur que no serà aviat, perquè aquests processos són lents i les administracions s'han de posar d'acord si és que ho aconsegueixen.
0: Són decisions complicades i que, a més, necessiten molt de temps i diàleg.
1: Sí, de fet, ara que parles de diàleg, m'agradaria acabar amb les paraules del primer ministre escocès, que va dir abans de la votació: el dret a decidir hauria de ser acceptat per tots aquells que en aquesta cambra creuen en la independència, però també per aquells que creuen en la Unió, perquè el que està en joc són els desitjos democràtics del poble escocès. Un discurs força reconciliador i que no busca dividir l'opinió entre bons i dolents, sinó entre demòcrates i no demòcrates.
0: Veurem on acaba desembocant tot plegat. Carles, moltíssimes gràcies. Fins ara. És moment de descobrir el perfil en què s'ha fixat aquesta setmana el periodista Ramon Radó.
2: Es podria dir que Stephen Colbert el va salvar l'humor. Quan el presentador de Late Show tenia 10 anys, el seu pare i dos dels seus germans van morir en un accident d'avió a Carolina del Nord, un fet que lògicament va marcar la seva infantesa. Quan anava a l'institut va començar a fer teatre i ja a la universitat va descobrir els clubs d'improvisació de Chicago i es va adonar que dalt de l'escenari no tenia l'angoixa que sentia durant la resta del temps. Les coses no li han anat malament, almenys fins ara. Després de foguejar-se per clubs d'improvisació i monòlegs, va entrar al món de la televisió, on va triomfar interpretant un personatge que es deia com ell, però que era un comentarista polític ultraconservador. Com Stephen Colbert de ficció, va arribar a inventar una paraula, truthiness, referit a aquelles coses que algú té clar que són veritat, tot i que les dades i els fets objectius puguin suggerir el contrari. Colbert la va popularitzar tant que va acabar entrant al diccionari. Les anàlisis delirants sobre l'actualitat política el van fer tan conegut que l'any 2014 la CBS el va escollir per succeir David Letterman com a presentador de The Late Show. Durant més d'una dècada ha estat un dels noms clau de l'humor nord-americà, destacant per la ironia, la sàtira política i la paròdia absurda. Fins que aquest mes de maig el programa s'ha acabat i Colbert s'ha quedat sense feina. Malgrat que la cadena ho justifica per raons econòmiques, és difícil no relacionar-hi amb el desig de Paramount, propietària de la CBS, de tenir bones relacions amb Trump, que havia criticat insistentment el presentador. Després de l'acomiadament fallit a Jimmy Kimmel, finalment readmès per la caiguda de subscripcions després que el fessin fora, ara li ha tocat el rebre a Colbert. Poques coses expliquen tan bé el trumpisme com aquesta obsessió contra el gremi dels humoristes. En l'últim programa, amb Paul McCartney cantant un oportú Hello Goodbye i tots els presentadors de programes d'humor de la competència fent un curiós homenatge a Colbert, encara es va treure una última carta de la màniga. La banda del programa va interpretar diverses cançons amb drets d'autor, que la cadena ara haurà de pagar.

0: No puc dir res, no esperava que aniria per aquí la selecció.
1: Bé, buscàvem Culte del cos i hem trobat la cançó del Xota, que es diu El Fuertecito, i parlar una mica d'aquest grup de gent que jo els anomeno els xolacos. Per mi són xolacos que van a fer peses al gimnàs, mirar-se al mirall quan fan peses i fer crits de mentre fan pujant les mancuernes, no? I, bueno, a mi són una gent que em fa força grima. I sí que, si poses a analitzar el seu pensament polític, tenen molta desafecció a la política i voten a uns partits polítics molt populistes. Un poco el culo.
2: Estás en Ibiza, en un barco, ya tú sabes, sintiéndose mal por cada cubata que consume. Vale, la historia cambia.
0: És la selecció de Pere Sánchez, crec que t'ha encaixat una mica, eh?
3: És la seva selecció, eh? Jo no tinc res a veure amb la lletra ni el que deia. Però crec que és bastant encertada, i sobretot amb això últim que deia, perquè cada cop hi ha més xolacos, i des de fa un temps gran part de la societat doncs té una dèria per cuidar el cos i lluitar contra l'envelliment a costa de sacrificis, de privacions i també doncs amb les promeses de la recerca biotecnològica. Però tot i que ens ho pugui semblar, tot i que ens pugui semblar que això és nou, no ho és pas, i per exemple a la Grècia arcaica els moviments com el pitagorisme o l'orfisme ja defensaven models de vida ascètica amb restriccions alimentàries i una ètica de la puresa. Ara bé, quina relació hi ha amb la desafecció política actual? Com bé deia en Pere, segurament aquells que gasten molt de temps en cuidar el seu cos potser no gasten tant de temps en cuidar el sistema polític en el que viuen. Doncs Jordi Pàmies, catedràtic de Llengua i Literatura Gregues de la Universitat Autònoma de Barcelona, en parla a Les Renúncies, un assaig publicat per Arcàdia que busca entrellaçar-ne la relació.
0: Moltes gràcies, Carles, per posar-nos en context. És moment de saludar el nostre primer convidat de la setmana. Ell és Jordi Pàmies. Jordi, benvingut a Valors a l'Alça. Com estàs?
4: Molt bé, encantat.
0: Gràcies per acceptar la invitació. Escolta, d'entrada, explica'ns per què vas decidir escriure Les Renúncies. Què et va empènyer a fer-ho?
4: Bé, segurament no hi ha una resposta única, no? Hi ha un aspecte que m'ha perseguit des de fa un temps i m'imagino que ho entendràs de seguida, perquè és un fenomen del qual es parla molt, i que és la desafecció política, no? Com sobretot les noves generacions manifesten un desinterès cada vegada més accentuat per les responsabilitats col·lectives, per la acció política organitzada, estratègica, etc. Això d'una banda. De l'altra, un aspecte que potser és més recent i que així d'entrada potser un es queda una mica parat, però he observat els últims temps, sobretot a partir d'una sèrie de notícies que van aparèixer en alguns diaris europeus, un fenomen que apunta als joves directament, i com les noves generacions tenen un cert comportament, tenen un comportament en les seves pràctiques festives, etc., que s'allunyen molt de com ens comportàvem nosaltres de més joves, i em refereixo sobretot, per exemple, a la renúncia a l'alcohol, renúncies també a alimentàries, cada vegada estem més acostumats a beure doncs menys cafeïna al cafè, menys sucre, menys sal, una certa privació d'aliments, com les diferents tendències vegetarianes i veganes. És a dir, jo observo en les noves generacions una disposició, una inclinació cap a la privació, cap a la renúncia de certs ingredients i certs tòxics, no? Val? I potser entre una cosa i l'altra no té res a veure. Potser és una aproximació una mica contraintuïtiva aquesta, però se'm va acudir que entre aquella desafecció política i aquesta inclinació al culte al cos i a les privacions de certs ingredients hi ha d'haver alguna connexió. I això és el que he intentat demostrar en el meu assaig, partint de les cultures antigues i fent una mica un repàs d'aquesta qüestió fins al moment actual.
0: Clar, perquè de fet tu ja expliques, no?, que aquest tipus de renúncies alimentàries, per exemple, o el culte al cos, han existit durant tota la història. Però creus que han anat sempre lligades a un moment de desafecció política? Què has trobat?
4: Bé, jo el que he trobat, per sorpresa meva, és que no és la primera vegada que es detecta aquesta connexió entre una cosa i l'altra. Jo soc professor de clàssiques, per tant, entre la meva feina professional ja he intentat explicar alguna cosa sobre els grecs, i justament en el cas de Grècia, els antics pitagòrics, que eren els seguidors de Pitàgores i que conformaven una mena de secta també vegetariana, antialcohòlica, etc., ja es detecta aquesta inhibició per la política i aquesta descàrrega de les responsabilitats polítiques. A partir d'aquí, a partir d'aquest fenomen històric, he fet un repàs per observar que això repeteix, aquest esquema, més o menys, és un patró que es pot anar reproduint passant pels càtars medievals, algunes sectes puritanes dintre del protestantisme modern. Penso sobretot també ja en el moviment de temperança antialcohòlica dels Estats Units, que va molt lligat al vegetarianisme americà de finals del XIX, etc. I que en tots aquests casos es pot anar resseguint aquesta duplicitat del fenomen, no? Una renúncia a la acció col·lectiva va acompanyada d'una renúncia a determinades formes d'alimentació, determinats ingredients i sobretot a una ocupació i una preocupació constant pel cos i per la salut corporal, no? Mm. Per tant, sí, m'atreveixo a insinuar, i aquest és el nucli de l'assaig, que aquest doble fenomen, doncs, ens ha acompanyat al llarg de la història d'Occident.
0: De fet, has anat posant sobre la taula coses molt interessants, no? Nosaltres ens preguntàvem si aquestes renúncies o aquests sacrificis a vegades els fem per tenir una millor salut, és a dir, per nosaltres, o bé per tenir una millor imatge en un món en què la imatge cada cop és més important, no? Guanyar més terreny, és a dir, fer-ho pels altres.
4: Sí, però en darrera instància hi ha un narcisisme de fons, perquè sempre que vetllem per la nostra imatge, en certa manera és perquè ens mirem en un mirall, aquest mirall que ens reflecteix, no? Sí que m'interessa molt la qüestió que has apuntat ara, la qüestió de la salut, perquè al llarg de l'assaig també he fet referència a un altre fet, i és que la paraula salut està relacionada amb la paraula salvació. Les dues paraules venen del llatí i volen dir la mateixa cosa, no? És a dir, la salvació de l'ànima, en les religions antigues, i penso en el cristianisme primitiu, la salvació de l'ànima s'aconsegueix a través d'un ascetisme, d'unes pràctiques de rigor, de disciplina i de mètode, etc., per treballar la depuració de l'ànima, val? A mi em recorda molt el treball per la salut del cos del món actual. És a dir, ara que el món nostre ha donat l'esquena a Déu i a la salvació, hi ha un projecte de salvació en el més enllà, hi ha un horitzó de redempció i de salvació en el més enllà, la salut la tenim en el més ençà, la tenim aquí, no? La tenim en el nostre moment actual, en el nostre cos, i per tant, entre la salut i la salvació hi ha com una mena de relació, hi ha com una mena de concomitància, i allà on abans les religions antigues aspiraven a això, no? A un horitzó de salvació en el més enllà, ara la salvació la tenim en nosaltres mateixos, en el treball metòdic del nostre cos, en aquestes pràctiques esportives, ascètiques, gimnàstiques, uns mètodes de rigor dietètic estricte, etc., que estan destinades a treballar per la salut i el benestar, no? I aquesta paraula del benestar és un altre punt clau, diria. Avui en dia la indústria del benestar i del wellness, el que es coneix amb una paraula anglesa, no? El wellness, mouen més diners en la indústria global que el Big Pharma, és a dir, que els medicaments, no? Dona més diners aquesta espècie de medicina preventiva, de salut, de benestar, de totes les menes de potingues cosmètiques i formes d'alimentació dietètica estricta que té el mercat actual, mou més diners avui en dia ja que la gran indústria farmacèutica, no? Perquè ens fem una idea, no?, de com hem centrat la nostra obsessió en la salvació del nostre cos, que és com si diguéssim la salut de la nostra ànima, no?
0: Mm-hmm. Aquí hi ha moltes coses interessants, no?, que ens agradaria compartir o comentar amb tu. D'entrada, que això que comentaves ara, l'economia, moltes d'aquestes renúncies que fem avui dia tenen un factor de classe, en el fons, no? Si tu ets vegetarià o vegà o renuncies a certs aliments, a vegades només pots comprar productes més cars, no?, que els altres. No sé, per anar al gimnàs necessites Exacte. Temps, o per cuidar-te allò amb els millors productes o aquestes putingues que deies, has d'invertir també uns diners. Sempre ha estat així, això, o és una cosa més als nostres dies?
4: Clar, en els nostres dies, tu ho has assenyalat molt bé, és ben bé així. És una marca d'estatus, de classe, no? I ho podem formular d'una manera bastant genèrica i potser d'una manera una mica brutal, no? Però es pot dir així, no?, que el vegetarianisme ha proliferat i s'ha consolidat només entre aquelles persones que tenien accés a la carn. És a dir, només aquells que tenen accés a la carn són els que han decidit renunciar-hi. I això ha sigut així, doncs bé, des dels antics pitagòrics, que formaven part de les èlits aristocràtiques i que, com una marca d'estatus per distanciar-se de les noves classes emergents, no?, que a finals d'època arcaica, no?, estem parlant del segle VI abans de Crist, a Grècia, ja sé que me n'estic anant molt lluny, no?, però és el que hi ha, no?, al segle VI, finals d'època arcaica, hi ha uns grups aristocràtics que veuen perdre el seu poder, no?, entre ells Pitàgores i els seus amics, davant d'unes noves classes socials emergents que més endavant portaran a la democratització, no?, de la ciutat grega, etc. Doncs bé, aquestes èlits com s'ho faran per identificar-se entre elles, per allunyar-se de la resta de ciutadans? Doncs practicant una dieta exclusiva que inclou allò que els altres grups socials aspiren, no?, que és a menjar carn. No? I, per tant, són els primers que en la nostra tradició occidental introdueixen el vegetarianisme, que renuncien al consum de carn.
0: Mm-hmm. Abans parlàvem de relació entre salut i salvació, no?, d'aquesta salvació de l'ànima, per exemple, però com s'ha anat deslligant aquest concepte una mica amb el pas dels anys, dels segles, de la religió, però continuem parlant del culte al cos. No sé si aquest culte al cos, en certa manera, promou la individualitat i si això és un reflex de cap a on va la nostra societat.
4: Sens dubte, clar, és ben bé això. Aquesta ocupació constant i més accentuada, no?, per la pròpia salut del cos i pel treball del cos és un reflex indirecte d'aquesta despolitització. És a dir, podríem dir-ho d'aquesta manera, no?, i és que si l'època moderna va ocupar-se de colonitzar el món, el món modern va descobrir i va colonitzar tot el món circumdant, doncs, amb una finalitat extractiva depredadora, no?, que és el que han fet totes les potències colonials, no?, amb tot el món. Avui en dia ja no queden espais verges al globus per depredar ni per explotar i, per tant, cap on adrecem la nostra colonització? L'adrecem cap al nostre propi cos. Hi ha un gir postmodern. Si l'època moderna va colonitzar i conquerir el món, es tractarà de conquerir el cos. Aquest és el títol, de fet, de l'últim capítol, del capítol més important del llibre, que és el 8, i que es titula així, no?, A la conquesta del cos. En aquesta tardomodernitat o postmodernitat que ens ha tocat viure, ja no anem a la recerca d'espais verges al globus, sinó que la nostra ocupació ara està centrada en nosaltres mateixos, en el nostre propi cos, que es tracta de reconquerir, no?, de recolonitzar. I el resultat d'això és inevitablement una forma d'individualisme narcisista en què tots i cada un de nosaltres ens sentim com a membres únics i exclusius, d'una societat, però de la qual ens sentim més aviat desvinculats, deslligats, i ens inhibim de qualsevol forma de participació col·lectiva en l'acció política, no? I assenyalo molt aquest fenomen, per a mi, l'assenyalo molt, molt expressament en l'esquerra. L'esquerra històrica ha sigut una política, ha buscat unes polítiques de responsabilitat col·lectiva, de justícia social, d'emancipació social en un futur en què les lluites col·lectives ens han de donar els resultats per a una societat millor, i en canvi l'esquerra actual està molt més centrada en qüestions, si t'hi fixes, no? Està molt més centrada en qüestions d'identitat individual, dels drets individuals, sobre qui som, quina és la meva identitat sexual, quins són els meus gustos sexuals, qui sóc jo, quins són els meus drets individuals. L'esquerra ha fet bandera d'aquestes causes individualistes, i a mi em sembla que ha perdut la seva responsabilitat històrica d'ocupar-se de les grans batalles col·lectives.
0: De fet, ens preguntàvem si les renúncies que exposes en el llibre tenen a veure amb política de dretes o d'esquerres.
4: Ja. Mira, el títol porta el plural renúncies perquè són renúncies de tota mena. Naturalment, de bon principi pensem en les renúncies dietètiques, no? Sobretot, com deia al principi, no? Les noves generacions consumeixen menys alcohol, menys carn, menys sal, menys sucre, menys cafeïna, menys etcètera, etcètera, no? Però són també renúncies en plural perquè hi ha una renúncia política, no? I sobretot a mi em fa pensar que són unes èlits del nostre món, les èlits intel·lectuals i culturals que històricament han votat esquerra i que actualment busquen, desorientades, però busquen un partit d'esquerra, les que es troben que no hi ha una forma d'acció col·lectiva estratègica ni una política en el sentit de justícia col·lectiva, no? Sinó que aquestes elites urbanes cultes que són les úniques que voten esquerra avui en dia, no? Són les que han abandonat la lluita per la responsabilitat col·lectiva, no? Hi ha alguns llocs d'Itàlia que es parla de l'esquerra, els partits d'esquerra, com els partits de la zona peatonal, no? De la zona de vianants, en el sentit que només voten esquerra aquella gent que formen part de les elites urbanes, cosmopolites, cultes, sofisticades, que viuen al centre de la ciutat, peatonal, etc., i que, en canvi, l'extraradi, que és on històricament hi ha hagut les classes treballadores, doncs estan ara votant massivament a la dreta i a l'extrema dreta, no? Davant d'aquest escenari ens trobem ara, no? Una esquerra que s'ha despolititzat perquè s'ha centrat només en si mateixa i que, al costat d'això, la dreta i l'extrema dreta va fent les seves propagandes agressives. No?
0: Jordi,
4: no sé si m'he explicat, perquè estan sortint temes molt diferents i potser els oients no acabaran de lligar, perquè ho he intentat explicar el millor que he sabut, però potser se m'ha hagut de dir que la millor manera és
0: llegir el llibre, perquè, i tant.
4: Perquè és un tema que no és fàcil de resumir-lo i que mereix, doncs, una lectura més aviat reposada, més aviat calmada, no? I que estic segur que suscitarà debat i controvèrsia, no? Això és el que voldria, vaja.
0: Sobretot que ens permeti reflexionar, no?, sobre nosaltres mateixos, fins i tot. Les renúncies és l'assaig publicat per Arcàdia, escrit per Jordi Pàmies, amb qui hem pogut compartir uns minuts per fer-ne un tastet molt variat, com ara ell mateix comentava, però que esperem que us hagi fet una mica allò, la boca aigua, per endinsar-vos en les renúncies. Jordi Pàmies, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i enhorabona.
4: Gràcies a vosaltres, bon dia.
0: És moment de saber què destaca d'aquesta entrevista Carles Bancs. Carles, quin ha subratllat?
3: En volia subratllar el que ha dit sobre que l'esquerra està centrada en la lluita dels drets individuals en comptes de les grans batalles col·lectives, i em sembla important destacar-ho perquè sempre havia estat el contrari.
0: És el subratllat de Carles Bancs. Gràcies, Carles.
5: Estàs escoltant Valors a l'alça, una producció de Mataró Ràdio i la revista Valors per la xarxa de comunicació local.
0: La secció Gent amb Valors és un clàssic d'aquest programa. Ens permet conèixer persones i entitats que treballen dia a dia per fer un món millor. I avui volem descobrir una iniciativa que està molt lligada a l'esport i que ofereix a persones amb capacitats diverses l'oportunitat de jugar a hoquei i herba en un entorn competitiu i inclusiu. El projecte en si es diu Hockey Plus i el va impulsar la Federació Catalana d'Hoquei fa 20 anys. Més tard, el 2014, es va constituir una lliga catalana que actualment compta amb 14 equips i 3 divisions, i avui per parlar-ne ens acompanya una persona que està molt vinculada a un d'aquests equips. Avui parlem amb Carles García, que és integrador social i també forma part de l'Euro Hockey Club de Mataró. Carles, benvingut, com estàs?
6: Bé, molt bé.
0: Gràcies a tu per ser avui amb nosaltres. Escolta, en quin moment des de l'Euro Hockey Club decidiu adherir-vos a aquest projecte? Què és el que us atrau de la iniciativa?
6: Doncs mira, fent una miqueta d'històric, tot va començar molt lligat amb el Club Fem de Mataró, vale, que és una entitat de Mataró que té diversos esports repartits a diversos clubs de Mataró per a persones amb discapacitat. Llavors, arrel d'aquí ens fan la proposta i és quan engeguem el projecte. Cap allà el 2012 nosaltres comencem una miqueta abans que la Federació Catalana fessi oficial la Lliga Interna.
0: Uh-huh. I com ha anat evolucionant en el vostre cas? Ha anat creixent en aquests anys el projecte a casa vostra?
6: Sí, sobretot el que més ha crescut, perquè el nombre de jugadors no hem crescut massa, però sí que la màxima diferència que hem tingut és que va haver-hi un moment que ens vam desvincular del Club Fem i ara les nostres jugadors i jugadores són sòcies del club, com puc ser jo o pot ser qualsevol altra persona. I creiem que això és un gran valor afegit, perquè són sòcies de ple dret i participen en el dia a dia del club, tant a esdeveniments, festes, entrenaments dintre d'un horari normalitzat com pot entrenar qualsevol altra persona. I creiem que és un gran valor afegit.
0: A més, a vegades pensem que els clubs esportius només es dediquen a entrenar i a jugar o competir, però, com tu dius, hi ha molta cosa més. Sou una comunitat, no?, d'alguna manera.
6: Exacte. Al final busquem aquesta inclusió, no? Ens agrada parlar d'inclusió més que d'integració. En certa manera és un projecte molt integrador, però ens agrada portar-lo una miqueta més enllà. Per posar algun exemple, tenim una jugadora, vale, que és entrenadora també del club. Vale, intentem sempre buscar fórmules en les que les persones que tenim a l'equip formi part d'una forma activa dintre del club, del dia a dia.
0: Com és actualment aquesta secció al vostre club, Carles? Quants esportistes teniu, a partir de quina edat i com arriben o com han arribat a la vostra entitat?
6: Mira, actualment comptem amb 8 jugadors i jugadores, vale? Dintre de la competició els equips són mixtes. Uh-huh. Llavors tenim persones de moltes edats, de moltes capacitats diferents. Tenim persones amb 20 anys que estan des que van sortir de l'escola, quasi. Persones que treballen en un centre especial de treball, persones que estan en un centre ocupacional. Llavors intentem arribar-hi a totes aquelles persones que vulguin practicar a l'esport, tinguin ganes i comparteixin els nostres valors d'entrenar, de passar-ho bé, de competir.
0: Per què diries que és important que les persones amb capacitats diverses puguin competir a nivell esportiu, és a dir, que existeixi un projecte com aquest?
6: Per mi, sobretot, és buscar la normalització, no? Hi ha una miqueta a vegades la visió, no?, de que les persones amb discapacitat o amb capacitats diverses no són competitives. Només en passar-s'ho bé ja és suficient, no? I crec que trencar una miqueta amb aquesta barrera ja des del propi club, perquè, com et deia abans, tenim un horari normalitzat, ens veuen moltes persones al club que poder, moltes vegades la discapacitat és una realitat que li queda molt llunyana, i aproximar aquesta realitat diferent al que estan acostumades crec que és molt, molt enriquidor i és bidireccional. Vull dir, no només per nosaltres, sinó també per la visió que podem transmetre a les altres persones del club. I és una miqueta això, no? Trencar amb el mite de que són persones que no tenen esperit competitiu, perquè ens enfadem, ens frustrem, i és una manera també molt bona de treballar aquesta frustració, no? I a l'hora de treballar aquesta competició.
0: Què t'aporta tu personalment estar implicat en aquest equip?
6: A mi realment que em va girar una miqueta, a nivell personal, em va girar una miqueta les meves expectatives professionals. Jo venia amb una carrera molt enfocada amb el hockey i amb el tema de l'esport, per dedicar-me a poder fer una carrera d'INEF, de CAFE, i dedicar-me molt a això, fins que un dia van vindre un grupet de les Aigües i de la Fundació Maresme a fer hoquei al camp. Vaig estar de voluntari i a partir d'aquí vaig veure una realitat que m'interessava, que la volia, que hi volia ser partícip, i la idea també de poder involucrar-me amb el hoquei amb això em va crear molt l'atenció, fins que vaig estudiar integració i actualment treballo a Fundació Maresme, i a més tinc l'oportunitat de portar aquest projecte dins del meu club, que m'agrada molt, la veritat.
0: Abans, deixa'm explicar que fora de micros ens comentaves que ara mateix estàs al costat d'un dels integrants d'aquest equip, de l'Albert. Com és la relació que s'ha forjat entre vosaltres?
6: Doncs mira, amb l'Albert és una persona que ens coneixem des de fa molts anys. Sí, amb l'Albert ara mateix estem junts en el centre ocupacional, però jo havia estat també a la seva llar, i hi ha un vincle, la veritat, que molt xulo, no? Perquè poder compartir en espais fora de rutina, no? Crec que són moments que la persona canvia molt, que veus que es relaciona diferent amb altres companys, que es relaciona amb tu, llavors es crea un vincle molt especial.
0: Carles, tu creus que podríem dir que Catalunya és un dels màxims exponents del hoquei plus?
6: Sí, sense dubte, sense dubte. Al final, quasi ara mateix, quasi cada club de hoquei a Catalunya té un equip de hoquei plus, i això jo crec que li dona molt de valor. Tinc de tenir també una lliga federada amb àrbitres federats, que són àrbitres que normalment piten altres tipus de partit, però que també s'han format una miqueta per poder arbitrar aquests partits, li dona un plus, perquè veníem d'anys de fer tornejos que eren més amistosos, cada club organitzava un petit torneig, i ara ens trobem amb una competició durant tot l'any, amb una classificació, amb votacions als millors jugadors de cada lliga. Vull dir que Catalunya s'està fent molt bona feina en aquest sentit.
0: Carles, acabo preguntant-te per un tema que en aquest programa ens interessa molt, que són els valors. Tu, de fet, ja n'has anat deixant alguns al llarg de la conversa, però quins diries que són els valors que transmet el projecte de Hoquei Plus, tant per als seus jugadors com per als entrenadors, per als altres membres dels clubs, però també per la societat? Perquè tu abans deies que és una cosa bidireccional, no?
6: Sí, exacte. Jo crec que els valors, el valor que més hem d'assenyalar o sempre lluitar és el de la inclusió, no, amb el respecte, sobretot, ja et dic, és perquè és una manera d'apropar una altra realitat a altres persones, i per les persones que ho practiquen, doncs tots els valors que són inherents de l'esport en general, perquè al final l'esport té, com sabem, té valors que es traslladen també en el Hoquei Plus, no varia cap, i el plus que té el nostre és aquesta inclusió dintre d'una entitat que en principi és una entitat esportiva, no? Llavors generar aquest impacte dintre d'un club com el nostre penso que és molt positiu, però per totes les persones que hi formem part.
0: Carles García, integrador social i membre de l'Iluro Hockey Club de Mataró, també molt implicat en l'equip de Hoquei Plus d'aquesta entitat. Moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres i per molts anys de Hoquei Plus.
6: Moltes gràcies a vosaltres per donar altaveu.

0: I ara un clàssic del Valors a l'Alça, la secció de contes on donem valor a la tradició oral de la mà d'Oriol Toro, de la companyia Vivim del Cuento. Enguany estan recuperant contes que s'han publicat a la revista Valors i aquesta setmana és el torn de Des de les Brases, un conte de Jordi Gallardo.
1: A tots vosaltres, devots de passo que t'emboli, després que m'heu volgut serrada, esquarterada i socarrada, us deixo en testament aquest lament perquè pesin sobre la vostra consciència les cendres de la meva derrota. Perquè així, com ja no reconeixeu les plantes que creixen als marges pel seu nom, tot i que el meu encara us penja d'esma els llavis, heu desaprès que sóc recordatori i expiació de les vostres faltes. Perquè ja només m'intuïu com una boira llunyana, un pensament d'allò que potser s'hauria de... Però ja no cal fer. Quelcom que éreu, però que no tornareu a ser. Un bunyol de salpàs sec i eixorc engronant-se a la llinda del portal. I jo us pregunto, si ja no us someteu temorosos a la divinitat a través de la renúncia, per què de mi sí que aneu de fer memòria? Si ja no goseu satisfer la vostra quota de fidels beats en monedes de dejuni, recolliment i reflexió, per què a mi em feu pagar el preu dels vostres excessos i disbauxes en degotalls de sang de paper d'estrassa, encenalls de feltre i manyocs de retalls de llana sobrera que ni a bufandes voldríeu? Per vosaltres, l'orgia de la carn i la matança. Per mi, la penitència de l'abadejo i la desesperança. Mentre farciu llonganisses agrapats de nitris i nitrats, la ferum dels bacallans que carrego se m'arrapa a l'ànima i entre les ungles, com la man maldestra de qui no gaudiré mai. Vostres homes a acurar i oxir, vostres dones a cuinar i servir, i plegats a festejar a dinades prohibides, a globs de regalims de suor coagulada dels vostres pecats. Des d'aquest cadafal estant, a l'àmpit de la finestra on m'heu col·locat per fer-vos de mare de Déu casta, em deixeu consagrada com a l'espantall. A mercè de la vostra mainada sàdica i atroç, a discreció dels seus escarnis i tisorades quan em poseu d'excusa per fer-los empassar, si no vols de grat per força, bròquils, cigrons, bledes i arengades. Bé, però us sabeu que en la meva presència teniu les jugades vedades, però no us n'esteu de fer de lladres i serenos de la vostra moral, de fer torns a la gallina cega cuitant una puresa d'esperit finada, de rellevar-vos ara a ser el gat, ara la rata, a l'encalç d'uns escrúpols esvaïts maldant per recuperar en la timba dels desassossecs les despulles de la vostra innocència. Com si al guardar-se, com d'escaldar-se d'aquest esvergiment constant, com si posant suspens aquest viatge continu de vici, descontrol i llibertinatge, com si aturar-se a fer comptes amb un mateix no estigués fet per a vosaltres. 7 dies i tall, 7 dies i segada, 7 més, l'enèsima arrencada, coixa de 7 en 7, en 40 amputada i cremada. A trenc d'alba, la flor del cirerer s'endurà en un pensament fugaç la membrança de les meves batalles, perdudes abans de començar. I entre el caliu de les brases només romandran per a l'oblit unes ulleres emmascarades, arrebossades de closca d'ou, pinyols de pansa, espinacs i espines i escates.

0: Atenció al títol del llibre al qual volem dedicar el like d'aquesta setmana, perquè segur que us ressona d'alguna manera. Es diu El arte de no complicar-se la vida, l'ha escrit Alexis Racionero, s'ha editat per ARPA. L'assagista, en aquest llibre, el que busca és trobar les claus per agafar aire en una societat que cada vegada va més de pressa i que no ens dona temps per assimilar tot allò que vivim. Com ho fa? Doncs a través, per exemple, del zen japonès, del budisme, de l'estoïcisme clàssic i, sobretot, amb una mirada crítica sobre la societat contemporània. Tot plegat per convidar-nos a deixar d'exigir-nos, aprendre a deixar anar i també alliberar-nos de la saturació diària, per exemple, de tasques o d'estímuls. De tot això parlem amb Alexis Racionero. Alexis, benvingut, com està?
1: Hola, molt bé.
0: Escolti, per què ens agrada tant complicar-nos la vida?
1: Perquè ens han fet així. Perquè som màquines de complicar-nos, perquè diguéssim que d'alguna manera valorem el que és complicat i li traiem importància a allò que és simple, no? Jo que he estat professor de cinema molts anys a l'ESCAC, això és com la base de les pel·lícules, no? Que si el protagonista té molta dificultat en aconseguir allò que vol, veiem la pel·lícula, però si és molt fàcil perdem l'interès, no? Pues a la nostra vida fem una cosa similar.
0: Per tant, ens agrada tenir el nostre particular viatge de l'heroi, no? Podríem dir.
1: Bueno, tant de bo. O sigui, el viatge a l'heroi del que vaig escriure fa un temps i que és un llibre que s'està reeditant molt i que interessa és perquè jo crec que va també en aquest camí d'ajudar-nos a no complicar-nos la vida, perquè el viatge a l'heroi ens parla de, pues, com de lo que parla el meu amic Francesc Miralles, de l'ikigai, no? D'agafar les regnes de la teva vida i buscar una mica la teva crida a l'aventura i estar amb allò que veritablement t'agrada i pel que has vingut, no? El que passa és que això, diguéssim que per aconseguir-ho, quan ho aconsegueixes et deixarà de complicar la vida i estaràs molt bé, però per arribar-hi t'has de complicar molt.
0: Clar, suposo que en un món tan sobreestimulat, no, com dèiem, és difícil no complicar-nos la vida, perquè vivim constantment rebent estímuls per totes bandes o generant-nos tasques nosaltres mateixos.
1: Sí, jo parlo molt a les meves sessions de ioga i meditació de que vivim amb la ment difosa, no? O sigui, això pel que deies, perquè tenim tants estímuls que estem amb una ment que està pues, completament difosa, que no està enfocada, que no està atenta al que passa, i això ens complica molt la vida, perquè són tants estímuls que això, que no podem enfocar-nos en el que estem vivint o adonant-nos de què és el que ens està passant, no? I llavors entrem en aquesta cadena d'hiperactivitat, d'estímuls múltiples que ens arrosseguen, no? I això és el que a poc a poc ens va complicant.
0: Ara comentava que a vegades no ens enfoquem en el que estem vivint. Moltes vegades potser ens marquem objectius que fins i tot arribem a assolir, però un cop tenim aquests reptes potser no ens acabem de sentir bé del tot o feliços, no? Perquè no hem acabat de gaudir potser del camí, del procés.
1: Sí, un problema és aquest. I l'altre, bueno, parlava de ment difosa, però més que difosa és dispersa, no? Que quan tenim objectius, el que acostuma a passar és que no en tenim un, és que en tenim diversos i alhora. I llavors el tenir diferents i al mateix temps, doncs pot passar una, la frustració de no arribar a aconseguir-los tots, i per tant el que aconsegueixes potser ja no té tant valor perquè com en altres tres has fallat, doncs ja sembla que no és suficient. I després pues, també el que deies, no? que el propi objectiu aconseguit, doncs li traiem la importància perquè tot va massa de pressa, no? Perquè n'has aconseguit un i ja has d'anar pel següent, no? I en fi, jo no sóc un gran model. De fet, he escrit aquest llibre per tractar de corregir-me, no? Jo també amb el ioga dic que faig ioga per aguantar-me a mi. I aquí jo sóc una persona que estic escrivint darrerament dos llibres a l'any. I potser això és massa, no? Que dius, bueno, tinc moltes coses a dir i a explicar i sóc actiu, però a vegades també m'he de limitar, no? De dir, bueno, una cosa darrere l'altra, no?
0: Crec que moltes de les persones que ens estiguin escoltant es poden sentir perfectament identificades, no?, amb aquesta idea de saturar-nos sense voler d'objectius, de reptes, i que al final no acabin de sortir bé les coses. Pot ser que ens faci por el fet de no fer res?
1: Sí, ens fa pànic. O sigui, és un dels problemes, no?, que mira, jo quan em parlen de i quines pràctiques podem fer i què podem aprendre i no sé què, i jo que he escrit llibres també de meditació i així, i sé que la meditació pot espantar perquè em sé un repte difícil de tancar els ulls i uf, que complicat, i la ment en blanc. Jo crec que la base és aprendre a badar, una cosa tan simple com badar, que és una forma de no fer res que té molt valor. Perquè el que no ens n'adonem és que la nostra productivitat, la nostra atenció i el nostre cervell funciona millor si li has donat un reset, una desconnexió, que si el tens permanentment desconnectat. I no és una qüestió de durant el dia faig i a la nit dormo. No, no, és que dormir és una altra història. Però en el moment de producció o d'estar, si ets capaç de desconnectar 5 minuts cada 3 hores i no fer res, després el que facis tindrà molta més plenitud, no? Hi ha un símil molt, molt bo i fàcil, que és la respiració, no? Jo quan he d'ensenyar a respirar, doncs no sé, tinc clients grans també que poden tenir ja dificultats, i clar, un busca una bona inhalació, busca tenir una bona respiració i poder inhalar i carregar-se d'aire. I la qüestió és, per tenir una bona inhalació, has de saber exhalar. O sigui, només després d'una gran exhalació, deixar anar, buidar del tot i estar en buit, llavors pots tenir una gran inhalació, experiència i ser, no?
0: Això que sembla tan fàcil, així dit, però que a l'hora de veritat a vegades sí, no ens en sortim del tot, eh? De fet, vostè el llibre parla de pràctiques com el zen japonès, el budisme... Com ens poden ajudar a viure de manera senzilla, conscient?
1: Bueno, la veritat és que, a veure, tant el zen com el taoisme xinès, com fins i tot pues, la kenosis cristiana, que ens parla del buidar-nos de nosaltres mateixos, vull dir, tot són idees i conceptes que ens porten cap a entendre que, una, el no fer té molt valor. Dos, el buit és un espai fèrtil, que això també ho diu el mindfulness, des d'on podem iniciar moltes coses. Una altra cosa que també diuen i que s'està dient per tot arreu és la necessitat del silenci, el valor que té el silenci. No? Hi ha un llibre de Gelinka que parla del silenci i se n'han anat escrivint diferents per aquesta història de que vivim a la societat del soroll, no? L'era del ruido. I parlem del ruido o del soroll mental, no només les obres que hi ha pel carrer. No? Mm-hmm. Llavors, bueno, doncs aquestes disciplines ens donen aquestes pautes del silenci, el buit, el deixar de fer, l'escoltar la natura, el viure en el present. El zen també ens parla d'una cosa que ens costa moltíssim, que és this is it, això és el que és. I no és el esto es lo que hay, com resignat. No, no. És deixar de muntar-te la pel·lícula que t'estàs muntant, que ens la muntem tots, i mira de veure la realitat sense el teu filtre peliculero.
0: Mm-hmm. Alexis, abans d'acabar sí que volíem preguntar-li també per l'ego, que té el seu espai en aquest llibre, no? Vostè parla de desfer-se de l'ego. Quin paper juga en tot això que m'ha explicat? Com ens governa?
1: Mira, Sri Aurobindo diu que per poder veure t'has de treure del centre de la imatge. I estem en l'era també del narcisisme, no? Des de les xarxes ens posem davant de la imatge, ens fem protagonistes i ens mostrem com un personatge, no? Llavors, aquest personatge normalment és l'ego. A vegades també en tenim d'altres, eh? Però l'ego és com el protagonista de la nostra pel·lícula de la vida. I no és que sigui dolent, el que passa és que moltes vegades ens governa ell, o sigui, no ens donem compte de cap a on l'ego ens porta. Llavors, la qüestió no és tant matar-lo, sinó conèixer-lo, tenir-lo controlat, i, bueno, i quan t'està portant allà on no vols, per exemple, complicar-te la vida, doncs dir-li, mira, pues ara no toca, i posar-li límits. El que passa és que per arribar a això, primer has de parar, has de deixar d'estar dispers i t'has de poder enfocar i donar-te en compte, no? I a partir d'aquí comences a treballar amb el teu ego, no?
0: El arte de no complicarse la vida és el llibre que ha escrit Alexis Racionero, editat per ARPA, del qual avui n'hem pogut fer un tastet. Alexis, moltíssimes gràcies per compartir aquests minuts amb nosaltres i per totes aquestes reflexions.
1: De res, un plaer.
0: Abans d'acabar, us regalem una nova recomanació literària de la mà de Conxa Parramon.
2: Palomar és, sens dubte, una de les obres més personals d'Italo Calvino. El llibre ressegueix les meditacions d'un protagonista el nom del qual ja és fortament simbòlic, ja que fa referència al famós observatori astronòmic de Mount Palomar, subratllant així la seva naturalesa d'observador infatigable. L'obra s'estructura en 27 relats o meditacions en què el personatge intenta desxifrar l'univers a partir de l'escrutini de detalls concrets. Palomar fixa la mirada en objectes i fenòmens quotidians, el moviment de les ones, el vol dels ocells, el cel o la varietat dels formatges, i s'endinsa en geografies tan dispars com el Japó o Mèxic. El seu mètode d'observació se sustenta en la construcció d'un model, la seva verificació empírica i l'aplicació dels ajustaments necessaris perquè el model i la realitat acabin coincidint. Tanmateix, Palomar descobreix amb perplexitat que l'acte de mirar és en ell mateix una tasca infinita i inabastable. Aquesta impossibilitat es fa palesa en el relat La lectura d'una ona, on el protagonista intenta aïllar una sola ona per comprendre'n la gènesi, el trencament i el ritme. Ben aviat s'adona que cap ona no és un ens autònom, sinó que depèn del vent, de la topografia, del fons marí i d'una interdependència constant amb la resta del mar. Aquesta observació funciona com una poderosa metàfora del pensament modern. El desig humà d'analitzar i fragmentar el món topa inevitablement amb una realitat complexa, contínua i indivisible. Malgrat les frustracions, Palomar no desisteix en la seva recerca, tot i que acaba concloent que no podem conèixer res exterior a nosaltres passant per sobre de nosaltres mateixos, perquè l'univers és el mirall on podem contemplar només allò que hem après a conèixer dins nostre. Amb aquesta reflexió, Calvino posa de manifest la naturalesa de l'acte de mirar, els límits del llenguatge i la insuficiència de cada intent per descriure el món. Escrit només un any abans de la seva mort, els estudiosos consideren aquest llibre com un veritable comiat narratiu, un camí de meditació sobre el món i la fràgil condició humana.
0: I fins aquí el Valors a l'Alça d'aquesta setmana. Ja sabeu, però, que podeu recuperar tots els continguts del programa a les nostres xarxes socials. Ens trobareu a @revistavalors, també a les aplicacions iVoox i Spotify i a la plataforma La Xarxa Més. Nosaltres hi tornem d'aquí just una setmana, mateix dia, mateixa hora i mateix lloc, però amb nous temes i amb més protagonistes. Moltes gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Bona tarda, són les 7.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
0: Milers de docents tornen a sortir al carrer per reclamar al govern que els escolti, un govern que referma en la decisió d'aplicar el preacord signat malgrat el fracàs de la consulta. Jordi Fortià.
2: Professors i mestres han reclamat millores al sistema educatiu, han exigit la dimissió de la consellera Esther Niubó i han cridat proclames a favor de l'educació pública de qualitat.
3: Ja no és una qüestió de sou, que dins les aules passen coses i que tot això s'ha d'anar transformant.
4: Com a famílies avui hem volgut venir aquí, bueno, a donar tot el nostre suport perquè és una lluita que ve de molt lluny, no és elles contra nosaltres.
5: Ells diran que no i nosaltres diem que sí i continuarem lluitant. Necessitem un canvi.
0: 30 dotacions dels bombers segueixen treballant per apagar l'incendi que aquesta tarda ha afectat la nau d'Onda a Santa Perpètua de Mogoda.
2: La nau afectada ha col·lapsat, però el foc segueix actiu. Ara els treballs se centren en evitar la propagació a una nau veïna. L'alcalde de Montornès, Joan Carles Mingueza, parla de les possibles causes a l'espera de l'informe dels especialistes.
6: Hi ha una hipòtesi, però lògicament hem d'esperar que els tècnics doncs, facin l'informe, que facin l'estudi i emetin aquest informe. En un principi sembla que en una part de la teulada on hi ha plaques solars doncs, ha produït aquí l'incendi. Però, repeteixo, hem d'esperar que els tècnics facin l'estudi corresponent i emetin l'informe.
0: Pedro Sánchez promet que mai no va tenir coneixement de les activitats de Leire Díaz.
2: El president del govern espanyol assegura que les informacions relatives al cas li generen decepció, preocupació i indignació.
7: Nunca he conocido ni nunca se me ha informado sobre las andanzas de la señora Leire Díaz. Y si no se ha hecho es precisamente porque nunca las hubiera tolerado. Por eso quiero ser en este caso absolutamente rotundo, que los ciudadanos y ciudadanas no tengan ninguna duda al respecto. Es el momento de la justicia. Vamos a dejar trabajar la justicia, como siempre hemos dicho desde el gobierno de España y también desde el partido que me honro en dirigir, que es el Partido Socialista Obrero Español.
0: Òmnium, el Barça i expresidents de la Generalitat envien una carta al Papa Lleó XIV que publiquen diversos diaris per reivindicar la llengua i identitat catalanes abans de la seva visita a Barcelona.
2: Els Mossos desplegaran el dispositiu policial més gran i rellevant que s'ha fet mai a Catalunya. El coordinador, Joan Salamanya, fa aquestes recomanacions a la ciutadania.
8: Comportarà, sí o sí, problemes de mobilitat que intentarem minimitzar al màxim i en aquest aprofito aquí per demanar que la

0: Que parlem de personatges reals, però hem buscat la vida quotidiana. I a la vegada ens servim de les noves tecnologies, però que estan justament al servei del relat i al servei de l'experiència.
1: I en esports, Toni Castro, el Sabadell busca la remuntada davant el Madrid-Castilla a les semifinals del play-off d'ascens a segona divisió.
2: Els de Ferran Costa han de guanyar com a mínim de 2 gols i tindrà el suport de 12.000 espectadors a la nova Creu Alta. També aquesta nit la penya se la juga a l'Olímpic de Badalona contra el Baskonia per no quedar eliminada del play-off de l'ACB. El Barça d'handbol s'ha classificat per a les semifinals de la Copa del Rei i en hoquei, tercer partit del play-off de l'Hockey Lliga. Ara comença l'Igualada Barça i a 8:45 Calafell Liceo.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
1: Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
4: Bona tarda. El temps d'aquest divendres ha canviat d'una forma molt evident respecte a ahir. S'han acabat les fortes tempestes i també la temperatura ha baixat. De fet, l'ambient ha acabat sent agradable i una mica càlid les últimes hores, però no s'ha enfilat gaire aquesta temperatura. Sí que podem dir que fins aquest vespre, a primeres hores de la nit, algun ruixadet local s'acabarà produint a cavall d'Osona, del Ripollès, de la Garrotxa i de la Selva, sobretot al voltant de la serralada transversal. Però ruixats, remets molt isolats i poc destacables. Aquesta propera nit i el dissabte al matí despertarem amb núvols a la costa, sobretot la d'Aurada i la de Barcelona, amb algun ruixat local, que no ens sorprenguin perquè hi ha força números d'algun remet en aquesta zona costanera. Després s'aniran trencant aquests núvols i durant la tarda del dissabte sí que apareixeran més ruixats, sobretot al Prepirineu, els més importants al Ripollès. I ja quan es faci de nit, en algunes comarques com el Solsonès o el Berguedà, la nit de dissabte a diumenge, algun xàfec també al Pirineu Lleidatà. Estem pendents a la xarxa.
1: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
5: Hola, bona tarda, Lali. Doncs circulació d'aquesta hora encara en alguns punts una mica plena. En el cas, per exemple, de l'AP7, ens queda la zona entre Santa Perpètua de Mogoda i pràcticament Granollers, amb lentitud, aturades, tot plegat en sentit nord, en sentit Girona. També la C58 no acaba de millorar, en aquest cas en sentit Barcelona, entre Montcada i l'entrada pel nus de la Trinitat. La C32, on hi ha hagut un accident a Sant Boi de Llobregat, en sentit Barcelona, encara registra aturades en aquest punt i, de fet, també en sentit contrari, en sentit Castelldefels. A les dues rondes i en sentit Trinitat, encara hi ha força moviment, la litoral de zona franca, la Barceloneta, i la de dalt, entre la zona de Pedralbes i Horta. I pel que fa a altres vies, sobretot vies de costa, tenim l'autopista de Maresme, amb força volum, la zona de Tiana, també a Mataró, la C63 a l'altura de Lloret, o en el cas de la C65 a l'altura de Cassà de la Selva. És tot de moment, bona tarda.
3: Notícies en xarxa, edició Vespre.
1: Milers de docents han tornat a sortir al carrer per reclamar al govern que els escolti. Un govern que es referma en la decisió d'aplicar el preacord signat malgrat el fracàs de la consulta.
6: Avui el sector s'ha manifestat a Barcelona amb el suport també d'algunes famílies. Prop d'un centenar de docents han fet una pedalada reivindicativa a la P7 a l'altura de Granollers, després de passar per Llinars i Cardedeu. Després han seguit en direcció a Barcelona per la C33. Al Vallès Occidental s'ha fet una marxa per la Nacional 150 en direcció també a la capital. I al Maresme, una altra pedalada a primera hora ha complicat la mobilitat a la Nacional 2.
1: Tot plegat per acabar confluint en la gran manifestació unitària amb milers de persones que sortit de l'Arc de Triomf i ha desfilat fins al Parc de la Ciutadella sota el lema «Ha guanyat la dignitat educativa». Esther Minguell.
7: Hi han participat 15.000 persones segons la Guàrdia Urbana i 90.000 segons els sindicats. Professors i mestres han reclamat millores al sistema educatiu, han exigit la dimissió de la consellera Esther Niubó i han cridat proclames a favor de l'educació pública de qualitat.
8: Ja no és una qüestió de sou, que dins les aules passen coses i que tot això s'ha d'anar transformant.
9: Com a famílies avui hem volgut venir aquí, bueno, a donar tot el nostre suport perquè és una lluita que ve de molt lluny, no és elles contra nosaltres.
10: Ells diran que no i nosaltres diem que sí i continuem. continuarem lluitant. Necessitem un canvi.
7: La vaga d'avui ha estat convocada per la CGT, la Intersindical, la COS i també USTEC, que ha recollit la negativa dels docents a la consulta sobre el preacord. Yolanda Segura reclama al govern que negociï amb el comitè de vaga i explica que cal reflexionar, anar centre per centre i concretar

0: les reivindicacions dels docents que se senten sobrepassats.
1: Nosaltres fem la nostra reflexió, però crec que la conselleria ha de fer la seva. I si vol resoldre aquest conflicte, no pot mirar cap a una altra banda i ha de seure, a admetre els seus errors i a reconsiderar la manera en com d'enfrontar aquest conflicte.
0: Dimarts que veia convocada una nova jornada de vaga coincidint amb la visita del Papa, Laura Gené, secretària d'Ensenyament de la CGT.
2: Sembla que el govern no està entenent el missatge. Doncs si no l'entén, haurem de ser més que li cridem. Ja n'hi ha prou, estem en una emergència educativa i s'ha de solventar. El govern s'ha de seure a parlar de veritat i deixar de posar pedaços a aquesta situació de problemàtica estructural que tenim.
0: A la protesta s'han vist cartells reclamant recursos per la inclusió, menys burocràcia i reducció de ràtios.
3: Mentrestant, ho dèiem en portada, Educació es referma en la decisió d'aplicar el preacord.
4: En declaracions a la xarxa, el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, ha reclamat als sindicats que valorin els avenços assolits per mirar endavant, al mateix temps que ha reconegut les mancances de l'actual sistema educatiu.
5: Portem més d'una dècada des del moment en què es varen produir les retallades que hi ha una situació de malestar en el conjunt del sistema educatiu. Això és evidentíssim. Però si no ens arremanguem i comencem a aplicar mesures que puguin atendre aquest malestar, serà molt difícil de poder-li donar resposta. Evidentment que l'acord de país, ni tan sols l'annex, pot donar resposta a tots aquests dèficits històrics que hi ha en el món de l'educació. Però escolteu, aquesta és una proposta, és la proposta que permet com a punt de sortida poder començar a donar resposta en aquesta situació de malestar.
4: Jiménez també ha lamentat que USTEC no hagi assistit a la reunió convocada avui pel departament, després de demanar-la ahir un cop sabut el resultat de la votació.
3: I de la seva banda, el president de l'Associació de Federacions de Famílies d'Alumnes, Jordi de Carreras, ha demanat un esforç més per capgirar el bloqueig.
4: Són declaracions a la xarxa.
6: Esperem que aquest esforç realment es materialitzi i apel·lem a que el govern sigui responsable i afronti això i no quedi com que ha fet ja els deures. Sabem que encara no estan fets i que cal afrontar això perquè tingui un sentit. I només una solució que incorpori tots els agents i que sigui realment participativa pot donar solucions amb més garanties d'èxit.
4: De Carreras ha afegit que la nova negociació hauria de comptar amb tots els agents del sistema educatiu, incloses les famílies.
3: I jornada de vaga general també a les biblioteques a les portes de la selectivitat, una aturada que serà indefinida els divendres i dissabtes, si més no pel que fa al personal amb categoria de bibliotecari, que depèn de la Diputació de Barcelona.
4: A l'Hospitalet, el col·lectiu de tècnics auxiliars de biblioteca, que és plantilla de l'Ajuntament, s'ha afegit a la vaga avui divendres.
3: Mitjans de l'Hospitalet, Pasqual Labarta.
7: El Bibliomercat de Santa Eulàlia i les biblioteques de Bellvitge, Tecla Sala i Can Sumarro estan tancades des d'aquest matí. Els tècnics auxiliars de biblioteques de l'Hospitalet s'han adherit a la vaga de bibliotecaris a l'espera que l'Ajuntament mogui fitxa pel que fa a les seves reivindicacions. La principal és que se'ls assigni el complement salarial que correspon a la seva categoria professional. Escoltem Carles Ferrer, tècnic auxiliar de la Biblioteca Central Tecla Sala.
8: Les tasques que ens toca fer als auxiliars han augmentat i s'han fet més tècniques i més complexes. I el tema de la nostra valoració, jo crec que és una qüestió simplement de voluntat política i per tant el que demanem és que s'hi posin i ens diguin quin és el pla, que no sigui com el que ha estat fins ara, que és esperar i esperar.
7: Igualment reclamen que es contracti més personal per poder millorar la qualitat del servei que rep la ciutadania, que es corregeixi la bretxa salarial del gènere i que augmenti el pressupost destinat al manteniment dels espais i les instal·lacions.
9: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
3: Titular també destacat de la tarda. Ha estabilitzat l'incendi que crema a aquesta hora a Santa Perpètua de Mogoda, a la nau d'Onda. S'han hagut d'evacuar els treballadors d'aquesta nau i també dels edificis del costat. Vallès Visió, Albert Maspons.
10: Un incendi que ha començat quan faltaven 2 minuts per les 3 de la tarda i per al qual els bombers s'han trobat amb el factor advers del vent que bufava en aquells moments. Els gairebé 80 treballadors que es trobaven a la nau han pogut sortir pel seu propi peu i no s'han hagut de lamentar danys personals, malgrat que s'haurà de fer una investigació exhaustiva. Una hipòtesi apunta a les plaques solars de la coberta de la nau. Escoltem a Joan Carles Mingueza, alcalde de Santa Perpètua.
11: Hi ha una hipòtesi, però lògicament hem d'esperar que els tècnics facin l'informe, que facin l'estudi i emetin aquest informe. En un principi sembla que en una part de la teulada on hi ha plaques solars, doncs s'ha produït aquí l'incendi.
10: La nau afectada ha acabat col·lapsant, però el foc continua actiu. També s'ha demanat que s'evacuessin els treballadors de les empreses més pròximes. Malgrat la vistositat d'aquest fum, les autoritats han informat que no és tòxic.
3: I titular polític, Pedro Sánchez promet que mai no va tenir coneixement de les activitats de Leire Díez i diu que està decebut, preocupat i indignat per la informació que es va sabent.
4: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha assegurat que les informacions conegudes els darrers dies en el marc de la investigació sobre Leire Díez li generen decepció, preocupació i indignació i ha negat haver tingut cap coneixement de les seves activitats.
12: Nunca he conocido ni nunca se me ha informado sobre las andanzas de la señora Leire Díez. Y si no se ha hecho es precisamente porque nunca las hubiera tolerado. Por eso quiero ser en este caso absolutamente rotundo, que los ciudadanos y ciudadanas no tengan ninguna duda al respecto. Es el momento de la justicia, vamos a dejar trabajar la justicia, como siempre hemos dicho desde el Gobierno de España y también desde el partido que me honro en dirigir, que es el Partido Socialista Obrero Español.
4: També ha anunciat que els serveis jurídics al PSOE estan analitzant tota la documentació de la causa per determinar quines accions judicials emprendran.
3: A Catalunya, el president Salvador Illa demana en clau interna al govern que posi la directa sense manies ni mitges tintes per aplicar els projectes previstos durant els 2 anys que queden de legislatura. Com a objectius polítics, Illa s'ha fixat a aconseguir la condonació del FLA, el nou model de finançament autonòmic i l'efectivitat real de la llei d'amnistia. Mont Carvajal.
13: Amb els pressupostos encarrilats, el president Illa s'ha adreçat als directius de la Generalitat. Els ha dit que en els 2 anys que queden de legislatura han de posar la directa sense manies per executar les mesures que s'inclouen als comptes.
14: Sense manies i sense mitges tintes. Posar la directa i executar, reformar tot el que hem de reformar i posar en pràctica tot el que heu anat treballant durant aquests darrers anys.
13: Illa ha dit que s'esforçarà a aconseguir al Congrés de Diputats la condonació del deute del FLA i el finançament autonòmic, que portaria 4.700 milions d'euros més a Catalunya. El president ha criticat les autonomies del Partit Popular que rebutgen el nou model.
14: Ningú hi perd. El que està sobrefinançat no hi guanya. Però en lloc de queixar-se hauria de donar les gràcies d'haver estat 14 anys sobrefinançat i hauríem de preguntar-li com aprofitar d'aquest sobrefinançament, no?
13: També ha dit que li agradaria que la llei d'amnistia s'apliqués totalment. El president ha fet balanç dels seus 2 anys de mandat i ha assegurat que està complint amb els acords d'investidura i amb el pla de govern.
9: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
3: Òmnium Cultural, el Barça i expresidents de la Generalitat han enviat una carta al Papa Lleó XIV, que publiquen diversos diaris, per reivindicar la llengua i identitat catalanes abans de la seva visita a Barcelona.
4: Continua el malestar per com el pontífex farà servir la llengua catalana en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Diversos expresidents de la Generalitat, del Parlament i algunes entitats catalanes com el Barça, Òmnium i l'ANC han signat una carta adreçada al Papa en què li expliquen què és Catalunya. Aquest grup d'autoritats donen la benvinguda al pontífex abans que visiti Catalunya a principis de la setmana que ve i reivindiquen la identitat i la llengua catalanes.
3: Doncs a tot això, els Mossos demanen a la ciutadania que programin amb temps els desplaçaments i s'informin sobre les restriccions de mobilitat per l'arribada de Lleó 14 la setmana vinent. Un dispositiu policial que desplegarà més de 6.000 agents i que esdevé un dels més grans i rellevants que s'han organitzat mai a Catalunya. Carina Viver.
15: Es tracta del dispositiu Albus, que significa blanc en llatí en relació amb el color que representa el Sant Pare. Aquest dispositiu mobilitzarà 500.000 agents de la Guàrdia Urbana i fins a 5.600 de gairebé totes les seccions dels Mossos d'Esquadra, des de la unitat d'antiexplosius fins a l'aèria, passant per la unitat del subsol o la canina. Un dispositiu que esdevé dels més grans i rellevants que s'han desplegat mai a Catalunya per l'impacte i la projecció internacional que representa la visita del pontífex, sense oblidar que planeja el nivell 4 sobre 5 d'amenaça terrorista. El coordinador Joan Salamanya fa aquestes recomanacions a la ciutadania.
16: Comportarà sí o sí problemes de mobilitat que intentarem minimitzar al màxim i en aquest aprofito aquí per demanar que la gent també planifiqui els desplaçaments, miri els mitjans de comunicació, miri les xarxes socials, que hi ha tots els consells de seguretat relacionats amb els desplaçaments, transport, utilització del transport públic.
15: Els objectius d'aquest dispositiu passen per la protecció de les autoritats, la seguretat dels assistents a la visita del Sant Pare i la gestió de la mobilitat.
3: La visita també implicarà un reforç important al transport públic els dies 9 i 10 de juny, tant a Barcelona com a Montserrat.
4: Ferrocarrils de la Generalitat, Rodalies i Tram incrementaran l'oferta de freqüències i disposaran d'operatius especials d'atenció i regulació de fluxos als principals punts de concentració. En el cas de la visita del pontífex a Montserrat, es preveu una afluència de 8.000 persones i 386 periodistes acreditats a l'abadia.
3: I en el compte enrere per la visita que el pontífex farà a Montserrat, el monestir es prepara per una efemèride que coronarà la celebració del mil·lenari.
4: Pel que fa al contingut de la intervenció de Lleó XIV, el pare Bernat Juliol, majordom i sotsprior de l'abadia, no ha descartat que pugui fer alguna referència als casos d'abusos sexuals en el si de la institució. Són declaracions a la xarxa.
17: És possible que els temes, evidentment, és un dels temes importants que hi ha hagut a Montserrat els darrers anys, per tant, és possible que sigui un dels temes que es parli amb el PAP. Si bé jo ara no tinc una llista de tots els temes que es parlaran, perquè és una trobada, és una trobada normal, és una trobada familiar, una trobada amb la comunitat monàstica, però és possible que sigui un dels temes que portin.
4: Justament l'Associació de Víctimes d'Abusos al Si de l'Església, Reparació Integral Ja, ha convocat una concentració a Madrid coincidint amb la visita del Papa.
3: L'Ajuntament de Barcelona ha detectat 31 pisos turístics il·legals en un edifici del districte d'Horta-Guinardó. Per aquest motiu, el consistori ha obert ja els corresponents procediments sancionadors que preveuen multes que poden oscil·lar entre els 60 i els 600.000 euros. Fruit d'inspeccions com aquesta, la capital catalana ha recuperat en 10 anys més de 6.000 pisos que eren turístics per a ús residencial. Jordi Casino.
18: Del total dels pisos de l'immoble, 13 sí que tenien llicència d'activitat, però havien fet obres per segregar-los per la meitat i, per tant, oferir dos habitatges amb una sola autorització. Quatre, que també s'havien dividit en dos, no estaven registrats. I els dos restants, un sí que era legal i l'altre s'havia detectat sobreocupació. Laia Bonet és la primera tinenta d'alcaldia.
19: Són pisos d'una superfície de 60 metres quadrats i que havien estat, en molts dels casos, dividits per la meitat i operaven com a dobles pisos turístics de 30 metres quadrats. Vull posar de relleu, per tant, que a l'hora d'exercir aquesta tasca inspectora de forma intensa i constant, a vegades hem de pensar que no ens trobem només amb il·legalitats allà on no hi ha llicència, sinó també allà on n'hi ha.
18: Un abonet que ha recordat que d'aquí a dos anys l'Ajuntament no renovarà cap de les 10.000 llicències turístiques que encara hi ha en vigor i que, per tant, Barcelona recuperarà aquests habitatges per a ús residencial.
3: I en territori, el Baix Ebre protagonitza el primer cas de repotenciació d'un parc eòlic a Catalunya. Es tracta de la central de Colladetes, al Perelló. Ha passat de 54 a 6 aerogeneradors més grans i amb més potència. Canal Terres de l'Ebre, Caterina Vinyó.
20: La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha inaugurat la renovació del parc eòlic de les Colladetes al Perelló. Es tracta del primer cas de renovació d'un parc a Catalunya on s'han substituït 54 aerogeneradors per només 6 unitats. Paneque ha destacat que aquesta actuació permet disposar de més energia amb la mateixa potència i alhora preservar el paisatge. Escoltem la consellera de Territori.
21: És una innovació que ens permet reduir l'impacte alhora que augmentar la producció energètica. Aquest és el camí que volem impulsar. Aquest és el camí que, fixin-se, ja no només el govern, estic segura que Catalunya vol impulsar. Renovar abans d'ocupar més territori.
20: Catalunya té 52 parcs eòlics. D'aquests, 46 s'hauran de renovar en els propers 10 anys. Es podrà passar de 756 generadors a 240, augmentant un 31% la producció. Una estratègia de repotenciació que la consellera Paneque presentarà al govern el proper dimarts.
3: En cultura, el monestir de Sant Pere de Rodes incorpora una nova experiència immersiva que permet als visitants descobrir la història del conjunt monumental a través de la realitat virtual i de nous recursos interactius. La iniciativa forma part del projecte del govern Els Ulls de la Història per apropar el patrimoni cultural al públic amb eines innovadores. A Empordà, Televisió, José Manuel Segade.
22: Ens ho explica la consellera de Cultura, Sonia Hernández.
23: Voldria recalcar molt que al darrere d'això que estem fent hi ha recerca, està sustentat en la recerca, que parlem de personatges reals, però hem buscat la vida quotidiana. I a la vegada ens servim de les noves tecnologies, però que estan justament al servei del relat i al servei de l'experiència i que, doncs, en aquest cas, com en altres àmbits doncs, de la vida i de la ciència, les noves tecnologies ben aplicades ens aporten molt.
22: Sant Pere de Rodes és un dels 5 grans monuments catalans seleccionats per formar part d'aquesta iniciativa de transformació digital del patrimoni, que combina tecnologia, divulgació i educació per oferir una nova manera de conèixer la història del país.
3: I una troballa fortuïta a la finca de Casa Coll, a Vilalba dels Arcs, ha permès documentar els primers textos escrits en hebreu a les Terres de l'Ebre. Canal Terres de l'Ebre, Leonor Bartomeu.
24: L'any 2024 van ingressar al fons de l'Arxiu Comarcal de la Terra Alta 33 volums del fons de la Casa Coll de Vilalba dels Arcs. En dos d'estos volums s'hi amagaven els primers textos escrits en hebreu localitzats a les Terres de l'Ebre. Les inscripcions es trobaven a les cobertes dels llibres i després de ser digitalitzats i analitzats per diferents experts, s'ha pogut confirmar que es tracta de fragments d'un rotlle de la Torà, una troballa excepcional, segons Laura Tienda, directora de l'arxiu.
25: El fet de que aquí a Terres de l'Ebre no s'havia fet
0: fet una troballa d'aquesta magnitud. És a dir, sí que hi havia alguna làpida en què s'havia trobat una escriptura hebrea, però trobar textos, i a més una Torà, perquè la Torà va lligada al fet d'una sinagoga. No deixa de ser un text bíblic i va lligat a aquest fet.
24: L'informe apunta que els textos datarien de finals del segle XIV i principis del XV i es treballa en la hipòtesi que els pergamins podrien haver estat sostrets d'una sinagoga durant episodis de violència contra la comunitat jueva.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
2: Bona tarda, Lali. El Sabadell busca aquesta nit, serà a partir de les 9, la remuntada contra el Real Madrid-Castilla a les semifinals del play-off d'ascens a la segona divisió de futbol. Els de Ferran Costa han de guanyar com a mínim de 2 gols de diferència. Per aconseguir-ho, tindran el suport de 12.000 espectadors a la nova Creu Alta, que registrarà, per tant, un ple absolut a les graderies. Escoltem l'entrenador arlequinat Ferran Costa.
3: Ara mateix no tenim res a perdre, tenim moltíssim a guanyar. Ells ara mateix tenen molt a perdre i no tenen res a guanyar. I el que hem de fer és, dins del partit, estic convençut que fent les coses com les farà l'equip i com les sap fer, i com ha demostrat una i mil vegades que les sap fer, jugant a casa amb la nostra gent, amb l'estadi empantant, hi haurà un moment on tindrem l'eliminatòria molt a prop. I el que hem de fer entre tots és lluitar-ho i tindre bona mentalitat dins del partit per tenir confiança.
2: I també a les 9 de la nit la penya rebrà el Baskonia, l'Olímpic de Badalona, en el segon partit de la sèrie de quarts de final de l'ACB de bàsquet, amb l'obligació de guanyar per evitar l'eliminació i forçar un tercer definitiu partit a victòria. En bàsquet, encara el Barça jugarà demà a ser en aquestes semifinals del play-off a Múrcia, en perdre el Palau Blaugrana contra l'equip murcià per 87-90 amb un final polèmic. Escoltem l'alent nord-americà del Barça, Will Cleaver.
4: Nosaltres tenim moltes ganes de complir dos.
5: The new day, the new game.
6: És un nou partit. Hem d'afrontar-lo com qualsevol altre partit de play-off contra un rival complicat. Per guanyar com a visitant, hem de ser més dur i jugar com un equip. És el que hem de fer.
5: What we've got to do, what we can do.
2: El Barça s'ha classificat per a les semifinals de la Copa del Rei d'handbol. El conjunt blaugrana ha guanyat el Valladolid per 38-24 i jugarà demà dissabte a les 5 les semifinals contra el vencedor del Nava Conca. El Barça és el principal favorit per guanyar la 13a Copa del Rei consecutiva. En hoquei patins, a l'hoquei lliga masculina, avui es disputen els tercers partits de les semifinals del play-off pel títol. Des de les 7 tenim en joc l'Igualada-Barça, amb l'eliminatòria empatada ara mateix a les Comas. Igualada 0, Barça 1, gol de Ferran Font. I a 8:45 el Calafell rep al Liceu el Joan Ortoll, obligat a guanyar per no tancar la temporada. I en waterpolo, demà a 5:45 de la tarda a la xarxa Més es decideix l'equip que puja a la divisió d'honor femenina. Serà el Natació Rubí, que aporta 3 gols d'avantatge, o el Barcelona.
1: Gràcies, Toni. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Toni Castro als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
0: Notícies en xarxa, edició vespre. La xarxa de comunicació local. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
7: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
8: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
7: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
8: Perquè la teva salut és el nostre futur.
7: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
9: Braseria La Bolera.
10: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
9: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
10: Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
9: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
10: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
9: Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
11: Busques tranquil·litat i la millor atenció? A Cugat Natura Residència t'oferim atenció 24 hores amb més professionals per resident, rehabilitació inclosa, espais luminosos i pàrquing privat. També estades temporals. Truca'ns al 935917100 i informa't sense compromís. Residència Cugat Natura a Sant Cugat.
12: Aquí és on comença tot el periple que han de fer els usuaris de...
13: Així que aquesta és la situació. Una distància de poc més de 2 metres a la vorera.
14: Estamos ante algo que Israel lleva preparando más de 50.
15: I la gent, al final, el que vol és poder viatjar amb seguretat i amb qualitat. I això, ara mateix, no està passant.
1: Al Notícies en Xarxa t'expliquem tot el que necessites saber. Tota la informació, de prop, amb la veu dels protagonistes.
16: Notícies en Xarxa. La informació més propera des de les 7 del matí a la teva ràdio local.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
17: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Són 8:15.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
0: Milers de docents han tornat a sortir al carrer per reclamar al govern que els escolti. Un govern que referma la decisió d'aplicar el preacord signat malgrat el fracàs de la consulta. Jordi Fortià.
2: Professors i mestres han reclamat millores al sistema educatiu, han exigit la dimissió de la consellera Esther Niubó i han creat proclames a favor de l'educació pública de qualitat.
3: Ja no és una qüestió de sou, que dins les aules passen coses i que tot això s'ha d'anar transformant.
4: Com a famílies avui hem volgut venir aquí, bueno, a donar tot el nostre suport perquè és una lluita que ve de molt lluny. No és elles contra nosaltres.
5: Ells diran que no i nosaltres direm que sí i continuarem lluitant. Necessitem un canvi.
0: Estabilitzat l'incendi que aquesta tarda ha afectat la nau d'Onda a Santa Perpètua de Mogoda, 30 dotacions dels bombers segueixen treballant a la zona.
2: L'alcalde de Montornès, Joan Carles Mingueza, parla de les possibles causes a l'espera de l'informe dels especialistes.
6: Hi ha una hipòtesi, però lògicament hem d'esperar que els tècnics doncs, facin l'informe, que facin l'estudi i emetin aquest informe. En un principi sembla que en una part de la teulada on hi ha plaques solars doncs, ha produït aquí l'incendi. Però, repeteixo, hem d'esperar que els tècnics facin l'estudi corresponent i emetin l'informe.
0: Pedro Sánchez promet que mai no va tenir coneixement de les activitats de Leire Díez.
2: El president del govern espanyol assegura que les informacions relatives al cas li generen decepció, preocupació i indignació.
7: Nunca he conocido ni nunca se me ha informado sobre las andanzas de la señora Leire Díez. Y si no se ha hecho es precisamente porque nunca las hubiera tolerado. Por eso quiero ser en este caso absolutamente rotundo, que los ciudadanos y ciudadanas no tengan ninguna duda al respecto. Es el momento de la justicia. Vamos a dejar trabajar la justicia, como siempre hemos dicho desde el gobierno de España y también desde el partido que me honro en dirigir, que es el Partido Socialista Obrero Español.
0: Òmnium Cultural, el Barça i expresidents de la Generalitat envien una carta al Papa Lleó XIV que publiquen diversos diaris per reivindicar la llengua i identitat catalanes abans de la seva visita a Barcelona.
2: Els Mossos desplegaran el dispositiu policial més gran i rellevant que s'ha fet mai a Catalunya. El coordinador, Joan Salamanya, fa aquestes recomanacions a la ciutadania.
8: Comportarà, sí o sí, problemes de mobilitat que intentarem minimitzar al màxim i en aquest aprofito aquí per demanar que la gent també planifiqui els desplaçaments, miri els mitjans de comunicació, miri les xarxes socials, que hi ha tots els consells de seguretat relacionats amb els desplaçaments, transport, utilització del transport públic.
0: En cultura, el monestir de Sant Pere de Rodes incorpora una nova experiència immersiva que permet als visitants descobrir la història del conjunt monumental a través de la realitat virtual i de nous recursos interactius.
2: Una iniciativa forma part del projecte del govern Els Ulls de la Història per apropar el patrimoni cultural al públic amb eines innovadores.
0: Empordà Televisió, José Manuel Segade.
9: Ens ho explica la consellera de Cultura, Sonia Hernández.
10: Voldria recalcar molt que al darrere d'això que estem fent hi ha recerca, està sustentat en la recerca, que parlem de personatges reals, però hem buscat la vida quotidiana. I a la vegada ens servim de les noves tecnologies, però que estan justament al servei del relat i al servei de l'experiència.
0: I en esports, Toni Castro, el Sabadell busca la remuntada davant el Madrid-Castilla a les semifinals del play-off d'ascens a segona divisió.
11: Els de Ferran Costa han de guanyar com a mínim de 2 gols i tindran el suport de 12.000 espectadors a la nova Creu Alta. També aquesta nit, la penya se la juga a l'Olímpic de Badalona contra el Baskonia per no quedar eliminada del play-off de la CB. El Barça d'handbol s'ha classificat per a les semifinals de la Copa del Rei i en hoquei, tercer partit del play-off de l'Hockey Lliga a 7 minuts pel descans, Igualada 1, Barça 1 i d'aquí una hora Calafell Liceo.
1: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
12: Bona tarda. El temps d'aquest divendres ha canviat d'una forma molt evident respecte a ahir. S'han acabat les fortes tempestes i també la temperatura ha baixat. De fet, l'ambient ha acabat sent agradable i una mica càlid les últimes hores, però no s'ha enfilat gaire aquesta temperatura. Sí que podem dir que fins aquest vespre, a primeres hores de la nit, algun ruixadet local s'acabarà produint a cavall d'Osona, del Ripollès, de la Garrotxa i de la Selva, sobretot al voltant de la serralada transversal. Però ruixats, ramets, molt isolats i poc destacables. Aquesta propera nit i el dissabte al matí despertarem amb núvols a la costa, sobretot la d'Aurada i la de Barcelona, amb algun ruixat local, que no ens sorprenguin perquè hi ha força números d'algun ramet en aquesta zona costanera. Després s'aniran trencant aquests núvols i durant la tarda del dissabte sí que apareixeran més ruixats, sobretot al Prepirineu, els més importants al Ripollès. I ja quan es faci de nit, en algunes comarques com el Solsonès o el Berguedà, la nit de dissabte a diumenge, algun xàfec també al Pirineu Lleidatà. Estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
13: Hola, bona tarda, Lali. D'aquesta hora queden encara alguns punts amb lentitud, amb aturades, tot i que ara ja aquesta hora tot plegat ja comença a millorar. En el cas de l'autopista AP7 ens queda la zona entre Santa Perpètua i Granollers amb trams de lentitud, aturades intermitents en sentit nord, en sentit Girona. També a la C60 Argentona, en sentit Mataró i puntualment a l'autopista del Maresme també, a la C32 a Mataró en sentit nord. A les dues rondes ara ja sí va millorant el trànsit en sentit Trinitat, tot i que queden punts trams amb lentitud a la ronda de dalt entre Sant Gervasi i Horta i a la ronda litoral de Zona Franca fins a la Barceloneta. I d'altra banda també ens queda trànsit intens a la C55 a Castellbell i Vilar, on aquesta tarda hi ha hagut un accident, ara ja però tot retirat, i el trànsit ja va millorant en aquesta zona també de la C55. I és tot, bona tarda.
14: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Milers de docents han tornat a sortir al carrer per reclamar al govern que els escolti. Un govern que es referma en la decisió d'aplicar el preacord signat malgrat el fracàs de la consulta.
2: Avui el sector s'ha manifestat a Barcelona amb el suport també d'algunes famílies. Prop d'un centenar de docents ha fet una pedalada reivindicativa a la P7 a l'altura de Granollers després de passar per Llinars i Cardedeu. Després han seguit en direcció a Barcelona per la C33. Al Vallès Occidental s'ha fet una marxa per la Nacional 150 en direcció també a la capital. I al Maresme, una altra pedalada a primera hora ha complicat la mobilitat a la Nacional 2.
0: Tot plegat per acabar confluint en la gran manifestació unitària amb milers de persones que ha sortit de l'Arc de Triomf i ha desfilat fins al Parc de la Ciutadella sota el lema «Ha guanyat la dignitat educativa». Esther Minguell.
15: Hi han participat 15.000 persones segons la Guàrdia Urbana i 90.000 segons els sindicats. Professors i mestres han reclamat millores al sistema educatiu, han exigit la dimissió de la consellera Esther Niubó i han cridat proclames a favor de l'educació pública de qualitat.
3: Ja no és una qüestió de sou, que dins les aules passen coses i que tot això s'ha d'anar transformant.
4: Com a famílies avui hem volgut venir aquí, bueno, a donar tot el nostre suport perquè és una lluita que ve de molt lluny, no és elles contra nosaltres.
5: Ells diran que no i nosaltres diem que sí i continuarem lluitant. Necessitem un canvi.
15: La vaga d'avui ha estat convocada per la CGT, la Intersindical, la COS i també USTEC, que ha recollit la negativa dels docents a la consulta sobre el preacord. Yolanda Segura reclama al govern que negociï amb el comitè de vaga i explica que cal reflexionar, anar centre per centre i concretar les reivindicacions dels docents que se senten sobrepassats.
16: Nosaltres fem la nostra reflexió, però crec que la conselleria ha de fer la seva. I si vol resoldre aquest conflicte, no pot mirar cap a una altra banda i ha de seure a admetre els seus errors i a reconsiderar la manera en com d'enfrontar aquest conflicte.
15: Dimarts que veia convocada una nova jornada de vaga coincidint amb la visita del Papa, Laura Gené, secretària d'Ensenyament de la CGT.
17: Sembla que el govern no està entenent el missatge. Doncs si no l'entén, haurem de ser més que li cridem. Ja n'hi ha prou, estem en una emergència educativa i s'ha de solventar el govern, s'ha de seure a parlar de veritat i deixar de posar pedaços a aquesta situació de problemàtica estructural que tenim.
15: A la protesta s'han vist cartells reclamant recursos per la inclusió, menys burocràcia i reducció de ràdios.
0: Mentrestant, ho dèiem en portada, Educació es referma en la decisió d'aplicar el preacord.
2: En declaracions a la xarxa, el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, ha reclamat als sindicats que valorin els avenços assolits per mirar endavant, al mateix temps que ha reconegut les mancances de l'actual sistema educatiu.
18: Portem més d'una dècada des del moment en què es varen produir les retallades que hi ha una situació de malestar en el conjunt del sistema educatiu. Això és evidentíssim. Però si no ens arremanguem i comencem a aplicar mesures que puguin atendre aquest malestar, serà molt difícil de poder-li donar resposta. Evidentment que l'acord de país, ni tan sols l'annex, pot donar resposta a tots aquests dèficits històrics que hi ha en el món de l'educació. Però escolteu, aquesta és una proposta, és la proposta que permet com a punt de sortida poder començar a donar resposta en aquesta situació de malestar.
2: Jiménez també ha lamentat que USTEC no hagi assistit a la reunió convocada avui pel departament, després de demanar-la ahir un cop sabut el resultat de la votació.
0: I de la seva banda, el president de l'Associació de Federacions de Famílies d'Alumnes, Jordi de Carreras, ha demanat un esforç més per capgirar el bloqueig.
2: Són declaracions a la xarxa.
19: Esperem que aquest esforç realment es materialitzi i apel·lem a que el govern sigui responsable i afronti això i no quedi com que ha fet ja els deures. Sabem que encara no estan fets i que cal afrontar això perquè tingui un sentit. I només una solució que incorpori tots els agents i que sigui realment participativa pot donar solucions amb més garanties d'èxit.
2: De Carreras ha afegit que la nova negociació hauria de comptar amb tots els agents del sistema educatiu, incloses les famílies.
0: Jornada de vaga general també a les biblioteques a les portes de la selectivitat, una aturada que serà indefinida els divendres i dissabtes, si més no pel que fa al personal amb categoria de bibliotecari que depèn de la Diputació de Barcelona.
2: A l'Hospitalet, el col·lectiu de tècnics auxiliars de biblioteca, que és plantilla de l'Ajuntament, s'ha afegit a la vaga avui divendres.
0: Mitjans de l'Hospitalet, Pasqual Labarta.
20: El Bibliomercat de Santa Eulàlia i les biblioteques de Bellvitge, Tecla Sala i Can Sumarro estan tancades des d'aquest matí. Els tècnics auxiliars de biblioteques de l'Hospitalet s'han adherit a la vaga de bibliotecaris a l'espera que l'Ajuntament mogui fitxa pel que fa a les seves reivindicacions. La principal és que se'ls assigni el complement salarial que correspon a la seva categoria professional. Escoltem Carles Ferrer, tècnic auxiliar de la Biblioteca Central Tecla Sala.
21: Les tasques que ens toca fer als auxiliars han augmentat i s'han fet més tècniques i més complexes. I el tema de la nostra valoració, jo crec que és una qüestió simplement de voluntat política i per tant el que demanem és que s'hi posin i ens diguin quin és el pla, que no sigui com el que ha estat fins ara, que és esperar i esperar.
20: Igualment reclamen que es contracti més personal per poder millorar la qualitat del servei que rep la ciutadania, que es corregeixi la bretxa salarial del gènere i que augmenti el pressupost destinat al manteniment dels espais i les instal·lacions.
1: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Titular també d'aquesta tarda. Estabilitzat l'incendi que aquesta tarda ha afectat la nau d'Onda a Santa Perpètua de Mogoda. 30 dotacions dels bombers segueixen treballant a la zona. La nau ha col·lapsat, però no consten danys personals. Els treballadors d'Onda i de la resta d'edificis pròxims han estat evacuats. Vallès Visió, Albert Maspons, bona tarda.
22: Molt bona tarda, doncs segueixen els treballs que estan fent els bombers en aquesta nau d'Onda. Com bé dèieu, ja es troba l'incendi estabilitzat, això sí, les tasques encara segueixen per donar per finalitzat aquest incendi que començava quan faltaven 2 minuts per les 3 de la tarda. El vent que bufava en aquells moments no ha ajudat gens a les tasques d'extinció. L'interior de la coberta ha estat una de les parts més afectades des de bon principi. També la coberta, de fet, una de les hipòtesis és que l'incendi s'ha generat a la coberta, just on hi ha les plaques fotovoltaiques. Les tasques segueixen, no hi ha hagut danys personals i els bombers segueixen treballant per extingir, per donar per acabat aquest incendi a la planta d'Onda Santa Perpètua.
0: Moltíssimes gràcies, Albert Maspons, per aquesta última hora des de Santa Perpètua de Mogoda. I titular polític, Pedro Sánchez promet que mai no va tenir coneixement de les activitats de Leire Díez i diu que està decebut, preocupat i indignat per la informació que es va sabent.
2: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha assegurat que les informacions conegudes els darrers dies en el marc de la investigació sobre Leire Díez li generen decepció, preocupació i indignació i ha negat haver tingut cap coneixement de les seves activitats.
7: Nunca he conocido ni nunca se me ha informado sobre las andanzas de la señora Leire Díez. Y si no se ha hecho es precisamente porque nunca las hubiera tolerado. Por eso quiero ser en este caso absolutamente rotundo, que los ciudadanos y ciudadanas no tengan ninguna duda al respecto. Es el momento de la justicia. Vamos a dejar trabajar la justicia, como siempre hemos dicho desde el gobierno de España y también desde el partido que me honro en dirigir, que es el Partido Socialista Obrero Español.
2: També ha anunciat que els serveis jurídics del PSOE estan analitzant tota la documentació de la causa per determinar quines accions judicials emprendran.
0: I a Catalunya, el president Salvador Illa demana en clau interna al govern que posi la directa, sense manies ni mitges tintes, per aplicar els projectes previstos durant els 2 anys que queden de legislatura. Com a objectius polítics, Illa s'ha fixat a aconseguir la condonació del FLA, el nou model de finançament autonòmic i l'efectivitat real de la llei d'amnistia. Mont Carvajal.
6: Amb els pressupostos encarrilats, el president Illa s'ha adreçat als directius de la Generalitat. Els ha dit que en els dos anys que queden de legislatura han de posar la directa sense manies per executar les mesures que s'inclouen als comptes.
8: Sense manies i sense mitges tintes. Posar la directa i executar, reformar tot el que hem de reformar i posar en pràctica tot el que hem anat treballant durant aquests darrers anys.
6: Illa ha dit que s'esforçarà a aconseguir al Congrés de Diputats la condonació del deute del Fla i el finançament autonòmic, que aportaria 4.700 milions d'euros més a Catalunya. El president ha criticat les autonomies del Partit Popular que rebutgen el nou model.
8: Ningú hi perd. El que està sobrefinançat no hi guanya. Però en lloc de queixar-se hauria de donar les gràcies d'haver estat 14 anys sobrefinançat. I hauríem de preguntar-li com aprofitar d'aquest sobrefinançament, no?
6: També ha dit que li agradaria que la llei d'amnistia s'apliqués totalment. El president ha fet balanç dels seus dos anys de mandat i ha assegurat que està complint amb els acords d'investidura i amb el pla de govern.
1: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Òmnium Cultural, el Barça i expresidents de la Generalitat envien o han enviat una carta al Papa Lleó XIV que publiquen diversos diaris per reivindicar la llengua i identitat catalanes abans de la seva visita a Barcelona.
2: Continua el malestar per com el pontífex farà servir la llengua catalana en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Diversos expresidents de la Generalitat, del Parlament i algunes entitats catalanes, com el Barça, Òmnium o l'ANC, han signat una carta adreçada al Papa en què li expliquen què és Catalunya. Aquest grup d'autoritats donen la benvinguda al pontífex abans que visiti Catalunya a principis de la setmana que ve i reivindiquen la identitat i llengua catalanes.
0: I a tot això, els Mossos demanen a la ciutadania que programin amb temps els desplaçaments i s'informin sobre les restriccions de mobilitat per l'arribada de Lleó XIV la setmana vinent. Un dispositiu policial que desplegarà més de 6.000 agents i que esdevé un dels més grans i rellevants que s'han organitzat mai a Catalunya. Carina Bellbé.
9: Es tracta del dispositiu Albus, que significa blanc en llatí en relació amb el color que representa el Sant Pare. Aquest dispositiu mobilitzarà mig miler d'agents de la Guàrdia Urbana i fins a 5.600 de gairebé totes les seccions dels Mossos d'Esquadra, des de la unitat d'antiexplosius fins a l'aèria, passant per la unitat del subsol o la canina. Un dispositiu que esdevé dels més grans i rellevants que s'han desplegat mai a Catalunya per l'impacte i la projecció internacional que representa la visita del pontífex, sense oblidar que planeja el nivell 4 sobre 5 d'amenaça terrorista. El coordinador Joan Salamanya fa aquestes recomanacions a la ciutadania.
23: Comportarà sí o sí problemes de mobilitat que intentarem minimitzar al màxim i en aquest aprofito aquí per demanar que la gent també planifiqui els desplaçaments, miri els mitjans de comunicació, miri les xarxes socials, que hi ha tots els consells de seguretat relacionats amb els desplaçaments, transport, utilització del transport públic.
9: Els objectius d'aquest dispositiu passen per la protecció de les autoritats, la seguretat dels assistents a la visita del Sant Pare i la gestió de la mobilitat.
0: Més coses. L'Ajuntament de Barcelona ha detectat 31 pisos turístics il·legals en un edifici del districte d'Horta-Guinardó. Per aquest motiu, el consistori ha obert ja els corresponents procediments sancionadors que preveuen multes que poden oscil·lar entre els 60 i els 600.000 euros. Fruit d'inspeccions com aquesta, la capital catalana ha recuperat en 10 anys més de 6.000 pisos que eren turístics per ús residencial. Jordi Casino.
24: Del total dels pisos de l'immoble, 13 sí que tenien llicència d'activitat, però havien fet obres per segregar-los per la meitat i, per tant, oferir dos habitatges amb una sola autorització. Quatre, que també s'havien dividit en dos, no estaven registrats. I els dos restants, un sí que era legal i l'altre s'havia detectat sobreocupació. Laia Bonet és la primera tinenta d'alcaldia.
25: Són pisos d'una superfície de 60 metres quadrats i que havien estat, en molts dels casos, dividits per la meitat i operaven com a dobles pisos turístics de 30 metres quadrats. Vull posar de relleu, per tant, que a l'hora d'exercir aquesta tasca inspectora de forma intensa i constant, a vegades hem de pensar que no ens trobem només amb il·legalitats allà on no hi ha llicència, sinó també allà on n'hi ha.
24: Una Bonet que ha recordat que d'aquí a dos anys l'Ajuntament no renovarà cap de les 10.000 llicències turístiques que encara hi ha en vigor i que, per tant, Barcelona recuperarà aquests habitatges per a ús residencial.
0: I en territori, les altes temperatures de les últimes setmanes han avançat de forma generalitzada la campanya de la sega i la recol·lecció del cereal a Ponent. Això preocupa els agents rurals, que temen que la campanya d'incendis agrícoles pugui ser molt complicada si no plou aviat en aquesta zona. UAU Lleida Ràdio, Guillem Figuerola.
3: Així ho han traslladat durant la presentació del desplegament de recursos per a la campanya forestal 2026 a la regió d'emergències de Lleida, on el cos ja ha demanat als pagesos que no baixin la guàrdia i que comencin a segar els camps més pròxims als pobles per tal de protegir granges i masies, i així no calgui destinar mitjans d'extinció a salvaguardar infraestructures que podrien estar protegides. Llorenç Ricou és el cap dels agents rurals a Lleida.
10: Perquè que hagin de destinar tots els mitjans d'extinció a salvaguardar una granja quan podria estar totalment autoprotegida, això es demana que la prevenció d'incendis passa per tothom, però principalment per la mateixa gent, i sobretot la gent que viu al territori, que aquesta és la clau. S'han d'autoprotegir, i el que no poden fer és esperar que vinguin allí 7 camions de bombers a salvar-los la casa, si ells no han fet res abans.
3: Pel que fa a la campanya forestal d'aquest estiu, els bombers preveuen una activitat d'incendis molt condicionada per la sega i els episodis de calor intensa.
0: En cultura, el monestir de Sant Pere de Rodes incorpora una nova experiència immersiva que permet als visitants descobrir la història del conjunt monumental a través de la realitat virtual i de nous recursos interactius. La iniciativa forma part del projecte del govern Els Ulls de la Història per apropar el patrimoni cultural al públic amb eines innovadores. A Empordà Televisió, José Manuel Segade.
11: Ens ho explica la consellera de Cultura, Sonia Hernández.
12: Voldria recalcar molt que al darrere d'això que estem fent hi ha recerca, està sustentat en la recerca, que parlem de personatges reals, però hem buscat la vida quotidiana. I a la vegada ens servim de les noves tecnologies, però que estan justament al servei del relat i al servei de l'experiència, i que, doncs, en aquest cas, com en altres àmbits doncs, de la vida i de la ciència, les noves tecnologies ben aplicades ens aporten molt.
11: Sant Pere de Rodes és un dels 5 grans monuments catalans seleccionats per formar part d'aquesta iniciativa de transformació digital del patrimoni, que combina tecnologia, divulgació i educació per oferir una nova manera de conèixer la història del país.
0: I el Castell de Montjuïc estrena espais expositius amb la mostra Viure, Conviure i Sobreviure, Brigades Internacionals i Multilingüisme. Amb l'ajuda de documents d'època, l'exposició parla de l'aprenentatge de llengües i la lluita contra l'analfabetisme entre els voluntaris estrangers que van participar en la Guerra Civil Espanyola. David Navarro.
13: Les sales de l'antic Museu Militar, acabades de reformar, acullen l'exposició. Un mural i una recreació d'una zona de descans de militars republicans a la Guerra Civil reben el visitant. Més endavant, panells i documents de l'època serveixen per explicar, segons la comissària Lourdes Prades, la importància del multilingüisme a les línies republicanes.
14: Com una comunitat tan heterogènia com la de les Brigades Internacionals va poder viure, conviure i sobreviure durant el conflicte bèl·lic, i tenint en compte que eren més de 40.000 persones parlant multitud de llengües.
13: Perquè entendre's, deixa clar el comissari Ramon Naya, era una qüestió de supervivència.
26: També a la premsa es publica en llistes de vocabulari, que això és molt important perquè quan parlem nosaltres de sobreviure és que una sola paraula pot permetre sobreviure al camp de batalla, perquè tens la informació suficient endavant, endarrere, a terra, avancem, retirada, o fins i tot van trobar llistes de vocabulari, o sigui, en camps semàntics de parts del cos. I això, clar, ho associem després als hospitals.
13: L'exposició també parla de la tasca d'alfabetització de soldats i població i de com les mateixes brigades van recollir informació sobre la situació dels infants darrere les línies republicanes.
1: Notícies en xarxa. Esports.
0: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
27: Bona tarda, Lali. El Sabadell busca d'aquí poc més d'una hora, a partir de les 9, la remuntada contra el Real Madrid-Castilla a les semifinals del play-off d'ascens a la segona divisió. Els de Ferran Costa han de guanyar com a mínim de 2 gols de diferència per aconseguir-ho. Tindran el suport de 12.000 espectadors a la nova Creu Alta, que registrarà un ple absolut a les graderies. Escoltem l'entrenador arlequinat Ferran Costa.
28: Ara mateix no tenim res a perdre, tenim moltíssim a guanyar. Ells ara mateix tenen molt a perdre i no tenen res a guanyar, i el que hem de fer és, dins del partit, estic convençut que fent les coses com les farà l'equip i com les sap fer i com ha demostrat una i mil vegades que les sap fer, jugant a casa amb la nostra gent, amb l'estadi empantant, hi haurà un moment on tindrem l'eliminatòria molt a prop, i el que hem de fer entre tots és lluitar-ho i tindre bona mentalitat dins del partit per tenir confiança.
27: I també a les 9, la penya rep el Baskonia a l'Olímpic de Badalona en el segon partit de la sèrie de quarts de final del play-off de l'ACB, amb l'obligació de guanyar per evitar l'eliminació i forçar un tercer definitiu partit a Vitòria. De la seva banda, el Barça jugarà demà a les semifinals del play-off de l'ACB a la pista del Múrcia. Recordem que ahir va perdre el Palau Blaugrana contra l'equip Murcia per 87-90 en un final polèmic. Escoltem l'alent nord-americà del Barça, Will Clyburn.
4: És un nou partit. Hem d'afrontar-lo com qualsevol altre partit de play-off contra un rival complicat. Per guanyar com a visitant, hem de ser més dur i jugar com un equip. És el que hem de fer.
27: I en handbol, el Barça s'ha classificat per a les semifinals de la Copa del Rei. De fet, el conjunt blaugrana ha guanyat el Valladolid per 38-24 de 14 i jugarà demà a les 5 de la tarda a les semifinals contra el vencedor del Nava Conca. El Barça és el principal favorit per guanyar la que seria la 13a Copa del Rei consecutiva. Escoltem el jugador del Barça, Peter Sikusa, millor jugador del partit amb 6 gols.
5: Hemos salido muy bien. Creo que al final hemos salido dormidos, pero como siempre somos un gran equipo. Creo que al final, si todos estamos al 100%, cada jugador está al 100%, podemos ganar a cualquiera y hemos salido un poco adormidos, pero bueno, poco a poco, es el primer partido. Mañana semifinales, así que vamos a salir a tope.
27: En hoquei, a l'hoquei Lliga Masculina, avui es disputen els tercers partits de les semifinals del play-off pel títol, el millor de 5. Des de les 7 tenim en joc l'Igualada Barça amb l'eliminatòria empatada ara mateix a les Comas, partit al descans, Igualada 1, Barça 1. Gol de Matías Pascual per l'Igualada i de Ferran Font pel Barça. I a dos quarts, el Calafell rep el Liceo al Joan Ortoll, obligat a guanyar el Calafell per no tancar la temporada. Escoltem l'entrenador de l'equip del Baix Penedès, Guillem Cabestany.
15: Nosaltres tenim moltes ganes de complir dos objectius. En primer lloc, que sigui un gran partit, com han sigut molts aquí a l'Ortoll, o les finals que hem jugat, o els partits de play-off que hem jugat a fora, i per tant esperem que l'afició i que l'equip donin el seu màxim per viure un altre partit històric.
27: I un apunt de tenis per acabar. El català Marcel Granollers i l'argentí Horacio Ceballos disputaran demà a les 11 la final de dobles de Roland Garros contra Elio Vara i Paten. Serà la segona final consecutiva a París per a Granollers i Ceballos, que poden guanyar, atenció, l'Ali, el seu tercer gran slam.
0: Moltíssimes gràcies, Toni. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Toni Castro als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem dilluns a la mateixa hora, això sí. Que passin molt bon cap de setmana. Adéu-siau.
16: Notícies en Xarxa, edició vespre.
17: La xarxa de comunicació local.
18: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat. Vols viure la dansa i el teatre musical aquest estiu?
19: Arriben els intensius de fusió, música i dansa. Formació, tècnica i emoció per a tots els nivells i edats, de la mà d'artistes i professors de renom i a un preu immillorable.
18: Gaudeix de la dansa clàssica, la contemporània, i diverteix-te preparant els musicals més populars.
19: Intensius d'estiu de dansa i teatre musical de fusió. Una experiència única per créixer, compartir i expressar-te.
18: Aquest estiu, canta i balla amb fusió. Informa't a escolafusió.cat.
20: Posar a punt el cotxe de l'avi, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.

0: Sabíeu que Eric Clapton va estar a punt de ser membre dels Beatles sense que el propi Clapton ho sabés? Doncs tot això i molt més, la música i les seves històries, cada dissabte a les 5 de la tarda, després de les notícies, clar, al Club Tortuga de Ràdio Sant Cugat, al 91.5 de la FM o a cugat.cat. No hi falteu.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat. Els hits de tots els temps.
2: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla la Tina Forest. El nou al preacord assolit entre els sindicats majoritaris i el Departament d'Educació divendres passat ha guanyat en la consulta els docents amb 39.502 vots, que equival a un 65,1% del total. El sí ha recollit 21.184 vots, un 34,9%. La consulta l'han impulsat USTEC, CGT i la Intersindical. Han participat 60.686 docents d'un total de 99.305, que equival a un 61,11% de participació. Els professionals havien d'escollir entre dir sí al preacord o no i comprometre's a fer les vagues necessàries fins a final de curs. USTEC i professors de secundària, signants al preacord, han fet campanya pel sí, mentre que la CGT i la Intersindical han defensat el no. La consulta es va obrir dilluns al migdia i s'ha tancat aquest dijous al migdia. La 13a edició de la Nit en Blanc tornarà a convertir el centre de Sant Cugat en una festa del comerç i la cultura, amb el lema «Quan la lluna minva Sant Cugat s'encén, la ciutat s'omplirà de vida al vespre del 13 de juny», amb una novetat principal, la participació de l'Enxarxada, la botiga del merchandatge de les entitats locals, que tindrà una carpa als quatre cantons. La jornada també comptarà amb la presència de Polseres Candela, que recaptarà fons per al càncer infantil. La Cristina Urriza és nascuda a Barcelona i santcugatenca des dels 6 anys i ha construït una trajectòria marcada per la responsabilitat, la capacitat de superació i el compromís social. Ella és advocada de formació i està vinculada des de fa dues dècades amb l'Associació Vallès Amics de la Neurologia, AVAN, de la qual n'és la presidenta des de fa 10 anys. El magazín Faves Comptades l'ha entrevistat per parlar de les seves experiències personals i professionals que més l'han transformat i la podeu recuperar a www.cugat.cat. I la Neus Sula Cassi va tenir clar des que va saber que estava embarassada que volia parir a casa. Després de convèncer el seu company que aquesta era la millor opció per ella, li va tocar fer pedagogia amb tot el seu entorn. Es tracta d'una experiència que en el seu cas l'ha fet madurar molt i diu connectar amb una memòria antiga de la dona. Amb motiu del Dia Mundial del Part a Casa, recuperem la història de la Neus, que forma part del podcast Aigües Trencades. I fins aquí les notícies. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a xarxes i cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Esto no es serio, ¿no? Es decir, hagan ustedes lo que quieran, pero...

0: notícies. Després parlarem una mica de trucades, trucades brossa, spam, tot plegat, sí. Després trucarem a una persona important avui també. Uau.
1: Va, amb delay, eh?
0: Es que... Sí, eh? Es que...
2: Ja que has clicat i el moment en què ha sonat...
0: Després, el Genís ens farà les seves merdes, com sempre, sempre. I jo avui us faré un qüestionari sobre la Setmana Santa. Per tant, no, home, no, el pet aquí no feia... No feia.
3: Èpic, èpic, èpic.
0: No.
2: Està quedant molt bé aquest programa.
0: La setmana que ve tindrem gent parlant de l'encabronada. Tindrem una persona parlant de l'encabronada perquè...
1: No, no una, no dos.
0: Una. Seria no dos, no tres, una.
1: No dos, no tres.
0: Prou, ja està.
1: Una.
0: Ja prou. Està.
2: Prou.
1: Suficient.
0: Prou. Avui el Pedro no està, silenci.
1: Que raro.
0: Silenci. Perfecte, molt bé.
1: De moment no s'ha manifestat?
0: No, i no es manifestarà perquè els mòbils estan fora. Comencem.
2: Atenció!
0: Alto!
1: Todo el mundo solo.
0: Alto. Buscamos un tal Jair Domínguez.
2: Ui. Doncs...
1: Has busca.
0: Ojo. ¿Está por aquí o no?
2: Ojo, perquè...
0: Però està por aquí?
2: No,
0: tu eres Jair Domínguez?
2: No, està.
0: Tu eres Jair Domínguez?
1: No, ja m'és vermell això d'aquí del so que
0: tu
1: no...
0: Tu eres Jair Domínguez?
1: Jo no soc Jair Domínguez.
0: Jo tampoc lo soy. ¿Dónde está?
2: No ho sabem.
1: Que ets un policia perquè... parlant en castellà.
0: Sí.
2: Que ets guàrdia civil encobert. Hombre,
0: soy un guàrdia civil porque me llamo Martí Civil.
2: Hòstia.
1: Maca, mundo, tío.
2: Titularazo.
1: Vamos bien.
2: Titularazo. Ordenen detindre el humorista Jair Domínguez per portar-lo a judici després d'una denúncia de Vox per delicte d'odi.
1: T'has llegit la notícia o vols que ho expliqui jo?
2: Pots explicar-ho tu.
1: Bàsicament el que va passar és que fa uns anys, crec que si no m'equivoco és el 2024, no estic del tot segur, podries fact-checkejar això, sisplau. Llavors, què va passar? Doncs que a una secció que tenien al matí de Catalunya Ràdio, el Jair i el Peyu, es va fer una declaració dient que el feixisme, els nazis, bàsicament se'ls havia de combatre donant-los un cop de puny a la cara, bàsicament. Llavors, què passa? Això va veure el representant de Vox i van dir, ui, em sento pelat, perquè serà...
0: No, aquí no ens posem en política.
1: No dic res.
0: No ens posarem en política.
1: Només he fet una pregunta. Per què serà?
2: A veure, Vox demana una pena de 2 anys de presó per tildar el partit d'extrema dreta de neonazi i trucar a combatir-lo amb un cop de puny a la boca.
1: Total, què passa? Doncs això, fan una denúncia, llavors el Tribunal de Barcelona l'arxiva, diu, ja està, però s'ha tornat a activar el cas, llavors ara el Jair té un judici d'aquí uns quants dies, crec que d'aquí 3 dies, i
0: ja han... El 14 d'abril a les 10 del matí.
1: I han enviat la notificació, no ha respost a les notificacions, llavors han fet un ordre de busca i captura.
0: Ordre de detenció.
1: No, perdó, no, un ordre de... No, busca i captura.
0: Primer ordre de detenció.
1: Perquè diuen que no el troben.
2: Mira, i Jair Domínguez...
1: Per notificar-lo.
2: Jair Domínguez fica un tuit...
0: No, espera. Primer, el jutge no es refia de que Jair hi vagi voluntàriament i dictamina una ordre de detenció. ¿Vale? Llavors, una vegada rep aquesta ordre de detenció...
1: No, perquè es veu que va intentar contactar amb ell fent-li trucades i no va respondre a les trucades. Llavors, com que no confiava en que es presentava i li han de fer la notificació que té el judici, han fet l'ordre de busca i captura per detendre'l, que el portin al jutjat més proper al lloc on s'ha detingut per poder fer una notificació i després deixar-lo lliure fins al dia del judici.
0: I amb tot això, Jair Domínguez fa un tuit...
2: Que diu, però què averiguar paradero si sóc a Banyoles?
0: No, i fa un altre tuit dient, estimats @mossos, em diuen que ja heu passat aquest matí per la meva antiga casa, on ja no hi visc, i també per la casa de la meva exdona. Si m'envieu un missatge per privat, us dono la meva nova adreça i així no volteu de batapes ni espanteu els veïns.
1: Però si
0: Moltes gràcies.
1: Aquest tio està cada dijous a TV3, que surt cada dijous a l'Està passant,
0: vale.
1: Però si saps que on treballa, cago en Déu, si es treballa a la ràdio, a la tele pública.
0: Ahir va passar una cosa a 3CAT una mica infantil, bueno, infantil...
2: Una mica XD.
0: Jajas, una mica jajas, de no tinc el mòbil, no podré posar, i això no arriba.
2: No, ens han retallat el cable.
0: No arriba, és igual.
1: No, pots...
2: Ens han retallat el cable.
0: Però pots posar tu, Joan.
1: No hi ha calarons a Corrent Media.
0: Va, és igual. Que ahir va estar a 3CAT, sí, a TV3, en directe, a l'Està passant, i tots es van posar una careta del Jair Domínguez

0: Sí.
1: Todos somos Jair Domínguez, hermano.
0: No. Perquè va arribar un guàrdia civil, de broma, i va dir, ¿dónde está Jair Domínguez? I tots, jo no soy. De fet, sí que soy. De fet, sí que soc. I sortien tots els del públic, i al mig del públic hi havia Jair Domínguez amb unes ulleres de sol i una perruca i dient, jo no sé qui és aquest tio, però crec que jo també l'aniré a denunciar.
1: Però és que, clar, a veure, la cosa és, o sigui, aquest home... O sigui, viu a Banyoles, tothom ho sap. Viu amb la Neus Rossell. Uh-huh. És una figura pública. Uh-huh. Va cada setmana a TV3 a treballar. Treballa a la tele pública, en plan...
2: Viu a fucking Banyoles.
1: Que si el busques, vas després del seu programa a la porta de TV3 i el detens.
0: També
1: no t'he
0: de
1: difícil.
0: Dir, hi ha un tuit responent al tuit aquest de Jair Domínguez dient volien detenir a Puigdemont i no saben detenir a Jair Domínguez.
1: És que... Té molta... que em sembla...
2: Té molta tralla.
1: Això. Inútil, això de que s'hagi de fer una busca i capturar una persona simplement pel fet de notificar-li que té un judici.
0: També t'he de dir, Jair Domínguez va fer un tuit dient, a veure, estic a casa muntant un moble.
1: Estic muntant un sofà, muntant un sofà.
0: O sigui, crec que estic localitzable.
2: Sí, sí, no, sí.
0: Però bueno.
2: És, bueno, això és miracles de la política espanyola.
0: Següent notícia, va, Joan.
2: Següent notícia...
1: Que bé que funciona el sistema.
2: Tornem a Sant Cugat. Els santcugatencs posen un buit a viure a la ciutat, però creix la percepció de problemàtiques.
0: Ara, abans de seguir, Joan, nota de viure a Sant Cugat.
2: Un buit ben merescut, jo crec que sí.
0: Genís, nota de viure a Sant Cugat.
1: Sí, un buit. Bueno.
2: Un buit, excepte si poguessis viure. Estaria
1: sí, exacte.
2: Estaria molt bé.
1: Si tingués un pis i no visqués a casa meva àvia, estaria
0: per tant,
1: molt bé, la veritat.
0: Per tant, no li poseu un 8,
1: no.
0: Li posareu menys.
1: Li poso un 6,5.
0: Jo li poso un 7.
2: Un 6-7. L'avi 6-7 em parlava.
1: Molt bé, doncs...
2: Estrenem efecte de so.
1: Vale. Prossegueix amb la notícia.
2: Vale. Doncs bàsicament, els ciutadans han posat notes perquè l'Observatori Sociològic de Sant Cugat va realitzar la 50a onada realitzada entre el 19 de gener i el 16 de febrer del 26 i els santcugatencs valoren amb un 8 sobre 10 però a la vegada també doncs, l'estat general, o sigui, diguem, la satisfacció de viure a Sant Cugat és un 8, l'estat general de la ciutat és un 6,7, molt estrany, i creuen un 36,7% que la ciutat millorarà i 39,7% creuen que la ciutat ha empitjorat. Llavors,
1: Josep Maria, ja. lo, Josep Maria.
2: Llavors, bàsicament, l'estabilitat, doncs el nivell és força bo. Si voleu, podeu mirar a Cugat Media l'estadística tota ben detallada, però els principals problemes de Sant Cugat, com no, quasi amb un 30%, habitatge.
0: Oh!
2: Després, molt sorprenent...
0: No m'esperava,
2: Molt sorprenent, un 24,2% la neteja dels carrers.
0: Sí,
1: està ple de facs.
2: Amb un 22,2% la mobilitat i el trànsit.
1: Fa!
2: El preu...
0: Podem deixar de tirar...
1: No, per algo estan.
0: No, o sigui, a veure... Portem 4 temporades sense tirar ni un sol pet.
1: Perquè tenim un tècnic incompetent que ho tenia ja i no ho feia servir.
0: Vale, però jo crec que ara també ens estem passant.
1: Ara que el nou programa és fàcil de fer-ho...
0: Pim-pam, saps? O sigui, pim-pam.
2: Locards, això no ho podia fer. Ara tenim un nou programa de...
1: Vale.
2: Nou programa de directe.
1: Prossegueix amb les
2: estadístiques. Bàsicament, després tenim un 20% de preu i cost de vida, asfalt i voreres 20%. Més d'un 20%, de fet. Després,
1: com un problema,
2: 12,5% manca d'aparcament. Això és una realitat, perquè qui visqui a Collfabà i no tingui pàrquing, això m'ho banca, que és que no hi ha pàrquing.
1: No, i que també...
2: No pots aparcar. Qui visqui a Collfabà, Sant Francesc, aquella zona d'allà, si no tens pàrquing, no pots aparcar. És impossible.
1: No, i a la banda de l'Europa tampoc es pot aparcar perquè està
2: sí.
1: Gent 24/7 fent coses, al centre tampoc es pot aparcar, o sigui, és horrible. És...
2: I valoració de l'alcalde i del govern municipal.
1: Se viene.
2: Des del juliol del 23, que estava en un 6,4 punts l'alcalde sobre 10, ha baixat ara mateix a un 5,6 sobre 10. És a dir, hem perdut...
3: Josep Maria!
1: Pels nano.
0: És a dir, que la gent... Ens fora de la ràdio per cridar.
2: És a dir, que la gent en general està... lleugerament passa de rasquis al govern municipal i l'alcalde. Bueno, coses que passen a la ciutat. La ciutat és així. Al final, és impossible agradar a tothom. O sigui, això és... Sobretot, no es pot agradar a tothom, però a la vegada també, doncs, ostres, ens hem d'esforçar, no?, perquè funcioni bé tot. I després, parlant de Sant Cugat també, parlant de l'Ajuntament de Sant Cugat en concret, us han recordat tot l'escàndol, no?, del Padró.
0: Mm-hmm. Sí.
2: Hola, us estic preguntant,
1: No, sí.
2: El Genís està llegint un llibre.
1: No, estic mirant llibres, que aquí tenim una biblioteca.
0: TTDA, que el pobre.
2: Llavors, atenció, perquè Sant Cugat endureix els criteris d'empadronament requerint la presencialitat dels majors de 16 anys, perquè hem tingut un escàndol bastant heavy de persones d'altres països que s'empadronaven a Sant Cugat de manera fraudulenta. I, bàsicament, doncs...
0: Quina sorpresa!
2: 324 casos que Sant Cugat se n'ha adonat, però segurament passien en altres poblacions arreu de Catalunya.
0: Quina sorpresa, nen!
2: Llavors, des de l'1 de gener de 2024 i el 31 de desembre del 2025 s'han registrat quasi 15.000 baixes al registre municipal.
0: Uau!
2: També t'he de dir per canvis de residència i també per inscripcions indegudes. És a dir, després a Sant Cugat, dada molt important, tenim 98.000 habitants. És a dir, que ens, un any després registrem 97.983, és a dir, que hem perdut quasi 1.000 persones.
1: Per què serà?
2: Per què serà, doncs, bàsicament, és el que diu, és el que diu la CUP, que és, doncs, la CUP ho qualifica de rebuig frontal i després posa per aquí nous obstacles administratius per l'accés a un dret fonamental al final, que és l'habitatge. Saps que Sant Cugat és innegable, siguis del partit que siguis, és innegable que hi ha un problema d'habitatge.
1: Home, ja ho diuen les estadístiques a nivell espanyol i a nivell català de les ciutats amb el preu de l'habitatge més elevat. Sant Cugat està al rànquing com una de les ciutats més amb el preu de l'habitatge més elevat, i això al final és l'estadística, són números, no ho pots negar. Bueno, ja estàs, bàsicament això.
2: I aquí tanco les notícies. Gràcies.
1: Molt bé, un aplaudiment.
2: Us han agradat avui?
0: Has dit un.
1: Què?
0: Un. Ara ho fem a la vegada.
2: Un, dos, tres.
1: Bueno, ja hi ha pandas o normal.
0: Però si portem 4 temporades fent el mateix.
2: Nois, què comencem ara?
0: Anem a trucar una mica.
2: Anem a trucar? Primer que entri la cinta, no?
1: Una cal?
2: Sí, primer.
0: Nen, hola?
2: Hola?
1: Hola, qui truca?
2: Qui truca?
1: Ens han trucat ara.
2: Qui és això?
1: Qui és aquesta?
0: Hola?
2: Hola?
0: Hola? Hola?
1: Tia Pepa?
0: Hola?
2: Pedro?
0: Pedro? Penja jo.
1: Josep Maria?
2: Penja.
0: Taca. Sí, perquè cada vegada s'està rebent més trucades tipus spam.
1: Ui!
0: Això s'ha de tindre en compte.
1: Spam!
0: Spam! Sabeu per què es diu spam?
1: Spam!
0: Sabeu per què es diu spam?
1: Spam!
0: Prou ja. Saps per què es diu spam? Perquè hi havia un menjar... Bueno, i encara existeix el menjar, que es diu spam. És una marca, val?
1: Mm-hmm. De carn processada.
0: De carn processada, que es menjava a la Segona Guerra Mundial.
2: Ah!
0: I es menjava tan sovint que els propis... d'Estats Units...
2: Els soldats
0: d'Estats Units deien em teniu fins la polla... Ei, amb perdó,
1: Fins la què, fins la què, fins la...
0: Fins la pip...
2: Fins al pip...
0: Tant spam... I al final ha acabat rebent amb trucades spam, missatges d'spam...
1: Que s'havien trucat brossa.
0: Tot plegat, exacte. Llavors, per què estem dient això? Genís, s'està sentint un munt. Para ja.
2: Genís Pastís.
1: Perdó, estic aquí. Gràcies. A la meroteca de...
0: Vale, per què estem dient això? Perquè jo he tingut un suplantament d'identitat
1: aquesta
0: Setmana Santa.
1: Tens alguna sintonia així per fer story time? Així, o...
2: La Harry Potter és l'única.
0: Pues posa
1: Harry Potter.
0: Poca Harry Potter.
1: Pues ara no.
0: Jo ara us poso a fer un story time.
2: Doneu-me un rato, podeu anar parlant, si voleu. Bé, també. No, primer, no m'espereu.
0: Començaré jo dient que tingueu molt compte.
1: Aneu en compte.
0: Què poseu...
1: Com ho poseu?
0: Pots callar una estona, sí, que vull parlar.
2: Ara, xarxes.
0: Què poseu, a on ho poseu, i sobretot, a quina pàgina ho esteu posant. Si us demanen el mail, si us demanen el número de telèfon, si us demanen qualsevol cosa, please, tingueu molt en compte, vale?
2: Dona'm un moment. Ara sí. Martí, vale. Ja estem en el mood.
0: Llavors, tot comença... De fet, mira...
2: és absurd.
0: Us explicaré segons la nostra tutora, vale, que ha fet un escrit, perquè això ho hem portat a Mossos d'Esquadra.
2: Això podem situar, vale, on estem?
1: Si hem de fer...
2: Estem...
1: És que, moment.
2: Bueno, potser per privacitat...
1: No. El relat de la història del suplement d'identitat.
0: 30 de març, sí?
2: Crims, el Martí Porta.
0: A les 1:30 del matí rebo una trucada del número PIP. Al no conèixer el número i valorar que aquestes hores no podia ser spam, busco el telèfon al buscador de Google sense resultats, mentre la meva parella, que és, recordo, això és la tutora, sí, que ho està dient. Mentre la meva parella es guarda el telèfon per veure si el té WhatsApp. De seguida em diu que segurament serà algú que s'ha equivocat, perquè la foto de perfil apareix un noi jove que no coneix. M'ensenya la foto, és un alumne de la meva tutoria. Una persona que, lògicament, no diré el seu número, ni el seu nom.
2: Digue'l, DNI.
0: No, prou. Penso que s'haurà equivocat. En breu truca un altre número. A la 1:35. Penja i em truca un altre número. Decideixo consultar el grup de WhatsApp que tenim amb els alumnes per comprovar si és un d'ells. El primer correspon a un alumne i el segon a un altre alumne. Són tres alumnes molt liantes. Penso que segurament estan de festa i m'han volgut gastar una broma. Poso el mòbil en mode avió i segueixo dormint. Tot això ha passat mentre nosaltres, els alumnes, no teníem ni pajotera idea de lo que estava passant. Després de dinar, escric un WhatsApp del grup de classe de que hem rebut la proposta d'assistir com a públic al programa del Marc Giró el proper dia 9. Geni, s'està sentint tot el micro.
1: Ja està, paro.
0: Per si algú vol anar-hi i necessitaria les dades urgent. A l'instant torno a rebre les mateixes tres trucades de cada un dels tres números de telèfons mencionats anteriorment. I en el mateix ordre. La primera a les 15:38, la segona a les 15:39 i l'última a les 15:43. El dia 31 de març, aquí hem passat a dia, a les 19:50 rebo uns missatges de WhatsApp d'un company dient-me que l'havien trucat. Veig els missatges al moment de la pantalla d'inici, però decideixo no obrir-los i contestar-los més tard, ja que estava mirant una pel·lícula. Una vegada acabat, decideixo contestar-li i dir-li que jo no l'he trucat. M'envia una captura de pantalla amb el seu registre de trucades on apareix que jo l'he trucat.
1: Bastant lluio, la veritat.
0: Això, arribem a les 20:50, que aquí entro jo.
1: Martí Civit.
0: En acció.
1: Vale. Martí Civit.
0: Dimarts 31 de març del 2026, a les 21 aproximadament. Mentre sopava amb els meus pares, això ho he escrit jo, rebo dues trucades del número tal, identificat posteriorment com el de la tutora. A la segona trucada l'agafo, però em pengen immediatament sense poder parlar. Intento retornar la trucada i no obtenia resposta. Després del sopar, consulto el xat de classe i veig que la tutora demanava que s'aturessin les bromes telefòniques perquè no feien gràcia. Ella creia que estava sent una broma telefònica, nosaltres li estàvem dient que no ho era. Davant la confusió, començo a parlar per un xat de classe paral·lel on no hi ha la tutora i només estem els alumnes. En aquest xat, quan estem parlant, rebo trucades d'un número a qui no tinc afegit. Es produeix una situació estranya perquè ella em trucava a mi, jo trucava a ella i alhora de forma automàtica, i en aquell moment jo estava parlant també pel xat de classe. En aquell moment una persona es comença a riure's de la situació del xat. Sí?
1: Una persona que està dintre del xat, no?
0: Sí. Davant de la por que fos un cas d'ID spoofing, que això hi ha aplaudiments, moltes gràcies, soc jo. Davant de la por que fos un cas d'ID spoofing, que és una cosa que et suplanta la identitat a través de la trucada, aviso els meus contactes a través d'una història d'Instagram que no agafin trucades i apago el mòbil durant tota la nit.
1: Jo me'n recordo.
0: Dimecres 1 d'abril del 2026, 10:25. En encendre el mòbil, torno a rebre un gran volum de trucades. En total, 7, del mateix número que m'havia trucat abans. Bueno, la nit anterior. Procedeixo a bloquejar el número i activo els ajustos del meu mòbil per silenciar trucades de desconeguts. 19:03. Mentre jugava un partit de futbol, rebo 3 trucades d'un número. És una empresa que no direm aquí el nom, vale? Però ja us podeu imaginar quin
1: d'un nom
0: és.
1: Vale?
0: És PIP entre col·legues.
1: Sí.
0: Bloquejo el número immediatament amb una forta sensació d'incomoditat en veure que el meu número circulava per les llistes d'empresa sense el meu consentiment. Arribem al 7 d'abril, sí, que és dimarts.
1: Primer dia de classe.
0: Primer dia de classe. Això ja és el relat de la tutora, vale? Entro a classe amb el meu company Abel Castilla, bueno, que és
1: professor,
0: profe, sí, amb qui comparteixo el mòdul. Obro l'ordinador per passar llista i sóc incapaç de passar llista en veu alta, com faig sempre, i decideixo fer-ho en silenci per no haver de mirar els alumnes a la cara. Quan acabo, el profe aquest comença a baixar el plató per preparar l'activitat d'avui. Mentre tot això es desenvolupa, rebo una trucada dels números PIP i PIP a les 8:19. Començo a dir als alumnes que no fa gràcia el tema de les trucades i em sembla un comportament molt infantil. Els alumnes comencen a dir-me que ells no m'han trucat i ells no són. Es mostren molt enfadats, inclús plantegen que pot ser alguna estafa o algú els ha hackejat al grup de classe. Baixem al plató de tele per començar a fer la pràctica. Durant el transcurs de la pràctica rebo trucades insistents. 7 trucades del número 666 666 666 i una del 666 666 667.
1: El dimoni.
0: Totes a les 9:53. De tant en tant surt el tema en alguns alumnes i alguns alumnes especulen. Els hi comparteixo la meva opinió i els hi dic que ha de ser algú del grup de classe. A les 12:40 em trobo recollint el material del plató i em trobo un professor que em diu: "Ep,
1: com va?"
0: Un moment. No el deixo parlar, segueixo pujant i li dic: "Ara no puc, he de descarregar un material." I el profe aquest que em para diu: "No, no, que et porta una cosa." Aquest profe és molt bromista i penso que vol fer un acudit. Em diu: "Mira, aquests nois et porten algo." Miro per la vidriera i veig 2 repartidors a domicili amb bosses del Burger King i Just Eat. Li dic que això no és per mi, que no m'ho puc menjar perquè sóc intolerant al gluten. Pujo corrent a la tercera planta.
1: Quin problema, això és la profe, no tu.
0: Sí, no. Pujo a la tercera planta, descarrego el que havia de descarregar i torno a baixar. Intento explicar als nois que jo no he fet cap comanda, que els alumnes porten dies fent broma i segurament hauran sigut ells. Em fixo que la comanda i especifica no pagado i pagado en efectivo. Això, quan tu fas una comanda, ho pots posar. Quan fas, per exemple, el Glovo, ho pots posar en plan paga-m'ho després en efectiu quan arribi a casa. Els dic que no penso pagar les comandes perquè jo no he demanat res i els hi demano si em puc quedar els tiquets per investigar qui ha sigut. El noi del Burger King intenta ajudar-me i m'explica que la comanda s'ha fet des d'un número de telèfon que apareix al tiquet. Jo miro i veig que és un número llarg. Em crida atenció que sigui un prefix de Lleida perquè la tutora és de Balaguer. Els alumnes ho saben i em quadra que hagi sigut un d'ells. Llegeixo també les descripcions que s'han fet al realitzar la comanda i m'adono que hi ha instruccions molt clares sobre la distribució de l'edifici, que no és un edifici fàcil per accedir. Tinc clar que ha de ser algú de la classe. Agafo els tíquets i em disculpo els repartidors. I pujo a l'aula on hi ha el grup que està fent classe i llavors ara jo parlo com jo, eh? Ens va dir en plan que sapigueu que això no fa gràcia i se'n va anar. Vale, total. Arribem al 8 d'abril, sí?
4: Dimecres.
0: L'endemà al matí no em veig capaç d'anar a treballar. Envio un missatge pel grup de WhatsApp de la feina i dic que no estic bé i no puc anar a treballar. Això, la tutora, pues, es va agafar la baixa. Em quedo a casa i els companys de direcció em van informant de tots els moviments que van fent. Aconsegueixen pressionar el grup fins que un alumne de la classe confessa a una altra professora que ell que ha estat ell i que se li ha anat a les mans. Què passa? Que nosaltres ens demanen veure el registre de totes les trucades que teníem. I l'alumne aquest, a la profe, li ensenya una captura de pantalla. La profe li diu, no. Jo vull veure el registre real de trucades. Total, que l'ensenya i, oh, quina casualitat, no tenia a ningú. Ninguna trucada era d'ell. I tenia moltes trucades salientes. No entrantes.
1: Clar, que havia fet moltes trucades.
0: Havia fet moltes trucades. Al final es va confessar que era ell, ja l'han expulsat, no patiu, però...
2: No patiu, que
0: però
2: ja està
0: sí que cerca,
2: fora de circulació.
0: Sí que és cert que tingueu molt en compte amb tot aquest tema, perquè a mi m'ha tocat una mica la moral. Anirem als Mossos d'Esquadra a denunciar-ho, lògicament. Però a mi m'ha tocat molt la moral haver de, doncs, durant un dia i algo, haver d'estar pendent del mòbil, que no em truquessin, bloquejar tots els números. La tutora aquesta es va haver de demanar la baixa. Hi ha profes que també s'han sentit bastant atacats. La classe en general, doncs, ens hem sentit molt atacats entre tots i al final hi havia un merder així molt generalitzat. Per sort s'ha acabat resolent fàcil. I llavors, és això, tingueu molt...
1: I s'ha procedit a fer una denúncia als Mossos?
0: Divendres que ve vaig a fer una denúncia als Mossos i, per tant, ara farem una trucadeta. Hola, bon dia.
1: Hola, hola, qui és?
0: Sóc jo.
1: Qui és tu?
0: Sóc jo.
1: Qui és tu?
0: Sóc jo.
1: Qui és tu? Qui és? Per què truca a l'hora dels joves?
0: Ah, no, jo no he trucat. M'heu trucat vosaltres.
1: Com que no? Però nosaltres estem aquí fent el programa, estem aquí a Cugat Mèdia, avinguda Plana d'Hospital.
0: Ah, no, m'heu trucat vosaltres.
1: Martí, estàs per aquí, Martí? Martí?
0: Sí, què passa?
1: Eren així, les trucades?
0: No, de fet, tu agafaves i no responien. Et penjaven directament.
1: Segueix aquí la persona que ens està
0: sí,
1: trucant?
0: Sí, sí.
1: Què fas? O sigui, per què truques a aquest programa?
0: No, però si m'heu trucat vosaltres. Què dius que què? Què dius que què? Penja,
1: va.
2: O sigui, podem fer una altra trucada?
1: Penja, sisplau,
0: fem
1: va,
0: una
1: sí.
0: Fem una altra.
2: A veure, venga,
0: truca.
1: Estan a dret, per favor.
5: Hola.
0: Hola, tia Pepa, què tal?
5: Bon dia, bona hora.
1: Tia Pepa, tu t'ha passat això de que truquin gent que no et toca?
5: A mi em va passar que em van trucar del banc, que no era banc, eh? I vaig dir-li la contrasenya i em
0: van... No, nena, no, això no ho has de fer.
5: Perquè jo pensava que era el meu gestor, que era el Manel.
1: Estàs parlant amb nosaltres o estàs parlant amb algú del poble, tu?
5: No, amb altres.
1: Ah, vale.
5: Que vaig parlar i jo pensava que era el Manel. Que el Manel és el meu gestor del banc, que està a Banyoles.
0: Ah, mira.
5: I vaig anar... I... No, Banyoles no, cony. Que està a Ribes de Freser, que està a prop d'un
1: bar. Ah, ja deia jo Banyoles, que dius tu.
5: Que està a la caixa d'enginyers allà i vaig anar... I doncs res, al final no era el Manel i em van estafar.
0: I et van agafar uns quants calerons, o què?
5: 20 euros, els fills de puta.
1: Ai, la pensió,
0: escolta, 20 euros són 20 euros, eh?
5: Que no n'hi ha tant, eh? Que això que ens va rebaixar la pensió.
1: Bueno, molt bé, va, ja està. Per favor, va.
5: Aneu-vos
1: guants. Hem de seguir amb el programa.
0: Ves a estendre la roba, va.
1: Hem de seguir amb el programa, per favor. És que això de les trucades...
0: A vosaltres us ha trucat algun...
1: A mi, bueno, a vegades truquen números que respons i no... I és com que... Que
0: ningú
1: és
0: plan,
1: respon, escoltant,
0: no?
1: I ningú respon.
0: Sí.
1: I a mi sí que em passa que a vegades truquen de denuncis de, bàsicament, spam.
2: Ara, mira.
1: I jo responc en plan com si fos un iaio emprenyat. Però què dius vostè? Però què diu vostè? Que no et sento bé. Per favor, sisplau. No, escolta.
0: Escolta'm una cosa. Jo va haver-hi una trucada que em van dir hola, somos de Movistar, no sé què, no sé quantos. I jo, lo siento. No
1: Movistar
0: tengo...
1: me la
0: no,
1: vas
0: no, no, no. Lo siento, no tengo dinero en la Guardiola.
2: La Guardiola.
0: I em vaig quedar tan ample...
2: Et dius Pep.
0: No, em vaig quedar tan ample, però tan ample, Espectacular.
2: Jo, mira, jo tinc experiències on em truquen robots. Em truca la IA. Em diu, ¿quieres un trabajo fácil, InfoJob? No sé què.
0: Ah, sí,
2: jo agafo i el ronyo. És a dir, li faig... al robot, sí. A les persones, no, perquè...
0: Són persones i al final també estan treballant ells.
2: Clar.
0: Jo des d'aquí, ja que tenim un espai així públic i ens podeu sentir, jo des d'aquí, siguin les persones que siguin, tingueu-li una mica de respecte a les persones. Vale, estan fent una feina
2: truco,
0: que potser...
2: Truco! Heu de dir que sou una empresa. I així no es torna a trucar.
1: Ai, saps què he vist avui? Aquest cap de setmana, no, aquesta setmana santa, he vist que hi ha contractors que estan contractant a gent que fan entrevistes en plan d'empreses de tecnologia i d'informació i que fan doncs, entrevistes online, no? Llavors, tenen la por de que vingui gent nord-coreana que contractada pel govern intenta entrar a aquestes empreses i llavors fent-se passar per gent japonesa i llavors per tindre informació d'empreses estatunidenques per intentar doncs aquesta guerra que tenen tota l'estona. Llavors, què fan per veure si aquesta persona és de Nord-Corea o no? Dir, digues que te la pot xupar Kim Jong-un.
0: Ah, és veritat, ho he vist. He vist el vídeo, sí.
1: I si aquesta persona ho diu, vale, és japonès. Si ho diu, es veu com... I et penja, dius, vale, és nord-coreà.
0: Sí. Bueno,
1: dit això...
0: Quan ens queda?
2: Ens queden exactament de 32 a 57. Hi han 25 minuts.
1: Doncs procedim amb la secció.
0: Genís Marcet.
2: Si voleu, podem procedir amb la secció.
0: Ah, bueno. Últim d'esto. No agafeu trucades que no sapigueu de qui són.
1: Exacte.
0: Passem.
1: Les merdes del Genís. Som-hi.
0: Com les trucades.
2: Genís, què ens expliques avui?
0: Genís Pastís.
1: Companys, benvinguts a la meva secció, aquest espai radiofònic on un estudiant de periodisme aprofita la ràdio pública de la seva ciutat per parlar de temes que potser no són d'alta importància ni d'inconvenència de ningú dels nostres oients. Però com que és la meva secció i tinc 25% de la propietat d'aquest programa, decideixo espaiar-me sense límit. Nanos, d'alguna forma s'ha d'omplir els 57 minuts que dura aquest programa?
0: Que jo també he de parlar, o sigui, jo sóc l'últim, però aquí ningú pensa en fi, saps? O sigui, però és que
1: una vegada comença la secció s'heu tret els auriculars... Vale, que és una secció currada i que és jo parlant a mi mateix, però joder, almenys.
2: Tu, és hòstia, saps com li pots dir a la secció? Les reflexions del Genís.
0: És molt bona, eh? Bueno, tira, que si no jo no tinc temps.
1: Parlo del que em surt, però has d'estar atents, nano. O sigui...
0: Jo estic atent. Vale. Jo primer tira.
1: A veure, avui us vinc a parlar d'una reflexió que fas cada any quan arriben aquestes dates. És que després de Setmana Santa, entre entregues, exàmens i l'estrès de tornar a la rutina... A l'estudiant li apareix un pensament que, amb una creixent insistent, comença a fer-se notar en el subconscient.
0: Vacances.
1: Aquest pensament no és cap altre del que d'estar fins als collons, bàsicament.
2: Ei, aquest vocabulari.
0: Hi ha aquest i després hi ha l'altre que ja s'està arribant ja a l'estiu.
1: Sí, un moment, ara abordo aquest tema. No ens hem d'aprendre això a la lleugera. Quan em refereixo al sentiment d'estar fins als collons, em refereixo al no poder més. A l'haver fet només 4 dies de classe i ja està enyorant les vacances. Ara, segurament esteu pensant, aquest cabró té raó, porto 4 dies de classe on he tornat a l'horari i vull anar a la platja muntanya a fer el brot mentre que veig com les hores passen, doncs sí, companys. Jo atribueixo...
2: Literalment, el que sona, o sigui, el que ha sonat a les... O sigui, ha començat la Setmana Santa, ha començat el divendres de Setmana Santa, i ha començat així. Sí.
1: Vale, queda amb aquesta sintonia. Jo atribueixo la causa d'aquest sentiment plenament a la Setmana Santa. Una setmana en què, a part d'estressar-te pels exàmens i les entregues que tens de tornada, comences a veure la llum al final del túnel i dius, ara tot és baixada, ara ja no queda res per l'estiu. Però arriba el 7 d'abril i torna a classe. Tornar a la realitat. Així doncs, aquesta falsa alegria de començar comença a decaure, fent que tornis a la rutina, desesperat, deprimit i amb ganes de que arribi l'últim dia de classe per poder deixar de pensar fins que arriba desembre, setembre i tot torna a començar. Un bucle infinit que mai acaba.
0: Bueno, que comencis a treballar.
1: Què en penseu vosaltres d'això?
2: Jo he de dir, en la meva defensa...
0: Em saltarà el copi.
2: En la meva defensa he de dir que jo ja he obert la temporada de platja perquè ja m'he banyat.
1: Mare meva, tio.
0: Jo no, perquè fa com 5 anys que no vaig a una platja.
1: No, però per això posava platja barra muntanya, perquè sabia que si només posava la platja, Martín diria, jo no vaig a la platja. I llavors dic, bueno.
0: No, de fet, poso més platja. Aquest cap de setmana hi vaig. Amb l'esplai.
1: Ah, us aneu a Blanes.
0: No.
1: No. Us anava on a Blanes, però al final ho dic que no.
0: Tampoc. Saps on me'n vaig?
1: On te'n vas?
0: Saps com ho feia el Messi?
3: Sí. Què t'he de fer? Què t'he de fer? Què t'he de fer?
1: Bueno, jo soy de Castelldefel. Bueno, escolta, a vosaltres us passa això de la tornada, que creieu que sou, esteu molt optimistes i arribeu al
0: sí,
1: moment?
0: Sí, jo estic molt optimista perquè... Ja arriba! Classe... Ja arriba la...
2: No sé
0: parlar. Ja arriba la cabronada.
2: I saps que arribava... No, no, però saps que hi ha després en cabronada?
0: Al maig.
2: Què sona? Què és això?
1: Verano.
2: No. I més coses.
1: Vercul.
2: I què hi ha just al principi del verano?
1: Amb un aniversari.
0: El Canet.
2: A part.
1: 4
2: el
1: de maig.
2: Canet.
0: El Cabró.
2: Festivals. FM. El Cabró. FM, nois.
1: Vale, però encara queda. O sigui, no ho entès la meva secció.
0: Primer...
1: M'he currat aquesta secció, l'he redactat amb un puny i letra.
0: Primer encabronada.
1: Quina ràbia em feu, tio, mira, escolta,
0: primer encabronada...
1: Ja està, per favor, d'aquí la meva secció si no em feu ni puto cas, tio. Sí.
0: Primer encabronada a l'abril. Després...
2: Què?
0: Després tens...
2: M'ha llançat un paper, em sento agredit.
0: Tens una mica de... 1 de maig, el pont de 1 de maig, ojo, eh?
2: Hòstia, el pont de maig, el pont de maig.
0: Ojo. Jo tinc festa...
2: Què cau en divendres?
0: Tinc festa el dijous, jo. El 30 d'abril tinc.
2: Que, a sobre?
0: Sí, perquè, clar, tu vas fer el... A la... El divendres de carnaval o alguna cosa així.
1: Jo tinc festa el dimarts de la setmana que ve.
0: Vale, fantàstic.
1: La comunitària de la UAB.
0: Fantàstic.
2: Ah, ostres, nosaltres tenim castell.
0: Perdona,
2: de festa.
0: La UAB fa més festes que una altra cosa.
2: Feu més,
0: o sigui,
2: festes, feu més vagues que festes. Per tot.
1: Com que calleu? Feu... Deixa'm expressar la meva alegria.
0: Ah, no, no anem a... Ah, no, perdoneu.
1: Has escollit fer una carrera a la UAB?
0: Calleu, no estem a Castelldefel, estem a Salut a Calafell.
2: Calafell.
0: Calafell. A Calafell. No estem Calafell. A Castelldefel.
1: Bueno, una vegada feta la meva secció ignorada, Martí,
2: no,
1: què
2: portes avui? No, encara tenim...
0: Avui... No, tranqui, que el meu concurs és llargueta. Avui us porto concurs de Setmana Santa.
1: Què no lleva, Martí?
2: Atenció.
0: Primer de tot, us faré preguntetes així de Setmana Santa, a veure si sabeu una mica per què es fa aquesta Setmana Santa, perquè jo ara estic veient vídeos de... científics fan tres coses a la seva vida, no canvia res a la meva vida, Jesús fa tres coses a la seva vida, engordo 3 quilos. Setmana Santa, amb la mona. Nadal, amb els canelons. I després la segona i la tercera, no sé quina és, però bueno...
1: Reflexions del Martí.
0: És alguna cosa. Comencem. Què commemora la Setmana Santa en la tradició cristiana?
1: Commemora la tornada de Jesucrist.
0: No, el naixement de Jesús...
2: La resurrecció.
0: Calla't una estona. El naixement de Jesús, la passió, mort i resurrecció de Jesús o l'arribada dels Reis d'Orient.
1: La segona.
2: La B.
0: Johan és la B, fantàstic.
2: Gràcies.
0: Quin dia comença oficialment la Setmana Santa? Dimecres de Cendra, dijous Sant o diumenge de Rams? Genís?
1: La B.
0: Dijous Sant?
2: No.
0: És incorrecte, Joan?
2: Diumenge de Rams.
0: Diumenge de Rams, efectivament. Dijous Sant és el dijous després.
1: Jo he fet la comunió.
2: La catequesis m'està servint per alguna
1: cosa. Sí, jo he fet catequesis i comunió, també.
0: Sí, de fet, jo vaig anar amb catequesis amb tu.
2: Com?
0: Sí. Perdó? Després t'ensenyo.
1: Jo vaig fer catequesis després de la comunió per anar a fer la confirmació.
0: Què se celebra el diumenge de Rams? L'entrada triomfal de Jesús a Jerusalem, l'últim sopar o el baptisme de Jesús?
1: Jo. La A.
0: L'entrada, perfecte.
1: Bú!
0: Que estàs cremant més que una altra cosa, o sigui...
1: Bú! Més que una calçotada, no?
2: Però cremes més que els incendis de Galícia aquest any.
0: Vinga, calleu.
1: Els incendis de Los Angeles de l'any passat.
0: Com es diu el període de 40 dies de preparació abans de Setmana Santa?
1: Jo.
2: Quaresma.
1: Joder.
0: 40.
1: Era la fàcil.
0: Quin d'aquests esdeveniments va passar el dijous Sant? L'últim sopar i el rentat de peus? Crucifixió o resurrecció?
2: L'últim sopar.
0: L'últim sopar, això és
1: Fucking Judas, nano.
0: Correcte.
2: Merci, tio.
0: De res, tio.
2: Merci, gràcies.
0: De res, tio.
2: Thank you, thank you.
0: Qui va trair Jesús per 30 monedes
1: jo,
0: de plata?
1: Jo. M'han donat 30 monedes en Judas.
0: Judas, què més?
1: I no sé què.
0: Perquè hi havia dos.
1: Sí. En Judas, no? És en
0: Judas. Hi havia dos, Judas.
1: Ah, el malo.
0: Judas Iscariot.
1: Ah, jo què sé, tio. Jo
2: no pues em menges el... El pobrot!
0: Xxt! Què recorden els cristians el divendres sant?
1: Sí.
0: La institució eucaristia, la mort de Jesús a la creu o els miracles dels pans i peixos?
1: La mort de Jesús a la creu.
0: És correcte, perquè els altres dos m'ho he inventat.
2: Como Jesucristo que multiplicó los penes... Los peces... Me disculpa la expressió.
0: Qui era el governador romà? Prou!
2: Bro, caldo, bro.
0: Prou,
2: bro.
0: Dóna'm el paper. Ja està.
2: Que
0: qui era el governador romà que va condemnar Jesús a mort? Herodes. Vinga, Joan, calla't una estona.
2: No era Ponci Pilat.
0: Que és un pas en les processons de Setmana Santa.
2: Un pas.
0: El camí que recorren els fidels, una plataforma amb imatges religioses que es porta a les espatlles o un tipus de calçat especial.
2: Dos.
0: El pas.
2: Dos.
0: El pas és la B, perfecte.
2: Dos.
0: Pum, vale, pum. Comencem a parlar de les passions. Aquí a Catalunya tenim dues passions. Tenim així més famosilles, eh? La d'Esparreguera i la d'Olesa de Montserrat. Quina de les dues té el rècord Guinness per tenir el major nombre de persones a l'escenari simultàniament?
2: Esparreguera.
0: La d'Olesa de Montserrat.
2: És el millor que m'han
0: donat. Quantes persones hi ha dalt de l'escenari a la passió d'Esparreguera? Més o menys.
4: No tens nombre?
0: Sí, però no us el diré. No.
2: Tot Catalunya.
0: Però tu ets imbècil, o què?
4: La passió d'Esparreguera, crec que seran unes...
2: 8 milions i mig de futurs. No, eren 7 i mig, perdó.
0: Ah, no, ara ja són 8.
4: No sé, si són dues persones.
0: Va, us dic, 500, 300 o 100?
2: 500. 300.
0: 300.
2: Vamos!
0: Ara parlarem de la dansa de mort de verges. Vale?
2: Com nosaltres.
0: Que sapigueu que la dansa, aquesta, la dansa de mort, perquè després hi ha la passió de verges, a la dansa de la mort la formen 5 esquelets, sí? Disposats en forma de creu que ballen al so d'un timbal. Aquests 5 esquelets... No, només hi ha un carrer i és el carrer dels cargols. Aquests 5 esquelets, sí? Ah, és que ja ni se t'està sentint tot. O sigui, si ho vols fer-ho... Ara, gràcies. Aquests 5 esquelets, ara us en diré 3. Heu de dir els altres dos. Hi ha la bandera, porta un estendard negre que li diu «Lo temps és breu». El rellotge porta un rellotge sense agulles, indicant que l'hora de la mort és imprevisible. Els platets, que són dos infants, porten uns platets amb cendra, símbol de la caducitat del cos. I ara m'heu de dir l'últim esquelet que falta. Quin és? És el més famós. És el que va al davant de tot. És el que va al davant de tot.
4: La
2: bon cop de fals.
0: Daia, es diu. Sí. Porta una daia amb l'inscripció Nemidi Parco. No perdono ningú, en llatí, i és qui talla la vida. Vale? Que és la mort.
2: Què et fa amb la vida?
0: Pues, això és la daia.
2: Què et fa amb la vida?
0: Català. Daia!
2: Mare. És com acabarem tots.
0: Mare.
2: La passió de les verges, nosaltres. Perdó.
0: Totalment. Llavors, ara, us pregunto, com es diu la setmana immediatament anterior a la Setmana Santa?
4: Setmana no santa.
0: Setmana de passió, setmana blanca, setmana gran.
4: Setmana de passió.
2: Setmana gran és com... Uah, és com gran.
4: La fucking setmana, bro.
2: Semanote.
0: Joan?
4: El semanote.
2: Jo crec que és la primera.
0: És correcte, és la setmana de la passió.
4: Pa, bombo, clar.
0: Quin és l'objecte que es beneeix el diumenge de Rams?
4: El ram.
0: Gran Teixeris!
2: La palma, bro, la palma. La palma d'Ebre.
0: Vale. Quin nom rep el divendres després del dijous gra a Sant?
2: Pues divendres Sant. No.
0: El
4: divendres.
0: No, és correcte, és divendres Sant.
4: Pa, molt bé.
0: Iu! Cremes molt el micro, Genís, de veritat.
2: Iu!
0: Tradicionalment, què no es pot menjar el divendres Sant segons el precepte religiós?
2: Carn, perquè és haram.
0: Però quina carn?
2: De vedella, de vaca.
0: Carn vermella, les altres tipus de carn.
2: La vaca, joder.
0: Claro. Ara, si tu li preguntes a la vaca quin tipus de carn se sent i et diu negre, endavant, menja-te-la.
2: Ollo, bombo clat. Ollo, no ho he pensat. Com s'identifica una vaca? Claro. És una tesi doctoral molt bona.
0: Quin deixeble va negar Jesús tres vegades abans que cantés el gall?
2: Judas Iscariot.
0: No, Judas no. És Joan, Andreu i Pere.
2: Pere Botero.
0: El Pere Botero. Va, quin dels tres?
2: El Joan. No, el Joan no. Joan és molt bo. Joan és,
0: és el puto Pedro.
2: Ai, el Pedro, ai!
4: Ai, el...
2: El botanero! Fa 2000 anys, t'imagines el Pedro? Allà. Ei, què passa, bro?
0: Bé, i última pregunta. Què representa la figura de l'ou a la Pasqua? No.
2: Els meus. Els meus.
0: Us diré tres opcions. El sacrifici, la vida nova i la resurrecció, o el pecat... Calla't una estona. O el pecat original.
4: El pecat original.
2: El pecat original. Perquè vosaltres... Déu li va tocar els ous. Llavors, llavors és a l'ou de Déu que li van tocar.
0: Podeu ser tan subnormal.
2: Ei, ei, ei, ei, ei, ei. Jo no he ofès a ningú.
0: Teniu, ei, tres, petita, no teniu tres opcions.
2: No diguis això, ets
0: perfecte. I heu escollit l'única que m'he inventat jo.
4: La
0: única que m'he inventat jo, que és el pecat original, me l'he inventat jo i me l'he tret jo
2: del
0: meu peu.
2: De l'ou.
0: O sigui, els dos, sacrifici i la vida nova i la resurrecció... Calla't una estona!
2: La resolució.
0: Resurrecció. Aquests dos no m'ho he inventat jo.
2: Jesús murió al tercer dia i ressuscitó al tercer dia. Ho serà el rap de Minecraft.
0: Però... és igual, que és la vida nova. Ja està, m'he cansat de vosaltres, tio. Doncs ja
2: pues et queden 9 minuts.
0: Bueno, per fi, tio! Per fi puc fer la meva secció com es nota quan hi ha el Pedro, tio. Llavors...
2: Què tal la Setmana Santa, nois?
0: No, no, abans d'això. Setmana que ve. Anem a fer spoiler.
2: Atenció. No, d'aquí dos. D'aquí dues.
0: D'aquí dos. Anem a fer spoiler.
4: Bombes.
0: Espera, començo tirant la primera bomba.
2: Es posa ulleres de sol. Atenció.
0: D'aquí dues setmanes... Encabronada. D'aquí dues setmanes portarem una diablesa aquí. D'aquí dues setmanes portarem aquí una persona que és diable.
2: El
0: i d'aquí dues setmanes...
4: Portarem un gatet.
0: D'aquí dues setmanes, el Genís i a mi no em veurem ni el pèl.
4: No ens
0: veurem ni el pèl. Més bastant...
2: Per què?
0: Perquè hi ha l'encabronada.
4: La festa del diable de Sant Cugat.
0: Però, gràcies. D'aquí un mes s'està cooking... S'està cooking una entrevista molt guapa que pot haver-hi. I d'aquí dos mesos...
4: No un, no dos, no tres, no dos, dos.
2: Dos. Te la meto potser, i te la tos.
0: Potser, tornem a fer... El torneig de globus!
2: Un aplaudiment. Des
0: ja
2: de
0: està,
2: casa, des de casa
0: Pedro.
2: I des del cotxe...
0: Ja estarà el Pedro.
2: Tots aplaudint.
0: Ja estarà el Pedro.
2: Ja estarà el Pedro.
4: Perquè la gent aplaudeix aquesta supermà.
2: La pedroneta és...
0: La pedroneta. S'hi va pujar l'altre dia.
2: No, la butaneta.
0: La butaneta. S'hi va pujar l'altre
4: dia.
2: L'altre dia
4: estic pel carrer i
2: sento... Bro, no se li cala ni res. Pobret.
0: No.
2: Pobret. O sigui, és literalment... literalment és engegar el cotxe, ficar-se, parar, començar un altre cop, engegar, fer el joc de pedals, calada. Bum!
4: La
6: Pepeneta, nano.
2: No, no.
6: Fa una excursió a l'hora dels joves a Montmeló.
2: La Pepeneta, mare meva.
0: Bé,
2: i atenció, perquè potser...
0: No, això encara no.
2: Encara no es pot gravar.
0: Això encara no.
2: Tenim encara acusats per gravar. No.
0: Això encara no. Ah! Apunteu i d'aquí un mes, d'aquí un mes, Jim Kamaz.
2: Apunteu-vos als casals de l'hora al joc. Ai, de l'hora
6: al joc.
0: Apunteu-vos
6: als casals de l'oficina al joc.
0: Sí. Sí. I d'aquí... D'aquí un mes, Jim Kamaz.
6: Ah, no, estem en fire, eh?
2: Estem pim, pam, pum.
6: No, agafeu-vos a la mà vosaltres també.
2: Bocadillo.
6: De tun. De tun.
0: I una cosa. D'aquí dues setmanes hi ha la setmana més bonica de tot l'any. No, pec i pip. Espanya.
2: El quinto. Podem fer un quinto?
0: No.
2: Un quinto.
0: Quants minuts ens queden?
2: Ens queden... ens queden 5 minuts.
6: Quinto de l'hora dels joves.
2: Cinco.
6: Cuatro.
2: Tres. diguem que Cugat Media s'està convertint en un...
6: En
2: Jordomé. Vale, ens acaba de saludar el nostre tècnic de so.
0: És espectacular.
2: Una salut... Una salutació per Oriol.
0: Uri, Uri. Ah, no, de fet, vull fer un remember, vull fer un remember, perquè quan estàvem de Setmana Santa, vam fer 4 anys, just, vale? Ens han estat acompanyant moltes persones en aquests 4 anys. Ens ha estat acompanyant la Jèssica, el Xavi Cacho, grande Xavi Cacho, grande Xavi Cacho. Ens està acompanyant també l'Uri, que estava de tècnic de so, ara està substituint a la Jèssica, el Juanmi, la Sílvia, Operación Juanmi, Operación Cristina, Operación...
2: Què hem dit?
0: Todo.
6: També la... No podem oblidar-nos...
0: De la Carme, grande Carme, grande Carme.
2: I totes aquestes persones... Nosaltres penseu que hem vist l'Uri, l'Uri, que és el tècnic de so...
6: Nosaltres hem vist entrar i sortir moltes persones de Cugat Media, eh?
2: Hem vist l'Uri marxar i l'Uri tornar un altre cop.
6: Reunion.
2: Però el més important, l'hora dels joves.
0: Segueix.
2: 4 anys.
7: Anys i anys, per molts anys, a la una per molts anys.
0: Que sapigueu que portem 78 programes...
2: Uau, l'has descomptat?
0: 78 programes la temporada que ve... A meitats del març farem el 100.
8: El Martí, ara parlem així.
6: El Joan
0: està igual.
2: Igual de
0: subnormal.
2: Sí. També.
0: Però estàs igual. L'únic que ha canviat he sigut jo.
6: Amb la veu, amb dos decibels més alt.
0: Sí. Una mica més aguda, ahí greu, i ja està. Fio!
8: Hola, bon dia, som l'hora dels joves!
0: Ara ens hauríem de dir l'hora dels imbècils.
2: L'hora dels universitaris.
0: No, però estic fent un cicle superior.
6: Un cicle.
0: Un cicle, he dit.
2: Cicle. Fas cercles?
0: No, superior. Faig cicle.
2: Com es nota que estem matant el temps d'una manera increïble?
0: Bueno,
6: portem 4 temporades.
0: Quatre temporades. No, 4 temporades. Digues una paraula que acabi amb aquestes 4 temporades. O sigui, que englobi.
6: Encara no han acabat la quarta temporada, però...
0: No te l'has acabat... No em facis spoiler, eh?
6: No.
2: No.
6: Innovació.
0: Joan?
2: El Geni és molt bona. Evolució. Hem evolucionat. Hem fet...
0: Jo diré història.
2: Història d'Espanya.
0: I la que falta per fer, perquè volem portar convidats molt guapos...
2: Molt guapos
0: coses...
2: i molt bons, a part de guapos. També llangetxos, també t'he de dir.
0: Volem portar coses a la ràdio molt més xules que el que estem fent ara.
6: Nosaltres hem portat aquí convidats que en Cugat Media crec que no hagués portat.
0: Volem fer algun directe, a veure si ens deixen. I tot això gràcies...
6: Fora de Cugat Media que dintre de
0: sí.
6: Cugat Media.
0: I tot això gràcies a Cugat Media. Un aplaudiment.
2: Gràcies, Corpo, per fer això possible.
0: I això ho estem fent... Sense gravar-t'ho, tio. No ho podrem penjar a l'Instagram, això.
6: Ja, bueno.
2: Ai.
6: Bueno, podem fer això d'agafant que... Agafa...
2: Ai.
0: Agafant l'àudio.
6: Agafar les... Com crear unes zones així amb les barres i fer com en antena.
0: Ah, no, una cosa. Sabeu com va sortir el logo de l'Hora dels Joves?
2: Va sortir el Pedro fent tonteries i...
0: Va dir, mira, tinc un logo. Bueno, de fet, tinc 3 logos.
2: Sí. i va haver-hi un que ens va agradar i doncs pues mira, aquest.
0: Sí.
2: Passa, li canviarem la lletra perquè era una basura. Lletra,
0: en sortir... No.
2: Sí.
0: Ara ja no es pot canviar.
2: Bueno, no, ara ja no, però...
0: Ah, no, i ens hem de fer unes samarretes.
6: Fa
2: 4
6: anys que
2: són culeres. No? Traurem merch.
0: Traurem merch.
2: Algun, no sabem quan, però algun dia traurem,
0: algun dia traurem merch. No, però per nosaltres en volem fer.
2: Sí,
6: que
2: sí.
6: Que posi aquí, amb la
0: computadora de joves,
6: i a darrere 25% del programa. 25%.
2: Perquè no som substituïbles. Cap de nosaltres som
0: cap,
2: substituïbles.
0: Cap dels dos, ai, cap dels quatre, ni el Pedro.
6: Que no està.
2: Que no està.
0: Hola, Pedro!
6: És com que aquesta temporada el Pedro està sent fantasma.
0: El Pedro està venint per les entrevistes.
6: Pels moments importants. Hem de portar més convidats perquè sí ve el Pedro.
0: Exacte.
6: I per això aquesta temporada està sent la temporada més convidats.
0: Bé, moltes gràcies a tots per vindre. Ens veiem a un altre programa. Ens veiem la setmana següent, perquè la que ve torna a sonar això. Ens veiem la setmana següent amb convidats de la cabronada.
6: Esperem que Jair Domínguez hagués lliure.
0: I nosaltres ens despedim.
2: Ens acomiadem.
0: Ens despedim perquè ara ens anem a prendre pel cul. Ens hem despedit ja directament.
2: Vinga, fòliques a Reus. Adéu.
0: Apa, adéu. Visca Reus.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Latina Forest. El no al preacord assolit entre els sindicats majoritaris i el Departament d'Educació divendres passat ha guanyat en la consulta els docents amb 39.502 vots, que equival a un 65,1% del total. El sí ha recollit 21.184 vots, un 34,9%. La consulta l'han impulsat USTEC, CGT i la Intersindical. Han participat 60.686 docents d'un total de 99.305, que equival a un 61,11% de participació. Els professionals havien d'escollir entre dir sí al preacord o no i comprometre's a fer les vagues necessàries fins a final de curs. USTEC i professors de secundària, signants al preacord, han fet campanya pel sí, mentre que la CGT i la Intersindical han defensat el no. La consulta es va obrir dilluns al migdia i s'ha tancat aquest dijous al migdia. La 13a edició de la Nit en Blanc tornarà a convertir el centre de Sant Cugat en una festa del comerç i la cultura, amb el lema «Quan la lluna minva, Sant Cugat s'encén», la ciutat s'omplirà de vida al vespre del 13 de juny amb una novetat principal, la participació de l'Enxarxada, la botiga del marxandatge de les entitats locals, que tindrà una carpa als quatre cantons. La jornada també comptarà amb la presència de Polseres Candela, que recaptarà fons per al càncer infantil. La Cristina Urriza és nascuda a Barcelona i santcugatenca des dels 6 anys i ha construït una trajectòria marcada per la responsabilitat, la capacitat de superació i el compromís social. Ella és advocada de formació i està vinculada des de fa dues dècades amb l'Associació Vallès Amics de la Neurologia, AVAN, de la qual n'és la presidenta des de fa 10 anys. El magazín Faves Comptades l'ha entrevistat per parlar de les seves experiències personals i professionals que més l'han transformat i la podeu recuperar a www.cugat.cat. I la Neus Sula Cassi va tenir clar des que va saber que estava embarassada que volia parir a casa. Després de convèncer el seu company que aquesta era la millor opció per ella, li va tocar fer pedagogia amb tot el seu entorn. Es tracta d'una experiència que en el seu cas l'ha fet madurar molt i diu connectar amb una memòria antiga de la dona. Amb motiu del Dia Mundial del Part a Casa, recuperem la història de la Neus, que forma part del podcast Aigües Trencades. I fins aquí les notícies. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a xarxes i cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

Benvinguts, estimats parroquians i parroquianes, tortugues i tortugues. Benvinguts un cop més a la nostra cita setmanal amb la música. Amb la música d'ahir, amb la música del segle XX. Amb una veu no gaire primaveral, però amb un temps espaterrant, fot un sol que t'hi cagues. Som a punt d'obrir el

Segurament a tots vosaltres us sonaran molt, molt, molt, perquè fa només 40 anyets, carai. Així que ens carregarem amb el que faci falta, amb un toquet de màgia, si és necessari, per començar. I efectivament, efectivament, efectivament, començarem amb un toc de màgia. It's a kind of magic. Ah, sí, senyor.

Queen tornava amb nou àlbum, It's a Kind of Magic, 1986. Un tema composat per bateria, per Roger Taylor, i que també forma part de la banda sonora de Los Inmortales, recordeu? Amb el Christopher Lambert i Sean Connery. Doncs bé, parlem de números 1 de 1986. Al principi no estava jo massa per la feina de posar-la, però, carai, no podia faltar. Aquí la teniu, no cal ni que la presenti, que cony!

eren suecs i ens ho volien fer passar com un grup de heavy metal. Després te n'adonaves que tot el rock dels 80 pràcticament era així. El 86 va aparèixer, van debutar un grup que venia de Nord-Amèrica, Bon Jovi, amb cançons com aquesta.

del seu àlbum Slippery With That de 1986, era el debut d'aquesta banda de Nova Jersey, Bon Jovi, You Give Love a Bad Name. I ara tornem cap a Anglaterra, una banda britànica, una banda que havia, que va participar després al Festival d'Eurovisió. Es van cansar de vendre discos l'any anterior, caminant sobre l'Arc de Sant Martí, Walking on Sunshine, i el 86 tornaven amb aquest tema, Is That It?, Katrina and the Waves.

Un tros de Rhythm and Blues, l'autora, la vocalista del grup Kimberly Root, de l'àlbum Waves de 1986, era Catherine and the Waves, Is That It? I el gran exitàs de 1986 fou el nou àlbum de Peter Gabriel, So, amb cançons com aquesta, Sledgehammer.

passat per un potent videoclip. El 1986 va ser... Aquesta cançó va ser la cançó d'aquell any. De l'àlbum So, de Peter Gabriel, era aquest Sledgehammer.

Encara que sí, en dura competència amb Prince, que el 1986 no se li va acudir d'una altra cosa que gravar i publicar aquest tema. Kiss!

0: Kiss.
1: Era el seu àlbum Parade, era aquest tema Kiss, un dels seus, el seu número 1 del 1986 i un dels seus números 1 històrics i definitius. També va ser l'any del debut d'una banda australiana, Crowded House, amb temes... Oh, tinc debilitat per aquest tema. Don't Dream It's Over!

Quina preciositat de cançó. Don't Dream Me Jove, de la banda australiana Crowded House. Qui diria que el 1986 un tema a capella, i a més una versió, però a capella, fos número 1 en les llistes britàniques? Doncs ho van aconseguir els House Martins amb aquest tema, Caravan of Love.

fou un èxit inesperat. Els Hells Martins van treure un EP amb temes a capella i aquest va arribar a número 1. Increïble. Un que se la va jugar i de manera impopular se'n va anar a gravar el seu àlbum a Sud-àfrica i va tornar amb una joia que es deia Graceland. Parlem de Paul Simon i parlem de temes com aquest You Can Call Me All.

Va gravar aquest tema amb la companyia vocal d'un grup local, un grup de Sud-àfrica, que es deia Ladysmith Black Mambazo. Se'ls va portar cap als Estats Units i van tenir algun èxit cap allà 87-88. Doncs bé, anem a, per un nou àlbum de Tina Turner de l'any 86, l'àlbum Break Every Rule, trencant cada regla. Amb aquest tema, Typical Male, Tina Turner.

Una Tina Turner molt vuitantera. I aquest tema, que va ser número 86, Typical Male. I ja que parlem de machos típicos o de típicos machos, 1986 es va estrenar una pel·lícula que va haver divisió d'opinions, no? Vull dir, n'hi ha que deien que era boníssima la pel·lícula i altres que opinàvem que era una merda. Estem parlant d'una de setmanes i media, però clar, hi ha gent que li agrada 50 sombres de Grey, o sigui, en fi, amb aquest aspecte no podem dir, no podem dir allò que és bo o que no és bo. Però això sí, el que era boníssima, boníssima era la cançó de 9 setmanes i media. Aquí la teniu, Joe Cocker, You Can Leave Your Head On.

Doncs hem arribat al final del nostre Tortuga d'avui. Avui els hem portat números uns. La setmana vinent us portarem pop. Pop del 86, no va arribar a número 1, però cançons que valen la pena. Pep Alia, com sempre, un plaer, un immens plaer d'haver compartit un trosset de cap de setmana amb vosaltres i us espero aquí dissabte vinent per tornar a 1986. I us deixo amb aquest número 1 de Chris Rea. Us deixo On The Beach. Mil gràcies per la vostra companyia. Adéu-siau.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla la Tina Forest. El no al preacord assolit entre els sindicats majoritaris i el Departament d'Educació divendres passat ha guanyat en la consulta els docents amb 39.502 vots, que equival a un 65,1% del total. El sí ha recollit 21.184 vots, un 34,9%. La consulta l'han impulsat USTEC, CGT i la Intersindical. Han participat 60.686 docents d'un total de 99.305, que equival a un 61,11% de participació. Els professionals havien d'escollir entre dir sí al preacord o no i comprometre's a fer les vagues necessàries fins a final de curs. USTEC i professors de secundària, signants al preacord, han fet campanya pel sí, mentre que la CGT i la Intersindical han defensat el no. La consulta es va obrir dilluns al migdia i s'ha tancat aquest dijous al migdia. La 13a edició de la Nit en Blanc tornarà a convertir el centre de Sant Cugat en una festa del comerç i la cultura, amb el lema «Quan la lluna minva, Sant Cugat s'encén», la ciutat s'omplirà de vida al vespre del 13 de juny amb una novetat principal, la participació de l'Enxarxada, la botiga del marxandatge de les entitats locals, que tindrà una carpa als quatre cantons. La jornada també comptarà amb la presència de Polseres Candela, que recaptarà fons per al càncer infantil. La Cristina Urriza és nascuda a Barcelona i santcugatenca des dels 6 anys i ha construït una trajectòria marcada per la responsabilitat, la capacitat de superació i el compromís social. Ella és advocada de formació i està vinculada des de fa dues dècades amb l'Associació Vallès Amics de la Neurologia, AVAN, de la qual n'és la presidenta des de fa 10 anys. El magazín Faves Comptades l'ha entrevistat per parlar de les seves experiències personals i professionals que més l'han transformat i la podeu recuperar a www.cugat.cat. I la Neus Sula Cassi va tenir clar des que va saber que estava embarassada que volia parir a casa. Després de convèncer el seu company que aquesta era la millor opció per ella, li va tocar fer pedagogia en tot el seu entorn. Es tracta d'una experiència que en el seu cas l'ha fet madurar molt i diu connectar amb una memòria antiga de la dona. Amb motiu del Dia Mundial del Part a Casa, recuperem la història de la Neus, que forma part del podcast Aigües Trencades. I fins aquí les notícies. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a xarxes i cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: A partir d'ara, et convidem a escoltar les cançons de la banda sonora de la teva vida. Això és Cocodril Club. T'explica la pel·lícula Albert Malla.

Moltes gràcies, Gavi Alegret, Salvajes. Gràcies a tots vosaltres per estar novament en connexió. Comença un nou viatge, com sempre apassionant, per la màquina del temps. T'hi apuntes? Vine, junts ho passarem bé i tindrem els millors records.

0: Perquè sentim amor per aquest ofici de la comunicació. Perquè sentim amor per la música. Que millor que començar amb el tema d'amor, el programa. Que contra tot pronòstic, continua endavant. Malgrat els molts anys transcorreguts. I deu estar vigent, perquè els fidels oients de sempre s'hi afegeixen cada setmana nous oients que ens descobreixen com per casualitat, passejant per el dial, potser navegant per internet, potser perquè algú els hi ha recomanat, potser perquè algun amic, conegut o familiar, els hi ha dit: escolta això, que potser t'agrada. I nosaltres, com sempre, intentant fer-vos feliços, entregant el millor que hem pogut aprendre de la nostra vida professional i personal. Gràcies per tornar a la ràdio i al seu màgic món de sensacions. Algú va dir: la desconfiança en el futur ens fa difícil renunciar al passat. Per això ho fem junts. La responsabilitat està bastant compartida, eh? Ah. Quina és la teva cançó més especial? Pots posar-te en el programa mitjançant correu electrònic enviant un e-mail a cocodrilclub@gmail.com. Però en els primers anys de programa també rebíem moltes trucades al contestador automàtic.
1: Hola, Albert, sóc la Sònia. Mira, et volia demanar a veure si em podries posar la cançó de Chicago, de If You Leave Me, Me Now, es diu, que em porta molt, molt record d'un noi que es deia Alberto també. D'acord? Vinga, gràcies. Adéu i felicitats pel programa, eh?

baby, please don't go. She's blown, no tan vayas, Ana. If you leave me now, feliz va a ir si me dejas ahora. No era l'estil habitual de Chicago, però es va convertir en el seu més gran èxit, el 1976. Perfectament, aquesta cançó podria formar part del nou espai. Quina cançó lenta t'agradaria ballar amb la persona desitjada?

Deixa volar la teva imaginació. Ah, però si fos possible aquesta circumstància, sabem que molts oients d'aquest programa ens escolten en parella, doncs pots ballar el lent preferit, escoltant la ràdio. Nosaltres som d'una generació que estàvem esperant els lents perquè era una manera, sobretot per als més tímids, de començar una conversa, una excusa per conèixer aquella persona, oi? I els discjòqueis ho sabien i per això a les sessions de ball es posaven diverses tandes de lents. I a les festes particulars estàvem desitjant que arribessin d'hora. Digue-m'ho per correu electrònic enviant un e-mail a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. És fantàstic que estiguis escoltant ara mateix qualsevol de les 125 emissores que emeten aquest programa en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears. Per la FM i algunes d'elles també en simultani per la tele, per el canal de ràdio de la TDT. Moltes deixen a la teva disposició el programa als seus webs per escoltar-lo en diferit o per descarregar-lo. Per si no et vols perdre res, per si vols que t'acompanyem allà on vagis, els últims programes emesos els trobaràs a la plataforma iVox.com, també a YouTube, a iTunes, a Apple, entre d'altres. M'escriu en Marc Torres Piulax, que em diu: hola Albert, et felicito pel teu programa, moltes gràcies, que ens aporta records inestimables. Aporto una contribució a la nova llista dels lentorros. La pots passar a la primera hora de programa, sisplau? Doncs aquí estem. Diu: el pianista de jazz Errol Garner va compondre Misty, que podríem traduir per Boirós. És una magnífica balada que ha estat molt versionada amb lletra afegida, Look at Me. Una de les millors versions, per al meu gust, la va fer un cantant que aquí va ser poc conegut, en Johnny Mathis, que m'agradaria escoltar. Per cert, la nostra Núria Feliu va fer-ne una magnífica interpretació en català. Tot és gris. És veritat. Bona memòria, Marc. Aquí està, primer, la de Johnny Mathis.

Misty. Boira. Gravació original de 1959 de Johnny Mathis. Nascut el 1935 a Texas. Però, com molt bé ens recordava l'amic Marc Torres, que ens ha demanat aquest lent per ballar de dos en dos, la nostra Núria Feliu va fer una estupenda adaptació al català.

0: Tot és gris, tot és trist, cantava la Núria. Diuen que disfrutar amb les cançons tristes, comprovar que un altre, en aquest cas el cantant, també està fotut, ens ajuda a portar lo nostre. Coco, tu què creus, que es pot disfrutar de la tristesa? Perquè també diuen que el cervell el que busca és la comprensió. Per cert, que aquesta cançó també la va versionar Joan Manuel Serrat el 1996 en aquell àlbum d'homenatge a la nova cançó, que es va dir Banda sonora d'un temps i d'un país.
1: Tot és gris, o és el temps.

0: trist.
1: Però a la nostra estimada Núria Feliu, quina cançó li hagués agradat escriure? Li preguntàvem un dia que ens la vam dur a una discoteca, i per això disculpareu el soroll de fons.
2: Quina cançó t'hagués agradat escriure?
3: Eh? All Over the Rainbow, el Més enllà d'on hi ha l'iris, que a més la primera versió que hi va haver-hi, que es va cantar aquí a aquest país, va ser la que jo vaig gravar l'any 72, que és allà, Més enllà d'on hi ha l'iris, lluny de tot. Està considerada la millor cançó als americans. I a més, hosteritzada, perquè té el nostre. És una cançó que és una meravella.
2: Núria, has estat molt amable.
3: Moltes gràcies.
2: Gràcies a tu.
3: Moltes gràcies.
2: Gràcies.

0: La cançó de la pel·lícula El Mago de Oz, una famosa comèdia musical que va triomfar a Broadway, però quan van decidir portar-la al cinema, van demanar una nova cançó per adornar escenes que no sortien a l'obra teatral. I aquella cançó va ser Over the Rainbow, que va estar a punt de ser suprimida a l'hora del muntatge. Però, per sort, per Judy Garland i per als afeccionats d'arreu del món, la cançó es va quedar a la pel·lícula i també en el cor de milions d'admiradors.
1: T'acompanya l'Albert Malla.

quina cançó lenta és la teva preferida per ballar-la de dos en dos? Bueno, això que està sonant és tot un clàssic en el programa. No ha passat mai gaire temps sense que la tornéssiu a demanar. Estem escoltant en una adaptació fantàstica, instrumental, que van fer els Ventures. Però l'Alícia, des de Formentera, ens demana la versió més popular, la que Bobby Vinton va fer l'any 1972, i ja sabeu que amb el títol aquí de Sellado con un beso. Still with a kiss. Mwah.

està el cantant Bobby Binton, nascut a Pennsylvania, Estats Units, el 1935. Va fer moltes, però aquest va ser l'èxit de la seva vida.

Still with a Kiss. Still with a Kiss. Sellado con un petonet. El lent preferit de l'Alícia, que ens escolta i escriu des de Formentera, per ballar amb aquella persona amb la que t'agradaria ballar aquesta cançó. A mi també m'agradaria que formessis part del grup de Facebook dels seguidors d'aquest programa. Agrega-t'hi al grup Cocodril Club. I de moment ho deixem amb la proposta que ens fa la Laura des de Guardiola de Berguedà. És A ti, de Jade Zen. Jade Zen va triomfar amb aquesta cançó i altres molt maques, aquesta concretament de 1976, però va morir molt jove, d'un infart, amb només 41 anys. No devia estar molt estressat, però aquestes coses mai se sap. Ho dic perquè va morir estant de vacances a Tahití. Ell havia nascut a Nova York el 1938. Ens va deixar el 1980 a Papeete, a la Polinèsia francesa. Diu la Laura que preferiria la versió en castellà perquè és la que una vegada li van dedicar per la ràdio i també va tenir l'ocasió de ballar-la amb la persona que estimava.

0: verdad.
1: A ti.
0: A ti.
1: Per qui fem aquest programa.
0: A lo que fuiste y lo que serás.
1: A lo que fuiste y a lo que serás. Gràcies, Laura, gràcies a tots els que ens dediqueu un temps per escriure'ns. Aquí a cocodrilclub@gmail.com.
2: Escoltes Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

I una cosa tan senzilla, tan antiga, però tan efectiva com dedicar una cançó per la ràdio, sempre és una bona idea. A vegades hem de tornar a allò que fèiem i que vam deixar de fer, no sabem per què. A la ràdio, em refereixo a la ràdio, però també a la vida, oi? Ho dic per aquest correu que diu: bon dia, Albert, em dic Anna Rosa i m'agradaria molt dedicar una cançó als meus pares, que tenen 87 i 89 anys i que t'escolten des de Tremp, Lleida. Ells són el Josep i l'Anna Maria i voldria que els hi dediquessis la cançó de Brasil per Ray Conniff. Recordo de petita com ells sempre la posaven en vinil i començaven a ballar-la junts al mig del menjador mentre nosaltres, els fills, els miràvem. Doncs per ells, que ja són molt grans, dir-los que els estimo molt amb aquesta cançó. Moltes gràcies.

0: fantàstiques adaptacions que feia Ray Conniff d'èxits internacionals com aquest Brasil, que espero, Anna Rosa, que també avui, a l'escoltar-la per la ràdio, els teus pares, el Josep i l'Anna Maria, s'hagin posat a ballar-la al mig del menjador. Ray Conniff la va gravar el 1959 i després es va reeditar el 1963. Ray Conniff marxava a l'altra dimensió l'octubre del 2002 a una població de Califòrnia que es diu Escondido. Es va caure i es va donar un cop al cap contra un lavabo de casa seva. Havia nascut a Massachusetts el 1916 i sempre es va caracteritzar per tenir un cor acompanyant a l'orquestra que ell dirigia. On trobaràs un programa tan rar com aquest, que igual sona Ray Conniff, que Led Zeppelin, per dir algú. Ah, algú ho ha dit. No descuidis el moment. Disfruta'l com si fos l'únic que tens. Ja saps que aquí tenim una barreja sensacional d'estils, colors i apotents que fem junts i que ben segur ens enriqueix a tots.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.

Recordes el primer disc que et vas comprar? No? Doncs digue'm el primer que recordis. Estarem encantats de compartir-lo. Digue-m'ho per correu electrònic enviant un e-mail a cocodrilclub@gmail.com. Així ho ha fet la Conxita Salvador Arqués des de Bellver de Cerdanya, que ens diu: un dels primers discos que recordo, sempre els he comprat amb el meu marit, va ser Elton John Concert a Austràlia. Elton és el meu cantant preferit. A casa teníem una discografia molt extensa, estrangers i catalans. Bé, gràcies Albert per la feina que fas. Sóc una nostàlgica i amant de la música. Qualsevol. Bé, la salsa m'avorreix. Canto fins i tot en un grup de gospel. Molt bé. Doncs endavant i felicitats, Conxita Salvador, que és de Bellver de Cerdanya. Doncs, malauradament, aquest concert d'Elton John a Austràlia, bé, el segon, perquè n'havia fet un 2 anys abans, però no s'havia publicat en disc, ell no estava bé de veu. I, bueno, i així va quedar gravat. Una llàstima, perquè els que treballem amb la veu sabem que malament ho passem quan hem de fer una feina, una locució, en el meu cas, per exemple, d'un doblatge o d'un programa de ràdio, i no estàs bé de veu. Pateixes molt, perquè, a més, no és fàcil que escollin la teva veu per fer un treball, i quan no estàs bé de veu i ho has de fer aquell dia perquè no poden esperar i tal, o els enzillaments, has de dir truqueu a un altre company perquè jo avui no estic per això. Però, és clar, jo no em puc comparar a una gira que estava fent Elton John amb una situació crítica de veu durant la seva famosa gira per Austràlia el novembre i desembre de 1986, coneguda com a Tour de Force. Encara que els concerts van ser magistrals, la seva veu estava notablement desgastada, rasposa i amb dificultats per assolir notes altes a causa d'uns nòduls o pòlips que tenia a les seves cordes vocals, producte de l'excés de treball i també de l'abús de substàncies. Aquí els detalls clau d'aquell moment, forçant-lo a cantar en un to més greu. Tot i això, es diu que la seva interpretació va tenir una intensitat emocional encara més gran. Ell va decidir continuar. Poc després de finalitzar la gira australiana, es va sotmetre a una cirurgia de gola a principis de gener del 87 per extirpar els nòduls. Tenia por de no tornar a cantar mai més, per la qual cosa va dedicar cada nota d'aquests últims concerts amb l'orquestra amb un lliurament total. Malgrat els seus problemes vocals, l'àlbum i el concert documentat Live in Australia with the Melbourne Symphony Orchestra està considerat un dels millors moments de la seva carrera.

0: Elton John en directe a Austràlia el 1986, el primer disc que es va comprar la Conxita Salvador Arqués de Bellver de Cerdanya.
1: Can I just say no to your kind request?
0: Però ara ja estem projectant a la nostra pantalla gegant de cinema.
1: Yeah.
0: Ja estem a l'espai de les bandes sonores. Digue'm la cançó de banda sonora que més t'ha agradat, o el tema instrumental, encara que no necessàriament t'hagi agradat la pel·lícula. La majoria de vegades, però, ens agraden les dues coses.

Sí, aquesta és una cançó original dels Bee Gees, que aquí es va dir "Cómo puedes arreglar un corazón destrozado". Però estem escoltant la versió que es va fer per la banda sonora de Notting Hill, perquè fa referència a l'amic Pere, que ens escriu des de Roda de Ter. Diu: "Tinc la banda sonora de Notting Hill i no té desperdici". Certament, Pere, l'hem posada en diverses ocasions en aquest espai. Diu: "Són totes molt bones, però la meva petició ara és només instrumental. The Hurt Has Pleasure First, de la pel·lícula El Piano". Ah. Salutacions i molt bon dia a tothom. Doncs moltes gràcies, perquè és una molt bona elecció. Bon gust, Pere.

bé que ens ha deixat aquesta música del gran Michael Nyman, un dels més grans autors de bandes sonores, en aquest cas doncs, de la pel·lícula El Piano, de 1993, que va dirigir Jane Campion, amb aquest tema The Heart Asks Pleasure First. El cor primer demana plaer. Per cert que la directora és de Nova Zelanda i recordem que almenys tenim un oient a Nova Zelanda i que tots aquells que ens escolteu lluny d'on fem el programa, que és Catalunya, Andorra o les Balears, ens agradaria molt que ens escrivíssiu, encara que només sigui per dir que estic a tal lloc i escolto el programa per internet, és clar, en directe o en diferit. En aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock, on sempre intentem acariciar la teva memòria, mateix estem projectant. I la Mireia Ruiz, des del Masnou, ens diu: Hola Albert, primer de tot felicitar-te pels meravellosos programes

Cry to Me, plora per mi, una cançó molt curta, com la majoria de les cançons dels anys 60, perquè aquesta és original de 1964, tot i que es va utilitzar a la pel·lícula Dirty Dancing el 1987. El seu autor, Solomon Burke, havia nascut a Filadèlfia el 1940 i va morir estant a l'aeroport d'Amsterdam el 2010. Gràcies, Mireia, de Masnou. La pel·lícula i la seva banda sonora, la de Dirty Dancing, agrada a molta gent, com també la de Pretty Woman, de la que estem escoltant un tema d'amor poc conegut però molt maco, per donar pas a la tercera i última proposta d'aquest espai de bandes sonores.

0: música per somiar despert. I en colors. Des de Barcelona, la Mònica ens diu, en el seu correu rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com: Hola, Albert. M'encantaria escoltar Aquarius amb la cinquena dimensió. El nom de la pel·li d'aquesta banda sonora és Her, de 1979. Gràcies, Mònica. Doncs sí, Her va ser primer un musical de Broadway, de hippies, que es queixaven de la guerra del Vietnam i que en algunes escenes sortien despullats amb la qual cosa, totalment despullats, o sigui, pilota picada. I això, doncs, va ser en el seu moment polèmic, oi? I 10 anys més tard d'estrenar-se el musical als teatres, el 1979, com molt bé deia l'amiga Mònica, Milos Forman va dirigir l'adaptació al cinema. No perdis la sintonia, Cocodril.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla la Tina Forest. El no al preacord assolit entre els sindicats majoritaris i el Departament d'Educació divendres passat ha guanyat en la consulta els docents amb 39.502 vots, que equival a un 65,1% del total. El sí ha recollit 21.184 vots, un 34,9%. La consulta l'han impulsat USTEC, CGT i la Intersindical. Han participat 60.686 docents d'un total de 99.305, que equival a un 61,11% de participació. Els professionals havien d'escollir entre dir sí al preacord o no i comprometre's a fer les vagues necessàries fins a final de curs. USTEC i professors de secundària, signants al preacord, han fet campanya pel sí, mentre que la CGT i la Intersindical han defensat el no. La consulta es va obrir dilluns al migdia i s'ha tancat aquest dijous al migdia. La 13a edició de la Nit en Blanc tornarà a convertir el centre de Sant Cugat en una festa del comerç i la cultura, amb el lema «Quan la lluna minva Sant Cugat s'encén, la ciutat s'omplirà de vida al vespre del 13 de juny», amb una novetat principal, la participació de l'Enxarxada, la botiga del marxandatge de les entitats locals, que tindrà una carpa als quatre cantons. La jornada també comptarà amb la presència de Polseres Candela, que recaptarà fons per al càncer infantil. La Cristina Urriza és nascuda a Barcelona i santcugatenca des dels 6 anys i ha construït una trajectòria marcada per la responsabilitat, la capacitat de superació i el compromís social. Ella és advocada de formació i està vinculada des de fa dues dècades amb l'Associació Vallès Amics de la Neurologia, AVAN, de la qual n'és la presidenta des de fa 10 anys. El magazín Faves Comptades l'ha entrevistat per parlar de les seves experiències personals i professionals que més l'han transformat i la podeu recuperar a www.cugat.cat. I la Neus Sula Cassi va tenir clar des que va saber que estava embarassada que volia parir a casa. Després de convèncer el seu company que aquesta era la millor opció per ella, li va tocar fer pedagogia en tot el seu entorn. Es tracta d'una experiència que en el seu cas l'ha fet madurar molt i diu connectar amb una memòria antiga de la dona. Amb motiu del Dia Mundial del Part a Casa, recuperem la història de la Neus, que forma part del podcast Aigües Trencades. I fins aquí les notícies. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a xarxes i cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
3: Gràcies, Montse. Gràcies, Noemí. Sí, programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock. Que sempre intenta fer-te costat. I fins i tot que mentre soni el programa i tu l'escoltis, puguis oblidar-te de tot allò que ara mateix et preocupa. Algú va dir... La ment ho és tot. Et converteixes amb el que penses. I amb quina cançó estàs pensant?
4: Hola, bona tarda, Albert. D'entrada, moltes gràcies. Voldria escoltar una cançó que fa molts anys que no la sento, d'una cantant italiana que es diu o es deia Nada, i el títol de la cançó és Hace frío ya.

0: Aquesta ara feia molt de temps que no sonava aquí al programa, però va ser un èxit el 1969 en italià. Ma che freddo fa, i també en castellà, hace frío ya. La cantant, efectivament, es diu Nada, ara té 72 anys, i bueno, amb aquesta cançó va quedar cinquena al prestigiós Festival de San Remo. Ella va ser guanyadora en diverses ocasions del Festival de San Remo.
1: Això és Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
0: Sí, però m'agradaria saber on està el piano, perquè em fa sentir bé. Ah, mira, ja arriba el piano. Ha. Gràcies per escoltar qualsevol de les 125 emissores que emeten aquest programa en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Illes Balears, per la FM, alguns també per, en simultani, per la tele, per la TDT. Per al canal de... No ens veus, però és millor, perquè això és ràdio, tu. No ens agrada la ràdio amb càmeres. A més, és molt avorrit. Si acabes d'incorporar-te, ja fas una mica tona tard. O sigui que si no et vols perdre res, aquí tens una segona oportunitat. Pots... És que em feu riure. Pots recuperar els últims programes emesos a les plataformes iVoox, entre d'altres, també. On està? Ah, sí, a Amazon Music, a YouTube, a iTunes, a Apple. Per escoltar-nos en diferit, íntegrament o per fragments, o per descarregar l'arxiu i portar-nos amb tu allà on vagis. Ja saps que al mar o a la muntanya, el Coco t'acompanya. I participa. Pots fer-ho per correu electrònic enviant un correu a... cocodrilclub@gmail.com. Així ho ha fet Amador Maestro, que diu: hola Albert, enhorabona pel programa, m'agrada molt l'apartat que fas de les versions. Et proposo una joia amagada del grup Blondie versionant Ring of Fire, cançó gravada especialment per a la pel·lícula Rudy de 1980, on la banda Blondie apareix interpretant-se a si mateixa. És una comèdia musical amb fracàs comercial per aquesta raó, la banda sonora. Una barreja brillant i eclèctica de gèneres. Va quedar limitada i arraconada, convertint-se el doble long play en una autèntica raresa, indispensable per col·leccionistes durant molts anys. Doncs mira, nosaltres no coneixíem això, i mira que ens cau bé Debbie Harry, la cantant del grup Blondie, la que va ser conilleta Playboy, però realment aquesta no va ser... una versió afortunada.
2: Okay. Bye-bye.

L'amic oient amador maestro ens ha descobert aquesta raresa, aquesta versió del Ring of Fire per al grup Blondie. Es veu que es va fer només, o expressament, per la pel·lícula Rowdy de 1980, on la banda apareix interpretant-se a si mateixa. Però ja el mateix Amador diu que és una comèdia musical que va tenir un gran fracàs comercial precisament per la seva banda sonora.

David Harry no tenia el seu dia quan va gravar això. Ring of Fire, Anell de Foc, va tenir moltes versions. La més popular va ser la que el 1963 va fer Johnny Cash.

per cert, si t'agraden les pel·lícules biogràfiques relacionades amb intèrprets, amb cantants o amb gent de la música en general, et recomanem que recuperis, si pots, la pel·lícula que se li va dedicar a Johnny Cash, que està força bé i que es diu En la cuerda floja. El protagonista va ser Joaquín Fénix. En la cuerda floja. I de Blondie, que escoltàvem abans versionant aquesta cançó, preferim quedar-nos amb el seu gran èxit, Head of Glass. Aquell cor de gel que ens fa ballar des de 1979.

0: Adam Clash. Aquell cor de gel. Debbie Harry, la conillet Playboy al capdavant de Blondie, fent-nos ballar. Sí, sí, encara omple la pista a les nostres sessions. Que per sort seguim celebrant les tardes de diumenges des de les 6 en punt i fins a les 10 a la discoteca Barrocos de Barcelona, carrer Aribau 242. Portem més de 14 anys. Encara no has vingut ni una vegada? Doncs no t'ho pensis gaire, que ja tenim una edat i no sé quant de temps podem aguantar això. També aprofito per recordar-te que m'agradaria saber quina cançó t'ha fet ballar. Una, dels anys 60, 70, 80, 90, 2000. Ah, i de pas em dius quina era la teva discoteca preferida. És per la secció última d'aquesta hora de programa, la que diem els més ballats de la història.
1: Per no perdre la memòria, Cocodril Club. Amb l'Albert Malla.
0: Compartint emocions. Recuperant il·lusions. Amb moltes cançons que et diuen més cosetes al cor que al cap. Algunes de les quals encara poden provocar-te com una mena de pessigolles a les neurones. I altres s'han convertit en autèntics himnes. Digue'm quina és la teva, quina tens desitjos de compartir. Envia'm un correu a cocodrilclub@gmail.com. Com ha fet des de Barcelona la Esther Cross Carulla, que em diu: hola Albert, en un programa anterior una oient et va demanar Te amo d'Humberto Tozzi. Sí, fa poc. Diu: junt amb Glòria són els seus èxits més representatius, però hi ha una que es diu Claridad, que em porta bons records i que m'agrada molt. Un petó, Albert. Doncs tens raó, és de 1980.

claridad. 1980. Humberto Tozzi. La cançó de l'amiga Esther Cross de Barcelona. Sí, el seu primer èxit l'escoltàvem l'altre dia perquè ens ho va demanar una altra amiga oient. Va ser Te Amo, però el més internacional, sens dubte, va ser Glòria, que ara mateix podríem escoltar, però en una versió realment espectacular. En directe.

Versió de luxe, versió més llarga i, a més, versió diferent, enregistrada en directe al prestigiós Royal Albert Hall de Londres el 1988. Mentre l'escoltava, m'estaven arribant unes bones vibracions i he pensat que també seria una bona cançó, una bona proposta per l'espai del bon rotllo. El gran èxit d'Umberto Tozzi, que curiosament es va fer més internacional quan la va versionar en anglès Laura Branigan.

Laura Branigan va tenir sort amb aquesta versió, però no va tenir sort a la vida. Va morir molt jove. Era dels Estats Units, havia nascut el 1952 i va morir el 2004. Aquesta va ser la seva cançó insígnia, Gloria, que va aconseguir el certificat de platí el 1982, quan s'hi va estar 36 setmanes a la prestigiosa llista Billboard Hot 100 dels Estats Units. En el seu moment va ser tot un rècord per una artista femenina i va arribar fins al número 2. Un record dels Cocos per Laura. I ara la meva especial, que avui dia no seria tan especial, però que ho va ser entre d'altres coses, perquè em van robar el disc. Sí. Un disc de 1971. I jo sabia qui me l'havia robat, eh? Una cançó poc coneguda, però que espero i desitjo que t'agradi molt, When You Are a King, quan ets un rei, del grup White Plains. Bueno, el disc és del 71, però a mi em va desaparèixer el 1989, i en aquell temps, si un disc estava descatalogat i, a més, en aquest cas va ser poc conegut, no el podies trobar enlloc, ni als mercadillos d'ocasió. Ai. Aquesta persona que me'l va pispar se'n va anar a viure a uns 1.000 quilòmetres d'on era jo. Però un dia, per casualitat, el vaig poder recuperar amb uns quants més. Jo trobava a faltar aquest, però resulta que me'n faltaven bastants més. I hasta aquí puedo leer, que deia l'enyorat Jordi Estadella quan presentava l'1-2-3 a televisió. Ho dic perquè després també el recordaré mai. Ara, de moment, aquest grup, White Plains, eren britànics, van durar molt poc, només van fer 5 discos singles.

0: When You Are a King. When you are a king. Ara l'estava escoltant i encara m'estava emocionant una mica, eh? M'he posat tontet. White Plains, 1971. Algú va dir, els llibres, les ments i els paraigües només serveixen si s'obren.
1: Gràcies per ser ràdio.
2: Cocodril Club.
3: Está bien con la radio.
2: Cocodril Club, amb Albert.

0: Què tal? Com estàs? Tranquil, tranquil·la. Estàs a la ràdio. I al seu màgic món de sensacions. Diuen que allà on hi ha música no pot haver res de dolent, però aquí, a més, és la teva música, la música de la teva generació. I posats a imaginar, tu ja hi eres als anys 80? És que la cinta de casset va formar part de les nostres vides. Durant més de 30 anys va ser l'únic format d'àudio domèstic per enregistrar so i per reproduir-lo. I a més va ser universal. Vull dir que tothom, gairebé tothom, i arreu del món tenia un aparell per gravar o reproduir cintes de casset. Ara hi ha molts formats, moltes maneres, però llavors, tot i que majorment s'utilitzaven els cassets per gravar cançons, i especialment cançons de la ràdio, quan no es tenia butxaca per comprar tots els discos que t'agradaven, no era només per música. Gràcies a les cintes de casset hem conservat i ara podem escoltar veus de persones estimades que ja no estan entre nosaltres. Recordo també quan ens reuníem tots els de la colla per gravar-li com una mena de programa de ràdio a un altre amic que potser per feina o per estudis havia marxat lluny. I bueno, fèiem bromes i li dedicàvem coses, per exemple, per al seu aniversari. Li enviàvem per correu i ens imaginàvem que al rebre'l valoraria molt més aquest regal que qualsevol objecte que es pogués comprar a les botigues. Bueno, si estiguéssim a finals dels anys 80 i estiguessis preparant un viatge en cotxe, a més de les camises, les mudes, etcètera, etcètera, imagina't que estàs preparant una cinta de casset que la vols gravar per endur-te-la al viatge, perquè t'acompanyi, perquè el viatge sigui més maco. I després, quan passin els anys, cada cançó d'aquella cinta et recordarà el viatge. Imaginem que va ser feliç. Posats a imaginar, oi? Quina cançó posaries a la cinta? Hi ha oients que se les estan apuntant totes i volen gravar aquesta cinta de veritat. Des de València, l'amic Juanjo Monpou diu: ei, per la cinta de casset, què tal Chiquilla de Seguridad Social? Un grup molt roquer i, a més, valencià.
1: És veritat. Chiquilla!

Ai, Chiquilla va ser un gran èxit del grup de València Seguridad Social, un grup referent del pop espanyol format per José Manuel Casany. I va ser èxit el 1991. Una cançó que sovint posem en els bolos quan adaptem aquest programa en directe cara al públic i adaptat a Sessió de Ball, sobretot en temps de festes majors. I saps, Juanjo, que ens has proposat aquesta cançó per la cinta? No tan sols la coneix la gent, és que la gent la canta. Se sap la lletra de Chiquilla de memòria. Però aquesta cinta està resultant, com el programa, força variat. Això ens enriqueix a tots, eh? En Carles Serra, des de Llavaneres, s'han recordat una cara B. Normalment en els singles ja sabeu que les cares B estaven per farcir, no? Però que no acostumaven a ser bones. Les bones se les guardaven perquè fossin cares A's de diferents singles. Però hi havia excepcions, com aquesta que ens demana en Carles, de Simon & Garfunkel. Aquí va ser la cara B de Cecilia i es deia El único muchacho que vive en Nueva York.

The Only Living Boy in New York, que aquí es va dir el único muchacho que vive en Nueva York, i que Espanya va ser cara B de l'èxit Cecilia en single al 1970. És una edició molt reconeguda i difícil de trobar pels col·leccionistes. El format single, eh? Perquè en long play la cançó forma part d'un àlbum sense desperdici, absolutament mític, absolutament històric. L'àlbum que portava com a títol genèric el d'una de les grans obres de Paul Simon i el Garfunkel. Puente sobre aguas turbulentas.

0: Gràcies per la teva proposta des de Llavaneres, amic Carles Serra. Prenem nota per la fantàstica cinta de casset que estem gravant entre tots. Per anar de viatge, potser de dia, potser de nit, potser aquí al costat, potser molt lluny. Hem d'anar més lluny que cantava el llac. Potser per autopista. Potser per acompanyar-nos en una cua d'aquelles interminables. O potser per carreteres solitàries. I de moment, deixem aquesta secció amb la proposta d'en Miquel, que diu que ens escolta des d'Osona. No ens diu exactament des de quina població, però en fi. Diu, Albert, jo incluiria la cançó de Gino Vanelli, Felizia. Tinc bons records de la mateixa. La vaig escoltar per primera vegada a la teva discoteca de Barcelona, el Cocodrilo Club. Cap a l'any 96. Ah, doncs Felizia és de 1974. Gino Vanelli, el seu autor intèrpret, ara té 73 anys, havia nascut a Montreal, a Canadà. I aquesta és la cançó que ens va demanar quan vam tenir de convidat aquí a l'estimat i enyorat company radiofonista, televisiu, persona, gran persona. Padrí, padrí de la festa del 15è aniversari en antena d'aquest programa, que ara ja en té 32, Jordi Estadilla. Jordi, em podries destacar de totes les cançons que formen part de la teva banda sonora personal intransferible una i explicar-me el motiu d'aquesta elecció?
1: Mira, la resposta és no, perquè n'hi ha tantes que, evidentment, és molt difícil, no? I cauríem amb tòpics i, com Imagine o tòpics com My Way, etc. Ara, l'altre dia vaig descobrir un disc, un vinil, per favor, i el vaig posar. I era Felice de Gino Vanelli, dels anys 70 i pocs, i quina és la anècdota d'aquest disc? Bé, l'anècdota d'aquest disc és que al Mil por Mil, nosaltres els divendres fèiem una mena de concurs entre el Comelles, el Ballador i jo.
0: Us picàveu?
1: Ens picàvem i defeníem tres discos cada un. I aleshores anava pujant allò per votacions dels oients i un quedava disc com ell. I jo vaig guanyar amb Felice. I va ser l'únic país del món on el àlbum de Gino Vanelli, que era un long play, es va extreure amb single Felice. I a més amb el segell de Disco 1000. Ostres, i això per mi va ser un buah, un esclat d'alegria, al mateix temps un cop de prestigi davant dels mestres, com en el Pallardó i tal, me colgué una medalla.

0: Quina elegància, quin bon gust el del company Jordi Estadella i també el de l'amic que ens ha proposat aquesta cançó per al nostre caset, l'amic Miquel des d'Osona, on sabem que tenim molts amics. Aquí al Coco ja ho veus, música de bon gust.
1: Felicia,
0: música per sentir-te a gust, per reconfortar-te.
1: Oh, my Felicia.
0: Ai, és que quan m'agrada una cançó la poso 7 vegades seguides, però, esclar, a vegades no me'n recordo que no estic sol. Suposo que no estic sol. Suposo que hi ha algú escoltant el programa. I també suposo, posats a suposar, que alguna vegada has ballat una cançó en una discoteca. Sí o no? Digue'm quina, que la compartirem. Vinga, anima't. No ets gaire bailongo, tu? O bailonga? Fes memòria. I m'envies un correu. Cocodrilclub, tot junt, @gmail.com. Els més ballats de la història.

0: I aprofita per dir-me quina era la teva discotec preferida, que segurament ja no existeix, però que al anomenar-la, al recordar-la, també la recordaran molts altres oients. Espero el teu correu aquí a cocodrilclub@gmail.com, com ha fet des de Manresa l'Eduard, que ens diu: a mi cap al 84 m'agradava molt ballar Rock and Roll is King de la ELO. Ah, la Electric Light Orchestra. Sí, va ser un dels seus brillants temes. I diu l'Eduard: la meva disco preferida era el Memphis de Manresa. Bueno, sempre s'havia dit Memphis de Manresa, però estava a Sant Fruitós de Bages, eh? Per cert, que aquesta discoteca, Eduard, no sé si ho saps, s'ha mantingut activa des del 79, que es va inaugurar, fins ara, fins al 2026. Bueno, ara no es diu Memphis, es diu Villa Martini, però ha anunciat el seu tancament a finals d'aquest estiu. Que, bueno, déu-n'hi-do, eh? Ha funcionat del 79 al 26. I fins aquí ha funcionat el nostre programa, que espero i desitjo que t'hagi més o menys agradat. Ah, i un últim favor. Procura ser feliç, cocodril.
1: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Latina Forest. El nou al preacord assolit entre els sindicats majoritaris i el Departament d'Educació divendres passat ha guanyat en la consulta els docents amb 39.502 vots, que equival a un 65,1% del total. El CIE ha recollit 21.184 vots, un 34,9%. La consulta l'han impulsat USTEC, CGT i la Intersindical. Han participat 60.686 docents d'un total de 99.305, que equival a un 61,11% de participació. Els professionals havien d'escollir entre dir sí al preacord o no i comprometre's a fer les vagues necessàries fins a final de curs. USTEC i professors de secundària, signants al preacord, han fet campanya pel sí, mentre que la CGT i la Intersindical han defensat el no. La consulta es va obrir dilluns al migdia i s'ha tancat aquest dijous al migdia. La 13a edició de la Nit en Blanc tornarà a convertir el centre de Sant Cugat en una festa del comerç i la cultura, amb el lema «Quan la lluna minva Sant Cugat s'encén», la ciutat s'omplirà de vida al vespre del 13 de juny amb una novetat principal, la participació de l'Enxarxada, la botiga del merchandatge de les entitats locals, que tindrà una carpa als quatre cantons. La jornada també comptarà amb la presència de Polseres Candela, que recaptarà fons per al càncer infantil. La Cristina Urriza és nascuda a Barcelona i santcugatenca des dels 6 anys i ha construït una trajectòria marcada per la responsabilitat, la capacitat de superació i el compromís social. Ella és advocada de formació i està vinculada des de fa dues dècades amb l'Associació Vallès Amics de la Neurologia, AVAN, de la qual n'és la presidenta des de fa 10 anys. El magazín Faves Comptades l'ha entrevistat per parlar de les seves experiències personals i professionals que més l'han transformat i la podeu recuperar a www.cugat.cat. I la Neus Sula Cassi va tenir clar des que va saber que estava embarassada que volia parir a casa. Després de convèncer el seu company que aquesta era la millor opció per ella, li va tocar fer pedagogia amb tot el seu entorn. Es tracta d'una experiència que en el seu cas l'ha fet madurar molt i diu connectar amb una memòria antiga de la dona. Amb motiu del Dia Mundial del Part a Casa, recuperem la història de la Neus, que forma part del podcast Aigües Trencades. I fins aquí les notícies. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a xarxes i cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Latina Forest. El no al preacord assolit entre els sindicats majoritaris i el Departament d'Educació divendres passat ha guanyat en la consulta els docents amb 39.502 vots, que equival a un 65,1% del total. El sí ha recollit 21.184 vots, un 34,9%. La consulta l'han impulsat USTEC, CGT i la Intersindical. Han participat 60.686 docents d'un total de 99.305, que equival a un 61,11% de participació. Els professionals havien d'escollir entre dir sí al preacord o no i comprometre's a fer les vagues necessàries fins a final de curs. USTEC i professors de secundària, signants al preacord, han fet campanya pel sí, mentre que la CGT i la Intersindical han defensat el no. La consulta es va obrir dilluns al migdia i s'ha tancat aquest dijous al migdia. La 13a edició de la Nit en Blanc tornarà a convertir el centre de Sant Cugat en una festa del comerç i la cultura, amb el lema «Quan la lluna minva Sant Cugat s'encén», la ciutat s'omplirà de vida al vespre del 13 de juny amb una novetat principal, la participació de l'Enxarxada, la botiga del marxandatge de les entitats locals, que tindrà una carpa als quatre cantons. La jornada també comptarà amb la presència de Polseres Candela, que recaptarà fons per al càncer infantil. La Cristina Urriza és nascuda a Barcelona i santcugatenca des dels 6 anys i ha construït una trajectòria marcada per la responsabilitat, la capacitat de superació i el compromís social. Ella és advocada de formació i està vinculada des de fa dues dècades amb l'Associació Vallès Amics de la Neurologia, AVAN, de la qual n'és la presidenta des de fa 10 anys. El magazín Faves Comptades l'ha entrevistat per parlar de les seves experiències personals i professionals que més l'han transformat i la podeu recuperar a www.cugat.cat. I la Neus Sula Cassi va tenir clar des que va saber que estava embarassada que volia parir a casa. Després de convèncer el seu company que aquesta era la millor opció per ella, li va tocar fer pedagogia en tot el seu entorn. Es tracta d'una experiència que en el seu cas l'ha fet madurar molt i diu connectar amb una memòria antiga de la dona. Amb motiu del Dia Mundial del Part a Casa, recuperem la història de la Neus, que forma part del podcast Aigües Trencades. I fins aquí les notícies. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a xarxes i cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Everything that happens in life can happen in a show. You can make them laugh, you can make them cry. Anything, anything can go. The clown

0: Entertainer. Bon dia, passen 3 minuts de les 12 i comença Molta Comèdia, que és el programa de les arts escèniques de Sant Cugat i de Sant Cugat. Avui no pot ser més de Sant Cugat i no pot ser més d'arts escèniques. I, escolta, no posis l'entrada de la homilia, que no faré homilia. No faré homilia perquè tenim molt per parlar amb la convidada d'avui, tenim molta estona, però sí que vull llegir una cosa que quasi és com una homilia. Ja veus tu. A veure, escoltem, eh? A veure. I diu: aquesta temporada posem el focus en l'essència mateixa de les arts escèniques. I ara, aquí, allò que només existeix en el present compartit entre escena i públic, allò que neix i s'esvaeix en un mateix instant. Amb la casa de Carlota Friends construïm aquesta idea a partir d'un joc tipogràfic que entrellaça art com a motor creatiu i expressiu, plaer com a vivència emocional i compartida, i instant com a essència efímera i irrepetible. Ah. Escolta, ho diu tot això, eh? Maria Ferriol, benvinguda al programa Molta Comèdia.
1: Moltíssimes gràcies, bon dia.
0: He llegit aquí, doncs, el que hi ha just darrere de la portada del programa, l'últim programa que es va entregar ahir, que es va presentar ahir, a la plaça Victòria dels Àngels, i quan mirava el programa, el primer que vaig llegir és això, veure que, per què a fora doncs, hi havia art, plaer, instant, i a darrere, aquí, i vaig pensar, home, a veure, i al veure aquest escrit, dic, home, no cal que facis cap homilia.
1: És bonic, no?
0: És molt bonic, i a més, respon molt bé a una cosa que he pensat sempre jo, que el fet teatral, el fet escènic, té el valor de que passa en aquell moment i s'ha acabat.
1: I mai tornarà a ser el mateix.
0: I mai tornarà a ser el mateix.
1: És a dir, si aquella mateixa obra es fa al cap de 15 dies en un altre teatre, serà diferent.
0: El dia següent.
1: Serà diferent, perquè l'artista estarà diferent, perquè potser hi ha coses que surten diferents, perquè el públic serà diferent. Per tant, a l'ara i aquí, jo penso que ara més que mai té molt sentit. No? Per mi n'ha tingut sempre, sí. Com a filosofia de vida, n'ha tingut. Però en les arts escèniques encara més, perquè és ara...

0: d'aquesta empresa, que ja fa bastantes temporades que treballem amb ells, i ells compartint amb altres persones amb una minusvalia intel·lectual, van fer un taller meravellós. Tenim un vídeo que l'hem de passar per xarxes, perquè van fer un taller meravellós entre ells i va sortir tot això. És a dir, que no només és la idea, sinó que hi ha hagut tot un procés de creació aquí amb l'estudi de Carlota i els treballadors que tenen allà. Vull dir que té com un doble valor, no? Per mi, a més, no? Poder fer tot això amb persones que s'hi dediquen en un taller de disseny, però que a més hi ha una minusvalia, no? Intel·lectual en aquest cas, però que imagina't que han arribat a crear.
1: I això, d'aquesta sensació de que es produeix un moment determinat a l'escena, no es torna a repetir exactament igual. Jo, amb la meva llarga vida entrevistant actors, músics, qualsevol tipus d'artista d'arts escèniques, tothom coincideix amb el mateix.
0: Clar. És com un fet una mica màgic, no? És un fet una mica màgic.
1: No, inclús, encara que estigui en un cas de teatre, que estiguin dient exactament les mateixes paraules, més aquesta diferència, en un moment determinat el que pot passar és que hi hagi un espai de temps molt curt que sigui una mica diferent.
0: Uh-huh, i tant.
1: O que en un moment determinat la resposta de l'altre, de l'oponent en aquell moment, doncs faci canviar el gest. Diu, no és igual mai.
0: Mai, però inclús no és igual com ho percep l'espectador. És a dir, a vegades anem a veure un espectacle com a programadors, que en un moment donat, perquè tu estàs en un moment més sensible, o perquè estàs més cansat, o perquè... i allò t'entra d'una manera que potser no t'entraria de la mateixa manera o no et faria sentir el mateix 15 dies més tard. Per tant, també és a l'inversa, és a dir, no només és irrepetible per la companyia que ho està treballant o pel professional que està dalt de l'escenari, però també ho és per l'espectador. Fins i tot veient una mateixa cosa en dos moments determinats, inclús de la teva vida o inclús del teu moment vivencial, ho vius diferent.
1: Bé, doncs així comencem, pensem amb bon peu, a més pensant que hi ha una programació fins al 31 de gener,
0: sí,
1: amb una quantitat d'espectacles. Jo, la primera cosa que volia comentar, si et sembla, és precisament el canvi que es va produir ahir, sí, a l'hora de fer la presentació. O sigui, hi havia un esquema que al principi de tot, jo parlo de fa molts anys, sí, saps, des de fa 30, sí, 30 i escaig anys, i hi havia un esquema molt, molt petit, després es va ampliar a fer un espectacle doncs, per tothom, amb tota la sala plena, exactament, diferents participacions, inclús espectacles concrets per al dia de la presentació. I ahir es va fer una cosa a l'exterior i, a més, amb un espectacle que va ser molt bo des del punt de vista de la demostració de la companyia La Còrcoles de la Mariona Moya, sí, que va ser... Jo vaig patir molt. Vaig patir molt.
0: És el que té aquest tipus d'espectacle, que el pots gaudir però el pots patir,
1: sí,
0: també,
1: però
0: no?
1: Jo pensava, aquí sota no té res aquesta sí, noia.
0: No va lligada, no. No va assegurada.
1: I aquí sota no té res, Marta.
0: Li vam preguntar, i ens va dir, bueno, diu, no hi ha tanta distància, com dient, si caic, no passa res. A veure, jo penso que hi havia prou distància com perquè si queies s'hagués pogut fer mal. Però, bueno, tenen tècniques també, no?
1: Sí,
0: ella
1: sí,
0: va amb una barra molt llarga, sí, que això li dona molt equilibri, i m'imagino que si cau també té maneres de saber caure o de poder-se agafar en un moment donat al cable o amb la... Vull dir que, bueno, jo penso que en el moment en què ho fa i
1: segur,
0: que no ha caigut mai...
1: He mirat aquí el seu microhistorial i que va començar fa 28 anys.
0: Sí.
1: O sigui, l'any 1998 jo va començar.
0: Sí, sí, sí.
1: O sigui, que vull dir que té una experiència brutal.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: I hi havia dansa, hi havia circ, hi havia equilibri,
0: hi havia música,
1: hi havia de tot.
0: Sí.
1: Va estar molt bé.
0: Ai, me n'alegro, gràcies, perquè els canvis no sempre agraden a tothom. Hi ha un punt de canvi que jo penso que és necessari, el canvi, però bueno, no sempre és fàcil. Per l'equip tampoc, perquè és el que deies tu, venim d'una estructura una mica molt repetitiva que funciona i que segurament la continuarem fent, perquè fem dues presentacions, una al desembre i una al juny, i penso que la del desembre inevitablement s'ha de fer dins, vull dir, no hi ha dubte. Però la del juny, que per primera vegada també l'hem avançat un mes, fixa-t'hi, sempre la fèiem al juliol, amb molta calor, quan ja havia passat la festa major, quan molta gent de Sant Cugat no hi era. Bueno, ens ha semblat que l'havíem d'avançar al juny i fer aquesta diferència de 6 mesos, al desembre i al cap de 6 mesos al juny.
1: Ara,
0: per tant, això és un canvi important.
1: Ara m'ho poses bé, m'ho poses...

0: La pregunta que jo he patit moltes vegades. Per què no presentem la temporada des de setembre fins a juny?
1: No, perquè això tu sempre m'ho preguntes i jo sempre t'ho responc. Perquè és molt complicat programar. Ja programem a any vista, però a tanta, tanta... O sigui, si jo haig de programar una temporada sencera, sencera, pensa que ho hauria de fer pràcticament a un any i mig abans. I llavors m'arrisco molt a que coses em fallin. Hi ha moltes propostes, no sé, ara una que em vingui al cap... hi ha moltes propostes que és igual, que et diuen girarem, Germans de Sang, girarem. Ja la teníem, pràcticament érem la primera ciutat que rebríem Germans de Sang. A última hora no gira. Ostres, si tu programes a tanta distància, et trobes amb que no només els Germans de Sant i moltes altres et podrien fallar, perquè després quan fan números per girar o fallen actors o actrius perquè tenen contractes d'aquests clàusules que no poden tocar perquè se'n van a Madrid a fer no sé què, llavors acabaríem modificant molt la programació. Llavors, si ho fem de 6 mesos en 6 mesos, ens assegurem més que allò que programem no haguem de pràcticament anul·lar res. Va bastant per aquí, eh?
0: Entesos.
1: Sí? O sigui, va bastant per aquí. És un tema de facilitar-ho, eh? De que no ens trobem que després hem d'anul·lar, que això ens suposa molta inquietud i molts canvis i molta dificultat.
0: Bueno, la quantitat de gent que hi havia a la presentació...
1: I una altra cosa, i ningú ho fa. Pràcticament no hi ha cap teatre que ho faci, fixa't que... No fan presentacions de tot l'any. Ara, Mercat de les Flors, Lliure, TNC...
0: Potser...
1: Acaben de presentar tots ara, que això també és l'altre, no ho presentaven el juny.
0: El Teatre Nacional i el
1: Fan mitges, però fan mitges temporades.
0: El Teatre Nacional té una altra característica, que és que...
1: Fan molta producció pròpia.
0: Però a part d'això, és que sempre ho pregunto, quan m'envien la programació, què girarà?
1: Clar.
0: I no ho saben.
1: No ho saben. No ho saben fins molt tard. Esclar, imagina nosaltres com programem un TNC si ni ells mateixos ho saben. No puc programar amb tanta previsió.
0: Jo quedo al·lucinat quan em diuen cada any que no ho saben. Bueno, em diuen. Tenim en compte i ja t'ho direm.
1: Sí, perquè fan números, els hi ha de sortir i després són espectacles que a vegades són molt grans i els han d'adaptar a escenaris més petits i el fet de girar també els implica dietes. Han de fer tota una sèrie de números per saber-ho si realment surt a compte o no, si tenen més subvenció o menys a l'hora de poder girar. Hi ha diversos factors que impliquen el fet de fer girar.
0: A l'hora de parlar d'una programació com la del Teatre Auditori amb el Vila de Sau, doncs s'ha de considerar, i sempre això sí que ho considero i ho dic, que és molt diferent programar el Teatre Romea, per dir alguna cosa, que el Teatre Auditori.
1: Clar.
0: De les coses, perquè Romea pot programar una sèrie d'obres, que en 5 setmanes aquesta, 6 aquesta, 4 amb aquesta, tal, tal.
1: Clar.
0: I aquí estem dient
1: una.
0: Dansa, teatre,
1: també.
0: Música amplificada, circ...
1: Sí. I un sol dia.
0: Bueno, i vist que aquesta temporada hi ha diverses coses en 2 dies.
1: Sí, però perquè són platees. És una mica de prova, eh? És una mica de prova, també, una mica de canvi.
0: Sí.
1: És a dir, la truita, per exemple, volem fer 2 platees perquè ens sembla que és millor per l'espectador fer platea, no fer anfiteatre a les 920, sinó que l'obra requereix de més aquesta, no? aquest apropament, i farem 2 platees en lloc de 2 teatres sencers.
0: Diem...
1: I 2 platees sumen una mica més espectadors que un sol teatre de platea més anfiteatre. M'explico?
0: Sí, i tant. Vale. Diem de totes maneres que la truita de Baptiste Amant és una obra que encara està per estrenar i que la seva protagonista principal és la Emma Vilasau.
1: De fet, la Emma ahir no va venir, entre altres coses, perquè està assajant la truita.
0: Tenim el Jordi Buixaderes.
1: Estan treballant ara i fa rodatge al matí. La tarda fa assaig i no podia.
0: I és un repartiment estraner perquè hi ha la Sara Espígol, la Miranda Gas, la Júlia Bonjoc, l'Arnau Puig, el Marc Bosch i el Taifati. Que seria el tancament, precisament, d'aquesta temporada fins al 31.
1: Fins al 31 de gener. Obrim amb Parmagel, tanquem amb la truita, no està mal.
0: Tenim un principi de temporada amb 3 obres que són 3 monòlegs.
1: Expressament, eh?
0: Ah.
1: expressament. T'he de dir, i això t'agradarà també, que malgrat estem encantats amb el nou cap de programació, que segur que m'ho preguntes més tard, però t'he de dir que aquesta programació encara és del Gerald Fanon. Perquè és el que et deia, programem a any vista, no?, pràcticament, i llavors aquesta programació ell ja la va deixar tancada, vull dir que té encara segell del nostre Gerald. I aquests tres monòlegs per Magé, Leonora i l'Invencible Verano de Liliana està fet expressament, és a dir, ell tenia moltes ganes de fer aquests tres monòlegs de tres dones, de tres obres que en ell les trobava molt interessants, bueno, i ho vam fer així una mica expressament, ho va fer així una mica expressament, li va venir molt de gust de fer aquesta proposta i començar-la així, començar-la amb un Parmagel, en català, evidentment, i basada en la novel·la d'Eva Baltasar, però després passar a un Leonora i a un Invencible de Verano de Liliana, que està tenint un èxit.
0: A més a més, amb una actriu, en el cas de Parmagel, com hi ha de Rodríguez Soto, que en fi, segur que la va estirar molt bé, i a més, pel que he vist, la presenta ella prèviament al dia de la...
1: En el Parlem de... fem aquesta activitat complementària, sí, que ens agrada molt fer-ho, no per complementar, que també, sinó per donar-li una mica més de cos a tot allò que fem, no? Que el públic pugui venir, que puguem... Ho fem, a més, a la biblioteca Gabriel Ferreter, perquè estem intentant fer cosetes junts, no? Ja sabeu que és una biblioteca que està especialitzada en teatre i, per tant, val la pena poder anar fent coses junts, i més si l'obra està basada en una novel·la, que llavors té sentit.
0: Bueno, tenim dos, tres monòlegs per entrar, sí, però hi ha un altre monòleg dintre la temporada, que és el Carles Sans.
1: Sí, no té res a veure, no té res a veure, però és fresc, és un monòleg fresc, ell va dir que marxava.
0: Però vols dir que se'n va, de veritat?
1: Bueno, ara sembla, em sembla que diu, com es diu? Perquè el primer es diu Per fi sol, i el segon es diu Ara sí, no?
0: Ara diu, no, per fi me'n vaig.
1: Per fi me'n vaig. Bueno, jo entenc que sí que se'n va. L'altre va ser fresc, va ser divertit, és agradable, és... Bueno, està bé, també, està bé.
0: I tenim un altre monòleg. En aquest cas, el Pep Plaza.
1: Ja ho saps més tu que jo. Ah, sí, tenim el Pep Plaza. Tenim el nostre estimat.
0: Bueno, que passa que, clar, estem dient un monòleg del Pep Plaza i és mentida, perquè hi haurà 50 a l'escenari.
1: Sí, ell em diu, és una mica... Ell em diu... A ell li agrada reivindicar el seu paper com a actor, no necessàriament imitador. I llavors jo crec que en aquest espectacle hi ha una mica una barreja de cada. És a dir, sí que hi ha ell com a imitador, però sí que hi ha tot un fil conductor, hi ha tot un... No només és imitar, sí que hi ha tot una línia aquí que jo penso que ens sorprendrà aquí el Pep.
0: Reivindicant la seva personalitat com a actor.
1: Sí, sí, exacte, exacte. Hi ha tota una línia, tota una... Hi ha com una línia de dramatúrgia que ens farà també veure un Pep Plaza com a actor i no només com a imitador. Jo penso que pot ser interessant. I, a més, l'hem volgut posar també en l'època del Nadal, perquè per Nadal ens agrada fer coses més com per tots els públics, que puguis venir amb el fill, amb el pare, amb un amic, amb... Llavors penso que és una proposta que és...
0: Que, I aquest que any, molt desenfadada. Per Nadal, això que dius, hi ha, si no m'equivoco, 8 espectacles.
1: Sí, sí, sí. Fem l'especial,
0: o sigui,
1: Nadal.
0: Comencem amb el gospel.
1: Exacte, el dia 18 de desembre.
0: I el McLary que torna i diu que és més estrafalari que mai.
1: És més estrafalari que mai i tanca gira. De fet, el tenim perquè tanca ja la gira estrafalari i no la veurem mai més. O sigui que, en el fons, està bé perquè ja no el veurem mai més, a l'estrafalari.
0: I el va fer al teatre fa uns anys.
1: Exacte. I llavors a ell li venia molt de gust de tancar gira en el nostre teatre. Ja saps que tenim gent que ens estima en aquest sentit, i actors que els hi ve molt de gust.
0: No, perquè ha tingut una vinculació durant molts anys.
1: I llavors aquesta vinculació li fa il·lusió, vam parlar amb ell, i de fet el farem... dues funcions, em sembla que tenim, no? Sí. Teníem dues funcions, i serà bonic, perquè serà una mica com un final d'espectacle que ja no el veuràs mai més. I llavors això també té el seu mèrit, no?
0: I a teatre també, amb aquesta temporada, amb aquesta especial Nadal, teatre, amb una obra a l'estiueig, que en aquest cas és una adaptació, però a l'estiueig és una cosa molt divertida, amb divertimento absolut.
1: I el Gerald, si em sent, em mata, li va fer molta gràcia posar l'estiueig el 21 de desembre, que era quan començava l'hivern. I em va dir, em deixes posar l'estiueig el 21? I dic, va, tant, et deixo, tu ets el cap de programació, només faltaria. I li va fer com gràcia aquesta cosa de que el 21 de desembre que comença l'hivern, no? Nosaltres fem l'estiuetx, no? Que és una cosa així com... Després tenim el substitut.
0: El substitut que, dèiem del Pep Plaza. Després el concert clàssic de valsos i danses, que aquest dia s'ha de fer. I que en una època se'n feien dos.
1: Sí, però quedaven els dos, es podien fer els dos, però no omplíem al màxim els dos, és la pura realitat. A vegades ens hem d'anar adaptant, els temps canvien, i llavors, en canvi, un el podem omplir sencer.
0: Sí, està ple segur.
1: Un està ple segur. Llavors, dos ens quedava una mica justet d'omplir el segon, i vam pensar, bueno, més val que en fem un.
0: Aprofitant això que diem d'estar ple, hem de repetir una vegada més una cosa que molta gent no sap, i és el percentatge d'ocupació d'aquest teatre.
1: Sí, l'alcalde ahir va dir 86, estem amb el 84-85. Sí, ja,
0: perquè no em vaig atrevir a dir-li, escolti'm, no.
1: Jo tampoc, i menys tractant-se de dos punts, no?
0: No, però és, penso
1: l'hem
0: que
1: de mantenir.
0: S'ha de dir,
1: és un repte,
0: s'ha de repetir, perquè no, pràcticament no hi ha, potser hi ha dos teatres més que a Catalunya arribin amb aquest percentatge.
1: Liceu i TNC. I són dos teatres nacionals amb una aportació econòmica quatre vegades més, ara no et sé dir la xifra, més que la nostra.
0: Sí, sí.
1: Per tant, té mèrit, perquè per mi té mèrit. Té
0: sí,
1: mèrit.
0: Perquè una variant total d'espectacles de tot tipus, i que hi hagi aquest tipus de... Ja sabem que hi ha un tipus d'espectacle que omple més que els altres.
1: Bueno, però
0: ja sabem que a vegades hi ha un tipus d'espectacle que, de forma sorprenent, a mi em va sorprendre, per exemple, el cas últim de la Passió en Vega.
1: Ens va costar molt la Passió.
0: Em va sorprendre.
1: Nosaltres també.
0: Per això, perquè...
1: A vegades hi ha sorpreses.
0: Sí, això que et dic. A vegades dius això, s'omplirà amb tota seguretat.
1: Sí.
0: I, en canvi, alguna cosa passa que fa que no. Dintre de la temporada hi ha també circ, amb Meraki.
1: Sí. Circ n'hem d'anar fent. Aquí hi ha una cosa que la gent no ho sap, i l'espectador no ho sap, però jo aprofito el teu programa per explicar-ho. Els teatres E3-us, com el nostre, té una subvenció important de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona. Aquesta subvenció és una subvenció cada 3 anys. Però què passa? Que aquestes subvencions van lligades a tota una sèrie de demandes, és a dir, des de la Generalitat, la manera que tenen de promocionar coses o de que surtin coses és a través d'aquesta subvenció. Si tu, com a teatre E3, fas el que ells et demanen una mica en aquesta subvenció, tot això et juga a favor a l'hora de poder justificar que has fet tot allò a la subvenció. Hi ha una línia de circ que es demana que es faci circ en els E3-us. Per tant, nosaltres a vegades, potser tu en faries més o en podies fer menys, però tu també t'has d'ajustar una mica en aquestes línies estratègiques que ens venen des de Generalitat. És així, també és la manera que ells tenen de que a través dels E3 ho facis. Ara, per exemple, ens estan demanant espectacles a fora. També és un dels motius pels quals el vam fer fora. A vegades s'enfaden una mica, els teatres E3-us ens enfadem i els diem, home, no ens feu fer coses a fora, nosaltres som de dins, tenim una sala a dins, no ens feu fer coses a fora. Però suposo que per un tema de ciutat i de que el teatre també surti al carrer i per un tema de diversos motius, fem alguna coseta fora. I per això ahir també un dels motius pels quals ho vam fer fora era per fer un espectacle de circ i a fora.
0: I a fora. Molt bé, i acabem, en aquest cas, en quant a la programació de Nadal, amb el Ballet de Barcelona, que també doncs, és un clàssic en els últims 3 anys, jo diria.
1: Sí. És que és un ballet de Barcelona que funciona molt bé. Pensem que és dels millors ballets que hi ha en aquests moments a Catalunya. I funciona molt bé, treballem molt bé amb ells.
0: I afortunadament existeix un ballet que sigui de Barcelona, perquè
1: sí.
0: no n'hi ha cap en aquest moment.
1: No. Estem contents amb el Ballet de Barcelona. Cada any també intentem fer-lo per Nadal. S'omple molt. És un Carmen. Serà bonic. Ho fan molt bé. És bonic, és molt bonic.
0: Tornem al teatre.
1: Vinga.
0: Tornem al teatre. Hem dit aquests 3 monòlegs, bueno, 4, i en aquest cas no hi ha cap problema, però hi ha una sèrie d'obres que algunes d'elles, bé, penso que molta gent tindrà sorpreses. Tinc aquesta sensació.
1: A veure.
0: Per què? Perquè són obres que no són les habituals que es fan. I en aquest cas, jo diria que per exemple, els perfectes desconeguts.
1: Sí, aquesta és molt divertida.
0: És molt divertida,
1: sí.
0: Però és una obra que, en el fons, té aquest tipus d'argument on fa riure, però...
1: Fa riure, però fa pensar, però, també, eh?
0: Però Déu-n'hi-do.
1: Fa pensar. Fa riure, però fa pensar. Està molt bé, Perfectes Desconeguts. És això que dius tu. Fa riure perquè és tipus... Com comèdia, no? Però tu comenta-ho amb algú i fes la prova de... Tu posaries... Vas amb un sopar amb amics i amigues, parelles o no parelles, és igual, i tu fas la proposta de posar tots els mòbils a sobre de la taula i que al cap d'una hora, entre tots, es llegeixi tot el que ha arribat, i no sé si trobaries gaire gent, eh?
0: Llavors, cada vegada menys.
1: Cada vegada menys. Llavors el mòbil al final s'ha convertit en una cosa tan íntima nostra, on hi guardem tantes coses.
0: No és un
1: simple mòbil per parlar per telèfon. O sigui, allà hi tenim guardades moltes coses. Llavors és el que dius tu, no? Que Perfectes Desconeguts fa molt riure, però un moment, eh? Perquè hi ha aquí tot un tema que se'n podria parlar, eh? D'aquesta...
0: I a més penso que també hi ha un repartiment molt interessant.
1: Molt.
0: I que penso que... A més, respon, i penso físicament, el tipus de personatge que s'espera en una obra d'aquest tipus.
1: Sí, sí,
0: però
1: sí.
0: Però hi ha un altre també molt interessant, penso que és aquest dels objectes...
1: I interpretat fotos. Per David Selves, que això també...
0: Sí,
1: dirigit per David Selves, vull dir que això
0: ell
1: també...
0: Ell fa una interpretació d'una altra obra.
1: Sí, sí, sí.
0: Dintre
1: sí,
0: la
1: sí,
0: programació. Sí, sí. I els objectes flotants també em sembla molt interessant, perquè hi ha aquí, amb els objectes flotants, tres actriuasses. Mm. Són l'Anna Sagunt, l'Helena Gadel i l'Ariadna Montfort. A més, l'Helena Gadel és un personatge, és una actriu, sí. És una cantant,
1: sí, sí.
0: O sigui que en aquest sentit és bo. I l'Anna Segun, per mi, és una actriuassa.
1: T'agrada?
0: Molt.
1: Sí, sí, no, és una bona actriu. Ja ho dèiem ahir, que tenim una programació amb molta veu i amb molta presència femenina i molt potent, i això per mi és un gustasso. Ja ho dic, perquè jo sóc dona, i llavors suposo que per això m'agrada dir-ho, i perquè ho tenim en compte, perquè ens agrada tenir-ho en compte, hi ha actrius.
0: I ens torna el Jordi Galceran.
1: I ens torna el Jordi Galceran.
0: Que és el seu gran creador... en el seu moment, que va ser un impacte total,
1: sí.
0: Amb una obra que dirigida per Marta Butxaca, amb el Roger Coma, l'Esther sí. Cor, el Francesc Ferrer i el David Olivares.
1: Sí, sí.
0: És una comèdia d'aquelles també clàssica del Galceran, que sembla que estigui fent com una espècie, com ho diria, com una investigació. No dic policiaca, però gairebé.
1: Però quasi.
0: Sí, sí, gairebé.
1: Sí, sí.
0: Gairebé policiaca. O sigui que amb teatre tenim un gos. I hi ha una obra que a mi també em sembla molt interessant, perquè en pel·lícula la recordo moltíssim, que és El Misery.
1: El Misery, amb la Carme Conesa.
0: I aquesta jo recordo en cinema, i és brutal, la història és d'aquelles brutals.
1: Sí, sí, sí, sí, totalment. I ara a veure en teatre i amb la Carme Conesa, a veure què, no?
0: A veure què, exactament.
1: Pot estar molt bé, pot estar molt bé també, i fixa-t'hi que hi ha dos musicals, que hi ha El Misery i hi ha el Petit Príncep.
0: Però abans ens hem de parar amb el Morning Sun.
1: A veure, una això altra... t'ho explicaria molt millor el Gerald, eh? Més que jo.
0: Bueno, però... Escolta,
1: però també va ser una aposta d'ell brutal, eh?
0: Per una direcció del Pau Roca, que ha sigut actor
1: va
0: moltíssims anys i molt bé.
1: I molt jove.
0: La Míriam Iscla, l'Anna Güell i la Maima Riera, seguint aquesta línia que apuntàvem de dones.
1: Eh?
0: Finalment. I és hora.
1: Està bé.
0: És així. Doncs també és una bona aposta.
1: Sí, sí, sí. I sobre la vida d'una dona amb tota la seva complexitat, o sigui, ja no només són actrius dones, sinó que parlem de vides de dones.
0: I per acabar en teatre tenim Com vaig aprendre a conduir, de la Paula Vogel.
1: De la Beckett, no? Això ens ve de la Beckett.
0: I exactament, i a veure, doncs, aquesta jo no la conec, no en tinc ni idea.
1: Jo no l'he vista, t'he de dir que no l'he vista, però ens vam veure que hi havia molt bona crítica, i llavors el Gerald va dir, ostres, anem, perquè tenim aquest vincle també amb la Beckett, sí. I ens agrada repetir coses que la Beckett han tingut molt èxit o que ens semblen que són molt bones. I llavors el Gerald hi va anar i li va encantar, i de seguida va parlar amb el director de la Beckett, i jo... T'he de dir que no l'he vista, jo aquesta tampoc no ho puc veure tot, ni molt menys, i per això tenim un cap de programació, eh? Però Però bé, les crítiques van ser molt bones, van ser molt bones. A mi em fa molta il·lusió veure-la, aquesta, perquè les coses de la Beckett a mi m'agraden, m'agrada portar-les, també. És un públic diferent, m'agrada.
0: I per acabar en teatre, un teatre musical, en aquest cas, que tu apuntaves fa un moment, doncs tenim Una que torna,
1: que és el Petit Príncep.
0: I l'última vegada, si no me recordo, el 2020.
1: Això ja no t'ho sé dir, però sí, em sembla que va entrar per aquí.
0: I amb dues funcions.
1: Sí, perquè pensem que es poden omplir.
0: I efectivament, no és només un espectacle infantil.
1: És un espectacle per tots els públics, que val la pena, que val la pena, i tant. Bueno, hem fet una mica de repàs i penso que no està malament, no? Continua sent una temporada bonica, amb coses per tots els gustos, per totes les edats, per famílies, per persones joves, per persones...
0: Hem de parlar més de les famílies. No sé si tens més temps o no tens més temps.
1: Ah, això tu, jo sí.
0: Sí, tens més temps?
1: Tinc més temps.
0: Mira, m'ha estat trucant, suposo que deu ser el... No sé si el deu ser el Pedro Sánchez, que a vegades em truca el nom. Per preguntar-me què ha de fer.
1: Què ha de fer, què ha de recomanar, no?
0: A partir d'aquest moment. Posa'ns una mica de música, Aiman. Posa'ns una mica de música, que així reposarem. Sí, posa-hi.

0: Et vaig dir que això que posava, és precisament un dels concerts primers que farà l'Orquestra Simfònica Sant Cugat d'aquesta temporada, amb aquesta obra que és l'Andorrà, que va escriure el Salvador Brotons, dedicat als germans Claret. Els germans Claret, que són andorrans, tot i que ja són més sancugatencs.
1: Sí, eh?
0: Més sancugatencs, sí. Que andorrans. Clar que s'ha de dir una cosa, que n'hi ha un que viu aquí sempre i l'altre està molt als Estats Units.
1: Vale. Sí, però n'hi ha un que viu aquí segur, perquè no? ens parlem habitualment.
0: Casa la tenen els dos aquí, però el que passa és això, que fa molta feina el Lluís, el violoncel·lista, fa molta feina
1: fora,
0: als Estats Units. Perquè ha fet molta cosa i es fa classes fa molts anys, no? Diria que si dic 25 anys, em sembla que em quedo curt. Bueno, comencem amb un concert de la Simfònica, amb aquest amb l'esquelet, després hi ha un altre concert que ja s'ha entrat amb el Patrice, no com a solista, també la flautista, que Sant Cugatenca.
1: Sí.
0: I després el a la casa de la Simfònica Sant Cugat, aquí amb els valsos.
1: Exacte, d'aquesta temporada tenim 3 concerts d'una simfònica, en fem 7 anuals, llavors queden repartits entre les dues mitges temporades, diguéssim. En fem 4 a la primera mitja temporada i 3 ara, o... I sí, i ara aquesta segona temporada, o sigui, tenim simfònica durant l'any, la nostra Orquestra Simfònica Sant Cugat la tenim durant tot l'any. Són propostes boniques, són propostes interessants i que, a més, les combinem amb alguna proposta d'Orquestra Simfònica del Vallès o amb la Franz Schubert. Llavors, ens queda un panorama de clàssica que ens sembla que queda equilibrat, que queda bonic i que no hi ha una única orquestra, malgrat és la nostra i malgrat fem aquests 7 concerts anuals, i els combinem amb altres propostes de clàssica perquè realment tenim molt públic de clàssica i aquest públic se l'ha de cuidar. Se l'ha de cuidar, se l'ha de mantenir, per descomptat.
0: Hi ha el de la Simfònica, el Franz Schubert, Filharmonia, que hi ha un solista de piano molt interessant, a part del concert Tchaikovsky, que això és molt rasa. I el del Vallès fa aquest tipus de coses de tant en tant, una mica especials, perquè és un concert que diu pop-rock.
1: Ja. Bueno, perquè ha agafat una mica aquesta línia l'Orquestra Simfònica del Vallès de poder fer com un gran ventall
0: de
1: coses diferents a través de la...
0: I ve també, evidentment, quan ve l'òpera, la Fundació de l'Òpera de Catalunya.
1: Exacte.
0: També és l'Orquestra Simfònica del Vallès.
1: Llavors, per això concerts potser no en fem tants, perquè ja venen i ja acompanyen, diguéssim, l'òpera. Ara l'últim que vam fer és els Planetes de Holst, que vam tenir gent jove. Molta gent jove en aquest concert. Vull dir que l'Orquestra Simfònica del Vallès busca una mica això també, aquesta diversitat de públics a través de les seves propostes.
0: I una estrena mundial. Una estrena mundial del concert de piano de Carles Marigó, que va estar aquí a aquesta casa la setmana abans, el dia abans, i va demostrar aquesta... Clar, amb el tema de la clàssica hi ha un problema, que és aquest adjectiu. Quan dius clàssica, tothom pensa antic.
1: Sí.
0: I no és així. Perquè hi ha obres contemporànies, actuals...
1: I també és un dels nostres reptes, en el Teatre Auditori, Emma Vilarasau, també és un dels nostres reptes de poder fer arribar aquests concerts a gent jove interessada per la música. És que al final les edats s'acaben barrejant, perquè també ens trobem amb gent gran, digue-li gran, que a partir dels 70 anys, a partir dels 75, que venen a veure coses i que disfruten amb coses d'una modernitat excepcional o d'una innovació excepcional, i això és meravellós. A mi això és el que més m'atrau del públic, que cada vegada estem més barrejats i ja no depèn tant de l'edat, sinó dels gustos que té cadascú, de la seva sensibilitat. És així.
0: I parlant de l'Orquestra Simfònica del Vallès, això que dèiem, que col·labora i sempre actua quan hi ha l'òpera, i amb aquest cas serà l'Elixir d'Amore, que serà molt interessant, i jo volia preguntar-te una cosa en aquest sentit. Habitualment, la Fundació, abans Amics de l'Òpera de Sabadell,
1: i actualment la Fundació Òpera
0: Catalunya, generalment fan aquesta primera òpera de la temporada que ve aquí, segur,
1: i la gira,
0: afortunadament, i després, just abans de Nadal, acostumen a fer a vegades una sarsuela. I no sé si alguna vegada s'ha pensat en aquesta possibilitat de també portar-la aquí.
1: De fet, hem tingut algun espectador que ens ho ha demanat. A vegades els espectadors ens escriuen, eh? Escolta'm, en tenim uns, per exemple, que ens demanen cosa argentina. Tenim com tot un col·lectiu argentí que ens demana que, per favor...
0: Sí?
1: Ui, sí, sí, sí, té un col·lectiu i ens asseguren que complirem el teatre però que els hi fem alguna cosa argentina. I amb això de la sarsuela també ens ha passat que algun espectador ens ho demana. Sí, jo ho valorem, eh? Sempre amb el cap de programació ho valorem. Quan hi ha peticions o quan hi ha algun espectador que ens diu ho valorem, vull dir que és valorable fer alguna cosa de sarsuela. Fa temps que no en fem, no, em sembla?
0: Sí, jo diria que fa bastant temps, però... Sí. La sarsuela té un problema, i és que està menys valorada per segons qui. Quan, segons quina sarsuela, té una capacitat, té una qualitat...
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Comparable perfectament.
1: Té un públic molt determinat, segurament.
0: També, també. Però hi ha gent que no el coneix. Ja. I a vegades pot quedar molt sorprès.
1: Sí, sí, sí, sí, sí, ho valorem, eh? Es valoren totes
0: jo,
1: les possibilitats.
0: Jo, en un últim concert, doncs, hi havia els fills d'uns coneguts, els nets d'uns coneguts, i no havien estat mai en un concert, ai, en una òpera, que va atreviat en aquest
1: sí,
0: cas.
1: Sí, sí, que és fàcil.
0: I a mitja part van comentar i estaven al·lucinats.
1: Al·lucinats. Sí, sí.
0: Que no coneixien ni si era una ària o si era un duo o si era...
1: Bueno,
0: no coneixien la terminologia.
1: Sí, però en canvi
0: els
1: va agradar.
0: Però en canvi, la història, per una banda, ja. I per altra banda, tal com ho cantaven...
1: Els va entusiasmar.
0: Els va entusiasmar. Llavors jo penso que probablement amb la sarsuela, segons quines, vull dir, de tot...
1: No? Podria passar
0: Chico,
1: el mateix, no?
0: Que en el Chico és una altra cosa, però hi ha sarsueles que són d'una qualitat musical i interpretació fantàstica. Bueno, doncs tenim també a l'òpera, i ara hem de fer un salt, Hem de fer un salt, i ens anem música. A una cosa que és... El primer concert que hi ha de música amplificada el tenim, el primer concert dels Petits Camaleons, que és el dedicat, diuen, el dedicat als pares. Que jo recordo el dedicat als pares amb el Miqui Núñez, hi havia més nens i nenes,
1: sí, clar.
0: Que pares.
1: Però jo crec que diem pares perquè és a les 8 del vespre i és el que obre una mica,
0: sí,
1: no?
0: Ja.
1: És el que obre la temporada.
0: Però jo vaig entrar allà i dic, bueno, d'acord, els pares han portat els nens.
1: Exacte, s'han enganxat.
0: I en aquest cas, els 20 anys dels Amics de les Arts. Jo recordo...
1: És una bona
0: Maria,
1: proposta.
0: Al principi dels Amics de les Arts, que eren quatre...
1: Va ser un boom, allò.
0: Que eren quatre,
1: sí,
0: aleshores.
1: Sí, algun s'ha despistat.
0: Doncs, recordo que un dels primers jocs que va actuar va ser el de debut.
1: Sí, i que segurament allò devia costar poquíssim, perquè era el principi, que això sempre ens passa.
0: Sí.
1: Que agafes els primers baratíssims i ara, doncs mira, 20 anys han passat, dels Amics de les Arts. Jo me'n recordo, també, del boom que va haver-hi una mica amb els Amics de les Arts.
0: La resposta, cada vegada que vam venir, era una resposta del que esperem que aquesta vegada...
1: Sí, jo penso que omplirem, i serà un concert perquè...
0: I els Petits Camaleons no cal dir-ho, perquè quants n'hi ha? 24 grups, que dius ara?
1: Ara me recordo la roda de premsa que vam dir la quantitat de concerts que hi han en els Petits Camaleons, i a més se celebren els 15 anys de Petits Camaleons, que també, Déu-n'hi-do. 15 anys, i sempre ho diem, que passen pel teatre i per la zona de Petits Camaleons sobre les 10.000 persones. És només un cap de setmana.
0: L'entorn que hi ha afavoreix molt.
1: Afavoreix molt. Tota la restauració del voltant ja ens ho pregunten. Quan és? Sempre és el primer cap de setmana d'octubre.
0: Bueno,
1: és un projecte molt de ciutat, no?
0: L'any passat, si no m'equivoco, els diferents tipus d'abonament, em sembla que... Només en quedava d'algun sol,
1: sí,
0: òbviament.
1: Sí, sí. I ara no sé com estan d'entrades, però estan volant, volen les entrades. O sigui, les posem a la venda al maig, i la gran majoria de les entrades queden esgotades pràcticament al juliol.
0: Home, els Pets, Miqui Núñez, Rudi, Van, Sidoní, els Amics de les Arts, el Petit de Cada Lil, Triquell, Alosa, Poni Pixador, Reinaldo i Clara... Uf, clar, és que aquí hi ha una llista,
1: sí,
0: inacabable.
1: Hi ha una llista de caps de cartell, i jo penso que també, independentment d'això, que també, evidentment, són gent coneguda, també són gent que agraden els pares. És a dir,
0: sí,
1: que hi ha aquesta cosa de que no només els nanos disfruten, sinó que els pares també. I després l'adaptació, és a dir, concerts de només mitja hora, que el to, el so està molt més baix, que poden anar d'una banda a una altra. Està realment molt adaptat pels nanos. Llavors, és tot el conjunt que fa que tu puguis venir un cap de setmana sencer o un dia sencer i tens una oferta que realment està molt adaptada, no? Des de llocs on pots canviar la criatura, des d'un espai on pots donar de mamar si vens amb un nen de 5 i un que és un bebè, fins a... Llavors, tot està molt pensat per la família i pel nen, d'un lloc on poder deixar el cotxet tranquil·lament, a fora hi ha tot un espai amb molta ombra on la gent es passa allà el dia, vull dir que ja no només són els concerts, que també, i que són els caps de cartell, i que un Miqui Núñez, uns Pets, una Ludwig Mang, un Sidoní adaptat a nens, és que és un cartell que està molt bé, sinó que s'ha aconseguit que tot l'entorn, tot el que belluga aquest festival, realment estigui molt ben adaptat a famílies.
0: I seguim la llista, en aquest cas ja fora de Petits Camaleons, i tenim Sau, Els Catarres, Andrea Motis amb el trio, en aquest cas, que serà una novetat.
1: I meravellós,
0: el grup de gospel que hem comentat abans, però hi ha una cosa que em sembla fabulosa, s'ha de dir molt, que és els 20 anys de jazz en viu amb en Marco Mezquida.
1: Sí, això és meravellós, Però això és un regal, S'ha d'explicar. Més enllà de... S'ha d'explicar. Nosaltres tenim un cicle, a part de la programació estable, hi ha un cicle que es diu jazz en viu. Aquest cicle el fem en el cafè del Teatre Auditori i només podem assumir unes 80 persones per una capacitat d'espai. Això ho fem a través d'una entitat que es diu jazz en viu i que realment ens fa una programació excel·lent. Les coses com siguin. Ens fan una professora excel·lent a través de jazz en viu i vull dir-ho molt perquè hi ha una persona que s'hi dedica, a part de la seva feina, i tenim... Què ens passa? Que sempre ens queda gent fora. Llavors, clar, és un preu molt assequible amb un nivell musical molt alt. Ens queda gent fora, sempre ens queda gent fora. I això ha sigut una mica un regal en aquests espectadors que moltes vegades se'ns queden fora i que no poden entrar perquè hi ha una capacitat limitada, i els hi hem fet una mica com aquest regal de, des de jazz en viu, des d'aquesta entitat, i nosaltres, evidentment, fer-los aquest concert a la sala gran, a un preu molt assequible. Molt assequible, perquè està directament vinculat amb aquesta filosofia del cicle de jazz.
0: Tenint en compte una cosa, i és que Marco Mezquida, que ara és molt famós, molt conegut mundialment, va actuar moltíssimes vegades al jazz en viu a la cafeteria.
1: Sí, i tant.
0: Moltíssimes.
1: I tant.
0: O sigui, quan va venir de Menorca cap aquí,
1: i tant,
0: doncs va estar actuant molts diumenges a la nit.
1: I et dic una cosa, i ho tornaria a fer, és a dir, tenim uns músics molt, molt importants en el cafè, i que aquest cafè ja forma part una mica dels diferents espais on van aquests músics, i són músics boníssims, i ja els hi agrada, és a dir, el Marco Mezquida tornaria a venir en el cafè, el que passa que li hem demanat de fer-los una mica aquest regal en el nostre públic del jazz en viu, en el nostre públic del cicle de jazz al Cafè Auditori.
0: Hem saltat a la programació, diguéssim, temporalment, i hem de dir que el Festival de Poesia de Catalunya Nacional. Catalunya, que es fa a Sant Cugat, també té el seu espectacle.
1: Sempre.
0: I aquest espectacle, en aquest cas, és una direcció diferent, perquè habitualment ho havia fet en Jordi Bosch.
1: Sí.
0: I en aquest cas tenim doncs la Sílvia Bel, que seria la direcció, que a la vegada també interpretarà, sí, també recitarà, i és un homenatge a un autor, en Blai Bonet, que em sembla que, per dir-ho d'alguna forma, ja era hora.
1: Sí?
0: Que li fessin un homenatge, tenint en compte que venen també un actor mallorquí.
1: Ai, sí. Ens ve el Toni Gomila, no? El Toni Gomila, sí.
0: Que té una potència...
1: Brutal. Sí, ens encanta que el Festival Nacional de Poesia... Nosaltres tenim quatre festivals, que és el Festival Petits Camaleons, tenim el Festival Nacional de Poesia, tenim el Festival de Dansa Metropolitana, tenim el Festival El Més Petit, que és per nanos molt petits, ens encanta poder obrir el festival i continuar-ho obrint al Teatre Auditori i a Vilarassau per nosaltres.
0: Jo penso que això és
1: ens suma moltíssim, ens agrada moltíssim tenir-lo aquí i sempre fem la inauguració aquí. I hi haurà sorpreses, perquè volem vincular un petit cicle que serà molt interessant. Deixaré que ho expliqui el nou cap de programació per l'altra temporada, de cara al 2027, que també el vincularem una mica aquí, que serà una cosa molt bonica.
0: Bueno, el programador
1: per fer-lo créixer
0: està
1: una
0: molt
1: mica
0: vinculat a la poesia.
1: Clar, està molt vinculat. De fet, és poeta. I està molt vinculat a la poesia. Llavors tenim projectets i tenim coses boniques que anirem fent a poc i que el vincularem en aquest festival i que ens ve molt de gust. L'estem preparant ara ja.
0: Bueno, ens queda poc temps, però hem de dir que tenim també una bona llista d'espectacles de dansa.
1: Molt bona. És que tenim un públic molt fidel, amb dansa. Aquí s'ha treballat molt durant molts anys, eh? No només és mèrit.
0: Suposo que a part de l'espectacle al públic, el que és el previ que es fa abans de l'espectacle,
1: sí,
0: la dansa, suposo que també es deu estar ple.
1: Sí, perquè fem els assajos oberts, et refereixes als assajos oberts, eh? Sí, fem els assajos oberts i solen omplir-se molt. És una mica, el de l'assaig obert és una cosa que ens agrada molt fer, és una mica sorpresa, perquè és un assaig obert que és l'assaig que la companyia fa. Llavors, a vegades fan pràcticament o la meitat de l'espectacle i ho assagen, a vegades només es diuen quatre coses, és una mica, no és un assaig obert, no és tot l'espectacle.
0: Hi ha d'imaginar-se que això és així.
1: Exacte. Llavors és interessant perquè veus com treballa la companyia i com fa aquell assaig, que l'hagués fet igual, però l'obrim al públic. Llavors és una mica una sorpresa, però això és gratuït, perquè mai, inclús nosaltres, no sabem quin tipus d'assaig faran, no? Però se'ns omplen molt els assajos. I sí, tenim la companyia Nacho Duato, que vaig anar jo amb el Gerald a Madrid i vam anar a parlar amb ells i els vam veure. I vull dir que darrere d'aquesta programació hi ha tota una feina que moltes vegades implica inclús anar-te'n a Madrid, viatjar,
0: Nacho Duato, fires... Nacho Duato torna per segona vegada en poc temps.
1: Sí.
0: Que havia estat molt temps que
1: és
0: no...
1: És que té
0: que
1: molt
0: vingut.
1: Èxit, Nacho. Hi ha un
0: que també torna, que jo personalment estic molt content, que és el Toni Mira.
1: Sabia que m'ho diries, el Toni Mira, sí. Sí, bueno, aquestes coses, si són bones i tenen un bon públic i l'espectacle ho requereix, han de tornar, s'han de fer. Hem d'anar combinant coses noves amb coses que realment funcionen i que són boniques i que són noves produccions.
0: Han fet un repàs general?
1: Jo sé que ho hagués fet potser una mica millor el Gerald o el cap de programació, perquè jo tampoc no sé el tot...
0: Però hem parlat del que penso,
1: bueno,
0: que
1: pogut,
0: ho podria...
1: O sigui, sí, hem pogut explicar una mica.
0: Sintetitzant, podríem dir que és, com és costum, un programa eclèctic on hi ha de tot per tothom.
1: Sí, aquesta és la idea.
0: Una primera resum, i l'altra que s'ha buscat uns nivells de qualitat que donin resposta a una necessitat en qualsevol de les arts escèniques, sí, que pugui interessar a la gent.
1: I jo ho dic sempre, això, Eduard, sempre dic qualitat.
0: Sí. Per,
1: qualitat. Després, cadascú té els seus gustos. I l'espectador del Teatre Auditori, l'espectador, és un espectador molt... Jo, quan tu em veus sempre, quan acaba l'espectacle, jo normalment em poso allà al costat del tècnic de so, no? I la gent m'explica, m'ha agradat, no m'ha agradat, però sempre quan em diuen m'ha agradat o no m'ha agradat, sol haver-hi un argument al darrere, i això m'agrada, perquè pots dialogar amb l'espectador, doncs a mi no m'ha agradat perquè llarguíssim o perquè el tema, bueno, però al final tots acabem amb la conclusió que aquell espectacle era un espectacle de qualitat, independentment de que pugui haver agradat més, pugui haver atret més o menys. Llavors, si l'espectacle és un espectacle de qualitat, jo ja estic contenta. Després, cadascú té tot el dret de que allò li agradi o no li agradi, només faltaria.
0: La màgia el dissabte a la tarda.
1: Sí.
0: Tenim el jazz a la cafeteria.
1: Això són cicles.
0: Jo feia fer una pregunta, i és... La temporada passada es va fer una col·laboració
1: amb l'Escola de
0: Cambra. Amb el Conservatori, amb l'Escola de Música. Inicialment no n'hi ha, però n'hi haurà,
1: sí,
0: potser després,
1: sí,
0: a partir de febrer.
1: Perquè ho fem una vegada a l'any. Llavors triem... a partir de triem la primera mitja temporada.
0: Ja m'imaginava i pensava que potser seria una...
1: No, ho repetirem. Van ser concerts molt bonics també, amb molta qualitat artística, molta qualitat musical. Han tingut molt bona acollida. Són propers, els fem a l'Aula Magna de l'Escola de Música, i és una col·laboració mútua entre el director de l'Escola de Música i nosaltres, i ho repetirem. És un cicle que el repetirem, sí. El que passa que un cop l'any, no dos cops, un cop.
0: Maria Ferriol, hem fet una repassada.
1: Hem fet una petita repassada.
0: Total, amb aquesta primera fase de la temporada del Teatre Auditori Emma Vilarasau, i esperem que puguem fer la continuació, sí. I a veure si ens veu programador.
1: Sí, t'ho prometo que et vindrà. Ara està aterrissant, porta una setmana, tot i que sembla que porti mesos, perquè realment és una persona molt capaç, amb moltes ganes, amb molts contactes, molt... que ha passat una trajectòria dins de les arts escèniques i coneix el món, coneix no només les companyies, sinó els mànagers, coneix el món, i estem disfrutant, i penso que ell també està content i està disfrutant, i per tant el portarem segur. Ara li estem donant una mica de... bueno, una mica de calma, perquè si no, pobre, només arribar, ja si el porto a tots els mitjans... Penso que li hem de donar aquest marge i que ell pugui també desenvolupar la seva... bueno, la seva, les ganes que té i què vol fer i com ho farem. Però bé, el portaré la propera vegada, ja.
0: Molt bé, ja quedarem.
1: Ell, ja quedarem.
0: Gràcies per haver vingut.
1: Gràcies a tu.

0: impressionant, t'hauràs arreglat, jo seré un...
1: En queda molt poc temps i anirem molt ràpids per dir que avui dijous a les 20 hores la Pua presenta al bar Bocamoll del Casal de Torreblanca el concert de salsa del duo Yalà. Està connectat amb Sant Cublac Connection. I el dissabte a les 19 hores, la Unió a la Sala Calvé proposa dansa d'arrel. Rizomes, amb Esbar Sant Cugat, la Tacona és Esbar Manresà i les Puntaires de Sant Cugat. I les 21:45, també del dissabte, havia de començar el 12è cicle de concerts de l'Aire Lliure de Vall d'Oreig amb el Manu Guix, pianista, compositor i cantant, i s'ha ajornat per malaltia de l'artista. O sigui, això no es farà, però probablement ho faran el divendres 19 d'aquest mes de juny. I diumenge a les 18 hores, al Teatre Auditori Color Dansa presenta Ramita de Limón Verde dins de la programació externa. I us deixo una mica de música. I què us poso? En Triquell, amb Jugular. Adeu!

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Latina Forest. El no al preacord assolit entre els sindicats majoritaris i el Departament d'Educació divendres passat ha guanyat en la consulta els docents amb 39.502 vots, que equival a un 65,1% del total. El sí ha recollit 21.184 vots, un 34,9%. La consulta l'han impulsat USTEC, CGT i la Intersindical. Han participat 60.686 docents d'un total de 99.305, que equival a un 61,11% de participació. Els professionals havien d'escollir entre dir sí al preacord o no i comprometre's a fer les vagues necessàries fins a final de curs. USTEC i professors de secundària, signants al preacord, han fet campanya pel sí, mentre que la CGT i la Intersindical han defensat el no. La consulta es va obrir dilluns al migdia i s'ha tancat aquest dijous al migdia. La 13a edició de la Nit en Blanc tornarà a convertir el centre de Sant Cugat en una festa del comerç i la cultura, amb el lema «Quan la lluna minva Sant Cugat s'encén, la ciutat s'omplirà de vida al vespre del 13 de juny», amb una novetat principal, la participació de l'Enxarxada, la botiga del marxandatge de les entitats locals, que tindrà una carpa als quatre cantons. La jornada també comptarà amb la presència de Polseres Candela, que recaptarà fons per al càncer infantil. La Cristina Urriza és nascuda a Barcelona i santcugatenca des dels 6 anys i ha construït una trajectòria marcada per la responsabilitat, la capacitat de superació i el compromís social. Ella és advocada de formació i està vinculada des de fa 2 dècades amb l'Associació Vallès Amics de la Neurologia, AVAN, de la qual n'és la presidenta des de fa 10 anys. El magazín Faves Comptades l'ha entrevistat per parlar de les seves experiències personals i professionals que més l'han transformat i la podeu